0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
2: Li donen un to bastant grotesc a tot plegat,
3: sí.
2: I inquietant.
3: Sí, clar, sí, perquè el dibuixant, qui pensi en el món del còmic japonès, no és manga el que
2: no,
3: veiem.
2: No. És un estil totalment diferent. Mm-hmm. Però així com Murakami és molt, no sé, és molt corrent quan llegeix, no, hi ha mons fantàstics, però també hi ha una cosa molt ordinària i del món nostre, aquí es dona una visió molt grotesca, de, com una mica forçada de les coses, potser perquè no tens el text en llarg per transmetre't la cosa inexplicable i una mica inquietant de Murakami, doncs aquí ho fa a través de les imatges.
3: Doncs, com dèiem, és una proposta per llegir, per què no, durant l'estiu, perquè
2: sí,
3: són contes que els pots agafar i llegir-ne un ràpidament. A més, el còmic es presta que potser sigui una lectura més ràpida, però alhora també requereix de diverses lectures.
2: Té un ritme diferent,
3: vegada,
2: eh?
3: Sí, cada vegada que el llegeixes descobreixes coses, sí, a la vinyeta.
2: Sí, sí, té un ritme diferent, perquè no és llegir, és llegir i mirar com està compost, que et transmet aquesta manera, el ritme que et donen les imatges. No és gaire de platja, això sí.
3: No, però no, perquè no diríem que no hi cap amb una butxaca.
2: Pues una gandula, doncs, estarà molt bé.
3: Exacte, doncs el podrem disfrutar. Avui volíem parlar d'aquesta lectura. Són 9 contes de Haruki Murakami i, a més, estan interpretats per aquest vinyetista.
2: I traduïts, la traducció, això a mi em fa una il·lusió especial.
3: Tant,
2: són nosaltres... els mateixos traductors de cada conte que van traduir els contes originalment en els llibres a Per Empúries.
3: Uh-huh.
2: O sigui, els contes dels Salts de Sec i la dona dormida, de l'elefant desapareix, després del terratrèmol, i Homes sense dones, doncs és el mateix traductor que ho va fer, el Nolla, la majoria, Marina Bornes i Jordi Mas, han traduït
3: els contes.
2: Aquesta adaptació al còmic.
3: Doncs també, com sempre, un paper fonamental, el dels traductors, perquè són els que donen la qualitat literària que mereixen a la llengua.
2: Que volíem que hi hagués una continuïtat entre el que havia llegit els contes i que ara podia agafar el llibre, i doncs aquesta era la millor manera.
3: Doncs, com dèiem, un petit tresor, gran tresor de tamany, que és aquest llibre en versió còmic dels contes, de 9 contes de Haruki Murakami, editat per Empúries, i n'hem volgut parlar amb en Jordi Roureda. Moltíssimes gràcies, Jordi.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
5: En directe o a la carta.
4: El que passa a la ràdio
5: passa a RAC1.cat.
4: I molt més.
5: Notícies.
4: Última hora.
5: Actualitzacions minut a minut.
4: Contingut exclusiu.
5: Fàcil i intuïtiu.
4: RAC1.cat.
3: Va, i ara agafem el cotxe i marxem de ruta.

0: escapades per als amants de l'arquitectura i el disseny i els que no saben què són, però ho acabaran sent, perquè el que ens proposa l'Ariana Russo sempre ens ve de gust. L'Ariana Russo està al capdavant d'Elàstica Magazine. Ariana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tenim ganes d'això, que ens contagis d'aquest amor per l'arquitectura, per l'art en general, i ens fas propostes que estan relativament properes i que podem fer com a mínim amb cotxe, si no volem agafar ni avions ni res. En aquest cas, obra de Le Corbusier, però ens anem una mica més lluny, oi? Aquesta?
1: Sí, vam parlar ja de Le Corbusier. Com veus, és un arquitecte que m'agrada molt, però realment és que us recomano molt que
0: el coneguem una mica més,
1: sí,
0: no?
1: Sí, són escapadetes molt fàcils que podem fer en cotxe des de qualsevol indret de Catalunya i el destí final és aquest, una peça arquitectònica espectacular. En aquest cas, és una ruta més sofisticada, segurament la més sofisticada que us explicaré, perquè és una escapada per la Côte d'Azur, a la Costa Blava de França, seguint les petjades de Le Corbusier. I aquí fem una obra espectacular d'anada i una de tornada.
0: Fantàstic.
1: Val? I a més, no

0: Vull dir, només les petjades de Corbusier. Vull mencionar també Eileen Gray, perquè va ser una dona brillant que, degut a les circumstàncies d'aquells anys, no va tenir el reconeixement que es mereixia.
1: Com tantes altres, no? Mm-hmm.
0: Aleshores, aquesta ruta, jo us la recomano fer en 4 dies, almenys. Val? O sigui, 4, si teniu 5, doncs millor. Perquè és una miqueta més llarga que les anteriors. Anem fins a Roquebrune de Cap Martin, que està a prop de Mònaco, i són 7 hores i mitja. Mm-hmm. Val? Si t'agrada conduir, la fas d'una tirada, però a mi, que no m'agrada conduir, vaig parant. Llavors, sí. Una parada molt interessant per fer de camí és passar una nit a Cannes, mm-hmm. no? I en allà podem visitar la Fundació Maegt?
1: No, et puc ajudar.
0: No. M-A-E-G-H-T, mm-hmm. és que no parlo bé francès, malgrat el meu cognom, no parlo bé francès. ¿Vale? És un edifici que val la pena anar-hi. És obra de l'arquitecte català Josep Lluís Sert. S'integra moltíssim a l'entorn de la naturalesa. Les sales estan, bueno, tipus Fundació Miró, no? Inundades per aquesta llum espectacular, amb patis interiors. I hi ha moltes obres creades in situ, no? Peces d'art, doncs, de precisament Joan Miró, que va ser íntim amic de Josep Lluís Sert, però també de Chagall, de Giacometti o Alexander Calder, no? Aquests mòbils, mm. aquest art cinètic al·lucinant. És una parada magnífica per fer de camí cap a Cap Martin, i on anirem a veure dues obres icòniques de l'arquitectura del segle XX. No? O sigui, pareu a Cannes i el dia següent aneu a veure la Fundació Maegt, i el dia següent tireu ja cap a Roquebrune, i en allà la primera parada la farem, estan els dos edificis d'un costat de l'altre. Bueno, no és un edifici, és el famós Cabanon de Le Corbusier. És una cabana minúscula de 15 metres quadrats que realment la veus i dius... tanta guassa per a esto, no?
1: Doncs, no m'ho puc creure,
0: sí, en plan,
1: no?
0: Com pot ser que aquest arquitecte passés els estius en aquesta mm. cabaneta, no? És una caixa de mistos, la gràcia precisament és aquesta, no? Que per ell el Cabanon demostrava al màxim del seu manifest, no? Que el verdader luxe de l'arquitectura radica en l'optimització de l'espai. Mm. Tot estava super mil·limetrat, inclús no hi havia cuina, perquè ja se suposa que vas al restaurant a dinar. Cada objecte té una funció, no sobra res, i bueno, és curiós veure-la. I just al costat està la Villa E1027, que és la gran obra, bueno, una de les grans obres d'Eileen Gray. És una casa avançadíssima pel seu temps, elegant, moderna, una obra mestra de l'arquitectura racionalista, i aquí es van fer també molt famós els mobles que va fer l'Eileen per aquesta casa, que eren multifuncionals i flexibles. Aquesta casa té moltíssimes històries obscures al darrere,
1: ah, sí?
0: Que un dia vindré i te les explicaré, perquè des d'assassinats, drogues, orgies, ocupació nazi...
1: Home, aquestes ens les hem de llegir cinema, a veure-ho, val la pena documentar-se una mica, oi?
0: Han passat moltes coses i que al final ja no saps si és real o si és mite, no? Però... el que és més conegut de tots és l'obsessió que tenia Le Corbusier, però era una obsessió malaltissa, amb aquesta casa, perquè una dona havia dissenyat una obra mestra que superava els seus propis principis. I què va fer ell? Doncs va anar i la va vandalitzar, es va posar va pintar uns murals de caràcters sexuals, a més ho va fer nu. Hi ha unes fotos de Le Corbusier que surt nu pintant unes parets i està vandalitzant la casa de l'Eileen Gray. ¿Vale?
1: No podia suportar que una dona hagués superat el que ell volia fer, no?
0: Aleshores, de tornada ja cap a Barcelona, farem l'altra gran en parada, que és a Marsella, també és una escapada molt Le Corbusier, per anar a dormir, perquè pots dormir, a la unitat d'habitació de Le Corbusier a Marsella. Val? Aquí, per què és famós aquest edifici? Perquè, bueno, malgrat Le Corbusier, segurament, jo no vaig tenir el plaer, però era una persona menyspreable, sí que era un arquitecte també visionari, no?
1: Separar la vida de l'obra,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Ho haurem de fer amb ell, perquè si ens rasquem la vida ja estem intuint que...
0: Sí, sí.
1: Que no ens agradarà.
0: Molt maco no era. Aleshores, per què l'unité d'habitació és tan famosa, no? Perquè va ser el primer prototip de ciutat vertical autosuficient. Ell la projecta
2: després d'una greu crisi d'habitatge de la postguerra. Llavors, què va fer? Com una ciutat interior dintre del propi edifici, no? Els apartaments tenien planta mela, llavors va ser molt visionari perquè aquí ja fomentava la ventilació creuada, l'entrada de llum natural, la va fer tota en formigó vist, sense polir, no? I transformava ja aquest material econòmic imperfecte en una nova estètica arquitectònica. Va alliberar la coberta per fer també en ella un espai comunitari amb piscina, escola, teatre. Llavors, és un edifici que, ja et dic, malgrat el que puguem pensar d'ell com a persona, com a arquitecte, obra, sí, és espectacular.
1: La seva obra ha transcendit i val la pena que la coneguem també. Com dèiem, aquestes propostes d'escapades d'estiu que ens ha fet l'Ariadna Rossó per conèixer una mica més el patrimoni arquitectònic i el món del disseny. Ariadna, moltes gràcies.

0: Aquest estiu estem repassant els errors habituals en economia domèstica. Per això tenim amb nosaltres a l'Edu Conti. Eduard, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Noé.
0: I, a més, el podeu trobar a contieconomia.com, si voleu més informació. De moment, avui parlarem de què suposa confiar massa en el banc. I això és un error que hem de tenir en compte, no?
1: Sí, o sigui, el fet que tinguem els diners al banc no significa que estiguin ben gestionats, val? Per tant, aquest és un error molt habitual, confiar en el banc sense entendre què és el que tenim contractat.
0: I això és normal? És a dir, al final el banc t'assessora.
1: Sí, sí, i està bé també confiar-hi, Tampoc estic aquí defensant que una desconfiança dels bancs. Però el problema és un altre, és el fet de confiar sense entendre.
0: Yeah.
1: Aquest és la clau, no tant... O sigui, aquí això és l'important. Moltes persones el que fem o el que hem fet en algun moment de la nostra vida és delegar decisions molt importants al banc sense saber exactament què és el que estem fent. I això es concreta en situacions molt habituals, com per exemple productes que no s'entenen, comissions que no es veuen, diners que no rendeixen pràcticament res. També passen molt habitualment amb l'àmbit dels préstecs i les hipoteques, no? Que estem contractant hipoteques que són de les grans operacions financeres que pots fer a la teva vida amb poc coneixement i una mica fent un acte de fe de que el que ens estan oferint és el millor possible, no?
0: I això quin impacte té?
1: L'impacte pot ser molt gran perquè poden passar molts anys sense que ens n'adonem d'aquesta situació, no? De que simplement hem anat tirant, hem anat fent confiança en el banc de que allò que ens anava oferint era el millor per nosaltres. Clar, els diners, ja n'hem parlat moltes vegades, perden valor amb el temps, val? Llavors, quan tu prens decisions massa conservadores, fa molt temps, fa molts anys, i aquestes decisions les anem acumulant, i les vam prendre en el seu moment per desconeixement, per excés de prudència, etc, per falta d'estratègia, doncs tot això en el llarg termini té un impacte que pot arribar a ser molt important.
0: I com sabem si estem en una situació similar? Com ho podem detectar?
1: Mira, en quant als productes financers que tenim contractats, hi ha una prova molt simple. Si no pots explicar en un minut aquests productes, val? En plan, escolta, i això, aquí on estàs invertint, això explica'm què és, en què estàs invertint, quines condicions hi ha. Clar, si no ho pots explicar, dic un minut. És igual, un minut, dos minuts, cinc. A vegades hi ha gent que li dones una hora i tampoc t'ho sabria explicar, no?
0: Sí.
1: Doncs probablement vol dir que no ho entens prou i això és molt freqüent. De fet, a mi em passa amb clients meus que la petició que em fan, el que em demanen és que els hi faci de traductor perquè no acaben d'entendre les seves inversions en productes tan freqüents com són els fons d'inversió, plans de pensions, els PIEs, etcètera. O sigui, el que em demanen és, escolta, jo tinc tot això invertit, però no he acabat mai d'entendre què és el que, amb què estic invertint, no? I, clar, i més enllà d'entendre els productes, cosa que en alguns casos val a dir que és molt difícil, perquè són productes a vegades molt complexes, abans de contractar res en un banc, t'has de fer dues preguntes molt importants. La primera és, saps quina és la teva situació econòmica actualment? Aquest és el punt de partida, No podem prendre decisions amb els diners sense saber on estem. I la segona és, saps què vols aconseguir amb els teus diners? Que això seria tenir quins objectius tens, no? Per què poses els diners aquí i no allà? No?
0: I què vols dir exactament?
1: Mira, que moltes vegades es contracten productes sense tenir clars els objectius ni el punt de partida. Simplement, anem al banc, escolta, amb la inquietud de dir, d'aquesta, no? De dir, ostres, jo tinc aquí els diners parats, potser els hauríem de fer treballar d'alguna manera. Llavors aquí li fas confiança al banc, el banc et fa 3, 4, 5 preguntes per perfilar el teu nivell de tolerància al risc. Normalment la gent el que respon és, jo tinc molt poca tolerància al risc i si la meva inversió baixa un 10% m'espantaré i ho vendré tot, i el que fa el banc generalment és assignar-te uns productes que el que tenen en comú és que donen poca rendibilitat moltes vegades, perquè l'equació risc-rendibilitat fa que un producte de poc risc generalment generi poca rendibilitat. I després el que sí que hi ha és coses invisibles com les comissions, que això no t'ho expliquen tant, no se'n parla, però que en períodes llargs de temps, i no tan llargs, tenen un impacte molt gran, perquè si tu vas pagant un 1,5%, un 2% a l'any de comissions,
0: clar,
1: això al final el qui fa realment el negoci no ets tu, és el banc, no?
0: Està clar.
1: Per exemple, per què tinc els diners al banc, no? És una pregunta que ens l'hem de fer, no? Mm-hmm. Quin és el meu propòsit, no? No és el mateix fer calaix per pagar l'entrada d'un pis d'aquí 5 anys que invertir a llarg termini de cara a la jubilació, i per tant, els productes amb els que invertim tenen que ser conseqüents amb aquests objectius i horitzons que tenim nosaltres, no?
0: Llavors, què hauríem de fer? Què li diries a qui ens està escoltant ara i que es trobi en una situació similar? Com ho hauria d'enfocar?
1: Mira, no es tracta de desconfiar del banc, però tampoc hem d'anar-hi amb el lliri a la mà. Vale? Frase clara, eh? No cal ser un expert, però es tracta d'entendre i de prendre les decisions més alineades amb la teva situació econòmica i els teus objectius. Perquè si no entens, clar, no ets tu qui està decidint quan no entens les coses. I això, a llarg termini, es nota, té un impacte. Mira, no té cap sentit que ens passem tots plegats 40 hores a la setmana treballant o més, val? I no dediquem un mínim de temps a entendre, a reflexionar i decidir què fer amb els diners que tant ens han costat de guanyar.
0: Totalment.
1: Això és una idea també que sempre la intento transmetre, perquè és com un absurd. O sigui, al final és com que els diners mouen el nostre dia a dia, fem un munt de sacrificis de tot tipus, no? A nivell personal, de gestió del nostre temps, que és el més valuós que tenim, la nostra salut, moltes coses, per estar moltes hores en un lloc treballant i guanyant uns diners, i després un cop els tenim, és en plan, bueno, com que no sé molt bé què fer amb aquests diners...
0: Que ho faci el banc.
1: Pilot automàtic i el que em sobri al banc i que facin ells el que vulguin, home. Millor que ens ho pensem, això, no?
0: Sí, senyor, i per això n'hem parlat ara amb l'Eduard Conti. Eduard, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Va, i ara ens refresquem una miqueta. Com ens agrada submergir-nos i fer-ho amb en David Valverde, que ell és instructor de submarinisme, o sigui que ja ho veiem ben acompanyats. Molt bon dia, David.
2: Molt bon dia.
0: Escolta'm, anem a Tossa de Mar.
2: Anem a Tossa de Mar. Tossa de Mar és una de les estrelles del busseig a la costa catalana.
0: Sí.
2: Et diria que és, per fer un símil del busseig mundial, la Cotao catalana.
0: Ah, sí?
2: És a dir, allà on la majoria de bussejadors es formen i comencen les seves bussejades, per dir-ho d'alguna
0: manera. Les seves primeres experiències,
2: sí,
0: també.
2: Sí, i és una fàbrica de busseig brutal, i ara entendreu per què.
0: A veure, doncs va, què és la Mar Menuda?
2: Mira, la Mar Menuda és la segona platja més gran de Tossa, està situada al nord del municipi, i a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la Banyera de Ses Dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat, sempre està l'aigua calmada, sempre està en pau, i per tant és un molt bon lloc per accedir a l'aigua.
0: Clar, sí, sí. I què és la immersió?
2: Mira, la immersió és... La immersió Tossa, per mi, és una de les més preferides, és una de les que més faig al llarg de l'any. És una immersió que es fa d'infanteria, com diem, és una immersió que, per tant, s'entra des de la platja caminant, per tant, no fa falta un vaixell, no fa falta gran infraestructura, fa falta que agafes el teu equip, la teva ampolla i xino-xano cap a l'aigua.
0: És fàcil.
2: Per tant, és molt còmode. S'accedeix, com diem, per la Banyera de Ses Dones i a partir d'aquí comencem a descendir. Descendim primer, baixant cap a mà dreta, trobem el que se'n diu l'aquari. Se'n diu l'aquari perquè hi ha una quantitat de vida espectacular.
0: Que maco.
2: Sí, molt de peix al vol, molt de sard, molta dorada. Podem trobar meros també de moltes mides. I a partir d'aquí comencem a recórrer la paret que ens queda a la nostra mà esquerra, vale? Comencem a resseguir, i arribarem al final, podem arribar fins als 20 molts metres, vale? I si anem resseguint aquesta paret, arribarem amb una petita cova, que allà també hi acostumem a trobar alguna mollera, hi acostumem a trobar llagostes, també algun dèntol, algunes coses així més grosses, més xules de veure. És una immersió molt atractiva per la quantitat de vida que hi ha i per, com et dic, perquè és per tots els nivells.
0: Clar, i per tant, hi pot bussejar tothom, pràcticament,
2: tothom, absolutament,
0: no?
2: Tothom. Sí, sí, és una immersió que podem, com dic, és molt pràctica d'entrar, per tant, és molt fàcil d'entrar i podem començar des de platja. Per tant, podem començar a descendir des de cota zero, però és que podem arribar fins als 40 metres, si volem. Són immersions ja més llargues, has d'anar amb gent més experimentada a la zona, gent que conegui la zona. Per tant, gent una immersió per tots els nivells. Gent que comença, que com et dic, entra xinutxano i se'n va potser fins als 10-12 metres, fins a gent que vol experiències més extremes o anar més avall i que se'n pot anar fins als 30-40 metres.
0: I, per tant, ja ho has dit una mica, hi podem trobar molts, molts, molts de peixos.
2: De tot. A mi sempre m'agrada dir
0: no
2: que...
0: No només peixos, també.
2: A mi m'agrada dir que Tossa mai falla. Mai falla. És una de les meves dites preferides perquè sempre que vas a Tossa sempre trobes alguna sorpresa. Sorpreses com, per exemple, cavallets de mar i són habituals en alguna zona dels cavallets de mar, segons l'època de l'any, i són molt habituals, per exemple, els raps que et trobes a la sorra, raps molt grossos, molt xulos. També hi trobem, per exemple, galls de Sant Pere, que també és un peix molt espectacular de veure, és un peix molt gran, molt, molt vistós, molt lluminós. I, segons l'època de l'any, sobretot a la primavera, hi és molt habitual trobar-hi mantes i rajades. A la costa catalana hi viuen unes 8 espècies diferents i les podem trobar quasi totes a Tossa. I és molt habitual veure-les i n'hi ha de totes les mides i de totes les capacitats. És molt xulo, és molt divertit.
0: Doncs avui hem fet Tossa de Mar i hem vist mantes i rajades i m'agrada molt acabar amb aquella frase que vas dir tu de que anar al mar...
2: Anar al mar ens emportem records i només hi deixem bombolles.
0: Doncs mira, així ho acabem avui. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.

0: La crisi de l'habitatge s'ha convertit en una de les principals preocupacions de la societat catalana. L'augment continuat dels preus, la reducció de l'oferta residencial per l'especulació i el desajust amb els salaris han provocat que l'accés a un sostre sigui el repte socioeconòmic més important actualment. A mig camí, entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista i escriptora Llucia Ramis aborda el problema de l'habitatge en el nostre país en el llibre Un metre quadrat. Justament aquest títol d'aquesta música que també escoltem mentre relata, a més, la seva pròpia història com a llogatera en els pisos on ha viscut al llarg de les últimes 3 dècades. Llucia Ramis, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens agrada molt començar amb aquest tema, a més, que és el nom del títol del llibre, un llibre que ha estat, a més, guanyador del 4th Premi de No Ficció Llibres de l'Asteroide, publicat en castellà per Llibres de l'Asteroide i per Anagrama en català. Primer hem de començar primer per què aquest llibre, és a dir, interès propi, preocupació per la situació econòmica, necessitat de posar ordre a tot el teu recorregut.
1: Tot plegat, jo crec.
0: Tot plegat, ja ho he dit tot jo, no?
1: Sí, sí. Jo crec que és una cosa que sempre se diu quan es parla del tema de l'habitatge, que és un problema que afecta les classes, o sigui, les rendes baixes i els joves. I jo pensava, a mi sempre m'ha preocupat el tema de l'habitatge. D'ençà que vaig arribar a Barcelona, fa 30 anys, ha estat sempre una preocupació per jo, no? I deia, no, jo ja no som jove, no? I també hi havia una pregunta que me'n faig sempre, que és que no sé de d'on soc. Si soc mallorquina, si soc barcelonina, perquè, clar, fa de temps que visc aquí, que ja no sé d'on soc. I, a més, volia explorar un poc com es crea el sentiment de pertinença per llocs que no et pertanyen. I aquests llocs que no et pertanyen poden ser la terra, pot ser la ciutat, pot ser el barri, pot ser el veïnat, però també pot ser un pis de lloguer, no? Perquè el pis de lloguer és casa teva, és ca teva, tu la sents com a ca teva, però te diuen tota l'estona que si no n'ets propietari no és teu, no? Allò. I llavors, amb tot plegat, vaig dir, mira, vaig a fer una investigació en profunditat, en primera persona, perquè ho he viscut en les meves carns,
0: clar.
1: I a veure que trob.
0: Clar, i l'has fet en profunditat, i això vol dir quant temps treballant amb aquest tema?
1: En realitat, 2 anys, perquè quan vaig presentar el projecte no tenia pensat fer aquesta investigació més periodística de reportatge literari, no?, que travessa tot el llibre, explicant com hem arribat fins on hem arribat, i clar, quan vaig començar a llegir assajos realment molt potents sobre el tema, i vaig llegir-me tots els articles que van sortir publicats a tots els mitjans durant 2 anys, volia posar en valor també la feinada que han fet els periodistes que parlen del tema de l'habitatge, perquè és supercomplex, i res, i al final era com, bé, ara fer un assemblatge de tot això, i el que he fet més del llibre ha estat reescriure perquè hi hagués una mica d'equilibri entre aquesta part més personal, aquesta part més biogràfica i aquesta part més periodística.
0: Per tant, una feinada, a més, en el final del llibre també hi ha totes les referències a tot allò que t'has anat documentant, per si he pensat aquí hi ha molta feina i temps, són aquests 2 anys, i finalment aquest títol també, no?, que ara ho estàvem dient, Un metre quadrat, i que tu també en els agraïments poses gràcies a la Veïnica Doble i Los Planetes, que van fer també aquest tema. Per què vas triar Un metre quadrat?
1: Perquè el nom trobava que era molt clar, no? Perquè tot passa en el metre quadrat que nosaltres ocupam tota l'estona, tot passa en aquest metre quadrat, no? Llavors m'agradava molt el títol, m'agradava la cançó, la conec a través de Los Planetes, i gràcies a Los Planetes vaig conèixer la versió de Veïnica Doble, que és aquesta que sentíem ara, i el meu al·lot me va presentar aquesta cançó, o sigui, me va mostrar ell aquesta cançó, i ell, que és músic, ell és Albert Girons de La Sentina, ara ha fet una versió en català
0: maquíssima, que encara no l'hem pogut posar perquè no la tenim, però tenim moltes ganes de sentir-la,
1: sí,
0: també.
1: La va tocar el dia que varen presentar el llibre a la Taifa i va fer, bueno, va tocar aquesta cançó Un metre quadrat.
0: Un metre quadrat, que a més és una cançó maquíssima que jo tampoc coneixia, ha sigut
1: molt
0: gràcies
1: guapa
0: a tu també que l'he reconegut, i que ens ha agradat molt començar amb aquest tema. Ens hauria encantat fer-ho en català, però no hem pogut encara.
1: Encara.
0: Comences, a més, recordant una cosa tan bàsica com que la Constitució espanyola reconeix el dret a la propietat. I a partir d'aquí, malgrat que està reconegut, comença tot el discurs de tota la resta, no?
1: Bé, el dret a la propietat privada i el
0: privada
1: dret i a l'habitatge digne.
0: Exacte, i a l'habitatge digne.
1: Que moltes vegades entren en conflicte, perquè pensam o confonem aquest dret de l'habitatge digne al dret a tenir una propietat. Com si la persona que té una propietat tingués més drets que la persona que té un habitatge. Una persona té dret a tenir un habitatge encara que no sigui de la seva propietat. I per tant, moltes vegades trobam aquesta vulnerabilitat per molts llogaters que es troben que no estan prou moltes vegades reconegut. No? Llavors, aquest habitatge digne, que significa aquesta dignitat a Eivissa, hi ha moltes persones que viuen a caravanes, que fan feina, però que no es poden permetre un habitatge. Llavors, això és dignitat. O gent que està pagant per una habitació 800 euros, una habitació compartida per 800 euros, això tampoc és dignitat. I volíem una mica entrar dins les contradiccions que hi ha entre aquests dos drets, que moltes vegades no s'entenen o no s'acaben de... I per què hem arribat en aquest punt en què confonen moltes vegades el dret a l'habitatge amb el dret a la propietat, no?
0: Totalment. De fet, tu parles, sobretot al final, de, és com viure amb les arrels, però les arrels poden estar en un test que pots canviar-lo de balcó o, clar, en canvi, poden estar ben anclades a terra. Per tant, el dret a poder tenir arrels,
1: sí,
0: encara
1: sí,
0: que siguin movibles.
1: Clar, perquè el problema que tenim ara amb el tema del lloguer és que tu, des del moment que signes un contracte de 3 anys o de 5 anys, ara n'hi ha de 7, però hi ha molt de temps que només podia signar un contracte de 3 anys o de 5 anys, comença un compte enrere que fa que, a mesura que s'acosta a la data de venciment d'aquell contracte, tu te comences a angoixar, perquè si no hi ha alternatives, no saps on aniràs, perquè no vol dir que perdis el pis, que ja està bé, sinó que a més pots perdre el carrer, pots perdre el barri, pots perdre la ciutat, pots perdre l'illa perquè no pots permetre viure en un lloc determinat, i això fa que te sentis una mica expulsada d'això, no? Llavors, costa molt establir vincles o arrels si no saps per quant de temps podràs mantenir-te en un lloc, no? I pot ser també l'escola on tens matriculats els infants o el que sigui, no? És a dir, al final hi ha un punt que sempre te fa l'efecte que estàs posant data de caducitat absolutament a tot el que t'envolta. No només el pis, sinó també les relacions, les feines, perquè no saps per quant de temps podràs continuar en un lloc determinat.
0: Sí, de fet, tu dius també que necessites tenir aquesta estabilitat per poder construir la resta moltes vegades, no?
1: Clar.
0: I ho feies el paral·lelisme també amb els castellers una mica, no? Hi ha un moment en què em sembla que hi ha com una mena de lligam, no? Si la pinya està forta, tu pots arribar a escalar, però si tu no tens aquesta estabilitat que et genera també el fet de tenir una llar,
1: clar,
0: doncs es fa molt difícil tirar endavant.
1: Perquè jo crec que cada vegada més estem tendint com una mena de deshumanització, de fer que les coses més sòlides, més tangibles, esdevinguin productes volàtils, i això passa per la llar. La llar, la casa, deixa de tenir aquesta funció de llar, de
0: lloc de seguretat.
1: Clar, i és un producte. És un producte en el qual pots especular, en el qual pots encarir tot el que vulguis, és a dir, pots fer amb allò el que tu vulguis, i llavors, perquè, quan és un producte, perquè sigui rendible, s'ha d'encarir. I cada vegada és més inaccessible per les persones, no? Llavors, trob que en general la societat ja no existeix, hi ha unes xarxes socials, el coneixement està substituït per la intel·ligència artificial, la casa està substituïda per aquest producte que podem encarir, i les ciutats també perden aquesta funció social, aquesta funció de teixit social, i són llocs de pas, llocs per al consumidor que està de pas, que passi per allà i gasti molt, i en canvi no estan tan pensades les ciutats, o cada vegada estan menys pensades per al resident. És a dir, que aquesta estabilitat que és necessària per construir una societat cada vegada està més esclargassada, no? Llavors, el tema dels castellers a mi m'anava molt bé, perquè jo no necessit una casa per sempre, jo no necessit comprar, jo no necessit tenir una cosa en propietat, no? Per sentir que és meva, per sentir que jo hi pertanc en un lloc, no? Llavors, però sí que necessito un temps indefinit. No puc estar sempre amb aquest compte enrere, no? Amb aquest rellotge descomptant minuts i sense saber després...
0: Que bona anirà.
1: Clar, perquè, clar, no pots tenir una idea de futur, no? Si no saps si pots continuar en un espai determinat. Llavors, el casteller, la imatge del casteller, dels castellers, va molt bé perquè és sòlid, és tangible, és social, és... Tota la força col·lectiva pot estructurar una cosa amb una base sòlida i pot arribar fins molt amunt, no?
0: I que el que arriba amunt després pot ser pinya baix.
1: Exacte, no? I tothom se va traspassant, o sigui, va canviant de lloc, no? L'acotxador passa a ser després d'osos, després va passant a espais més a baix, i cada vegada té més força, o sigui, suporta més pes damunt les espatlles, i per tant té unes responsabilitats diferents a cada moment de la vida, no? I això trobava que era una imatge...
0: Molt gràfica, molt, sí. Molt gràfica. De fet, tu també descrius que al final tots, de manera inicial, ens assumem aquests valors, però que a vegades s'acaben perdent molt fàcilment, no?
1: Sí.
0: Parles també de gent que té una primera intenció de no pujar al lloguer, però resulta que és que al final també necessites un cotxe, tu,
1: clar,
0: com a propietari. Llavors, va, si no puges al lloguer, no pots tenir el cotxe que tu pensaves que no necessitaves perquè acabes necessitant.
1: Sí.
0: I això és una cadena, no? Al final,
1: tota l'estona, clar, tenim aquesta temptació, nosaltres mos donen aquesta temptació, no? De dir, escolta, jo te compro aquesta casa, a Mallorca, per exemple, passa molt sovint, no? Jo te compro aquesta casa que a tu t'acosta molt mantenir-la, perquè està als afores, tu no hi vius mai, hi vas poc i tal, i també una persona, que normalment no és d'aquí, que té molts més diners que tu, que ve d'un país on els salaris són molt més elevats que els nostres, i que et diuen que te la compren, jo que sé, per 5 milions d'euros. Clar, tu dius, ostres, és que això me salva a mi, salva els meus fills, puc enviar els meus fills a estudiar fora, és a dir...
0: Ja... A mi no m'expliquin més altres coses perquè jo ja tinc les meves penes.
1: Hi ha, no? I així les hi ha una temptació molt forta, i llavors, per molt sentiment d'estima que tinguis per la terra, aquesta temptació és forta, això d'una banda. I després, la pròpia necessitat, no? És a dir, jo crec que si hi hagués unes polítiques socials eficaces pel tema de l'habitatge i pel tema de les pensions de jubilació, la gent no tindria aquesta idea de no, jo invertiré en habitatge perquè així a la llarga podré tenir una pensió, un arrodoniment de la meva pensió. No? Llavors, tot plegat fa que... I la manca d'imaginació, sobretot.
0: Sí, clar, segur.
1: Que tothom invertesqui en habitatge, no?
0: Tu parles de la cultura del pelotazo, d'una societat de propietaris...
1: Que s'ha creat des de temps de Franco. I no l'hem canviada, no?
0: Una Espanya de propietarios, no?
1: I que deia, queremos una Espanya de propietarios i no de proletarios.
0: De proletarios, exacte.
1: I hem mantingut aquest model durant tota la democràcia, són dècades i dècades i dècades que el que han fet ha estat incentivar la compra i no han incentivat mai el lloguer, no? I ara fa que moltes persones pensin que el lloguer es malbarata els diners, que es llença els diners, que... I després, a més, a banda d'això, s'està creant un llenguatge que fa que recelem dels que tenen menys que nosaltres, no? En comptes de pensar que la culpa, a lo millor, ve de dalt... pensam que la culpa ve de baix, no? Hi ha tot un llenguatge que fa que recelem, que mirem l'altre com si fos una amenaça, com si fos un competidor, com si fos un rival, no? És a dir, a l'hora de cercar pis de lloguer, clar, ara això és una batalla, a veure qui es campi qui pugui.
0: Sí, s'estableixen gairebé guerres a les cues de visitar un pis. No?
1: Clar, i aquesta por, també aquesta aporofòbia que hi ha, no? Aquesta por a les persones que viuen al carrer, aquesta manera de mirar els ocupes com persones que ens poden generar unes inseguretats dins el carrer, etc., es traspassa a la casa quan comences a parlar d'inquiocupes, és a dir, aquest recel cap a la persona que has ficat a casa teva, que no saps si s'hi quedarà allà i no tornarà a pagar mai més i te farà una destrossa, etc. No? Llavors, aquesta por se genera també en els propietaris, que fa que recelin dels seus llogaters i que fa que vulguin sempre cada vegada més persones molt solvents perquè saben que així no tindran problemes, no? O que tinguin uns contractes molt breus perquè així se'ls podran treure de sobre si passa qualsevol cosa. En comptes de veure els altres com a persones que ens poden ajudar els uns als altres i que ens pot anar molt bé tenir aquesta comunicació, se genera aquell llenguatge que fa que ens mirem tots amb recel, com si fóssim una amenaça, com si ens haguéssim de protegir dels altres en comptes de pensar que ens podem ajudar. Qui se'n beneficia de tot això? No és el petit propietari. Clar, no és el petit propietari que se'n beneficia d'aquest sistema.
0: Són els grans propietaris, aquests grans monstres que acaben comprant grans edificis i que al final hi parles de casos molt concrets també en el llibre.
1: Sí, i que a més tenen moltes més facilitats per poder comprar habitatge que les persones individuals, no? Llavors, aquí hi ha una anomalia que s'ha normalitzat, no? I que és la que ens ha portat en el moment en què estem ara.
0: Totalment deshumanitzat. I a més, parles de paradisos perduts. I aquí em fa molta gràcia, bé, gràcia no seria la paraula, que parles justament de Barcelona i Mallorca, les teves dos cunes, no? I les descrius com aquests paradisos perduts. És que realment has anat justament a dos punts de mira quan es parla del problema de l'habitatge en majúscules, no?
1: Sí, i a més parteixen del mateix model que jo crec que és el model que no hauríem de seguir, que és el model del turisme massiu, que de fet és el que provoca aquí la gentrificació. A altres llocs no seria aquest, però aquí el problema inicial ve del turisme, no? Clar, jo sempre he pensat que me'n vaig de Mallorca perquè me feia mal viure-hi, perquè és com, per mi és com una mare, és la més guapa del món, l'estim com a cap altra, vull dir, no hi ha lloc més especial al planeta Terra que no sigui casa meva, ca meva, me sento ca meva quan hi vaig, però al mateix temps veig les destrosses que li estan fent i me fa molt de mal. Llavors, jo, de qualque manera, també ho estic literaturitzant, venc a Barcelona fugint de veure aquesta degradació de la meva estimada mare, de la meva estimada illa, no? Venc aquí i resulta que...
0: Clar,
1: que
0: t'aclar. Es repeteix el mateix.
1: Se repeteix el mateix patró. A més, jo arribo al 95 després dels Jocs Olímpics i, per tant, comença aquesta manera de Barcelona de jo dic que és la primera influencer perquè està més preocupada d'agradar...
0: De posar-se guapa.
1: Sí, de posar-se guapa per la fora, pel que hagi de venir aquí a gastar, no? A consumir, que no pas per ella mateixa, no? A preocupar-se per la seva gent.
0: Els mateixos mals a totes dues, a Barcelona, a Mallorca, i hi ha un moment en què cites a Guillem Frontera i dius, encara que no cregui que els mallorquins com a poble puguem sobreviure, almenys que ens deixin dir les darreres paraules, el per què d'aquesta mort. Una mica també és la voluntat d'aquest llibre, no? D'això testimoni del que tu has viscut, de cap on estem anant i el que estàs veient i vivint.
1: Sí, jo no sé si els escriptors sempre parlam de la pèrdua, però no sé si parlam de la pèrdua per intentar conservar allò que hi va ser o per constatar-ne la desaparició, no ho he sabut mai. Llavors sí que és vera que a les Illes Balears fa molt de temps que els escriptors, però no només, no només de literatura, de narrativa, sinó també el teatre, la música, parla molt d'aquesta desaparició de l'illa. Guillem Frontera també deia que mai s'havia fet tan poc cas en els intel·lectuals com ara, no? I fa molt de temps que estan advertint, però des dels anys 70, dels efectes que podria tenir aquest turisme massiu a les Illes Balears, no? O sigui, imagina't, han passat dècades i no es fa absolutament res. L'any passat a les Illes Balears hi va haver 19 milions de turistes. S'espera que enguany hi hagi 20 turistes per cada resident de les Illes Balears. Llavors això s'ha normalitzat i a més encara es diu com si fos una bona notícia, nou rècord de turistes i tal. Quan jo venc aquí i comença a parlar d'aquestes coses, tinc una mica la síndrome de Cassandra, perquè venc aquí explicant, escoltau, que això està passant a les Balears, no, ets una exagerada, aquí no passarà, sempre m'han dit aquí no passarà, i a poc va passant, no? I a poc tenim aquesta sensació, sobretot a determinats nuclis, que mos expulsen. Per què? Perquè no mos poden permetre casa nostra, no? Hi ha qualcú que té més dobbers que nosaltres, que sí que compra i li deixen comprar, i nosaltres al final, quan volem comprar, no tenim la possibilitat de fer-ho, no? Hi ha una paraula, hi ha un moment que dic, ostres, hi hauria d'haver una paraula que explicàs això, no? Sentiment de que t'has d'exiliar de casa teva perquè no te la pots permetre, perquè has venut el més valuós que tenies, que era la terra, no? I una mica és aquesta sensació de dir, ostres, aquí comença a passar i no trob que s'estigui fent tot el que se podria fer per evitar-ho, no?
0: Parles del turisme, de viure del turisme, un dels grans enemics, i dius que el turisme consisteix en vendre el que no és teu.
1: No ho dic jo.
0: No, exacte. Ho diu José Mansilla, no?
1: Sí.
0: L'antropòleg urbanístic, em sembla també realment una frase brillant, un passatge, recursos naturals, benestar, clima, la costa, Clar. Però també la sanitat, la cultura, les infraestructures, l'espai i els serveis públics, el cel. Clar, estem venent això.
1: La platja, el mar.
0: La platja.
1: També el tarannà de la gent, eh? No, és que aquí la gent és molt maca. La seguretat, sí. Però també els recursos públics. És a dir, estem venent coses que no mos pertanyen, no? I a més, el problema d'això no és el problema del turisme en si, que no hauria de ser un problema. El problema és aquesta mena de profecia autocomplerta que fa... Que jo, des de petita, he sentit a dir que els mallorquins vivim del turisme, que sense el turisme serien pobres. També explica el llibre que no és ben bé així. Però que crea aquest discurs, se crea o crea relat i al final mos el creïm. I llavors pensam que només poden viure del turisme, que no poden viure de res més. Perquè a més, com més activitats hi ha cap al turisme, això és com un monocultiu, no? Impedeixes el desenvolupament d'altres activitats econòmiques. I al final, o te dediques al turisme o no funciona res, no? Llavors, per això dic que és una profecia autocomplerta, que de tant dir-ho, mos ho creïm, i al final invertim només en turisme i no permetem que existesqui res més. I per tant, efectivament...
0: Arriba un moment en què no existeix res més.
1: Exacte. I és una mica... per això dic que és un model que per mi és fallit i és evidentment que no funciona. Però, com que hi ha molta de gent que guanya molts diners amb aquest model... Bueno, molta gent, no, poca gent, però... van concentrant aquesta riquesa, cada vegada dificulta que hi hagi una igualtat social.
0: M'agradaria acabar l'entrevista amb un punt optimista.
1: Ah, sí?
0: I estava pensant, com ho podem fer per realment acabar amb un punt optimista? O creus que realment ja s'ha perdut tota oportunitat de poder sobreviure aquest neocapitalisme que ens està devorant?
1: No ho sé, la veritat és que no ho sé, però fent l'exercici aquest de tornar a tots els pisos que han estat ca meva i picar la porta, veure qui viu ara, quina relació tenen amb la casa, veure que tenen una bona relació amb aquella casa, veure que encara hi habiten, que hi viuen, que no són gent que està de pas, veure que hi ha els llibres allà posats, que l'han fet llar, totes aquestes cases que han estat ca meva, a mi m'ha reconfortat molt. I no només això, la meva memòria, per dir-ho de qualque manera, que al final som memòria, és una memòria molt agradable, no? És a dir, estic molt contenta de totes les aventures que he passat durant aquests 30 anys a Barcelona i espero viure moltes més, no? Però que dius, ostres, ha estat molt guapo tot això, ha estat dur, ha estat difícil a vegades, però ho tinc amb molta estima, no? Tot això ho guarda amb molta estima i crec que seria la manera de...
0: De poder donar aquest toc optimista, que de fet sí, sí. El sents també així, perquè agrada recórrer el teu recorregut vital a través de les cases, ve molt de gust també recórrer a través del llibre, molt ben escrit. Un metre quadrat de la Llucia Ramis, que ens ha agradat molt avui comentar-ho i que crec que ens farà pensar a més d'un. I que aquests principis que tots compartim que no siguin, que no es diludeixin tan ràpid, no?
1: Tant de bo.
0: Segur que aquest llibre us ajudarà a fer-ho. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Ai, sí, sentir aquesta música i dir, va, parlem de musicals, parlem de musicals. Martió, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Jordi Ramos, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què us sembla? Parlem de musicals?
1: Oi, per favor, sí.
0: Sí, el Martió el coneixeu perquè és el corresponsal de RAC1 a Nova York, però és que, a més, és votant dels Globus d'Or i ens porta aquí les novetats més últimes, el que s'ha vist més recentment a Nova York de musicals. Avui, quina?
1: Mira, és potser un dels musicals més excèntrics que he vist mai.
0: Sí?
1: I és l'adaptació, la setmana passada parlàvem de l'adaptació d'una pel·lícula i tu, Jordi, et queixaves de les adaptacions.
2: Sí, és veritat.
1: Jo crec que no hi ha...
2: És que hi ha poques idees.
1: Sí.
2: Però en general,
1: En aquest cas, veuràs que és una adaptació d'una de les pel·lícules més històriques i més taquilleres de la vida, però feta d'una forma una miqueta diferent. Vale? I us poso la cançó, perquè és la cançó que tots hem sentit 30 milions de vegades, l'hem cantada milions de vegades, ha guanyat un Òscar i sona així.

0: Aquesta versió no la coneixia.
1: Ah, exacte, no és la Celine Dion,
2: no,
1: eh?
2: No. Però ho intenta, no? Fa sí. Com una veu nasal així...
1: Efectivament, perquè no és la Celine Dion, però és una actriu que fa de Celine Dion. I aquí és on us deia que és una de les adaptacions més excèntriques, perquè sí que adapta Titanic, no? Però aquest musical no es diu Titanic, es diu Titanic.
2: Titanic,
1: a la francesa, Titanic. Ah? En anglès us haig de dir que és Titanic. Ah. Si voleu dir l'anglès, eh? Però us dic en català.
2: Això és pel rotllo quebecoà de la...
1: Efectivament,
2: Celine Dion,
1: efectivament. Ah. I mireu l'argument si és burro, que és... Imagina que la Celine Dion... O sigui, comença amb una parella que està en un museu del Titanic. I està explicant el guia, doncs mira, aquí el Titanic i tal, i va passar això, va passar allò, i surt una senyora a sota d'unes mantes i diu, jo sé què va passar, jo sé la història real, i és la Celine Dion, que explica la història del Titanic. I és la història que hem vist tots a la pel·lícula del James Cameron, però explicada per la Celine Dion,
0: que està grillada. I què tal? Què tal? El guió està ben treballat o
1: què? El guió és esperpèntic. O sigui, si parlàvem d'Schmigadoon d'una paròdia, això és una paròdia en esteroides. És la cosa més surrealista que he vist mai, però és un no parar de riure, perquè és que és grotesca expressament. I a més està feta, doncs això, amb cançons de la Celine Dion o que la Celine Dion ha versionat en alguna vegada de la seva carrera, d'acord? Us deixo escoltar una de les cançons que canten justament quan el Jack i la Rose es troben a la cua del barco, que ella va estar a punt de saltar i el Jack li diu, no, queda't.
3: 6, 7, 8,

0: Bueno, aquestes cançons que ara les sentiu, dius, home, sí, és la cançó, però fent pallassades entremig, perquè es tracta una miqueta d'això, de fer el gamberro, d'enriure-se'n de tot i de tothom, i de fet us diré que un dels personatges, la Molly Brown, tots aquests que de la pel·lícula surten, tots els personatges, eh? Però us diré que potser el que és més divertit de tots...
1: I la Celine és la Celine Dion, és a dir, ella es reconeix com a Celine Dion, o no? És un...
0: es diu Celine, ella surt com a Celine Dion, i a més va vestida de Celine Dion i fa aquesta veu nasal que deies tu.
1: I diu que va guanyar Eurovisió el 88 o no?
0: No ho diu.
2: Sabia jo que el Ramon no podia evitar-ho. Porta dintre.
0: No he dit el seu nom, però la Celine Dion postissa es diu Marla Mindel, que és una actriu molt divertida. És la segona cosa que li veig d'ella, i tot sempre és així, de paròdies excèntriques, de cultura pop, o sigui, coses com molt, molt, molt bones. I us diré que, tot i la xorrada que és Titanic, és una de les estrenes més brutals, perquè del 2017, estrenada a Los Angeles, en un teatre de cutre, salchichero, arribar a l'Off-Broadway de Nova York i convertir-se, arribar després a fer el salt a Broadway i estar nominada com a millor musical, és un èxit brutal. O sigui, això no s'ho creu ningú. A veure, cap premi Tony, però bueno, que estava allà, no? I és potser una de les coses xules. I us deia això, un dels actors que hi surt, igual, si sou televisius, sabreu qui és el Jim Parsons, és el bueno, ha guanyat Emmys, inclús, de la sèrie de Big Bang Theory. Doncs ell fa de la mare de la Kate Winslet, diguéssim, de la Rose, no? I surt amb uns coloms dissecats al cap. Bueno, és el més divertit que he vist a Broadway aquest any. I perquè veieu el to, us vaig a presentar un altre personatge que surt a la pel·lícula i que aquí hi ha un actor que l'interpreta.
3: I'm the iceberg, bitch.
2: Que bona, no? Quina anada d'olla, eh?
0: L'iceberg, aquí el teniu. O sigui, també és un personatge. O sigui, no parla a la pel·lícula, però aquí sí que parla i canta, eh? I canta com la Tina Turner. De fet, surt amb una perruca de platejada com la Tina Turner.
2: O sigui, que molta creativitat, també, eh?
0: Molta creativitat. Vol dir que, bueno, si us agrada la Celine Dion, podeu escoltar la banda sonora. Aquesta banda sonora no la trobareu a l'Spotify, lògicament per qüestions de drets, perquè això seria caríssim, però no, us recomano que busqueu els grans èxits de la Celine Dion, perquè surten totes aquestes cançons ben cantades.
2: Ben cantades. Titanic.
0: Titanic. Titanic. O Titanic.
2: Titanic. Jordi Ramos, tu què ens portes?
1: Doncs mira, ara ganes de veure Titanic.
2: Titanic, exacte, que aquesta no la veurem.
1: Moltíssim, eh?
2: Aquí a Catalunya no la veurem.
1: No, de moment no, però esperem que vingui. El que sí que veurem també sí que és una altra comèdia que va tenir un gran èxit a Broadway, en aquest cas va ser el 2011, però aquest any el tindrem aquí, és The Book of Mormon. Hello, my name is Elder Young. Hello, did you know that Jesus lived here in the USA?
2: You can read all about it. Però la veurem en català? Ai, en anglès?
1: La veurem en castellà.
2: Ah, en castellà.
1: Sí, perquè és el muntatge que han fet a Madrid. L'han fet diverses temporades. De fet, diuen que és un muntatge molt digne, els que han tingut la sort de veure-la. I ara ve amb gira a Catalunya. De moment no té dates exactes. Sí que sabem que a Sant Cugat es farà al febrer, que a Manresa es veurà al març, i està pendent de veure quan serà a Barcelona, però la veurem a Barcelona. Això també, saps? Vull dir, és una obra que, mira, jo la vaig anar a veure el 2011, que va ser quan va guanyar el munt de Tonys, amb una casualitat enorme, allò de que estàs a Nova York, el dia, l'hora exacta, poses a buscar una sola entrada i t'apareix en un bon lloc, i, escolta'm, no hi ha hagut mai a la meva vida anar a veure una obra de teatre, un musical, i que l'entreacte ja me'n vagi a comprar el CD del que em va agradar la música.
2: Molt bé, és bon senyal, eh?
1: És que jo crec que és un musical que una mica ho té tot. És un musical amb bona música, és un musical divertit, és un musical que té missatge social, ho té tot, però sobretot és un musical en el que rius moltíssim, i la prova és que és dels creadors de South Park. Que això també et diu una mica de la irreverència que porta el tema.
2: Els dos avui heu vingut així com a còmics,
0: irreverents.
2: Sembla que
0: irreverents.
1: Està clar que sí. En aquest cas, no enfotent-se de Titanic, però sí que enfotent-se'n dels mormons.
2: Ah,
1: que té...
2: Home, té tela. Sí, té tela. Sí, té la tela. On, això
1: de fet, això que estem sentint és Hello, la cançó introductòria de l'espectacle, que veus aquestes parelles de predicadors que piquen la porta de casa per venir-te a parlar-te de les glòries de del mormonisme, no? I de la Bíblia.
0: Jo encara me'ls trobo, a Nova York n'hi ha ni tant de parelles, home, segur? Amb la plaqueta aquí. Sí,
1: però piquen a casa o encara... O
0: no, no, això no m'ha passat, però que van pel carrer dient hola.
2: Com aquí els testimonis de Jehovà.
1: Sí, i de fet, mormons, aquí també n'hi ha.
2: També, però potser no tants com testimonis.
1: Van, bueno, déu-n'hi-do, perquè...
2: Cada vegada n'hi ha més, sí, és veritat.
1: Bueno, els envien, és una forma part de la seva idiosincràsia, es creen unes parelles que els van distribuint a l'arreu del món per poder predicar i els hi pot tocar a Barcelona perfectíssimament. Mm-hmm. En aquest cas concret, la gràcia és que una parella en què un dels dos és com el nen perfecte de la classe i l'altre l'esgarbat de turno, no només els posen junts, que no tenen res a veure l'un amb l'altre, sinó que a sobre, en lloc d'enviar-los a una ciutat que pugui ser especialment civilitzada, els porten a l'Àfrica.
0: Mm-hmm.
1: I bueno, clar, el que es troben allà ja no t'explico.

0: Clar, aquí se n'en foten molt, doncs, del món dels mormons, se n'en foten molt de la ignorància nord-americana, perquè, clar, ells, de l'Àfrica, l'única cosa que han sentit és el Rei León, saps? Mm-hmm. I quan arriben allà, concretament a Uganda, es troben que si les guerrilles, que si el SIDA, que si, bueno, tots els merders que podien haver-hi a l'Àfrica real, no? I l'obra ho explica des d'un punt de vista divertidíssim i, com pots veure, també amb unes cançons molt xules, com aquesta, en el que ells diuen, no, no, jo crec que cada cop que tinc un problema cantem una cançoneta que resulta que després acaba de dir fota't Déu, saps? Que, imagina't com es queden ells de descol·locats. Jo el recomano moltíssim, rius molt, t'ho passes bé, la música és boníssima i realment té números espectaculars, vull dir que no ens el podem perdre.
1: Estarem pendents d'aquesta agenda, que no està tancada, clar.
0: No, però sabem segur que vindran, ho anunciaran seguríssim, a la web seguint. Estem pendents de les dates, i només per acabar et poso potser el tema que és un dels més famosos, o si més no, el més icònic del musical, que és I Believe, jo crec, que canta el protagonista una mica com vulguem dir, mira, escolta'm, sóc conscient que hi ha tantes... O sigui, si et va enumerant totes les tots els sense sentits que té, doncs, una mica la seva creença, però escolta'm, jo, malgrat tot, i que...
1: Tira endavant. I believe that the Lord God created the universe. I believe... Sí, una mica com el seu credo, aquest final.
0: Bueno, clar, ell va dient, no?
1: Sí, jo crec en això,
0: crec que Déu va crear, crec que va canviar d'opinió sobre l'esclavitud, jo veig totes aquestes coses, però tot això, malgrat tot, jo m'ho crec. Però amb una melodia que realment és molt xula.
2: És d'una irreverència que crec que no es podria fer actualment, és d'aquells musicals o espectacles o productes que es van fer en un moment en què es permetia un humor que ara hi ha gent que...
1: No? Que, de fet, potser, depèn d'on, no la veurem, aquesta obra, no? Parlant ja a nivell internacional. Yeah. A Catalunya sí, però...
0: Bueno, precisament, la capital dels mormons és als Estats Units, i a mi, francament, em sorprèn que no hi hagués hagut més polèmica o més censura...
1: En el seu moment. Ara
0: tenint en compte la importància... Clar, ara amb l'Ebre Trump, potser els mormons tenen més rellevància.
2: Sí, però segueix, el musical segueix, però omplint, i el podeu anar a veure tu i quan vulgueu,
1: perquè
2: segueix.
1: Ah, sí? Aquest està ara a la cartellera...
2: Sí, sí.
1: Vol doncs que... mira...
0: És que és no, aquest... molt recomanable.
1: Sí. En aquesta ocasió no et demanarem que agafis l'avió, perquè tu i això ja ho tens en allà. Doncs a tots, Jordi Ramos, Martí, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
0: Bé, bon dia.

0: I a partir d'ara escoltareu els millors moments del Via Lliure d'avui. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui. Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dies, també avui. Dimecres, Catalunya viurà un moment històric. Serà cap a 8:15 del vespre. La lluna començarà a posar-se progressivament davant del sol, fins a tapar-lo completament. Serà el moment d'alçar la mirada cap al cel i ser testimonis d'aquest dels moments, un dels moments més esperats, amb l'eclipsi total del sol. Deia que n'hem anat parlant durant molt de temps, que és un moment que n'hem esperat, o l'hem esperat durant molt de temps, perquè a RAC1, de fet, ja en parlàvem ara fa un any.
1: 2:27 a Prades, les muntanyes de l'interior de la Costa Daurada, ja s'ha posat en marxa avui el compte enrere per l'eclipsi solar total que es podrà observar d'aquí justament un any.
2: D'aquí just un any, 12 d'agost del 2026, és un dia d'aquells de tenir assenyalat en vermell fluorescent, no?
0: Ara ho deia l'Embudio, Sergi Embudio, editor del Món a RAC1 durant l'estiu. Ara fa un any ho deia. Ha assenyalat el calendari en vermell fosforescent i no li faltava raó, perquè serà un moment històric. Un eclipsi total del sol que no veiem des de, atenció, 1905. I molt probablement, com a mínim els que estem en aquest estudi, serà l'últim que veiem, perquè un eclipsi d'aquest tipus a casa nostra no es veurà fins al 2180. Per tant, és una oportunitat que només passa una vegada a la vida per molts, i serà un dia d'aquells de recordar on eres tu el 12 d'agost del 2026. És important, ho dèiem aquest matí també amb l'Imma Soler, sots directora de Protecció Civil, escollir bé el lloc, anar-hi amb temps, fer-ho planificadament, perquè això algú s'ho està prenent al peu de la lletra. Fa uns dies que alguns catalans ja preparen el viatge, ningú s'ho vol perdre, i hi ha gent que s'ho està agafant i que sempre s'ho agafa molt seriosament. De fet, hi ha reserves en hotels des de fa mesos. La pregunta, però, és què tenen tots aquests eclipsis que ens fascinen tant? Per què passen cada tan poc temps? La gran pregunta també, ho tenim tot preparat? Doncs avui tenim una parella de persones, entre d'altres, que en saben molt del tema, cadascú des de la seva manera, d'això de mirar el cel. Aquí a l'estudi 1 de RAC1 ens acompanya a aquesta hora el Via Lliure, el Josep Massalles, que és astrofísic i també caçador d'eclipsis. Què tal, Josep? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Bé.
0: Nerviós?
3: No.
0: Ara explicarem per què no estàs tan nerviós, potser com molts altres. I des de la distància, el Jofre Llander, ara sí, és astrofísic. Què tal, Jofre? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Gràcies també per acompanyar-nos. Josep, començo per tu. Tu ets un caçador d'eclipsis, podríem dir.

0: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
1: Ai!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: El primer que sóc conscient, perquè potser va haver-hi algú anteriorment, però diguem, el primer que vaig observar, diguem ja una mica bé, va ser el 1973, que va ser parcial i el vaig veure des de Barcelona.
5: Des de Barcelona, el 73.
4: El primer parcial, eh?
5: I el primer total?
4: El primer total va ser el 1990,
5: sí,
4: a Joensuu, a Finlàndia.
5: A Finlàndia vas anar?
4: A Finlàndia vaig anar, sí. De càmping, i amb el cotxe, de càmping i amb el telescopi.
5: Perdó, amb el cotxe des d'aquí?
4: Des de Barcelona, sí, des de Barcelona.
5: Des d'aquí fins a Finlàndia?
4: Sí, és el que es feia abans, eh? Ara ja tothom agafa avions.
5: Però, és veritat,
4: però,
5: això.
4: Al principi, i no tothom va de càmping ara, no? Era de càmping, era, sí, una aventura en aquell moment.
5: Què és el que més t'atreu d'un eclipsi? Per què tants eclipsis que vols veure?
4: A veure, és que, a veure, en primer lloc, a mi m'agrada parlar que un eclipsi, la gent s'ho pren de maneres diferents, no? Però clar, cadascú té la seva idea. Jo diria, primer, és un fenomen singular i extraordinari, que els sols i la luna s'alineen de tal manera que els puguem observar absolutament alineats i que la lluna, que és lluna nova, que està invisible, ens permeti veure la visibilitat de coses que no veiem amb el sol, és un joc, no? Mm-hmm. És el ball aquest que hi ha entre la lluna i el sol i la Terra, que permet un objecte que no veiem, com la lluna, perquè és lluna nova, permet veure la corona solar, protuberàncies, la cromosfera, que no podem veure qualsevol dia. O sigui, si no ho veiem amb aparells especials, i ara hi ha sondes especials, etc., però des d'aquí la Terra, en condicions normals, no podem veure ni la corona ni la cromosfera si no hi ha un eclipsi de sol. Per tant, és un fenomen absolutament singular i que es produeix, com tu deies, molt esporàdicament. A Catalunya, des de 1905, no en tenim un altre.
5: Perdona, Josep, tu sé que no t'agrada que et diguin caçador de,
4: no, cap
5: d'eclipsis,
4: problema, cap.
5: Però és que hi ha un rànquing d'això.
4: Sí.
5: Hi ha un rànquing que... de caçadors d'eclipsis,
4: bueno.
5: I tu estàs al top 10.
4: Sí, sí, sí. Es va acunyar aquest... sí, i per això la paraula caçadors d'eclipsis ve d'aquí, d'una manera. Va ser els anglosaxons, bueno, un ordre americà que va fundar aquesta idea, va posar aquesta idea de caçadors, igual que també aquesta idea que es diu d'ombrafília, que és el temps que has estat sota l'ombra de la lluna, no? Però bueno, són anècdotes, podríem dir, de...
5: Que tu no fas gaire cas.
4: Bueno, diguem, jo vaig començar i no hi havia aquest rànquing, no?
5: Ja.
4: Que això són coses de les xarxes socials, dels temps moderns, d'internet, etcètera, i que per tant ara hi ha aquest rànquing, i en el qual hi ha com una comunitat de caçadors, entre cometes, d'eclipsis, que ens coneixem, que parlem, que ens informem de què fem, i que també pues, es posa a la web, es posa els rànquings, o sigui, perdó, els eclipsis que has vist.
5: Llegint algunes entrevistes que has fet aquests dies, hi ha una cosa molt maca que dius, que és que no has vist mai ningú quedar-se indiferent davant d'un eclipsi.
4: Sí, per descomptat.
5: Quines reaccions veus tu quan hi ha un eclipsi?
4: De tota mena, eh? O sigui, les reaccions són molt emocionals i molt hi ha una part racional i una part irracional del nostre cervell reptilià, que dic jo, no? Però d'alguna manera jo he vist plorar, riure, cridar, aplaudir, de tot, eh?
5: Sí,
4: sí. I igual que una mica com els animals, també els animals també reaccionen, i nosaltres reaccionem amb passió, amb emoció, és comptat.
5: Com us deia, també tenim el telèfon el Jofre Allende, que és astrofísic. Jofre, no és molt habitual que això passi, que un eclipsi total del sol passi a casa nostra, en particular, l'últim dèiem, en 1905. Què és, per què és tan excepcional? Per la gent que no en tenim ni idea, per què és tan excepcional un eclipsi total del sol a casa nostra, també, a Catalunya?
6: Sí, bueno, l'eclipsi de sol total realment és un fenomen que passa aproximadament cada any i mig. El que sí que és extraordinari és que passi a casa nostra, perquè sempre que hi ha un eclipsi solar, normalment la franja de totalitat no cau sempre en el mateix lloc del planeta Terra. Llavors, el que sí que és extraordinari és que passi a Catalunya, com bé dèiem, el pròxim serà, crec que era el 2180,
5: sí,
6: d'aquí bastant temps. Llavors, és una cosa que hem d'aprofitar i de veure. Jo, per exemple, ara escoltant el Josep, em sembla fascinant que hagi vist tants eclipsis. Per mi,

0: És el primer que veuré, per això també estic com molt emocionat per anar-lo a veure. I això.
1: T'ho pregunto a tu, Jofre, també t'ho pregunto a tu, Josep, que també ets astrofísic, però, Jofre, se'n poden extreure conclusions científiques d'un eclipsi?
0: Sí que se'n poden extreure. Tot i això, ara mateix, amb la tecnologia que tenim, nosaltres podem observar el Sol diàriament i els estudis es fan. Això no cal que ens esperem a tenir un eclipsi de Sol total com per poder estudiar el Sol, però en el seu moment era molt important per estudiar el Sol perquè, com bé deia el Josep, ens permetia observar la corona solar, que és una regió del Sol molt, molt dèbil, la cromosfera. També ens ajuda a entendre el camp magnètic del Sol i fins i tot ens va permetre observar experimentalment la relativitat general d'Einstein. Amb un eclipsi de Sol total vam poder comprovar el que deia Einstein.
1: Josep, tu com a professional, però també personalment, què has après de tots aquests 43 eclipsis que has vist?
2: Oh, moltes coses. A veure, com deia el Jofre, clar, històricament això ha tingut molt interès. Científicament ara, vull dir, com tenim sondes i tenim molts sistemes d'estudiar la corona i estudiar la cromosfera del Sol, doncs ja ha perdut una mica l'interès científic, malgrat encara en té. S'estudien les perles abelles, s'estudia la corona, i com deia el Jofre també, és molt important en la història de la ciència el eclipsi de 1219, que Eddington i Dyson van anar a Sobral i a Príncipe per veure l'eclipsi, que va corroborar la teoria de relativitat. Històricament té molt interès i jo lligo amb aquesta història. Jo, per mi, els eclipsis són un espectacle fascinant, és l'espectacle còsmic més important, que si li anien la Terra, la Lluna i el Sol i que puguem veure-ho és extraordinari, però també hi ha un aspecte cultural per mi importantíssim, que és i és com un homenatge a la humanitat i a la cultura. O sigui, passem des de la ignorància al coneixement, i aquest és el punt per mi important. Si no coneguéssim el que és un eclipse, tindríem certa por. I, per tant, les explicacions dels eclipsis de l'antiguitat eren mitològiques, era un drac que es menja el sol, eren absolutament mitològiques, supersticioses, eren de por. I això és una cosa ben normal. Si no tinguéssim aquesta trenca la rutina del dia i la nit, no? I apareix un eclipsi, doncs tindríem certa por. I què passa actualment? Que gràcies a la cultura i gràcies a la història de la humanitat i gràcies a la ciència, sobretot, i a l'astronomia, ens permet predir absolutament quan el veurem, on el veurem i sense por. I, per tant, el podem gaudir amb coneixement. I jo, per mi, és aquesta idea, jo sempre he fet aquesta reflexió, és el pas de la ignorància al coneixement.
1: Mira, fem una cosa ara, anem cap a fora de RAC1 perquè tenim una persona esperant-nos. Dic que anem cap a fora de RAC1, tot i que anem cap a Barcelona, perquè la nostra companya Nora Rossell és al carrer Viladomat, entre Rosselló i Provença, a Barcelona, que aquí hi ha una de les botigues més especials, també úniques de la ciutat, que és la botiga Còsmic. Es tracta d'una botiga on s'hi venen objectes, entre d'altres, relacionats amb l'astronomia. Nora, bon dia, com estàs?
3: Hola, Arnau, molt bé. Doncs mira, sóc aquí amb el Xavi i l'Àngels, que són els propietaris de la botiga Còsmic, com bé deies, i em sembla que també estan bastant emocionats, ja he vist que fan maletes per marxar a veure l'eclipsi, oi?
4: Sí, exacte, ja estem a punt per sortir cap allà, demà marxem cap al lloc d'observació i ja estem fent els últims preparatius avui aquí a la botiga.
1: Ara parlem amb l'Àngels i el Xavier, però Nora, descriu-nos tu com és aquesta botiga i sobretot què hi pots veure, què hi ha?
3: Doncs jo el que més veig són telescopis i prismàtics. No sé si és això el que més veneu normalment.
4: Sí, exacte. El que més veneu normalment és això, prismàtics tant per astronomia com per muntanya en general. I després la part de telescopis, que hi ha els manuals, que has de saber on és Saturn, posem pel cas, i els automàtics, que fins i tot automàtics hi ha d'una gamma nova que funciona i solets. Li dius, vull veure la galàxia d'Andròmeda i te la troba, no? Però aquests dies el que més s'ha venut són doncs, uns prismàtics especials que ja porten un filtre incorporat per poder mirar el Sol, serveixen només pel Sol, que ningú mirarà amb prismàtics al Sol perquè ens quedaríem secs.
1: Important, això.
4: Especials, d'acord? I el que més s'ha venut doncs, són les ulleres homologades per poder veure l'eclipsi.
1: L'Àngels i el Xavier, no sé si m'escolten...
3: Sí, ara els dos et senten.
1: Hola, Àngels, hola, Xavier. La meva curiositat ara mateix, tu parlaves d'aquests objectes que més compra últimament la gent, però més enllà de l'eclipsi, en aquesta botiga, el Còsmic, per què s'interessa la gent?
5: Home, bon dia. A banda del que ha explicat l'Àngels, també tenim una secció al fons de la botiga, que és microscopia. Llavors també tenim ajudes òptiques, jo diria que tot el barri ha passat aquí, tots els avis del barri han passat aquí per agafar lupes i ajudes per a observació, perquè cada vegada són més grans la gent i necessitem aquest suport. Llavors també tenim aquesta secció prou important i servei tècnic també per reparar qualsevol equip, que sigui telescopis, microscopis, lupes, binocles, això també els arreglem.
1: Durant els últims mesos, també parlant de l'eclipsi, ara ho dèiem, portem un any parlant de l'eclipsi a recull i molt més segurament. No sé si aquí a la botiga El Còsmic de Barcelona heu notat també un augment de vendes o més interès per la gent amb l'eclipsi en particular.
4: Sí, efectivament, ja fa 9 anys que parlem de l'eclipsi. Aquí tenim públic en general i aficionats a l'astronomia. Aleshores, aquests, clar, ja porten avantatge, no? Ja van comprar tots els aparells fa mesos, potser a principi d'any ja estaven venent telescopis per veure l'eclipsi amb els seus filtres, càmeres per poder fer la filmació, per agafar no només les taques solars, sinó també les protuberàncies, això que comentaven els companys, i tot el possible, no? És tot un espectacle, un eclipsi total de sol, com comentava el Josep, que és client nostre.
1: Sí, Josep, els pots saludar, eh?
2: Sí, jo precisament anava a saludar-vos. Hola, Xavier i Àngels, què tal?
5: Hola, bon dia, Josep.
2: Bon dia.
4: Doncs sí, és un espectacle que val la pena veure. Jo n'he vist un parell i realment és emocionant veure com baixa la temperatura, com canvia l'atmosfera, el color de l'aire, per dir-ho així.
1: Perdona, no sé si hi ha algun telescopi perfecte per veure un eclipsi, o hi ha molts models i moltes maneres de veure'l.
4: Hi ha moltes maneres de veure'l, des de només amb les ulleres, o si vols anar una miqueta més enllà, i just al moment abans de la totalitat, que és quan es veuen les perles de Bailey, l'anell de diamants i les protuberàncies, si vols veure això més grosset, amb més detall, és quan va haver un telescopi amb filtre, o bé els prismàtics aquests que et deia, amb filtre també.
1: I per capturar... Perdona, digues.
5: Per la gent que no tingui possibilitats d'obtenir ulleres o presses especials, escolta, una rasera de cuina, ja que tinguis foradets ben petits, i et projectarà l'eclipse contra el terra.
1: Ah, mira,
6: un altre mètode.
1: Un altre mètode per veure'l. Digues, Nora, digues.
4: Sí, també és molt bonic fer, doncs, agafar-te una cartolina mateix i fas uns quants foradets, doncs, dibuixant, per exemple, el nom del lloc on estàs, o fer, doncs, eclipsi 2026, i aleshores, en el moment ja de la parcialitat mateix, aquest paperet et projectarà a terra, doncs, la lletra, la paraula, amb tot de petites llunetes, més ben dit petits sols, que faran, doncs, el dibuix. Això és un record molt típic en agrupacions astronòmiques, posar el nom amb les petites llunes o els petits sols, en realitat.
6: Però l'Àngel... Tenim els supertelescopis que venen aquí, ens anirà bé aquest mètode.
1: Exacte.
6: De la cartolina, oi?
1: L'Àngel Gil i el Xavier Gorriz, que són els propietaris de la botiga Còsmic de Barcelona, una de les especialitzades en això relacionat amb l'astronomia. Àngel, Xavier, per cert, això, les maletes és real, eh? Marxeu, cap on marxeu a veure l'eclipsi?
5: Doncs hem tingut sort perquè un amic nostre té una segona residència
1: a la zona del
5: Delta i ens va...
1: Home.
5: Convidar, ens va dir, escolta, des del terrat de casa es veu, no cal que busqueu més. Sí, ja encendem.
1: Esteu nerviosos o no, però vosaltres?
4: Estem amb ganes ja de veure'l. Sí, expectants, més que res. La meteorologia és el que preocupa, perquè això no saps mai fins a l'últim moment què passarà, però, de fet, tenim l'experiència de l'últim a Estrasburg, que estava totalment tapat, i en el moment de la totalitat es va fer una clariana just on havia el sol, vam poder veure l'eclipsi total, i després es va tornar a tapar. I això es veu que és algo que és quelcom que passa a vegades, degut al que diuen el vent de l'eclipsi, que això el Josep també ho sap molt bé amb els seus viatges que ha fet per tot arreu. I així que bé, encara que estigui núvol, no perdeu l'esperança, perquè pot ser que a l'últim moment doncs el puguem veure.
1: Àngel, Xavier, de la botiga Còsmic, també Nora Rossell, gràcies, fins ara.
6: A tu. Gràcies.
2: D'acord, Àngels. I Xavier, records?
1: Aquesta és una bona pregunta. La meteorologia, també Jofre, Josep, pot fer complicar la cosa o pot fer la guitza una mica?
2: Sí, absolutament. Depèn de quins dubus tinguem, sí.
1: Jofre, Josep, ara et deixo respondre també. Sí. Jofre, si els núvols són realment importants, mala peça al taler o hi ha alguna esperança, algun pla B?
0: Bueno, el pla B seria sempre tenir una ubicació mirada a part de la ubicació principal que s'havia pensat per anar a veure l'eclipsi, per això, per si hi ha núvols, que hi ha pàgines web, aplicacions, per exemple Sat24, que et diu pràcticament a temps real quina és la nuvolositat, es pot arribar a desplaçar dintre d'un marge, perquè òbviament si hi ha núvols molt extesos poca cosa es podrà fer, no? Però sí que si ens podem desplaçar una mica i evitar certs núvols, a vegades podem arribar a veure l'eclipsi.
1: Josep, tu t'hi has trobat en moments que potser has anat a Finlàndia, com has dit el primer eclipsi total, i que els núvols o el temps fan la guitza i no hi ha manera de veure'l.
2: Sí, sí, clar. M'he trobat a alguns llocs. A Mongòlia, per exemple, em va nevar.
1: Ostres.
2: I, per tant, no vaig veure res. Bueno, es va veure com s'enfosqueix. Clar, veus altres aspectes, els vius, jo dic, eh? Però sí, a la Xina també el 2009 em va ploure a bots i barrals. El que passa que també va ser interessant. Per exemple, aquest de la Xina que et comento del 2009, que va ploure, era molt llarg. I, per tant, la lluna tapava molt el sol. I llavors es va fer molt fosc. I això també és interessant.
1: Ja.
2: També m'ha passat algunes vegades. I sí, ja pot ser que no el vegis. Ara, si els núvols no són molt espessos, a vegades es desfan en el moment de l'eclipsi. Això sí. Però si són molt, molt, molt, molt forts, els núvols, malament.
1: Dels 20 i pico eclipsis solars totals que tu has vist, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció més enllà del sol, és a dir, de l'entorn, ja no de la reacció, sinó de la natura també, perquè sí. Parlen dels ocells, parlen de la temperatura, què és el que més et sorprèn encara avui en dia?
2: Bueno, clar, la reacció de la natura és molt important, la reacció de les persones, en lloc també, que gent que no diries mai, doncs que plora, que riu, que crida, molta gent es grava a si mateix o grava la situació i no es reconeix a si mateix, m'he trobat més d'un
1: sí,
2: que no reconeix a si mateix.
1: Reaccionant a la reacció, imatge o
2: sí,
1: que veu.
2: L'emoció que sent en aquell moment i gent que ho fa, això ja és curiós, jo crec que és una recomanació divertida, de veure com hem reaccionat davant de l'eclipsi, perquè potser no es podem imaginar. Però han passat coses curioses amb el tema de com reacciona la natura. La natura reacciona. I reacciona als animals, per exemple, que és molt típic de dir, les gallines se'n van a dormir i tal. Però jo m'he trobat, per exemple, una cabra que crida, els ocells que callen o que els ocells que criden moltíssim. I com a anècdota, potser una cosa més que potser no es parla tant, és la reacció dels insectes. Fins i tot els insectes noten l'eclipsi. I això m'ha passat a mi en 1291, a Mèxic, en una zona que estava veient l'eclipsi i al moment de l'eclipsi van sortir els mosquits tots a picar-me.
1: Ostres!
2: A les 12 del migdia, quan no tocava. O sigui que els mosquits fins i tot reaccionen i veuen, noten l'eclipsi i surten a fer la feina.
1: I pel que dius, la natura no té tampoc un patró llavors molt, molt estàndard de reaccionar, perquè si dius que a vegades els ocells canten,
2: sí,
1: a vegades no tant.
2: Depèn. Ja. Depèn del costum. Clar, els ocells hi ha qui s'aixequen al vol en el moment de la posta de sol, doncs potser serà el moment, no? Imagina't, no sé, ara per dir alguna cosa, hi ha el Delta de l'Ebre que fan els companys que deien abans i que els flamencs, per exemple, què faran en aquell moment? Pot ser molt interessant. Però a vegades és al revés, o sigui, els animals reaccionen davant de la llum d'una manera o d'una altra i potser s'ha de veure això.
1: També és important això, que la gent s'informi sobre com hem d'actuar, com hem d'actuar i com hem anat, que ho hem anat dient, també com hem d'actuar davant d'un eclipsi.
7: Quan sentim la paraula eclipsi, molts pensem que la lluna simplement taparà el sol. Però un eclipsi total és molt més que això. L'única manera que hi ha...
1: Ara escoltàvem el Jofre Allanda, que té un compte a Instagram, que és estrellats.cat, on Jofre fas divulgació sobre l'eclipsi. Tu realment has detectat que això s'ha disparat l'interès per entendre una mica més aquest fenomen?
0: Sí, sí, ho he notat molt, de que s'ha disparat l'interès i sobretot penso que és també perquè l'eclipsi és un fenomen que tot el món pot gaudir i no cal tenir els coneixements d'astrofísica com per poder-lo veure, vull dir, no has d'entendre l'astrofísica com a tal com per poder sortir i gaudir d'aquest fenomen. Llavors, moltíssima gent té moltes ganes de viure-ho.
1: I tu has detectat, per cert, tu que et mous també a les xarxes socials, algun tipus de rumor fals, de notícia falsa al voltant dels eclipsis i d'aquest món? El Josep fa que sí amb el cap, tu, Jofre?
0: Sí, sí, he escoltat algunes fake news com per exemple, de que pot afectar l'embaràs o coses així, però res més lluny de la realitat, vull dir, no passa absolutament res. I sí que, per exemple, he vist algun de que l'eclipsi és dolent de per si per la nostra vista, i això no és veritat. O sigui, el que passa és que el que és dolent és mirar el sol,
1: clar,
0: però l'eclipsi de per si no passa res. Ni males energies, ni simplement per anar caminant pel carrer ens quedarem secs, no. El que passa que com que hi ha l'eclipsi tenim les ganes de portar la nostra visió cap a on està el sol, doncs aquí és on està el perill, mirar, clar, directament al sol.
1: De fet, l'exemple més clar és el Josep, que està aquí amb nosaltres, que n'ha vist 43 o 22 de totals i parcials, que la vista la tens bé.
2: Porto ulleres, però des de petit.
1: Com jo, que tinc 30 anys i que no he vist cap d'aquests eclipsis. Mira, una pregunta per acabar ara, ràpidament, perquè avui hem llegit en algun diari, en alguna informació que ara no recordo, que s'han fet estudis als Estats Units i que diuen que després d'un eclipsi la gent també s'implica més en projectes socials, perquè això et genera un sentiment de felicitat i que per tant, això pot crear-se així. Tu ho has detectat o què?
2: No, jo no ho he detectat personalment. El que sí que he detectat és que més interès aquests dies amb la ciència, amb l'astronomia, amb l'eclipsi, per descomptat. Però jo això no ho desconec. Que als Estats Units fan estudis de moltes coses.
1: Això també és veritat.
2: I també són una mica especials, també, als Estats Units. I, per tant, no sé si és traspassable aquí, diguem, no? I tindrem més... Però, a mi m'agradaria que, per exemple, que després de l'eclipsi més gent es fes soci d'agrupacions astronòmiques, d'Àster, per exemple, que jo sóc el president d'Àster, Agrupació Astronòmica de Barcelona, aprofito per fer propaganda. I jo crec que la manera de gaudir de l'astronomia és estar-hi en una agrupació astronòmica, no la nostra només, sinó moltes, i home, jo espero que això sí que reactivi, a veure si després de l'eclipsi tenim més socis.
1: Doncs queda dit i queda fet la falca, que ja va bé que la gent també s'impliqui en aquestes organitzacions. Avui hem parlat amb el Josep Massalles, que és astrofísic, però sobretot, encara que ell no li agradi i que ho accepti, caçador d'eclipsis, o com a mínim observador d'eclipsis. N'ha vist 43, 22 dels quals, no? D'aquests d'eclipsis l'art total, com el que viurem dimecres que ve. I hem parlat també, entre d'altres, amb el Jofre Llande, que és astrofísic i divulgador a les xarxes socials. Gràcies als dos, Josep, Jofre, moltes gràcies i fins
0: moltes
1: la propera.
0: Gràcies. A vosaltres.
1: Una abraçada. Les 12:06. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Sandra Vicente, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Arturo Puente, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com porteu l'estiu? Esteu insultant? Esteu insultant molt?
2: Insultant moltíssim.
0: Ai, que bé, que bé.
1: No se'n lliura ningú, eh?
0: Aquí,
1: espero que els veïns també.
0: Des de la piscina, des de la platja, des d'on faci falta. Insulteu amb amor, això sí.
1: Sempre.
0: Ho recordem cada setmana, però insulteu o tingueu enginy, que és el que diem cada setmana. Recordeu aquest espai, l'Animus Injuriandi, avui sí que ho diré bé. Parlem d'aquest art d'insultar.
2: No l'he trigat 3 setmanes, eh?
1: Sí, bueno, a veure la quarta com ho fa.
0: Com sou dolents, eh? Sou
1: insultadors som, a veure.
0: Animus Injuriandi.
2: Fantàstic.
0: Recordeu, que el Via Lliure d'Estiu parlem de l'art d'insultar. Hem parlat de Donald Trump, hem parlat de Muhammad Ali en el seu moment, de la guerra psicològica a l'esport. Avui, pel que veig aquí, és una cosa molt, molt nostra. L'insult català, podríem dir, o la manera d'insultar, malnombrar, que dèiem fa uns dies en català. Va per aquí la cosa avui.
1: Sí, tenim un programa nostrat avui. I, a més, com dèiem, és una cosa que tenim una tradició riquíssima i que ve de lluny. Molt lluny, molt.
0: Ostres,
1: lluny, marxant.
0: Ostres, sí que hem
1: anat lluny, tu. Molt
0: lluny. De molt lluny.
1: Molt lluny.
2: Per començar bé, del segle XVIII, hi ha un personatge que és probablement el primer gran insultador en català, almenys en registre no exactament literari, és a dir, en registre una mica més col·loquial. Parlem de el baró de Maldà.
0: El baró de Maldà, qui era el baró de Maldà?
2: Bueno, es deia Rafael de Mati de Cortada, membre de la petita noblesa barcelonina del segle XVIII, un escriptor empedernit, tot ho escrivia, omplia fulls i fulls dels seus dietaris, i avui sabem que era una persona hipocondriaca, obsessiva, queixosa i, sobretot, insultadora.
1: Com ens
0: agrada.
2: Potser
0: era una mala persona, però bueno.
1: Segurament.
2: Segurament. Que ha quedat, probablement. Li agradava el descalificatiu, tant contra les persones com contra les coses, i és un dels primers exemples de la injúria en català.
1: A més, tenia les seves fixacions... Ens anem al 1794, quan els francesos van llançar aquesta gran ofensiva per envair Catalunya, i el baró, doncs, se'ls va agafar amb ganes, una cosa que també és molt nostrada, t'haig de dir. Sempre els hi deia gabatxos. No s'ho va inventar ell, això de gabatxos.
0: No és cosa seva,
1: però va ser qui ho va popularitzar, s'ha de dir, perquè era una cosa que té

0: ve d'una forma francesa, no sé què, i ell és qui ho treu d'una cosa com més culta i ho baixa al poble, no? I els catalans li diem gabatxos gràcies al baró. També els compararà amb dimonis.
1: Els
0: gabatxos. Us haig de dir que, pues, si mai voleu encarar-vos amb un francès, que sapigueu que això, que és un insult ben nostre, que data del segle XVIII, i que si mai us sentiu malament per fer servir aquest qualificatiu contra una persona francesa, quedeu-vos tranquils, perquè en Rafael en deia de bastants pitjors.
1: No sé si és la manera d'autojustificar-te o d'endominar-te, però si a tu et sembla bé dir que... Si a tu et sembla bé citar el segle XVIII endavant. No sé si tens exemples d'aquests insults que deia el baró.
0: Tinc, David. Pugeu-me aquesta música, renaixentista, sisplau.
1: A veure.
0: Ara declamaré, vale?
1: Vinga.
0: Declamo i llegeixo textualment el baró de Maldà. L'escarpada i alta muntanya de Sant Llorenç d'Amunt, que encara que costa tant de pujar, els francesos, com dimonis, hi han pujat. I es pot dir que els dimonis els guien per causar-nos mal a nosaltres. I com que mala herba mai no mor, tots ells són l'assot de la humanitat que Déu ha permès per al nostre càstig, pel que mereixem.
1: Es quedava a gust. No estalviava cap floreta.
2: No. Ei, i tampoc no estalviava cap als castellans. Tot i que aquests els deia, no els deia dimonis, els deia bàrbars.
0: Bueno, també
2: posa
0: la
2: musiqueta, va.
1: Vinga, un altre cop, a veure aquesta musiqueta.
2: Havent-se confirmada ahir a la tarda la funesta notícia de quedar els francesos amos de la respectable fortalesa de Sant Ferran, de la villa de Figueres, per la depravada conducta de la tropa castellana i dels seus oficials, havent-los deixat entrar, segons es diu, sense disparar cap canonada, no sé si s'han portat tan malament o més que els francesos en aquesta cruel guerra.
1: És a dir, això ho deia dels castellans.
2: Castellans. Els francesos són dolents, els castellans són encara pitjors de deixar-los passar.
0: És molt català, això. Jo crec que hi ha una cosa que és més divertida encara, que és l'insult contra les coses. Coses, situacions... El baró no s'estava de res. Mira, hi havia un exemple en un viatge que fa entre Tàrrega i Maldà, que es veu que va haver de passar la nit en un hostal que no li va agradar, i va dir farem alto en un hostalot de mala mort. Casa en Castellví, espero que els Castellví ja no tinguin aquest hostal.
1: Un hostalot.
0: Li agradava molt afegir el sufix ot a tot el que no li agradava. Un hostal pobre és un hostalot o un casalot. De vegades també es posava una mica més superlatiu, i per exemple els camins dolents els deia, un camí és un escabrossotàs.
1: Això del dinar, això de l'ot, el dinarot famós dels últims anys és el de Carlos Mazón al Ventorro durant la tarda de la Dana, per tant,
0: aquest era,
1: no era un dinar,
0: molt gros,
2: en aquest
0: un
2: cas per gros, no?
0: Sí, però també li podem dir com insult,
1: també
0: perquè
1: una
0: en aquest cas, amb els
1: dinarot
0: resultats que va tenir, el baró era una mica com, saps, com aquells avis que renyen la tele quan el Barça perd, però en versió renaixentista, vale? Quan alguna cosa no li agradava, li encastava un sufix i llestos, i és una cosa que li hem dit menyspreu lingüístic sistemàtic. Això, al final, no s'acaba amb els gabatxos i els hostalots, sinó que té bastanta més teca, al final.
1: Va més enllà.
0: Va molt més enllà, sí.
2: Per dir simple, a algú pots triar entre curt de gambals, capsigrany, talós, tros d'assa, cap de carbassa, tanoca, babau, està bé, pallús, i un que és maquíssim, que és bleda assolellada. Sí,
1: sí. Bleda assolellada està molt bé, però crec que em quedo amb tanoca,
2: Tanoca
1: o talós.
0: Talós. Sí.
1: Llista llarguíssima per una sola idea.
2: Sí, per exemple, no? Si vols dir que algú és poc honrat, tens lladregot, també un ot, indecent, delinqüent, poca vergonya, fals, bandarra, malparit.
1: Bandarra.
2: Malparit. Brètol. Carronyaire.
0: I bueno, i això, estem insultant a la capacitat mental de la gent, però també tenim el camp sexual, no? Que està en plen de referències. Això sí, ojo, disclaimer, un altre cop, avís. Sempre em toca mi avís a l'audiència. Estic molt cansada, no sóc la divertida jo en aquest programa mai. Nens, nenes, catalans, catalanes, no feu servir, si us plau, a referències masclistes i homòfobes en els vostres insults, però feu el que dic, no el que faig, perquè ara us n'hi ha costat, vale? En teniu un de molt mític als catalans, que és xarrupa escrots per persones, homes, concretament homosexuals. En aquest camp s'ha de dir, en el camp sexual, el comodí sempre ha estat puta o puto, que també es pot aplicar a coses o adjectius, no? La puta calor, que dèiem abans, no? És una cosa que em fa molt, molt feliç, que els joves ara s'ho han adaptat una mica diferent, que diuen em puto moro de la calor.
1: Em puto moro de la calor.
0: Però bueno, escolta'm, jo ho compro, no?
1: Sí.
0: Com deia, no li digueu mai, insulteu mai a ningú pels seus gustos o activitats sexuals, però si ho heu de fer, si us plau, us demano, no digueu puta. Poseu-vos nostrats, digueu meuca, o si us sentiu una mica més generosos, pugueu dir també bagassa.
1: Bagassa.
3: Bagassa,
1: ostres. Bagassa. Que ara, això són els insults ja més forts, però sí. També n'hi ha d'altres més lleugers. Sí. Lleugers, i a vegades fins i tot alguns escatològics, però aquest ja és un altre camp que ja entraríem un altre dia. Però això, n'hi ha de més lleugers.
0: Mm-hmm. Sí, tenim... Sandra. Molt més simpàtics, no? Sí. Tenim, doncs, els titafredes, no?
1: Titafreda.
0: Clar, tenim les bledes o bledes assolellades, que deia l'Artur abans, figaflor, figamolla... La seva variant valenciana, que m'agrada molt, que és panfígol.
1: Panfígol és la variant valenciana
3: com
1: de...
3: Figaflor.
0: De figamolla. Sí, no? Que tots venen a dir més o menys el mateix, sí. No? Una persona així com amb poca empenta, poc caràcter, no?
1: És poca sang, no?
0: Poca sang.
3: És que s'ha de dir que abans deies, no? Això són clarament insults homòfobs, no?
0: Sí.
3: És a dir, clarament venen d'aquí, però ja no signifiquen exactament això.
1: Ja. Sí. Això també deu passar amb els insults
3: capacitistes.
0: Has dit molt bé el títol de la secció, però...
1: Sí, no, exacte. No ho podem fer tot bé.
0: No, està bé.
3: Clar, és a dir, subnormal, per exemple, subnormal, ve a dir, és un insult capacitista totalment, però que avui ja ningú no relaciona amb això.
1: Exacte.
3: No. Normal seria el més dur, en tenim d'altres, més nostrats, mancat. I encara, una mica també, aquest també em fa una mica de gràcia, que és set mesó,
1: ostres. Aquest és... també té mala llet, aquest, també té mala llet. Va, per enviar algú a fer punyetes, també tenim mil maneres de dir-ho.
3: Sí, per enviar algú a fer punyetes, engeguem algú a la merda.
1: Sí.
3: A cagar la vida. A parir panteres.
1: Sí, a parir panteres, és veritat.
3: Més a pastar fang. Més a fer la mà.
1: A fer la mà, molt valencià, això també.
3: Lleidatà, també, diria. A la quinta forca o a campistraus. Això es diu,
0: Campistraus no l'havia sentit mai.
1: Sí, campistraus, sí.
0: Sí, clar, és que ara, quan deies d'enviar a fer algú a fer punyetes, clar, jo he pensat, vés a la merda, i clar, he pensat en l'escatologia, per això m'he tirat a la piscina, no puc esperar a parlar d'això, perquè clar, Catalunya, escatologia ha de sortir per força. Tenim tros de merda. Merdós. Si una cosa és dolenta, li podem dir cagarro. Si algú no passa pel seu millor moment, està fet una merda, no? També després tenim matisos, no? Ser un cagat, un caguetes, un cagacalces, que és ser un covard, no?
1: I que tot té la seva connotació,
0: clar, efectivament. Clar, no és el mateix ser un cagacalces que un caguetes,
1: no? Sí,
3: és i un cagadubtes?
0: Un cagadubtes, que és un indecís.
3: Tot això només amb el verb cagar,
1: Sí. El que dèiem, escatologia catalana.
3: Amb les aigües menors, això serien aigües majors, a les aigües menors tenim un també meravellós català que gaudeix de molt bona salut, que és pixapins.
1: Home.
4: I pixen com gossets quan ningú els veu. I ho deixen tot empastifat i brut. Són pixapins. Què passa amb...
1: Això, m'encanta aquesta cançó. Oi?
0: Jo no la coneixia tampoc. És una cançó de Biflats que es diu Pixapins. Ah, no dona lloc a la confusió. Sí.
1: Va, fem un salt endavant en el temps, perquè això, que els insults també han tingut moments d'esplendor col·lectiva, podríem
3: dir. Sí, un moment clau. Hem tocat el baró de Maldà, el segle XVIII. Hi ha un moment clau també per l'insult, per menysteniment en català, que és la cruïlla entre el segle XIX i XX, no? L'edat d'or de la premsa popular, el naixement d'algunes de les millors publicacions satíriques, el Bé Negre, el Cucut, l'Esquella de la Torratxa, moltíssimes, podríem fer una llista enorme. Revistes que disparaven contra tot poder establert, encara que de vegades ho havien de fer sense paraules.
1: Clar, sense paraules, perquè ho feien dibuixant
3: Que era una
1: vinyetes...
3: forma, exacte, que era una forma de suavitzar-lo, una forma de passar
0: però la bueno, censura. Suavitzar-lo també.
3: Moltes vegades elevava, no? El llistó.
0: De fet, la injúria més coneguda d'aquest moment històric, és sens dubte, que ho coneixerà tothom o gairebé tothom que ens escolti, que és la que va motivar els fets del Cucut, la revista, no? Que sempre carregava contra l'exèrcit. Doncs un dia va publicar una caricatura en gent entrant al frontó Condal, i una persona preguntava: què se celebra aquí, que hi ha tanta gent? I l'altra responia: el banquet de la Victòria. I el primer rematava: de la Victòria, doncs deuen ser paisans.
1: Clar, això avui potser no s'entén tan bé, però era una crítica a l'exèrcit
0: espanyol, no? Era una manera de dir que els militars espanyols no podien celebrar la Victòria perquè mai no guanyaven res, no? I això era una injúria contra l'exèrcit, i era la cosa més greu, més grossa que podies dir contra l'Estat. I clar, va acabar amb un munt de persones segrestades, i els militars, de fet, segrestant la publicació.
1: És veritat que eren molt dures aquestes vinyetes, aquestes idees idees, però pel que em dieu no hi havia un insult com els que hem explicat en altres seccions.
0: No, bueno, posa-t'hi tu a insultar la classe, un militar talós,
1: xarrupes
0: crots,
3: no crec. No hi havia insults directes del tipus tal persona és un malparit, això no existia o no eren gaire freqüents o no n'hem trobat, però hem de recordar que en molts períodes d'aquest temps hi havia censura i això no és obstacle perquè menystenir i desqualificar a tort i a dret ho feien només que ho feien amb dibuixos i amb ironia. I de tant en tant, fins i tot amb poesia,
1: amb poesia en aquests espais també,
3: Sí, també, a les revistes.
0: Era una manera com d'amagar una mica aquest insult, aquesta faltada, no? I un dels millors exemples és Josep Maria de Sagarra, que de fet, deixeu-me dir-vos, que és el responsable de dir-li a Lerroux emperador del paral·lel.
1: Allò que dèiem abans, no?
0: Sí.
3: Molt vinculat al bé negre, molt vinculat a més al catalanisme aquest de finals del 19, escriptor prolífic, que a més va tocar tots els gèneres, és un dels col·laboradors del Benegre com a satíric, però que feia la major part de les coses, les feia serioses, és autor d'obres serioses, compositor de versos, en fi. El que passa és que en el seu temps lliure, diguem-ne, en aquesta vessant més animus injuriandi, també componia versos rodolins per ridiculitzar figures conegudes i poderoses de la seva època i institucions intocables. La primera, l'Església. Lluís Permanyé, el recordat periodista de La Vanguardia, enyorat, va recollir alguns d'aquests poemes satírics en un llibre.
1: Estem parlant de Josep Maria Sagarra.
3: De Sagarra, sí. Aquest, per exemple, el dedicava a un escriptor rival.
0: Tenia una ploma molt esmolada, fina i precisa. Mireu, que us declamo una altra cosa.
1: A veure, posem una mica de música. Això és diferent, ja.
0: És diferent perquè ja no estem a la Renaixença, no sé parlar. El poema de Josep Maria de Sagarra. Perdoneu, Ets fresca com una rosa, més puta que les gallines i pesada com la prosa de Don Pere Coromines.
1: Home!
0: Josep Maria de Sagarra,
1: estimats. Jo m'esperava, clar, Josep Maria de Sagarra, una cosa, Masquerra, aquí era directe, ?
3: Clar, però fixeu-vos, és això, és Pere Coromines, li vull fotre un clatellot i li foto, no?
1: Coromines, lliga amb gallines i vinga.
0: I tractar-la amb femení, dir-li put... Bueno, coses nens i nenes que no s'han de fer. Canceladíssim.
3: Cancelat, no? Sagarra acaba de quedar cancelat.
0: Jo només cancelo gent. Però bueno, compta amb el que ve, perquè Sagarra també és l'autor d'una copla bastant popular a l'època. Aquí s'obsessiona amb Fra Rupert, que és un clergue molt influent entre la burgesia barcelonina del moment, i és en aquesta composició que no us reproduiré, ara declamaré, no declamaré res, perquè crec que llavors ens tanqueu el xiringuito. Bàsicament ve a dir que el frare té interès sexual per les dones i elles, també per ell, posem en context un frare, vull dir, això estava molt malament, no? Llavors, després comença amb una llarga tirallonga comparant amb rodolins els extraordinaris atributs de Fra Rupert amb diferents ordres religioses.
3: Els tinc grossos i rodons com els pares filipons.
1: Ai.
3: Els tinc nets i sense tites com els pares jesuïtes.
1: A veure... Si no ens tanquen avui el xiringuito, ja crec que superarem el...
3: Això seguia durant 30 versos.
0: Sí, és fantàstic.
3: Fa una cosa, i a més a més va ser molt popular. És a dir, era una forma de ridiculitzar a l'Església i a totes les ordres.
1: Sí, és veritat que estem fent literatura. Estem citant a Josep Maria de Sagarra.
0: Si així no fem que a les criatures els agradi la poesia, jo ja no sé què hem de fer. Si us interessa, que entenc que moltes persones sí, us puc dir que en aquest mateix to que us ha llegit l'Arturo compara els seus testicles amb una trentena d'ordres religioses, com deien, presents a la Barcelona de principi de cicle. I us haig de dir que, rebuscant i buscant, volia trobar algun rodolí amb alguna marca femenina, alguna cosa que... Però no ha sigut possible, no he pogut. Cosa que vol dir que no existís, perquè segur que les dones de l'època se n'empescaven de bones, segur.
1: Clar. Ara pensava, perquè havíem parlat d'això, dels insults en català, no sé si hi ha una manera d'insultar genuïnament català, una manera de fer aquests insults o d'escampar aquests insults en català, o és veritat que els insults són intercanviables entre llengües?
3: Com que nosaltres també ens vam fer aquesta pregunta, però com que encara no tenim una resposta clara, vam mirar de posar una mica a prova, no? Per això no hi ha res millor que recórrer a les traduccions i doblatges. I aquí, en català, va una escena icònica de la història del cine.
1: Vinga.
3: Avisem, però, sí, que el llenguatge que ve ara no és apte per criatures.
0: Tapem,
3: si hi ha algú, si hi ha criatures escoltant, no és moment.
1: El censurarem, el censurarem.
3: Vale.
1: Vinga, va.
5: Com és en Marcellus Wallace? Respon-me.
6: Què?
5: De quin país és?
6: Què? Què?
5: No sé de cap país que es digui què. Parlen anglès, o què?
6: Què?
5: Anglès, fill de puta, el saps parlar?
6: Sí.
5: O sigui que m'entens? Sí. Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs. Digue'm com és.
6: Què? Jo...
5: Torna a dir què. Torna a dir què. Vinga, a veure si tens collons, cabró. Torna a dir què, si tens collons.
6: És negre.
5: Què més?
6: És calb.
5: Et sembla que té pinta de...
6: Què?
5: He dit que si té pinta de...
6: No!
5: Doncs per què has intentat putejar-lo, Brett?
6: No ho he fet.
1: S'ha entès tot.
0: Sí, sí, sí, jo crec que no calia.
1: Això era Pulp Fiction,
0: això
1: dèiem?
0: Això era Pulp Fiction, una de les ratafilles de paraulotes més conegudes del cinema, allò de Say What Again, no?
1: Sí, sí, Tarantino.
0: Tarantino, que és un director de culte, i també un dels més marparlats de la història del cinema.
3: Sí, en aquesta escena s'ha de dir que en anglès es resol gairebé tot amb un fac,
1: ja,
3: sí, cada dues paraules. En català, ja veieu, no?
1: Sí.
3: Calia una mica més d'originalitat, com ja em sembla.
1: Més riquesa...
3: No gaire, eh?
0: No, no gaire. No és això el Baró de Maldà.
3: No,
0: eh?
3: No.
0: Parlant d'originalitat, no? Una altra peça d'orfebreria de la traducció d'insults la trobem a Harry Potter. Us haig de dir que en català aquesta tasca està molt ben aconseguida, la traducció de Harry Potter, em refereixo, perquè en castellà, per exemple, alguns noms no es van traduir, però en català sí que es van fer com... Es va tenir molta cura, per exemple, Penélope Clearwater, en castellà es va deixar tal qual, però en català es va traduir com a Penélope Aigua Clara.
1: Que pràcticament és literal.
0: És literal, sí, és literal. Myrtle la Llorona, en castellà es va quedar així, i en català era Gemma Jamex. Vull dir que hi ha un gust aquí per la traducció.
1: Gemma Jamex, a més, buscant
0: Gemma
1: aquesta, Jamex,
0: amb aquesta
1: sonoritat, també.
0: No? I això es va respectar moltíssim també en la traducció de les pel·lícules. I us porto un altre insult que s'ha tornat molt mític, sobretot en la generació millennial, que ve de la mà de la professora McGonagall. Us el poso en diversos idiomes perquè veieu la comparació.
7: I will not have you in the course of a single evening besmirching that name by behaving like a babbling, bumbling band of baboons.
1: En anglès, també sonoritat buscada.
0: Moltíssima. Sí, anem al castellà.
8: No consentiré que en el transcurso de una tarde mancilléis ese nombre comportándoos como una banda de babeantes y bobos babuinos.
1: També es busca la traducció, aquest babeando.
0: Sí, en català es va traduir aquesta escena amb una precisió deliciosa i també molt sonora. La Minerva advertia els seus alumnes que no es comportessin com una colla de babuïns, bafaners i baralladors.
1: Molt bé, també, molt bé.
0: Molt bé, McGonagall. Això, com dèiem, no té gràcia, perquè no només s'ha de traduir l'insult, sinó que també s'ha de respectar la paronomàsia, és a dir, doncs, fer que servir aquestes paraules que sonen semblants i que tenen aquesta sonoritat tan especial, i jo crec que ho aconsegueixen bastant, és a dir.
3: Vinga, va, un tercer i últim tas cinematogràfic. Segur que la majoria recordem la frase icònica de Terminator en castellà. Jo, almenys, en castellà.
9: Sayonara, baby.
3: En castellà es va traduir com a sayonara, no?
0: Sí,
3: que
0: s'ha
3: deu en japonès.
0: Sí, sí.
3: Però el que molta gent no sap és que en la versió original, el cyborg de Arnold Schwarzenegger no feia servir el japonès.
0: Ah, no?
3: Deia això.
9: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, baby. Ah, en castellà, en l'original, sí, sí.
3: Clar, llavors, en l'original ho feia en castellà i aquesta versió es va conservar en gran part de la traducció, excepte en els països de parla hispana,
0: clar,
3: on van voler mantenir l'element exòtic. Per això, sayonara. Però, sabeu com es va traduir en català?
1: A veure.
9: Ves a pastar, baby.
1: Ves a pastar, baby.
3: Sí, sí.
1: Ostres, almenys Arnold Schwarzenegger, català de pura cepa.
0: Sí, catalaníssim. M'ha agradat que mantinguessin el baby. M'hauria agradat més que haguessin tirat per un catalanisme, també.
3: No? Però van anar una mica pel boc gros, això és veritat,
0: sí,
3: però suposo que van pensar que bueno, sempre és millor posar un renec en català.
1: Mira, va, parlant de renecs en català, a aquesta hora del matí us he preparat una sorpresa per parlar amb algú que en sap força més que nosaltres de tot plegat, d'això que hem anat dient avui. Aquesta hora del matí ens escolta el Pau Vidal, que és filòleg, autor de llibre 100 insults imprescindibles, diria que és de Cusatània. Pau, què tal? Bon dia.
10: A Maria, un dia...
1: Hola, no m'he equivocat, no? De Cusatània, aquests 100 insults imprescindibles.
10: Cusatània, sí, ho has dit bé,
1: Molt bé. Mira, abans ens feien la pregunta de si creus que hi ha realment un tret específic dels catalans per insultar, que ens diferenciï a l'hora d'injuriar.
10: Home, per descomptat, no cal que ho pensi, perquè és una cosa que és evident i que qualsevol que hagi estudiat el tema veu de seguida, que és Bueno, així en llenguatge popular en diríem la cursileria, és a dir, els catalans són cursis, insultant.
1: Ah, sí, eh?
10: També en podem dir, en termes més científics, també podem dir com a desdoblament. Quan un català li pregunta o li demanes per insults, es desdobla i llavors els insults que explica, que li agrada, que s'adscriu, són aquella mena, són aquells termes que formen part de la vida literària, però no de la vida real. Ara mateix, si agafeu el centenar llarg que heu anat dient sí. a la secció, i us poseu la mal cor i dieu, i jo us preguntés, quants en feu servir la vida quotidiana?
1: Yeah.
10: Què em respondríeu?
1: Ja, no masses.
10: No masses per... Sí. De fet, el que s'ha costat més a la vida real ha estat el que va fer la traducció de la pel·li d'en Tarantino,
1: sí.
10: que n'ha fet servir tres del pòquer dels insults forts en català que hem de conservar,
1: Ja,
10: penso que ell ha dit fill de puta, cabró, cabronàs, sí. i només ha faltat malparit i desgraciat, que són els altres dos.
1: Els que més s'utilitzen, vols dir.
0: Però són poc nostres, no? Perquè el fill de puta és una cosa com molt semblant al castellà. No, potser malparit és molt nostre.
10: No, el fill de puta és nostre tota la vida, des de que Déu nostre Senyor ens va donar la parla.
0: Escolta, el faré servir més còmode a partir d'ara.
1: Perquè, Pau, tu que has investigat molt a fons aquest tema, creus o saps si ha canviat molt aquesta forma d'insultar en català al llarg de tota la història?
10: El que ha passat sobretot ha estat el que hem patit molts altres camps del saber i del no saber, la cuina, per exemple, que és la pèrdua brutal de varietat a la segona meitat del segle XX. O sigui, de totes les espècies que teníem, que eren moltíssimes, hem arribat al segle XXI en l'ús quotidià, em refereixo, no a l'existència. És a dir, que estiguin existits i registrats coses que heu dit abans, set mesó, per exemple, jo no sé si mai cap catalanoparlant ha fet servir l'insult set mesó. Diria que no, però els reculls en van plens. Ara, dels que es feien servir al carrer, a l'època d'en Segarra, per exemple, que la gent insultava en el mateix Segarra que no els agradava una obra, el repertori s'ha reduït tant que ara passem en menys de mitja dotzena. I llavors, des d'un punt de vista de l'estudi científic, clar, això ens perjudica molt, potser no tenim material.
1: Clar.
10: I a més, l'altre problema és que, sobretot, el copiem del castellà, clar, com passa en tots els altres camps de la llengua.
1: Això et volia preguntar, perquè, clar, si el català actual ja està molt contaminat d'altres llengües a l'hora de xerrar en el dia a dia normal, sense insults pel mig, suposo que amb els insults també està condicionat,
10: sí,
1: o força condicionat,
10: sí.
1: també, no?
10: Sí, tu li demanes a qualsevol canalla o adolescent, ara mateix, quin insult fa servir, i te'n dirà un, aquest mateix que tu estàs pensant i que, a més a més, és un.
1: Yeah.
10: O sigui, pràcticament, només en fan servir un. Per això jo crec que abans, em penso que abans, no sé qui ha dit que no fessis servir puta, que no era gaire d'allò.
0: Jo
10: crec que al contrari, has estat
0: tu. No, esmena'm.
10: Sí, perquè puta té un avantatge sobre la majoria dels altres insults, i és que pot fer derivats molt bonics. És a dir, de puta pots fer putarrassa, putarrot, putarranca, per exemple, i els derivats són un símptoma de bona salut de les paraules, en general de totes, Per tant, els límits de la correcció política ja els posa qui cadascú
1: els
10: posi els que li toquen.
0: Ja. Exacte.
10: Però
0: i a m'entendre que puta ja no fa només referència a la professió, sinó que és una manera, és un comodí, no?, que tenim els catalans.
10: Sí, és el mateix que abans he dit amb subnormal, per descomptat. Ja ningú pensa en el que... És simplement una paraula per ferir.
0: Clar.
10: És com si ara, per exemple, et dic un dels meus preferits...
0: Mira, això t'anava a preguntar, Pau, exacte. Vinga, va, digue'm quin és el teu insult preferit, que és una cosa que tinc moltes ganes de saber.
10: Bueno, no, te'n diré cinc, perquè jo tinc cinc de preferir, cinc o sis, sí, perquè són de diversos llocs del país. Un que m'agrada molt, per exemple, és Carnús. I això diu molt a la banda de l'Ebre i cap amunt de l'Ebre fins a Lleida, més o menys. Ets un carnús, és tot una mica més amunt. Després n'hi ha un de valencià que m'agrada molt, que és Moniato.
1: Oh,
3: Moniato. És boníssim.
0: Sí.
10: És molt contundent.
3: Fa servir molt,
10: explosiva. Tu fa servir... Ah, veus?
1: Moniato, no, que
3: es fa servir.
1: Que els valencians van servir molt.
10: Sí. Després tenim un de mallorquí que també el trobo molt expressiu, que és cap de fava.
1: Cap de fava.
10: Si el voleu intentar dir com els mallorquins, en lloc de la P, ells hi posen una T, surt un cap de fava.
1: Cap de fava.
10: I finalment dos d'allà de particulars, molt de casa meva, són Mamarracho, per una banda, que aquest és bastant ferido, i després, més íntim, Canta Mañanas. De Gràcia, Canta Mañanas, ho diem molt.
1: Ah, molt bé, molt bé. Molt bé.
10: Sí, encara sobreviu.
1: Doncs els apuntem, aquests 5 insults del Pau Vidal. Recordem que és ja ho diré demà, filòleg i autor del llibre 100 insults imprescindibles, l'autor que és el Pau Vidal i que avui ens ha acompanyat al Via Lliure de RAC1. Pau, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ho deixem aquí, no, nois? Sí que, sí. Mira, recordant aquesta crida que anem fent Exacte. Durant totes les setmanes, de quin és el vostre insult preferit, mal nom, insistim, que ens aneu enviant notes de veu, si voleu, al mòbil del programa, apunteu al 606-25-64-39, 606-25-64-39, i si és un missatge de text, ho podeu fer també al WhatsApp, si no, a vialliure@rac1.net, vialliure@rac1.net. Per tant, sí. Crida feta.
0: I sobretot, això, si teniu criatures i persones grans a la vora, també ens interessen molt, sí. No només vosaltres mateixos, perquè això que deia el Pau ara, com canvien els insults, ens sembla molt interessant, també.
1: Això, una secció ben nostrada ens ha quedat avui.
3: Sí, i ens ha quedat clar que ens hem d'insultar sense vergonya i hem d'insultar en català.
0: Correcte.
1: Doncs amb aquest missatge marxem i fins la setmana que ve. Gràcies, Sandra Vicente, Arturo Puente, moltes que tingueu bon dia, bona setmana a tots.
3: Gràcies, bona setmana.
11: Thank you. Besides that, all of our kids took after your part of the family anyway.
12: Oh, they did, huh? Well, what about the ones that's bald?
1: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: I aquesta hora al Via Lliure, una setmana més, rebem a la comunicadora Gina Rigol, editora també de l'Inèdit. Què tal, Gina? Bon dia.
1: Molt bé,
0: bon
1: dia.
0: Una setmana més per aquí al Via Lliure de RAC1. Ja ho sabeu, amb la Gina intentem obrir sempre aquest arxiu sonor, audiovisual, mediàtic de casa nostra. Vam començar amb Florentino Pérez, vam anar més enrere parlant d'educació amb el Carles Capdevila, el diari Ara. I avui no sé cap on anem, però ja ho sabem, ja ho sabeu, repesquem entrevistes, repesquem historietes, perfils que ens fan reflexionar i que la Gina aprofita per plantejar algunes de les seves obsessions, que ja és un clàssic del Via Lliure. Avui, Gina, de què ens vols parlar?
1: Doncs mira, avui he fet una mica l'exercici contrari al que faig habitualment, val? O sigui, normalment jo tinc una obsessió preexistent, val? I llavors, com aprofito algun arxiu o coses que jo em vaig trobant, no?, per internet o per on sigui, per treure suc i primer explicar-me una mica millor, perquè sempre ajuda, i després intentar semblar que potser no estic sola, no?, obsessionar-me amb alguna cosa.
0: Fer-t'ho venir bé per apuntar-la a la teva obsessió.
1: Sentir-me una mica més acompanyada i bueno, això, com veure que el meu pensament està fluint amb el pensament del món o d'algú més.
0: No? Com a mínim d'algú altre.
1: Exacte, sí. I en aquest cas, doncs, també està sent un exercici molt interessant perquè, bueno, ara ho comentaves, no?, vam parlar la setmana passada d'una obsessió que ve de lluny, no?, fèiem amb aquesta entrevista de fa ja 10 anys i tot i així les preguntes que aixequen encara són
0: 2016,
1: molt vigents.
0: Carles Capdevila preguntava a Neus Sant Martí, catedràtica en pedagogia, que plantejava el futur de l'educació, recordo, i els debats i les preguntes eren una mica similars a les que ens podem fer avui en dia.
1: Exacte.
0: Això fa 10 anys, per tant, ara tu diràs?
1: Sí, avui he fet l'exercici al revés. És a dir, aquesta obsessió potser sí que era algun ronron que estava allà darrere, però a priori no existia. I en canvi, mentre remenava programes i peces, no?, en aquest cas de la tele, antigues, per fer la secció, em vaig topar amb aquest programa que ara t'ensenyaré. Abans, deixa que et posi la sintonia, a veure si potser tu o algun oient el reconeix.

0: Ostres, no em sona gens a mi, eh? És un programa de televisió?
1: Mhm. Reconec que jo tampoc el coneixia, eh? Perquè és un programa que es va emetre entre el 1991 i el 1992.
0: Home, llavors...
1: A mi em va enganxar una mica jove, és a dir, no havia nascut.
0: Jo tampoc havia nascut, per tant, complicat que, si no hem fet l'exercici com ha fet la Gina Rigol aquests dies, de recuperar programes o recuperar coses antigues o més prèvies, doncs impossible que el coneguéssim, com a mínim nosaltres. Segur que hi ha oients que sí que reconeixen la sintonia. De quin programa es tracta, sí, o de què és?
1: Si algú li sona una mica, això és un programa que es va emetre aquests anys que us comentava a Ràdio Televisió Espanyola.
0: Ah, d'acord.
1: Es deia Literal i era en català. Eren unes entrevistes culturals que conduïa Raimon, el cantautor valencià.
0: Ah, sí senyor.
1: Sí. I, per exemple, no, entre altres personatges de l'àmbit de la cultura que entrevistava hi havia Joan Brossa, Joan Fuster, Teresa Pàmies o Isabel Clara Simó, que ara n'hem tornat a sentir a parlar una mica d'ella recentment. No sé si et sona la polèmica.
0: No.
1: Hi ha hagut una polèmica en un institut d'un poble que es diu Alcúdia de Crespins, al País Valencià, perquè l'institut porta el nom d'Isabel Clara Simó i el PP ha proposat canviar-lo, el nom, perquè diu literalment que la seva defensa dels anomenats països catalans divideix els nostres veïns.
0: Això sobre Isabel Clara Simó, un institut que portava o que porta el seu nom, volen treure-li per aquest motiu al PP. No coneixia aquesta polèmica. En tot cas, aquest programa que es deia Literal, que era en català i que era Televisió Espanyola, la Ràdio Televisió Espanyola, conduït per Raimon,
1: sí,
0: que déu-n'hi-do l'alineació d'entrevistes que has plantejat, eh? Joan Brossa, Joan Fuster, Teresa Pàmies, aquesta també Isabel Clara Simó, ja ho diré bé.
1: Sí, aquests només són alguns, eh? I entre aquestes entrevistes em vaig topar amb una, que és la que anirem comentant avui, a Maria Mercè Marçal.
0: Home.
1: Poeta, traductora i narradora d'Ivars d'Urgell. Llavors, no, jo me la trobo, em disposo a escoltar-la. És una entrevista que té molts talls, la veritat que són molt interessants. Te'n poso alguns i anem comentant. Mira, escolta.
2: I quan és que tu, més o menys, quina edat et dones que la llengua que tens a l'escola i en la que tu fas els teus primers escrits no és la que te sents identificada?
3: Doncs això va ser cap als 15 anys.
2: 15 anys.
3: I van tenir a veure dues coses. Una va ser, en concret, tot el fenomen de la nova cançó,
2: sí,
3: que penso que va ser, no sóc l'única persona que ho ha dit,
2: sí,
3: també hi ha altra, sí, gent, doncs, que va ser, doncs, molt important en el sentit, doncs, d'haver de sentir uns textos,
2: sí,
3: que eren en català.
1: Aquest em va semblar molt curiós perquè, sí, hi ha un cert paral·lelisme, no, amb avui en dia. És a dir, avui que sabem que la situació de la llengua catalana a Catalunya, bueno, pues sabem quina és, no? És com a mínim complexa, per no dir crítica, doncs està bé també recordar la importància dels referents, no? Aquí Maria Mercè Marçal fa referència a la nova cançó com un motor de canvi de llengua per ella, no? Del castellà al català.
0: Això estem parlant, clar, si el programa s'entra 91-92, això, a principis dels 90, aquesta entrevista Maria Mercè Marçal que avui rescatem amb la Gina Rigol.
1: Exacte. Això em feia pensar, no, en la importància de trobar i construir referents, no? Persones que es dediquen a la cultura catalana en català de manera desacomplexada i a poder ser permanent també, i no només quan els va bé. I torno a l'entrevista, una altra declaració que em sembla curiosa, escolta.
3: Jo des del punt de vista, allò, diguéssim, exacte, vaig néixer a Barcelona.
2: Ah, a Barcelona.
3: Sí, el que passa és que això va ser una cosa, diguem-ne, de la clínica. Al final, la meva mare havia perdut el seu primer fill, que va néixer a casa,
2: sí,
3: i aleshores van voler assegurar-ho.
2: I van venir aquí.
3: I normalment allà la gent anava a Lleida, però...
2: Després, seguretat,
3: doncs, van venir a Barcelona,
2: sí,
3: i per això jo vaig néixer a Barcelona, però esclar, sempre m'ha semblat que dir que havia nascut a Barcelona era inexacte.
2: Exacte, perquè en tot cas havia nascut a la clínica.
3: Exactament, no? Després vaig passar tota la infantesa
2: a
3: Ivars.
0: Que bona aquesta diferència, no, també?
1: Clar, aquest tall ve de la pregunta, no?, que li demana a veure si es considera de Barcelona o d'Ivars, sí, d'Urgell, perquè sembla com si hi hagi una mica de confusió, i és una cosa molt petita, o sigui, pràcticament és anecdòtic, no?, però en realitat la pregunta és molt gran. Tu d'on ets, no? O sigui, per haver nascut a una clínica de Barcelona, ets de Barcelona o ets d'Ivars d'Urgell? Clar, si ho escales, és una pregunta que avui pesa bastant, no? Malauradament, d'on ets? D'allà on neixes? D'allà on vius? D'allà on són els teus pares?
0: Que fins i tot la pregunta de, a vegades, on has nascut, estrictament, literalment, és veritat que en aquest cas era Barcelona, però a vegades la pregunta també és més genèrica. On has crescut seria exactament la, el que vols preguntar moltes vegades, on ha nascut aquesta persona. I aquesta diferència que fa Maria Mercè Marçal entre Ivars d'Urgell i Barcelona també és interessant. I això que preguntaves, d'on ets?
1: Clar, o sigui, és una línia molt fina que per algunes persones és anecdòtica, però per moltes persones, malauradament, és una resposta que condiciona tota la seva vida, no?
0: I tant.
1: Però bueno, tot això... de fet, es produeix només en els primers 5 minuts d'entrevista. Tot és per dir que al final, si l'entrevista és bona, si l'entrevistat o l'entrevistada també és bo, i si algú, com jo, té ganes de fer-se preguntes o buscar obsessions, doncs mira, qualsevol cosa serveix.
0: Es pot escarbar, no?, qualsevol lloc.
1: Exacte. Però la declaració que fa, diguem-ne, vessar el got, o sigui, la que em comença a fer bullir el cervell, és aquesta, escolta.
3: Com et deia una mica, què significa aquest barallar-me a mi mateixa, barallar-me amb les meves ombres, amb els meus fantasmes, amb els meus desitjos, amb tot plegat? Doncs no, és com un procés que, com et deia, és no penso en el que que allò serà visible.
2: Sí.
3: Saps què vull dir? És a dir, és com si ho fes en certa manera, doncs, per a mi espectador. És que davant de mi mateixa penso que sí, que puc parlar amb molta llibertat, no? Sí.
1: No, si ella diu, jo quan escric ho faig per mi, no penso en la visibilitat. I a mi, aquí...
0: És curiós, això.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
2: En tots els formats, vídeo, foto, escrit... Clar, llavors jo em quedo pensant, hi ha algun tipus de producció cultural que no estigui feta per ser observada, o sigui, per ser potencialment publicada, per exemple, a les xarxes, no?
3: Que això pot intoxicar una miqueta, vols dir, també, fins i tot.
2: D'això en parlarem, justament, no? Les xarxes avui, i també, potser en menor mesura, els blogs, no?, de fa alguns anys, o sigui, no és necessàriament del present més, o del passat més immediat, són el nostre aparador, no? Potser quan van començar no sabíem que podrien ser també un motor econòmic, però també cada vegada ho són més, no? Per molta gent les xarxes són una mena de portfoli, gairebé. I jo fins i tot m'atreviria a dir que són una extensió de nosaltres mateixos, no? És a dir, la nostra vida, o moltes de les nostres vides, ja no són només allò que ens passa, diguem, amb carn i ossos, sinó també el que ens passa a les xarxes, i som també el que decidim projectar en aquestes xarxes.
3: Però això és important, també, el que decidim projectar, perquè cadascú també té una estratègia, per dir-ho d'alguna manera, diferent a les xarxes socials. Hi ha el qui publica molta cosa, el qui publica el detall al moment, el qui no publica pràcticament res o res, que directament és un cas, una rara avis, que avui en dia algú no tingui xarxes socials o cap xarxa social, però sí que hi ha molta estratègia en decidir on poses la línia de la vida privada i pública.
2: Bueno, justament en totes aquestes reflexions entrarem una mica més endavant, perquè Maria Mercè Massal fa unes reflexions que són molt pertinents per entrar una mica com escarbar en aquestes idees, no? Les xarxes són un espai que precisament perquè són públiques porten inevitablement a un cert escrutini, no? O sigui, ja la gent posa el like o no, si ho comenta o no, si ho critica o ho elogia, això passa poc, però a vegades també passa.
3: Algú, encara queda algú, no?
2: Sí, i en el tall que acabem d'escoltar encara em vaig quedar pensant en la part del final, no? Quan diu, ho puc fer amb llibertat, puc escriure amb llibertat. Ella mateixa també explica quin és el valor de fer-ho amb llibertat.
4: És evident que el que et deia abans, que quan escric no tinc en compte la persona que ho llegirà, en el fons del fons sí que sé que com més lliure, en certa manera, diguem-ne, sigui la meva relació aquesta amb mi mateixa,
5: amb tu mateixa, amb les
4: paraules, a través de les paraules, en certa manera hi ha alguna cosa que es diu que no ha estat dita i que potser algú necessita que es digui.
5: Sí.
2: O sigui, jo tradueixo això com la llibertat és la que fa possible l'honestedat, no? I alhora l'honestedat és la que fa possible el vincle, no? O com ella diu, una mica que la gent se senti interpel·lada amb la seva obra.
3: I que sigui una obra, a veure si m'explico bé, molt pura. Perquè
2: exacte,
3: com que és aquesta llibertat absoluta que de la intimitat, no sé si ho estic descrivint bé, però una cosa així, això fa possible que sigui honesta.
2: Clar. Però llavors, si estem habitant un món, no?, on tot pot potencialment ser públic, no?, perquè ho podem decidir nosaltres, potser aquesta llibertat ja està precondicionada, no?, per un potencial escrutini. Llavors,
3: clar,
2: és possible fer un producte cultural realment honest? És a dir, si jo quan l'estic fent ja sé que hi haurà l'opció de que sigui públic...
3: Ostres...
2: Ah, Gina, vaya olles, no?
3: Ja comencem a donar voltes, Gina? Comencem a recargolar la reflexió, però ja t'entenc, que si tu ja, d'entrada, quan comences a plantejar una obra cultural, una producció cultural, ja saps que allò estarà fet perquè algú ho valori,
2: clar,
3: ho avaluï, realment, clar, que entres en una altra dimensió.
2: És a dir, tornem per exemple al cas del diari personal, no? Pot ser realment honest si quan estàs escrivint creus que hi ha opcions perquè allò algun dia sigui públic, perquè potser hi ha coses que prefereixes estalviar-te-les.
3: Que si sabessis o si no sabessis que allò algun dia algú llegirà, realment...

0: potser et plantejaries diferent les coses.
1: Exactament. Doncs així és com van totes les meves obsessions. Jo escolto una cosa i llavors el meu cap comença allà
0: a donar voltes.
1: Però bueno, és veritat que amb aquesta reflexió que has qualificat de recargolada, a mi m'ha semblat molt coherent. Pot haver-hi algú que digui, home, Gina, però això és el mateix que abans, no? Si tu decideixes, de fet, una mica ja ho has dit, no? Què publiques i què no. Però jo no sé si és del tot el mateix. De fet, Marçal ja fa un matís, no?, en la conversa aquesta d'allò privat i allò públic, i diu que la poesia és una mica diferent, escolta.
2: No? Sí, és una espècie de contradicció, perquè és sèria, aquesta mena de, diguem-ne, d'exhibicionisme de la poesia.
3: En certa manera, perquè la pot llegir allà
2: sí,
3: jo.
2: Sí, que el que és privat passa a través de la paraula, ser públic,
3: sí.
2: Però que al mateix temps no deixa tampoc de ser privat, és una cosa curiosa.
1: Clar, ella diu, amb la poesia hi ha algunes coses que potser no les acabes de dir del tot, no? D'aquesta manera potser tan explícita, i llavors conserva encara una mica d'allò íntim en allò públic. Mira, de fet, Maria Mercè Marçal ho descriu, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, d'una forma molt poètica, escolta.
2: A través de la poesia és com si hi hagués un trosset de l'experiència humana que tu la regles i el fas transitable.
3: I la mostres, no? En certa manera.
2: Sí.
3: Sí.
2: Llavors diu, algú ja pot anar per allà.
3: Sí.
2: Més tranquil·la.
1: Sí, ella ho descriu, de fet, com desbrossar un bosc, no? I fer-lo transitable, que no seria el mateix, jo què sé, que passar, per exemple, amb una motosserra, no?, una mena de taladora, i convertir-ho en una pista forestal. O sigui, té una cosa com de subtil, i això, no?, de permetre un espai encara privat, encara que sigui de domini públic.
0: Perquè no deixa de deixar-ho amb la interpretació.
1: Exactament.
0: La interpretació de la persona que ho rep, que a partir d'aquí ja no és tan directa o tan... tan directa.
1: I llavors jo em preguntava, això en el nostre món d'avui, de les xarxes, etc, és possible? Perquè, clar, tu ara abans, fa un moment, deies, no?, cadascú decideix una mica on posa el límit, però jo no ho tinc tan clar. No sé si les xarxes no són un joc de tot o res. No?
0: Ja.
1: Sí, ja fa anys, per què no dir-ho? O sigui, perquè no sempre tot és culpa de les xarxes socials, i de tant en tant també està bé dir-ho, que la distància entre allò que és privat i allò que és públic s'està aprimant.
0: Això clarament.
1: Des de la proliferació, per exemple, no?, de les càmeres, els espais diferents per compartir imatges, llavors els paparazzis, la tele, etc. Com a mínim, entre la gent així famosa, ja fa temps que hi ha aquesta cosa de on està el límit, no?, entre el que és la meva vida i el que pot ser la vida de tothom, diguem-ne, encara que el que estigui passant sigui cosa de la meva vida.
0: Això en el cas dels famosos, deies, però és veritat que les xarxes socials també ens condicionen al nostre dia a dia i a la nostra vida de la gent mundana.
1: Clar, és que les xarxes al final, no?, difuminen encara més aquesta línia, no? No només ja no depèn dels altres, és a dir, no depèn de que t'enganxi un paparazzi, no?, o un mitjà de comunicació, sinó d'un mateix, i efectivament, com deies, pot afectar absolutament a tothom, no? No només a la gent famosa, perquè tothom qui ho vulgui doncs és lliure d'exposar-se completament a les xarxes socials. I diria encara una volta més, perquè de fet les xarxes socials precisament premien que transgredeixis una mica aquesta frontera, no? Perquè amb això de l'honestedat, no?, que defineix Maria Mercè Marçal, i que nosaltres ara li diem molt autenticitat, no?, però no deixa de ser molt similar, és una manera d'actuar a internet que atrapa, no? És un contingut que mobilitza i que reté, per exemple, no?, les persones que estan consumint a les xarxes socials, i que, per tant, és fomentat per part de les empreses que controlen aquest algoritme i que volen que estiguis allà tot el dia enganxat. Fan aquesta funció una mica com d'obrir una finestra a la vida d'algú, no?, i com que moltes persones naixem amb aquesta morbositat i curiositat natural, a la que hi ha aquesta finestra, ens hi enganxem, llavors els algoritmes ho veuen, ho entenen i promouen molt que això passi, perquè així estàs més estona
0: i
1: mirant la pantalla.
0: Ho potencien, clar.
1: Sí. I en aquesta confusió de coses estaríem, eh? Jo tinc dubtes de si és possible realment avui destriar el que és públic del que és privat, precisament no tant perquè haguem començat a compartir la nostra vida privada en l'espai públic, sinó perquè la nostra vida pública ara també forma part de la nostra vida privada, no? O sigui, estan les nostres Clar. Converses, com ens relacionem amb internet. Tenim converses per Instagram amb gent que formen part després del nostre dia a dia, no? I sí que és veritat que crec que hi ha molta gent que sap mantenir potser una bona distància, això que comentaves, entre allò privat i allò públic, a les xarxes, però em fa la sensació que sovint té més a veure amb els altres, no? Amb la capacitat de, per exemple, jo protegeixo la meva parella d'això, jo protegeixo la meva família d'això, no?
0: Ja que no estan en un mateix, sinó al teu entorn, potser.
1: Exacte.
0: El que limites.
1: Però un cop tu ja et poses allà davant,
0: clar, ja estàs venut.
1: Et costa realment, per això et deia, allò d'és possible els grisos, no? Perquè fa una mica de sensació de tot o res i que quan ho obres és molt difícil anar una mica més enllà. Vaja, la pregunta en resum de tot plegat seria: es pot fer poesia a les xarxes? És a dir...
0: Ah, mira, és una bona conclusió, una bona pregunta per tancar.
1: Clar, o sigui, es pot fer un ús de la cosa pública que permeti conservar aquest espai privat, per una banda, i per l'altra, es pot fer, per tant, encara alguna cosa, producte cultural, escrit, text, el que sigui, que conservi una certa honestedat perquè encara som capaços de pensar que hi ha coses que no seran mai públiques? Bueno, realment sóc una olla, però jo visc així permanentment.
0: No, però està bé, està bé, està bé. És els debats que ens planteja la Gina Rigol, les seves obsessions.
1: Sí. No, a mi m'agrada compartir-vos que penso així sempre i que no és que ho faci expressament per venir aquí. Realment.
0: Perquè ets honesta i al final estem fent un producte cultural honest, com a mínim ho intentem.
1: Ho intentem.
0: Doncs amb Maria Mercè Marçal i amb la Gina Rigol, que avui hem parlat d'aquesta diferenciació, si és que existeix, entre la vida pública i la vida privada, també en els productes culturals. Gina Rigol, la setmana que ve més, hi ha més cosa, no sé si ho avancem o deixem com a l'aire.
1: No, ho deixo a l'exercici de la teva paciència, que puguis esperar a saber de què parlarem la setmana que ve.
0: Carai.

0: Vinga, va, que són les 12 i 11 minuts i avui hem engegat el tocadiscos amb aquesta banda sonora que ens alegra els migdies dels diumenges. Joan Pancorbo, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau. Com estàs?
0: Bé, i tu?
1: Bé.
0: Estàs nerviós o no avui?
1: No,
0: ah, vale, va.
1: Avui fàcil, ja.
0: Fàcil, fàcil. Tercer cap de setmana, tercer diumenge de música amb la cara B, l'altra cara. La cara és el Joan, la cara B és l'Albert Millán. Què tal, Albert? Bon dia.
2: Bon dia a tothom. Com estàs, Arnau?
0: Bé, millor que vosaltres, diria.
2: Com et prova aquest diumenge tan fresquet?
0: Diumenge fresquet. Aquí sí està bé, tot i que comença a fer una mica de calor, perquè ara de cop ja comença a arribar més gent, i més que n'arribarà, per cert, a la una del migdia, que farem el primer concurs d'imitacions del Via Lliure, i això serà un guirigall, ja ho veig a venir.
1: Fa una pinta, això, Arnau.
0: Fa una pinta que això serà divertidíssim, ja ho veureu. A partir de la una, recordeu, concurs d'imitacions. Hi haurà més gent, i això serà Gresca i Xerinola, però jo crec que aquí estem més fresquets que a fora.
2: Sí, sens dubte, això, sens dubte. Ara hem aparcat aquí al costat de la ràdio i això era insuportable.
0: Insuportable. No sortiu al carrer, no sortiu al carrer. Quedeu-vos a casa escoltant el Via Lliure i escoltant aquesta gent. Avui, parlant de música, un dia més, recordeu que al Via Lliure, amb la cara bé, estem fent això de repassar canvis en la història de la música a base de trencaments i canvis importants en la indústria, en el que implica. Hem parlat, de què hem parlat? Jo no me'n recordo. De la gravació, hem parlat la setmana passada de ràdio i televisió, i avui
2: parlem
0: a veure cap on ens porteu.
2: L'amplificació. La paraula que repetirem és el d'amplificació.
1: Dic ràpid com ha canviat la música en directe gràcies a la tecnologia.
0: D'acord. Clar, l'amplificació que deu canviar la manera d'entendre la música en directe, perquè també, ara suposo que ho explicareu, milers de persones poden començar a veure i escoltar la música en directe.
2: Exacte. Però abans que hi hagi milers de persones, primer hem de tenir una mica de context.
0: Som-hi. Home, ja és un clàssic, això, eh?
2: Els pianets.
0: El pianet. Musiqueta de context. Ja serà la... Li direm així a partir d'ara.
1: Doncs bé, Arnau, abans de l'arribada de la gravació, tota la música era en directe, evidentment. No hi havia diferència entre una cosa i l'altra. L'única forma d'escoltar-la era anant a veure concerts o que vingués un violinista a casa teva o el que fos.
0: O la nena del piano, recordem que teníem la nena del piano allà tocant el piano durant tota la tarda.
2: Pobre, com la tenim allà, que no la deixem anar.
1: No parat des de fa 15 dies. Al llarg del segle XIX, a més, els concerts es fan immensament populars, i l'experiència d'anar a un concert, diguem-ne, que s'ha mantingut una mica fins ara. És a dir, tota la mística al voltant dels concerts s'inventa, doncs això, farà uns 150 anys. Aquí, però, s'ha de fer una diferenciació entre l'alta cultura i la baixa cultura, no? Uh-huh. L'alta cultura serien els teatres d'òpera, no? Liceu, l'Escala, no? Aquests grans llocs on sonaven les obres mítiques, no? Anar a veure Aida...
0: Cultura elitista, per tant.
1: Exacte, Wagner. I després hi havia tot un submón, no?, de cultura, de baixa cultura, no?, music halls, teatres, cafès, llocs de varietats, no?, on hi actuaven vedets, no?, el Paral·lelo, no?,
0: el Paral·lelo,
2: el Molino.
1: Exacte.
2: I, doncs clar, no era el mateix anar a veure un cabaret al Paral·lel com podria ser anar a veure un Ateneu Popular on s'hi feia concerts del Cor del Barri. En aquest moment hem de destacar una nova moda que ja no ha desaparegut, ara està desapareixent una mica, però ens ha arribat fins a dia d'avui, que és la popularització massiva del ball a tota la societat.
0: El ball, clar. Entra aquí...
2: Els nostres pares, els nostres avis, cada diumenge a la tarda anant al ball a la sala de concerts del poble, no? I per tot Occident comencen a sorgir sales dedicades al ball amb orquestres principalment de vent i que tocaven nous sons musicals com ara el jazz.
0: Que això és un canvi, evidentment, també també és un trencament, perquè quan pots començar a ballar i quan hi comencen a anar a aquestes sales, la cosa canvia.
1: Clar, efectivament. Sí. Aquí el que trobem, no?, és que per una banda el concert agafa una institució pròpia, però al mateix temps també les activitats populars es dinamitzen principalment a través del ball. I aleshores aquí el que trobem en els altres programes parlàvem de trencaments, no? Pues la gravació, no sé què. Aquí el que hi ha és un canvi d'escala, no? Concerts n'hi ha hagut sempre, simplement de cara cada vegada s'arriba a més gent. I això és el que ho diferencia de les èpoques anteriors.
0: És a dir, estem parlant de l'amplificació, clar, fins ara havíem parlat de concerts a petit format, a teatres com a molt.
1: Exacte.
0: I ara amb l'amplificació això canvia.
1: Correcte, efectivament. I aquesta amplificació té dos antecedents. El primer és el cinema sonor.
0: És la típica música també de Charlotte, de Charles Chaplin.
2: Sí,
0: eh,
2: efectivament.
1: Això, el que estem escoltant és The Jazz Singer, que és la primera pel·lícula sonora de la història de 1927. I és important al cinema perquè, clar, si hi ha música i veu a les pel·lícules, el que també hem de tenir són altaveus, perquè ho reprodueixen, clar, evidentment. Llavors, la indústria del cinema fa molt per millorar aquesta amplificació del so. Hem d'imaginar que en aquella època els cinemes
2: hi anaven
1: milers de persones i, a part, la música es tocava en directe. Vull dir que aquesta gent va haver d'apretar.
2: El cinema va tenir un paper molt important en l'evolució tecnològica del so, però en paral·lel sorgien noves màquines que treballaven perquè la música pogués sonar amb més potència.
0: Altaveus més potents, vols dir, o no?
2: Exactament, literalment. O sigui, teníem fins ara el gramòfon i la ràdio, que era un altaveu relativament petit que tothom podia tenir més o menys a casa seva, i cap als anys 20-30 és quan apareix el jukebox, que és l'evolució natural d'aquestes gramoles.
0: Que és veritat que això dels gramòfons en realitat també eren altaveus, però clar, de petit format i que, exacte, per tant no permetien una gran amplificació com aconseguim ara.
2: És el que diem, que és un canvi d'escala. Cada vegada les coses fan més grosses. El primer aparell que comença a fer ombra a la música en directe i que vol fer-ho és el jukebox, no? Perquè tu escoltaves la música en un bar i no sonava prou fort si hi havia una mica de xivarri.

0: El jukebox és una cosa bastant simple. Sí. Una màquina que té un catàleg musical a dintre, i llavors la màquina agafa un disc, el punxa i sona. Fàcil. Llavors tu podies triar la cançó que tu volguessis que sonés.
1: El jukebox, eh?
0: Sí.
1: Buscant, és una espècie, sí, de màquina, entre una barreja, a veure si m'explico, una barreja entre un piano i una màquina escurabutxaques.
0: Sí, sí, semblant.
1: És una
0: semblant.
1: Barreja...
0: Té unes quantes tecles...
1: No? Sí. Però que és una mica vertical, també.
2: Sí. Sí. Era el que es diu en català normatiu un armatoste.
1: Armatoste, que correcte. És per posar el menjador de casa
2: exacte.
1: Teva.
2: Correcte. Llavors, aquí el que veiem no, és que ja hi ha una evolució, mm-hmm. els cinemes ja intenten tenir equips de so més potent, també la música, el sector musical es posa les piles, i evidentment aquells homes de negoci dels que parlàvem l'any la setmana passada,
1: sí,
2: no?
1: La indústria.
2: Exacte. La indústria el que veuen és, hòstia, si cada vegada el so amplificat és més potent, jo podré arribar a més gent. Per tant, hi ha tot una sèrie d'empreses que comencen a investigar com fer que el so sigui el més fort possible i el més potent, sense perdre qualitat, perquè tu pots tenir que soni molt fort
1: i que el so...
2: Exacte.
1: Un altre moment de la indústria, dient bitllets.
2: Exacte.
1: Home, bitllets.
2: La gran motivació...
0: Se'ls hi van posar els ulls amb el símbol del dòlar.
2: Exacte. La gran motivació aquí sempre és guanyar més.
1: Doncs. A veure, això passa,
2: Això passa, exacte. Llavors, aquí el que hem d'entendre és que als anys 60 aquest canvi ja és... O sigui, ja ha millorat tant la tecnologia que ja permet fer el primer concert massiu de la història.
1: Això són els Beatles, no, diria? Són els Beatles?
2: Tercera
1: setmana consecutiva que sonen els Beatles al Via Lliure i aquesta secció. Però, clar, a veure, puja. Això entenc que és una gravació en directe, perquè hi ha molt de xivarri de fons i això és l'exemplificació perfecta que... amb l'amplificació arribaves a centenars de milers de persones.
0: Exactament, Arnau. Això que estem sentint de fons són 60.000 persones.
1: Veus?
0: Que el dia 15 d'agost del 1965 es van plantar al Shea Stadium de Nova York per veure els 4 de Liverpool. Com en moltíssimes coses, els Beatles van ser pioners i darrere seu van venir tots aquests grans grups de rock i de pop de l'època, doncs, que van instaurar el concert en grans recintes com a mesura de l'èxit d'un grup.
1: Clar, quan més grans eren els recintes, més èxit se't suposava.
0: Exacte. I aquí ja comencen a aparèixer les gires, que sempre han existit en la música, però ja comencen a ser aquestes gires com les que entenem avui en dia. Mm. Concerts per centenars de... O sigui, centenars de concerts per diferents països, i amb volum de públic doncs molt elevat.
1: Això és important, aquest és el primer moment que arrenquen les gires,
0: sí.
1: Gires multitudinàries.
2: Exacte,
1: això també és un canvi en la història de la música.
2: Els cantants d'òpera, els directors, abans ja havien fet gires, els espectacles de varietats, però no en aquesta escala. Exacte.
1: Fins i tot també a nivell de fenomen ídol, no? Fenomen fan, també la cosa canvia.
2: Correcte, efectivament. I exacte, el que tu deies, el fenomen fan, no? Això, els senyors amb traje... Ho veuen i diuen, això són diners...
1: La indústria.
0: Bitllets.
2: Això són diners a manta. Llavors, què passa? Si tu fas un concert, té un cost important, no? Però si fas 60 concerts en mig any, clar, pots retallar molt les despeses, però els beneficis creixen exponencialment. Per tant...
1: Música i economia, aquí, al Via Lliure.
2: Aquí...
1: Tenim tot, el que vulgueu, classes d'economia.
2: No en sabem ni d'una cosa ni
1: d'altra. No, però té sentit, evidentment. Si fas 60 concerts, la inversió que has de fer és menor perquè l'amortitzes diferents concerts.
2: Llavors, si hi ha un grup que ha fet més per potenciar aquesta relació entre gira directa i gravació, són els Rolling Stones. Yeah!

0: També un altre cop, Xivarri de fons, perquè això és tot música en directe.
1: Això ja és una mica més nou, això que escoltem és l'actuació dels Rolling Stones en un dels concerts que van fer entre el 2005 i el 2007 en la seva gira A Bigger Bang, i que durant aquests dos anys la banda va fer 147 concerts pels 5 continents.
0: 147 concerts en 3 anys, 2 anys i mig.
1: Exacte. I va recaptar un total de gairebé 560 milions d'euros, que la inflació actual equivaria a uns 750 milions d'euros.
0: Més economia avui, sí, és a dir, amb 2 anys i mig, els Rollings van fer 147 concerts i 560 milions de facturació.
2: Sí.
1: Avui tindrem molts numeritos.
2: Avui hi ha numeritos, però perquè hem d'entendre...
0: No, la magnitud de la tragèdia.
2: Exacte. Evidentment, veure Mick Jagger movent-se com si fos una culebra per sobre un escenari amb aquella sang impoluta que ha de tenir... Bueno, la sang de Mick Jagger deu ser una cosa digna d'estudiar.
0: D'estudiar, exacte.
2: Exacte. I no només són els Rollings. Darrere venen tots els grans artistes pop han fet i de rock han fet gires mitiquíssimes. Michael Jackson, Madonna, Queen, Guns N' Roses, U2, Elton John, Coldplay, Beyoncé, Metallica. O sigui, de fet, crec que avui fa 40 anys
0: de l'últim concert de Freddie Mercury avui fa 40 anys de l'últim concert de Freddie Mercury amb Queen, el que va ser l'últim concert en directe, això fa 40 anys avui, justament, sí.
1: I a partir d'aquest moment, doncs, les millores tecnològiques i l'ambició artística ens han portat a noves quotes de qualitat i espectacularitat dels shows. Hi ha pirotècnia, hi ha pantalles ultra enormes que emeten vídeo tota l'estona.
0: Que el so és el de menys, vols dir, no? Que ja acaba sent... No, el de menys, però...
1: El so acompanyat de tota la resta acaba fent un espectacle una mica global que fan que aquests productes doncs, els vulguin consumir per tot arreu.
2: És una experiència transversal, no?
0: 360.
2: Exacte. Artista 360, no? Com deien a Paquita Sales.
0: Ho pots dir en català,
2: llavors,
0: també.
2: Així és perquè ens entenguem tots.
0: D'acord.
2: Qui més ha fet, l'última gran gira que hi ha hagut i segurament la més important de tots els temps, la va protagonitzar una dona que no és una altra que Taylor Swift.
0: Home.

0: Taylor Swift en aquesta gira anomenada...
1: En vam parlar, d'aquesta gira,
0: sí,
1: perquè també va anar a Madrid, diria, no sé quants concerts...
0: Bueno, tot el que tu vulguis.
1: Sí, sí, sí.
0: On la llibertat regna, aquestes gires i aquests festivals estan allà, sempre.
2: No, no s'hi ha tornat a fer un altre concert al Bernabéu, per això, després
1: d'aquest... Doncs mira, diria que no sé si va ser l'últim, crec que no va ser l'últim, però dels últims. Quan van tenir allà 10 nits seguides a Taylor Swift, van dir que potser s'haurien de plantejar alguna cosa.
0: I és que en aquest Eras Tour, que és així com s'anomena el tour de la Taylor Swift, es van recaptar, atenció, 2.000 milions de dòlars.
1: 2.000 milions de dòlars en una gira?
0: En una gira. 149 concerts i una assistència total de 10 milions de persones.
1: Com? A veure, torna-hi.
0: En aquest Eras Tour, 2.000 milions de dòlars de recaptació,
1: sí?
0: 10 milions de persones en 149 concerts.
1: 10 milions de persones és una barbaritat, eh?
2: Perquè te'n facis, a mi, la xifra que em sembla més boja, o sigui, la Taylor Swift va fer tants diners en aquesta gira que als treballadors, a part de pagar-los el sou, els hi paga un extra, no? Aquest extra, el montante, són 197 milions de dòlars... que el treballador que va cobrar menys són 50.000 dòlars.
1: Ostres, tu.
2: I els treballadors que van cobrar més, que es creu que són els ballarins, mig milió de dòlars extres del que ja cobren.
1: Més que res, ara, per tornant a l'amplificació, que és el que estem parlant avui, més enllà dels calés i de la indústria tot plegat, però a mi també m'impacta aquests 10 milions de persones en 149 concerts, vol dir que de mitjana cada concert de Taylor Swift 51.000 persones, eh? Que es diu ràpid, també.
2: Més als cinemes, perquè a sobre va fer una pel·lícula que es projectava com si fos una versió extendida al concert. Vull dir...
1: Déu-n'hi-do.
2: Negoci, diners...
1: Negoci rodó. Taylor Swift.
0: Però si hem de deixar aquí els grans concerts multitudinaris, perquè no només són l'únic esdeveniment musical que aglutina moltíssima gent. Evidentment, també hem de parlar dels grans festivals.
1: Ah, clar.
0: Perquè de festivals n'hi ha hagut des del segle XIX, però sobretot últimament és quan neixen els grans festivals. Últimament, relativament
1: sí,
0: parlant,
1: sí. Parlem de la història de la música.
0: Ah, exactament. Si hem de parlar de millores tècniques,
1: sí.
0: El primer que hem de dir és que quan ja podem fer grans concerts i així, doncs anem cap endavant i fem els anys 60 que neixen els grans festivals.

0: són els The Who. Parlaves dels grans festivals, anys 60, que és quan comença a formar-se aquest format de música. Estem parlant, insistim, de l'amplificació en la història de la música, i als anys 60, els The Who, en aquest cas, que entenc que eren part d'algun dels grans festivals d'aquella època.
1: Exacte. Aquí el que estem escoltant és els The Who tocant a Monterrey Pop Festival, que es va celebrar per primera i última vegada del 16 al 18 de juliol de 1967 a San Francisco. Estem al mig de l'època de la contracultura, guerra del Vietnam, no? Aquest moment convuls, i en aquest primer festival hi van participar artistes de la talla de Otis Redding, Janis Joplin o Jimi Hendrix, a part dels The Who. Però si hi ha un festival que és recordat per tothom i és el més mític de la història, és Woodstock.
0: Té una història al darrere, també.
1: Exacte.
0: En el cas d'aquest festival.
1: Woodstock es celebra el 1969 i és considerat per tothom el primer gran festival. I té una sèrie d'anècdotes perquè calibrem, no, la importància del que estem parlant, no? Mm-hmm. S'hi preveien 60.000 persones.
0: Vale.
1: Se n'hi van presentar 400.000.
0: Perdó. A veure, centrem el tiro. Any 69, 60.000 persones de previsió.
1: Més o menys, ells
0: calculaven. Bon festival.
1: Monterrey n'havia fet 50.000, ells van dir 10.000 més.
0: Woodstock, què estem parlant? Woodstock. 60.000 persones en un festival, com Déu mana. I s'hi presenten 400.000 persones.
1: Sí, exacte.
0: Per tant, es superen totes les previsions i a partir d'aquí la història també té tela.
2: El sobreaforament, doncs, va tenir una segona conseqüència, que és que tanta gent es presentés al festival va col·lapsar totes les carreteres i tot el que hi havia al voltant, provocant que alguns grups arribessin tard o directament no poguessin arribar a tocar, i aquest caos va provocar retards de més de 12 hores, i és que el festival s'havia d'acabar el diumenge 17 d'agost i es va acabar acabant el dia 18 amb una de les actuacions més mítiques de la història del rock, que és Jimi Hendrix tocant l'himne dels Estats Units amb la seva guitarra com a protesta per la guerra del Vietnam.

0: sobre el cas de Woodstock, si no m'equivoco, hi ha un documental a Netflix, una minissèrie que en parla molt i que explica molt bé el que va passar, insistim, en aquest festival de l'any 69. S'esperaven 60.000 persones i n'hi ha que haver 400.000. Es diu ràpid. Sí. Jimi Hendrix tocant amb la guitarra l'himne dels Estats Units. Ja està, que m'estic desmaiant. A veure, explica'm.
1: Però és que no només va ser que la gent, l'assistència, sobrepassés totes les previsions, sinó que, a més, va ploure a bots i barrels, cosa que va enfangar tot el festival de forma estratosfèrica. I, a més, s'hi van comptabilitzar dues morts. Una bastant de divertida, que és que...
0: A veure, divertida.
2: No fa gràcia que es mori.
1: Perdó.
0: A veure, com va ser aquesta mort? Explica-m'ho.
1: Un tio va dormir sota un camió i el camió va arrencar. I adiós muy buenas.
0: Potser sí que era divertida. Va, i l'altra no ho sabem, és igual.
1: L'altra no, no ha transcendit.
0: Però el
1: que sí que sabem és que s'hi va consumir quantitats ingents de marihuana i LSD i es van fer pràctiques sexuals més o menys explícites per tot arreu.
0: Cosa que avui en dia no passa ja als festivals, en cap cas.
2: No, perquè es consumeixen moltes més drogues, no només LSD.
0: Va, tira.
1: Bé, el que està clar és que Woodstock en cap cas hauria estat possible sense una tecnologia que permetés amplificar l'àudio i que pogués arribar a un nombre tan gran de persones. Aquestes millores tecnològiques i els aires de llibertat arriben fins a l'Espanya franquista, concretament a Canet de Mar, on el juliol de 1975 i en plena dictadura s'hi va celebrar un altre festival llegenda al nostre país, el primer Canet Rock.

0: això és l'Orquestra Plateria i això és, ja diré demà, l'home dibuixat. Pot ser?
1: Pot ser.
0: Ah, no és l'home dibuixat. Però l'home dibuixat de l'Orquestra Plateria és la cançó amb la qual tanquem aquest estiu al Via Lliure.
1: Ah, sí?
0: Però és l'Orquestra Plateria. Mira, escolta, escolta. I això deies el Canet Rock, eh?
2: Ah, efectivament. Com deies, estem escoltant l'Orquestra Plateria. I aquesta primera edició té una importància cultural bastant difícil de calibrar perquè va permetre unir una part substancial del que era la contracultura, que estàvem ja a les portes de la transició. Vull dir, Franco encara estava viu, però
0: fa
2: ja...
0: Fa 51 anys.
2: Exactament. I per molts joves de l'època, doncs va ser l'oportunitat de sortir del marc gris de la dictadura.
1: Exacte. Jo recomano molt veure el documental que en fa Francesc Bellmunt del festival, sobretot per contrastar una mica amb com són els festivals ara, perquè realment, o sigui, jo crec que una festa major de poble té més glamour que aquell primer Canet Rock, perquè només falta que sortir una persona amb un carro i...
2: A vendre peix.
1: Exacte, a vendre peix.
0: És que mira, justament l'any passat, quan va fer els 50 anys del primer Canet Rock, en vam parlar, entre d'altres, amb el Mainat, i algun d'aquests que havien fet el documental, el Donat Puig també, i van explicaven això, que era un caos, que allò era can pigui pugui, que fins i tot el cartell no estava clar perquè hi havia algunes mentides que finalment no van ser. No recordo quin era un músic que tocava Donosti, es va veure el cartell a Canet Rock el mateix dia, a la mateixa hora.
2: Fantàstic.
0: Que va ser un festival curiós, per dir-ho d'una manera.
1: Són coses que poden passar, però sí. Clar, si ho comparem amb els festivals actualment, no?
0: No, clar,
1: hi ha hagut una evolució, no? Sobretot a partir dels anys 90, que és quan apareixen aquests grans festivals que ara són els reis, no? Aquí a Espanya tenim el Sónar, el Primavera, però arreu del món hi ha alguns grans festivals com el Lollapalooza, el Creamfields, la consolidació del Glastonbury, o el més famós de tots, que és segurament el Coachella, que és el festival que més ha fet per canviar el model, no? Aquest festival, el Coachella, s'inaugura el 1999 a Califòrnia i marca la tendència de comercialització, però també d'importància que tenen a l'hora de programar grups, no? Per exemple, el Coachella va programar una actuació, que és la de Daft Punk, el 2006. Escoltem-la.

0: Ara l'Òscar Nin, perquè no ens està escoltant, perquè deu estar en una platja perduda de la mà de Déu, però estaria orgullós de vosaltres. Exacte. És els deixebles de l'estiu, eh?
1: Home, és que...
2: Tant de bo.
1: Exacte.
2: Tant
1: no, li, de bo. No li arribem ni a la sola de les sabates de l'Òscar Nin. No.
0: Això que dius és veritat.
1: És veritat, veus?
2: Efectivament.
1: El que dèiem és
0: perdó,
1: que...
0: Perdó, això deia Coachella, eh? Dèieu, sí, i Daft Punk, sí, el 2006.
1: Aquesta actuació del 2006 és molt mítica perquè és la primera que introdueix la música electrònica al mateix nivell que el rock en els festivals, i és la que canvia una mica el paradigma. Però també hi ha altres actuacions que han canviat el paradigma. Per exemple, l'any 2018, Rosalía al Sónar.

0: que molts la recorden, aquella actuació del Primavera Sound, ai, perdó, del Sonar, any 2000, què has dit?
1: 18.
0: 18.
1: El meu amic Joan hi era present.
0: Jo he dit molta gent, la recorda.
1: Jo vaig decidir no anar-hi.
0: Però que era just abans el gran boom també de Rosalía, no?
1: Potser? Sí, ja hi havia com una mena de caldo de cultiu de tota l'escena trap, una mica que venien de l'urban, i la Rosalía el que va fer va ser explotar-ho i fer-ho passar cap al pop.
0: Que això és important també dels festivals, suposo, avui en dia, que també et permet veure gent que després acaba petant-ho, que potser ara no és conegut, però que a l'haver-hi tanta oferta també és una cosa que és un punt a favor dels festivals.
2: Aquesta actuació és important perquè encara no havia publicat El mal querer. Va publicar l'àlbum 3 mesos després, per tant, va ser com una presentació en exclusiva, no, pel festival, on els que estàvem vam poder escoltar ja l'àlbum en exclusiva i tothom va sortir d'allà dient, hòstia, això no ho havíem escoltat mai, no, aquesta barreja de pop i música urbana.
0: Crec que també voleu parlar del Primavera Sound.
2: Exacte.
1: Sí, perquè, com hem dit, avui venim a donar numeritos.
0: Hi ha més cap aquí, clar, Primavera Sound és actual.
1: A veure, aquest any el Primavera Sound ha fet ni més ni menys que 320 concerts en 4 dies, del 3 al 7 de juliol.
0: D'acord.
1: En diversos recintes, això sí. I al Parc del Fòrum, que ha sigut el recinte principal, hi havia 17 escenaris.
0: Déu-n'hi-do.
1: Amb els seus llums, els seus altaveus, les seves pantalles.
0: El seu tècnic de so.
1: Sí,
0: el seu...
1: tot el que fa falta.
0: Sí.
1: Hi han passat gairebé 290.000 persones.
0: Hello.
1: I l'abonament mitjà del festival costava 350 euros.
2: Sí,
1: així que en 51 anys veiem com hem passat de Woodstock i tot això a... més o menys, estem parlant dels mateixos números, gairebé 300.000 persones, però, clar, en tema d'infraestructura estem parlant d'un transatlàntic de grans dimensions.
0: Sí, sí, que la diferència, no?, que deuen ser uns 50 anys, 60 anys de diferència entre una cosa i l'altra, coses totalment diferents, i ara ja sí, molt professionals, i que acaben sent segurament el pal de paller de la indústria musical, aquests festivals.
1: Sí, bona part de la indústria musical passa pels grans festivals.
2: Exacte.
1: Però hem de tancar aquest bloc.
2: Exacte. Sí. I començar un en el qual ens hi sentim molt còmodes.
0: Deixem els festivals de banda. I on anem?
2: I ara començarem a parlar un lloc que és com casa nostra, que són les discoteques.

0: Home, això ja és una altra cosa, eh? Les discoteques, aquí us sentiu còmodes.
1: Home, és casa, la segona casa, no?
2: Sí,
1: pràcticament. El ball, ja ho hem comentat, no? El ball està molt present a les societats i especialment a partir de la Segona Guerra Mundial, no? A les ciutats com París, Nova York, Londres, comença a haver-hi aquest caldo de cultiu de sales ja dedicades exclusivament al ball, amb alguna subcultura ja com el Northern Soul, no? Com ja apareixen petites coses que ens portarien a les discoteques, no? Mm-hmm. Però el que canvia aquest fet és que l'aparició d'una subcultura que barreja la música negra amb la tecnologia, que és la música disco.

0: Donna Summer.
1: Sí, senyor. I el seu Hot Stuff.
0: Home.
1: El naixement de del disco el trobem a Nova York, a cavall entre els 60 i els 70, i simplement és una evolució natural de les pràctiques que ja es feien durant les dècades anteriors. Les primeres discoteques són una mutació de les sales de ball, i el que diferenciava aquests espais nous, que són les discoteques, de les sales de ball anteriors, són dos elements que han convertit les discoteques en el que són, no? Mm-hmm. La primera és la importància del so. En aquests espais la música sonava pensada única i exclusivament per fer ballar la gent.
0: Bona qualitat, per tant.
1: Exacte, i fort. I com més potent sonés, doncs era més fàcil que el públic sortís a ballar. I qui feia la selecció de la música, doncs és el DJ. Oh.

0: que diria que la setmana passada ja parlàvem del DJ, però era una figura diferent en aquell cas. Parlàvem de les ràdios, el DJ de les ràdios.
1: En aquesta ocasió el DJ ja està pensat, o sigui, ja és una figura pensada perquè la gent balli.
0: D'acord.
1: Llavors, aquest DJ no toca cap instrument, sinó que agafa música gravada d'altra gent. Imagina't com ha canviat de que no existís la música gravada a construir sobre música gravada. Imagineu-vos, no? Llavors, el que vol aquesta figura és que la gent surti a ballar a la pista de ball. I aquí és on passa la segona revolució, que és que la música disco... Qui crea el fenomen són persones excloses de la societat, negres, llatins i gais, que en la societat de l'època eren els més pàries de tots.
0: Sí, sí, arraconats.
1: Exacte, l'únic lloc on podien expressar-se en llibertat eren a les pistes de ball.
2: Com diu el nostre estimat Miqui Puig, a la pista de ball tothom hi és benvingut.
0: Home, i tant.
2: I aquesta subcultura que es crea en aquestes pistes de ball és la primera que la considera un lloc que ens iguala, sense importar la raça o l'orientació sexual. I si això és una cosa revolucionària avui en dia, 2026, imagina't fa 40 o 50 anys enrere.
0: Home, molt, molt diferent.
2: Llavors, arribem a finals dels anys 70, en què aquest procés de culminació de la discoteca com a un lloc sagrat de la nostra cultura passa a ser, doncs, a tot arreu, no? Surten de Nova York i aquesta cultura passa cap a Europa i cap a la resta del món.
1: Arnau, tu ja sabem que no ets molt d'aquestes coses, ets més de bitxí i aigua i infusions per la nit.
0: Això al meu equip agradarà moltíssim, veure's.
1: Però tu, Arnau, recordes quina sensació vas tenir el primer cop que vas entrar a una discoteca?
0: Ostres, el primer cop no me'n recordo.
1: El primer, el segon.
0: Sí. Molta gent, molt fosc i molt tancat tot.
1: Ets més avorrit que... ets més soso que... Home, quan entres a una discoteca, no, la llum...
0: Sí, però no és una cosa dolenta, tampoc. Bueno, hi havia molta gent, un lloc de trobada...
1: Tu ja et vas atabalar. És a dir, demà haig d'arribar a casa que haig d'escoltar ara què diuen a la SER, no?
0: El bundó,
1: exacte, què diu, marxo ràpid... Cosa, sí, no, sí. Però, joder, jo recordo moltíssim la primera vegada que vaig entrar a una discoteca a Vilafranca, del Penedès, que és d'on som nosaltres, no, l'olor que feia, la gent fumava dintre encara, imagina't si han passat coses, no? Tothom ballant, és com una cosa revolucionària si ho comparem amb com sortien els nostres avis, no?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, al final les discoteques s'han convertit en un lloc que gairebé de peregrinatge, no? En una atracció turística. Ibiza, per exemple, sí. Només discoteques, o per exemple Berlín, que és una de les capitals europees culturals, ara ja hi ha un turisme de discoteques, la més important de totes, que és Berghain.
0: I aquesta cançó de la Rosalia, que si no era prou conegut a aquesta discoteca, encara l'ha fet més famosa.
2: Sí, i és que aquest fenomen, a part de que la Rosalia li posi el nom a una de les seves cançons, també arriba al nostre país en els anys 70 i 80, amb els primers clubs, alguns dels quals arriben fins als nostres dies. Per exemple, el Big Ben de Mollerussa, que és la discoteca més gran d'Europa.
0: I veu anar a vosaltres, no, i va arribar? No, no.
2: No,
0: sí, perquè per època encara no.
1: La discoteca més gran d'Europa, Mollerussa.
2: Està impecable, a Mollerussa.
0: Impecable. I què més tenim, va?
2: Per exemple, tenim la Sala Celeste, que és la que coneixem avui com a Rasmatàs, tenim l'Apolo, o Florida 135 a Fraga. I d'altres que han tancat com el Pont Aeri, el Perquè, l'Activa o totes aquestes de la Ruta del Bacalao, que ens han deixat autèntiques revolucions culturals als anys 80 i 90.
0: Vinga, i d'aquesta manera acabarem avui la secció amb el Joan Pancorbo i l'Albert Millán, amb música de la Ruta del Bacalao, que soni, a veure. Però deixarem aquí perquè si no jo ja no aguanto més. Joan Pancorbo, Albert Millán, la setmana que ve més i millor.
2: Moltes gràcies, Arnau.
1: Moltes gràcies, Arnau, que vagi bé.
2: Igualment.
1: Adéu.
0: Ara tornem d'aquí res, un moment, la Gina Rigol.

0: diràs, amb Pau Bonastre.
1: Les 11, bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs, recta final d'aquest diumenge 9 d'agost del 2026, el dia que Ronald Araujo ha viatjat cap a Liverpool per passar la revisió mèdica amb el seu nou club. Encara no és oficial la seva cessió del Barça al conjunt anglès, però ho serà en les pròximes hores quan tots els contractes estiguin del tot redactats. En qualsevol cas, Araujo ja és a Anglaterra a punt per posar-se a les ordres d'Andorra Toni Iraola. També avui han tornat a la feina alguns mundialistes, Joan García, Eric García i Anthony Gordon. Tots tres han avançat la data del seu retorn i ja s'han entrenat en solitari a la ciutat esportiva Joan Gamper. Diem en solitari perquè avui l'equip tenia festa després d'haver tornat a matinada del triangular d'Udine. Qui no s'ha incorporat encara als entrenaments, de fet té permís fins dimecres, és Ferran Torres. Això sí, cada cop està més a prop del PSG i el club parisenc preferiria que, si ha de sortir, ja vagi directe cap a París i no comenci la pretemporada a Sant Joan d'Espí. De la mateixa manera, el club blaugrana volen comptar amb Rodríguez aquesta mateixa setmana i evitar que arrenqui els entrenaments amb el Manchester City. Per cert, que avui ha parlat el seu tècnic, Enzo Maresca, i ha dit que l'espera aquesta mateixa setmana. Veurem com acaba aquest serial ara en compàs d'espera mentre no es tanca del tot l'operació entre Barça i City. Qui s'espera que torni demà de les vacances és Julián Álvarez, això sí, amb l'Atlètic de Madrid. La previsió és que s'entreni demà en solitari a la ciutat esportiva Matalassera, mentre la resta dels seus companys tornen de Seul, on han fet una estada aquests dies. Dimarts està marcat en vermell el calendari perquè és quan es trobaran cara a cara Julián i Simeone. I veurem si el davanter argentí té prou poder de convicció o no per alterar el guió que per ara sembla inamovible per part de l'Atlètic de Madrid, veient les declaracions públiques dels diferents representants del club. Ahir l'última veu va ser la de l'entrenador Simeone. Queden 3 setmanes i escaig de mercat de fitxatges. Hi ha unes quantes carpetes obertes a Can Barça, això sí, algunes estan encaminades i d'altres més verdes. També algunes incògnites, especialment què passarà amb la posició del central, si el Barça va al mercat o no, per trobar-li un relleu a Araujo. En parlarem a la tertúlia de tot plegat amb el trident habitual dels diumenges del Tu diràs, el Dani Solsona, el Jordi Ro i l'Àngel Pichi Alonso. I tornant als moviments de mercat del Barça, n'hi ha un que va quedar resolt oficialment dimarts, la cessió de Ter Stegen a l'Ajax. Avui el porter alemany ha debutat amb l'equip d'Amsterdam en la primera jornada de la Lliga Neerlandesa. L'Ajax de Mitchell ha guanyat 0-2 al camp del PEC Zwolle. Han començat ja algunes lligues europees, com la neerlandesa, ara en parlarem, però abans, fa uns minuts, s'ha acabat l'Olot 0, Sabadell 3, l'últim partit de pretemporada dels arlequinats, quan falten just 8 dies per debutar a segona divisió, al camp de l'Sporting de Gijón. Ha seguit el partit del Pau Bombardó des del municipal d'Olot. Hola, Pau, bona nit.
2: Bona nit, Pau. Sí, un Sabadell que ha dominat el partit de principi a fi. També s'ha demostrat el marcador, com deies, 0-3, amb un Miguelete estel·lar, que ha fet 2 gols, un de penal i un altre de cap, i una assistència per al gol de Joel Priego. Per tant, un Sabadell que abandona aquesta pretemporada amb molt i molt bones sensacions abans de començar la Lliga la setmana que ve.
1: Gràcies, Pau. Més tard escoltarem algun protagonista del Sabadell aquí al Tu diràs, el conjunt arlequinat, doncs, que ja ho té tot a punt per l'estrena. Un esglaó per sota, Primera Federació, encara queden dies perquè comenci la Lliga, d'aquí a 3 setmanes, però mentrestant, un dels catalans va agafant sensacions i avui ha guanyat el torneig d'històrics, l'Europa. Victòria 2-5 contra el Badalona de Tercera Federació. Cap al final del Tu diràs farem un truc al central europeista Marcel Esgró perquè ens expliqui com ha vist aquest torneig i també les sensacions de pretemporada. I encara en partits i tornejos de pretemporada avui hem tingut alguns partits destacats, per exemple, la victòria 3-1 del Manchester City contra l'Atlètic de Madrid, doblet de Marc Muix pels Citizens. Atlètic ha debutat Kang In-Lee, justament a Seul, que és la capital del seu país. També avui ha perdut l'Atlètic Club 3-1 contra l'Olímpic de Marsella. El Liverpool ha caigut 2-3 contra el Mònaco i el Dortmund ha superat 2-3 l'Arsenal a l'Emirates Cup. Tot això en un dia on es completa la primera jornada d'algunes lligues europees, com dèiem ara, al marge de la neerlandesa, també ha arrencat, per exemple, la portuguesa. El Porto ha guanyat 2-0 contra l'Alverca i ara tenim en joc el Moreirense 1, Sporting de Braga 2, a un quart d'hora pel final, i també el Benfica 2, Académico Viseu 2, també a 15 minuts per arribar al final del partit. Fora del futbol, Paula Blas hi ha acabat el Tour de França avui en cinquena posició de la general, cinquena en el seu debut en un Tour molt mèrit per la ciclista catalana que continua amb el seu creixement meteòric. Avui ha estat segona, de fet, a l'etapa, l'última etapa d'aquesta edició. Declaracions de Blas i a TV3.
3: Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer pòdium l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat, però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació setena, dos minuts del top 5, diu, va, és igual, vés a pel podi Elisa, i ara, les coses poden canviar.
1: Una etapa que ha guanyat Demi Vollering, que a la vegada ha sumat el segon tour de la seva carrera. També en parlarem al final d'aquest Tu diràs. I a MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya. Jorge Martín ha estat segon i Marco Bezzecchi tercer. No ha estat el millor cap de setmana per Marc Márquez. Setè, li han anat millor les coses al seu germà Àlex, que ha acabat quart amb el Quim Salvador. Analitzarem més tard tot el que ha donat de si aquest Gran Premi. 7 minuts per sobre de les 11 de la nit. De seguida obrim tertúlia aquí al Tu diràs amb el Dani Solsona, el Jordi Roura i l'Àngel Pichi Alonso. Això és la nit esportiva de Catalunya. Un minut i ara tornem.
0: Tu diràs amb Pau Bonastre.
1: Pràcticament 9 minuts per sobre de les 11 de la nit. Continuem aquí al Tu diràs, un cop feta l'obertura del programa amb el sumari. Obrim ara la tertúlia amb el Dani Solsona. Hola, Dani, bona nit.
4: Hola, bona nit, Pau.
1: El Jordi Roura. Hola, Jordi.
5: Hola, què tal, bona nit.
1: I l'Àngel Pichi Alonso. Hola, Àngel.
6: Què tal, bona nit, Pau.
1: Avui que ara explicàvem aquí a l'inici del Tu diràs que han avançat la tornada d'alguns internacionals, Anthony Gordon, fitxatge d'aquest estiu del Barça, a més d'Eric Garcia i Joan Garcia. És una de les coses que us volia preguntar, aquests futbolistes que avancen la data de retorn per motius diversos. En el cas de Gordon segurament té molt més sentit perquè és un jugador nou que ha vingut a viure a Barcelona fa pocs dies i per tant ha volgut avançar la seva tornada als entrenaments.
5: Es pot entendre. El que passa que jo em remunto a la meva època, ara ho poden fer perquè ja hi ha jugadors que estan entrenant, o sigui, l'equip ja està entrenant, encara que no hi ha els internacionals. Però a l'època meva, suposo que del Pitch i el Roura igual, escolta, et presentaves un dia abans i no hi havia ningú al camp. No hi havia ningú, clar. Començava el dia que començava, perquè no començaven a entrenar abans, no? Però bé, bueno, puc entendre, el tema de Gordon i de qui més, Joan Garcia
1: i Eric.
5: I Eric, bueno, total, que han avançat dos dies.
1: Sí, havien de tornar dimecres, el dia 12. És veritat que tant Eric com Joan Garcia durant el Mundial no han tingut protagonisme. De fet, Eric només va jugar uns minuts a la final, a la pròrroga, i en el cas de Gordon sí que va tenir més incidència amb Anglaterra al Mundial, però en el seu cas bé, hi ha aquest factor de ser nou a l'equip. En qualsevol cas, la notícia de les últimes hores, vaja, més d'una de les últimes hores, que avui abordarem aquí al Tu diràs, és la sortida de Ronald Araujo, perquè avui ha viatjat cap a Anglaterra. Per tant, la seva sessió, falta d'anunci oficial, però és un fet. Avui havia de passar la revisió mèdica, falta que s'acabin de redactar tots els detalls del contracte, però en qualsevol cas, Araujo, que jugarà la temporada vinent al Liverpool, què us sembla aquesta sortida, un moviment, no sé si inesperat, però en qualsevol cas, què us sembla?
4: bueno, una mica inesperat, sí, no? Tot i que fa molt de temps que es parla, no? Que el nom de l'Araujo sempre ha estat en boca, que se sortia, que era una opció, que no sé què, que no sé quantos. Bueno, ara semblava que havia tornat, que estava recuperat, ara pues, potser no, que no ens pensàvem que sortiria, no? Però bé, suposo que el club deu haver decidit, i ell, òbviament, que era una bona opció, i home, va al Liverpool, vull dir que per tant, bé, suposo que per totes les parts deu haver estat convenient, no? Ara veurem el club quina és la decisió que pren, perquè la posició del central doncs veurem ara com queda delimitada, no?
1: Veurem l'encaix que té el Liverpool. En qualsevol cas, ahir Flick, després del triangular a Udine, que li preguntaven específicament pel central uruguaià, i ell deia que es lamentava de no haver-lo pogut, no va dir integrar, sinó haver-li trobat un encaix a les condicions d'Araujo, a l'estil de joc del Barça. Probablement al Liverpool o una lliga com l'anglesa li pot anar bé, o li pot anar millor a Araujo, Dani.
5: Home, sembla que va al lloc ideal, no? Sobretot perquè la constitució seva, el seu perfil, la manera que hi juga, la manera... recordem que fa 2, 3 o 4 temporades es parlava que era el millor central que hi havia a Europa, Estaven parlant en aquell moment que Araujo i els altres. El que passa que després, amb el joc del Barça i el perfil de jugadors que tenia, i les lesions, sobretot, també, doncs va quedar una mica relegat amb un tercer, quart central, no? Però va al Liverpool. El joc anglès li pot anar de meravella, sempre i quan no es lesioni. Té corpulència, jo crec que va en un lloc bastant bo. Ja abans ja es parlava de que dius, escolta, amb aquest jugador li aniria bé jugar a Anglaterra, no? Doncs era la gran ocasió. I si no es lesiona i té continuïtat, jo crec que pot ser un central molt, molt, molt, molt interessant allà a Liverpool.
1: Què et sembla, Àngel?
6: Sí, jo crec que ha estat una operació bona pel club i bona pel jugador. Recordem que Flick l'ha utilitzat més de lateral que de central, vull dir que he tingut moltes opcions de fer-lo jugar de central i no l'ha acabat utilitzant. I sí, és cert, com comentàveu, que ha passat una època on era un central amb una projecció brutal, molt considerat, i de cop i volta doncs va cometre errors en partits, jo crec que decisius, partits molt importants, i això ha pesat, recordem que mentalment també va estar tocat en un moment donat, i per tant crec que és perfecte tant pel club com pel futbolista el fet de que pugui anar allà, té més opcions de jugar al Liverpool que no pas al Barça, i que, bueno, que recupera el nivell, i si el recupera, i bueno, i el Liverpool vol pagar l'opció de compra.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: No estava recuperat del tot anar amb un futbol tan, diguem, agressiu o tan físic, doncs a mi no em va semblar, a mi particularment vaig dir, jo crec que no és una lliga ideal per un jugador amb aquestes característiques i en el moment de forma física que estava. En canvi, a França dius, home, a França ja m'encaixa una mica més, perquè és un altre tipus de futbol que li pot anar bé i això, no? Vull dir que són dos casos totalment diferents, eh? Araujo sí, Ansu Fati en el seu moment per mi no era el lloc.
4: Això passa molt, Jordi, amb els joves que el Barça cedeix, no? Sí. Jugadors del filial que hi veu un futur i el cedeix a alguns equips. Clar, és clau trobar el context ideal perquè pugui desenvolupar-se.
5: Absolutament determinant. Crec que és una opció sempre bona, en segons quins moments, en segons quins jugadors, buscar una sessió, però és això, has de triar molt bé a l'equip que vas, el tipus de futbol que fa, el tipus d'entrenador que té, no? Que després, mira, ara comentaves, crec que el cas de l'Ansu, crec que una cosa determinant en aquesta sessió, si no recordo malament, és que l'entrenador que en aquells moments
6: el volia
5: sí o sí. Després també crec que no va acabar. Crec que no va acabar la temporada. Per tant, clar, no saps mai, no? Però és cert que has d'intentar buscar doncs aquell club, aquell tipus de futbol que encaixi una mica el jugador. Si no, en vez de ser una no té cap sentit que s'hagi un jugador perquè tingui minuts i després no en té cap, no?
4: I l'opció de compra, que són de 55 milions per Araujo, opció de compra no obligatòria, és veritat que no sabem com li anirà la temporada, però home, a hores d'ara que ens diguin 55 per Araujo, crec que és una quantitat no gens menys preable, sinó que crec que és una bona quantitat. Potser en un altre moment algú n'hauria pagat més, però és que ahir ho repassàvem aquí al Tu Diràs, les dades especialment de les dues últimes temporades, per motius diversos, no ha tingut continuïtat, Araujo.
7: Sí, sí, però això comentem abans, que és bo pels dos, sí, sí. Pel jugador, perquè mentre té més opcions de jugar, de recuperar el nivell i no veiem que va al Liverpool, no va a qualsevol equip, a un grandíssim equip, no? I pel Barça, doncs, és obvi que si rendeix el Liverpool se'l vol quedar, doncs, rebre 55 milions sempre està molt bé, encara que avui en dia ja es parla de 100, la base ja són 100.
5: De totes formes, jo crec que si l'Araujo fa un any bo, crec que és una quantitat que és per un equip com el Liverpool, que ara ho ha dit molt bé l'Àngel, escolta, que se'n va al Liverpool, dels grans d'Europa, del món, vull dir, crec que és una quantitat que si fa una bona temporada és perfectament assumible pel club, no?
3: Sí, tenint en compte, si parléssim de fa 3 temporades, quan estava en el seu millor moment, estaríem parlant ara de 90 milions, 80, 90...
5: Segur.
3: Estaríem parlant d'aquestes xifres. Xifres que ha pagat el City per Guardiol i per no sé quants més defensors. Per tant, home, si fa una bona temporada i el Barça se'n beneficia amb 55 milions, escolta, està molt bé, eh? Jo, per mi, està molt bé.
4: I ara, la pregunta del milió, que és amb la sortida d'Araujo, el Barça ha d'anar al mercat a buscar un central, amb el que implica també, de retruc, que pot afectar amb el que puguis fitxar en altres demarcacions, que també tens urgències.
3: Centrals ara en té 4. Cubarsí, Gerard Martín, Christiansen i Eric. Podem comptar Eric. Si Flick compta amb Cortés, amb Álvaro Cortés, no fa falta anar al mercat. No faria falta, ja sabem que Christensen es lesiona bastant, perquè si no es lesionés estaríem parlant d'una altra cosa, no? Per tant, aquests 4, si compta amb la gent jove, Álvaro Cortés,

0: Jo crec que no necessita anar al mercat ara per millorar i per... Sí, clar, sempre pot anar-hi, però amb cinc centrals, si compta amb Cortés, jo diria que no.
1: També és veritat que Eric l'ha utilitzat sovint de lateral també, vull dir que és veritat que té aquesta polivalència, que això és una qualitat que agrada molt a Hansi Flick, però clar, han anat sortint noms durant el mercat, per exemple Laporte, que l'hem vist compenetrar-se bé amb Cubarsí durant el Mundial. No sé si Àngel o Jordi, per exemple, el nom de Laporte us diu alguna cosa.
2: Home, ha fet un gran Mundial i s'ha entès a la perfecció en Cubarsí. El que passa que també és un central veterà ja, i que l'Atlètic Club tampoc està molt amb la línia, entenc jo. Fins i tot Barça i Atlètic Club en els darrers temps no és lo d'abans, les relacions que se tenen, però a veure, jo crec que és suficient, perquè tens Álvaro Cortés allí, que quan ha sortit ha demostrat que té molt bones condicions per ser un molt bon central, però també és cert que la veritat per Europa un central tipus el Cuti Romero no estaria de més, però jo crec que té unes altres prioritats en aquest moment per reforçar l'equip, Hansi Flick, abans de demanar un central més, no?
3: Jo crec que aquesta és la clau, no? El tema és una qüestió de prioritats, no? És el que deia el Dani, és clar, escolta, si pots fitxar, pots fitxem, no? Però al final és una qüestió de prioritats, no? I com hem dit sempre, jo crec que aquí el que hi ha que fitxar encara és un nou i és un golejador, no? I després, dit això, a mi el cas de l'Álvaro Cortés, a mi m'agrada molt, jo crec que és un central jove, esquerrà, que ens ve molt bé, que desplaça bé, que té molt bones actituds defensives. A més, és un jugador que crec que amb confiança, en moments puntuals, crec que està molt bé. Però et queda aquesta dubte, també estic molt d'acord amb l'Àngel. Hòstia, al final quan vas a Europa igual un altre tipus de perfil, però tornem al tema de les prioritats, no? Si no és aquesta, a mi el tema de l'Álvaro Cortés em sembla, repeteix, un jugador un central molt bo i molt aprofitable pel primer equip.
1: Clar, en dies decisius, en les grans nits europees, que en els últims anys és quan t'ha faltat per diverses raons, segurament potser necessites un punt de calma, d'equilibri, d'ofici, però també a la posició central pot ser que en algun moment hagi faltat també una figura de més jerarquia, que hagi viscut partits importants. Traieu el nom del Cuti Romero, que és un jugador que està molt cotitzat en aquest mercat, que ve de fer també un bon Mundial. Sonava per l'Atlètic de Madrid, ahir deia a Ferran Martínez de Mundo Deportivo que ell encara no havia pres una decisió pendent a veure de si el Barça feia un pas endavant en aquest partit. No sé si el Cuti podria ser una opció també vàlida.
0: Però vindria per jugar segons quins partits o...
1: Els partits importants, s'entén, clar. Sí.
0: Ja, clar. Els partits... Sí, no, que és un bon central, com estava dient al Pitch, i que és dretà, no és esquerrà, però que sí, que li donaria més, diguéssim, personalitat, més veterania, més experiència, però sí, però que és un jugador que en principi vindria per jugar, en principi.
3: Jo personalment, si no fos esquerrà, no portaria cap.
0: Ja.
1: Sí, sí. A veure, encara queden dies per... És veritat que Deco ja ens ha sorprès reiteradament en aquest mercat de fitxatges i pot ser que tregui un as de la màniga que no coneixem, i encara queden 3 setmanes de mercat que poden passar moltes coses. En qualsevol cas...
0: Pots anar a buscar el Pau, el del Villarreal, que està a l'Estornilla.
1: Mira.
0: És esquerrà.
3: Per exemple.
1: Però clar, aquí potser...
0: Bueno, tampoc tinc...
1: El pressupost.
0: Ha anat jugant, però tampoc... Vull dir, no sé. Potser te'l deixarien barat, 90 milions.
2: Primer tanquem a Rodri.
0: Sí, és important.
1: Ara en parlarem de Rodri, però abans, una de les conseqüències de la sortida de Ronald Araujo és, sumat a la sortida de Ter Stegen, que avui ha debutat amb l'Ajax, I si li volem afegir també la lesió de Frenkie de Jong i una mica l'ambient enrarit que hi ha entre club i jugador neerlandès, és el buit que es deixa a la capitania, que és un rol que ha anat variant en els últims anys. Aquesta temporada en primer Ter Stegen, després marxa el Girona, va agafar el relleu Ronald Araujo. Per tant, ara deixa un buit i és el moment de parlar-ne. Miquel Pascual, hola, bona nit.
4: Bona nit, què tal?
1: A veure, amb la incògnita de qui serà l'encarregat de dur el braçalet, tenint en compte que a priori hauria de ser Frenkie de Jong, però en qualsevol cas hem volgut repassar l'evolució dels capitans de Can Barça, ara que és època de canvis.
4: Sí, per posar la gent en situació, ara mateix els tres capitans que queden en nòmina segurs són de Jong, que està lesionat, Rafinha i Pedri. Per tant, el primer dia, si és titular, hauria de ser Rafinha. No n'hi ha cap de la Masia, dels cinc que eren i els tres que quedaven, i hem volgut destacar el contrast perquè des de l'any 2004, que nomenen Carles Puyol, primer capità, fins al 2024, és a dir, surten fàcil els números, 20 anys, el primer capità del Barça va ser format a la Masia, tot i que en aquest tram hi ha dues etapes molt marcades perquè els primers 10 anys són el mateix, Puyol, fins que es va retirar el 2014, i després venen molts canvis. Xavi Hernández és un any, l'any de la Champions de 2015, el seu relleu va ser Andrés Iniesta, tres temporades, les mateixes que va estar Leo Messi amb el braçalet de capità, també tres, del 2018 al 21, quan l'argentí se'n va anar, va passar a ser Sergio Busquets fins al 2023, i la 2023-2024 va ser l'única amb Sergi Roberto. En aquesta em vull aturar perquè ja som començant a veure aquest canvi de tendència. La temporada 2022-2023 comença amb els capitans que són, per aquest ordre, Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto i Jordi Alba. El que passa que Piqué es retira res als 3 mesos de temporada, just abans del Mundial, és a dir, que cau d'aquesta llista, i hi entra Ter Stegen. D'aquests noms, la temporada següent, la 23-24, només hi queda Sergi Roberto, perquè la resta se'n van tots, se'n va Busquets, se'n va també Jordi Alba, que passa a ser el primer capità Sergi Roberto, l'acompanyen Ter Stegen, Araujo i De Jong. Després d'una votació al vestidor important, és decidit pels companys, i aquests tres últims, doncs, ja es queden amb l'arribada de Flick, després de que es decidi no renovar a Sergi Roberto. Es torna a votar i el primer capità passa a ser Ter Stegen, l'acompanya Araujo de Jong, i aquests dos últims que dèiem s'uneixen Rafinha i Pedri. És a dir, que en un any i mig es passa de ple de capitans de la Masia a zero.
1: La sensació és que hi ha hagut canvis recents a la capitania, però no, sempre ha estat de Ter Stegen, fins clar, que marxa el Girona, lògicament, però podríem dir que la capitania del porter alemany no ha estat plàcida.
4: No, perquè ara parlaves que hi ha certa detenció al club, entre el club i De Jong. Si anem un any enrere, bàsicament hem de recordar que Ter Stegen, el club li obre un expedient i li retira la capitania temporalment. Evidentment li donen Araujo, però vaja, li dura poc. Un cop club i jugador arreglen aquest problema que tenien amb la lesió a l'esquena, el tema de les inscripcions i tal, quan s'acaba aquest expedient, Ter Stegen ho torna a ser. Les dues temporades que Ter Stegen ha estat el primer capità, no sé si sabríeu dir quants partits ha jugat amb el Barça, perquè són molt pocs.
1: En dues temporades.
4: Dues temporades, que és el primer capità.
3: Poquíssim, segur, perquè no, amb el tema de les lesions suposo que ha estat molt, molt marmat, no?
4: 10 partits com a titulars, 9 la primera temporada de Flick, que es lesiona molt al principi del genoll, després torna a final de temporada, juga un parell de partits amb el Lliga de Sida, i aquest any, el passat, juga una a la Copa, només a Guadalajara, abans d'anar-se'n al Girona. Evidentment, quan se'n va, doncs el primer capità passa a ser Araujo, tot i que mai es fa un nomenament oficial de Araujo, és el primer capità del Barça, com sempre que n'hi havia un de nou a començar una temporada, es feia dir aquests són els capitans, és a dir, des de fa 2 anys no es canvia aquesta nòmina, Ter Stegen ha marxat, però tot queda des de la votació que es va fer aquell primer estiu amb Hansi Flick.
1: Clar, ara, seguint aquesta lògica, si no hi ha una votació, el càrrec l'heretaria Frenkie de Jong, tenint en compte que està lesionat i que podria ser que passés pel quiròfan en les pròximes setmanes si no fa net de la lesió. Qualsevol cas, com creieu que hauria de quedar aquesta nòmina de capitans, o qui li veieu més fusta per assumir aquest rol que és important en el vestidor?
2: És que Rafinha.
1: Rafinha.
2: Sens dubte, la relació que té amb l'entrenador És boníssima i bueno, i té caràcter, és un futbolista que té molt de caràcter i que pot arrossegar a la gent jove.
0: És que
2: ja... De fet, ja és segon.
4: Sí. No? Ara passaria a ser el segon. Si seguíssim amb aquesta successió, fins ara era el quart.
0: I és que jo no sé quin és el criteri. Clar, el criteri, què és? Els jugadors fan una votació i escolleixen, l'entrenador diu a mi em va bé aquest i aquest, no sé quin és el criteri. Des de fa molts anys, jo puc parlar de l'època nostra. A l'època nostra no hi havia dubtes. El més veterà era el capità. El més veterà, el que portava més temporades a l'equip, aquell era el capità. El segon, qui era? El següent. I així no hi havia mai cap tipus de problemes. Ara, doncs hi ha votacions, hi ha entrenadors, ja diuen, i clar, desconec el criteri. Hauria de ser algun jugador que jugués, en principi. No? Sí, Rafinha, està bé, Rafinha, Pedri, està bé. Ara, De Jong, bueno, serà el capità fins al dia que estigui en condicions i el dia que jugui, i ja veurem, és que no ho sé.
4: Ara es vota, per cert, perquè, per exemple, Gavi porta més temps que Rafinha. Està en el primer equip,
0: No, però per això et dic
4: Rafinha és capità i Gavi no.
0: Que no sé quin és el criteri.
4: Ara, si fins ara s'havia votat.
0: És votació dels 25 o 27 jugadors del planter i entre tots escolleixen el que creuen que és
1: correcte,
0: el més representatiu, el que té un caràcter més dialogant, diguéssim, amb l'arbitratge i, bueno, sí, vale, em sembla bé que sigui aquest el criteri. Jo el desconec perquè en aquella època era el més veterà i punt.
3: Sí, jo crec que es fa així i també estic d'acord en que per lògica el que té que ser ara és el Rafinha, no? Primer per la seva actitud que ha tingut, ja s'ha erigit, no? Quasi com el primer capità, a vegades doncs, ha sortit en defensa, i després per la relació, com deia molt bé l'Àngel, que té amb l'entrenador, que crec que té una relació una mica especial, no? Després heu comentat, home, el tema de la Masia, que no hi ha de la Masia. Home, és que són extremadament joves. Ja ho sé que tenen a Lamine mateix, doncs, home, tampoc m'estranyaria que d'aquí poc ho sigui, no? Però és que, esclar, van debutar en 16 anys, vuita. Em sembla que tan i tan joves costa, no? Segurament el proper, doncs, també una mica pel tarannà, segur que l'Eric també formarà part aviat d'aquest tipus de jugador, però, esclar, han començat tan i tan joves que caramba, que ja prou feina tenen, no?, les fotis de la capitania, no? Canvi, per exemple, jo crec que el tema del Rafinha és... Com a primer capità, crec que el que serà, no? Que penso jo.
1: Vosaltres que heu viscut des de diferents perspectives, ara em doneu alguna pinzellada, però què és el que ha de tenir un bon capità? I en aquest cas, el Barça, que no és un equip qualsevol, no és un club qualsevol, amb la pressió que té, què és el que se li requereix a un capità?
3: Home, no ho sé, ara no sé com ho veu, no? Jo, aquests anys... Jo crec que molts anys enrere la figura del capità era una mica anecdòtica, no? Una mica
4: el
3: capità...
4: Va,
3: l'àrbit i ja està, no? Home, ja fa molts anys que aquesta època, aquestes èpoques, doncs, tenen importància, no? Des de el que lidera negociacions, el que té que tindre amb els temes espinosos sempre té que sortir, la relació amb els jugadors, els problemes amb l'àrbit, la relació importantíssima amb l'entrenador... que tingui aquesta confiança té que parlar bé, o sigui, ara ser capità crec que és una figura important que té transcendència i per tant no és una qüestió menor, no? Per tant, s'ha de triar bé el personatge i el tarannà que tingui, no? En quant a carisma, però també en quant a la imatge que té exterior, o sigui, són moltes coses que crec que abans era una figura, repeteixo, una mica de... Va, escolta, li queda bé el braçalet i ara no, ara crec que és una figura important,
2: La fonamental, Jordi, és que quan parla, tots l'escolten.
3: Ah, aquí es vaig, per això et dic.
2: Aquest és el capità. El capità és aquest que té aquesta autoritat, que quan parla la resta està pendent del que diu, etcètera.
3: I a més, Àngel, tu saps, amb la quantitat de, diguem-ne, de temes espinosos que sorgeixen durant la
2: temporada. Ja, no. A més, és el que ha de representar a tots els companys davant de la junta directiva, de qui sigui.
3: Sí.
0: I el que nosaltres des de fora podem veure o donar l'opinió de que aquell jugador perquè no és el capità, no és aquell el més representatiu de cara als jugadors amb un vestidor, que és el que ha d'aglutinar, que deia el Jordi, com ha dit perfectament, estar bé amb l'entrenador, ser el representant, sortir amb les rodes de premsa, donar aquest cop de mà a tothom i després parlar amb la directiva, que també és, vull dir que, que amb la directiva a vegades... Passa a negociar, m'entens, a vegades, però a negociar per tothom, no per un mateix. Vull dir que a vegades també em passa, dic, hosti, el capità és aquest, hosti, que és raro, no? No parlo del Barça, parlo en general, no? I en canvi, la visió que podem tenir nosaltres no és la mateixa que tenen els jugadors allà dins del vestidor.
1: I també l'entrenador, perquè vosaltres mateixos ho teieu, que hi ha d'haver aquesta connexió, que molts cops és votació de l'entrenador, volia dir de la plantilla, però segur que també hi ha casos en què el propi entrenador potser demana, escolta, assumeix tu el rol de capità perquè et veig amb potencial per ser-ho i per la relació que tenen.
2: L'entrenador o el propi club.
1: Sí.
2: Pot decidir, aquest és el... Però també pot ser, diríem, capità pels futbolistes i capità per els altres temes, en aquest sentit, no? Vull dir. Però, bueno, lo fonamental per mi és que els que estan dintre saben quins són els que han de votar. Jo recordo les votacions que fèiem i tal i qual, i així com l'aficionat des de fora es fa una idea de fulano, mengano, sotano, no, jo votaria aquest, no saben com són humanament, la preparació que tenen, etc, no? I els companys del vestuari sí que saben qui és el que està preparat per ser capità o no està preparat.
0: Seria bo que normalment el capità sigués un jugador que juga, perquè si és el capità un jugador que no juga i has de parlar amb l'entrenador, estàs emprenyat com una moto, Llavors, vingui cap aquí, llavors tu vas allà volent fer bona cara, m'imagino, però saps que no et posa, no? Vull dir, no, ara he fet una mica de broma,
1: No, però una cosa és no jugar perquè l'entrenador no et posa sobre el camp, i l'altra és no jugar per lesions, ja està fora del terreny de joc.
0: Parlo de no jugar perquè no et posa,
1: Però em refereixo, quin impacte pot tenir que, per exemple, el capità sigui De Jong i potser està uns quants mesos sense jugar? Això com influeix?
0: Hi ha un altre exemple, ja doncs deixo... Per exemple, el capità el porter.
1: Sí.
0: En el moment, o sigui, pot ser el més representatiu amb tot el que estem explicant, el vestidor, l'entrenador, tot això, pot ser el més representatiu. Però després, quan surts al camp i has de fer aquell canvi que l'àrbitre et diu, escolta, tu ets sí, però serà un altre el capità, perquè quan jo m'hagi de dirigir no haig d'anar a parlar amb el porter que està allà a 40 metres, no? I dic, a mi això amb aquest aspecte només, després amb els altres aspectes segurament que el porter estarà molt preparat i el que sigui.
4: Va passar ara amb el Barça, que és Ter Stegen, fins ara hi ha aquesta norma de que no es pot parlar el capità amb l'àrbitre, sempre es veia que fins i tot quan fan el sorteig de camp, sí, va el porter i el que trien a cada... I de fet el que comentes és el que ha passat ara, al final de temporada Araujo era el capità i no ha jugat gairebé, vull dir, sempre que jugava sortia els minuts finals o a fer de lateral, i ell era el capità titular i tenies a Ter Stegen cedit a un altre lloc, o sigui que aquesta situació ja ve d'aquestes dues últimes temporades amb Flick.
1: En els últims temps les figures dels capitans, com a mínim a nivell mediàtic, d'afició, parlo de Ter Stegen, parlo també d'Araujo, amb episodis, recordant per exemple aquella expulsió contra el PSG que el marca molt. Aquests episodis que els deixen assenyalats, en el cas de Ter Stegen també la controvèrsia que hi va haver sobretot l'estiu passat, clar, generen potser un ambient, no sé si enrarit, això té alguna influència en el vestidor que el capità pugui estar qüestionat en aquest sentit?
3: Home, aviam, abans comentava que, no, que el capità té moltes funcions, no? Home, crec que hi ha 3 o 4 o 5 capitans, no sé quants n'hi ha.
4: Eren 5. Home, o sigui, quan arriba Flick se'n voten 5.
3: Aviam, el que és lògica pura, no? Si el teu si el teu primer capità doncs, resulta que té ara en aquests moments per circumstàncies una relació horrorosa amb la directiva, doncs collons, doncs, que vagin els altres quatre, potser, no? Això és una qüestió també una mica de sentit comú, no? Que a vegades les circumstàncies del futbol canvien o fins i tot l'entrenador passa a tindre bona relació i no la té, doncs potser serà millor que ho faci un altre, no? No ho sé, potser un és millor amb una cosa que amb l'altre, no? És que per això n'hi ha cinc, suposo.
1: Sí, sí. Recordeu algun cas que heu viscut vosaltres, no sé si semblant a Ter Stegen, però que hi hagi hagut coses extraesportives amb el primer capità?
3: Home, jo, per exemple, recordo durant molts anys el capità del Barça era el Zubi, no?
1: Uh-huh.
3: Però hi ha un moment que les relacions amb l'entrenador no van ser les més idònies, no? I això passa habitualment, això passa, vull dir, per tant, doncs bueno, potser en aquell moment hi havia que anar a parlar amb un altre, no? Que no fos ell, no?
0: Uh-huh. No, jo, clar, tiro sempre enrere perquè com tot això ha canviat tant, a més per bé, vull dir, en aquella època nosaltres, el capità, eren dos capitans i abans els capitans anaven a negociar amb la directiva les primes. Abans hi havia primes, no sé ara com va.
1: Segur que també.
4: Sí, abans, sí,
0: abans, sí, hi ja havia primes, és a dir, a principi de temporada anaven els dos capitans a parlar amb la directiva, a negociar per tants per partit, si quedes la classificació, bueno, el que sigui. Clar, si tu anaves a negociar i negociaves, clar, pels jugadors, pels companys, escolta, depèn de com negociaves, la directiva deia, vull aquest... Ja assenyalaven.
1: Apreta massa.
0: Clar, potser ja anaves una mica amagat. Clar, no podies anar amagat perquè defensaves el que s'havia parlat allà entre els 20 o 22 o 24 jugadors del planter. És a dir, escolta, nosaltres volem això i tu vas a parlar. Llavors, clar, aquí tens el... ara dius, ara no. I a vegades et assenyalaven una mica, sí, sí.
1: Mhm. Falten ara 19 minuts per les 12 de la nit. Tancarem aquest tema de la capitania, que vaja, segur que les pròximes setmanes dins del vestidor del Barça serà un tema que sortirà amb la sortida de Ronald Araujo, que marxarà cedit al Liverpool. Avui ha viatjat cap a Anglaterra, passa la revisió mèdica, falta acabar de lligar-ho tot contractualment, però s'espera que les pròximes hores sigui oficialment anunciat com a jugador del Liverpool, cedit per una temporada amb una opció de compra no obligatòria pel conjunt anglès de 55 milions d'euros. Això en el capítol de sortides. També hi ha un altre nom que sortirà aquí a la taula, que és el de Ferran Torres, i també el capítol d'entrades, i el nom de Rodri, calent, calent. 18 per la mitjanit, fem una pausa i en seguim parlant de tot plegat aquí al Tu Diràs, amb el Dani Solsona, el Jordi Roura i el Pichi Alonso. Fins ara.
5: RAC 1. RAC 1.
6: Hi ha cançons que han funcionat aquest estiu. Una cançó que no convida a ser cançó a l'estiu, de fet es va publicar el desembre, és Xavier, el tècnic de so de la Ludwig.
7: També està com una mica més idealitzat el moment de que si ets tu qui deixa, és menys dolorós, però també hi ha molta càrrega de culpa i d'indecisió, de penediment, de pensar estaré fent lo correcte, de donar-li moltes voltes.
8: Aquí hi ha un tema molt important. Des del dia que ens ensenyen a anar de ventre quan tenim 2 anys de vida, cadascú viu el fet d'anar de ventre en funció del seu perfil de personalitat.
9: És raro això de parlar amb la veu normal aquí, no estic acostumat.
10: M'hauré de reprimir.
11: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
12: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
13: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
12: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
13: Android Auto
12: i a Apple CarPlay.
13: Tots els podcasts de RAC 1.
12: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
13: Noves funcionalitats premium.
12: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
13: Fàcil, intuïtiva i renovada.
12: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
14: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
15: Fàcil, només amb un clic.
16: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
14: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
16: Molt ràpid,
14: molt còmode.
15: Molt RAC1.
12: Tots som un. RAC1.
17: Ring, ring, ring.
10: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic, me n'he anat a les Bahamas aquest estiu, he passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
17: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
10: Joel, mira, et penjo, quina barra. Cloc. Ring!
18: Sí?
10: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
18: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
17: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
10: Joel, a nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
19: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
10: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
19: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
20: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap. Tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets, dic sí. I és la satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
19: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
21: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fumiga?
22: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, va començar a posar cançons de la Fumiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
21: I hola, Xavi Rocamora. I a tu per què poses cançons de la Fumiga?
23: Per aquesta mesura. És un mite, aquest home aquí que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
19: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
24: I a La Repesca els la donarem.
19: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.

0: Un quart d'hora per la mitjanit. Continuem fent tertúlia aquí al Tu diràs, a la recta final d'aquest diumenge 9 d'agost del 2026. Hem parlat de la sortida a punt de confirmar-se de Ronald Araujo. Estem molt pendents del que passi les pròximes hores en el capítol d'entrades pel que fa a Rodri. Hem anat explicant aquí a RAC1 en els últims dies que ja, vaja, s'ha de fer perquè hi ha una entesa entre clubs, falta acabar-ho de Lliga, però si no hi ha un gir sobtat, s'espera que Rodri sigui jugador del Barça. Això sí, avui Enzo Maresca, el seu entrenador, el nou entrenador del City, en roda de premsa després de la victòria del seu equip contra l'Atlètic de Madrid en un amistós, ha dit que l'espera aquesta setmana. La previsió és que ell comenci la pretemporada divendres, tot i que el Barça voldria que hi arrenqués directament la pretemporada amb Hansi Flick. Haurem d'estar molt pendents en les pròximes hores a veure què passa amb el futur de Rodri. Àngel, què et sembla el fitxatge per confirmar-se, però l'arribada de Rodri, què et semblaria?
1: Un gran fitxatge. Vull dir, més si li robes al Real Madrid, perquè jo crec que al Madrid precisament la figura que li falta és un perfil de mig centre creador i Rodri és per mi l'ideal, i per tant el Barça, bueno, hi haurà qui dirà és una manera de que el Marc Bernal pues, no tingui, la temporada és molt llarga, hi ha moltes lesions, hi ha molts minuts i tal, i ja tindrà la seva actualitat, però per mi el fitxatge de Rodri, en cas de que se consume, seria un grandíssim fitxatge pel Barça, no tinc cap mena de dubtes. Ell, Pedri, qualsevol altre al costat, el centre del camp, és un centre del camp de lo milloret que hi ha a Europa.
0: La temporada és molt llarga, però seguint l'argument que fa habitualment el Dani, que als dies importants, qui ha de jugar, no?
2: Sí, aquest bueno, és els tòpics que sempre parlem, i parlem tots, no, és que queden molts partits i tothom... Sí, és veritat, que hi ha molts partits, que hi ha lesions i que hi ha molts jugadors, però en principi, que és un gran fitxatge, evidentment, sempre que sigui els millors, doncs sempre és un gran fitxatge. Ara, també és veritat que és un jugador molt posicional, que juga molt per davant, o sigui, la conducció, el temps del partit, ràpid, lent, ho marca ell, la transició, defensa, atac, ho marca ell, perquè és aquest pivot que juga per davant, i aleshores ha de tenir com dos interiors una mica més endavant, no? El doble pivot no el veig gaire, que passa que després quan estàs al camp i jugant els partits els jugadors es mouen, no? I a vegades estan d'interior i a vegades estan un pèl més a baix. Però sí que és veritat que és un gran fitxatge, independentment que si li han pres amb el Madrid o no, que era l'equip que potser no, segur tenia més necessitat d'un jugador d'aquest tipus, perquè no el té. Ara, que després podem parlar que hi ha 6 migcampistes, també veurem si arriba Julián o no. Veurem quina determinació es prendrà amb aquest jugador referència, si arriba, si no és Julián, si és un altre, o si no arriba cap i ha de ser un mitja punta, un Olmo, un Lamin que potser el pugui posar o així, doncs allà ja s'obre una mica les peces del mig del camp. Però recordem, Rodri, Pedri, Bernal, Gavi, Fermín, Olmo, i ja no conto a De Jong ni conto a Casado. Per tant, aquí...
1: Però... d'aquests que dius, Dani, 3 són els centrecampistes i els altres són davanters. Fermín, el considero més un davanter, a Olmo el considero més un davanter, i me quedo amb Marc Bernal i amb Pedri.
2: Bueno, és clar, però jo és com que veig a Rodri com una referència tipus Busquets, jo el veig tipus Busquets amb unes altres condicions, les que siguin, podem valorar si millor, pitjor, el que sigui. És un gran jugador, però amb aquesta posició. I els altres juguen un pèl més avançats. Per tant, jo a Pedri ja el poso una mica ja com interior. Llavors sí que Bernal... Bueno, veurem.
1: La selecció, com juga la selecció també.
2: Sí, però és que amb la selecció, Pedri, que no va arribar en el bon moment, és veritat que no va arribar en un bon moment...
1: No, va estar bastant malament.
2: Però va estar, no va estar bé, però a més jo crec que li menjava el terreny Rodri a Pedri.
3: Mira, jo crec que si fos qualsevol altre jugador diries, hòstia, doncs no acabo d'entendre que fitxin... que fitxin al mig del camp, perquè dius, hòstia, el Barcelona en té molts i bons, no? Ara, escolta, estàs fitxant la pilota d'or i estàs fitxant el millor jugador del Mundial. I el Dani diu que no, però jo també penso, com a l'Àngel, que si, a més, estàs traient una peça absolutament essencial al Madrid, que si alguna cosa crec jo que li falta al Madrid, era el Rodri. Jo havia comentat aquí que a mi el Madrid em començava a preocupar si fitxava el Rodri.
1: A mi em preocupava molt més el Rodri que no el Diamante.
3: Exactament, i per tant jo crec que el Barcelona fa un fitxatge extraordinari i parlant una mica això que deia el Dani, no? És veritat que té posicionalment... És més... Però el Barcelona tampoc juga, encara que el dibuix sigui aquest 4-2-3-1, no sempre és així, no? A vegades el Pedri també és una mica anàrquic posicionalment. Jo crec que pot tindre el Barça un centre del camp absolutament meravellós, i també és cert que tant l'Olmo com el Fermín és un altre perfil, no? Jo crec que aquí potser un dels jugadors perjudicats serà el Gavi, segurament, que pot patir més en aquest sentit. I el Bernal jo crec que no tant, perquè també és diferent i tindrà els seus minuts. Després tornem a lo del Dani, que és veritat, arribarà el dia del partit important i veurem, no? Però jo crec que el Barcelona, si tenia la possibilitat de fitxar aquest jugador, el tenia que fitxar.
2: Jo també ho tinc clar, això.
3: Això
2: ho tinc clar.
0: I segurament és tornar a recuperar una figura referencial al mig del camp que et dona aquest equilibri, aquest posicionament. Treia el Dani el nom de Busquets, salvant les distàncies. De fet, ahir escoltàvem un document de Deco fa un parell d'anys en què ell deia, home, Busquets és insubstituïble, però si hi ha algun futbolista que s'hi assembla és Rodri. Clar, en aquell moment deia, és impossible que Rodri el deixi sortir al City en un moment de màxima esplendor. Ara s'ha obert aquesta finestra d'oportunitat i Deco ha atacat el fitxatge a l'espera que s'anunciï. I també en una conversa amb Valdano, en el documental Universo Valdano, Rodri parlava de la seva manera de jugar i també dels referents que li havia influït molt també l'estil de joc del Barça i especialment les figures de Busquets i Xavi. Ho podem escoltar.
4: No es raro decir que muchas veces eres lo que has ido viendo, ¿no? A lo largo de tu vida, ¿no? Lo que ves por la tele. Yo cuando veía al Barcelona o veía a este tipo de equipos, pues uno a veces se refleja, ¿no? Y dice, creo que mi perfil es de jugar de este modo, o te fijas en jugadores como Xavi o Busi, que aprendes de ellos, y cada uno con sus características. Yo siempre lo he tenido claro, que no querer parecerte porque te vas a equivocar, pero sí viendo que tiene éxito y bueno, intentar imitarlo.
0: Salvant les distàncies, però ell mateix admetia en el seu moment com, d'en certa manera, això també l'havia influït a la seva manera de jugar, i segur que també l'ha influït molt, vaja, seguríssim, el seu pas pel Manchester City amb Guardiola.
2: Pensa que surt, en principi, perquè li queda un any de contracte, eh?
0: Sí, sí.
2: Oh, clar, i ara pagaràs, pues, no sé, 50, 55, 60 milions. Si li quedessin 2 o 3 anys més... En demanarien 90.
3: No, és que ja no sortiria.
2: No sortiria.
3: Ja no sortiria. Jo crec que... No sé com ha anat la negociació aquesta a Madrid, Barça, no sé com ha anat. Ara, el que és evident és que el Rodri, si ha tingut les dues opcions obertes, jo crec que des d'un punt de vista estrictament futbolístic no ha tingut cap dubte. Ell encaixa molt més amb el Barça, és a dir, encaixa molt més el que és Espanya, el que és el Barça, que no el que és el Madrid. Després, escolta, no, jo no sé com ha anat això, ni quines... Ja no entro en la negociació, però des d'un punt de vista estrictament futbolístic, jo crec que ell, si pot triar una idea de joc o una altra, evidentment la que li encaixa és la d'aquí, no?
1: És que el model del City, és el model del Barça.
3: Exactament.
1: Per tant, es trobarà comodíssim.
0: I a més que ve d'estar dirigit per Guardiola en aquests últims anys, que és un jugador que ha evolucionat molt justament pel seu pas pel City amb Pep.
2: Escolta, i De La Fuente, de la Fuente, que de la Fuente sembla que no hi és.
3: No, sí que sí.
2: I és molt. Escolta, de la Fuente, quan Rodri va començar el primer partit i el segon partit del Mundial, escolta, no estava ni al 50%.
5: No. Estava malament.
2: Molt malament, no? Lent, circulació de pilota lenta i tal, i el va seguir mantenint. I va arribar al moment que va estar, doncs ja ho vam veure, un altre cop al seu nivell. O sigui que és un gran jugador, això no en tinc cap dubte, i que li va bé al Barça, perfecte. Una altra cosa és després les conseqüències al mig del camp i les rotacions i tot això, que ja ho anirem veient a mesura que comença el campionat.
0: És un perfil, ho deies tu, diferent a Bernal, una mica diferent, però en qualsevol cas, creieu que ell també li pot servir, se n'ha parlat molt, d'una mena de tutorització de Rodri amb Bernal, que en aquests moments té 19 anys, té només 19 anys, de fet ahir feia unes declaracions parlant d'ell dels joves, ara el recuperarem amb la maduresa que té, però no deixa de tenir 19 anys. Segurament la presència de Rodri a l'equip amb 30 anys també pot tenir un paper clau en el desenvolupament de Bernal.
3: Bé, home, no hi ha cap dubte, al final, a més, és el mateix que deia el Rodri abans a les seves declaracions, no? Ell va tindre aquestes referències, és més que probable que el Bernal també hagi vist i conegui perfectament com juga el Rodri, no? I tindre-la allà al costat cada dia entrenant, és indubtable que et mimetitzes i que tu aprens i que millores segur, no? Una altra cosa és que potser alguna vegada et cagues amb tot perquè podries jugar tu, i no jugues, però jo crec que és bo, i repeteixo, al final el Bernal sí. Tindrà els seus minuts, a menjar amb un jugador Bernal que és el futur excepcional i que jugarà segur, crec jo.
1: Jordi, és que no són incompatibles.
3: Ah, exactament, exactament, Àngel, és que poden jugar, els dos.
1: Un centre del camp amb Rodri, Pedri
3: i
1: Marc Bernal és un grandíssim centre del camp.
3: I tant, és que el Barça té un mig del camp, ara si ve el Rodri finalment, hòstia, Àngel, jo crec que té un mig del camp de la milloret que hi ha.
2: Pensem que Rodri, en circumstàncies normals, que no tingui lesions ni res, 3 temporades te les farà bones. Després ja ho veurem, no? És una mica el que li va passar a Lewandowski. Mentre Lewandowski va estar bé, jugava Lewandowski. En el moment que la darrera temporada que ja no estic tan bé i tal, doncs ja entrava Ferran Torres i anava tocant. En principi, hem de pensar que Rodri, si no té lesions i tot va normal, 2-3 temporades, amb 32-33 anys, te les farà bones. Per tant, els jugadors que hi ha a prop, al costat, Bernal i tots els altres, doncs han de treballar de valent per guanyar-se un lloc i jugar molts partits. No els hi quedarà un altre, perquè si aquest està bé, jugarà. Si està bé, això no vol dir que el dia que juguin contra el Getafe, amb tots els respectes al Getafe i el que sigui, doncs que no jugui Rodri i jugui un altre jugador, no? Però circumstàncies mals...
3: Hi ha opcions per tothom, segur.
0: Perquè anem a fer futbol ficció, però en condicions ideals, que tens tota la plantilla disponible, et plantes en un d'aquests partits importants en què tothom vol jugar, quin hauria de ser el mig del camp del Barça, donant per fet que Rodri acabarà fitxant pel Barça, que encara no està tancat del tot. Però si es confirma l'arribada de Rodri, quin hauria de ser, per exemple, Àngel, tu què creus, el mig del camp ideal del Barça?
1: Pedri, Rodri segur, i després en funció del rival. Pots jugar amb un jugador més atacant, més ofensiu, digue-li Olmo, digue-li Fermín, o si jugues contra un equip molt fort i fora de casa i tal, doncs el centre del camp que t'he dit abans, en el Marc Bernal com a tercer centrecampista.
2: Ja és que quan ja faig o penso una alineació o un mig del camp, sempre penso que estan jugant contra un gran equip. No estic pensant que jugar contra no sé qui, no? Contra el Llevant o contra aquests equips. Tenint en compte si hi ha atacant o no hi ha atacant. Té atacant el Barça? Ha arribat Julián o no ha arribat? Sí, ha arribat Julián? Llavors faig una cosa. Si no arriba Julián, potser en faig un altre. No? Llavors sí, Rodri, Pedri i Olmo. I hi ha Julián, jugarà Julián, en principi, amb la Mini Rafinha, anem a veure. I si no hi ha Julián, pot ser que jugui Olmo, o pot ser que Gordon jugui allà. Està per veure, però jo crec que Rodri i Pedri, home, seria molt fort que Pedri no jugués.
0: Per què?
2: És que seria molt fort.
0: És una qüestió que ha sortit aquí a la taula, aquesta convivència de Pedri i Rodri, que la selecció espanyola no ha sigut fàcil, però hi ha el tòpic de jugadors bons per nassos s'acaben
3: sí,
0: entenent.
3: Però és veritat, és... canviarà molt si tu segueixes optant per aquest 4-2-3-1, amb aquesta figura d'aquest mitja punta amb un 9, optes per un 4-3-3. Depèn, clar, no? Vull dir, a vegades es difumina, eh? Però si ho fem clar, bueno, amb el segon sistema té més cabuda a l'interior, allò que comentava l'Àngel, t'hi pot cabre el Pedri, el Rodri i el Bernal, o qui sigui, i en depriment potser d'un mitja punta, no? Si ve un 9, però si no ve un 9, potser tens... Clar, depèn una mica de com, al final, com acabi confeccionat amb aquesta posició de 9, el perfil que tingui el 9, i si al final el sistema és molt clar amb aquest 4-2-3-1, o optes més per un pivot, cas del Rodri, que encaixa més, i dos interiors, que seria més un 4-3-3, no?
2: Per exemple, el City, ara la darrera temporada, que Rodri tampoc estava molt finet, em sembla que jugava Rodri i jugava Bernardo Silva. Va posar Bernardo Silva. Que jo crec que Mourinho ho vol intentar, però fa l'efecte...
3: No, i no va funcionar.
2: Que no va funcionar, no.
3: I no tant futbolísticament, sinó jo crec que per un tema físic, eh?
2: Sí, que no estava bé.
0: Sí, ara en parlarem d'això, perquè també va deixant alguna perla sobre Bernardo, però en qualsevol cas, deies tu, Jordi, ara fa uns minuts, que amb l'arribada de Rodri, quin podria sortir més perjudicat pel que fa minuts seria Gavi, és així.
3: Bé, perquè al final ha acabat d'arrencar aquest any després de la lesió, i perquè la competència és ferotge. Al final tens Pedri i tens Rodri.
2: I Fermín.
3: Tens Fermín, que pot jugar per allà, que tens... Clar, jugarà partits el Gavi? Home, segur, clar que sí, home, perquè és un jugador de molt nivell, però, home, no ho tindrà fàcil. No el tindrà fàcil perquè... I no està De Jong, imagina't quan apareix De Jong. La competència més al camp serà absolutament ferotge. I crec que on de tots aquests jugadors que crec jo que poden jugar amb aquest fals extrem, això que jugava al Barça a vegades, això es complica més ara. Primer perquè té molts extrems. I segona perquè si algú no té massa característica per jugar al fals extrem, crec jo que és el Gavi, penso jo, potser, no? No ho sé, jo crec que... pues, hòstia, però tindrà opcions segur, i coneixent-te'l, ja te dic jo que anirà com un avió, no? Però és veritat, algú sortirà damnificat quan portes, sí, sí. Repeteixo, portes el Pilota d'Or i el millor jugador del món.
0: Sí, sí.
1: I també el fet de que hagis fitxat dos futbolistes com Gordon i com Adeyemi...
3: Ah, exactament.
1: Li dona molta més verticalitat a l'equip, molta més velocitat, eh? I bueno, i tot això s'haurà d'anar conjugant a mesura que vagin entrenant, però, escolta, quan era? Jo crec que era la passada temporada, que diu, oh, quants centrocampistes, no sé si ho puc, i després va haver un moment que no hi havia ningú, que estaven lesionats, expulsats, i vull dir que hi ha minuts per tots, uns, com molt ben acertadament dia, que teòricament Gavi és un, perquè està jugant més en aquesta posició de... i acompanyava el doble pivot fins i tot, i ahir, pues, òbviament, tindrà més guerra per lluitar.
2: Abans, la temporada passada, quan no hi havia ni Gordon ni Adeyemi, s'obria un ventall en aquesta posició. En el moment que Rafinha no estava fi, doncs sempre podies pensar, doncs, bueno, pot jugar Ferran Torres, bueno, ja ho veurem, o desplaces a Fermín a la banda esquerra, o Gavi, o podies fer, o podies jugar amb un tipus d'aquest jugador en funció del rival que tenies davant, doncs un migcampista més per ajudar i això. Però clar, ara el ventall aquest s'ha anat tancant, perquè ja a la Min no el contem. A la Min jugarà el 90% de partits, o no sé quants, i a l'altra banda, pues, a Rafinha, Adeyemi i Gordo, que jo crec que un d'aquests, si no arriba Julián, pot ser que intenti adaptar-lo en aquesta posició de punta, més Gordo que Adeyemi, però, bueno, però clar, això resta possibilitats amb aquests migcampistes. Que jugaran tots, que hi hauran partits per tothom, segurament que hi hauran partits per tothom, segur, perquè si no, escolta, Gavi, per exemple, que amb l'entrenador ha tingut, o almenys sembla de cara a fora, una relació, una gran relació i el seu comportament fantàstic, però clar, si tu de 70 no sé quants partits jugues 3 de titular i després vas entrant a estonetes, doncs potser no estaràs tan content.
3: Aquest ventall que comentaves tu que es tanca, doncs és el que parlàvem abans, es torna a obrir si no fitxes el nou, no. O si se'n va Ferran. Que tot pot ser, no? Que em semblaria bastant una situació ja més complicada si no ve un nou i se'n va Ferran, no? Pel tema que hem comentat moltes vegades de que aquest perfil que tenim tots aquests jugadors, però que, escolta, algú s'ha de fotre dintre, eh? I amb això estem, no ho sé, dependrà molt finalment de la confecció total de la plantilla, no?
0: Abans d'obrir la carpeta Ferran, que ara hi anirem per tancar-la del mig del camp, qui, vaja, segur que no tindrà minuts, i de fet ahir posava paraules Hansi Flick, és Marc Casado, que ja no va viatjar a Itàlia per disputar aquest triangular, per decisió del club, deia Flick, se li està buscant una sortida, que és un futbolista que en la primera temporada de Flick té 4-5 mesos molt bons, amb protagonisme, en partits importants, en escenaris també importants, inclús en el Bernabéu. Després li pren la posició De Jong i a partir de llavors el seu protagonisme ha anat a la baixa, i especialment aquesta última temporada en què ha tingut un paper més testimonial. Vaja, la conclusió és que Flick no hi creu o no el veu com una opció al mig del camp, perquè en moments en què segurament el podria haver inclòs a l'11 o ser una substitució, ha optat per altres vies.
2: Sí, la veritat és que, bueno, jo ho vam veure perfectament, i Casado va estar a un gran nivell als partits que va jugar, aquells mesos que va jugar, però es veia venir, no? Nosaltres ho anàvem veient, no? Quan De Jong va començar ja a posar-se una mica en condicions físiques i en alguns partits ja anava entrant 10 minutets, 5 minutets, 2 o 3 partits, i quan Flick va veure que ja estava en condicions de poder jugar, doncs el va posar ràpid, No va tenir... va tenir amb De Jong, ho va veure clar, i també va veure clar la porteria, que era Iñaki Peña i l'altre que era Chesney,
0: sí.
2: Chesney, quan Chesney es va posar bé, Chesney i Iñaki Peña tampoc estava malament.
0: Correcte.
2: Vull dir que ell ho tenia molt clar, els veu cada dia, els veu entrenar, i la idea futbolística la tenia molt clara, i Casado no ha tingut ja el protagonisme que podíem pensar que podia tenir vist els 3 o 4 mesos que va fer jugant.
3: Sí, bueno, crec que és aquest l'anàlisi, no? Guaita no ha perdut protagonisme, i crec que si realment es consuma, jo crec que és una... allò que parlàvem al principi del programa, no? Si realment acaba sortint, doncs bé, el Casado té que estar amb... s'ha de vigilar molt on va, no? I a veure amb quin club el benefici, no? Però crec que és un jugador de molt nivell, que ho ha demostrat que pot jugar a altíssim nivell, i... però clar, al final no hi caben tots. Quan tens els jugadors que té el Barça al primer camp, doncs és difícil, no? Però repeteixo, el Casado és un jugador que qualsevol equip alluirà, jugarà, i té que triar molt bé, doncs això, el tipus d'equip que va, i continuar la seva carrera allà, perquè repeteixo, un jugador de moltíssim nivell, i a més ho ha demostrat, i molt jove, amb moltíssim recorregut.
0: S'ha parlat molt de l'Aràbia Saudita com una sortida per Casado. Veurem on acaba. En qualsevol cas, tot apunta que marxarà aquest estiu. Veurem la fórmula, sentint que amb un traspàs també marxarà Roni, que ja no va viatjar amb els seus companys a Itàlia. I justament sobre el mig del camp, una de les notes positives de la pretemporada és Brian Fariñas, que està donant bones sensacions, que és de Benicarló, o Àngel, i que avui llegia, per exemple, a l'Esport, que ha convençut a Flick i que el veuen des del club com una opció totalment vàlida per aquest mig del camp superpoblat, però que pot tenir també el seu paper en determinats partits.
1: Sí, veurem, però veritablement tenia la sortida pràcticament compromesa ja a Girona, i al final les bones maneres que ha mostrat han convençut al tècnic, a més amb la lesió de Frenkie de Jong, doncs de tenir-lo, de quedar-se a la primera plantilla, no? Un jugador, bueno, de fet és el jugador que més minuts havia jugat al Barça Atlètic la passada temporada, i és un futbolista, diríem, de moltíssima qualitat tècnica, treball, en fi, és un molt bon futbolista, i a més és del meu poble, clar.
0: No. I això és important, eh? Vull dir que...
1: Home.
0: I a més que pot ocupar diverses posicions dins del mig del
1: molt,
0: camp.
1: I molt íntim amic de Lamine.
0: Que també és important. Això. Sí, sí, i tant.
2: Però és el que estava comentant el Jordi l'altre dia. És que, clar, és que cada vegada hi ha jugadors més joves jugant.
0: Sí, sí.
2: I els que arriben també són joves, clar. Però clar, si tu davant tens a Bernal, tens a Fermín, tens a Gavi, clar, has de fer les coses molt bé per superar amb aquests que també són molt joves.
0: També hi per exemple, a més, digues.
1: I a més que necessiten jugar, aquests joves necessiten minuts.
3: Sí, hem de veure quina fórmula troben, no? Però aquest el van fitxar del... Aquest està al Villarreal, aquest devia tindre 12-13 quan el vaig fitxar, aquest nano, i va ser complicat, perquè ja saps, Sánchez, que fitxar al Villarreal no és fàcil, no?
1: Sí.
3: Va ser complicat, però és veritat que és un jugador de molt de nivell. En algun moment semblava que s'havia quedat una miqueta estancat, però realment en aquesta pretemporada crec que ha donat un nivell boníssim, molt més del que la gent es podia pensar, si no el coneixien, però és el que deies tu, és un jugador de bon nivell, moltíssima qualitat. Ara bé, és el que deia el Dani, després va sortir el Guille, després va sortir no sé qui, perquè n'hi ha molts, i l'altre nano, l'Ebrim, hi ha molts jugadors de moltíssim nivell, molt joves, i clar, al final, escolta, que jo sàpiga, encara només poden jugar 10 i un porter, i clar, vull dir, això no és fàcil. Beneït problema, per altra banda, pel Barça crec que té que estar, hem d'estar contents de tota la pedrera, no? Però clar, no és fàcil.
0: Clar, també està destacant, a mi personalment ahir em va agradar, Xavi Espart, que
3: molt
0: veuen bones
3: molt
0: maneres en la sortida de pilota,
3: molt
0: conduint...
3: Bé, bé. I fins i tot defensivament va estar molt bé, crec jo.
2: Però aquest té menys gent davant.
0: Sí.
2: Aquest té Koundé.
0: Koundé,
2: sí,
0: Eric Borem, Héctor Fort també de moment està a la plantilla.
2: Sí, però...
3: A més el camp és terrible.
0: No
2: és el mig del camp, eh?
0: Res a comparar. Res a comparar. Això pel que fa al mig del camp. Obrim ara una altra carpeta que s'ha de resoldre en els pròxims dies, com a mínim pel que fa a les sortides, que és la de Ferran Torres. Perquè s'espera que, vaja, hi ha les posicions entre club parisenc, el PSG, i Ferran són molt, molt pròximes. S'espera que hi hagi un acord entre clubs aviat, perquè ell s'hi ha verbalitzat sortir al Barça, s'entén que s'hi posarà bé, però lògicament falta arribar a un acord pel traspàs entre PSG i Barça. En qualsevol cas, el club parisenc voldria que, si Ferran ha de marxar, ja no s'incorpori als entrenaments del Barça. Clar, va sortir ja aquí a la taula, però sense Ferran agafa encara més rellevància la necessitat de fitxar un nou, que per cert demà Julián, ho dèiem a l'inici del Tu Diràs, torna als entrenaments amb l'Atlètic de Madrid, però és una posició, clar, que queda més coixa, Àngel.
1: Sí, veritablement, si marxa Ferran, és obvi que s'han marxat els dos nous de l'equip, marxar Lewandowski i marxar Ferran, no? No ha estat mal el, bueno, no sé, el nom, el davanter centre aquest jove...
0: Hamza Abdelkarim.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
3: Marena, t'entenc, Dani, t'entenc. Però, de tota manera, probablement el Barça faria els mateixos punts fent,
4: això sí,
3: 100, 100 gols que 80. Igual faria més o menys els mateixos punts. Tampoc és imprescindible del tot. Si és cert que en determinats partits, pues, aquesta figura, veient equips que es tanquen i tot això, aquesta figura de... d'home d'olfacte golejador, d'home d'àrea, això sempre és important tenir-la.
4: Ja, però és que no se'n va un, si se'n van, se'n van,
3: ja,
4: dos.
3: Ja, ja. Se'n van dos, se'n van dos.
4: I
3: sí.
4: Ferran, l'altre dia parlàvem de números, no? Sense
3: però,
4: ser titular.
3: Però de tota manera, l'arribada, Dani, l'arribada de Julián, si fos, tampoc és aquest jugador, eh?
4: Tampoc no,
3: és aquest
4: tampoc,
3: jugador
4: tampoc
3: de l'àrea, sinó que és un jugador que es mou, que va d'aquí que allà i tal, i que a mi m'agraden molt aquest perfil de jugadors, igual que Luis Enrique ha fet amb tots els davanters que té, que el que menys ha jugat és Gonzalo, el portuguès, i tot eren extrems, sense aquesta referència amunt, i això, s'inflaen a fer gols.
5: Mm-hmm. Ferran, aquesta última temporada, 21 gols. Sense ser titularíssim, ha anat combinant-se la titularitat amb Lewandowski.
6: Jo crec que marxant Lewandowski, si se'n va Ferran, home, el Barcelona, des d'aquest punt de vista, pot tindre un problema. Ja ho sé que després, no, és que han dit que tots aquests poden jugar de nou, que el Lamin, que no sé què, que no sé quantos, però partits importants, partits que es tanquen, partits d'allò decisius, que aquests jugadors han marcat gols importants, ja no és només des d'un punt de vista numèric, que també, evidentment, però sinó per la rellevància dels gols que han marcat a vegades en partits tan transcendentals, jo crec que si se'n va Ferran també i no arriba ningú, hòstia, jo crec que aquí el Barcelona pot estar més coix, tinguent en compte que les altres línies que les té fantàstiques, no? Però jo crec que aquí, si se'n va Ferran, el Barcelona pot tenir un problema en l'aspecte col·legiador, eh?
5: Clar, és veritat que hi ha diferents jugadors que els pots reconvertir, ara en deies alguns, Olmo també pot jugar a la posició de
6: sí, no,
5: dels
6: nou
5: per dins.
6: Poder poden jugar tots.
5: Opcions en tens, però et falta aquest davanter referència que ara mateix...
6: Ferran, jo sempre l'he defensat, sempre, perquè sempre he pensat que els números, les estadístiques del Ferran són una cosa de bojos, no? Sense ser titularíssim,
5: correcte,
6: no? I per
5: sí,
6: tant,
5: sí.
6: Això és un luxe per qualsevol equip, no? Se te'n va aquest jugador i numèricament és importantíssim el que portava, eh?
4: Sí, però passa que el Barça té diferents elements que t'estan marcant gols, no? Lamin ja comença a marcar bastants gols, el Rafinha i tal. Veurem el percentatge de Gordon i de Yemi. No sembla que siguin uns grans golejadors, però sumaran i després Olmo també sumarà. Però,
6: segur, sí,
4: però,
6: sí.
4: Però és que no trobar un jugador com Ferran Torres... que no és titular, que et marqui 21 gol,
6: no és increïble.
4: No sé on anar a buscar-lo, eh?
6: I amb Espanya igual, eh?
4: I amb Espanya igual, sí, sí.
5: I ara, clar, el Barça buscant un davanter que pugui ser titular, el nom és Julián, però clar, l'Atlètic de Madrid està enrocat a la seva posició. Ahir sentíem Simeone dient... El club ja ha dit el què i d'aquí no ens movem. Jo tampoc em sortiré del guió. La previsió és que dimarts es trobin cara a cara Julián i Simeone i veurem si d'aquesta manera si el poder de convicció del jugador pot influir en aquesta operació.
4: Mira, jo crec que la pregunta és si no ve Julián, el Barça ha de buscar un altre element? És la pregunta.
5: Clar.
4: Sí, no... No, ja passarem amb Olmo i si no sé si Lamin o el qui sigui. Bueno, doncs és una opció.
3: Tampoc,
4: perquè no hi ha pla B, sembla, no? Almenys sembla.
3: Tampoc dona la impressió de que hi ha assequibles molts davanters

0: garanteixen aquest número de gols, eh?
1: Bueno. No, molt pocs, o ningú, o cap.
0: Bueno, que puguin venir.
1: Que puguin venir. Que
0: clar, n'hi ha molts, però no pots fitxar Haaland, no pots fitxar aquest perfil de futbolistes que hi ha per ahí, no? En aquest sentit.
2: Per situacions contractuals, per preus de mercat, és un mal estiu per anar a buscar un davanter, però sí que és veritat que algú necessitarà. Si no és Julián, home, jo crec que sí que hi ha alguna opció amb què el Barça treballa, algun pla B i algun pla C, com a mínim és el que s'intenta dir sense revelar noms. Ja estem acostumats que a vegades apareix algun nom sorpresa, va ser el cas de Gordon i Adeyemi, que va ser tot molt
3: Rodri.
2: Ràpid. I Rodri, sense anar més lluny.
1: I l'altra opció és el que plantejaves, no? Si al final, escolta, el Rafinha aconsegueix mantenir numèricament aquesta última temporada, o fa dues que va ser extraordinària, el Lamine les augmenta una mica, i les aportacions, tal i com juga el Barça, jo crec que també augmentaran les de la Gordon i Adeyemi, doncs igual pots anar tirant, no ho sé. Sí, però jo tinc la sensació que aquí podem tindre certs problemes, no?
2: Lamine ha anat millorant els números any rere any. Rafinha, si recupera els números de la primera temporada en Flick, clar, t'assegura una quantitat de gols important. Veurem què passa aquests dies, si dimarts hi ha algun moviment, si l'Atlètic de Madrid veu també Julián enrocat, si amb això fa algun moviment. No sé fins a quin punt el jugador té la capacitat de moure les coses en aquest sentit.
0: Pau, de moment el més important és fitxar Rodri. El més important. Després ja farem el davanter, però el primer, aquest.
2: És veritat, sí, és un futbolista importantíssim, com deies abans, perquè no vagi al Madrid, que això també és un, diguem-ne, és un win-win, vaja, que fas, mates dos pardals d'un tret, perquè ho parlàvem fa una estona, i ara ja passant a la pàgina de Madrid, necessiten allà un davanter, vaja, és que és una urgència. Ahir Mourinho ja ho verbalitzava, de dir, necessitem un perfil com Bernardo que pugui ocupar diverses posicions del mig del camp. Ara mateix no tenen un migcampista referencial.
3: I és que no hi és, ja no existeix.
2: Era Rodri.
3: Pots intentar Bernardo Silva, però no serà el mateix.
2: Però Rodri amb Mourinho hagués encaixat?
3: I tant, home. Aviam si pensem que Mourinho és tonto.
1: No. Mourinho hagués encaixat amb el Rodri.
3: Sí, home, tu creus que fitxes a Rodri per jugar en aquella posició? Compte.
2: Sí, no.
3: Qualsevol entrenador.
2: No, però vull dir que l'estil de joc, ho dèiem abans, s'ajusta molt més al Barça que l'actual Madrid per Rodri.
3: Però és que... A veure, jo no sé les negociacions, si les han fet els del Madrid, que sembla ser que sí, però si no han estat prou contundents amb el City per poder pagar, no sé si Rodri ja deia que no o deia que sí, no ho sé. Però que era la peça que es necessitava al Madrid, segur. Estigui Mourinho, estigui Xavi Alonso, o estigui qui estigui. Perquè si tens el millor, l'has de posar, és que no hi ha un altre, i ja canvia, escolta, que jugaran amb tres puntes aquesta gent, més un, jo què sé, mitja punta o el que sigui. Si no tens possessió de pilota, que vas a tirar pilotes
1: no, llargues tot el partit? I quan no tens la pilota, si no ets capaç de trobar aquest equilibri al mig del camp, et pot passar el que ha passat aquests últims anys al Madrid, que és un equip que es trenca, no? Absolutament trencat, i que dalt doncs no defensen massa i que pot tindre problemes.
2: Clar, és que hauran canviat d'entrenador, però el mateix problema el seguiran tenint, justament per això, perquè a més hi han afegit més pólvora dalt, més jugadors d'atac, més verticalitat, i segurament aquest equilibri que els hi ha faltat en molts moments el continuen tenint aquesta necessitat.
3: Més del camp hi ha Tchouaméni, Valverde, Camavinga, que semblava que no el volia. Resulta que aquests partits ha estat molt bé Guler. Bueno, ja va provar Ancelotti de jugar amb Guler una mica al doble pivot. Escolta, hi ha Bellingham. Escolta, una peça que era Rodri, allà al mig del camp, i al voltant d'ell pots posar el que vulguis. I allò comença a funcionar. Després guanyaran més partits, en perdran, no sé, seran campions, no seran campions, no ho sé. Però que és la peça, i a més que equilibra, com diu el Jordi, equilibra, està ben situat sempre, la sortida de pilota, vull dir, però això no ho tenen. Des de que ha marxat Modric, Kroos més que Modric. Modric era una mica més de marxar i això, però no n'hi ha un altre.
2: Mira, sobre el mig del camp del Madrid, ahir va debutar, de manera no oficial, en un amistós, Bernardo Silva, i a l'acabar, en declaracions a Real Madrid Televisió, Mourinho en deia això.
4: Bernardo es importante, pero el pobre es otro que ha tenido vacaciones, es un perfil de chico que le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el periodo de vacaciones, que se ha presentado en una plataforma de forma física bastante inferior y tiene que crecer, pero Bernardo es un jugador tremendo.
2: Sabem que Mourinho no té pèls a la llengua i que acostuma a dir les coses tal com li venen. A mi em feia la sensació que estava una mica més relaxat, jo crec que ho està, en comparació a la seva primera etapa al Madrid, però ahir va deixar anar aquesta declaració, a més, en declaracions als mitjans del club, que no era una roda de premsa que algú l'anés a burxar directament, sinó que era una pregunta que li feien positivament sobre Bernardo. I ell va deixar anar aquesta declaració. No sé què us sembla que un entrenador parli així d'un jugador seu, que es pot interpretar de moltes maneres, eh? Però quin efecte pot tenir això en el jugador?
1: Bueno, jo crec que ell li tira això, primer li tira les flors, que és un jugador excepcional, que no sé què és, però li diu que ha arribat molt, molt tot de forma, no? Bueno, al final també hem d'entendre que és Mourinho, no? Jo crec que aquestes alçades, pues jo crec que dirà bastant el que pensa, no? No té per què, tampoc, no? Com pot sentar això? Pues no ho sé, pues igual també és el que volia, no ho sé, eh? No, també deia que saber-ho, no? Bé, el que és cert és que home, té una edat... I segurament ha descansat, que és el que té que fer, i que necessita el seu període de rodatge, no? I com tots els jugadors, no? I ja està, però bueno, jo crec que després és un jugador que quan es posi tot, és un jugador molt important, és un jugador boníssim, no? Però jo crec que li ha donat un toc, no? I és així, no?
3: A més, no, jo crec que li haurà dit amb el jugador.
1: Exactament, és que canvia molt, i això és el que li haurà dit. Sí.
2: Clar. És veritat, és una cosa és que sortir públicament a dir a fotre el pal, i l'altra és que...
3: No has arribat bé, no estàs bé, jugaràs a mitja hora, 45 minuts, però que jo compto amb tu, perquè tal, l'explicació que li haurà donat. Per això surt a la roda de premsa i diu que no està en condicions encara físiques perquè és la pretemporada. Mm. Tampoc hi veig...
1: Depèn de com ho interpretis.
2: Sí, és veritat.
1: Que si és un salvavides per ell. Uh-huh. Quasi li està fotent un caputasso, eh?
3: Uh-huh. Sí, perquè si el poses i no funciona, la gent d'allà dirà, ostres, aquest ja està acabat, i no és així.
2: En qualsevol cas, el Madrid, per anar tancant ja tertúlia, el Madrid, o el Bernardo Silva, que és un dels fitxes d'aquest mercat del Madrid, ahir va debutar també Espí, Carlos Espí, que va marcar un gol. Abans, Àngel, en parlaves, bon mercat del Madrid, però... Rodri no el fitxaran, això els hi resta punts. Quina nota li poses fins ara al mercat que està fent el Madrid?
0: No, el Madrid ha fitxat bé. A veure, ha fitxat dos laterals quan ja tenia laterals, però ha fitxat dos laterals, sobretot Cucurella, que li pot aportar molt. Dumfries de l'Inter ha donat molt bon rendiment també. Konaté és un perfil bastant semblant a, diríem, a Rüdiger. I després Diomandé, que a mi, què vols que et digui, m'ha generat moltes dubtes, i la quantitat de calés que han pagat em sembla una autèntica bestiesa, però a priori li faltarà aquest equilibri al centre del camp, aquest futbolista que dona la pausa, aquest futbolista que diu ara venim cap aquí, ara venim cap allà, i aquest perfil no el té, perquè això a Meni ha demostrat que no és aquest migcampista, que és un bon mig centre defensiu, però que no té la capacitat per organitzar l'equip. Si a més contem que Guller i Bellingham són dos futbolistes molt, molt ofensius també, es fa difícil pensar un centre del camp del Madrid amb els tres davanters, Vinícius, Mbappé i Diomandé, i a més amb Bellingham i fins i tot amb Müller. Està molt difícil per...

0: com ha comentat tant abans el Jordi, és molt fàcil que aquest equip es trenqui per la meitat. Molts partits.
1: Sí. Què et sembla, Dani?
2: No, no, em sembla que si de tots els fitxatges està, bueno, veurem si estan bé, veurem Conaté i Danfries i tot això, Cucurella estic convençut de que sí, però clar, si anem a mirar només estrictament quina era la necessitat del Madrid, segons nosaltres i segons molta gent, que és aquest migcampista, aquest pivot, i no l'ha fitxat, és un desastre. El mercat del Madrid és un desastre. Clar, si no ha fitxat el que li feia falta, ara, després sí, diu Mandé i tal, que és jove, 19 anys, han pagat molts diners, veurem el rendiment que ràpid o que sigui. I després els defenses, més Bernardo Silva. Si, demà, jo crec que estaran amb les mateixes. Amb les mateixes... amb una diferència.
0: 140 milions, Dani, em sembla una bestiesa, una bestiesa, un futbolista que ha fet un any, una temporada, no ha fet més, una temporada al Leipzig, que tampoc és el Bayern Múnich.
2: Sí, sí, no.
0: Vale, 140 milions.
2: Sí, sí. No, em deia que la diferència de l'any passat a aquest any al Madrid és que aquest any al Madrid, en principi, els tres de dalt... quan s'hagin de fer algun canvi, es començaran a mirar aviam qui canvia, eh? Clar, però abans no tenien banda dreta, jugava Brahim, Rodrigo estava lesionat i encara allà podies tenir alternatives, o posava Valverde que jugués més a banda i que pugés i això, però aquest any pràcticament està lligat una mica com quan hi havia Messi, Suárez i Neymar, no? Una mica lligat en aquest aspecte.
3: Al final estan... jo crec que una mica la situació que han estat aquests anys, no? Els noms, els jugadors, li condicionaran tant l'alineació que serà un problema. Perquè, al final, aquests tres de dalt, tens el Bellingham, tens l'Ata, tens el no sé què, et tornaran a condicionar una mica la forma de jugar, perquè... Si, i a més el que deies, no han fitxat segurament el que et podia donar una mica d'equilibri, no? No ho sé, ja ho veurem. Bueno, però si han fitxat el Mourinho, veurem aviam quina opció té.
1: D'aquí a 15 dies debutarà el Madrid i ho farà contra l'Espanyol, el conjunt blanc i blau, que haurà debutat la setmana abans. És a dir, la setmana que ve estarem fent tardolí a aquesta hora, l'Espanyol, Dani, ja haurà debutat...
2: Ja haurà guanyat,
1: esperem, clar que sí, en el debut a la Lliga. Però ja per anar tancant, una pregunta: com estàs veient aquesta pretemporada de l'Espanyol? Ahir et sentíem en aquest últim partit aquí a RAC1 contra el Coventry. Quines sensacions s'està deixant l'equip?
2: De moment estic en un impàs. El 50%, o sigui, falten peces, no hi ha cap dubte, falten peces, no sé si 3, 4, 2, però falten peces. Hauria de començar a mirar ara defenses, migcampistes i atacants, però l'Espanyol a Monchi s'ha de moure una mica més. Hi ha temps fins a al final de mes que acaba el mercat. Si no, doncs, aviam, si volem ser un equip d'estar a la zona una mica tranquil·la, no? I que semblava que l'any passat ho teníem fet a la primera volta i després vam acabar, com sempre, amb l'aigua al coll.
1: Veurem d'aquí a una setmana aquest debut contra el Llevant a les 7 de la tarda, que el viurem aquí en directe a RAC1 amb l'Edu de Batlle, el Dani Solsona, i també tindrem el Molló, el Puig i tota la tropa, i després el tu diràs, aquí en farem tertúlia i analitzarem tot el que ha donat de si aquesta primera jornada de Lliga, encara sense el Barça. El conjunt blaugrana debutarà la setmana següent al camp de l'Elx, també en diumenge. Veurem llavors si ja s'han mogut coses al mercat. Intuïm que sí, que en aquestes dues setmanes han de passar coses, tant pel que fa a les entrades com pel que fa a les sortides. N'hem parlat aquí al Tu Diràs en tertúlia amb el Dani Solsona. Dani, gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
1: Ens veiem diumenge.
2: El diumenge.
1: A veure què fa l'Espanyol en el debut a la Lliga.
2: Molt bé.
1: Gràcies, Jordi Roura.
3: Gràcies a vosaltres, bona nit.
1: I també gràcies a l'Àngel Alonso. Àngel, bona nit.
4: Bona nit.
1: Ara fem un minut de publicitat i rematem el Tu Diràs. Encara moltes coses per explicar. 25 minuts per la 1 de la matinada.
5: hem acabat l'escola
6: i tenim més temps lliure.
7: Ara que podem fer el que volem,
8: volarem els pares amb la pistola d'aigua
9: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
10: I escoltarem els contes de Reco.
11: A la piscina!
12: Al cotxe!
13: O a l'hora de la migdiada!
14: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
15: I... Oh?
16: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento.
17: És en divertidíssim!
18: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
19: Els trobareu tots a l'aplicació i a reco.cat.
20: RAC1 Podcast.
21: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
22: L'aplicació de RAC1 ara...
23: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
22: Escolta'ns al cotxe.
23: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
22: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
23: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
22: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
24: Tot allò que t'agrada,
22: molt més fàcil de trobar.
23: El que encara no has escoltat
25: i segur que t'agradarà.
22: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
24: Per triar i remenar.
23: Amb tot el contingut dels programes.
24: I també els podcasts originals de RAC1.
22: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
24: I som tots.
23: Més fàcil.
24: Més directe.
23: Més intuïtiu.
22: Més RAC1. Tots som un milió. RAC 1.
26: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
22: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
23: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
23: Contingut exclusiu.
22: Entrevistes i temes virals.
23: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
22: Podcast.
23: Fàcil i còmode.
22: Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I a més, ampliem horari.
27: Repassem en aquestes seccions cases d'ànimes doncs una mica esbojarrades i en aquest cas parlem de cases de cine on et pots allotjar sense anar gaire lluny en aquesta ocasió.
28: Qui no ha somiat mai en viure un amor d'estiu, no?
27: Sí, sí, sí.
28: Per Plató, l'amor és el desig de posar-hi el bé per sempre.
22: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
23: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
22: RAC1. Tots som un milió.
29: I'm so used to being broke, but not no more.
22: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
1: Tu diràs a RAC1 fins a la una de la matinada. Encara hem de parlar unes quantes coses de futbol. Hem de trucar al Marcel Esgró de l'Europa. Abans hem de passar per Olot, que ens espera el Pau Bombardó, que ha tingut protagonista José Ortega, jugador del Sabadell, avui que el conjunt arlequinat ha tancat la pretemporada, i alguna cosa més a l'apartat poliesportiu. Abans de tot això, avui hem escoltat la veu d'Alexia Putellas en una entrevista que ha concedit al The Guardian. Martí Villegas, hola, bona nit.
30: Bona nit, Pau.
1: L'excapitana del Barça, que ha parlat sobre els motius del seu adéu del conjunt blaugrana i sobre les expectatives d'aquesta temporada al London City.
30: Sí, ens haurem d'acostumar a sentir Alexia parlant en anglès a partir d'ara. En qualsevol cas, avui ha explicat, com deies, els motius pels quals va decidir marxar del Barça. Reconeix que necessitava nous reptes i seguir creixent en un entorn desconegut.
31: I feel like,
32: Sentia que era el moment de canviar i d'acceptar nous reptes, i el motiu principal és millorar, tant futbolísticament com personalment. Crec de debò que traslladar-me a Anglaterra m'aportarà un plus.
31: Can give me something more.
30: En aquesta mateixa línia, l'exblaugrana explica que competir a Anglaterra li permetrà descobrir una realitat diferent a la qual ha viscut durant la seva etapa a Can Barça.
31: It's kind of being more complete player.
32: Es tracta de ser una jugadora el més completa possible, aprenent coses noves i jugant amb i contra altres jugadores. Només intento trobar els meus límits i això em portarà temps, segur. És un nou inici i un gran canvi per mi, però estic molt emocionada d'estar aquí.
31: But I'm so excited to be here.
1: Tot això pel que fa a Alexia, que és veritat que ens haurem d'anar acostumant a sentir-la en anglès i a fer-hi traducció a sobre. El seu exequip, el Barça, Martí, continua d'estada de pretemporada a Andorra.
30: Sí, el Barça encara la recta final del seu estatge a Andorra, que acabarà demà. Avui, però, entrenament de portes obertes, on han assistit unes 600 persones. Tenim tall de veu d'una de les jugadores, la neerlandesa Esme Brooks, que s'ha adreçat als mitjans del club i ha explicat quins són els seus objectius d'aquesta temporada a títol individual.

0: A tot això, la nota positiva de la jornada ha estat el retorn a la gespa de Laia Alexandri, que ja toca pilota en el seu procés de recuperació. Recordem que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret i no juga des del passat mes de febrer. Pel que fa als amistosos pendents, el Barça s'enfrontarà dimecres al Montpellier i dissabte viatjarà a Manchester per jugar contra el City. Al Gamper, l'últim test de pretemporada serà divendres 21 d'agost contra el Brighton.
1: Martí, gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Continuem en la plana de futbol, aquí el Tu diràs, pràcticament 20 minuts per la una de la matinada, avui que el Sabadell ha tancat la pretemporada. D'aquí a 8 dies, ja 7, perquè som dilluns, dilluns 17 d'agost debutarà el Molinón contra l'Sporting de Gijón a segona divisió, un partit que veurem a RAC+1. Avui el conjunt arlequinat ha tancat la pretemporada a Olot, amb un amistós contra l'Olot, ha guanyat per 0-3, i allà hi ha anat el Pau Bombardó, que a més ha mantingut una conversa amb un dels protagonistes del partit.
2: Estic amb el José Ortega, porter del Sabadell. Què tal, José? Bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
2: Avui has ocupat aquesta porteria del Sabadell en l'últim partit de la pretemporada, on amb un domini, podríem dir, força clar, heu superat l'últim test abans de començar la Lliga.
3: Sí, era important, no?, acabar amb molt bones sensacions. Veníem treballant molt dur, amb molts partits seguits, i la intenció d'acabar bé pues, ha sortit. I, bueno, al principi ha sortit un bon Olot. Nosaltres, amb la nostra línia, un ritme alt, hem fet fet el que ens demanava el partit, i bueno, al final pues, aquesta insistència pues, ens ha obert amb el primer gol.
2: Has dit ara, heu acabat bé aquesta pretemporada, però realment ha estat una pretemporada on heu deixat força bones sensacions. Corregeix-me si m'equivoco, però crec que només heu encaixat una derrota precisament en el primer partit, i la resta doncs, heu tret bons resultats, no? Per tant, quin balanç fas d'aquesta pretemporada?
3: Bueno, fem un balanç bo perquè hem anat de crescendo, no? Vam començar amb una derrota, sí que és veritat que portàvem 5 entrenaments amb 11 sessions, eren moltes sessions, i sí que és veritat que el primer partit el vam perdre, però bueno, conforme anaven passant els dies i les setmanes, l'equip arribava ja... També arribava gent nova, que faltava a l'equip que s'aneix encaixant, i la veritat que, mira, amb aquesta dinàmica que també venia gent, vam fer un estatge que ens va ajudar molt també per conèixer la gent nova que venia i anar completant l'equip, i la veritat que l'equip ha donat molt bones sensacions. Sí que és veritat que, bueno, és una pretemporada, és bo acabar amb molt bones sensacions, però bueno, no ens podem confiar.
2: Comenceu la temporada ja oficialment la setmana que ve amb aquest retorn a segona divisió. Ho deies ara, les peces aquestes que han arribat noves són moltes, però dona la sensació que el Sabadell és molt similar al Sabadell que va acabar la temporada passada, en el sentit de que la idea de joc continua sent la mateixa. Dona a tu també aquesta sensació?
3: Sí, bueno, el míster és molt clar en el missatge, en la idea de joc, l'entrenem cada dia, i intentem també els companys de l'any passat pues, bueno, a alinear, no?, aquesta idea i ajudar els companys, perquè al final no tenim temps, perquè ja la setmana que ve comença, i la idea era aquesta, no?, que la gent que arribés, que s'enterés ràpid de la idea, d'agafar-lo ràpid al nou, i sobretot que s'integrés bé i ajudar-lo.
2: Vull demanar també, perquè clar, tu és la teva tercera temporada aquí al Sabadell i has vist una progressió realment ascendent de l'equip, meteòrica gairebé, de la segona federació a la segona divisió. Com ho has viscut tu també tot això, a més amb el teu procés personal també que hi ha hagut aquí entremig?
3: Bueno, primer un privilegi, perquè això és molt difícil, no?, encadenar un descens i després dos ascensos seguits, perquè quan caus no és fàcil després reafer-te, i el club i l'equip pues, no sé, des de dintre ho vaig veure d'una forma increïble. Sí que és veritat que ha passat, sembla que és és el tercer any, però és que sembla que va passar ahir, o sigui, ha passat tot molt ràpid. Ens hem ficat a la segona categoria, no, nacional, i la veritat que primer és un privilegi i segon orgullós, no, de fer-lo aquí, a una, com sempre dic, un equip que, un club que et sents estimat i l'estimes.
2: I suposo que amb ganes de tornar a la nova Creu Alta. Hauré d'esperar una miqueta, no?, per aquests primers partits al jugueu a fora, però amb ganes de tornar a la nova Creu Alta, no?
3: Sobretot perquè també és una cosa que tot no, l'hem fet més petit tot, però que al final portem entrenant de fora de la nova Creu Alta, no tenim vestuari, hem estat entrenant a unes instal·lacions de l'Ajuntament i bueno, ha sigut tot molt així caòtic, però l'hem fet minimitzar, centrar-nos en el que és lo que és lo realment important, i la veritat que ha anat superbé, perquè la gent, mira, si tocava canviar-nos avui en un altre lloc, doncs un altre lloc, i el que hem fet és centrar-nos en l'important. Sí que és veritat que tenim ganes, no?, de tornar i de trepitjar la nova gespa i bueno, els vestuaris tot estan canviant, i la veritat que bueno, amb ganes, no?, d'estrenar la nova Creu Alta, de que la gent torni a l'estadi, que gaudeixi de la categoria, i bueno, sobretot que content i sobretot amb ganes de tornar.
2: Molt bé, José, doncs moltes gràcies i molta sort de cara a aquesta temporada.
3: Moltíssimes gràcies, bona nit.
1: Aquest vespre s'ha tancat una nova edició del Torneig d'Històrics, un clàssic de les pretemporades del futbol català, i ho ha fet amb victòria de l'Europa, que ha guanyat 2-5 al Badalona a la final disputada al Municipal del Guinardó. Podem saludar a aquesta hora el Marcel Esgró, jugador de l'Europa. Hola, Marcel, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: I enhorabona per aquest títol del Torneig d'Històrics.
4: Moltes gràcies.
1: Com ha anat aquesta final, amb aquesta diferència de 3 gols, que us heu avançat ràpidament a la primera meitat, però heu tingut un moment d'ensurt.
4: Sí, crec que hem començat molt bé el partit. Crec que la primera part ha sigut molt bona, amb molta intensitat, creant ocasions. Ells crec que recordar que n'han tingut molt poques i hem estat molt concentrats. I crec que sí que és veritat que la segona part hem entrat una mica més despistats. I bueno, ells també una mica més actius, tenien ganes de remuntar el partit. I ho han tingut a prop, però bueno, nosaltres hem estat... llestos, i al final hem fet un gol al quart que ens ha permès fer una mica més de tranquil·litat, una mica més d'aire, i ja amb el cinquè ja s'ha tancat el partit.
1: Amb quines sensacions us deixa aquest torneig? A més, ahir que veu guanyar el derbi a les semis contra el Sant Andreu als penals, amb quines sensacions en marxeu?
4: Doncs amb bones sensacions, perquè bueno, molta gent ha sigut una època de canvi, molts jugadors no han continuat i bueno, ja estan havent molts canvis, molts jugadors nous, però crec que la gent que està arribant s'està adaptant molt bé, els jugadors també del filial també, i crec que també estan demostrant el nivell que tenen. Per tant, bueno, crec que és molt positiva del moment la valoració fins ara i molt emocionats amb el que ve.
1: Justament, sobre aquest estiu de canvis, ara queden 3 setmanes justes per començar la Lliga a Primera Federació. En quin punt diries que està l'equip, Marcel?
4: Bueno, crec que a poc a poc s'està veient que cada partit estem millor, nosaltres també ens sentim millor, ja sigui a nivell físic, però tècnic i tàctic. Per tant, bueno, crec que estem fent una bona evolució, però sí que està clar que bueno, crec que encara queden alguns jugadors per arribar, alguna incorporació més. Per tant, l'equip, la plantilla encara no està tancada, per tant, veurem què passa.
1: I amb entrenador nou, el Josep Maria Jané, que ja el coneixies lògicament perquè era el director esportiu, ara ha passat a ser l'entrenador. Com estan sent aquestes setmanes de pretemporada amb ell?
4: Doncs sí, com dius, ja ens coneixíem, amb els que bueno, ja portem uns anys aquí, i ell també ens coneix a nosaltres, sap perfectament el que li podem donar, i també coneix també molts jugadors del filial, perquè els havia entrenat aquest últim. Per tant, bueno, això és important, perquè crec bueno, que el Josep Maria té una idea de futbol molt, molt clara i és important doncs, que el màxim jugadors possibles doncs, tinguin també aquesta idea al cap i crec que s'està notant.
1: Tu mateix parlaves de... Vaja, de la gran quantitat de peces noves que hi ha aquest estiu a l'Europa, no ha de ser fàcil encaixar-ho tot plegat.
4: No és fàcil i, bueno, Josep Maria li dedica moltes hores, hem fet moltes sessions d'entrenaments, matí i tarda, per inculcar doncs, aquests conceptes nous que vol el míster i ja et dic, crec que a poc s'està demostrant que estem agafant els automatismes, els conceptes que vol el míster i bueno, al final és el que hem de posar en pràctica quan comenci la Lliga, amb la mateixa personalitat i tenir les coses clares.
1: Sou pocs els que continueu de la temporada anterior, diria que només són 6. Suposo que vosaltres teniu una tasca important a l'hora de facilitar l'adaptació a tots els companys.
4: Exacte. Sabem que, com et deia, és una època de canvis, amb molta gent nova, que, com deies, doncs, també bueno, hi ha un cert període d'adaptació i que nosaltres hem de ser els primers, els que ja portem uns anys i unes temporades aquí, doncs, hem de ser els primers que ajudem doncs, en aquesta adaptació dels nous, però ja et dic, crec que ho estan fent molt bé, s'estan adaptant molt bé, tant a nivell doncs, de joc com també fora del terreny de joc, en el dia a dia. Som bona gent, bons nanos, així que amb ganes també d'aprendre, joves, que també doncs, va bé perquè bueno, tenen ganes de créixer i d'arribar, doncs, perquè no, al futbol professional. I crec que entre tots estem segurs que farem una gran temporada.
1: Han marxat molts jugadors d'aquesta última temporada, pesos pesants de l'equip. Els que us quedeu, com l'afronteu? Suposo que amb la sensació que ara es comença tot de zero. Explica'm.
4: Sí, al final bueno, venim d'una temporada històrica, bueno, de dues, no? Perquè bueno, la primera doncs, vam pujar, vam guanyar la Lliga, la temporada aquesta passada doncs, vam fer un playoff que ningú s'ho esperava, al principi nosaltres tampoc, la veritat. Llavors, bueno, superar això és i serà complicat, en som conscients, però bueno, per què no? Perquè el futbol doncs, ja hem vist que pot passar de tot. I ja et dic, crec que és molt important el factor aquest que et deia que, bueno, que tenim molts xavals joves que venen i pugen amb moltes ganes, amb molta ambició, i crec que això ens pot donar el salt de qualitat i pot ser un factor diferencial.
1: Ja per anar acabant, Marcel, tu mateix no amagues l'ambició, o que no, vaja, no podeu amagar aquesta ambició, però en qualsevol cas, no sé si hi ha un tema també de gestió de les expectatives. L'Europa, lògicament, s'ha fet un nom a la Primera Federació aquesta última temporada, arribant al play-off, però clar, tota l'afició, la plantilla, suposo que cal tenir clar que és difícil repetir aquesta fita. Com es gestiona això?
4: Sí, totalment. Vull dir, sempre peus a terra. S'ha de dir que l'objectiu realista del club ja ha de ser aquest, i de cara cap enfora hem de dir això perquè és la realitat, i és lo just també cap a nosaltres, cap als jugadors, cap a la plantilla, per tot, per les condicions i per tot, que ha de ser la salvació. Aquesta és la realitat. A partir d'aquí, bueno, al final tot va a detalls també, i nosaltres hem de ser al màxim d'ambiciosos possibles, i ho som i ho serem, n'estic segur, però evidentment la prioritat número 1 és la salvació, i a partir d'allà doncs a somiar com va ser aquest últim any, la veritat.
1: I a l'última, Marcel, una temporada més que l'equip, això sí, haurà de jugar a Can Dragó. Aquesta última temporada va ser la segona meitat de curs. Enguany, si no hi ha cap gir sobtat, en principi serà tota la temporada lluny del Nou Sardenya.
4: Sí, és una llàstima, perquè bueno, trobem molt a faltar el Nou Sardenya, perquè és casa nostra, és l'estadi on ens sentim doncs, a casa, amb la nostra afició, on hi ha més caliu, on els jugadors ens, bueno, sentim més l'afició més a prop, i és una llàstima, la veritat, que no s'hagin pogut donar, però bueno, nosaltres som futbolistes i el que hem de fer és adaptar-nos el més ràpid possible a tots, als nous, als del filial que pugen, adaptar-nos el més ràpid possible a Can Dragó, que evidentment que és diferent, l'ambient és diferent, però vaja, hem de fer aquest esforç i al final estem segurs que l'afició respondrà com sempre ha fet, com sempre fa l'afició de l'Europa, sempre estarà al nostre costat.
1: D'aquí a 3 setmanes justes, l'Europa debutarà la nova temporada Primera Federació i ho farà justament a Can Dragó contra el Jaén. Abans, però, encara queden uns quants partits de pretemporada. El conjunt escapulat immers en aquesta pretemporada, avui que s'ha proclamat campió del torneig històrics, guanyant a la final 2-5 contra el Badalona. N'hem parlat uns minuts aquí al Tu diràs de RAC1 amb el Marcel Esgró, amb qui agraïm molt que ens hagi atès. Marcel, gràcies i una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
5: GT RAC 1.
1: Tu diràs, obrim ara pàgina de motor. Avui que el Gran Premi de la Gran Bretanya ha estat, com ja apuntava l'esprint d'ahir, un festival d'Aprilia. Hola, Quim Salvador, bona nit.
6: Hola, Pau Bonastre, molt bona nit.
1: Avui ha guanyat Raúl Fernández.
6: Victòria incontestable del pilot madrileny de l'equip satèl·lit Trackhouse, que s'ha posat primer a l'arrencada, ell tenia la segona posició de graella i ja l'han vist prou, s'ha escapat de seguida. És el primer Gran Premi que guanya aquest any, ja havia celebrat victòries als esprints de Mugello i Assen i li serveix per celebrar de la millor manera la renovació que tot just han anunciat aquesta mateixa setmana. Raúl Fernández ha explicat a DAZN que l'errada d'ahir a l'esprint va caure sent també un clar candidat com a mínim al podi, l'ha fet sortir avui encara més decidit.
7: La verdad que muy contento, creo que al final ha sido el buen trabajo de todo el fin de semana y nada, dar las gracias al equipo porque verdad, ayer cometí un error, no tenía que haberme caído, pero bueno, conseguimos usar esa rabia en energía o convertirla en energía positiva.
6: Fernández s'ha imposat als dos pilots oficials de la marca, Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer, acompanyant-lo en un podi, com deia, monocolor d'Aprilia. Martín, que es va apuntar ahir poli sprint, ha fet un cap de setmana molt sòlid que el consolida com a líder del Mundial, ja ho era, però ara amb un marge de 31 punts sobre Bezzecchi i 37 sobre Ayogura, que ha caigut. El sentim.
8: Sí, un fin de semana muy sólido, estoy muy contento del resultado a nivel de sensaciones, del trabajo que hemos hecho y a ver si podemos reconfirmar en Aragón. Tenemos otra vez la velocidad, que me encuentro bien en la moto, puedo frenar tarde, puedo hacer las cosas que quiero hacer. Y he confirmado aquí que en cuanto todo está al sitio, puedo pelear por victorias, ¿no? Soy líder y queda mucho año y bueno, cada vuelta que doy en Aprilia siento que estoy un pelín más cerca de donde quiero estar, así que ese será el camino.
1: En canvi, Quim, no ha estat un bon cap de setmana per Marc Márquez.
6: Gens ni mica. Després d'encadenar 3 victòries seguides a Bala, Tombreno i Sachsenring, que l'havien acostat a només 18 punts del liderat, Silverstone ha frenat en sec la progressió del cerverí. No ve ahir l'esprint, setè avui a la cursa, anant de més a menys, i en tot el Gran Premi de la Gran Bretanya, Marc Márquez només ha pogut sumar 10 punts. Ara continua quarta a la general, però a 40 del liderat de Martinator. Després de la cursa, Márquez s'ha mostrat resignat al micròfon de DAZN.
9: No, hoy la moto ha trabajado bien, el neumático también, pero no he sabido sacar más de la situación. Resultado optimista era quinto, se lo he dicho a Zascon en la parrilla de salida. Hemos acabado séptimos, pero estaba dentro de los planes realistas, así que bien.
6: Però també ha llançat aquest avís en clau de campionat.
9: Conclusión, pues la misma que vengo repitiendo, o sea, tenemos que mejorar si queremos luchar por el campeonato. Nos hemos encontrado en esta situación por un regalo de los rivales, pero tenemos que ser más constantes en los circuitos que nos cuesta e intentar aprovechar los que nos sentimos fuertes. Aquí nos ha costado, pero penalizamos demasiado.
6: En canvi, el seu germà Àlex ho ha fet molt millor aquest cap de setmana a Silverstone, quarta sprint i cursa, primer pilot de Ducati i avui arribant a lluitar amb Bezzecchi pel tercer graó del podi.
10: Creo que hemos hecho una carrera muy buena. Bezzecchi ha jugado muy bien ahí sus cartas porque ha tenido paciencia, ha dejado que lo pillara y luego cuando estaba ahí detrás él tenía algo más de neumático y lo ha usado, ¿no? Se lo ha guardado para el final, para poder luchar contra mí o para poder al menos defenderse. Entonces lo ha hecho mejor que yo, una lástima. Me deja sabor agridulce porque el podio hoy era factible.
6: El cinquè ha estat Pedro Acosta amb KTM, Àlex Rins ha caigut i Pol Espargaró, que substituïa l'equip Tech 3 KTM Maverick Viñales, ha acabat 14è. I ha sumat 3 punts perquè ha guanyat una posició després per sanció a Fabio Quartararo.
1: Tot això, Quim, pel que fa a MotoGP, i què n'hem de destacar de les altres categories?
6: Doncs que a Moto2 hem vist una situació surrealista d'aquelles en què el protagonista es voldria fondre i desaparèixer durant uns quants dies, perquè el líder, Manu González, que estava tenint a més un duel fantàstic amb Dani Olgado, al completar la penúltima volta s'ha pensat que ja havia guanyat i s'ha aixecat de la moto per celebrar-ho just abans de travessar la línia de meta. Amb tan mala sort que no només l'han passat els 4 pilots que venien a prop darrere, sinó que a més Olgado no l'ha pogut esquivar, ha entopat i li ha trencat el tub d'escapament. Quedava una volta i amb la moto tocada i llançant espurnes, González ha acabat 14è. Després ha donat la cara i ho ha explicat així a DAZN.
9: Cuando he pasado, no he cortado gas, pero me he elevado para celebrarlo y
11: les escuchaba muy rápido y me han pasado muy rápido, y justo con la mala suerte de que Dani me ha roto el escape, no he podido luchar esa última vuelta, porque aún así, habiendo celebrado, seguí ahí pegado. Entonces, bueno, pedir perdón al equipo por el fallo y mala suerte, porque era una carrera para ganar.
6: I no l'ha pogut guanyar ni de lluny. Això sí, continua líder amb 42 punts i mig de marge sobre Izan Guevara. La cursa l'ha guanyat Filip Salats, primera victòria del txec a la categoria, per davant de dos valencians, Ivan Urtola segon i Àlex Escrig tercer. I a Moto3 hem tingut podi català. El vilanoví Valentín Perrone ha estat tercer en una cursa que ha guanyat David Almansa per davant d'Álvaro Carpe. Joel Esteban ha acabat cinquè, Marco Morelli setzè i Máximo Quiles, que avui no ha pogut córrer perquè ell va trencar la clavícula, l'han operat a Madrid, continua líder destacat de Moto3 amb 85 punts de marge sobre Carpe.
1: Perfecte, Quim. Gràcies. Bona nit.
6: Bona nit.
1: segons per la una de la matinada. Encara hem de repassar alguna cosa aquí al Tu diràs per tancar aquest programa. Per exemple, el Tour de França femení. Hola, Nil Piera, bona nit.
12: Hola, bona nit, Pau.
1: Que ha acabat amb Demi Vollering com a guanyadora de l'edició, però, i ara en parlarem, però jo crec que ens hem d'aturar especialment a parlar del paper en concret de Paula Blasi, perquè la d'Esplugues ha acabat en cinquena posició a la seva estrena a la Volta Francesa.
12: Doncs sí, Blasi ha tancat el seu debut al Tour de la millor manera possible i demostrant per què és un dels grans noms del pilot internacional. La ciclista catalana ha treballat durant tota l'etapa perquè la seva companya d'equip, Elisa Longo, entrés al podi de la General, i un cop assegurada la tasca, Blasi ha passat a l'acció i s'ha imposat a l'esprint a la resta de perseguidores per acabar l'etapa en segon lloc, només per darrere de la guanyadora Vollering, un resultat que li ha permès escalar dues places a la General i segellar el seu primer Tour amb una cinquena plaça. Blasi s'ha mostrat molt satisfet amb aquest top 5, tot i que ha reconegut que ha estat inesperat per ella. Són declaracions a TV3.
13: Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer pòdium l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació setena, dos minuts del top 5, diu, és igual, vés a pel podi d'Elisa, i ara, les coses poden canviar.
12: La gran espineta per Blasi en aquest Tour és no haver pogut aconseguir el mallot blanc de millor jove. La catalana ha acabat segona en aquesta classificació, quedant-se un minut i tres segons de l'alemanya Antonia Niedermayer. Tot i això, la d'Esplugues s'ha mostrat ambiciosa i ha assegurat que el seu pròxim objectiu ha de ser vestir-se de groc. Ha parlat també d'això a TV3.
13: Al final, jo venia aquest any a agafar experiència per quan em toqui ser líder, si arribo a ser-ho, pues saber una mica com afrontar-ho, no? I ja et dic, tinc un any per davant que el meu objectiu l'any que ve serà el groc.
12: L'altra catalana que ha acabat el Tour és Mireia Benito. La de Llorenç del Penedès ha estat 42ena a la General després de treballar com a gregària de Kim Lecourt, a qui ha ajudat a situar-se dins del top 10. Era la segona participació per ella a la Gran Bucle, tot i que és el primer cop que aconsegueix arribar al final. Un cop acabi la temporada, Benito s'acomiadarà del seu equip, el Sudal, i posarà rumb al Movistar Team, un dels conjunts que més ha sonat com a possible destí de Paula Blasi en cas que deixi l'UAE. Una possibilitat que cada cop sembla més real, sobretot tenint en compte el gran rendiment de la ciclista d'Esplugues, que fa l'efecte que el rol de gregària li queda petit. Benito també s'ha pronunciat sobre la possibilitat de compartir equip amb ella a TV3.
14: Per mi seria un plaer poder formar part del mateix equip amb ella. Crec que ens entendrem molt bé a nivell de feina, de rols, ens podem compenetrar perfectament, així que espero que sí, espero que passi en algun dia pròxim.
1: S'ha mullat, Mireia Benito, veurem què passa si tenim dues catalanes competint al mateix equip. En qualsevol cas, tornant a Vollering, com dèiem, la neerlandesa s'ha exhibit per conquerir el segon Tour de la seva carrera.
12: Sí, després de la seva victòria a l'etapa d'ahir, Vollering afrontava el dia amb una distància de només 8 segons sobre la seva perseguidora més immediata, Kasia Nevia-Doma. A 19 quilòmetres de l'arribada, totes dues s'han escapat per jugar-se cara o creu la General, i aquí Vollering ha estat la més forta, coronat el port en solitari, i ho ha sentenciat amb una baixada excel·lent per guanyar l'etapa i també la General. D'aquesta manera, la neerlandesa suma el segon Tour al seu palmarès i es converteix en la primera dona en guanyar més d'un Tour des que va començar l'era moderna fa només 5 edicions. El mallot de la muntanya ha estat per la també neerlandesa Puk Peeters, mentre que la regularitat l'ha guanyat Lorena Wibbs, també dels Països Baixos. Per tant, triplet per Països Baixos.
1: Gràcies, Nil. Bona nit.
12: A tu, bona nit.
1: I abans de tancar el Tudiràs, encara algunes qüestions. Xavi Sabater, hola, bona nit.
15: Bona nit, Pau.
1: Repassem encara alguna cosa en la plena poliesportiva, per exemple, parlant de tennis i també d'handbol.
15: Comencem parlant del Masters 1000 de tennis de Montreal. Avui, victòria còmoda de Dani Mérida per 2-16-0 davant Talon Griekspoor. Amb aquest triomf, Mérida ja es troba a quarts, on jugarà contra l'Inner Team. A marge d'això, avui també ha saltat la sorpresa després de l'anunci de la lesió de Sinner, el número 1 del món actual. Es perdrà el Masters 1000 de Cincinnati, igual que Carlos Alcaraz, per uns problemes al genoll. I en vol debut de l'ex-blaugrana Emil Nielsen amb el seu nou club, el One Vesprem. Després de 4 temporades increïbles al Barça, el danès avui ha firmat una bona actuació en la golejada per 49-32 sobre el Celje eslové.
1: Pel que fa a l'atletisme, ja som dilluns 10 d'agost, per tant és el dia de l'inici de l'europeu d'atletisme que es disputarà a Birmingham amb força presència catalana.
15: Doncs sí, fins a 18 atletes catalans, 9 en categoria femenina i 9 en masculina, que podrem seguir durant aquest europeu d'atletisme que arrencarà, com bé deies, avui dilluns 10 d'agost i s'allargarà fins al diumenge 16. En aquest primer dia de competició debutaran Jaime Guerra, Laura Redondo, Lerato Pagès i Sara Gallego en les proves de salt de longitud, llançament de martell i els 100 i 400 metres tanca respectivament. O sigui que aquestes seran les proves d'avui dilluns 10.
1: I algun atleta en concret que haguem d'apuntar-nos, Xavi, per seguir?
15: Doncs, per exemple, el català Paul McGrath, que en la competició continental de 2024 ja es va emportar medalla en els 20 quilòmetres marxa i, de fet, en el campionat d'Espanya de fa unes setmanes va sortir guanyador i va rebaixar la seva marca personal en més de 26 segons. Per tant, arriba en bon moment físic.
1: I en un altre campionat europeu, en aquest cas de natació, aquest dilluns arrenca la disciplina estrictament de natació.
15: Efectivament, després de la gran actuació de la catalana Iris Tion, la natació artística, ara arriba el moment de les proves de natació a París. A la competició hi trobarem una gran presència d'esportistes catalans i s'allargarà fins al diumenge 16, igual que el d'atletisme. El líder de la delegació espanyola és el nedador de Palma, Hugo González, mentre que la gran promesa és el català Luca Joeck, de Sant Pere de Ribes. Altres noms destacats són el de Nil Cadavall, Alba Vázquez, Estela Tonrad i Arvidel González.
1: No estarem pendents aquests dies a l'antena de RAC1, el que passi a l'europeu d'atletisme i també el de natació. Gràcies, Xavi, bona nit.
15: Bona nit.

0: 5 minuts per sobre de la 1 de la matinada. Hem d'anar tancant aquest Tu diràs. I això ja som a dia 10 d'agost, per tant és el dia en què Julián Álvarez torna als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. De fet, les portades dels diaris d'aquest dilluns ho reflecteixen, per exemple, Mundo Deportivo titulant El turno de Julián, i a l'esport, Julián Álvarez, hoy es el día de. N'estarem molt pendents al llarg del dia, tant demà com dimarts, també importants, el que pugui passar amb Julián Álvarez i, lògicament, també el que passi amb Rodri en les pròximes hores. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornem, demà amb el Miquel Agut. Descanseu, bona nit.
1: Tu diràs.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 10 d'agost del 2026 i comencem la setmana amb un ambient de nou molt xafogós a tota la costa. De fet, al centre de Barcelona la temperatura no ha baixat dels 28 graus en tota la matinada i avui serà difícil tornar, serà fàcil tornar a superar els 35 graus a bona part de l'interior. Serà un dia una mica insegur, amb alguns xàfecs entre mig matí i el migdia a les Terres de l'Ebre i a la tarda tornant a descarregar tempestes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida. Mentrestant, Catalunya ja activa tots els protocols pel que ha de ser el fenomen del segle, aquest eclipsi total de sol que tindrà lloc aquest dimecres. Ja està a punt el dispositiu sense precedents que ha d'evitar que, o mirar d'evitar, que el país col·lapsi per l'allau de visitants. La previsió és que entre 1,5 milió i 3 milions de persones es moguin per Catalunya i la resta de l'estat espanyol per veure com el país s'enfosqueix a 8:45 del vespre. Avui en parlarem, també parlarem d'aquesta dada que hem conegut, que a la xarxa de Rodalies hi ha pràcticament un robatori de cable cada dia. Segons avança La Vanguardia, aquest primer mig any n'hi ha hagut 152. Són gairebé el 40% dels que hi ha hagut arreu de l'estat espanyol. Però és que això no és tot, perquè pràcticament hem igualat tots els robatoris que hi va haver al llarg de l'any passat. I, de fet, n'hi ha hagut més ja, en 6 mesos, que el 2021, el 2022 i el 2023 sumats. De tot plegat en parlarem avui durant la tertúlia amb la Júlia Ojeda, la Sandra Vicente, la Carla Torró i el Joan Bordeus. També estarem molt pendents de l'aeroport del Prat un dia més, perquè aquesta és la segona setmana de la vaga del personal de Ground Force, que ja ha obligat a cancel·lar 130 vols des de dimarts passat. A veure, també hi tindrem un ull posat per saber com estan funcionant els controls aleatoris de la policia espanyola als passatgers vinguts d'Itàlia. Això després que Giorgia Meloni suspengués un literalment l'acord Schengen amb Espanya i la Moncloa decidís pagar-ho amb la mateixa moneda. Una mica aquesta crisi diplomàtica que sembla més de cara a la galeria i de fireta que altra cosa. Per cert, si sou dels que us agrada anar de festival, això us interessa, Catalunya prohibirà els gots d'un sol ús en festivals. A partir del 2030 hauran de ser reutilitzables i a més s'hauran de poder retornar tots. Això s'inclourà a la nova llei de residus, que encara s'ha d'aprovar, i que també ha de prohibir els sabons individuals, els sabons d'un sol ús, als hotels. Als esports, el mercat de fitxatges del Barça afronta una setmana clau. Deco accelera per tancar les operacions d'entrada de Rodri, però també la de Julián Álvarez, mentre que Ferran Torres ja només pensa en París. Ho comentarem avui a partir de les 11 amb el cap d'esports d'aquesta casa, el Joan Lluís García, i la periodista esportiva Gemma Soler. I com us dèiem, en temps de descompte ja per viure l'eclipsi total de sol, aquest matí repassarem com s'han viscut aquests fenòmens al llarg de tota la història, des de segles i segles enllà, i totes les llegendes que es desprenien d'aquests fenòmens astronòmics. Ho farem amb l'Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. I per acabar el programa, entrevistarem la directora i guionista Bàrbara Ferrer, que ha estat guardonada i molt ben valorada amb la seva nova pel·lícula que es titula Mala Bèstia. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Roger Jofre, bon dia.
3: Bon dia.
0: Martí Oliveres, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Sí, que la Generalitat ja ha posat en marxa els primers protocols de seguretat de cara a l'eclipsi solar de demà passat. En les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han activat la prealerta per l'eclipsi amb un desplegament especial de 700 agents. Fins dimecres, aquests policies es desplegaran per la demarcació de Tarragona, sobretot, també per les Terres de l'Ebre, i també a Ponent, que és on es veurà l'eclipsi total. Controlaran especialment el trànsit i els aparcaments, ja que es preveu que l'eclipsi mobilitzi entre 1,5 milió i 3 milions de persones. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia ahir al Via Lliure de RAC1 amb l'Arnau Mañé que és molt important, sobretot, planificar els desplaçaments.
5: Sapiguem on anem, que ens informem bé de quin és el camí, que no sigui aquesta mobilitat improvisada, que no sabem per on hem de passar, no ens parem a les vies a la vora del moment de l'eclipsi, que allà podem ocasionar un accident.
2: I un cop més, la que més preocupa és l'AP7. Aquest dispositiu, per cert, s'hi afegiran ja a partir de demà els agents rurals, que vigilaran que tothom respecti el medi natural, i de moment el govern ja ha anunciat que restringirà els accessos de vehicles als ports, a la Serra de Montsant i també a espais naturals com la Cartoixa d'Escaldell.
0: Clarament, és el tema de la setmana, n'anirem parlant tranquil·lament i de mica en mica anirem tocant una mica tots els pals aquesta setmana aquí al Món RAC1. Però, Pol, per cert, la NASA ha llogat un poble deshabitat, això sí, de Burgos, per retransmetre l'eclipsi en directe.
2: Sí, es diu Villalibado i aquests dies acull una trentena de científics de l'Agència Espacial Nord-Americana. Estan muntant ja els seus telescopis i tot l'equipament per poder mostrar aquest fenomen meteorològic, sobretot, evidentment, als Estats Units. Preveuen que només a través d'aquesta senyal que oferirà la NASA el seguiran en directe uns 10 milions de persones arreu del món. Segons llegim a La Vanguardia, han triat aquest poble perquè està dins la franja de l'eclipsi total, perquè té un horitzó molt clar i també unes bones infraestructures de

0: pocs núvols.
1: Ai.
0: Val?
1: Pocs,
0: o,
1: eh?
0: O fins i tot un bon cel serè. Val?
1: Però
0: sí que és veritat que al Pirineu, comarques de Girona i Barcelona,
2: les coses no pinten tan bé.
0: Que no vol dir que hagi de ploure, però sí que podríem tenir alguns núvols i fins dimecres al migdia s'haurà d'acabar d'afinar aquesta previsió. Ja vam avisar la setmana passada que és una situació que s'havia d'anar seguint.
2: Sí, sí, sí, totalment.
0: I estem tenint aquesta dinàmica de xàfecs de tarda que, per tant, fan que a l'hora de la posta de sol quedin alguns núvols encara. Sembla que serà una mica l'escenari d'aquesta setmana. Matins més tranquils, tardes una mica mogudes, tot i que ara està plovent en alguns punts del país. O sigui que sí que és veritat que cap a la zona de Lleida, Tarragona, que és la franja de la totalitat d'aquest eclipsi, pinta bé, o força bé, veurem com s'acaba de definir aquest possible canvi de temps que tenim a les tardes i que pot portar alguns núvols. Ho seguirem.
2: Sí, la previsió era d'un milió i mig de persones desplaçant-se al sud, com a mínim. Ara crec que, amb això que acaba de dir el Martí, potser ja són 5 milions les persones que... Clar, veurem com afecta tot això. Evidentment, dos dies i mig ho hem de seguir, sí, encara. Com portes el consultori? Tot a punt?
0: Doncs bé, sí, sí.
2: És a dir, perquè estem rebent una allau de peticions.
0: Ah, perfecte. No, sobre pressió.
2: I perquè farem demà aquest consultori que vam proposar al Martí la setmana passada, aquesta mena de joc, ell va dir, sí, sí, accepto el repte, que era preguntar-vos a vosaltres, als oients, on sereu el dia de l'eclipsi o on teniu previst ser el dia de l'eclipsi, si heu decidit no desplaçar-vos i viviu, doncs, a diferents punts del país, d'algun lloc que, com a molt, 10, 15, 20 minuts màxim de desplaçament, o bé caminant o bé amb cotxe, que pugui ser bo o mitjanament bo per poder veure l'eclipsi. Això ho farem demà, a partir de les 9 del matí, amb el Martí. Insisteixo, hem rebut centenars de peticions, ja t'ho dic. Per cert, ja que som, Martí, el dia d'avui... Perquè deies que ara està plovent a algun lloc.
0: Sí, és un dia insegur. Comencem la setmana de nou amb molta xafogor, sobretot a la costa prelitoral, temperatures mínimes de 26-28 graus a la ciutat de Barcelona, moltíssima calor, ja de bon matí, tot el que és el litoral, doncs es nota molt aquesta sensació de xafogor molt marcada. I ara pendents d'aquests ruixats. Són ruixats que localment descarreguen amb una mica de ganes cap al Pirineu més occidental, cap a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà, al Terribagorça, i també cap a la zona de les Garrigues, però passen ràpid, durant poca estona, i també tenim algunes gotellades a l'interior de les comarques de Barcelona, entre el Vallès, el Moianès, cap a la Catalunya Central, Berguedà, nord d'Osona, a Ripollès fins i tot. Serà la tònica, ara a primeres hores, alguns ruixadets repartits per qualsevol punt. A partir de mig matí, migdia, podem tenir alguna tempesta una mica forta cap a les Terres de l'Ebre, i a la tarda aquestes tempestes només concentrades al Pirineu i Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida. En principi, a la tarda, a la resta, més sol que no pas núvols, i aquesta calor intensa que serà notícia durant la setmana, perquè avui potser no, però sí que de cara a demà, i especialment el segon tram de la setmana, podríem tornar a passar els 40 graus a Catalunya. Per tant, cap a les Terres de l'Ebre, dimecres, suarem de valent perquè la temperatura es pot descontrolar i força.
2: Gràcies, Martí, i bon dia.
0: Vinga, bon dia, fins ara.
3: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
4: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
2: I atenció a aquesta dada, a la xarxa de Rodalies hi ha pràcticament un robatori de cable cada dia.
5: Ho avança La Vanguardia. El primer semestre d'aquest any, Adif va denunciar 152 robatoris de cable. Són el doble que en el mateix període de l'any passat. De fet, en tot el 2025 es van registrar a casa nostra 184 robatoris. Per tant, en mig any pràcticament hem igualat tots els que hi va haver l'any passat, que ja va ser un any de rècord. Les línies més perjudicades acostumen a ser l'R3, també l'R13 i l'R14 entre Lleida i Tarragona, i també l'R2 Sud, l'R2 i l'R2 Nord. Amb aquestes dades, per cert, Catalunya lidera el rànquing estatal un any més. De cada 10 robatoris de cable que hi ha arreu de l'Estat, 4 són a la xarxa de Rodalies.
2: Encara ha mobilitat la vaga de treballadors a l'aeroport del Prat, ja obligat a cancel·lar 130 vols en l'última setmana.
5: El conflicte continua enquistat. Avui serà el 7è dia d'aturada indefinida dels empleats de Ground Force, que és aquesta empresa que, com us hem anat explicant, gestiona l'equipatge i l'embarcament d'aerolínies com Lufthansa, Etihad, Air France o KLM. Per avui ja s'han cancel·lat una vintena de vols i AENA recomana, com cada dia, anar a l'aeroport amb més antelació perquè es preveuen més cues de l'habitual.
2: Més coses. Catalunya obligarà als festivals que els gots de plàstic reutilitzables es puguin retornar.
5: Segons Decimal Digital Nació, el govern ho inclourà o vol incloure a la nova llei de residus que encara s'ha d'aprovar. També es volen prohibir el sabó

0: camions d'un sol ús als hotels i es vol obligar a tots els municipis del país a implantar la recollida de residus porta a porta o bé a tenir contenidors intel·ligents. Tot plegat serà de cara al 2030, d'aquí a 4 anys, i el text encara es pot modificar abans de convertir-se en una llei. Catalunya, per cert, només recicla el 40% de tots els residus municipals, però, segons llegim avui al periòdico, en el cas dels envasos, el percentatge és molt més alt i puja fins al 76%.
1: I Alemanya s'ha afegit ara a aquesta guerra diplomàtica que s'ha format entre Espanya i Itàlia arran de la crisi a Ceuta.
0: Segons avança el diari La República, el govern de Friedrich Merz ha reactivat les expulsions de migrants que hagin entrat al país Alemanya, vaja, des d'Itàlia. La notícia arriba després que aquest cap de setmana la policia espanyola hagi fet els primers controls aleatoris a les persones que han arribat a l'estat provinents d'Itàlia. Recordem que després de l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta, ara fa 10 dies, el govern de Giorgia Meloni va suspendre l'acord Schengen amb Espanya i ara la Moncloa li ha pagat amb la mateixa moneda. El govern espanyol ho ha justificat per la pressió migratòria que rep Itàlia i ha anunciat que de moment la mesura s'allargarà un mes i, com dèiem, ara Alemanya s'afegeix també a aquesta ofensiva contra la migració a Itàlia.
1: Aquesta decisió que ha pres el govern espanyol, que no agrada gens ni mica a Itàlia, que titlla la mesura d'inacceptable.
0: En una entrevista escrita, en aquest cas al diari italià L'Estampa, el ministre d'Afers Exteriors italià assegura que s'està perjudicant el turisme i creu que és una mesura literalment desproporcionada. En canvi, el govern espanyol defensa la mesura per dignitat i insisteix que qui s'ha passat de la ratlla és Itàlia. N'ha parlat la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Agesen.
2: No ha habido ni una persona ha atravesado y ha llegado a la península en este momento. Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
0: La mesura, però, no s'està notant a l'aeroport del Prat, almenys de moment. Ahir van aterrar a Barcelona 70 avions provenents d'Itàlia i la policia espanyola només va fer controls a 2 d'aquests vols. Per avui n'hi ha previstos una 60 més.
1: Avui anirem a treure el cap a l'aeroport del Prat. Anem a veure aviam si canvia o no, si es manté aquesta tendència. De... I veurem aviam exactament com funcionen aquests controls, que semblen molt poca cosa i sembla més el titular que no molt més. Però mira, anem a treure el cap per saber exactament com estan funcionant. Avui que s'ha publicat la primera enquesta electoral que mostra que la crisi a Ceuta ja està passant factura al govern espanyol, no?
0: Segons un sondeig que publica en aquest cas l'Espanyol, si avui es fessin eleccions al Congrés, el PSOE obtindria 103 diputats. Són 18 menys que ara. En canvi, el PP n'aconseguiria 12 més i guanyaria les eleccions amb 149 escons. Vox en trauria 57 i, per tant, l'extrema dreta i el PP superarien amb escreix la majoria absoluta amb més de 200 diputats. En canvi, el bloc actual d'investidura n'aconseguiria 142, deixant Pedro Sánchez molt lluny de repetir una majoria progressista.
1: I a Ceuta mateix, milers de veïns s'han manifestat per reclamar solucions a la pressió migratòria que viu la ciutat.
0: Es van concentrar ahir al centre de Ceuta i van demanar que es blindi la frontera i que s'atengui també els milers de migrants que encara malviuen pels carrers de la ciutat. El portaveu dels organitzadors, Ramesh Shandiramendi, va assegurar que la situació és insostenible i va demanar solucions immediates.
3: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: Segons els organitzadors, hi van participar 10.000 persones, 5.000 segons la policia.
1: És un quart de vuit. Aquest cap de setmana han mort ofegades 2 persones més.
0: La primera és una dona de 97 anys que va morir ofegada en una piscina particular a Plans de Sió, a la Segarra, i l'altra és un home de 61 anys que es va ofegar en aquest cas a la platja de l'Estartit, al Baix Empordà. Protecció Civil demana màxima precaució en un estiu que ja va camí de convertir-se en el més mortífer de la història pel que fa als morts per ofegament a casa nostra.
1: També aquest cap de setmana el conductor d'un cotxe ha mort després de caure en un barranc Fonollós al Bages.
0: Per causes que s'investiguen, ahir al matí l'home va sortir de la via i va volcar. Per culpa d'aquest cop va morir. Era l'única persona que anava dins del cotxe i era veí d'aquest municipi, de Fonollós. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
1: I atenció, aquest cas és Alacant. Han denunciat una agressió homòfoba a 5 adolescents a la festa major de Benialí.
0: Les víctimes tenen 14 anys i són noies. Va passar quan 3 joves, també menors d'edat, les van assetjar al veure que dues d'elles eren parella. Van deixar anar insults homòfobs i les van pagar a crits de visca Franco o visca Vox.
1: Mare meva. I els Mossos investiguen un nou tiroteig a Barcelona, aquest cop al districte de Nou Barris.
0: Va passar la matinada d'ahir i no hi ha hagut ferits ni consten detinguts. La policia analitza ara 2 vehicles que van quedar abandonats a la zona després del tiroteig. tiroteig. Divendres, per cert, va morir un home per una ganivetada justament a la mateixa zona de Nou Barris, però de moment els Mossos no relacionen aquests dos incidents.
1: I un dia més hem de parlar del cas del contenidor del Mont-en-Racó que vam destapar la setmana passada, perquè la policia té previst mantenir de manera indefinida el reforç de seguretat al voltant d'aquest narcopis.
0: Segons llegim a La Vanguardia, els usuaris del narcopis que porta de Corcoll aquest bloc de l'Eixample de Barcelona també han fet un canvi radical d'actitud des que el cas va sortir en aquest programa. Això ja ho explicava l'altre dia la Lluna Belani del Mont-en-Racó. Expliquen a la policia que aquest cap de setmana i els veïns no hi ha hagut cap incident destacat i que no han vist cap drogadicte dormint a les zones comuns de l'edifici, com sí que passava fins ara.
1: Aquesta és la setmana de l'eclipsi i, entre altres coses, també és una setmana que pot ser clau en el mercat de fitxatges del Barça, tant d'entrades com de sortides, Roger.
4: Sí, Ronald Araujo va viatjar ahir a Liverpool per passar la revisió mèdica. La seva sessió al club anglès encara no és oficial, però ho seran les pròximes hores, quan tots els contractes estiguin redactats. Per la seva banda, Ferran Torres cada cop està més a prop del PSG, encara que recordem que dimecres s'ha de reincorporar els entrenaments amb el Barça. I avui és el dia que Julián Álvarez torna als entrenaments amb l'Atlètic, però no retrobarà amb els seus companys i amb el Xolo fins demà, ja que la plantilla està tornant de Seul. Pel que fa a Rodri, el club blaugrana continua treballant amb el seu fitxatge, però l'entrenador del City, Enzo Maresca, ha dit que l'espera dimecres a l'entrenament.
1: Venen dies interessants i molt probablement sense descartar algun nou gir de guió...
4: Segur que hi haurà algun tapat.
1: Algun tapat, als quals ja ens està començant a acostumar Deco, que sí. No saps per on et sortirà. Venen dies molt interessants encara, amb l'inici de la Lliga ja cada vegada més a prop a l'horitzó. En Crònica Internacional, Pol, Israel rebutja el pla de pau per la Franja de Gaza impulsat pels Estats Units.
0: El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, assegura ara que l'exèrcit d'Israel continuarà desplegat a la Franja fins que Hamas estigui totalment desarmat.
5: Primer de tot, vull transmetre el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no s'establirà un estat palestí, ni a Gaza, ni a Judea i Samària, tampoc a la Franja. I pel que fa a les coses que han sortit a les notícies recentment, vull ser precís. Israel nega el document de 15 punts. He sentit gent dir, no heu dit que Israel nega els 15 punts? Doncs ho torno a dir. Israel nega el document de 15 punts.
0: Tot plegat després que tant els Estats Units com aquesta milícia, Hamas, anunciessin ara fa uns dies aquest pla de 15 punts, que inclou, entre altres, un desarmament progressiu de la milícia a la Franja i també avançar cap a la pau a tota la regió del Pròxim Orient.
1: I un dia més hem de tornar a parlar de l'Odissea.
6: Odissees.
1: Què ha passat ara, Pol?
0: Doncs que l'obra de Christopher Nolan ja és la més taquillera d'aquest director. La nova de Christopher Nolan, que és autor de pel·lícules com Inception o Interestelar, ja ha superat els 950 milions d'euros de recaptació arreu del món. Per tant, tot un rècord.
1: Compartint tanquilla, recordem amb Spider-Man, que també està fent unes xifres bestials, i com ens explicava el Pol Torrents, que això pot generar una mica de coll d'ampolla per les properes estrenes que han de venir, perquè ara hi ha un tema, que és que continues tenint l'Odissea, que la gent hi continua anant, tens Spider-Man, que la gent hi continua anant, i les sales de cinema que diuen, home, doncs no les desprogramaré. Em continuaré programant perquè són les que venen a veure. I això, doncs, rebaixa o redueix les possibilitats de les altres pel·lícules de poder-se colar i obtenir sales. Però, en tot cas, gran estiu a nivell cinematogràfic que ens estan donant aquestes dues pel·lícules.
0: Completament.
1: Són les 7:20. A la resta dels esports, Roger, anem a veure si ens falta alguna cosa més per saber. Més futbol, no?
4: Sí, correcte.
1: Digues.
4: A segona divisió, el Sabadell acaba la pretemporada de la millor manera possible, amb una golejada davant l'Olot. Els arlequinats van imposar-se per 0-3 amb un Miguelete estel·lar que va aconseguir dos gols, un de penal i l'altre de cap, i una assistència del gol de Joel Priego. Encara en futbol, l'Europa es va proclamar campió del torneig d'històrics. Els graciencs van golejar 2-5 al Badalona en un partit en què la diferència de dues categories entre els equips es va notar en tot moment. En MotoGP, Marc Márquez ha fet un pas enrere en la lluita pel Mundial aquest cap de setmana a Silverstone. Arribava a la Gran Bretanya a 18 punts del líder i en surt a 40, després d'haver quedat 9è a l'esprint dissabte i 7è a la cursa. Jorge Martín ara és més líder gràcies a la victòria a l'esprint i de cada segon a la cursa. En ciclisme, la catalana Paula Blasi va acabar 5è a la seva primera participació al Tour de França femení. El triomf d'etapa de la general va ser per la neerlandesa Demi Vollering, que suma el seu segon tour de la seva carrera. Mentrestant, avui comença l'europeu d'atletisme Birmingham, amb 18 catalans que intentaran aconseguir una medalla. En aquest primer dia de competició, debutaran Jaime Herrera, Laura Redondo, Lerato Pagès i Sara Gallego. Les proves de salt de longitud, llançament de martell i els 100 i 400 metres tanca respectivament. I l'altre campionat europeu que també comença avui és el de natació. El líder de la delegació espanyola és el nedador de Palma, Hugo González, mentre que la gran sorpresa és el català promesa, és el català Luca Joeck, de Sant Pere de Ribes.
7: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
8: El trànsit. En general, molta calma. Es nota, evidentment, que és 10 d'agost i que tot just són les 7 i 20 del matí. Una mica de retenció. Allò, alguns cotxes que s'acumulen en els accessos a la ciutat de Barcelona, en ús de la Trinitat, tant Ronda de Dalt com Ronda Litoral. I hi ha circulació intensa perquè hi ha un carril tallat a la C25 en el tram de Sant Bartomeu del Grau, en direcció a Girona. I això també fa que s'acumuli una mica de retenció en aquesta zona. Per la resta, tranquil·litat absoluta. Doncs això que us deia, hem entrat a la setmana de l'eclipsi, anirem parlant, anirem tocant tots els pals aquesta setmana, ja de cara a dimecres, que per cert serem a Roqueta, serem a l'Observatori de l'Ebre des de primera hora del matí, des de les 7, i serem als del Món a RAC1 fins a les 12, i després a la tarda a partir de les 4 i fins a les 9, allargant horari, per seguir en directe tot el fenomen al Pere Mas i tots els del versió RAC1 per anar-vos explicant en primera persona tot el que pugui passar. Doncs aquest dimecres, el sol s'ha d'amagar una estona, tornarà a sortir, sempre torna a sortir el sol, tot i que si has tingut algun desamor, sabràs, com canta la Casa Azul, que sempre hi ha aquell moment més de profunda tristesa en què creus que no ho tornarà a fer.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1. La música també s'explica. I aquest estiu es viu en pantalla gran.
1: De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà.
0: Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Quina Nasme i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Frank Schaeffer.
1: Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a ineditempordà.cat.
2: Cap Roig Festival presenta Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
3: Ganes de clàssics? Movie Gran Sarrià Club presenta Movie Clàssics, el cicle definitiu dels grans clàssics del cinema a les sales més exclusives de Barcelona. El 70è aniversari de Centauros del Desierto el 3 de setembre, El Crepúsculo de los Dioses l'1 d'octubre i el 80è aniversari de Hill del 5 de novembre. Entrades i més informació a moviecinemes.com.
0: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
4: 7:27.
0: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
5: Arribarem a 2:15, com cada matí aquest estiu, amb el periodista musical Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa un racó concret de Catalunya.
6: Els Decibelios són un d'aquells grups sovint oblidats, però que són realment importants per la música del país. Quantes bandes es van formar als 80 i als 90 volent copiar aquest quartet d'esquins del Prat de Llobregat? D'aquí que el seu valor sigui incalculable. Pares de la música oi a Catalunya van deixar-nos himnes tan majúsculs com aquest Esto no es Jamaica, que no fa més que reafirmar-nos en una cosa. El Llobregat no és exactament el Carib. Però, eps, després t'estiris a prendre una cervesa i a veure com et passen els avions per damunt del cap i no està tan malament. Això no és Jamaica, és el Llobregat. Diguem-ho amb orgull.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber, Aurora Rodríguez, Pol Prats, Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que la Generalitat ha posat en marxa els primers protocols de seguretat per l'eclipsi solar de demà passat. Fins dimecres els Mossos desplegaran 700 agents arreu del país. L'eclipsi mobilitzarà entre 1,5 milió i 3 milions de persones.
1: A la xarxa de Rodalies hi ha pràcticament un robatori de cable cada dia, o abans a La Vanguardia. El primer semestre de l'any, Adif ha presentat 152 denúncies i les línies més afectades són l'R3, l'R13, l'R14 i l'R2.
2: La Generalitat vol obligar els festivals que els gots de plàstic reutilitzables es puguin retornar. També vol prohibir els sabons d'un sol ús als hotels i implantar la recollida de residus porta a porta a tot arreu. Ho llegim al Digital Nació.
1: Alemanya reactivarà les expulsions de migrants irregulars provenents d'Itàlia. El moviment arriba en plena guerra diplomàtica entre la Moncloa i el govern italià arran de la crisi migratòria a Ceuta.
2: Una crisi que ja ha passat factura al govern espanyol. Segons una enquesta de l'Espanyol, si avui es fessin eleccions al Congrés, el PSOE perdria bous i esquelles i el PP i Vox sumarien majoria absoluta amb més de 200 escons.
1: Protecció Civil demana màxima prudència després que hagin mort ofegades dues persones aquest cap de setmana. Ja en són més d'una trentena aquest estiu, que va camí de convertir-se en el més mortífer des que hi ha registres.
3: Pel que fa als esports, a Can Barça arrenca una setmana que pot ser clau en el mercat de fitxatges, tant d'entrades com de sortides. Araujo ja està a Liverpool i la seva sessió serà oficial en les pròximes hores. Ferran Torres està cada cop més a prop del PSG i Julián Álvarez torna avui als entrenaments amb l'Atlètic. I fora del Barça, el Sabadell va guanyar ahir 0-3 a l'Olot, l'últim amistós de pretemporada, i l'Europa es va proclamar campió del torneig d'històrics. Tot plegat el dia que comencen els europeus d'atletisme i de natació, amb presència catalana.
0: I el temps.
4: Edificar.com, refresquem els preus. I ara us oferim aquest espai.
0: Martí Oliveres, bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, un dilluns per començar la setmana amb força aixafogó de nou, bastant pesada a la costa, nit de mal dormir. Hem tingut 25-27 graus de mínima a molts punts del litoral. Al migdia serà fàcil de nou acostar-nos als 35 graus i a aquesta hora pendents d'alguns ruixats. És un dilluns una mica insegur, per tant, parar aigua a la bossa perquè s'escapen aquests ruixats a qualsevol punt, ara sobretot a l'interior, i de cara a la tarda quedaran més concentrats al Pirineu i Prepirineu de Lleida, però cap al migdia pot descarregar algun xafacó tempesta intensa cap a les Terres de l'Ebre.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: I amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Martí.
5: Sí, a aquesta hora trobem un semàfor verd a la majoria d'estacions, tot i que durant el dia es preveu que sigui regular en alguns punts del país, sobretot en zones interiors.
6: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
7: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
8: I tant, per estalviar.
6: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
8: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
7: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
6: Oh! Torna l'equip estalvi.
9: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
10: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Força tranquil·litat en general, sí que s'acumulen alguns cotxes als accessos a la ciutat de Barcelona, com és habitual, tant a la Ronda de Dalt com a la Ronda Litoral en el nus de la Trinitat, i hi ha certa circulació intensa a la C25, al tram de Sant Bartomeu del Grau en direcció a Girona, perquè hi ha un carril tallat per retirar un cotxe avariat.
11: És un vehicle híbrid.
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent, és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
11: Molins de Rei.
10: Mataró.
11: Blanes.
10: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
10: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
12: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1. I ho fem començant, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
13: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui tota la premsa destaca en portada la imatge de la manifestació multitudinària d'ahir a Ceuta per reclamar una resposta davant la crisi migratòria a la ciutat. De fet, tots els diaris fan servir la mateixa fotografia i destaquen el gran èxit de la convocatòria en una ciutat petita i molt dividida.
13: La Vanguardia dedica la seva foto de portada precisament a aquesta manifestació i destaquen el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix". També es van portar, escriuen, "La llau migratòria de Ceuta posa a prova les aliances entre el PP i Vox per les seves diferències en l'acollida de menors".
14: El periòdico titula la foto de portada "Ceuta clama prou" i afegeixen que milers d'habitants de les quatre comunitats religioses que conviuen a la ciutat, cristians, musulmans, jueus i hindús, van protestar per la situació que viuen després de l'última entrada massiva de migrants.
2: A l'Ara, Núria Rius escriu: Ceuta clama per una solució a la crisi humanitària. Els ciutadans de les quatre comunitats religioses demanen solidaritat a la societat espanyola. Destaca que és excepcional aquesta unitat a Ceuta, on la divisió entre els barris de la perifèria i el centre és molt gran.
0: En canvi, a Madrid cada diari fa una anàlisi diferent sobre la manifestació d'ahir a la tarda, tot i que coincideixen a destacar el clamor dels ciutadans per la unitat.
13: El País titula en portada: Ceuta es tira al carrer per reclamar solidaritat. Destaquen que la població de Ceuta demanava serenitat, unitat i solidaritat tant amb les autoritats com el conjunt de l'Estat, i subratllen que la tensió es desbordava en alguns moments de la marxa entre una multitud que semblava haver esperat 10 dies per descarregar la seva ràbia.
14: La BC, en canvi, destaca: Ceuta surt al carrer al crit de prou. El diari fa èmfasi en el fet que la manifestació la van convocar les quatre comunitats religioses de la ciutat i opina que els manifestants volien criticar ahir la inacció del govern espanyol, que s'ha evidenciat amb la gestió de la crisi migratòria.
2: La Razón va un pas més enllà i titula: clamor ciutadà entre crits de Sánchez, dimissió. Titlla la manifestació d'un èxit amb una convocatòria multitudinària i celebra el missatge d'unitat que van llançar ahir els ceutians. El diari destaca sobretot els crits contra el president espanyol i contra el delegat del govern a Ceuta i els reclams d'una resposta més contundent davant la inèdita crisi migratòria a la ciutat.
13: I el Mundo es desmarca de la resta de diaris i dedica un breu comentari a la fotografia de la manifestació en pàgines interiors. Titula: Ceuta surt al carrer, el crit de prou. I destaquen que els manifestants exigien una resposta decidida immediata a la situació de la ciutat, que des del diari qualifiquen de greu.
0: Mentrestant, els diaris també es fan ressò d'una altra derivada de la crisi humanitària a Ceuta, que és la picabaralla entre Espanya i Itàlia. Els mitjans són durs amb la decisió dels dos països de suspendre l'espai Schengen entre ells i d'implementar més controls a les fronteres.
14: A La Vanguardia, Carmen del Riego titula el seu article precisament en defensa de l'espai Schengen. Escriu que la reacció de Meloni a la crisi de Ceuta fent controls de documentació és una veu d'alarma del que pot patir la Unió Europea com a concepte i com a aspiració. Diu que no es pot deixar que els antieuropeus desfacin el que tant ha costat de caminar i sentencia que cal defensar l'Europa somiada contra les extremes dretes que hi ha en el poder i també en l'oposició.
2: El País hi dedica avui la seva editorial. Creu que els controls als aeroports d'Espanya i Itàlia suposen una escalada incoherent d'una disputa ideològica entre els dos governs. El diari titlla de teatre els controls als passatgers, diu que es tracta d'una dèria sense cap efecte a la pràctica i toca el crostó als dos governs per no haver resolt abans el conflicte de manera diplomàtica.
13: I a l'ABC, José Peláez titula el seu article Perdó pel circ italià i opina que la reacció tant del govern de Meloni com la del PP i la que li va donar suport és un gol en contra davant el govern espanyol. Creu que la primera ministra italiana es veurà obligada a recular més aviat que tard i li retreu als populars la miopia en la decisió de posar-se al costat d'Itàlia. Ho remata dient que criticar la decisió de Meloni els hagués permès ser molt durs amb Sánchez per fer el mateix.
0: Avui que ens han cridat molt l'atenció les dades que publica La Vanguardia sobre els robatoris de coure que pateix constantment la xarxa de Rodalies, que diuen que gairebé n'hi ha un cada dia. I no només això, aquest any ja hi ha hagut més robatoris, 122 en total, que en tot el 2020, el 2021 i el 2022 junts. És una barbaritat.
14: Enric Sierra assegura que aquest 2026 va camí de ser un any de rècord absolut. Lamenta que és evident que tenim un problema de vigilància important d'una infraestructura essencial per Catalunya. Diu que no s'hi val a dir que cal esperar modificar el Codi Penal per augmentar les condemnes als lladres de coure, perquè afirma això ja s'hauria d'haver fet fa molts anys. Explica que si realment haguessin cregut que era un afer urgent, la mesura legal ja estaria vigent, i llença un avís a polítics i autoritats i els demana no espereu més.
0: 21 minuts i arribarem a les 8 en punt del matí. Carles Fernández, molt bon dia.
15: Bon dia. Aquest dimecres 12 d'agost arriba un dels esdeveniments més esperats dels darrers anys i a RAC1 hi serem per explicar-vos-ho amb una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre. De les 7 del matí a les 12 del migdia al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio i una mica més tard, de 4 a 9 del vespre, ens hi posarem amb els del Versió Estiu amb Pere Mas. Tot plegat per explicar-vos en directe i des del cor de les Terres de l'Ebre l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya i tot amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No us ho perdeu!
0: 2 minuts.
16: Per ser de MueveGo, en cada proveïment, regal segur a la app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consulta'n les condicions a Mueve.es. Mueve.
17: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016. Me quiso morir. Ministre. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
18: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
19: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
18: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
19: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
18: Important, en un refugi climàtic natural.
19: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
20: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
21: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
22: 65.539, 65539, de la sèrie 54, 054.
21: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 7:42. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Aquí se li entrevessarà que mateix, Xuxu.
15: Aquest matí, els que es queixen per tot. A la platja s'hi llegeixen l'article que signa Josep Martí a La Vanguardia. Carrega contra aquells que no toleren els infants, els fumadors o les persones que aixequen una mica de sorra sense voler. Els titlla de curs de gambals i d'aspirants a president de comunitat de veïns. Lamenta que no hi ha solució per ells perquè exigiria que es compressin una platja per ells solets. Liquida el tema amb un to positiu, assegurant que aquests rucs no són majoria social, senzillament un de sol. Fa tanta feina que sembla que n'hi hagi mil.
0: Josep Ribó, bon dia.
14: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
14: Que els eclipsis són perjudicials per a les persones embarassades. A xarxes circulen vídeos i consells que animen embarassades a protegir-se, posant-se una cinta vermella a la panxa o no sortint al carrer, tot plegat amb l'argument que el fenomen podria avançar el part o causar malformacions en el fetus. Però això és fals. Els experts expliquen que no hi ha cap relació entre l'astronomia i els embarassos i que en cap cas s'han d'adoptar mesures de protecció addicionals. N'informa Verificat.
0: Martí Oliveres, bon dia.
23: Bon dia.
0: És una de les notícies d'aquest estiu, i si us heu banyat segur que ho haureu notat, l'aigua del mar està molt més calenta del que tocaria.
23: Sí, malauradament el Mediterrani viu una onada de calor marina sense precedents. Ahir les boies de Barcelona i Tarragona van marcar més de 30 graus i a Mallorca mitjans de la setmana passada es va batre el rècord absolut a escala estatal, amb una temperatura extraordinària de 33 graus. El nostre mar viu una situació inèdita que s'allarga des de finals de maig amb un valor de 28 graus. Això són gairebé 2 graus per sobre del que tocaria respecte a la mitjana del període 1991-2020.
0: És cert que tens la sensació d'estar-te banyant en una sopa.
23: Sí,
0: directament.
23: Tret d'algunes zones del nord de la costa catalana, és a dir, l'àrea del Cap de Creus, podríem dir que és una mica l'excepció, que està més calenta del que tocaria, però encara sí que tens la sensació de frescor quan t'hi banyes, però el que és baixar de l'Empordà cap al sud i Terres de l'Ebre està molt, molt calenta realment.
0: Que et refresques més per l'efecte de sortir de l'aigua una mica moll, si corre una mica de brisa, allò de tinc la pell molla i per tant això em refresca, que no tant la sensació de entro a l'aigua i em refresco, estàs pràcticament a la mateixa temperatura dins que fora. I això pot ser que encara hagi de continuar pujant més?
23: Pujant en principi no, però sí que es pot mantenir. El problema és una mica la persistència. Si tenim una pujada puntual d'uns dies o una setmana, però és això que expliquem, des de finals de maig estem superant dia sí dia també aquesta mitjana, amb dies que està 3-4 graus per sobre, després pot entrar vent, hi ha l'aflorament de les aigües que afloren de sota, que en aquest cas doncs, pujant a la superfície ajuden a baixar, però igualment. Mirem el mapa, tenim un mapa fins i tot que veiem la temperatura mitjana de tot el Mediterrani i a tot arreu hi ha tonalitats vermelloses, de color taronja, per tant, realment preocupant per l'efecte que té també les espècies.
0: Totalment. Marc Margarit, bon dia.
24: Bon dia.
0: Uns turistes fan servir la intel·ligència artificial per marxar sense pagar en un restaurant.
24: Després d'un sopar amb tots els luxes en un restaurant a Galícia, els clients van intentar negar-se a pagar el compte denunciant la suposada manca d'higiene del local. Per demostrar-ho, van crear un vídeo amb IA on es veia unes paneroles voltant per les estovalles amb el logotip del restaurant. Fins i tot van amenaçar en penjar el vídeo a les xarxes si el propietari no cedia. A l'avisar que trucaria la policia, els clients van acabar pagant a contracor. Ho llegim a diversos mitjans.
0: Les onades de calor deixen sorpreses arreu d'Europa.
14: La calor extrema i la sequera han deixat alguns rius a mínims històrics, especialment el Danubi, una situació alarmant pel medi ambient, però que ha entusiasmat els historiadors. El baix nivell de l'aigua ha fet aflorar troballes inèdites com una motocicleta nazi, ullals de mamut i fins i tot restes de dos soldats alemanys, n'informa The Mirror.
0: I encara sobre calor, munten un carrer on plou artificialment per regular la temperatura.
1: És a Dubai, en un carrer d'un quilòmetre de longitud, i han instal·lat un sistema per regular artificialment el clima i, si cal, poden fer ploure a voluntat. Mentre que a Dubai les temperatures poden arribar fins als 47 graus gràcies a la pluja artificial, en aquest carrer baixa fins als 27. Ho llegim al Corriere della Sera.
0: Qui ha cancel·lat un vol sencer?
15: Un nen petit, l'infant que anava dret sobre el seient, es negava a seure-s'hi i posar-se el cinturó. Ha passat al Canadà, mentre un avió de Porter Line amb destinació Toronto es dirigia cap a la pista. Segons la companyia, ni els pares ni els membres de la tripulació van poder fer res per fer creure el nen. Per tot plegat, es va cancel·lar el vol, que finalment va sortir l'endemà, n'informa el New York Times.
0: Una tonyina gegant persegueix un banyista a la platja de Marbella.
3: En unes imatges que s'han fet virals a les xarxes, veiem com l'home surt del mar a tomballons amb el peix trepitjant-li els talons. Es tracta d'una tonyina d'uns 300 quilos, que després de la persecució l'animal va quedar encallat a la vora del mar, aparentment ferit. Entre uns quants banyisses el van poder retornar al mar i tot va quedar en un ensurt, n'informen diversos mitjans.
0: Però aquesta tonyina no és l'únic animal que ha perseguit humans aquest cap de setmana.
24: En les últimes hores també s'ha fet viral a xarxes un vídeo d'un hipopòtam perseguint una llanxa ràpida on viatjava un grup de turistes a Botswana. El vídeo, gravat per una de les turistes que hi havia a l'embarcació, mostra l'animal capbussant-se i sortint de l'aigua per agafar embranzida mentre el guia accelera per escapar-ne.
0: Quin mal rotllo que fan aquests vídeos. És una mica la sensació quan està, no sé si us passa, quan pugeu per les escales. Per molt que qui vagi darrere sigui, no ho sé, la vostra mare, potser, o algú que us estimeu molt, si es posa a accelerar una miqueta el pas i fa la brometa aquella de que us persegueix, us agafa com una tensió dins i us nervis a dir prou. Doncs això...
24: I ara imagina't un hipopòtam.
0: Doncs imagina't un hipopòtam. I qui li ha pujat els ànims a un Golden Retriever?
1: Un ànec. Una família nord-americana va haver de medicar el seu gos per controlar les convulsions que patia. Un dels efectes secundaris era que deixaven l'animal ben moix. Ara bé, quan li van dur a casa un ànec, el Golden Retriever va recuperar l'energia i l'alegria jugant amb l'au. Ara l'ànec és un mes de la família i el millor amic del gos. Ho explica CBS News.
0: I en plena setmana de l'eclipsi, de quina obvietat ens alerta la DGT?
15: Que no hem de conduir amb les ulleres de l'eclipsi posades. La DGT ha impulsat una campanya inèdita de trànsit per evitar accidents durant el fenomen. A banda de l'avís sobre les ulleres, aquests dies també podem trobar als panells de les principals carreteres l'avís d'encendre els llums si conduïm durant el període de foscor de l'eclipsi. Unes recomanacions que han omplert les xarxes de comentaris de mofa.
0: És una obvietat, però pitjors coses hem vist. Tardant que quedi dit... I que ningú després em pugui... Ai, a mi no em vas avisar. La valoració de Shane cau un 78% des del 2022, just abans de sortir a borsa.
4: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
14: L'empresa de moda ràpida xinesa tindria ara un valor d'uns 25.000 milions de dòlars quan el 2022 se la valorava en 100.000 milions. Els aranzels de Donald Trump i algunes problemàtiques logístiques són els principals motius d'aquesta davallada. Malgrat tot, segueixen endavant amb el seu full de ruta i s'espera que l'empresa surti a borsa a la tardor. Ho llegim a Bloomberg.
5: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
8: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
25: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I a veure què ens recomana avui el Guillem Tarrés per desconnectar de les xarxes.
26: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Bon dia, Guillem.
27: Bon dia. L'altre dia, estirat a la gespa del Trinity College de Dublín, em vaig adonar que alguns dels millors records que tinc són simplement moments on he estat estirat a la gespa amb gent que estimo. Al Jardí Botànic de Ginebra, al Central Park de Manhattan o fins i tot al Turó Parc de Barcelona. Llocs molt diferents, però en els que sempre recordo una mateixa sensació, la d'una tranquil·litat absoluta amb una bona conversa i estant ben acompanyat. Potser simplement m'agrada molt el geure i per això tinc tants bons records així, però crec que hi ha alguna cosa més, perquè són moments en què en realitat no està passant res. No estàs visitant res, ni fent cap activitat, ni pensant en què faràs després. Simplement estàs en un lloc que t'agrada, amb algú amb qui confies i prou tranquil per quedar-te mig despert, mig adormit. I no sé ben bé per què, però justament en aquests moments que sembla que no passa res quan de vegades s'estan construint els records que després més recuperem. O sigui que si avui podeu parar una estona per geure la gespa, no ho deixeu passar de cap de les maneres. Tothom a geure i a crear records.
2: A Xocolata Xelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xelong, la xocolata, xocolata.
0: Obrim les pàgines d'esport. Roger Xofre, bon dia.
6: Bon dia.
0: El Manchester United obre les portes a Marcus Rashford.
6: Sí, després de la bona temporada del Barça, com s'ha dit, i del bon paper en el Mundial, el davanter anglès va tornar a la feina després de les vacances i sembla que té moltes opcions de quedar-se a Old Trafford. De fet, de moment, té dorsal amb el Red Devils.
0: I el jove del planter, Brian Fariñas, sembla que podria quedar-se al Barça.
6: La idea del club és que el migcampista es quedi en dinàmica de primer equip després d'haver començat Hansi Flick durant la pretemporada. El tècnic creu que podrà donar fons d'armari en el mig del camp, tenint en compte les sortides de Marc Casado i de Tommy Marquès.
0: La notícia freak.
7: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
9: A Los Angeles, un home ha passat 3 dies vivint dins d'una cartellera de Netflix a sobre de Sunset Boulevard. Eh? La cartellera recreava l'interior d'una casa i ell hi ha estat esmorzant, estirant-se, escoltant música, com si estigués tranquil·lament al menjador de casa seva i no a 9 metres d'altura. L'home s'ha estat comunicant amb una pissarreta amb tots els conductors que s'aturaven a mirar-lo i després de 3 dies n'ha sortit aquest cap de setmana. Tot plegat formava part d'una campanya de promoció de Last House, que és la nova pel·lícula de terror de Netflix.
0: On ja som aquest matí?
9: A les xarxes socials, que van plenes de l'últim moviment que ha fet Aitana al seu Instagram. L'escala cantant ha decidit fer net i ha deixat de seguir a més de 300 persones, entre ells dos de les seves exparelles, el Miguel Bernardó i Sebastián Yatra, també Clara Galle, amb qui havien estat molt amigues, i òbviament aquest gest ha estat molt comentat entre els seus fans a les xarxes socials.
0: I avui, que Sant Llorenç és l'aniversari de...
9: De la influenciadora i empresària Kylie Jenner, que fa 29 anys, l'escriptora Susan Collins, als Jocs de la Fam, que en fa 64, l'actor Antonio Banderas, La Màscara del Zorro, La Piel Cabito, que en fa 66, i l'aristòcrata Natàlia Figueroa, que fa 87 anys.
10: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui, Lluna?
1: La del diari Ara, que conversa amb la Dolors Gómez, una veïna jubilada del barri de Sant Andreu de Barcelona de 76 anys. Fa un any que viu amb un assistent robòtic intel·ligent que li fa companyia. Malgrat els estirallarronses derivats de la convivència, la Dolors li ha agafat una gran estima fins al punt que li sembla que no podria viure d'una altra manera. Aquest estiu marxo uns dies de vacances i el trobaré a faltar, assegura. Tot plegat forma part del programa d'assistència telemàtica de l'Ajuntament de Barcelona, que busca fer companyia a les persones grans i millorar la seva qualitat de vida. Com la Dolors, més de 500 persones acullen aquest hoste particular a casa seva des de fa un any.
0: 2 minuts.
11: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
13: Mordoku!
16: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
28: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatller Origen.
29: Tornen els Electro Days del Corte Inglés. Fins al 19 d'agost tens fins a un 20% de descompte en una selecció d'electrònica de les millors marques.
30: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony i moltes marques més.
29: Mòbils, portàtils, televisors...
30: Fins al 19 d'agost, Electro Days al Corte Inglés. I Hypercor, aprofita-ho.
29: Consulta les condicions, les marques i els models que hi participen al Corte Inglés Ponès.
31: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
32: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
31: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
3: Al món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
0: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
12: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
13: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
12: Calli, dona, no exageri.
31: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un milió. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: 7:55. Posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa. Avui viatgem a Albània.
15: Setmanes enrere ja vam explicar que en certs països els catalans no tenim gaire bona fama. I no ens referim a la tibantó amb els espanyols, sinó que la cosa té més a veure amb les malifetes dels nostres avantpassats arreu del món. Hi ha una zona on ens estimen particularment, ja m'enteneu. Podríem dir que aquest sector d'amor incondicional cap als catalans són les costes del Mediterrani, el radi d'acció dels almogàvers. Per això, al folclore albanès hi ha una figura terrorífica, un ogre, un monstre sanguinari, que s'anomena, sí, segurament ho heu encertat, catalán, amb K inicial i doble L. Val a dir que els albanesos estan prou avesats a rebre garrotades per totes bandes. Grecs, turcs, italians... Per tant, potser no us ho tenen massa en compte si visiteu el país aquest estiu.
0: I aquesta hora... Consells i aprenentatges que anem adquirint al llarg de la vida amb els nostres oients, Joan.
9: Avui ens arriba un consell de la mà de la Yael amb un consell que ens recorda una mica l'esperit de viure en comunitat.
17: Hola, mira, jo el consell que us dono és que no fa falta que us compreu una rentadora que no faci soroll, perquè encara que tingueu una rentadora supersilenciosa i la més bona del mercat, sempre tindreu un veí que posa la rentadora a les tantes de la nit i fa un soroll que t'hi cagues i et molesta moltíssim. Així que, res, aquí teniu el consell.
9: La Yael té, sí, té tota la raó del món. Té tot... El meu consell per ella seria que la solució és que sempre has de ser tu qui faci més soroll, perquè si tu no pots guanyar la guerra del soroll amb els veïns, almenys juga tu amb avantatge, posa la rentadora a la una, l'aspiradora a les dues, posa molts despertadors, i així com a mínim tu tens el control de la situació, perquè jo crec que la convivència és molt més fàcil realment quan tu ets el problema i no l'altre.
0: Però això és una escalada molt perillosa, eh?
9: Perquè comences ja una guerra, no?
0: Clar.
9: Això i comença a haver-hi, sí, una estira i arronsa, ara tu, ara jo, no?
0: Però
9: així comença tot,
0: em solidaritzo molt amb ella, la sensació aquesta de dir, uah, que bé, m'he comprat aquesta rentadora silenciosa, i després a les 7 del matí de diumenge va sentint el clec, clec, clec, clec, clec, clec, clec, clec, que és la del veí.
9: I més quan vius en ciutats que tenen això a les parets de paper, a les cases, no?
0: Absolutament,
9: en fi.
0: Doncs res, escolta.
9: El nostre suport, Yael.
0: Visca el soroll. Què és, Zoé? I on podem anar? Ai, Zoé, què lluna? On podem anar del concert avui?
1: Doncs, Sergi, per començar, podeu anar al Festival Internacional de Música de Cambrils, que ja és un clàssic,
0: sí.
1: Perquè a les 10 de la nit actua Anna Torroja, que serà l'encarregada de posar punt i final a la 51a edició del festival. Encara podeu comprar entrades a partir de 45 euros. També podeu anar al concert de Rosario al Festival Terra Mar de Sitges a les 10 de la nit. Les entrades a partir de 62 euros.

Al Palau de la Música Catalana actua la pianista internacional Emma Stratton a les 8 del vespre. Les entrades costen 25 euros. I per acabar, podeu anar a veure Siloé a les 11 de la nit al Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Les entrades a partir de 41 euros.

0: El món a RAC1 amb Sergi Embúdio.
1: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Després de 4 estius ja fent el Monarracú, hi ha certes coses que s'han convertit en costum. Com el Troba'ns per Catalunya de cada divendres, que vam arrencar-lo amb la incertesa de no saber com respondríeu, de si realment sortirien oients al carrer o no per trobar-nos, i resulta que cada vegada ho hem de complicar més perquè no se us n'escapa una. O el repàs als concerts del dia, de just abans d'aquesta hora que acabem de fer amb la Lluna, o la llista de reproducció amb totes les cançons que no poden faltar en una festa major, en una nit de festa major que fem a mitjans d'agost. Al principi van ser idees i avui ja són costums. Com el de dedicar una estona, almenys un matí de la temporada, a explicar bones notícies. Només bones notícies i res més. Perquè, tot i que sovint, escoltant un informatiu o llegint els diaris, costi de creure-ho, tot i que costi de creure-ho, al món passen moltes coses bones. Moltes. Ocupen menys titulars, però en passen. I avui és un bon dia per demostrar-ho. Dilluns, que acostuma a ser el dia de la setmana que més costa, el dia de tornar a la rutina, la idea és, si us sembla bé, començar la setmana amb una mica d'alegria, escoltant històries agradables, per petites que siguin, compartir-les entre tots i aïllar-nos durant uns minuts, ni que sigui, d'aquest planeta que tot sovint sembla que hagi de caure a trossos. Escoltar bones notícies per millorar-nos l'ànim entre tots. Quines? Doncs les que us passin a vosaltres, que són les que realment valen més la pena. Escriviu-nos al WhatsApp del 669-1010, 669-1010, o per correu electrònic a elmon@recu.net, elmon@recu.net, i expliqueu-nos l'última bona notícia que heu rebut, l'última cosa bona que us hagi passat, la que sigui, tant és. Si és important per vosaltres, ens interessa. Encara que penseu que sigui una ximpleria, també ens interessa. Per petita que sigui, endavant. Si fa poc que sou pares, avis o tiets, si heu aconseguit estalviar per fer el viatge que sempre havíeu somiat, si us heu comprat un pis, si heu començat aquell projecte que us feia tanta il·lusió, si us ha contestat el missatge aquella persona que us agrada, si esteu orgullosos d'algú altre o de vosaltres mateixos, pel motiu que sigui, si heu cuinat ceba per primera vegada sense que us hagi cremat, si heu girat la truita de patates i no heu muntat un cristo a la cuina, si heu superat una malaltia, si heu acabat aquell mordoku que teníeu ben entravessat, si heu rebut un regal que no esperàveu, el que sigui. En definitiva, expliqueu-nos què us ha fet somriure recentment i compartim-ho junts. Aquest matí, un estiu més, aquí al Monarracú, volem celebrar simplement la vida. I com marca ja la tradició de 4 estius, ho farem junts. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 10 d'agost del 2026.
2: I comencem la setmana amb alguns xàfecs i gotellades que s'aniran repetint més probablement a l'interior i al Pirineu i que ara descarreguen sobretot entre l'Urgell i la Segarra, però passen ràpid i no deixen gaire aigua. Durant tot el dia es mantindrà aquest ambient molt càlid i xafuós a la costa i a l'interior la calor tornarà a ser molt intensa.
3: I pel que fa al trànsit, a la C25 a l'eix transversal hi ha un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en sentit Girona per un camió avariat. Això provoca intensitat en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt i retencions d'Horta a Collserola en tots dos sentits, i la ronda litoral i a Quart de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Doncs ja el tenim aquí, ara sí, a la vista, ja el comencem a veure. La Generalitat ja ha posat en marxa tots els protocols de seguretat per viure el fenomen del segle, l'eclipsi total de sol que enfosquirà el país aquest dimecres cap a 8:45 del vespre. És una cosa tan i tan extraordinària que no s'ha de tornar a veure des de Catalunya fins al 2180. És a dir, d'aquí a més de 150 anys, o dit d'una altra manera, per diverses generacions serà probablement l'eclipsi de les nostres vides. I, és clar, ningú s'ho vol perdre. Segons el govern, aquest eclipsi ha de mobilitzar entre 1,5 milió i 3 milions de persones. Això entre la gent que es mou per Catalunya, però també per la resta de l'Estat. Es tracta d'una mobilitat mai vista fins ara, especialment a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, on s'han de trobar alguns dels millors punts per contemplar el fenomen. I amb aquest escenari, el govern ha establert un dispositiu sense precedents per intentar evitar que l'allau de visitants que es desplacin cap al sud de Catalunya acabi provocant problemes de trànsit, accidents o riscos pel medi natural. I com es traduirà aquest dispositiu sobre el terreny? Doncs bé, els Mossos d'Esquadra fan un desplegament especial de 700 agents. Fins dimecres es col·locaran arreu de la demarcació de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Ponent, que és on es veurà millor aquest eclipsi, és on l'eclipsi serà total del 100%. Controlaran sobretot el trànsit i els aparcaments. Com es distribuiran? Doncs uns 200 es desplegaran als punts amb més afluència, mentre que uns 420 faran tasques de vigilància i regulació arreu del territori. Aquests s'hi afegiran una vuitantena d'efectius especialitzats en vigilància, amb drons, helicòpters, unitats aquàtiques i unitats subaquàtiques. De fet, aquest cap de setmana algunes patrulles ja han començat a situar-se en zones naturals per preparar l'arribada de persones i persones. Però això no és tot. Aquest dispositiu s'hi afegiran demà els agents rurals, que vigilaran que tothom respecti el medi natural. De moment, el govern ja anunciar que restringirà l'accés de vehicles als ports, a la Serra de Montsant i a la Cartoixa d'Escaladell. Per tot plegat, des de Protecció Civil ja fa dies que demanen planificar els desplaçaments per evitar tensionar l'AP7 i que sí, es pot evitar, se circuli per carreteres alternatives. Però no tot serà una qüestió de trànsit, també preocupa el risc d'incendi. L'eclipsi es produirà al vespre i això pot empènyer alguns visitants a buscar espais naturals allunyats i de difícil accés. Per tal de controlar-ho, uns 150 agents rurals es

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: Repartits en 18 municipis diferents. Són espais seleccionats tenint en compte doncs, la visibilitat, però també la capacitat d'acollida, els accessos en aquesta zona i la protecció de l'entorn. A més, es repartiran 150.000 ulleres homologades en aquests punts, mentre que una seixantena de municipis organitzaran activitats pròpies al voltant de l'eclipsi. Ara bé, la majoria d'ells ja fa dies que tenen totes les entrades exaurides, però no us preocupeu, perquè també el podreu gaudir a la resta del territori. Com? Doncs les indicacions són ben senzilles. Heu de triar un punt enlairat, heu de mirar cap a l'oest, que és des d'on es veu la posta de sol, i procureu tenir un horitzó el més baix possible per poder veure tot el recorregut del sol, perquè al ser el vespre, si teniu obstacles a davant a la vista, si no teniu un horitzó baix, no ho podreu veure perquè us toparà el sol. Si amb aquestes instruccions encara no ho teniu del tot clar, escriviu-nos un correu amb l'assumpte eclipsi i digueu-nos des d'on teniu previst veure'l, on sereu dimecres, i demà, durant la tertúlia, el Martí Oliveres us dirà on heu d'anar exactament per veure'l amb garanties. Estem rebent ja desenes i desenes i desenes de peticions. Us avisem que es tanca avui a les 12. Teniu temps per enviar-nos la vostra pregunta fins a les 12 d'avui, perquè el Martí, evidentment, necessita unes hores, que ja ho està fent, però sobre mapa, per anar-se preparant totes les respostes. A tot això, no us oblideu tampoc de comprar les ulleres per veure l'eclipsi. És molt important que recordeu que han de tenir el filtre d'ISO 123/122 i que han d'estar homologades per la Unió Europea. Encara sobre l'eclipsi, la NASA ha llogat tot un poble, això sí, deshabitat, de Burgos, per retransmetre'l en directe. Es diu Villalibado, i aquests dies acull una trentena de científics de l'Agència Espacial Nord-Americana, estan muntant els seus telescopis i tot l'equipament per poder mostrar aquest fenomen meteorològic, sobretot als Estats Units. Preveuen que només a través de la senyal de la NASA el segueixin en directe uns 10 milions de persones. Segons llegim a La Vanguardia, han triat aquest poble perquè està dins de la franja de l'eclipsi total, perquè té un horitzó clar i unes bones infraestructures de comunicacions. Els científics de la NASA, per cert, també han d'estudiar l'impacte de l'eclipsi en els éssers vius. Segons publica El Periódico, almenys una desena de projectes estudiaran els efectes de l'eclipsi sobre les persones i sobre el Sol. Sobretot plegat, l'altra gran pregunta que ens estem fent ja des de fa dies. És clau i importantíssima, parlant de l'horitzó. És una cosa que passa al cel. Hi haurà obstacles al cel o no? Hi haurà núvols o no? Pot ser que n'hi hagi, pot ser que no. On, quan i per què? Martí Oliveres.
2: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Sense cap pressió de res?
3: No, ni mica.
1: Ja vam dir que era el pronòstic de l'any.
3: Sí, sí.
1: I de la dècada.
3: Potser de la vida. Potser de la meva, potser de la meva vida, no? Perquè deies fins al 2180.
1: Sí.
3: Doncs de les nostres vides, no?
1: No tens previst, no?
3: No, no, jo crec que ja haurem fet el que hauríem de fer, eh?
1: Com pinta?
3: A veure, pinta força bé. Força bé.
1: Sí, eh?
3: La veritat és que pinta força bé a les zones on aquest eclipsi de sol serà total. És a dir, les zones de les comarques de Ponent i del Sud. Pla de Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, fins l'àrea sud-sud-sud del Garraf. Aquí, tota aquesta franja serà total, l'eclipsi. I aquí és on es preveuen menys núvols o fins i tot un cel serè durant el vespre de dimecres. Molt bones notícies. S'haurà d'acabar de confirmar aquesta previsió. I, en canvi, a bona part de Catalunya, on serà parcial, 90 i pico per cent del total, que només quedarà una escletxa de sol, que allò la lluna no acabarà de tapar-lo tot, això podria ser que tinguéssim alguns núvols durant la tarda i el vespre al Pirineu, comarques de la Catalunya Central, Girona i Barcelona. Encara per acabar de definir aquest possible canvi de temps, perquè aquesta setmana ens portarà alguns núvols, tant avui com demà, fins i tot dimecres, però sí que sembla que a la tarda i al vespre les àrees més favorables per veure aquest eclipsi total doncs quedarien al marge de la nuvolositat, i en canvi al nord i al nord-est aquí s'haurà d'acabar de veure si el temps acompanya o no del tot. Per tant, seguim la recomanació d'anar seguint aquests pronòstics, aquestes previsions del temps, perquè fins demà a la tarda o fins i tot dimecres al matí no ho podrem acabar d'afinar del tot.
1: Evidentment anirem parlant.
3: I tant.
1: Ho anirem seguint. I ja tens a punt tot el consultori i això, ho portes
3: sí,
1: bé?
3: Sí.

0: mira, anar actualitzant, perquè clar, ens van arribar aquestes consultes i anem estudiant una mica la geografia de Catalunya.
1: Més enllà de l'eclipsi, però de ben segur que els que viviu al litoral, ara que tinc el Martí aquí, al litoral a tocar de la costa, avui haureu tingut una nit d'aquelles de mal dormir. De fet, el Meteocat ja va emetre ahir un avís per calor nocturna a tot el litoral, excepte la Costa Brava, i atenció, perquè aquesta nit ha de tornar a ser molt i molt xafogosa, molt probablement menys. Durant el dia d'avui, això sí, s'espera un temps tranquil, però a la tarda han de tornar a arribar alguns ruixats, no, Martí?
0: Sí, de fet tenim ja alguns ruixats aquest matí, una mica aquí i allà, repartit sobretot per l'interior. Ara fa pocs minuts descarregàvem més ganes a la zona del Pla de Lleida, cap a les Garrigues, l'Urgell, a la Segarra, fins i tot alguns xàfecs una mica intensos, però en general viatgen ràpid, per tant deixen poca aigua, però es poden anar repetint, sobretot zones interiors i del nord de Catalunya, fins a mig matí, i després cap al migdia pot descarregar alguna tempesta una mica més intensa cap a les Terres de l'Ebre. També en principi deixarien poca aigua perquè passarien ràpid, i a la tarda aquests ruixats al Pirineu i Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida. En principi a la resta no ha de ploure, o com a molt algunes gotellades, però no acabarà de ser un dia esplèndid com hem tingut molts moments del cap de setmana, sinó que els matins de moment es manté aquesta dinàmica per avui i demà d'alguns núvols, fins i tot algunes gotellades, i el moment de més pluja s'entreveu segurament les tardes de demà i dimecres al Pirineu, amb aquestes tempestes que després potser durant la setmana anirien repetint-se també, ja n'anirem parlant, i el que no canvia és la xafogor, ara ho deies. Mm-hmm. Tenim aquests avisos de perill per calor nocturna, a nit tropical, nit tòrrida per sobre dels 25 graus. A Barcelona no s'ha baixat el Raval dels gairebé 28. Ha baixat un moment per sota dels 28 graus, 27.7 de mínima, realment extraordinària aquesta temperatura tan elevada, i de dia serà fàcil tornar a passar dels 30 a la costa i dels 35 a l'interior. Fins i tot ens podríem acostar, com ja ha passat el cap de setmana, als 40 graus.
1: Per tant, vegada.
0: Sí, tant demà, sobretot segon tram de la setmana, moltíssima calor, dimecres, dijous, divendres, déu-n'hi-do, de moment, paciència.
1: I això mirant una miqueta més enllà, veus alguna refrescada, veus algun episodi una mica més de pluges, una miqueta generalitzat com el de fa 4 dies, o...?
0: Mira, sembla que sí que les tempestes de tarda aniran repetint-se gairebé cada dia, i potser a partir del dia 14, 15, 16 en tindríem més, a partir del cap de setmana. I sí que cap al 17-18 podria començar a baixar una mica la temperatura de manera més clara, però encara ho hem d'agafar una mica amb pinces, perquè la veritat és que costa, i només tenim aquestes refrescades en zones interiors i de muntanya on ha anat plovent.
1: I segur que molts ho haureu notat si us heu banyat al mar aquests dies, que la temperatura de l'aigua és realment alta. És altíssima. En alguns moments sembla que directament ni refresqui. De fet, llegim a tots els diaris que s'han disparat els termòmetres a l'aigua a mars i oceans. El 62% del Mediterrani està sota condicions d'onada de calor marina. En molts punts, l'aigua supera els 28 graus, això és 2 graus per sobre del valor mitjà de les últimes dècades, i fins i tot s'ha superat un rècord totalment increïble a Mallorca, amb 33 graus l'aigua a Sa Dragonera. Clar, és molta calor.
0: Moltíssima calor.
1: És una aigua molt calenta.
0: Molt calenta, que fins i tot ho notem. Per posar un exemple, quan ens dutxem i vols l'aigua calenta, ja està cap a aquesta temperatura, eh? Per sobre dels 30-30 graus, 32, ja la notes potser tèbia tirant a calentona, ja, si la poses molt calenta, que gairebé surt fum, te'n vas als 40 graus, no? Però, clar, això a la superfície de l'aigua del mar, que en general ara es manté entre 2 i 3 graus per sobre del que tocaria en molts moments d'aquest estiu al Mediterrani Occidental, a les nostres costes. A Barcelona, per exemple, està al voltant dels 26 graus i mig. Va arribar als 27 la setmana passada. És entre un grau i mig i dos per sobre. Ho explicàvem fa una estona. Durant tot l'estiu, perquè des de finals de maig es manté aquesta persistència d'aquesta onada de calor marina que ha portat aquest rècord, no a nivell de les Illes Balears, sinó a nivell doncs de tot el Mediterrani Occidental, les costes que banyen doncs la península Ibèrica, amb aquesta temperatura de 33 graus, superant els precedents de fa pocs anys, el 2024, el 2025, que ja vam tenir aquestes onades de calor marina per aquests estius tan forts, doncs està passant que estem superant gairebé cada any aquest rècord, i ara aquests 33 graus no s'havia vist. Però també s'ha superat els 30 graus, que no havia passat, a la boia de Barcelona i de Tarragona. Temperatures molt altes, que veurem si els propers dies doncs es confirma que puguin pujar fins i tot en algun moment una mica més. I l'única zona de Catalunya on la temperatura és una mica més agradable, és a la zona del Cap de Creus. L'Empordà, sobretot l'Alt Empordà, aquí doncs, també pels episodis de tramuntana en algun moment doncs, ha baixat una mica la temperatura.
1: Heu parlat molt, tots els meteoròlegs comenteu que precisament l'escalfor de l'aigua del mar pot portar a tempestes molt més agressives. És a dir, això de cara a la tardor seria un indicatiu possible de tenir algun temporal o alguna cosa?
0: Sí, però no necessàriament ha de passar. És a dir, clar, necessitem un detonant. Necessitem aire fred en altura. No, no és només si tenim l'aigua calenta del mar...
1: Que té clec.
0: Pam. Yeah. Es formarà una dana i no té per què. Necessitem la configuració de l'atmosfera perquè es despengin aquestes glopades d'aire més fred... Uh-huh. Es trobin tot aquest magatzem d'aigua calenta, per tant, això existeix. El problema és que un dels ingredients ja el tenim, perquè les tempestes puguin descarregar amb més ràbia, perquè puguin anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com ja hem tingut aquest cap de setmana. Aquestes pedregades que, fins fa pocs anys, doncs, eren sorprenents i ara ho continuen sent, però, malauradament, gairebé cada estiu, i aquesta última setmana ho hem vist a diferents punts del país, hem tingut efectes de pedregades severes, de mida important. Per tant, tot això al final és una mica el magatzem que està preparat perquè quan arribi una situació meteorològica favorable per tenir pluges torrencials sempre més a prop de la costa, doncs això es pugui donar, sí.
1: Gràcies, Martí.
0: Ho seguim, fins ara.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Per cert, encara relacionat amb aquesta calorada que no ens vol abandonar de cap de les maneres aquest estiu, els veïns d'alguns barris de Barcelona reclamen que hi hagi més biblioteques obertes durant l'agost per protegir-se de la calor. De les 41 que té l'Ajuntament de Barcelona, només n'hi ha 19 d'obertes, per tant, menys de la meitat. L'Associació de Veïns d'Horta, per exemple, explica que al barri la seva única biblioteca està tot l'agost tancada. És un espai que està catalogat com a refugi climàtic i que pot ser vital per les persones més vulnerables a la calor, com la gent gran, sobretot després d'un juliol que ha sigut el més càlid des del 1950, quan el Meteocat va començar a recopilar les dades. Per això reclamen solucions i proposen que el nombre mínim de biblioteques obertes per districte passi d'una almenys a dues. Són les 8:19. Atenció a aquestes dades que publica avui La Vanguardia, perquè realment són d'aquelles de llogar i cadires. No perquè no siguin esperables, perquè realment ho són, no sorprendrem a ningú, però són realment impactants si s'analitzen en fred i evidencien un problema completament enquistat a Catalunya, que és ni més ni menys que la xarxa de Rodalies. Avui La Vanguardia explica que en el que portem d'any ja hi ha hagut 152 robatoris de cable de coure en diferents punts de la xarxa. Això significa, si feu comptes, que a casa nostra hi ha gairebé un robatori cada dia. Un al dia. Perquè aquest recompte de dades de La Vanguardia és del primer semestre. De fet, els furs a casa nostra suposen gairebé el 40% de tots els que hi ha d'aquesta tipologia arreu de l'Estat espanyol. Clar, aquesta xifra de 152 robatoris en 6 mesos és encara més alarmant si es compara amb les dades d'anys enrere. Per exemple, aquest any... Estem a l'agost, però les dades són fins al juny, eh? Ja hi ha hagut més denúncies que sumen totes les que hi va haver el 2020, el 2021 i el 2022 juntes. En aquests 3 anys es van registrar en total 99 robatoris. I el 2026, com dèiem, ja en portem més de 150. De gener a juny també ja han superat tots els robatoris en què que hi va haver en tot el 2023 i en tot el 2024, que en el seu moment ja van ser anys amb rècords de denúncies. Si ho mirem per línies de Rodalies, la més perjudicada acostuma a ser l'R3, que va de l'Hospitalet de Llobregat fins a Puigcerdà, passant per Vic, sobretot en els punts on s'estan fent les obres de desdoblament. Allà, moltes vegades, els lladres s'emporten el material fins i tot abans que el puguin instal·lar. Un altre escenari d'aquests pispes és la línia que connecta Lleida i Tarragona amb afectacions constants a l'R13 i l'R14, o també l'R2 Sud, l'R2 i l'R2 Nord. Precisament ara fa una setmana que la policia va detenir 3 lladres quan intentaven endur-se cable de coure a prop de l'estació de l'R2 Nord de Mollet del Vallès. Com dèiem, a Catalunya és on hi ha més robatoris de tot l'Estat espanyol, amb més del 37% del total. Per darrere, a molta distància, hi ha l'Aragó amb un 13%, Andalusia amb un 11% i Madrid amb menys del 10%. Evidentment, a ningú se li escapa que darrere d'aquest repunt hi ha el preu disparat del coure, que s'ha disparat per la situació geopolítica dels últims temps, i davant d'aquesta situació el Ministeri de Transports treballa en una proposta de reforma del Codi Penal per endurir les penes per aquests delictes. Unes multes que facin repensar-s'ho dues vegades. Ara bé, això no es podria haver fet abans, sobretot tenint en compte que aquesta no és una situació nova, sinó que fa anys i anys que l'arrosseguem i que complica moltíssim la mobilitat de milers de persones a casa nostra. I insistim en una cosa. Les dades són fins al juny. Avui comentàvem el Pol Prats a la redacció que teníem tots la sensació de que gairebé cada dia del juliol i d'aquests dies de principis d'agost, cada dia rebíem alguna notificació de DIF anunciant robatoris de coure en alguna via, en alguna línia de Catalunya. Per tant, si ja estem amb aquesta xifra rècord quan portem només mig any de recopilació de dades, aquí hi hem d'afegir juliol, agost i tot el que ve. Per tant, calcem-nos perquè les dades d'aquest any poden ser realment espectaculars. I encara sobre mobilitat de Rodalies avions, perquè hem de parlar de la vaga de treballadors a l'aeroport del Prat, que ja ha obligat a cancel·lar 130 vols en l'última setmana. Avui serà el setè dia d'aturada indefinida dels empleats de Ground Force i, com ja us hem anat explicant últimament, són els que gestionen l'equipatge i l'embarcament d'aerolínies com Lufthansa, Etihad, Air France o KLM. Per avui ja s'han cancel·lat una vintena de vols i Aena recomana anar a l'aeroport amb antelació perquè es preveuen més cues de l'habitual. Josep Ferrer.
4: Quan ja fa 7 dies que dura el conflicte laboral, empresa i comitè de vaga encara no han establert cap mena de negociació. Fins ara, més de 1.500 maletes s'han quedat a terra sense poder ser carregades a temps als avions. Tots els vols assistits per Ground Force surten en retard i ja s'han cancel·lat 130 vols, 20 d'ells 10 de sortida i 10 d'arribada només avui dilluns. Es tracta de vols no protegits i que les companyies prefereixen suspendre per poder recol·locar amb temps els viatgers afectats en altres vols.
1: Gràcies, Josep. Són les 8:24. Catalunya obligarà als festivals que els gots de plàstic reutilitzables es puguin retornar i prohibirà els sabons individuals als hotels. Segons llegim el Digital Nació, el govern ho ha d'incloure a la nova llei de residus, que encara s'ha d'aprovar, i que també obligarà els municipis a implantar el porta-a-porta o a tenir contenidors intel·ligents. Tot plegat ha de ser de cara al 2030, en els propers 4 anys, i el text encara es pot modificar abans de convertir-se definitivament en llei. Com us dèiem, una de les mesures més visibles ha d'afectar els festivals de música, però també les festes populars i els esdeveniments culturals i esportius en general. D'aquí a 4 anys no podran servir begudes en gots d'un sol ús. I no només això, sinó que serà obligatori que els vasos es puguin retornar a canvi d'un dipòsit. És a dir, pagar pel got doncs 1, 2 o 3 euros i llavors poder-lo entregar de nou als organitzadors i que aquests us tornin els diners. Segurament molts de vosaltres pensareu que això en ple 2026 ja s'està implementant, però no. A alguns festivals encara no hi ha manera de retornar-los. En molts sí, però n'hi ha molts, i sobretot esdeveniments en què això no es pot fer. L'objectiu quin és? Doncs acabar amb la proliferació de gots d'un sol ús en festivals que, tot i ser presentats sovint com una alternativa sostenible, generen grans quantitats de residus, que és bàsicament el que es coneix com a estafa verda. Com us explicàvem, també hi haurà canvis en el sector turístic. Els hotels i altres allotjaments no podran oferir als clients els habituals productes d'higiene d'un sol ús, excepte si el client els demana expressament i sempre que puguin ser reutilitzables. El canvi arriba en un moment en què Catalunya encara està bastant lluny dels objectius europeus. Només el 40% dels residus municipals es reciclen actualment, mentre que un 30% acabaven en abocadors. De fet, la llei de residus es trobava encallada des del 2018 i la norma vigent és del 1993. Això, però, és conjunt. Si mirem només el reciclatge d'envasos i de plàstics, el percentatge sí que puja bastant. Puja fins al 76%. Són dades d'Ecoembes, que publica avui el periòdico. Això vol dir que els catalans reciclem correctament 3 de cada 4 envasos i que el país supera en 11 punts el mínim que estableix la Unió Europea, que està situat en el 65%. Més coses. La crisi humanitària a Ceuta s'intensifica ara en la plana política, com fa una setmana i mitja que desenes de milers de migrants van arribar a la ciutat autònoma. A l'Alemanya s'afegeix a la guerra diplomàtica entre Espanya i Itàlia. El govern de Friedrich Merz ha anunciat que reprendrà les expulsions dels sol·licitants d'asil que hagin entrat al seu país des d'Itàlia. Així ho ha avançat el diari italià La Repubblica. Segons el reglament europeu, l'estat per on entra un sol·licitant d'asil és el responsable de tramitar i examinar la petició d'acollida a Europa. Per això mateix, ara la República Alemanya el retornarà a Itàlia amb comptagotes. La notícia, com dèiem, arriba en plena escalada de tensió entre Espanya i Itàlia després que aquest cap de setmana la policia hagi fet els primers controls aleatoris a passatgers provinents d'Itàlia. Recordem que després de l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta, el govern de Giorgia Meloni va suspendre l'acord Schengen amb Espanya i ara la Moncloa li ha volgut pagar amb la mateixa moneda. El govern espanyol ho justifica per la pressió migratòria que rep Itàlia i ha anunciat que de moment la mesura s'allargarà com a mínim un mes. Perquè us en feu una idea, en el primer dia d'aplicació de la mesura, els aeroports de tot l'estat espanyol han fet controls a 199 passatgers, per tan poca cosa, de 12 vols procedents d'Itàlia, dos d'ells a Catalunya. Ho explicava el Josep Ferrer aquest cap de setmana al Via Lliure amb l'Arnau Mañé. Davant d'aquesta situació, el ministre d'Afers Exteriors italià ha arrufat les celles davant la mesura del govern de Pedro Sánchez i l'ha tallat, diu, de desproporcionada. En una entrevista al diari L'Estampa, Antonio Tajani denuncia que la decisió perjudica el turisme i creu que és literalment inacceptable. I per acabar-ho de rodonir, el cap de la diplomàcia italiana assegura que el que preocupa el seu govern no són els migrants amb nacionalitat marroquina, sinó aquells que venen de països de l'Àfrica subsahariana. Segons ell, aquest col·lectiu representa una amenaça jihadista pel seu país i per tot el continent. En canvi, el govern espanyol defensa aquesta mesura, que té pinta ser de tu em fas això i jo et faig l'altre, i insisteix que qui s'ha passat de la ratlla és Itàlia. La vicepresidenta tercera, Sara Hessen, ha assegurat que cap dels migrants que van travessar a Ceuta ha arribat a la península.
5: No ha habido ni una persona ha atravesado y ha llegado a la península en este momento. Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
1: El govern italià, però, ja ha deixat clar que restabliran la lliure circulació entre Espanya i Itàlia quan considerin que ha acabat la situació que ells consideren de perill. I en aquest sentit apunten que amb l'amenaça d'una nova entrada multitudinària, recordem, a Ceuta pel proper 15 d'agost, doncs diuen que no poden abaixar la guàrdia i que, per tant, han de continuar amb aquestes mesures. De moment, però, el restabliment de controls als viatgers italians no s'està notant com a mínim a l'aeroport del Prat. De fet, ahir, ara ho dèiem, van aterrar a Barcelona 70 avions provenients d'Itàlia i la policia espanyola només va fer controls a dos d'aquests vols. Per avui n'hi ha previstos una seixantena més, Josep.
4: El primer vol, que ha aterrat avui procedent d'Itàlia, en concret de Milà, l'ha operat EasyJet i el segon ha estat un de Ryanair que venia de Bolonya. Ho han fet entre 7:15 i les 8 del matí. La policia espanyola decideix de forma aleatòria i molt esporàdica si els controla. És un tràmit molt ràpid que no comporta excessives molèsties pels viatgers. Els agents es posen a la sortida de l'avió i a la passarel·la que uneix l'avió amb la terminal, l'anomenat Finger, els demanen un document que acrediti la seva identitat. Per avui es preveu que arribin una seixantena de vols procedents d'Itàlia.
1: I avui una enquesta mostra que la crisi a Ceuta està passant factura al govern espanyol. Segons un sondeig que publica l'Espanyol, si avui es fessin eleccions al Congrés, el PSOE obtindria 103 diputats. Això són 18 menys que ara. En canvi, el PP n'aconseguiria 12 més i guanyaria amb 149 escons. Vox en trauria 57 i, per tant, l'extrema dreta i el PP superarien amb escreix la majoria absoluta amb més de 200 diputats. En canvi, el bloc actual d'investidura n'aconseguiria 142, deixant Pedro Sánchez molt lluny de poder repetir una majoria progressista. Això mentre continua la picabaralla política entre el govern espanyol i el PP. El president del Senat, Pedro Rollán, que és del PP, ha tocat el crostó als ministres Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles i José Manuel Álvarez per negar-se a comparèixer en el Senat, on el PP té la majoria absoluta. En una carta dirigida als tres ministres, Rollán els ha advertit de les conseqüències legals que pot tenir per ells no comparèixer. La Moncloa, però, insisteix que no cal perquè els ministres d'Interior, de Defensa i d'Afers Exteriors ja donaran explicacions al Congrés dels Diputats. Ho han de fer, per cert, l'última setmana d'agost i ho faran a petició pròpia. I amb aquest escenari, avui llegim el Confidencial que el PP buscarà el suport de Junts per Catalunya per reformar la llei d'estrangeria. Fins ara, el Partit Popular s'ha negat a cedir les competències en immigració a Catalunya, que és una de les exigències de Junts en la matèria. Malgrat això, el partit d'Alberto Núñez Feijóo té previst obrir una ronda de contactes amb els de Carles Puigdemont per plantejar una reforma de la llei a partir del setembre. Pel que fa a la convocatòria, ara ho dèiem, d'aquesta nova entrada, possible nova entrada el dia 15, el govern espanyol assegura que no es tornarà a repetir una situació com la d'ara fa 10 dies. I insisteixen que estan en contacte permanent amb les autoritats del Marroc per evitar-ho. Parlava també la ministra Hessen.
5: Estamos llevando un seguimiento constante y en colaboración también con el gobierno de Marruecos, que yo creo que es fundamental para evitar una situación como la que vivimos el pasado día 31 de julio y 1 de agosto. Por lo tanto, estamos y estaremos todo el tiempo que haga falta ayudando, colaborando y actuando de forma unánime.
1: I des de Ceuta, on encara hi ha centenars, recordem, de migrants malvivint pels carrers, ens arriba una notícia esgarrifosa. Segons publica la cadena SER, almenys 6 noies menors d'edat han denunciat agressions sexuals des que van entrar a la ciutat. Segons les xifres oficials de la delegació del govern espanyol, s'han registrat 6 presumptes violacions, incloent-hi adults i menors, tot i que, segons han explicat fonts hospitalàries a Europa Press, la xifra real és més alta, probablement. De moment no consta que hi hagi cap detingut per aquestes agressions sexuals. Això mentre la xifra oficial de morts també continua creixent. El govern espanyol n'ha confirmat 83 i el Marroc també ha elevat a 14 la xifra de víctimes mortals a la seva banda de la frontera. Per tant, segons les xifres oficials, sumant una i l'altra, ja hi ha 97 morts, tot i que divendres la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, va parlar de més de 140 morts en una entrevista al País. Encara a Ceuta, milers de persones es van concentrar ahir al centre de la ciutat per reclamar solucions a la crisi migratòria i per exigir a l'estat espanyol que no deixi desemparats els milers de migrants que continuen a la ciutat. Segons l'organització, s'hi van concentrar més de 10.000 persones, 5.000 segons la policia. La majoria de manifestants exhibien banderes espanyoles i banderes de Ceuta i van sortir a protestar sota el lema «Basta ya, Ceuta no se rinde». Alguns dels càntics que més sonaven eren Ceuta no se vende o aquest Ceuta espanyola que sentíem. Els manifestants també van exigir una resposta immediata per part de les institucions a la pressió migratòria de la ciutat autònoma. La concentració la van convocar diverses entitats de les 4 comunitats religioses de la ciutat. Eren agrupacions de cristians, agrupacions de musulmans, agrupacions de jueus i hindús. Passen 3 minuts de 8:45 de tornada a casa nostra. Aquest cap de setmana dues persones més han mort, malauradament, per ofegaments. Es tracta d'una dona de 97 anys en una piscina particular als Plans de Sió, a la Segarra, i un home de 61 anys a la platja de l'Estartit, al Baix Empordà. Ja ho explicàvem la setmana passada, aquest és un estiu amb xifres molt elevades pel que fa als ofegaments mortals, i aquesta situació preocupa especialment a Protecció Civil. Ho expressava ahir la subdirectora Imma Soler, l'Arnau Mañé, el Via Lliure de RAC1.
6: Sí que aquest any estem tenint un dels anys amb els números elevats, per el que fa a morts a les platges i també a les activitats de bany a piscines i a zones interiors. No és un estiu que haguem tingut masses moments de problema per l'estat de la mar, per un atxa molt alterat, i el que sí que estem veient és que aquesta afectació és en moments que fins i tot hi ha banderes verdes.
1: Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar la prudència una mica tots plegats i vigilar sobretot els més petits, però també a les persones grans. Ja hem vist els dos últims morts d'aquest cap de setmana, una dona de 97 anys i un home de 61. Aquest any a Catalunya han mort ofegades 17 persones a les platges i 10 ja en piscines. Encara en plana de successos, atenció, aquest cas que ens arriba des d'Alacant. Un grup de noies menors d'edat, d'uns 14 anys, han denunciat una agressió homòfoba a mans de 3 joves també menors. Els nois van atacar-les després de veure que dues d'elles anaven agafades de la mà i que eren parella. Ho van fer sota els crits de maricona o bollera, disculpeu la literalitat, però està bé que es pugui dir, així com amb lemes d'extrema dreta de l'estil Visca Franco o Visca Vox. Una de les joves també va rebre agressions físiques que li van provocar un morat i diverses ferides als genolls. Arran de tot plegat, els veïns del poble es van reunir ahir davant la casa del Consell per denunciar els actes i per reivindicar un municipi lliure d'homofòbia i també unes festes segures sense odi ni discriminació. Mentrestant, a Catalunya, el conductor d'un cotxe ha mort després de caure en un barranc a Fonollosa, a Bages. Per causes que encara s'estan investigant, ahir al matí l'home va sortir de la via i va volcar. Va morir a causa del cop. Era l'única persona que anava dins del vehicle i era veí d'aquest municipi de Fonollosa. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. I una nena de 2 anys ha quedat ferida en estat crític en un accident al pont de la mina de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. Tan bon punt els serveis d'emergència van arribar al lloc de l'accident, es van endur la menor a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on continua ingressada. L'alcalde de Montcada, Bartolomé Gea, ha agraït la ràpida actuació dels serveis mèdics i ha enviat des de les seves xarxes socials el suport a la família. Això mentre a Barcelona els Mossos d'Esquadra investiguen un altre tiroteig entre dos grups, en aquest cas a Nou Barris. No hi ha hagut ferits ni detinguts, però la policia analitza ara dos vehicles que van quedar abandonats després d'aquest intercanvi de trets. Divendres va morir un home per una ganivetada a la mateixa zona, però de moment la policia no relaciona els dos incidents. I un dia més, Hem de parlar-vos d'aquest cas del contenidor que vam destapar ara fa una setmana aquí al Monarracú i que, com us hem anat explicant, porta de corcoll a uns veïns d'un bloc de pisos de l'esquerra de l'Eixample de la ciutat de Barcelona. Si divendres us avançàvem que des que s'havia destapat el cas havia canviat molt l'actitud de les persones que viuen dins d'aquest suposat narcopis, aquest matí llegim a La Vanguardia que, efectivament, és així. Expliquen que aquest cap de setmana no hi ha hagut cap incident destacat, i això és notícia, perquè portaven un any i mig en què pràcticament cada dia passava alguna cosa, i expliquen als veïns també que no han vist cap persona dormint a les zones comunes de l'edifici. Una situació que fins ara es repetia també molt sovint. En aquest article també llegim que la policia té previst mantenir un reforç policial entorn de l'edifici fins que el problema es resolgui del tot. Clarament, són vasos comunicants. Aquesta sensació de certa calma que ha arribat en aquest pis del carrer Muntaner de Barcelona s'explica per l'increment de la presència policial, que s'explica per l'exposició del cas públicament amb la Lluna Belani i el Monarracú la setmana passada. I anem un moment fins al País Valencià, perquè un error pirotècnic durant el tradicional Castell de l'Olla ha deixat 27 ferits. Per sort, cap en està greu. Va passar dissabte al vespre al municipi d'Altea durant un dels espectacles de focs artificials més multitudinaris del territori valencià. Com cada any, els petards es disparaven des d'una plataforma que està situada sobre l'aigua al mar i milers de persones doncs, ho seguien des de la platja. Però, de sobte, part de la pirotècnia es va desviar i va començar a caure damunt de la gent. Aquest és el moment en què es va produir l'incident. Aleshores, una part dels espectadors va sortir de la platja, cames, ajudeu-me, i l'espectacle es va aturar pràcticament de seguida. N'ha parlat l'alcalde d'Altea, Diego Zaragoza, a la SER, que ha explicat que van fallar tres artefactes diferents.
7: Los dos primeros disparos fueron un poco más largos de lo que pensaban, entonces pararon, pero el tercero ya estaba saliendo y fue el que llegó a tierra, que son más de 100 metros, que es una distancia excesiva, y bueno, estaban mirando el incidente, pero era gente que estaba sentada en la playa.
1: Malgrat l'espectacularitat de les imatges, la majoria dels 27 ferits no van prendre mal amb la pirotècnia com a tal, sinó que van rebre cops o que van caure mentre fugien dels petards. Arran de l'incident s'obrirà una investigació en què participaran la Comissió de Seguretat, els responsables de la pirotècnia, l'organització i l'Ajuntament. I amb les pluges que hem tingut aquests últims dies, sobretot de tarda, i aquestes tempestes de finals de la setmana passada, és cert que no estem parlant tant d'incendis, però el risc de foc encara és molt elevat a bona part de Catalunya i cal no oblidar-ho. Avui llegim al Punt Avui un recull de dades que exemplifica molt bé com afecten aquests greus incendis a casa nostra. Pareu bé l'orella, en els últims 25 anys s'han cremat a Catalunya 75.000 hectàrees de bosc. Això és gairebé tota la superfície dels ports del Montseny i, per exemple, del Parc Natural del Montgrí, tots junts. Segons publica el Punt Avui, entre el 2001 i el 2025 hi van haver més de 14.000 incendis forestals. D'aquests, la meitat, el 50%, van ser per negligències o accidents i un de cada quatre, una mica menys, un 24%, van ser intencionats. L'estiu està sent encara més complicat, això sí, a l'estat espanyol. Segons les dades del programa europeu Copernicus, ja s'han calcinat més de 220.000 hectàrees en una quarantena de grans incendis forestals. Són més del doble de grans focs que ara fa tot just un any. De fet, a aquesta hora continuen actius dos fronts, un al nord del poble de Catí, que es va evacuar ahir a la tarda, i un altre a Tíric, tots dos al País Valencià. Aquest últim va millorar una mica ahir gràcies a l'augment de la humitat. Tot i això, la situació es complica per les tempestes seques que estan afectant la zona i per les forces ratxes de vent. De fet, la delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha avançat que la previsió dels propers dies no és precisament favorable.
8: La previsión por la tarde es una previsión complicada por tormentas y también por fuertes rachas de viento, así lo ha informado AEMET. Las circunstancias climatológicas de los próximos días son adversas.
1: I el poble és Tírig. Disculpeu, diguem-ho bé, ara m'ho fa saber la Ruth Caral. Per tot plegat, els bombers han rebut un reforç dels militars de l'UME. I un altre foc a Niebla, a Huelva, ha obligat a desallotjar ja 500 persones i en només un dia ha duplicat les hectàrees cremades, arribant a les 8.000. Ara bé, no tot està calcinat. Dins de l'àrea afectada s'han trobat petites illes de terra que no s'han cremat. L'objectiu a aquesta hora és evitar que el foc s'apropi a nuclis urbans i, sobretot, que no s'escampi per la província de Sevilla. Tot i això, les evacuacions a la zona són complicades per les condicions climatològiques, sobretot pels sobtats canvis de vent que han estat dificultant la previsió i ahir van fer saltar el foc més de 3 quilòmetres i mig. Ara mateix els bombers hi treballen amb 500 efectius. I per cert, Parlant encara de focs, en aquest cas al Canadà s'ha declarat un estiu més l'estat d'emergència per un incendi a la Columbia, Britànica, que ja ha arrasat prop de 10.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar més de 21.000 persones. Davant la difícil situació, el govern del país ha activat el Pla d'Assistència Federal per auxiliar les desenes de milers de persones afectades. I el Barça arrenca una setmana clau pel mercat de fitxatges. És la setmana de l'eclipsi i, esportivament parlant, sobretot en clau Barça, és la setmana de Deco, o pot ser una de les setmanes de Deco, perquè la direcció esportiva del Club Blaugrana té sobre la taula moltes carpetes obertes, tant amb nous fitxatges que acaben de configurar una plantilla competitiva pel Flick, com la rampa de sortida de jugadors que no podran gaudir de més minuts amb la samarreta Blaugrana, i algunes operacions que el club vol tancar com més aviat millor. A hores d'ara, l'operació que està més a prop de fer-se oficial és la sortida de Ronald Araujo. El defensa uruguaià va viatjar ahir a Liverpool per passar la revisió mèdica, i la sessió al club anglès es farà oficial les properes hores quan tots els contractes estiguin ja redactats del tot. En qualsevol cas, Araujo ja és a Anglaterra, a punt per posar-se a les ordres d'Andoni Iraola. Qui de moment té el futur en l'aire és Ferran Torres, després d'haver marcat el gol a la final del Mundial amb la selecció espanyola. Ja va anunciar que mirava directament cap a París, que ell on vol jugar és el PSG. El valencià, però, s'hauria de reincorporar als entrenaments amb el Barça aquest dimecres, amb tots els mundialistes espanyols, però, com diem, cada cop està més a prop de fitxar per l'equip de Luis Enrique. En aquest sentit, el club parisenc ja ha avisat que si ha de marxar, vagi directe cap a París i que no comenci la pretemporada a Sant Joan d'Espí. Veurem. De la mateixa manera, el Barça vol disposar de Rodri ja aquesta mateixa setmana i també evitar que arrenqui els entrenaments amb el Manchester City. Tot i això, l'entrenador de l'equip anglès, Lenzo Maresca, ha dit que compta amb el migcampista i ja ha dit que l'espera aquest dimecres a l'entrenament. De moment, el Barça treballa per tancar la seva incorporació i sembla que les posicions, ja no només amb el jugador, que ja és evident, això ja és un acord que es té fixat, sinó les posicions entre Barça i Manchester City són molt i molt properes i pinta que tot tirarà endavant. Mentrestant, qui torna avui de les vacances és Julián Álvarez, l'altre gran nom de l'estiu. S'espera que el davanter argentí s'entreni avui a la ciutat esportiva Matalassera, mentre que la resta dels seus companys tornen de Seul, on han fet una estada aquests dies. Demà està previst, per tant, que es trobi cara a cara per primera vegada amb el Cholo Simeone, teòricament per mantenir una conversa que hauria de ser determinant pel seu futur. I un dels jugadors que ja va marxar de l'equip, l'excapità del Barça, Marc-André Ter Stegen, va debutar ahir amb l'Ajax. El porter alemany, cedit a l'equip holandès, va estrenar-se amb una victòria per 0-2 davant el Zwolle en la primera jornada de la Lliga holandesa, que és l'Eredivisie. I fora del mercat, ahir van tornar a la feina, abans d'hora, alguns mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon. Tots tres van avançar la data del seu retorn i van entrenar-se en solitari a la ciutat esportiva Joan Gamper, on també hi havia Gavi, mentre que la resta de l'equip tenia festa després d'haver tornat de matinada del triangular d'Udine. Fem una pausa i quan tornem us continuem explicant diverses coses. Encara hi ha diversos apunts a gestionar. Ara hem parlat del Barça, però hem de repassar la resta d'actualitat esportiva i, entre altres coses, hem de repassar un nou cap de setmana de rècord a la cinema, a les taquilles, tant per Christopher Nolan com per Spider-Man. Un segon.
9: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
11: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
13: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure. Perdona, tindries lloc per dos? Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
15: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
16: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 13 minuts i clavarem les 9 en punt del matí avui a la tertúlia del món RAC1, la Júlia Ojeda, la Sandra Vicente, la Carla Torró i el Joan Bordeus. Però abans, entre altres coses que us hem d'explicar, atenció a aquesta petició que ha fet l'Ajuntament de Montblanc a Google Maps. El municipi demana a l'aplicació que no recomani als vehicles passar per dins del seu nucli urbà. Resulta que els divendres i els diumenges, sobretot a l'estiu, es poden formar grans cues quilomètriques a la rotonda que uneix l'N240, la P2 i la C14. I alguns conductors opten per passar per dins de la localitat per estalviar-se l'espera. Això fa que el municipi col·lapsi del tot i que els perjudicats acabin sent els veïns de Montblanc. Per tot plegat, ara l'Ajuntament ha demanat a Google que posi alguna mena d'avís a l'aplicació perquè l'interior de Montblanc no sigui una via alternativa pels vehicles. Ara bé, els problemes de mobilitat no se solucionaran del tot fins que no es construeixi l'enllaç entre les diferents vies que conflueixen a la zona per intentar descongestionar d'aquesta manera el trànsit. I avui hem de parlar del Plater, que és aquest pla que ha rebut més de 12.000 al·legacions i que s'ha convertit en la proposta de llei que més n'ha rebut en tota la història contemporània de la Generalitat en període d'informació pública. Cal recordar que el Plater és el pla del govern per aplicar les energies renovables com molins de vent o plaques solars en diferents punts del territori. L'àmplia resposta social per part de particulars, entitats, ajuntaments i consells comarcals que ha rebut la proposta inicial obligarà el govern a modificar gran part de les ubicacions que havia plantejat i la seva manera d'executar-les. Per tot plegat, la xarxa catalana per una transició energètica justa, que està formada per diverses entitats d'arreu del país en contra del Plater, ha convocat aquest matí a les 11 una roda de premsa en què repassaran els resultats d'aquestes més de 12.000 al·legacions que clarament són un toc d'atenció pel govern i pels seus plans. El Banc dels Aliments repartirà aquest agost prop d'un milió de quilos de menjar a Barcelona. Tot i això, l'entitat alerta que cada any reben menys donacions. De fet, després d'un boom de solidaritat durant la pandèmia, han notat una gran davallada en els últims anys. Víctor Massip.
18: Les entitats socials amb qui col·labora l'Obanc rebran 1.000 tones d'aliments que després repartiran a les famílies. La directora general del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, alerta que durant l'estiu la fam no fa vacances i calen més donacions.
19: La necessitat d'aliments és molt més gran de la que nosaltres com a banc podem arribar, nosaltres i els altres bancs. I a més, amb una situació que tot està més complicat, l'habitatge.
18: Malgrat que la necessitat creix, el nombre de tones que l'entitat reparteix va disminuint. L'any passat, el Banc dels Aliments va repartir 3 milions de quilos menys que l'anterior. Això és perquè hi ha menys donacions i perquè, segons alerta Viladomiu, les ajudes europees s'han acabat i la solidaritat que hi va haver durant i després del Covid se va desinflant.
19: Va haver un pic, clarament, d'entrada d'aliments i, per tant, de sortida d'aliments. Per tant, el període de Covid no és gaire representatiu de lo que ha sigut el post-Covid.
18: Per això, sobretot durant l'estiu, demanen la col·laboració de la ciutadania a través de donacions econòmiques o de menjar a les prop de 300 entitats amb qui treballen.
1: Gràcies, Víctor. Obrim plana internacional i passem pel Pròxim Orient, on el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha rebutjat el pla de pau a Gaza impulsat per Donald Trump i ha advertit que l'exèrcit israelià continuarà desplegat a la franja fins que Hamas estigui totalment desarmat.
20: Primer de tot, vull transmetre el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no s'establirà un estat palestí, ni a Gaza, ni a Judea i Samaria, tampoc a la franja. I pel que fa a les coses que han sortit a les notícies recentment, vull ser precís. Israel nega el document de 15 punts. He sentit gent dir, no heu dit que Israel nega els 15 punts? Doncs ho torno a dir. Israel nega el document de 15 punts.
1: Netanyahu sí que admet que el seu govern manté converses amb Washington i fins i tot que estan d'acord en alguns punts, però que n'hi ha d'altres que es rebutgen per complet. El principal escull entre les dues parts és el desarmament de Hamas. A finals de juliol, Trump va anunciar un acord amb la milícia i els altres grups armats de Gaza per avançar cap al seu desarmament complet. Hamas va acceptar els 15 punts de la proposta i, de fet, ahir va ratificar l'acord, però va advertir que el desarmament estaria condicionat a la retirada de les tropes israelianes de la franja. I aquí ve el problema. Per cert, a l'Orient Mitjà, el líder suprem de l'Iran hauria i hem de dir un condicional amb cometes i fins i tot una mica amb cursiva, hauria aparegut públicament per primera vegada des que és president. I ho hauria fet en plena polèmica sobre el seu estat de salut. Mojtaba Khamenei s'hauria reunit ahir amb el president de l'Iran i els mitjans del règim van publicar un vídeo en què se'l veia, en principi, en bon estat de salut. Tot plegat arriba després de setmanes amb rumors i informacions sobre el suposat estat crític del líder suprem, a qui no se l'havia vist al pèl des del començament de la guerra. El mateix Donald Trump va afirmar que els atacs el van mutilar, però segons el règim i les imatges que han difós, semblaria que no és així i confirmarien que sí que és viu. Però molts mitjans de comunicació internacional ja apunten que les imatges que ha difós el règim, on es veu a Mojtaba Khamenei, són molt semblants, pràcticament iguals, si no iguals del tot, amb unes imatges de fa mesos, i d'aquí sorgeix el dubte. Encara en plana internacional, passem per la República Democràtica del Congo, ara, on l'èbola s'escampa com una taca d'oli i ja ha deixat més de 1.800 morts. D'aquests, 300 eren menors. A hores d'ara ja és l'epidèmia més gran registrada del país africà. En total s'han confirmat més de 4.200 casos d'aquesta malaltia des que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, va declarar el brot el mes de maig. La situació és crítica perquè el virus ha entrat en zones del país que fan frontera amb el Sudan del Sud i amb Uganda i també en camps de refugiats per la guerra. A més, la variant de la soca Bundibugyo no té una vacuna pròpia i per això l'OMS reclama de manera urgent un assaig clínic a la zona per intentar almenys prevenir o frenar futurs contagis. I com cada dia, la notícia...
12: L'Odissea. I avui què?
1: I és que l'Odissea ja és l'obra més taquillera de Christopher Nolan, per sobre del Cavaller Fosc, la llegenda reneix. L'autor de pel·lis com Inception o Interestelar ha superat, atenció, els 1.100 milions de dòlars arreu del món amb aquesta mítica aventura d'Homer. A més, es va rodar íntegrament en format IMAX i aquest cap de setmana s'ha convertit en la pel·lícula d'aquest tipus amb més recaptació. Ja suma més de 290 milions de dòlars en aquest format de pantalla extra gran i ha superat un gegant com el d'Avatar de James Cameron, que n'havia recaptat 270. I tot plegat mentre comparteix sales de cinema, mentre comparteix cartellera amb un altre gegant, el de Spider-Man Brand New Day. La pel·lícula continua fent història la seva segona setmana als cinemes. Aquest cap de setmana només als Estats Units ha recaptat 145 milions de dòlars i en només dues setmanes ja és la pel·lícula més taquillera de l'any, amb 1.670 milions de dòlars recollits arreu del món. Una xifra que ja l'ha situat a la 12a posició del rànquing de pel·lícules més taquilleres de tota la història. I la cursa no s'atura aquí perquè tot apunta que aquest Spider-Man Brand New Day continuarà escalant posicions durant les properes setmanes i veurem quin sostre té i on acaba d'aquest rànquing internacional. I després de 30 anys, han passat 30 anys de l'assassinat del raper Tupac Shakur, mort a trets el 1996 mentre anava acompanyat en un cotxe a camí a una actuació, avui, finalment, ha de començar el judici. Ha de començar a Las Vegas contra Duane Davis, que és l'únic acusat per la mort de Tupac. La fiscalia l'acusa d'haver organitzat l'atac i d'haver proporcionat l'arma a l'atacant, tot i que no hauria estat ell qui va disparar. De fet, Davis ha reconegut que era el cotxe des d'on es van disparar els trets, però mai ha revelat qui va premar el gallet. I ell diu que no. El judici durarà aproximadament un mes, tot i que no s'espera que la incògnita es resolgui. Recordem això, 30 anys després de l'assassinat de Tupac, un assassinat que en el món de la música ha generat sempre molta teoria de la conspiració. I a la vista està que s'hagi trigat 3 dècades a començar un judici que molt probablement, ja ho diuen, no ajudarà a aclarir gaire cosa. I obrim l'agenda de concerts del dia perquè aquesta nit el Festival Sons del Món reviu una llegenda del rock a la Ciutadella de Roses. I want to break free. God Save the Queen, que es considera la millor banda tribut dels britànics i actuarà just quan ahir mateix es commemoraven 40 anys, de l'últim concert de Queen amb Freddie Mercury. Abans, a l'Spy Village també hi actuarà I Want You Back en tribut, en aquest cas, a Michael Jackson. I a Sant Feliu de Guíxols hi ha d'actuar Siloé. Todos los besos que damos, todos me saben a ti. Quiero gritarlo más alto. El grup de Valladolid farà parada al Festival Porta Ferrada, on compartiran escenari amb Repion i Èxtasis. I de la Costa Brava a la Costa Daurada, perquè Ana Torroja farà cantar al Festival de Música de Cambrils.

L'excantant de Mecano repassarà al Parc del Pinaret tots els èxits de la seva carrera i estrenarà el seu nou àlbum Se ha acabado el show. I a Sitges, Rosario portarà la seva energia incombustible.

0: El Festival Terramar acull l'artista guanyadora de 2 Grammy Latino aquesta nit, mentre que la pianista catalana Emma Stratton tocarà al Palau de la Música Catalana. I interpretarà peces com aquest Prokofiev, Schumann o Liszt. I encara en música, Ariana Grande arriba al número 1 de la llista Billboard 200 en una setmana amb el seu nou àlbum Petal. La cantant nord-americana s'ha col·locat al capdamunt de la llista d'àlbums més venuts amb la seva última estrena, la millor des que va publicar Thank You Next el 2019. És el 7è cop que Grande arriba al número 1 de les llistes i aquest cop ho ha fet envoltada de polèmica per l'anunci que es retirava de la vida pública en part pels comentaris sobre el seu aspecte físic. 2 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Pel que fa a la resta dels esports, però encara en futbol, el Sabadell acaba la pretemporada de la millor manera amb una golejada davant l'Olot.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Els arlequinats van imposar-se per 0-3 amb un Miguelete absolutament estel·lar que va aconseguir 2 gols, un de penal i l'altre de cap, i una assistència, la del gol de Joel Priego. Ara la mirada ja està posada en el debut a la categoria de plata d'aquí a una setmana, tot just contra l'Sporting en un estadi mític com és el Molinón. El Tu diràs de RAC1 i amb el Pau Bonastre van parlar amb el porter del Sabadell, José Ortega, que es va mostrar molt satisfet amb l'evolució de l'equip aquesta pretemporada.
2: Fem un balanç bo perquè hem anat creixent, no? I sí que és veritat que el primer partit el van perdre, però bueno, conforme anaven passant els dies i les setmanes, l'equip també arribava gent nova, que faltava a l'equip que s'aneix encaixant, i la veritat que l'equip ha donat molt bones sensacions.
0: Encara al futbol català, l'Europa es va proclamar campió del torneig d'històrics. Els graciencs van golejar 2-5 al Badalona en un partit en què la diferència de dues categories entre els equips es va notar moltíssim. En MotoGP, Marc Márquez ha fet un pas enrere en la lluita pel Mundial aquest cap de setmana a Silverstone. Arribava a la Gran Bretanya a 18 punts del líder i en surt a 40, després d'haver quedat 9è a l'esprint dissabte i 7è a la cursa llarga d'ahir. Jorge Martín ara és més líder que mai gràcies a la victòria a l'esprint i de quedar segon a la cursa. I en ciclisme, la catalana Paula Blasi ha acabat 5ª en la seva primera participació en el Tour de França femení. La ciclista d'Esplugues de Llobregat va ser la segona en l'última etapa després d'imposar-se l'esprint a la resta del grup de perseguidores. Blasi es mostrava molt satisfet amb el top 5, tot i que reconeixia que no se l'esperava. Són declaracions a TV3.
3: Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer pòdium l'equip, s'atolea una mica el teu propi resultat, però hòstia, ara mirant-ho jo ahir mirava classificació 7ª, 2 minuts del top 5, diu, va, des igual, vés a pel podi a Elisa i ara, jo, les coses poden canviar.
0: El triomf d'etapa i de la general va ser per la neerlandesa Demi Vollering, que suma el seu segon tour en tota la carrera. Més coses. Avui comença l'europeu d'atletisme Birmingham amb 18 catalans que intentaran aconseguir una medalla. En aquest primer dia de competició debutaran Jaime Guerra, Laura Redondo, Lerato Pagès i Sara Gallego en les proves de salt de longitud, de llançament de martell i els 100 i 400 metres respectivament. I l'altre campionat europeu que també comença avui és el de natació. El líder de la delegació espanyola és el nedador de Palma, Hugo González, mentre que la gran promesa és el català Luca Hoek de Sant Pere de Ribes. Veurem.
4: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I el trànsit?
5: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Anem cap al Servei Català de Trànsit. Avui tenim com tant cotxes la Mireia Camans. Bon dia, Mireia.
6: Hola, bon dia. A hores d'ara, l'autovia 2 hi ha 3 quilòmetres de retenció jorba en sentit Lleida per unes obres que tallen un carril a la C25 a l'eix transversal. Hi ha un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en sentit Girona per un camió avariat i això provoca intensitat. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt, hi ha retencions d'Horta a Collserola en tots dos sentits, però sobretot en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. Omoda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de persecucions bestials.

0: Ai, ai, ai. Ai, ai. I és que a les últimes hores internet ens ha proveït d'uns quants vídeos d'animalons que ens fan posar la pell de gallina. D'una banda, un idíl·lic dia de platja a Marbella s'ha convertit en un autèntic malson ideat per Steven Spielberg. Tot ha passat quan un banyista estava xipollejant com una neguet dins l'aigua quan de sobte una tonyina gegant de 300 quilos l'ha embestit com un brau i ha començat a perseguir-lo. Quin horror. L'home ha aconseguit sortir del mar fent tomballons, però el peix l'ha seguit fins a la sorra trepitjant-li els talons. De persecucions, l'aigua en va plena, perquè la fauna aquàtica encara ens en tenia una de més grossa, i tant si grossa de guardada, concretament una de 4.000 quilos més, i és que a Botswana, un hipopòtam ha decidit passar l'estona perseguint un grup de turistes que viatjava tranquil·lament en una llanxa. El vídeo mostra l'animal creuant el riu amb tanta força que sembla que cavalqui.
1: Mami, una ni camina, ni col, eh? Una galopa.
0: Per favor, l'animal els intenta embestir amb tanta força que el guia de la llanxa no veu més solució que engegar el motor a tota potència i intentar fugir cames. Ajudeu-me, no vull imaginar-me com ha de ser que un bitxo de 4 tones et persegueixi amb aquesta violència. Això sí que és una autèntica animalada. Però bé, tot això pot tenir una causa comuna. Com ja ens avançava el nostre company Martí Oliveres, a primera hora del matí la temperatura del mar no para de pujar. I ja sabem que la calor ens torna a tots més irascibles. Però el que no sabíem és que això també afecta els animals. Els animals estan com una cabra, ja ho veieu. Però si no aconseguim baixar la temperatura no arreglarem res. Tots suarem com un pollastre i al final tot plegat és com un peix que es mossega la cua.
2: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
3: CaixaBank, elegit per Euromoney millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
4: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
3: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 9 i 5, pràcticament.
5: Avui, amb la professora i crítica literària Júlia Ojeda i les periodistes Carla Turró, Sandra Vicente i Joan Bordeus.
0: Hola, Júlia Ojeda.
6: Bon dia. He patit avui una mica, perquè
0: per què?
6: Perquè vinc del poble amb la Renfe i ja t'he sentit a primera hora.
0: Hombre.
6: Que deies...
0: Hombre.
6: A la meva línia no han robat cable avui. Però he patit. Avui,
0: després,
6: sí.
0: Després en parlarem d'aquest
6: tema. Ho sé, per això t'ho
0: dic. A més, aquest robatori diari. Però jo crec que hi ha una dada que és la que... Crec que és la que ha de comportar algun tipus de resposta per part dels responsables, que és que el 40% dels robatoris de coure de tot l'estat espanyol es concentrin a Catalunya. Per què aquí se'n roba molt més que a altres llocs? Nosaltres hem demanat a DIF, si volia donar explicacions, primer hem demanat a Renfe, Renfe ens ha dit que això haurien de dir-ho a DIF, i a DIF ens ha dit que no, gràcies. Joan Bordeus, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Com estàs, Joan?
7: Tornat, per bé i per mal, tornat de... La setmana passada, la connexió no em va... Em vaig sentir un senyor molt gran perquè pujava i baixava barres, em deia, no se't sent bé, em vaig sentir com un pare quan obre el mòbil i se li sent la llanterna, sense voler.
0: Sí.
7: Sí, tota l'estona. Ja hem tornat a...
0: Que el porta aquí com a la butxaca de la camisa i que es veu,
7: sí,
0: perfectament,
7: un pare,
0: no?
7: Que sóc jo, potencialment, saps? Perquè llavors em vaig sentir... Allò, pensant-me que em sortiria bé la connexió i sempre m'enfado amb els tertulians que no estan ben connectats. Penso, és culpa seva. Doncs no.
0: Doncs mira.
7: Era jo. Sí, l'inútil era jo.
0: Carla Torró, ben tornada.
8: Què tal? Moltes gràcies.
0: Com estàs?
8: Bé, descansada. A veure quan dura. Ara quan dura això, però en un moment descansada.
0: Qui també està bastant descansada és la Sandra Vicente.
8: Sí, correcte.
0: Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia. Jo encara estic de vacances, eh? Encara em queda una mica de descansació.
0: Benvinguda a les tertúlies del Morracú, un estiu més. Estem ja a la quarta temporada, però encara s'incorpora gent diferent a les tertúlies. Tot bé, Sandra?
8: Tot bé.
0: Escolta'm, amb l'eclipsi, sou equip... equip motivats... Equip ni fred ni calor, altrament dit equip meh.

0: Fins al 2100 no sé quantos.
1: Que no hi serem.
0: 2180. No sé si teniu previst arribar-hi, però jo...
1: A mi no, però...
2: Jo fins aquí, no? Tot ha de tenir un límit. 180 no, gràcies.
0: Tu quin equip ets?
2: No, a mi m'ha passat una cosa, que és que he aconseguit una desconnexió que crec que feia molts anys que no aconseguia. Vull dir que realment he estat llegint novel·les i coses i no he estat molt tan pendent de la premsa fins als últims dies.
0: Dantes, eh?
2: Vale, sí, però llavors, de fet, de sobte he decidit llegir premsa i he al·lucinat una mica. Vull dir que, déu-n'hi-do, el hype que hi hagués a l'Eclipsi, no? Vull dir que aquests últims dies que m'he incorporat he trobat que... Bueno, en fi, que se n'està parlant molt, no? I jo sóc un equip que estic en contra de l'Eclipsi perquè no, bàsicament perquè estaré treballant. Llavors em fa com molta enveja que tothom tingui plans xulíssims a fer.
0: Que estaràs treballant a Barcelona.
2: Estaré a la redacció, convido tothom, sisplau, a entrar a l'ara.cat abans o després perquè us estarem explicant puntualment tot el que està passant, sí. Però no podré estar ni a Tarragona ni a llocs aquests on es veu l'Eclipsi, que té pinta que hi haurà poca gent, no? Perquè estic veient...
0: Que viuen.
2: No sé,
0: Julià, Joan, no sé vosaltres si sou equip me...
3: Jo tinc molt clar el meu equip és contra l'escarni de l'Eclipsi. No suporto la persona que amb superioritat moral s'enfada amb els entusiastes de l'Eclipsi. L'Eclipsi està bé, deixem a la gent que gaudeixi de les coses i que sigui entusiasmada si vol ser-ho. Clar que està ple d'estupidesa i hi ha una cantet de bajanades sobre informació sobre el tema absoluta, però m'agrada el sentiment de meravella de l'Eclipsi, m'agrada aquesta cosa infantil de l'Eclipsi. De fet, la veurem els pares, amb el qual espero tenir una... La cosa infantil se'm redobla, vull dir, no vivim junts i quedarem per sopar, les ulleres, la mare les ha comprat amb una certa antelació. A part que la cosa m'agrada, vull dir que la cosa en si m'agrada, vull dir, trobo que és una cosa simbòlicament molt interessant, per poc que gratis i llegis una mica la pots connectar amb mil coses interessants, i simplement estic en contra d'aquest escarni, aquesta gent cendrosa que diu que aquesta gent cendrosa que diu que els que gaudeixen de l'Eclipsi són una colla de gent. Una mica la mateixa crítica de ui, la gent del futbol, no, l'opi del poble. L'Eclipsi no és l'opi del poble, l'Eclipsi està molt bé, és una cosa bonica i fàcil i inspiradora, per poc que tinguis una mica de sentiment de meravella dintre.
0: Això és un tema sociològic, com hi ha gent que se li genera aquest sentiment d'odi i rebuig cap a la gent que gaudeix amb les coses.
2: Exactament. Però això ha passat, això m'ho he perdut.
0: Ui, sí, sí.
4: Però això
3: passa en general. Però això són...
0: Quan hi ha gent que s'entusiasma per algú i decideix que vol ser feliç amb una cosa, després automàticament apareix tot un grup de gent que és allò, què fas amb la teva vida? Va, fes alguna cosa de profit. I és un, bueno, escolta...
4: Twitter Catalunya hi ha un fans d'aquesta mena. Però, bueno, jo crec que això són problemes de teràpia, però...
3: Jo
4: no sóc tan entusiasta com el Joan, tot i que comparteixo la reflexió, no? Aquesta com màgica, té un punt com de... Quan vas a veure les nits d'estels, no? De Sant Miquel, Santa Llúcia, tens aquesta sensació infantil de recuperar una memòria que lliga també, no? Amb la teva infantesa, i amb això estic molt d'acord. Ara, jo sóc de les que es deixa arrossegar pels entusiastes. Aleshores, a més, tinc la sort que tinc una pota a Mallorca, i a Mallorca diuen que es veurà molt bé si aconseguim trobar un forat per veure'l bé, aquesta és l'altra, i els guiris alemanys, etcètera, no ens ho impedeixen, però crec que serà bonic i serà històric, no?
2: Pues que a més, jo vaig entrevistar fa unes setmanes el Josep Massalles, que és la persona de...
0: Sí.
2: Que no sé si heu parlat, però si no us ho recomano molt, perquè és la persona de tot Espanya que ha vist més eclipsis. Mm-hmm. Una passada.
4: Arriba turisme d'eclipsis.
2: Turisme d'eclipsis.
3: És una mica decebedor, bueno, quan veus que n'hi ha moltes més i les segueixes... No són un fenomen tan estrany. O sigui, si vas seguint-les pel món, o sigui, que aquí passen cada X anys...
2: Això ens consola també els que no podrem veure aquest, que són uns fringats.
0: Crec que és l'any que ve. Això és un tema que farem dijous.
2: Gràcies.
0: Aquí
2: jo ja ho sé, això de l'any que ve. Ja m'ho he apuntat. Això no m'ho perdo.
0: Crec que és el sud de la península.
2: Exacte,
0: en aquest cas. El dijous, una mica amb la ressaca emocional de l'Eclipsi, per tots aquells, com la Carla, que no el puguin veure, per tots aquells que hagin dit ai, ara en vull més, en necessito més, farem un tema que és tots els eclipsis que han de venir.
4: Però turisme contingut, sisplau,
0: sí,
4: perquè...
0: N'han de venir bastants i també de molt espectaculars en els propers 4 o 5 anys.
2: Però sí que hi ha una cosa bonica d'això de mirar el cel, no? Josep Massalles em deia, tinc la sensació que abans, com que tot anava... O sigui, miràvem molt més al cel i d'alguna manera ens n'hem oblidat, no? I jo sí que crec que hi ha aquesta cosa que vosaltres dèieu infantil, però és que jo hi connecto molt, infantil, en el sentit de que ets conscient d'alguna manera que hi ha alguna cosa que és molt més gran que tu, no?
0: I a
2: mi això sí que em sembla molt bonic, encara que s'hagi de veure per televisió, però em sembla bonic poder-ho gaudir.
0: Ara crec que la Sandra i la Júlia o el Joan heu parlat de les ulleres. Nosaltres dimecres, que serem

a l'Ebre, serem a l'Observatori de l'Ebre, serem a Roquetes, per tant, lloc òptim per veure l'eclipsi. Parlarem de totes aquestes coses que els hi preocupen als que van a última hora. Però aquest cap de setmana hem anat constatant una mica a l'entorn de tot l'equip del Món RAC1, i ho hem constatat avui revisant correu electrònic i revisant el WhatsApp del Món RAC1, que hi ha bastanta gent que té com un cert neguit de com puc saber si les ulleres que he comprat són bones o no. És a dir, si estan homologades, si no estan homologades, si pot ser que estiguin defectuoses, si no... No, de dir, hosti, que no hagi comprat jo unes ulleres, que cregui que són bones i que de cop em trobi que, mirant l'eclipsi, puguin tenir algun fallo, poden tenir algun problema i cagar de l'emus. Llavors, el Carles Fernández ha fet un recopilatori, ha anat a revisar tota la normativa, s'ho ha mirat tot bé, i farem una pausa per la publicitat, i quan tornem aclarirem tots aquests dubtes. Per tant, aquells que encara no se l'hagin comprat, de dir, escolta, on he d'anar i amb què m'he de fixar, què he de dir l'etiqueta per saber que estan homologades, o tots aquells que, típic de, ai, he comprat un paquet d'arròs i em portaven, o m'he comprat una revista i em portaven, doncs què heu d'anar a mirar de la ullera en qüestió per saber si podeu anar tranquils a veure l'eclipsi o no. Un segon, ara tornem.

0: Un altre sextet. Serà massa.
1: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
2: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
4: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
3: Bona fórmula, eh?
4: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Mary Shore.
8: RAC 1.
9: No gastis el teu val escolar a qualsevol lloc. A Servei Estació val més, perquè amb nosaltres tens un 15% de descompte extra per completar la tornada a l'escola.
10: Motxilles, carmanyoles, llibretes, colors, estoig, manualitats i també mobiliari i accessoris per al teu espai d'estudi o de treball.
9: I amb aquesta calorassa, si bescanvies el teu val escolar, et convidem a un gelat a High Cream, la gelateria de l'entrada.
10: Servei Estació, el curs comença aquí.
11: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
12: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
13: Som la gent blaugrana.
11: Això és una realitat.
12: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
14: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
17: Fàcil, intuïtiva i renovada.
18: El perquè de tot plegat.
19: Hola, Carles Fernández.
20: Bon dia. Bon dia, Sergi.
19: A veure, com puc saber si les ulleres que tinc per veure l'eclipsi són adequades?
20: A veure, heu de buscar tres coses, val? La primera és que han de complir amb la norma ISO 123-12-2.
19: A veure, torno a repetir-ho.
20: Norma ISO 123-12-2.
19: 123-12-2.
20: Exacte. Això és el que ha d'aparèixer, diguem, o al prospecte, o a la caixa, o en algun lloc de l'envoltori de les ulleres. A banda d'aquesta norma, que hem de tenir el certificat de que la segueix, també hem de veure el marcatge CE, que és de conformitat europea. Per tant, hem de buscar aquestes dues sigles per saber que les ulleres són adequades. I l'última cosa amb la que ens hem de fixar és que contingui les dades del fabricant o de l'importador, és a dir, que puguem saber d'on han sortit aquestes ulleres. Si reuneixen aquestes tres característiques, podem estar tranquils.
19: D'acord. A veure, repetim. Hem de trobar en algun lloc un certificat que diguin que compleixen aquesta normativa europea.
20: Exacte.
19: Que és el
20: 123-12-2.
19: 123-12-2, que la gent s'ho apunti. També aquest marcatge CE,
20: el símbol, exacte.
19: Això és conformitat europea. i que contingui les dades, evidentment, de fabricants o importador.
20: Exactament. Això voldria dir que les ulleres aquelles s'han fabricat conforme al que necessitem per gaudir de l'eclipsi amb tranquil·litat.
19: Pregunta per aquells que encara no tinguin ulleres, aquell equip una mica Sandra Vicente, més de anar a última hora, on poden anar a comprar-les o adquirir-les?
20: Idealment, a una òptica o una farmàcia. Són ulleres que també les podem trobar per internet o que, com deies tu abans, les podem obtenir d'altres bandes. La recomanació seria que hi hagués algun professional per entremig que ens pogués acabar d'assegurar que allò efectivament és correcte. Tot i així, com hem dit, si reuneixen aquestes tres característiques, podem estar tranquils, però la recomanació seria sempre anar a un establiment.
19: Clar, és veritat que si vas a una farmàcia o una òptica ja comptes...
0: Vols pensar
19: que les ulleres que t'estan oferint en aquell moment ja seran les bones. Altra pregunta que ens ha fet arribar gent. Si tinc unes ulleres d'eclipsi de fa anys, les puc utilitzar aquestes mateixes o no?
20: Bona pregunta. Depèn. Gràcies. Hem d'anar molt en compte, val? Perquè algunes d'aquestes ulleres tenen una caducitat curta. Per tant, ens hem d'assegurar que aquestes ulleres no hagin caducat i també que no estiguin en mal estat. El fet de que les haguem guardat durant molt de temps pot ser doncs, que s'hagin pogut ratllar, que hi hagi algun foradet. Qualsevol petit defecte que tinguin les ulleres ja ens treu la protecció completa que ens han de donar. Per tant, davant del dubte, el millor és que tinguem unes ulleres noves, que sapiguem del cert que no han patit cap tipus de ratllada o que no s'hagin malmès de cap forma.
19: Tu tens les ulleres, Joan, deies ja.
21: Bueno, confio. Ma mare em va dir, les he comprat d'Amazon. I llavors, terrors...
19: Diversos
21: de
19: norma ISO.
21: Sí. Ella assegura, m'ha passat el nom de la ISO, però llavors et genera aquesta cosa de les possibles estafes o no garanties d'Amazon, que clar, confiaria més en una... Jo penso, farmàcia, òptica, fan més... Els numerets hi són, me'ls
19: han ensenyat. Saps el preu?
21: Crec que em va dir 8 euros o una cosa
19: 8 euros cada ullera,
21: sí,
19: eh?
21: Sí.
19: Si aquests números hi són, pots estar tranquil.
22: Sí, bé, no. a mi me les han comprat a l'òptica universitària i crec que són una mica més barates.
0: Vull dir que... Bueno, i si són d'òptica haurien de ser bones, no? Ma mare m'està enviant sí. una foto perquè te l'ensenyi i li confirmis que està bé, que ara te la reenviaré.
19: A veure, passa el Carles. Però
20: la comprovació.
0: Que surt que hi ha molts números, no?
21: O sigui... Sí, és un ISO molt llarg.
19: A veure
0: té els números. El 1, 2, 3, 1, aquest que has dit, sí. el T.
19: Perfecte.
0: Però ha de tenir les tres coses que has dit?
20: Sí. Sí, no només en les ulleres, eh? Pot ser que vagi dintre el prospecte, dintre la caixa, dintre l'envoltori d'aquestes ulleres.
0: A veure, però això té bona pinta.
20: Aviam.
0: Hi ha un nivell de números.
19: Provacions.
20: Efectivament, el número és l'adequat, ISO 123-12-2. I en aquesta fotografia no es veu el marcatge CE, però no vol dir que no hi pugui ser, per exemple, que es fixin la caixa, que es fixin el prospecte, que es fixin altres cantons de la ullera.
0: Perfecte.
20: Però en principi sembla ser que és bona. I el que deies tu d'internet no és que a internet no es venguin ulleres adequades. A internet també podem trobar moltes ulleres que són perfectament compatibles amb l'eclipsi. Això sí, hem d'assegurar-nos. Com que no tenim un professional que estigui entremig, doncs ens hem d'assegurar que compteixin.
19: Avui, a la lectura de la premsa en Diagonal, hem comentat una cosa, que és aquesta campanya que ha fet la DGT, la Direcció General de Trànsit, amb recomanacions sobre l'eclipsi, que en diuen d'obvis i evidents, que està bé que diguin, no? De planifiqueu el viatge amb temps, no pareu, si s'us fa tard, no pareu al voral de la carretera per veure l'eclipsi, etc. Però n'hi ha una que ens ha fascinat especialment, que és un avís de la DGT a tots els conductors perquè no es posin les ulleres de l'eclipsi mentre condueix.
22: Ah, what?
20: Clar, hem de dir que les ulleres de l'eclipsi, per qui se les hagi provat ja, no veus absolutament res. Clar. I ha de ser així. És a dir, si tu poses les ulleres i veus una mica al voltant, aquelles ulleres segur que no estan bé. Clar. No es veu absolutament res, a no ser que miris cap al sol, que llavors veuràs la rodona del sol. Per tant, és una recomanació sorprenent, perquè evidentment és com dir no condueixis amb els ulls tancats, no? Una mica.
22: Pot ser consultor d'eclipsis, eh? Jo he vist gent a les meves stories d'Instagram, no diré qui, però que oferia serveis de coneixements d'expertesa de llocs i també de comprovació d'ulleres a 2 euros el bízum. Vull dir que...
19: Hi ha tanta gent que farà negoci, aprofitant-se dels entusiastes que defensem els Joan Bordeus i jo, però clar, pobres, també som carn d'estafa.
0: Un cosa de la DGT, perquè és veritat que sembla... O sigui, és realment com bastant ridícul, perquè si t'has posat les ulleres i me les vaig provar, és absolutament negre, però no descartem que sense aquest... Vull dir que
19: no, no, totalment.
0: La DGT diu, escolta, jo ho deixo dit,
19: jo ho deixo dit, que després no em vagi... Em pugui venir algú a dir, per què no em vas avisar?
0: No em vas avisar que amb això negre no era bona idea agafar el cotxe.
21: Home, la filosofia d'anar pel carril de l'esquerra i de posar-se les ulleres... És bastant... És similar, és un tipus antropològic que és bastant la mateixa, i davant dels meus ulls, o assassinar, anar en contradirecció, als meus ulls, és una cultura de la conducció que existeix.
22: Jo, les companyies telefòniques, no sé si ho han fet, però sí que ho he vist a alguns diaris, que també donaven recomanacions pels telèfons mòbils i les, les càmeres, perquè se't poden cremar... Els...
19: Sí. D'això en parlarem, també,
0: si
19: amb
0: la
19: RAC1.
0: Si busques la foto...
22: Sí, sí, hi has de posar un filtre, també.
1: Hi ha ulleres, també, per les càmeres del mòbil.
19: Sí. Sí. També...
22: Si has estat out del tema, realment, no, Carla.
19: Sí. Carla, el que has de fer... és escoltar el món RAC1 aquests tres propers dies, perquè de tot això en parlarem. De fet, una pregunta també que sorgia l'altre dia, que també plantejàvem un expert, que és si els animals els hi haurien de posar alguna protecció als ulls, també.
1: I la resposta és...
19: Quan? Li preguntarem a l'expert, jo no ho sé.
21: Els domèstics no, perquè no miren directament al sol.
0: No, però jo sí que vaig estar ahir, he de dir, just abans de marxar, i, per exemple, el Josep Massallés, que ha estat, que és interessant perquè ha estat a molts llocs, deia que els animals era bèstia com reaccionaven, perquè, clar... Nosaltres perquè sabem que hi ha un eclipsi,
19: sí.
0: Però si tu de sobte el món se'n va a negre,
19: sí.
0: Bueno, ja que havia vist de tot, no? Des de bueno, tot, ocells que es quedaven o quiets absolutament de sobte de què està passant o que es posaven a xisclar com bojos.
19: Sí, es veu que també el ramat molts cops se'n va cap a dormir, clar. Els ocells deixen de cantar, etcètera, etcètera. Bé, això també serà interessant.
21: I mira, jo vaig, per afegir poètica, vaig llegir un text d'una senyora canònic sobre eclipsis d'aquests de periodisme de no ficció i la seva metàfora per a tots els descreguts, per afegir l'entusiasme. Ella deia que la diferència entre veure un eclipsi parcial i un eclipsi total és la diferència entre fer-li un petó a un home o casar-t'hi. Llavors... Després era molt bonic, acabava dient una reflexió còsmica molt interessant, que a mi, mira, per afegir una cosa que m'agrada als eclipsis, l'ambivalència, no? Perquè hi ha molt d'optimisme en l'eclipsi, ens connecta amb una cosa més gran, i diu, això també és cert, però també ens connecta amb una angoixa més gran, o sigui, ens connecta amb un sentiment de pertinença al cosmos, però també amb un sentiment de abandonament, no? Com aquella escena del Woody Allen de quan era petit, que surt, que hi ha una pel·li del Woody Allen que és quan és petit, ell diu, està ell mateix representat com un nen i diu, oh, avui he llegit que el cosmos explotarà d'aquí 3 milions d'anys al sol, tant, no vull fer els deures. No, doncs, vull dir, aquesta doble cosa que també crec que ajudaria a remar també que l'entusiasme de l'eclipsi és per la meravella, però també pel terror còsmic, vull dir, una mica de les dues. És un assaig molt bonic que no recordo, però això, la diferència entre fer un petó amb algú i casar-te. Que això, els escèptics de l'eclipsi, caseu-vos amb l'eclipsi.
19: El Marc Margarit em diu des de la redacció que la pel·li que dius és Annie Hall.
21: Annie Hall. Ah, clar, la fan aquests dies a la Filmoteca, un cicle de comèdies romàntiques, titulat Tu i jo, què? Molt bo, recomano. És dir, un gran títol.
19: Eclipsi, com fer servir les ulleres, recomanacions culturals... Aquí teniu una miqueta de tot. Sota, Carles, hi ha gent que diu ulleres, evidentment, les de sol, jo crec que la gent ja comença a tenir clar que no pot fer servir les de sol, però també hi ha gent que diu altres tipus d'ulleres, estil les de soldadura, coses d'aquestes.
20: Res. Absolutament res. Només ulleres homologades per l'eclipsi. No vull ni enumerar-les per no donar idees. No pot fer servir res que no siguin ulleres per l'eclipsi, i al tanto també que dèiem el tema del mòbil, també hi ha perill de mirar l'eclipsi a través del mòbil. És a dir, tampoc ho hem de fer, això. Només mirem l'espectacle amb les ulleres de l'eclipsi.
19: I aquest tinc aquí, i t'has convertit en consultor oficial de l'eclipsi, cal portar les ulleres durant tot l'eclipsi?
20: Val, en el moment en què l'eclipsi es converteixi en total... ens les podríem treure. Això durarà, depèn del lloc, però durarà un minut i escaig, per tant és molt poca estona. A la mínima que veiem hi ha un fil de sol que es recupera, ens les hem de tornar a posar. Aquí hi ha un perill, que és que quan el dia a dia intentem mirar el sol, o si mirem de cara al sol, de seguida apartem la vista perquè notem com aquest malestar no ens permet aguantar la mirada. En el cas de l'eclipsi, aquesta sensació no la tindrem o no la tindrem igual. Per tant, és molt important que encara que tu no notis que el sol t'està cremant, no ho miris, perquè això és un efecte que repercutirà al cap d'hores i fins i tot dies. Per tant, la sensació... No ens agafem a la sensació que tinguem al mirar l'eclipsi, perquè serà totalment falsa. A la mínima que hi hagi una mica de fil de sol, hauríem de deixar de mirar-lo. I, per tant, si estem en una zona de Catalunya on l'eclipsi no serà total, en cap moment ens les podrem treure.
19: Important, això. Mm-hmm. Important, això, també. He vist, també, que una bona manera de treure les ulleres en el moment en el que la lluna tapi el sol és mirant cap a la Terra, per evitar, precisament, allò de... Ai, me les he tret abans d'hora, no les hauria d'haver tret. I en aquell moment t'agafa l'impacte de la llum. Si tu te les treus mirant a terra, en aquell moment comproves que realment tot és fosc i llavors sí que pots aixecar la mirada.
20: Exacte.
19: Clar, el risc és molt evident, però de quin risc podríem estar parlant? D'aquestes seqüeles que dius que a més poden sortir a dies vista, no?
20: Exacte, que a més en el moment no ens n'adonarem. O sigui, no serà fins al cap de moltes hores que sortirien i són danys permanents. Ens podem cremar la retina i això no hi ha volta enrere. Per tant, és molt, molt important.
19: Pregunta que es poden fer moltes mares i pares. Mm-hmm. Alguna cosa a saber de cara a les criatures?
20: Mira, evidentment ells no tenen la consciència total del que està passant i, de fet, el que recomanen molts oftalmòlegs és que facin un simulacre d'eclipsi abans de que hi hagi l'eclipsi de veritat. Mm. És a dir, que a casa, dies, hores abans, els ensenyen a posar les ulleres, que observin el sol i que els hi expliquin tot, perquè en aquell moment doncs, no sigui un moment de nervis o un moment de no saber com actuar. Per tant, és interessant que els infants ja abans del moment com a tal ja sàpiguen a què s'afrontaran i que per part dels pares ens estiguem especialment en compte, estiguem, jo no soc pare, no sé per què he dit això, que estiguin especialment en compte doncs els infants que tinguin el seu càrrec, que mantinguin les ulleres tota l'estona i com toca, per no tenir sorpreses desagradables.
19: Perfecte, Carles. Gràcies, eh?
20: A tu.
19: Són 9:45, aparquem el tema eclipsi. Per avui, per una estona, perquè cap a les 11:15, després de comentar tota l'actualitat del Barça aquests últims dies del mercat de fitxatges amb el Joan Lluís García i la Gemma Soler, vindrà avui aquí al Món Recul Eduard Massana. Ell és investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos i també de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, l'IEC, i amb ell farem una retrospectiva històrica dels eclipsis en els segles dels segles. És a dir, un eclipsi com es llegia a l'antic Egipte, no? Com es pensava que era un càstig dels déus, com a l'antiga Xina també, doncs com es feia aquesta lectura des de la llegenda i la cultura popular d'aquell moment, de com es veien els eclipsis quan no hi havia la informació que teníem ara i no se sabia explicar exactament què estava passant. Però, canviant de tema, ara connectem un moment amb l'aeroport del Prat per constatar que ara mateix es parla d'una crisi diplomàtica entre Espanya i Itàlia, es parla de que ara s'hi ha posat Alemanya, però sembla una mica una crisi diplomàtica, allò una mica com no sé si dir de fireta, però no, ah, clar, tu ara em fas això, que jo crec que també és interessant analitzar per què Itàlia fa aquest moviment tan ràpid d'un cop està passant lo de Ceuta, de dir, suspenem Schengen. Però aquesta resposta, no, d'Espanya, de dir, ah, sí, doncs si vosaltres controleu els nostres, nosaltres controlarem els vostres. I després resulta que vas a l'aeroport i que de les desenes de vols que arriben ja no només a Barcelona, sinó també la resta de l'estat espanyol, procedents d'Itàlia, es fan uns controls pràcticament per dir que els estàs fent, aquests controls. I no sé què us sembla, tot plegat, Sandra.
2: A mi em sembla una bajanada una mica d'això de... Jo la tinc més grossa, no? Una mica.
19: Yeah.
2: I crec que és obrir una porta que és molt preocupant. Posar en entredit l'espai Schengen és molt perillós, sobretot en el moment d'auge de polítiques d'extrema dreta, de discursos xenòfobs que està havent-hi últimament. Posar en dubte aquesta lliure circulació, o posar-la en dubte, no directament, cancel·lar-la, no? És molt greu que Giorgia Meloni, que és una dirigent d'extrema dreta, ho estigui fent, em sorprèn entre zero i res, no? Que hagi aprofitat aquesta porta oberta, aquesta benentesa per fer això, no em sorprèn gaire. El que sí, jo hagués demanat una mica més de responsabilitat per part del govern espanyol, perquè si tu t'hi estàs posant amb aquest i jo més, estàs entrant en aquest joc que em sembla molt perillós i crec que no guanyes res, perquè a més els controls són aleatoris. Dèieu abans que la Policia Nacional doncs ho fa una mica d'aquest vol sí, aquest vol no, tu sí, tu no. Crec que és jugar al joc de l'extrema dreta i obrir una porta molt perillosa, la veritat.
19: Carla?
0: Entenc el plantejament de dir que l'impacte en els aeroports no és tan elevat i que els controls no estan afectant de manera greu la vida de les persones que estan viatjant. Però a mi sí que em sembla que en termes de geopolítica el que està passant és molt rellevant. Perquè d'alguna manera es constata... Jo crec que fa un temps, o sempre hem dit que quan hi ha de determinades crisis greus, els governs i les institucions tendeixen a cohesionar-se. I a mi una cosa molt important que em sembla que estem veient en aquests últims dies i en aquestes últimes setmanes és que la immigració ja és definitivament la fractura de la Unió Europea, que això fractura la Unió Europea d'una manera molt definitiva, que davant d'una crisi d'aquestes dimensions el que els països fan no és pensar en el suport a un estat membre que li ha passat el que li ha passat, com és a Espanya, o en com es cohesiona el territori europeu i Schengen, sinó en interessos interns, perquè des d'aquí s'explica, crec, les lectures que fan els diferents països, interessos interns per les pressions internes que tenen cadascun d'ells per part de l'extrema dreta. I a mi això sí que em sembla molt preocupant, és a dir, que Itàlia actuï com està actuant s'explica bàsicament per la situació interna que té Meloni després del referèndum, del resultat amb el referèndum, per la pressió que li ve per la dreta, per les tensions també dintre de la seva coalició, i això fa que d'alguna manera ella utilitzi aquesta crisi per demostrar mà dura amb la immigració. Bé, és el que veiem en molts països d'Europa, una dreta amb necessitat de mostrar-se ferma, cada vegada més madura, perquè el discurs de la immigració està on està a dia d'avui. I des d'aquest punt de vista em sembla molt preocupant pel projecte europeu, no?, evidentment, perquè tu estàs on estàs. La reacció d'Espanya crec que respon a una idea que no han volgut explicar nítidament. És a dir, si tu mires les xifres i tu agafes les dades de Frontex de les últimes que tens disponibles, el que et diuen és que hi ha més entrades per la ruta del Mediterrani que va cap a Itàlia que no cap a Espanya. És a dir, que d'alguna manera jo crec que hi ha un intent de combatre el relat que s'està imposant, que és que Espanya és laxa i que li passa el que li passa perquè està sent molt laxa amb la immigració. O sigui, crec que això és el que hi ha de fons a l'executiu de Pedro Sánchez, la idea de dir, escolta, nosaltres no som laxes amb la immigració, o en tot cas, si ho som tant, no sé, per què les dades són les que són en les arribades al teu país, no? I això ens porta a un altre tema, que és que al final a la teva capacitat de control és molt difícil quan les rutes migratòries venen determinades per l'externalització, pels tercers països que ho controlen, per l'Europa que opten les màfies, etc. Ara, estic d'acord després en que la imatge és un pèl ridícula, perquè tu dius, bueno, és entrar en el joc també. Clar. Que estàs fent controls que tots sabem que ara mateix són absurds.
2: Clar, perquè la motivació pot ser la que dius tu, que té tot el sentit del món i respaldada per les dades, però el missatge és un altre, el missatge que arriba és un altre, i també la criminalització de la migració, és a dir, que tampoc no ens hi posem com a política comuna de a veure què ha passat, com podem ajudar aquesta gent, com els podem retornar, sinó els criminalitzem.
0: I necessitem protegir-nos, no?
19: Bueno, sí. Jo
22: crec que el que és molt evident és que Sánchez ha quedat atrapat en el seu propi tauler de joc, és a dir, jo crec que hi ha una cosa molt evident que s'ha dit ja, que és que la política europea s'ha trumpitzat d'alguna manera, no? I per tant, tothom ha entrat en la dinàmica de fer més propaganda que política real, no? Jo crec que els europeus, si ens havíem caracteritzat... Això dels europeus és una mica complicat, també d'entendre, perquè no és el mateix a la Mediterrània Sud, on som nosaltres, que Alemanya, però... Si hi ha alguna idea d'Europa amb la que més o menys ens sentim còmodes després de la Segona Guerra Mundial, és que més o menys hem tendit a creure en la realpolitik, no?, d'alguna manera. I ara mateix, bàsicament la batalla és una batalla cultural, trumpitzada per aquesta llei del més fort, i crec que Sánchez, clarament, el que està fent és esperar les midterms, si al final les convoca Trump, per veure quin és el resultat, i per tant, ell sap que si té algun intent de sobreviure a les joies de Zapatero, a la crisi de Ceuta i el que porta acumulat, és veure si pot realment alçar-se amb una campanya anti-Trump, anti-Meloni, anti-trumpització definitiva d'Europa. Per tant, em sembla que... Jo crec que els càlculs li sortiran malament, perquè
3: l'onada reaccionària a l'estat espanyol havia d'arribar, igual que ha arribat arreu d'Europa. De fet, Sánchez és una anomalia perquè s'explica perquè l'estat espanyol és una anomalia en termes polítics i, per tant, és president, havent perdut les eleccions, perquè els partits catalans li donen suport. Per tant, aquest escenari complicat l'ha deixat en haver-se de situar en el revers de Donald Trump, no? I ho va fer amb les polítiques també propagandistes a Palestina a Israel, ho està fent ara amb la gestió de la crisi de Ceuta, amb què amb una mà surt Marlaska i, no, i Álvarez dient que seran els més durs i que no hi ha hagut una invasió i que han pactat amb el Marroc, i amb l'altra tenim, no, continuen tenint les fronteres externalitzades amb monarquies que van en contra dels drets humans, i etcètera, etcètera, tot el que vam estar comentant la setmana passada, no? Per tant, jo crec que fins al novembre la cosa és una mica imprevisible i que Sánchez sap perfectament que està jugant aquest joc.
4: Però estic molt d'acord amb el que s'ha dit en general, llavors, no sé, coses en general, jo veig bastant com el que vam dir, o sigui, és tan senzill com que hi ha hagut un atac a les polítiques, a la integritat de la Unió Europea, a la Unió Europea en general, i hi ha hagut actors de la Unió Europea que s'han posat de costat dels atacants, és a dir, de les forces que qüestionaven la Unió Europea. Això és esmena en si el sentit de la Unió Europea, que és tancar files i tenir una política comuna en algun aspecte, i han subordinat, ja no, ja deia la cara, els interessos del país, no crec ni que siguin els interessos del país, els interessos de les carreres individuals, de fins i tot hi ha el tema de l'individu, perquè hi ha unes coses de... S'ha fet política de tuit, hi ha hagut reaccions de primers ministres que semblaven idèntiques les de tuitaires, i això és greu. Llavors, clar, crec que això també ens ha de confrontar amb una idea, que és que pensem que sempre estem a una crisi de que la Unió Europea reaccioni i per fi s'unifiqui i faci les coses bé, i hem de començar a reconèixer que passa just el contrari, que cada crisi la Unió Europea ens decep, pren decisions inadequades i es desvertebra més. També crec que és important connectar això a vegades, perquè tenim un debat entre l'extrema dreta vol destruir Europa i hi ha altres forces que volen unificar. No, no, és important dir que és mentida. Europa, com funciona, és en el seu estat actual, que és ni amb tu ni sense tu. És a dir, serveix d'excusa a uns i altres per no fer polítiques sobiranes o decisives. Sempre li pots donar la culpa a la Unió Europea, i el que li interessa ara mateix a l'extrema dreta, com s'ha demostrat, que va començar a fer campanya dient que faria sortir els respectius països de la Unió Europea. Què ha fet? Just el contrari. Entrar a la institució, posar tots els seus actors dins de la institució i sabotejar la institució des de dins, perquè continua actuant com més aviat una teranyina, una teranyina que manté atrapats els estats, fent impossible fer certes polítiques de sobirania, no? Vull dir, avui en dia la Unió Europea és una teranyina que atrapa els estats i que no vull dir, l'esperança de que la següent crisi, Ucraïna, els aranzels de Trump, la crisi migratòria, sacsejarà la Unió Europea i conduirà cap a una cosa millor, ens l'hem de treure de sobre. I per acabar, seguint la idea aquesta de estic molt d'acord amb el que deia la Sandra, que Pedro Sánchez ha fet un gest cosmètic que el desprestigia en certa manera, però per mi lliga perfectament amb tot el que hem vist de la posició europea de Sánchez al llarg dels últims anys, que és que sempre està a costats retòricament i ideològicament interessants, correctes, amb una certa tensió, ho ha estat amb Israel, ho ha estat amb la Xina, ho ha estat amb això de la migració, però que si les polítiques que tu fas no hi ha una certa aspiració de transformar la realitat i no fer un gest retòric, acabes donant munició als altres. El cor de tot el que han fet els partits, que deia la Júlia, trumpistes d'Europa, és pensar que no importa que la posició de Sánchez sigui correcta, com que les seves polítiques, de fet, agreujaran sobre immigració, en aquest cas, agreujaran el mateix malestar i descontentament, perquè no hi ha cap canvi de rumb genuí, no hi ha cap idea política, només hi ha allò que va dir de fer la regularització dels migrants perquè no tanquessin 90.000 bars. Com que no hi ha cap idea de canviar el model econòmic, en última instància, no hi ha una solució política que hagi ofert el govern Sánchez al malestar amb la immigració. I, per tant, és aquest malestar el que capitalitzarà l'extrema dreta, i no importarà per res que a cada debat geopolític Sánchez hagi estat en la posició ideològicament dura o interessant si no va acompanyat d'un canvi de polítiques. També en el cas aquest de la immigració a l'espai Schengen, que Sánchez hagi fet aquest gest retòric de tancar-lo demostra que li importa més la seva batalla personal ideològica que liderar un canvi en el model migratori en l'Europa Europea, perquè si no, no ho hauria fet.
0: El que passa que jo crec que en aquest cas... Vull dir, estic d'acord que Sánchez ha estat en el lloc correcte.
21: O interessant, o dur. En el...
0: Però no la... sí, també crec que en determinats discursos no, només, o no hauria d'haver estat només un lloc interessant per l'esquerra, perquè el que ha dit Sánchez en determinats moments coincideix, per exemple, amb el que diu el papa de Roma. Vull dir que aquí també ha passat alguna cosa a la dreta, que és com per analitzar. El que passa que jo en aquest cas, justament, sí que crec que hi ha molta hipocresia per part del govern espanyol, perquè tu precisament estàs fent el que estàs fent amb Itàlia, no? I veiem com entres en aquesta pugna amb un país de dintre de la Unió Europea que, d'alguna manera, és veritat, convenç més a la teva tropa o et serveix més pels teus interessos. I, en canvi, el que veiem és un to molt i molt baix amb Rabat, no? Perquè, d'alguna manera, saben i són conscients que les conseqüències d'un xoc amb Marroc serien o podrien ser molt importants. I a mi això sí que em sembla que és... pura hipocresia, parlar de màfies amb arguments molt poc sòlids en lloc d'entrar a demanar explicacions precisament, no? Al país que estava controlant precisament aquestes fronteres. I a més, perquè precisament en aquesta la posició de Sánchez que sens dubte quan parla de Palestina s'ha erigit en un dels pocs líders mundials que diu coses que crec que bona part de la gent li semblen de, insisteixo, del que diu l'Església Catòlica, no? Però és molt diferent, en canvi, el que diu amb el Sàhara, no? I aquí també hi ha una hipocresia molt evident en el govern espanyol amb el cas del Marroc. I jo crec que el que és un joc d'hipocresies molt gran en molts aspectes el que hem vist aquests dies amb Ceuta. També per part de la dreta espanyola, eh? Jo crec que hi ha molta hipocresia en el discurs del PP parlant del que ha passat a Ceuta i sense col·locar-se precisament al costat del govern espanyol, en una situació molt complicada justament amb el Marroc, però que en tot cas no es va el problema, saps? Vull dir, entres a tenir una disputa amb Itàlia, quan aquell que hauríem d'estar parlant és de què ha passat amb el Marroc.
19: Mira, un moment, sobre aquesta disputa. La Júlia m'ha demanat la paraula, crec que la Sandra potser també heu de dir una cosa, però Mariona Martínez, bon dia.
5: Hola, bon dia.
19: Hola, Mariona, on ets?
5: Ara mateix soc a la terminal 2B de l'aeroport del Prat.
19: Va. Des de fa quanta estona que voltes per aquí?
5: Doncs farà gairebé un parell d'hores, sí.
19: Gairebé un parell d'hores. Quants vols provinents d'Itàlia han arribat?
5: De moment aquí, a la Terminal 2B, han arribat ja 5 vols d'Itàlia.
19: D'acord. I algun control?
5: Doncs la majoria dels passatgers ens expliquen que no han vist cap control més enllà de l'habitual. Sí que hi ha hagut algun passatger que ens ha explicat que els havien revisat una mica més a fons el DNI i el tiquet d'embarcament, però la gran majoria, com us dic, ens diuen que no hi ha hagut cap tipus de control addicional ni res que els hagi impedit sortir.
19: No s'han fet cues, tampoc, ni res precisament per...
5: De fet, la majoria de persones ens deien que el seu vol havia arribat més aviat del que havia d'arribar i que havien pogut sortir sense cap tipus de problema o trava.
19: Alguna cosa més, Mariona, que vulguis destacar d'aquestes dues hores que has estat aquí? Més que res, sabent que anaves a veure el que ja sabíem que veuries, però ho havien de veure amb els nostres propis ulls, que és que no està passant absolutament res.
5: Sí, el que ens ha cridat una mica més atenció és que alguns d'aquests ciutadans ens han explicat que sí que estaven preocupats per aquests controls que es poguessin trobar, que havien buscat una mica per internet si havien de portar alguna cosa més. De fet, n'hem parlat amb una ciutadana italiana, la Sofia, que ens n'ha parlat una mica. Crec que la podem sentir.
6: Absolutamente ninguno. Todo como antes, igual. Estaba muy preocupada, pero me puse a revisar en internet para ver si era necesario algo más, algo menos, qué pasaba. Decía que con el documento, la carta de identidad italiana y todo, estaba todo bien. Llegamos hasta antes, 10 minutos antes, así que bien.
5: Com dèiem, per tant, aquests passatgers han explicat que els controls són molt esporàdics, que només els hi demanen el DNI, la targeta d'identitat italiana en aquest cas, i cap problema i trava per sortir.
19: Perfecte, Mariona, gràcies.
5: Gràcies, fins ara.
19: Què dius, Júlia?
3: Sí, no, dues idees. La primera, en relació al que deia aquestes hipocresies de Sánchez que deia la Carla, no? Jo crec que hi ha una cosa molt evident, que és que Sánchez no es podia... permetre el forat de sortir a dir que la OTAN havia tret informes dient que el que havia passat al Marroc havia estat un atac conxorxat amb Israel, Estats Units, i que, per tant, havia estat una fuita a la sobirania nacional espanyola. No es podia permetre a sortir a dir això perquè hauria tingut tota l'extrema dreta, que ha jugat un paper aquí també ambivalent, perquè, d'alguna manera, han utilitzat, no, un atac a la sobirania nacional, i ho dic amb moltes cometes, per atiar la immigració, en lloc de sortir a dir el que ha fet el govern del Marroc, que és una barbaritat, no? Si és que aquest és el seu ideari. Vull dir que a Ceuta s'hi van barrejar moltíssimes coses
22: que poden marcar un abans i un després en les posicions d'unes certes esquerres, i parlo aquí de l'esquerra del PSOE, no de l'esquerra de l'esquerra, de cara al debat que s'obrirà els propers anys sobre immigració a Europa. Però respecte a això, crec que el debat en paral·lel, i que en realitat des que va esclatar la guerra a Ucraïna, no? Una guerra més o menys al cor d'Europa, que molts de nosaltres pensàvem que no veuríem mai més i la tenim aquí i encara no ha acabat, crec que el debat permanent que hi ha sobre la taula i que cap líder europeu està sabent posar sobre la taula és què és la Unió Europea, què serà la Unió Europea i si realment existeix aquesta Unió Europea i des de quan existeix aquesta Unió Europea. Ho dic perquè ara em sembla que aquests trencaments entre Itàlia i Espanya són nous perquè hi ha un fenomen d'extrema dreta, però des del 2008, des de la crisi econòmica del 2008, tenim un discurs infiltrat en diferents partits, no necessàriament reaccionaris i de dretes, en diferents països europeus, que és la idea contra els PICs, no? Els famosos països de Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya, que són els països pobres, que a ulls d'alemanys o austríacs, doncs som un problema que arrosseguen per diverses qüestions. Per tant, jo crec que una de les prioritats de qualsevol partit polític que vulgui fer política europea en un sentit no democràtic i de drets humans, que és una cosa que els europeus de moment conservem, no sé si durant gaire molt de temps, però almenys conservem, hauria de posar sobre la taula, no? Què està passant amb la Unió Europea? Si hi ha cants de sirenes que en algun moment hi haurà un exèrcit o no hi haurà un exèrcit, és a dir, crec que hi ha molts temes sobre la taula que ningú està tractant, no només veníem de la guerra d'Ucraïna, sinó també del Brexit dels Estats Units, del Regne Unit, és a dir, que hi ha molts temes sobre la taula des de fa molt temps que fan evident que la Unió Europea no funciona, o almenys les coalicions i les polítiques no funcionen, i que la crisi migratòria només farà que accelerar aquestes batalles.
19: Sandra.
2: Clar, jo ara estava pensant en un cop se solucioni, es calmin les aigües, no, d'aquest episodi que vam veure fa una setmana, 10 dies, no, com les seqüeles que ens quedaran. I clar, aquests dies, doncs, la batalla lingüística també, no? Estem parlant d'atacs a la sobirania, no? I al final l'atac a la sobirania, jo em poso molt aquí, perquè crec que és el que quedarà. L'atac a la sobirania són 72.000 persones entrant a un territori europeu. És a dir, com tot això, a poc a poc, ens està fent canviar la dialèctica, com parlem de les migracions. Ja es va parlar molt el 2008, no?, de les crisis. Bueno, les crisis. Les crisis són les que tenen les persones que estan creuant aquestes fronteres d'una manera totalment precària, bàrbara, sense cap mena de seguretat cap a la seva integritat física. Llavors, això ens està posant una base per endurir encara més unes polítiques migratòries que ja són molt dures. I em sembla molt interessant el que deia el Joan de la diferència entre el discurs i els fets de Pedro Sánchez, una mica de fes el que dic i no el que faig, perquè la regularització extraordinària, sí, està molt bé sobre el paper, però s'estan posant una sèrie de traves i una sèrie d'impediments, i ara venen el període de revisió, que veurem en què queda, no? També el discurs de no, és que és perquè no tanquin bars i perquè l'economia funcioni. Bueno, no estem parlant de drets humans, estem parlant simplement, doncs, que són necessàries per...
22: També és el que li demana la patronal, eh?
2: Totalment. Vull dir, si la patronal està en el mateix barco que tu, pensa clar, què estàs fent, totalment. No? Clar, tot això, al final, a mi em fa moltíssima por les portes que s'obriran i com estem rebaixant el llindar de tolerància, no? Perquè és una espècie de cavall de Troia, això que estem fent, no? Vull dir, perquè ara estarem d'acord en tancar aeroports, estarem d'acord en fer més controls, estarem d'acord en criminalitzar encara més les persones racialitzades, perquè tots haurem pensat que han vingut fent aquest atac a la sobirania nacional. I són termes que em semblen gravíssims a mi.
0: És interessant això del llenguatge. Jo també ho vaig pensar molt quan llegia justament els articles del que passava a Ceuta, pensava quines són, des de la distància de no estar a la redacció, de dir quines són les paraules correctes, no? Perquè és veritat que s'utilitza allau, s'utilitza atac a la sobirania, i a veure, és que 72.000 persones són moltíssimes, no? Però en tot cas, jo el que crec que el que hi ha de fons és les persones utilitzades com a eina.
2: Exacte.
0: En conflictes que són geopolítics, no? I aquí és evident que tu estàs tirant gent en els cossos com a eines en la teva disputa, que encara no està molt clar exactament per què i quins són els interessos, no? Però sí que sabem que això es dona en un context molt concret i jo crec que no l'hem d'oblidar mai, i a més no és només una intuïció, vull dir, Donald Trump va posar a la seva estratègia de seguretat dels Estats Units per escrit quins són l'objectiu, i l'objectiu dels Estats Units és ajudar precisament aquelles forces que poden desgastar la Unió Europea des de dins, vull dir, això no és ja una intuïció que puguem tenir, és una cosa que han posat per escrit, i en un context que a mi em sembla interessant també el com s'ha produït tot això, és a dir, com d'alguna manera les xarxes, perquè quan tu preguntes i aquesta gent com va arribar, bueno, doncs hi va haver una crida per xarxes, i per tant amb uns mecanismes que després és molt difícil saber qui hi havia exactament darrere, qui és el responsable de tot això, que ajuden d'alguna manera aquestes guerres híbrides, no? Que és, bueno, jo no t'estic fent la guerra, però sí que estic llançant persones a la frontera, moltes morint-se, per objectius que hem d'acabar d'aclarir, no? I el que sí que és evident, i això sembla una obvietat, però no està de més anar-ho repetint, que és que a mi el que m'al·lucina en el discurs públic és com a poc a poc, i sense gairebé donar-nos-en, i d'un temps cap aquí, però quan mires enrere dius, tel, estem deshumanitzant la immigració, i, no, i, i diem molt immigració, i és el musulmà. O sigui, jo, la deshumanització que hi ha amb el musulmà és una cosa que ens ha d'alarmar, perquè quan tu deshumanitzes l'altre, sense evitar cap dels discursos que hem de tenir sobre la immigració, sempre ho hem dit, s'han de tenir tots. Ara, jo crec que la deshumanització fa que de sobte hi hagi no sé quantes morts i sembla que no importin, perquè la vida d'uns importa menys que la dels altres.
19: Totalment. Joan i Júlia, i canviarem de tema, sisplau.
21: Sí, jo crec que la cosa complicada aquí, parlem de, abans la Júlia parlava de la identitat de la, identitat de la Unió Europea, o ara hem dit, o sigui, que queda atrapat en una dialèctica entre els drets humans i la retòrica racista a l'extrema dreta, és estrany. El que queda és un buit al mig, que és quin model alternatiu hi ha. I per això parlava de tota l'estona de model alternatiu. En aquesta crisi el que es veu en joc és que l'extrema dreta dona per suposat que ni el centre ni l'esquerra, ningú té un model alternatiu per atendre el malestar de la immigració. És a dir, que hi hagi un malestar amb la immigració pot ser aprofitat com a boca expiatori per no parlar d'altres polítiques que s'haurien de fer, que és com l'està utilitzant l'extrema dreta, si està utilitzant els malestars amb la immigració per desviar l'atenció sobre altres coses molt més estructurals o molt més importants que podria fer servir, que podria ser el cavall de batalla en Europa quan la immigració, i sobretot l'immigrant, que és la baula més feble, es posa el focus en ell, és clarament una manera de desviar les prioritats polítiques cap a un lloc que només consisteixen a enfrontar les classes treballadores, la gent, amb una cursa per les engrunes, a veure que si el del costat en té menys que tu i tu en tens menys que el del costat, quan en realitat el que podries fer servir la Unió Europea potser és per fer altres polítiques, no? Que és justament utilitzar-la per afrontar-te els grans, com Donald Trump, com els aranzels, com fer una política de canviar el model econòmic. És a dir, aquí clarament hi ha una cosa de redirigir l'atenció. Però crec que és molt important insistir que la raó per la... O sigui, que els problemes que hagi pogut generar la immigració no són ni pels immigrants ni per els drets humans, sinó perquè la immigració pot ser utilitzada pel capital, per la patronal, per actors poderosos per empobrir a la majoria de la societat i enriquir els que es beneficien d'aquest model. Mentre no hi hagi una proposta de centre o d'esquerra que pugui dir no, la immigració que pugui oferir alguna cosa diferent a culpabilitzar l'immigrant i aquesta lluita per les engrunes i reconèixer que cal canviar el model i plantar cara i contraposar models amb el de l'extrema dreta, té raó l'extrema dreta i continuarà guanyant, perquè polaritzar sobre el discurs que tot arriba de Pedro Sánchez i la Unió Europea és continuem com fins ara en tot. I continuar com fins ara en tot no és una qüestió de drets humans o no drets humans i prou. També hi ha el fet incontrovertible que la Unió Europea s'ha utilitzat, dèiem que era, s'ha utilitzat no per protegir els ciutadans dels mercats i de les forces globals, sinó per exposar-los a ells, disciplinar-los i deixar-los a mercè d'actors fora del control de la sobirania democràtica. Llavors, crec que és molt important això, que la polarització aquesta entre seguir fent com fins ara i tornar-nos racistes és falsa, i que l'única cosa alternativa seria veure, o sigui, la càrrega de prova resta sobre els que volen defensar el projecte europeu, el centre, l'esquerra, els partits tradicionals, si tenen alguna cosa diferent a dir, perquè la sensació per mi del relat que arriba és aquesta, com fins ara, o el racisme, i com fins ara té molts problemes i es pot demostrar fàcilment que s'ha utilitzat per empobrir els ciutadans i afavorir els més poderosos, i no pas per criteris ni humanitaris ni de cap altra mena.
19: Júlia, per acabar.
22: Sí, no, que aquesta polarització, tant Sánchez com ella han entès que és la manera de mantenir l'establishment. I llavors Sánchez ho fa contra Abascal i ella ho fa contra Orriols. Jo crec que hi ha una dimensió clarament global d'aquesta crisi que té a veure amb, com deia abans, què farà Donald Trump. Jo crec que podem veure com d'aquí dos dies pot sortir a dir que cal descolonitzar Ceuta i Melilla i el Sàhara, i no, en aquestes estracanades on s'hi jugarà també part de la reputació de, com deia, dels midterms. Crec que hi ha una altra dimensió que és purament espanyola, o sigui, Sánchez té un ministre que el 2021, no, Marlaska, és el mateix ministre que no ha derogat la llei Mordassa i que el 2021 va permetre el que va permetre allà a la platja de Tarajal, no? Per tant, el PSOE fa molt temps que té un problema amb alguns dels seus ministres, per no dir gairebé tots. I crec que la porta clarament que s'obre ara és tots aquells debats que van de costat, que tampoc no s'ha pogut resoldre Sánchez, que és el repartiment de menors, tot el que entra en la batalla cultural propagandística d'un any a més electoral, no? Com se n'en sortirà? Perquè ja li estan sortint manifestacions al carrer en autonomies on PP i Vox ja han dit que no n'acceptaran, uns PPs cada vegada més apretats, on no podran fer potser el que van fer, no? La primera vegada que va esclata aquesta crisi sobre els menors. I l'últim, jo estic molt d'acord amb el que deia la Carla i crec que aquí hem de posar molt èmfasi, hi ha un tipus d'immigració que molesta, n'hi ha un altre que no, i això és un problema per tots, perquè Abascal o Ayuso o Orriols no tenen cap problema amb els venezolans rics que venen a Madrid o a Barcelona a comprar pisos, en canvi el musulmà o és igual, o la persona que ve de l'Àfrica subsahariana és un problema perquè el califat, no? Llavors jo crec que aquí la feina és, precisament, treballar sobre per què es construeixen aquests discursos, a qui li interessa també i per què a vegades, no, es posa el focus en uns i no en d'altres, i bueno, què passarà amb tot això en un any especialment calent electoralment.
19: Es deu un punt, eh?
0: Fantàstic.
19: Clavat. Ho he fet perfecte. Us explico què farem ara aquesta propera hora de tertúlia que ens queda per davant. Vull parlar un moment de Rodalies i de Coure i de cables, amb aquestes dades que avui treu La Vanguardia, que realment són espectaculars, que és que en el primer semestre, de gener a juny d'aquest any, hi ha hagut almenys un robatori de coure cada dia, sense tenir en compte juliol i agost, que dèiem abans, amb el Pol Prats hem comentat que pràcticament en deu haver hagut algun cada dia també, o fins i tot dos, durant tot el juliol i el que portem d'agost, i sobretot aquesta dada de per què el 40%, pràcticament la meitat, dels robatoris de coure es produeixen a Catalunya i no a la resta de l'Estat. Però és que ara hem parlat de crisi migratòria, hem parlat de crisi diplomàtica, parlarem de robatori de coure, de trens que no van bé, etc. I és que sempre estem parlant de, malauradament, de coses lletges, de coses dolentes, de coses que no funcionen bé, perquè el món és així i, evidentment, no li podem girar a l'esquena. Però passen moltes coses bones, també.
0: Parlem de la crisi, també.
19: Parlem de la crisi, és veritat. Bueno, hi ha gent que diu que no tornarà a sortir el sol. Però volem avui dedicar un petit espai, que ho hem fet cada estiu, i aquest també ho volem fer, a simplement, durant una estona, siguin 10 minuts, siguin 15, siguin 20, en funció de com estiguem i de si ens ve de gust més o menys, simplement explicar bones notícies de coses bones que li hagin passat a la gent aquests últims dies. Perquè jo crec que escoltant coses bones que li hagin passat als altres, això és impossible que no et pugi una miqueta i et millori una mica l'estat d'ànim, i volem generar una mica d'oasi de color radiofònic avui. I després, per acabar, anirem a Montblanc. Com un poble s'ha revoltat contra Google Maps. Un segon.
7: RAC 1.
8: Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
23: Un altre sextet serà massa.
24: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
10: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
11: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
25: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
26: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
27: Ui, quin fred que m'ha agafat.
28: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
27: Ja, i més per aquestes dates. Que no falta res pel sorteig.
29: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Avui, a la tertúlia, amb la professora i crítica literària Júlia Ojeda i les periodistes Carla Turró, Sandra Vicente i Joan Bordeus.
32: El perquè de tot plegat.
19: Són les 10 i 4 a la pregunta de per què gairebé el 40% de tots els robatoris de cable de coure que hi ha hagut a l'estat espanyol han estat a Catalunya. Us anuncio que no tindrem resposta, perquè hem preguntat a tots els responsables de la xarxa, de la infraestructura, i ningú ha volgut parlar-ne, i ens han dit que les dades estan allà i que a partir d'aquí, doncs, si tenim preguntes, doncs, escolta, que ens fem fotre una mica. 122 robatoris de cable de coure en el que portem d'any, del gener al juny. Una mica per posar-les també en perspectiva. Són més denúncies aquest primer semestre de l'any que totes les que hi va haver el 2020, el 2021 i el 2022 junts. En aquests 3 anys es van registrar 99 robatoris. El 2026 aquestes més de 150. De gener a juny també ja hem superat tots els robatoris que hi va haver en tot el 2023 i en tot el 2024, que en el seu moment ja van ser anys amb rècord de denúncia. Hi ha una mica la sensació quan parles de Rodalies, que és que fas així, no?, i tires com les espatlles cap amunt i dius, bueno, una més. Però que sigui una més i que no sorprengui el que dius no vol dir que no sigui greu.
2: Jo tinc un dubte. Quan hi ha aquests robatoris, sí o sí implica que hi ha una afectació a la circulació de trens? És a dir, o pot ser un robatori en una zona que no afecti? És que no ho sé, pregunto, eh?
19: Podria passar. Una de les coses que explica avui aquest reportatge de La Vanguardia és que han anat canviant una mica de modus operandi i que alguns d'aquests robatoris es produeixen allà on hi ha obres.
2: Mm-hmm. És a dir, fins, o sigui,
19: i
2: ja
19: tot
2: no
19: s'arriba a robar el coure abans que s'instal·li a les vies, mm-hmm, com per exemple amb totes les obres del desdoblament de l'R3. Però amb això que dèiem del Pol Prats, pràcticament cada dia, mm-hmm, hi ha alguna piulada de DIF que diu: els trens poden circular amb demores o circularan amb demores, o s'ha hagut de tallar la circulació X temps per robatori de coure entre l'estació tal i l'estació tal. Per tant, sí que té una afectació directa al viatge. No ho sé. És que s'han dit tantes coses ja.
22: Jo és que, o sigui, ara seré populista. Jo saps que acostumo a dir, quan vaig a ser populista, a dir-ho
21: amb mentalitat. Per despistar, no, quan ho és sense dir-ho.
22: No, perquè a mi un punt que és fins i tot sembla un boicot deliberat, intencionat, contra els usuaris catalans, per part de DIF, per part d'alguns sindicats ultraespanyolistes, que això hi ha articles on s'ha investigat que hi han hagut torns no realitzats i canvis d'horaris que han afectat no, el conjunt del servei. No ho sé, ja no parlem de desinversió, que ho sabem, ja no parlem només del dèficit fiscal, que ho sabem, no?, tot aquell argumentari que traiem als INDEP sempre, però el que vull dir és, si Adif considerés que realment això és un problema estructural, si sembla que som no? A la regió espanyola, amb moltes cometes, on més robatoris de coure hi ha, per què no inverteixen posar personal de seguretat en llocs on hi ha obres? Per què no busquen mesures que, no, evitin aquest col·lapse permanent i absolut? Però és que és igual, o sigui, quan no és un robatori, ho has dit abans, quan no és un robatori de coure, és que simplement la xarxa té afectacions. Venim del col·lapse més històric que han viscut les infraestructures ferroviàries al mes de febrer, març, i aquí no ha passat res. Hi ha hagut un acord amb Esquerra Republicana i els socialistes per generar una empresa mixta que...

0: el cable, és a dir, no, tu has pelat i el cable ja no, no té el plàstic, és dificilíssim poder determinar d'on ha sortit. I que el que fan justament aquests grups és molt ràpid, diguéssim, deixar el cable pelat, no? Treure el, uh-huh. el plàstic, i llavors pots fer, no?, prensar-lo, posar-lo on tu vulguis, dificultant molt saber exactament d'on ve i d'on ha sortit aquest cable, no? I és veritat que jo no sé, o sigui, aquí hi hauria una altra pregunta, no?, que han de respondre els experts, que és, bueno, i per què passa tant aquí? És veritat que aquí hi ha molta xarxa, és a dir, una xarxa ferroviària de moltes línies, és impossible, no ho sé, però vull dir, molta dificultat de vigilar totes aquestes, no?, totes aquestes
1: línies. Però la Madrid també és molt gran, no els hi passa.
0: Després hi ha una altra cosa a Barcelona, que és que el que es diu, o sigui, que en els últims anys el que s'ha explicat és que el coure cada vegada més s'envia a altres països d'Europa i fins i tot va molt cap a Àsia, no? Això és el que s'havia explicat sempre. I que surt molt també, o alguns experts el que han apuntat també, és que surt molt a través del port. Vull dir que aquí es deuen ajuntar molts i molts factors, però en tot cas el que han dit sempre els experts policials en aquest cas és que el tema de que una vegada estigui pelat tu no sàpigues qui és l'amo dificulta molt poder fer traçabilitat, i que a més el coure és, ara mateix, si no m'equivoco, ha pujat, es ven més, més car, amb la qual cosa és un al·licient per persones que, bueno, i que veuen allà la possibilitat de treure rendiment. Ara, és un problema majúscul perquè realment per qui agafa la... O sigui, una Renfe que ja té el dèficit d'inversió que té, que funciona com funciona, si sobre li sumes aquest problema, l'altre dia, jo fa res, 5 o 6 dies, crec que va ser, que havia de deixar una amiga a l'estació de Lleida perquè anava a Tarragona, i jo anava ràpid, doncs et deixo aquí i tal, i em va escriure i em va dir, hi ha hagut robatori de coure, no van els, no van els trets.
2: Bueno, i dijous va ploure?
0: Sí.
2: A ploure una mica, 7 línies de Rodalies.
3: Bueno, a ploure una mica, a ploure bastant.
2: Home, sí, però no va ser un episodi excepcional.
3: No. Mm. Clar, jo per sumar-me una mica, per posar una mica en context el populisme...
1: Ara, diguis que t'ha agradat.
3: M'ha agradat moltíssim. No, però jo crec que no cal imaginar-se gent encaputxats i... O sigui que sí, que òbviament hi són, però jo crec que és molt més simple, que és tornar una mica a la manca d'inversió. És a dir, per què passa aquí i no passa a Madrid? Doncs perquè no hi ha quartos per protegir, i les estacions... No estic parlant tampoc de que posem Mossos d'Esquadra totes i cadascuna dels metres de la xarxa ferroviària catalana, perquè seria impossible. Però tenim estacions molt accessibles, molt urbanes, que estan molt desprotegides, no per manca de policia ni de, però potser de tanques, perquè són, doncs, hem parlat moltes vegades, no, d'aquest soterrament de vies de les que estan molt a prop de les ciutats o dins de les ciutats. Llavors això és accessible.
0: Sí, ni tanques ni càmeres en molts.
3: Clar, llavors,
1: o accelera les obres, no? I potser no tindràs 20 anys.
3: Les obres, inverteix, bàsicament, no? I millora la infraestructura, no? Perquè si la tens millor, aquest coure no serà tan accessible, no te'l robaran, i és com un cercle viciós, però anem a lo de sempre, la manca d'inversió.
1: Era populista, yeah. Potser era popular.
4: Mm. Sí, jo, sobre... Em vull agafar això que deies, Sergi, dels cicles emocionals, perquè encara que percebem aquest nihilisme o aquest ja no hi ha res a fer, cada cicle emocional respon a una proposta política. I aquest cicle emocional de ja no hi ha res a fer ja no és el que era abans, que és, en un passat havia estat a Espanya no inverteix, per tant, a l'independentisme, però ara aquest descontentament està anant contra un model polític alternatiu que s'havia proposat, que és, sempre m'agrada la ironia aquesta, que l'eslògan de Salvador Illa les eleccions es va presentar a Catalunya en marxa, no? Llavors, vull dir, aquest descontentament que s'està produint és perquè una proposta política determinada, que és la dels socialistes, que era aquí no hi ha un problema de centralisme, conflicte nacional o espoli, sinó de gestió, i si gestionem nosaltres, gestionarem bé, sinó és una disputa fonamental sobre quina és la naturalesa d'aquest conflicte polític, es va resoldre en favor, els catalans van votar per la proposta, a veure si és veritat que era una cosa de gestió i ara Catalunya en marxa. Clar, aleshores, cada encongiment d'espatlles, això que dius, cada moment de sospir davant del desastre de Rodalies ara, està acumulant una energia emocional i una pèrdua de credibilitat de la proposta tècnica, gestió, autonomista, socialista, que és aquí l'únic que faltava era canviar uns buròcrates per uns altres, per uns que s'ho pringuessin de debò. Llavors, això ho hem vist en el conflicte polític aquest del conflicte del coure, és fonamental, és fenomenal, perquè què feia Arturo Puente, el ministre de Transports? Donar la culpa als Mossos, insinuant...
3: Arturo Puente
1: és el meu company de diari.
3: Que t'ha pensat molt de trens, però...
0: Sí, l'estimem, però encara no és ministre.
5: Estava pensant, dic.
4: Tot i que ho faria molt bé.
3: Ho faria molt bé.
4: Sí, Òscar Puente, que feia això de... Ja, és que em feia una secció junts, ara estic... Ara tinc al cap l'Arturo Puente. Doncs

0: Què va fer? Va ser el primer a atiar la teoria de conspiració, que era, no, aquí intentant donar, capgirar el problema, no? Aquí el problema no és el centralisme del govern espanyol, sinó és que allò que està descentralitzat, que són els Mossos, no està actuant com Déu mana. Per tant, aquí és fonamental si tu poses la culpa. Qui posa la culpa sobre els Mossos està insinuant que la descentralització és el problema, i qui posa la culpa sobre la falta d'inversió està explicant que aquí el problema és el d'espoli, el de una actitud quasi colonial amb les vies. Clar, jo crec que això queda automàticament desmentit quan compares Rodalies amb Ferrocarrils. Llavors, sé que ho hem dit mil vegades i sap greu tornar-ho a dir, però com que ho hem dit mil vegades i està bé tornar-ho a dir, i tu parlaves de xarxes i d'aquesta sensació de descontentament, bé, va haver-hi molta decepció sobre com l'independentisme va aconseguir capitalitzar primer aquest malestar i ara no ha sabut fer-ne res. Però ara cada dia de sospirs, odi i desesperació, d'una manera o una altra, van cap a la proposta política hegemònica, que és la del socialisme, que és, això era un problema de gestió, aquí no hi ha un problema de conflicte amb l'Estat, aquí no hi ha un problema de desinversió, només calia posar uns buròcrates una mica més preocupats per les coses del dia a dia. Jo confio que aquest malestar general serà, va fent política mica en mica, i tard o d'hora servirà per moure la política cap a un lloc interessant.
1: Per cert, perdó, només per corregir-me a mi mateix, que quedi clar, no va haver-hi 7 talls en 7 línies diferents, sinó que va haver-hi talls en 3 línies, l'R3, l'R11 i l'RL4. Quedi clar, perquè volem donar la informació correcta.
2: Són 3 línies igualment, un dia que va ploure, però tampoc no va ser un diluvi.
1: La informació que vull donar vull dir que sigui igual.
2: Com l'accident de Gelida, no? Però Jo volia afegir una cosa, que estic molt d'acord amb la intervenció que ha fet el Joan, també en el sentit que aquí crec que Illa no ha sigut capaç de sortir a dir, perquè no era el seu paper, que fins i tot governant els seus a Madrid no se n'han sortit, perquè no pot sortir a dir això, perquè va guanyar unes eleccions, com deia el Joan, dient que si arribava guanyaria. Per tant, imagineu-vos què passarà quan no hi hagin els seus a Madrid. Però crec que aquí el veritable problema, qui el té de fons, és Esquerra Republicana. També és veritat que Illa va guanyar unes eleccions perquè tenia els seus dos principals líders, un a l'exili i l'altre inhabilitat, no? Vull dir que això també és molt qüestionable. Però crec que el qui té veritablement el problema és Esquerra Republicana, bueno, i Junts a Madrid també, en realitat, perquè tots estan jugant a fer veure que han guanyat coses al PSOE, i aquí ningú ha guanyat res, i els que seguim perdent som els catalans, no? Però Esquerra té un problema especialment perquè sembla que fins i tot es manté a les enquestes després d'haver fet aquesta aposta de genollar-se amb els socialistes, venim no només de línies tallades per robatoris de coures, que venim de l'esvoranc de Montcada, que sembla que no, és que passen tantes coses que ja no ens en recordem, però allò és, torno ara al populisme, un atemptat ambiental i de primer ordre, vull dir, i ja no en parlem, no? I d'unes obres que feia 20 anys que s'estaven fent amb un alcalde socialista on també hi havia hagut un govern dels comuns, i aquí no ha passat absolutament res, no? Per tant, crec que també els socis dels socialistes a Madrid i aquí tenen responsabilitat amb tot el que està passant.
3: No només que sobre que no han guanyat, o sigui, que sobre que no han guanyat res, a veure, han guanyat uns indults. O sigui, es va fer una llei d'amnistia que potser, vull dir, que alguna cosa sí que han guanyat. Vull dir, que el pacte no ha sigut a canvi de res.
2: Bueno, però...
3: No,
2: inhabilitacions, si Puigdemont no ha tornat, el català no existeix a Europa...
3: Si ens sembla suficient o no, que aquí cadascú considerarà el que consideri, sí. No, només dic que sí que hi ha hagut uns intercanvis. De fet, jo entenc que si hi ha suports que encara es mantenen, entre altres coses, és per ara mateix estan pendents del que passi, precisament amb la llei d'amnistia, amb la decisió del Constitucional, que hauria d'acabar desbloquejant, no? El que passi amb el Suprem, i fins i tot veurem si a finals d'any amb un retorn o no de Puigdemont, veurem, no?
1: Són les 11:18. Us voleu posar una mica més de bon humor?
2: Diguéssim. Mira, jo crec que
0: no és una mica cert, eh? Quin mal humor, que deixa això de Rodalies.
2: Els trens, sempre.
1: Ja. Però ens podíem posar una mica de bon humor?
3: Jo crec que és molt important. I que, a més, això que dius tu que sembla que sigui, saps? Ah, anem a parlar de tal. No, no, jo una cosa que crec molt de la premsa és que també hi ha gent que ens d'alguna manera ens deixa de llegir, de vegades ens deixa d'escoltar perquè dius, bueno, tio, quina turra, només amb les coses dolentes, saps? I que és important, i que com que també els periodistes tenim aquesta cosa que volem fer el Watergate una mica tota l'estona i volem explicar, no, destapar coses xungues, de vegades dius, bueno, però no ens oblidem d'explicar els llocs lluminosos de la vida que també existeixen, saps?
1: Sí. Totalment. I tant que existeixen. Ara ho comprovarem que existeixen.
4: RAC 1. Ganarles el derbi es lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
14: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador. Rotonda sortida amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
16: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
15: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
18: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten
19: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
18: A RAC 1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
19: Al món a RAC 1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
20: El dia 12 mirarem al cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
21: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
22: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
21: Calli, dona, no exageri.
18: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un milió.
23: El perquè de tot plegat.
1: 10 i 21. Lluna Belani, molt bon dia.
24: Bon dia, Sergi.
1: Escolta, hem rebut molts missatges o no?
24: Doncs bastant. La veritat és que sí, entre correu i WhatsApp, bastants missatges.
1: La gent té ganes de compartir una mica les bones notícies, com per exemple, què hem rebut?
24: Per exemple, en Ricard Ferrer, que ens explica que el millor que li ha passat aquest estiu és que està viu. Diu que va patir un infart i que la família va haver de trucar als serveis d'emergència de seguida. 30 minuts després ja estava a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ben atès i controlat. Per això dona gràcies infinites a la rapidesa i a l'eficàcia de les emergències a Catalunya. Aquest, diu, és el millor regal que li han fet mai.
1: Bravo pel Ricard. I tant. I visca els nostres metges i metgesses.
24: Exacte, celebrant la vida. També ens ha enviat un missatge la Laieta, que fa 7 anys que fa 7 anys explica que va passar un procés in vitro molt i molt complicat, amb molta por i riscos, però que finalment va sortir tot estupendament bé i confessa que el millor de la seva vida és una abraçada del seu fill, en Gael.
1: Oh, això me'n recordo. Moltes mares i pares diuen el mateix, que és aquells moments del dia en què dius, planteges tantes vegades per què he tingut fills, no? I una abraçada, un t'estimo mama o t'estimo papa, que ho arreglen tot ja. Poden haver... La casa potes en l'aire, però només amb això automàticament ja s'ha capgirat. Podem saludar també a aquesta hora del matí a la Paquita. Bon dia, Paquita.
0: Bon dia, Sergi.
1: Bon dia. Què ens expliques?
0: Bueno, pues us explico que quan us he sentit aquest dematí, us escolto sempre. La meva millor notícia és que he sigut besàvia.
1: Home, felicitats.
0: Sí, sí. Tinc 3 filles, 4 netes i ara tenim un nen, l'Àlex.
1: Home, felicitats. Quan va néixer l'Àlex?
0: El 5 de març. A l'Hospital de Palamós, que la meva neta treballa allà.
1: I què tal es porta de moment?
0: Bueno, bé, bé, només menja, fa les cacones i dorm. I, bueno, a veure, després de 3 filles, 4 netes, que arribi un nen, pues ja es podeu imaginar, i que després no és normal que una noia de 23 anys tingui avui en dia un fill, que és l'edat que jo tenia quan va néixer la seva mare. Però estem tota la família, ja s'ho podeu imaginar. I si ara faltava algú perquè s'enterés, ara ja ho sap Espanya.
1: Quants anys té aquesta besàvia?
0: Faré 80 el 9 del mes que ve.
1: Home, besàvia joveníssima.
0: Hombre, i tant. Estic, no te dic el que estic perquè estem a la ràdio i estem a hora... Jo sempre dic que estic de mare.
1: Ja t'entenc, ja t'entenc. Escolta, que m'han dit que vas participar a la cursa de RAC1.
0: Sí, sí, vaig estar parlant amb el Basté i vaig... Bueno, com que era... amb el Basté, amb el que fa les...
1: La tarda?
0: El Barça.
1: Ah, el Pou.
0: El que fa el Barça.
1: O el Pariser.
0: El Pou, sí, sí. Pou. I amb el Xavi Voltó hi havia tanta gent que era impossible. I també vaig parlar, quan estàvem cap a dalt, que ja arribàvem quasi a dalt, li vaig dir, perdona, tu qui ets? Perquè només coneixo el Basté, el Voltó. I em va dir, diu, jo sóc la que faig a la nit de 8 a 9.
1: L'Anna Ballonesta?
0: Això mateix, l'Anna Ballonesta, perquè, clar, jo escolto des de les 6 del dematí fins als Òscars i aleshores l'altre poso TV3 i després escolto els boixos que fan abans del clapés, que són divertidíssims.
1: Ah, els teloners.
0: Sí, els teloners. I després escolto pues, el Toni Clapés. I, bueno, i també... bueno, m'agrada molt, com que fa molts anys que me'n recordo molt de la Tati, quan va començar RAC1, de la dona del Pou.
1: Sí.
0: Saps? Que clar, l'escoltava, és que jo escolto RAC1 des de que estava el Xavi Bosch. És que des del començament,
1: jo soc
0: molt de ràdio, des de quan se'n va anar de Catalunya Ràdio a Estats Units, ara no me'n recordo, el periodista de l'Ara, a partir d'aquí,
1: sí,
0: Catalunya Ràdio per mi es va acabar. I aleshores veu entre vosaltres i continuo.
1: Aquesta és la bona notícia que rebem nosaltres.
0: Vale.
1: I Paquita, escolta, com es diu la teva filla que t'ha fet...
0: Alícia.
1: L'Alícia.
0: No, la meva neta.
1: Ah, no, clar, la teva neta. Com es diu la teva neta? Alícia.
0: Val. Alícia.
1: Doncs, Paquita, una forta abraçada per tu... Per l'Àlex i per l'Alícia, també, evidentment.
0: I jo per vosaltres, que sou bueno, ja diuen, la millor emissora de Catalunya i la tercera d'Espanya. Sou únics, eh?
1: Gràcies, Paquita, una abraçada.
0: Vinga, igual de vosaltres, bon dia.
1: Bon dia. Hola, Anna, bon dia.
2: Hola, Sergi, bon dia.
1: Què ens expliques?
2: Doncs que estic viva.
1: Home.
2: No està pas malament.
1: No, em sembla un bon titular.
2: Estic viva i a França de vacances, el primer dia.
1: Molt bé.
2: Perquè a mi al gener, divendres el dia 16, em sembla que va ser, em va donar una isquèmia intestinal i de cop, i bueno, vaig arribar a l'hospital, no me'n recordo gaire, però gairebé morint-me. Van tenir que treure'm dos metres d'intestí, diversos dies a la UCI, estava molt greu, i bueno, però estic aquí, ho he superat, i estic aquí. I jo crec que és la meva millor notícia.
1: Home, totalment, sense cap mena de dubte. Sí. Amb qui fas aquest viatge a França?
2: Amb el meu marit, el Jordi, que us està escoltant, ara està apuntant a casa. amb el mòbil i no, si em deixa Sergi, volia dir-li que l'estimo, que moltes gràcies per haver estat dia i nit allà amb mi i gràcies a ell, que perquè jo recordo aixecar-me, perquè ja estava dormint, eren les 2 o les 3 del matí, i recordo que bueno, jo el dolor, crit de dolor, i gairebé no recordo gairebé res fins 4 dies després, que desperto a la UCI i bueno, després de que haguem passat a tota la família li diguessin que no sortiria. Mm. I mira, i aquí estic. Vaig complir 51 anys a la UCI.
1: Hosti.
2: Imagina't. O sigui que...
1: I què faràs per celebrar el 52, ara d'aquí 4 mesos?
2: Doncs, bueno, ja m'han dit que tinc que celebrar 2 cumpleanys. L'1,
1: ah, exacte. El primer. En tens un de saldo, tens un de pendent.
2: Clar, tinc un de saldo, tindrem que fer l'1 i el 52. Doncs no ho sé encara, la veritat.
1: Bueno, tens temps per anar-hi pensant.
2: Sento, clar, no, em sento ara en la recuperació, que és llarga, que és farruga, però bé, estem bé i estem, mira, aquí a França a passar una setmaneta.
1: Molt bé.
2: I molt bé. I si em permets, només ja és l'últim, que després donar-li les gràcies a l'Hospital de Mataró, uh-huh. Perquè gràcies a ells estic aquí, al personal de UCI, increïble, i ja està. Que no, és que més bona notícia que aquesta no he tingut aquest any.
1: Totalment d'acord. Una abraçada, Anna, i a gaudir moltíssim del viatge i de tot el que ve.
2: Moltes gràcies. Adéu, moltes felicitats.
1: Què, Lluna, què més ens han dit els oients?
24: Doncs mira, qui igual que la Paquita està molt contenta en aquest cas d'haver sigut àvia és la Rosa, que ens ho ha explicat per àudio.
1: A veure.
3: Bon dia. La meva notícia bona és que hem sigut avis. El 28 de gener va néixer la nostra neta Alba i viuen al Canadà, a Toronto. En el mes de maig la vam anar a conèixer i ara al setembre vindran ells aquí i podrem passar bones estones junts. Aquesta és la nostra millor notícia. Moltes gràcies, bon dia.
1: Ha de ser una grandíssima notícia que et facin avi o àvia, sobretot pel tema de dir, ah, saps què? Ara em toca a mi malcriar a les criatures.
4: Això genera molts conflictes, eh?
1: Ja, totalment. Què més, Lluna?
24: També ens ha escrit la Naira, una noia que just ha acabat tercer d'ESO, ens diu que està molt i molt contenta perquè ha aconseguit una nota mitjana de 8,82 aquest curs passat.
1: Bravo.
24: Molt bona nota. Confessa que ja ha hagut de dedicar molt esforç i sacrificis i que sense el seu entorn això hauria estat del tot impossible. I explica que aquest estiu l'està passant amb les seves amigues abans de començar quart d'ESO amb una mica de por, això sí.
1: Bueno. Si s'ha tret amb tercer d'ESO amb aquesta mitjana, jo crec que pot anar tranquil·la per quart d'ESO, també, i tot el que vingui.
24: Sí, a més que tercer, diuen que és dels cursos més difícils de l'ESO.
1: Ah, sí? Tant,
24: bueno, sí, jo sempre he sentit que es diu això, no ho sé.
4: Jo crec que és perquè estàs en una edat molt insuportable. O sigui, els 15 anys són molt difícil.
1: Sí, yeah.
4: I molts canvis. I ve de gust de tot menys, no sé.
1: Jo no
4: molta, molta revolució.
1: Jo no ho recordo, ja. Frederic, bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Bon dia, Frederic, com estàs?
5: Bé, content, amb bones notícies.
1: Què ens expliques?
5: Bé, doncs com us he escrit, coneixo algú, ens caiem molt bé i al cap de 15 dies em diu que millor deixar-ho córrer. Mm. Bueno, que havíem de parlar i quan algú et diu que havíem de parlar, que hem de parlar, doncs t'entra la preocupació, què passa? Doncs el que passava és que li havien detectat un tumor a la Maria i que no volia doncs, que jo passés per aquell tràngol i doncs, que ens acabàvem de conèixer, millor doncs, deixar-ho córrer i bé, doncs, veure com sortia. I aquelles decisions que una vegada doncs, pren la vida, li vaig dir que no, que jo em quedava. I em vaig quedar i l'operació va ser un èxit i doncs, ara podem dir doncs, que la Maria està esplèndida.
1: Home, ben fet per no fer-li cas. Suposo que això no pot establir un precedent, eh? M'imagino. La Maria va dir, mira, aquesta te la passo. A partir d'ara, res més, eh?
5: Exacte.
1: Quant temps fa d'aquesta operació, Frederic, perdona?
5: Això va ser a l'octubre del 2024.
1: Bueno. I ara ja ha deixat enrere la malaltia, tot ja definitivament?
5: Sí, sí, sí, sí. Ho ha deixat enrere i, com deia, està espectacular. I, a més, doncs, jo també em vaig de posar el carnet d'avi perquè el 2025 doncs, també he sigut avi. Havia el meu primer net, en Teo, i clar, doncs, això també és una molt bona notícia, sens dubte.
1: I confirmes això de lo de malcriar els nets o no?
5: Bueno, de moment no, però ja arribarà. Ja arribarà. Encara és molt petit, però sí, arribarà.
1: Que bé, Frederic, doncs ho celebrem moltíssim. Una abraçada molt forta per tu i per la Maria. I pel Teo, també.
5: Molt bé, gràcies.
1: A tu per compartir-ho. Crec que tenim més gent connectada, no? Podem saludar aquesta hora també la Susana. Bon dia, Susana.
6: Bon dia, tinguem tots.
1: A veure, què ens expliques tu?
6: Bueno, jo estic molt contenta perquè la meva filla, que ha passat des de que tenia 27 anys a l'estranger, estudiant i treballant, ha tornat per fi aquí a Catalunya, ha trobat una feina aquí a Barcelona.
1: Home.
6: I sentir-la tan a prop, quan en aquest impàs de temps a mi m'han operat dos vegades d'un càncer de bufeta i un altre de pit, tinguent un lupus, és com tenir un flotador aquí a prop. Estic molt contenta, molt orgullosa de la meva filla. Ha treballat molt per aconseguir un test i és el meu motor.
1: Com es diu la teva filla, Susana?
6: Èlia Casals Alsina.
1: Quants anys feia que estava vivint a l'estranger, l'Èlia?
6: Se'n va anar, tenia 27 anys, va anar allà perquè la varen becar. Perquè sempre ha anat de beques, i es va anar en un principi a Alemanya. Després estava estudiant una altra carrera, se'n va anar a Itàlia a fer l'Erasmus, a Florència. Després, quan va fer el doctorat, pues, també va fer part del doctorat a Alemanya. I ara estava a Bèlgica treballant.
1: O sigui, això són uns quants anys. Quina edat té ara l'Èlia?
6: L'Eli ara té 35.
1: 30, per tant, pràcticament 10 anys vivint lluny.
6: Sí, pràcticament 10 anys, sí, sí.
1: I ara què t'ha dit l'Eli, Susana? Sí, ara ja ha tornat a casa definitivament o què?
6: No, jo, a veure, jo li he dit que si ella no està ben aquí, i està millor en altres llocs que ha treballat, i les condicions laborals d'aquí no són les mateixes que en altres països, igual que les dels lloguers i els pisos que es lloguen, ella no se senti lligada a mi, perquè jo no la vaig tenir amb ella perquè es lligués amb una persona malalta. Jo tinc un lupus i quan va néixer jo ja tenia el lupus. I ella no s'ha de sentir lligada a mi. Ella ha de fer la seva vida. Ara, és clar que si jo la tinc a prop, jo em trobo millor, això és veritat.
1: Clar. Com estàs?
6: Bueno, ja et dic que contenta, tinc aquí a prop de la meva filla i el seu company, em dona energia, em cuida la meva mare que està ingressada amb Alzheimer, es preocupa molt de la meva mare també, i la veritat, això me fa veure la vida amb més positiva.
1: No?
6: Sí, sí, més positiva. Perquè la vida és dura. I les alegries són tan poques a vegades. N'hi ha gent que té tan poques alegries que el que torni a ella és, quan m'ho va dir, era com un dia de Nadal. Millor que un dia de Nadal. Millor que un dia de Nadal. Perquè s'ho va mantenir en secret fins que no ho va tenir tot ben lligat, perquè és una persona que no li agrada fer especulacions. I fins que no ho va tenir tot lligat i em va dir, mama, torno a Catalunya i estaré a prop teu i tot serà diferent. I estic molt satisfeta i molt orgullosa de la meva filla.
1: Tu vas dir,
6: sobretot com persona, perquè com persona estic molt orgullosa.
1: Has dit una cosa, que és que estàs molt, molt orgullosa, crec que és molt bonic que diguis això, però crec que també has donat amb la tecla amb una cosa que has dit, estic molt satisfeta, perquè molt probablement, si l'Èlia és tan bona noia, si ara s'ocupa de la seva àvia, si ara està tan al costat de la seva mare, si porta 10 anys fent carrera a l'estranger, si ara ha tornat i està fent camí a la seva vida, gran part del mèrit també el té qui la va educar a casa. Vull dir que aquí també t'has de sentir orgullosa tu,
6: no,
1: com a mare.
6: No, saps què passa? Saps què passa? Jo com tinc un lupus, i el lupus, no sé si ho sabeu, és una malaltia que s'agafa de molt joveneta. Sí. Quan la vaig tenir, que era com un desig que jo tenia des de molt jove, de ser mare, el que no volia és que a mi jo em morís i la meva filla es quedés inútil. I vaig voler que fos una dona independent. El seu pare ens maltractava, em vaig separar, que ella era molt petita, i jo volia que ella se valgués per ella mateixa. Mm-hmm. Entens? Mm-hmm. I, o sigui, no sé si vaig ser una mica dura amb ella, perquè jo el que volia és que si a mi em passava alguna cosa, ella pogués tirar endavant sense mi, sense tenir el problema de dir no tinc mama, no sé fer res. Uh-huh. Entens? I jo crec que l'amor als fills és donar-li l'oportunitat que siguin ells mateixos i que volin. Que volin a la seva manera, és clar, amb una vigilància, uh-huh, amb la seva educació, cuidar la seva educació, amb qui van, però ells han de triar la seva vida. Ells han de triar la seva vida i hem de pensar, els pares, que no sabem quan nosaltres deixarem d'estar al seu costat. Elles també ens poden faltar, de moltes maneres, com ara ha passat amb la meva filla, que jo no l'he trobada... No he vist aquesta distància. Hem estat molt, molt, molt a prop amb l'Èlia. Mm-hmm. Encara que estigués lluny, ella i jo estàvem molt a prop, no l'he sentit distant. Mm-hmm. Entens? Jo tinc una germana i no en parlo fa 10 anys i és com si... Jo tinc dos germans, és com si no existissin, entens? Yeah. I viuen al carrer. I en canvi amb la meva filla no he tingut aquesta distància. Sempre l'he tingut a prop, sempre he necessitat alguna cosa, i jo penso que sempre que ella ha necessitat alguna cosa, mm-hmm, que la gent que viu a fora té els seus moments dèbils, fluixos, mm-hmm, d'enyorança, i les nostres joves marxen buscant oportunitats perquè aquest país no els escolta, no els recolza. Mm.
1: Doncs,
6: perdona, però estic desviant.
1: No pateixi gens. No, anava a dir que, Susana, ja la tens aquí. Per tant, gaudeix-la moltíssim i una forta abraçada a totes dues.
6: Gràcies per la vostra companyia. Me'n feu molta, que fa molts anys. De fa molts anys. N'hi ha vegades que m'ho passo molt bé amb vosaltres.
1: D'altres que menys, no?
6: M'ho passo molt bé amb vosaltres. I vull felicitar per l'entrevista que li vas fer a aquella persona que parlava del genoma humà.
1: Sí.
6: La vaig escoltar atentament. Em va encantar. Em va encantar i et felicito per aquella entrevista. Gràcies.
1: Gràcies, Susana. Una abraçada.
6: Adéu, guapo. Adéu. Vinga. Adéu-siau a tothom.
1: Lluna, per acabar, tenim un parell més i farem l'última trucada i fins aquí. Què?
24: Sí, mira, jo ara, mentre estàvem aquí, he rebut un altre missatge que crec que s'ha de compartir. Ens l'envia la Cèlia, una nena de 12 anys, que diu que el millor que li ha passat aquest estiu ha estat recuperar-se d'una encefalitis aguda que va patir l'11 de juliol, és a dir, no fa ni un mes. Va estar 3 dies en coma, una setmana a l'UCI i 4 dies a planta de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Uh-huh. I, clar, els metges no sabien com evolucionaria, si hi hauria o no seqüeles. Van ser molts dies de patiment i dolor, però finalment sembla que tot ha sortit perfecte.
1: Olé.
24: I a remarcar l'últim que diu ella, que és: estic estupenda, visca els metges i visca la vida.
1: Visca. I visca ella. I alguna cosa més? Lluna, algú més que haguem rebut?
24: Sí, també hem rebut un missatge del Toni que ens explica que ell celebra que ja ha acabat d'escriure el llibre que portava més de 30 anys escrivint.
1: Hosti.
24: Ha recollit la història del seu pare, l'Antonio, una història de presó, supervivència i dignitat, explica. En Toni diu que durant molts anys va conèixer petits fragments de la vida del seu pare, tot això estem parlant de la guerra civil postguerra, però després de dècades d'investigació ha pogut reconstruir-la i posar-hi el punt final. El llibre es titula Barber, carter de presó.
1: Allà, en torni.
24: Barber, carter de presó.
1: Mira, si algú li interessa, que ho sàpiga que aquest llibre del Toni que ha escrit després de 30 anys recopilant informació. I acabem amb el Marc. Bon dia, Marc.
7: Bon dia.
1: Què ens expliques tu?
7: Uf, bueno, de moment estic emocionat amb totes aquestes bones notícies que acaben d'explicar.
1: Nosaltres estem igual.
7: Perquè hi ha alguna que també m'ha ressonat molt. Bueno, doncs com aquesta última notícia, va ressonar amb aquesta última notícia que acabeu de dir, aquest llibre. Jo també porto 26 anys escrivint, entre cometes, un llibre. És un diccionari bilingüe català-basc-català. I deu fer menys d'un mes que la noia que m'ajudava dels dubtes de l'editorial doncs m'ha donat permís per poder-lo editar en paper. Doncs estic molt content.
1: Home, bravo! Enhorabona!
7: Gràcies.
1: Quants anys has dit que portaves? 20 i quants?
7: Uns 26. Des del març del 2004.
1: Una
7: setmana després d'haver acabat la carrera.
1: I això ho anaves fent tu, una mica com el teu projecte particular? Entenc que, no sé si tenies una web o alguna cosa així, o com ho feies?
7: Bueno, jo en aquell moment internet no és que estava molt desenvolupat com ara, doncs anava consultant, a part dels estudis que havia fet de llengua basca, doncs diccionaris basc-castellà, basc-francès o fins i tot basc-anglès, per anar construint doncs, l'estructura del basc-català i del català-basc. Un treball de formigues i pas a pas.
1: I ara s'editarà en paper. Tens data ja de sortida?
7: No, perquè com que m'ho vaig fent tot jo una mica, doncs ara me falta aquí el que és la maquetació del diccionari,
1: sí,
7: que ja m'han donat quatre instruccions per començar, doncs s'ha de fer proves i després ja ha sortit. Quan sortim ja ho sabrem.
1: Totalment. I com va ser el moment en què t'ho van dir?
7: Bueno, jo ja havia acabat de fer una cosa i quan vaig parlar amb la noia, amb la senyora Clara de l'editorial de Luia, doncs com ho va dir, me vaig quedar parat, em vaig quedar sense veu, me se va posar la pell de gallina, que dius, ostres, tots aquests anys fent això i al final doncs podrà sortir la llum en paper, no? Que és l'objectiu que a mi també m'agradava, a part de posar en relació la cultura basca i catalana a través d'un diccionari de llengua, perquè sempre si volies estudiar basc havies d'anar a través d'una altra llengua, no podies anar directe.
1: Doncs Marc, enhorabona.
7: Moltes gràcies
1: i molts èxits.
7: Igualment.
1: Són 3:15. Ha estat bé, ha estat molt bé,
24: sí,
1: la veritat. Gràcies, Lluna.
24: A tu, Sergi. Ai, m'ha agradat molt.
1: Ara que d'aquest ambient estàs com relaxat i com a gust i no? I sap com greu trencar-lo, però no el trencarem.
24: Pensava que no. Si anaves a donar una molt mala notícia.
1: No, ni molt menys. Però farem un tema molt d'estiu, que és això, és un poble revoltant-se contra Google Maps. I amb això, amb això acabarem. Hem d'anar a Montblanc. Què està passant a Montblanc? Per què han decidit plantar cara a Google Maps? Ara ho descobrim, un segon.
8: RAC 1.
9: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
10: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
9: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
25: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
12: notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
13: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
23: El perquè de tot plegat.
1: Doncs això que dèiem, els veïns de Montblanc ja fa temps que viuen un autèntic via crucis per circular en cotxe pel municipi durant el cap de setmana. Es veu que això és un tema especialment divendres i diumenge i especialment durant l'estiu. El punt conflictiu és una rotonda que uneix N240, AP2 i C14. Per qui no conegui la zona, és el punt per on passen sobretot els vehicles que fan el trajecte Lleida-Tarragona. Quin és el problema? Doncs que al no haver-hi un enllaç s'hi formen cues quilomètriques. Però, això podries dir, bueno, pues, ja ho sabem, quan estigui l'enllaç doncs potser arreglarem aquest problema, però és que el tema és que per estalviar-se la cua, allò el Google Maps que diu ruta més ràpida, et proposa passar per dins del poble per estalviar-te la caravana. Això què acaba fent? Que tot el col·lapse es traslladi a dins del poble. I els pobres veïns ja saben que divendres, diumenge, pràcticament, si volen sortir en cotxe, no poden sortir de casa. Marc Vinya, alcalde de Montblanc. Bon dia i moltes gràcies.
14: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
1: Quan fa que passa això, alcalde?
14: Bé, això passa des de fa temps. Passa que s'ha intensificat molt el trànsit des que es va obrir el túnel del Coll de l'Illa. Des que l'A27, que arrenca a Tarragona, arriba fins a Montblanc, fins a l'Illa, més ben dit, perquè fins a Montblanc no hi arriba, fins a l'Illa, que és una pedania de Montblanc, fa que hi hagi molt més flux de trànsit. I això, especialment en temporada d'estiu, temporada de vacances, ponts i caps de setmana, que hi ha més activitat, més flux de trànsit, és quan trobem aquesta problemàtica.
1: Entenc que les cues són en direcció costa el divendres i de tornada a l'interior els diumenges?
14: Sí, és així.
1: I és només exclusiu de caps de setmana i d'estiu o també us hi trobeu de tant en tant en dies laborables?
14: No, hi ha molt flux de trànsit els caps de setmana, ponts i així, és especialment molt més intens. Entre setmana pot haver una petita retenció, no hi ha massa problema. Però el problema rau és que l'A27, com deia, no arriba a Montblanc. L'A27 s'acaba a l'Illa i hi ha 5-6 quilòmetres pendents d'executar de l'A27, que és l'enllaç entre al final del túnel de l'Illa i l'accés a l'A2, a l'autopista, a l'AP2, perdó. Fins que això no estigui resolt, la via que hi ha actualment és la nacional, doncs no té capacitat per absorbir tot aquest volum de trànsit. I aquest trànsit ha de passar per la mateixa rotonda. Clar. I és aquí hi ha el problema, que va haver una rotonda, doncs tot s'alenteix més, es fan cues, perquè Montblanc estem en una posició estratègica, podríem dir, perquè estem molt a prop de Tarragona, a una hora de Barcelona amb l'AP2, estem a prop de Lleida, és la carretera, la C14 de tot el trànsit que baixa d'Andorra. Estem en un nus de comunicacions que va petar a una rotonda que, de fet, el projecte de l'enllaç de la 27 preveu que aquella rotonda es duplicarà la seva dimensió. Per tant, ja en són conscients del Ministeri de que aquella rotonda és insuficient, clarament.
1: Clar. I aquí cal afegir-li, alcalde, tots els que van o amb el Google Maps o que van amb navegadors, sí, o que potser que ja s'ho saben, sí, que comencen a voltar, no?, pels carrers interiors del poble.
14: Sí, el fet és que la rotonda aquesta d'accés a l'AP2, el problema que té és que durant el cap de setmana, diumenge a la tarda especialment, es munta un dispositiu que s'anul·la la funció de rotonda per evitar aquest col·lapse. I quan tu surts de Montblanc amb intenció d'anar o bé de cara a l'AP2 o bé de cara a la C14, per exemple, els veïns de la pedania de la Guàrdia tenen aquesta dificultat, tu surts per aquest accés de Montblanc i no pots creuar la rotonda. Et canvia cap a la Nacional, has de tirar avall fins a on pots fer un canvi de sentit i després tornar cap a la rotonda. És a dir, una cosa que podries fer recte, doncs has de fer diversos quilòmetres i, a més, quan hi ha retenció. Google Maps, què passa? Posa com a ruta col·lapsada, per tant, molta gent travessa Montblanc. Montblanc, doncs, queda col·lapsat i quan la gent es pensa que ja és a la rotonda per entrar a l'autopista, el mateix dispositiu de trànsit el que fa és enviar-te una altra vegada a la Nacional. Per tant, col·lapsa per totes bandes. I nosaltres el que vam estar parlant amb el Servei Català del Trànsit, Mossos d'Esquadra, el Departament d'Interior, busca aquesta solució i que des del Servei Català del Trànsit fessin alguna acció amb Google Maps perquè no marquessin com a un itinerari alternatiu a travessar Montblanc a través del carrer de la Muralla Santa Tecla, que és el que queda col·lapsat absolutament.
1: I us han dit alguna cosa des de Google Maps o no?
14: No, nosaltres no hem fet la gestió directament a Google Maps. La vam demanar que, de fet, va ser una proposta del mateix Servei Català del Trànsit a una reunió que vam tenir que optarien per a notificar a Google Maps des del Servei Català del Trànsit una incidència de forma recurrent perquè el sistema ja no donés com a alternativa passar per dintre de Montblanc.
1: Clar. jo recordo, alcalde, l'estiu passat en vam parlar molt, que era l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, que els diumenges havia arribat a prendre la decisió radical, que va ser molt polèmica, que en vam parlar, de directament barrar el pas del poble, perquè moltíssima gent que allà a l'autovia de la costa, quan el diumenge de tornada comença a acumular-se caravana, hi ha molta gent que es desvia per anar a buscar la Nacional, i hi ha molta gent, no?, que fa aquesta trampa, podríem dir, d'anar per dins del poble. No sé, alcalde, si vostè s'ha plantejat en algun moment barrar el pas directament a l'interior del poble.
14: Hem estat parlant d'aquesta possibilitat de deixar només l'accés a veïns, però l'accés que el ramal que entra a Montblanc des de la sortida de la 27 a través de la Nacional queda bastant allunyat. Hem de mirar si tindríem prou efectius en policia local, perquè nosaltres som un municipi que no som massa grans, som 7.600 habitants i tenim 5 nuclis de població, són pedanies, a més de Montblanc. Per tant, se'ns fa difícil amb els propis recursos de policia local fer segons quines actuacions. I amb Mossos d'Esquadra alguna vegada n'han parlat, però de moment no hem optat per aquesta mesura, però tot això està sobre la taula, que ha arribat el moment, doncs s'hauria de valorar activar-ho efectivament.
1: Marvin, alcalde de Montblanc, moltes gràcies i ànims, tot plegat.
14: Moltes gràcies a vosaltres per fer-se resoldre aquesta problemàtica que tenim a Montblanc, i esperem que el Ministeri finalment acabi la 27, que serà la manera de que això s'aturi d'una vegada per totes.
1: Quina previsió hi ha d'això, alcalde?
14: Bé, estem pendents, perquè han estat més d'un any amb la declaració d'impacte ambiental dintre dels propis departaments del govern central, i ens diuen que és l'obra de l'Estat a nivell de carreteres prioritària a Catalunya. En fi, em sembla molt bé que sigui prioritària, però també ha de ser urgent, perquè ara, clar, ara si s'ha de fer la licitació, si a partir del pressupost, si s'han de fer les obres, estem anys, jo crec que pots 4 o 5 anys, crec que no se'n traurà ningú. Això que hem de prendre paciència i buscar les màximes solucions per minimitzar. Sabem que no hi ha una solució definitiva, sinó és amb la finalització de la 27, doncs aquests anys que ens toca esperar, doncs entre tots mirar de buscar, doncs, reduir l'impacte al màxim.
1: Gràcies, alcalde.
14: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Joan, aquest sospir final de l'alcalde lliga molt amb allò que parlàvem abans de la resignació, que diu, això per quan està per bé, si fa... Ai. Bé. No?
15: Sí, sí, és aquest sospir, però no hem de defallir. Tot sospir és en última instància i per moltes ramificacions polític. Vull dir, no hi ha malestar. El malestar ni es crea ni es destrueix. Només s'acumula fins que algú el sap fer servir.
1: Va, 5 minuts i les 11. Avui us deixo marxar puntuals. Vull explicar una interioritat. Durant una publicitat, ha hagut un moment que... Jo he deixat l'estudi per anar a fer una cuina al lavabo i la que ha retornat m'ha preguntat quan acabem, i he dit, a les 11. I el Joan ha fet, sí, a les 11.
24: Ja està. No, tu vas a ser puntual.
1: No, però avui sí, perquè a més també tinc moltes ganes de parlar amb el Joan Lluís García, amb la Gemma Soler, una mica, perquè avui comença una setmana clau pel mercat de fitxatges del Barça, tenint en compte els últims girs de guió, però Rodri, que tard o d'hora s'haurà o s'hauria de confirmar. Julián Álvarez, que avui torna a l'entrenament i demà té una conversa pendent amb el Xolo, veurem en quins termes i en quin to. Tot el tema Ferran Torres, si torna o no dimecres, i el que crec que és el millor de tot, que és el proper gir de guió que ens té preparats Deco, perquè quan creus que va una mica per aquí... De cop resulta, ell va per allà. I, per tant, setmana important, la comentarem amb el Joan Lluís García, amb la Gemma Soler. Després, com us deia, hem de tornar a parlar de l'eclipsi i acabarem entrevistant una de les persones de les arts escèniques del país que millor està, que està en un gran moment. De fet, acaba de ser premiada amb la seva última pel·lícula, Mala Bèstia, que és la directora i guionista Bàrbara Ferrer, que, entre altres coses, va dirigir el videoclip de Milionària, de Rosalia. Parlarem amb ella abans d'arribar a les 12. Gràcies a tots quatre. Fins la setmana que ve.
24: Gràcies a tots.
1: I res, seguim aquí fins les 12 nosaltres.
16: El perquè de tot plegat.
17: RAC 1. RAC 1.
19: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
20: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
19: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
20: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
19: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
17: RAC 1. Tots som un milió.
22: Ara,
0: que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure.
2: Ara que volem fer el que volem,
3: mullarem els pares amb la pistola d'aigua
18: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
21: I escoltarem els contes de Reco.
22: A la piscina!
26: Al cotxe!
27: O a l'hora de la migdiada!
28: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
29: I, oh?
30: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento.
31: I són divertidíssims!
32: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
33: Els trobareu tots a l'aplicació i a Reco.cat.
34: RAC 1 Podcast.
35: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
36: L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
37: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
36: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
38: a Android Auto
36: i a Apple CarPlay.
37: Tots els podcasts de RAC 1.
36: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
39: Noves funcionalitats premium.
36: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
40: Fàcil, intuïtiva i renovada.
36: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
20: Un minut i les 11.
41: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
20: Joan Lluís García, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Com anem?
20: I ben tornat.
1: Gràcies.
20: Això és que... Això és una cosa que a mi personalment m'agrada molt, que és quan la gent d'esports comença a tornar de les vacances, perquè vol dir que això ja ho tenim aquí.
1: La màquina comença, eh?
20: Ah, sí, sí. Jolli... Aviat ja deu tornar a l'eix.
1: Sí, la setmana que ve. M'estàs enganxant, perquè sí, acabo d'entrar per la porta.
20: Encara no obert ni l'ordinador, el Jolli ja ha vingut directe.
1: Estic parlant de memòria, diré que sí, la setmana que ve ja l'eix ja s'hi posa.
20: Pou i companyia amb el Camper.
1: Sí, el 19. El 19, allà hi serem, no tots, però pràcticament tots.
20: Molt bé.
1: I després ja, és que la Lliga comença aquest cap de setmana.
20: És que és ja.
1: Vull dir, això és ja.
20: I... amb un apassionant, crec que és un... a la vez Getafe?
1: Podria ser.
20: Sí, crec que si m'ho mirava, dos quarts de vuit. Aquest també és un tema. Una de les obsessions del Basté, també, que les grans lligues totes comencen amb el vigent campió jugant a casa contra no sé qui, això, i la Lliga Espanyola comença amb un... a la vez Getafe.
1: Per fer socis, no, per fer seguidors, perquè Tebas creu que... Vaja, aquest partit el vens a la Xina i et forres.
20: Que flibes.
1: Et forres.
20: Gemma Soler, molt bon dia.
42: Molt bon dia.
20: Bon dia, Gemma, com estàs?
42: Pues bé, amb ganes que comenci la Lliga, però bueno, serà com quan tornes al col·le, que la primera setmana és una mica de broma, doncs aquest any també ha tocat així.
20: Totalment. Ara ho comentàvem al final de la tertúlia. Clar, hi ha noms, i els anirem abordant un per un, que sí, Araujo, Rodri, Julián, etc. Però, clar, sembla una mica que amb el mercat de fitxatges que s'està marcant Deco, diguéssim, una mica la sensació de dir, bueno, ara comentem això, que és el que tenim sobre la taula, però vés a saber si d'aquí 3 dies podem estar parlant d'un nom que no ens haguéssim ni imaginat.
1: Totalment. Home, jo crec que els casos de Gordon, de Dejemi, d'Araujo, aquests que t'agafen, no?, que et quedes com si estàs a dutxa i et surt l'aigua freda de cop, aquests són els que ens encanten. És a dir, fitxatges tipus Julián, que portes tot l'estiu amb els colabrots aquests, cansen i no afegeixen espectacularitat al mercat d'estiu. Però veure que et lleves un dia al matí perquè has anat allà dormint aquesta hora i que Araujo el veus que hi ha amb la samarreta pràcticament del Liverpool, o que Gordon, que és un nom que aquí, bueno, ja fa, és a la prehistòria del mercat de fitxatges, però aquí, vaja, l'Àlex Pintanel vam ser qui ho vam avançar, i recordo com va venir i em va dir, escolta, que el Barça va per aquest tio. I jo, com per aquest tio? Gordon, sí, segur, sí. I va ser, vaja, d'un dia per l'altre pràcticament que es va fer aquest fitxatge. Home, és animat, és divertit, porta molts estius que el Barça no ha pogut fer per un tema econòmic evident, i ara estem reprenent aquells mercats d'estiu que tant ens agradaven, de fitxatges sorpreses, de viatges, de reunions, d'ara hem enxampat a Deco aquí o a Deco allà, i flipar-te una miqueta amb els partits de pretemporada per pensar a veure com jugarà aquest Barça, com deixarà de jugar, qui es quedarà a la banqueta, qui serà titular, etcètera. I a més també tot el tema de la Masia, que a mi m'encanta, eh? Sí. És a dir, jo sóc molt partidari sempre d'apostar, en cas de dubte, apostar sempre per la Masia,
0: i veus aquestes pretemporades en què han tingut tan recorregut els jugadors joves, mm-hmm. que, com no sé, Tonkara, aquesta sorpresa que és la lateral esquerra Jordi Pasqué, sí. que pràcticament, vaja, és que estava jugant amb els juvenils fa dos dies,
1: Xavi Espart,
0: ja el vam veure, però... i que veurem a veure quina importància té en aquesta plantilla i com pot modificar la defensa del Barça. No sé, són partits que venen molt de gust a veure, el següent aquest cap de setmana, aquest amistós contra Basilea, i ja la Lliga, que començarà d'aquí dos dies.
1: T'està agradant, Gemma, tu, de moment, el mercat que està fent el Barça?
42: Sí, m'està agradant molt. Trobo que és una situació bastant inèdita, no? Perquè, com deia el Joan Lluís, feia temps, no?, que el Barça no podia fitxar noms més o menys, no?, que arribessin, no arribessin amb una sessió o una cosa estranya. I sí que és veritat que és com inèdit, perquè que aconsegueixin fer-ho amb tot aquest secretisme, que els periodistes ens posen una mica nerviosos, però està bé. I evidentment, si les operacions es fan de blindades d'aquesta manera, doncs sempre seran més positives pel Barça, excepte una, que aquesta sí que es retransmet, que és el col·laborat de l'estiu, que és el de Julián, que per pressionar, per exemplificar que s'està fent tot el possible per portar-lo, sí que m'està agradant, evidentment, i el que he vist de lo poquet que he vist del Barça en aquests partits també, la mateixa idea de Flick, la idea de Barça, amb un equip una mica més físic, vertical, pressionant, però clar, la incògnita del nou, saber què passarà amb Ferran, és segurament l'inquietud que tenim tots els culers, i l'altra que crec que és molt positiva és que Rodri acabi triant el Barça. Ell, sabent l'interès del Madrid, però que no ho tenia clar perquè pensava que Mourinho no el volia, que esculli el Barça, crec que exemplifica molt la diferència de projecte, de bon entrenador, de bon ambient, que un jugador consolidat que se'n pot anar on vol decideix venir al Barça.
0: És que la sensació és que el Barça ha tornat a on havia de ser, no? És a dir, hem estat uns anys, ara ho dèiem, en uns mercats molt, des del punt de vista d'entrades i sortides, molt austers perquè no hi havia diners, una miqueta com en aquell lleig m'ha estat una travessia al desert de dir, ostres, que el Barça és que no, ja no és un equip sexy, és un equip on no vol venir les estrelles, no té ni un duro, té mala fama perquè no pot pagar, perquè sempre està entrampat de calés, perquè no acaba tenint una proposta de joc atractiva, i això, des que arriba Flick, canvia com un mitjó. Ja la segona temporada de Xavi, en què es guanya la Lliga, ja comença a canviar, i evidentment amb Flick aquí és un punt d'inflexió absolut. El Barça ha d'apostar per els jugadors del planter, i això jo crec que ha estat bàsic i essencial perquè s'hagi sobreviscut aquests anys. Ha fet un equip que és una pinya, i la mostra és que el gruix de la secció espanyola és del Barça, i que per tant hi ha un talent brutal, i a partir d'aquí, doncs ara el que toca és fer el pas endavant, i un pas endavant és que vingui un jugador com Rodri. És a dir, que puguis permetre que vingui un jugador com Rodri, pisparli al Madrid, que sempre ha estat l'omnipresent els últims anys perquè per capacitat econòmica, aquests últims 5, 6, 7, 8 anys des de la pandèmia cap aquí ha estat per sobre del Barça clarament, i poder seduir un jugador d'aquestes característiques, pilota d'or, encara amb 30 anys, i que et puja al nivell de la plantilla en un lloc on al principi tu et pensaves que el Barça ja no fitxaria ningú perquè va molt sobrat al mig del camp, doncs això ja denota que, ostres, aquest mercat del Barça és dels seriosos, i falta rematar-lo amb el nou, sigui Julián o sigui un jugador, un pla B que es pugui treure del barret de Deco, veurem qui és, però en tot cas, si ja ho culmines amb Julián, Rodri, Gordon, Adeyemi, vaja, és un mercat de fitxatges que no l'havíem vist en molts anys.
1: Clar, és que hi ha bastantes probabilitats de que aquest dimecres el Barça no tingui davanter.
0: Sí. Vaja, Ferran és, jo crec que, vaja, clar, és evident que marxarà per totes les circumstàncies, per la situació en què està, i perquè és un jugador que és veritat que t'aporta gols, però no és el teu nou titular, i em pots treure una bona picossada, i veurem a veure què s'inventa Flick. Jo crec que un nou sí que és evident que has de fitxar, és evident, per mi. I després el pla B, doncs sí, pot passar per Hamza, que és un jugador molt jove encara, i jo el veig bastant verd, i una miqueta, doncs, per Fermín, per Olmo, per Lamin, per Gordon, és a dir, que una miqueta estil PSG, que la resta de davanters es posin les piles en aquest aspecte, però jo crec que un nou sí que sí o sí ha de venir.
1: Tu veus igual, Gemma?
42: Sí, absolutament. És veritat que els perfils que s'han fitxat d'extrems tenen molta mobilitat, i hi ha l'opció del fals nou, hi ha opcions com ja va provar l'any passat Flick amb Rafinha per darrere, però que tampoc ha acabat de funcionar, llavors crec que seria massa arriscat, i vull pensar que amb el gran mercat que està fent Deco i el Barça i la direcció esportiva, que no cometran l'error de no reforçar amb un nou, i jo crec que també després de la sortida d'Araujo, un reforç a la defensa també seria necessari.
1: Això us volia preguntar. Clar, ara amb la sortida d'Araujo, el Barça hauria de fitxar un altre central, o amb els que podríem dir, no?, els quatre que et venen ràpid al cap, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García i Christensen, uh-huh. Com sempre Christensen amb l'asterís de veure si aguanta o no, tens Álvaro Cortés. Si amb això ja n'hi ha prou, la Gemma diu que creu que cal reforç, tu, Juanlu?
0: Jo prioritzaria el nou, clarament. Jo abans et comentava el tema de Xavi Espart, que per mi sí. És important, perquè el que et fa Xavi Espart és donar una garantia al lateral dret. I això per mi implica també que Eric el puguis comptar més com a central, mm-hmm. que aquesta temporada ha estat a mig camí de ser un central o de ser lateral, perquè com de la temporada passada no va acabar d'estar del tot bé. Jo crec que amb Xavi Espart sumes un element més a la defensa, també Cancel, esperem que arribi, que no l'hem nomenat, però cert. En teoria també ha de venir i t'ha de falcar la posició del lateral esquerre. I d'aquesta manera, clar, de centrals acabes tenint això, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, que té, no detractors, però sí gent que potser no se l'acaba de creure, jo me'l crec 100%, la temporada passada crec que va anar de menys a més i va acabar fent una parella

0: La seva posició natural, em sembla que sí, clar, un Laporte seria perfecte, perquè hem vist tots Cubarsí, que ha pogut fer amb un central de garanties veterà, amb experiència, igual que ho vam viure fa dues temporades amb Íñigo Martínez. Jo, si es pot, estic d'acord, que la gran prioritat ara mateix, la gran necessitat, són els gols i el nou, perquè també crec que d'aquí dos dies Ferran doncs ja serà evident que no continuarà, però jo crec que un reforç també a la defensa, i si se'n lesiona, si es constipa algú, jo crec que sí que és necessari.
1: Aquí el tema també és qui, no?
2: Quin centre la porta, es dius?
1: Clar.
2: Sí.
1: I tal com està el mercat, tal com està, que tot és a partir de, no? A idea el Dani Solsona, que és una de les seves grans obsessions, diu, no? A partir de 80 milions o 90 milions ja pots parlar amb la gent, però si no, no hi ha manera.
2: Sí, sí. No ho sé, a veure, també hi ha solucions imaginatives, no? És a dir, ara hem pogut fitxar Gordon per 80, que és una cosa que no ens podíem ni imaginar, i veurem si ve també aquest davanter centre, vaja, Julián, que seria més de 100 milions d'euros. No sé quina solució imaginativa. És evident que Laporte és el més fàcil perquè ha fet una exhibició al costat de Cubarsí al Mundial, vaja, és la parella centrals de la selecció campiona del món, però amb això ja ho tens tot dit. Però ja et dic, jo és que la prioritat davant, perquè sense Lewandowski, sense Rashford, sense Ferran Torres, són 54 gols que perd respecte a la temporada passada i que s'han de fer. Veurem si amb aquesta solució imaginativa, amb aquest Barça coral a davant, amb aquesta mobilitat entre Gordon, Adeyemi, Rafinha, que esperem que sigui el Rafinha no de la temporada passada, que va estar molt fotut per les lesions, sinó de fa un parell de temporades, i sigui una referència en atac i també faci gols, doncs sumis aquests gols que no vas tenir a Rafinha l'any passat, que Fermín i que Olmo, que l'hem vist també com ha brillat amb la selecció espanyola, doncs també faci un pas endavant en aquest sentit des del punt de vista de marcar gols. I però vaja, el nou és per mi és impepinable. Si vols aspirar, el que vols aspirar que és competir o arribar a la final o guanyar la Lliga de Campions.
3: I si és Harry Kane?
2: Home, on s'ha de signar? Ara m'ho he imaginat,
3: Ara m'ho he imaginat.
2: Rodri, Harry Kane, Gordon... Bé, no sé, escolta, tanquem la paradeta, no?, si ve Harry Kane.
0: El somni humit de qualsevol culer, que vingui Harry Kane o... Sí, o... sí seria no. Meravellós. Sí que és veritat que el que dèiem, no?, que l'atractiu del Barça, i que crec que no ha afectat tant a nivell reputacional internacional els anys desastrosos que s'ha viscut, sinó que els jugadors tornen a voler... Jo crec que el que hi hagi un bon entrenador que fa pujar el nivell de tots els jugadors, em va agradar el discurs de Hansi Flick després del partit contra l'Udinese, no? Que d'alguna manera si li veia la recança, el greu que li sabia la sortida d'Araujo, perquè segurament és l'únic jugador que no li ha pujat el nivell o que no ha sabut ajustar les seves característiques perquè encaixés bé a l'equip, i això crec que és un atractiu, doncs, perquè els Harry Kanes, que a nivell econòmic no pots competir amb PSGs, amb Cities, fins i tot amb Madrids, que els interessi. Jo crec que Harry Kane, no sé per què, sempre tinc la intuïció que acabarà venint, però crec que serà una mica a la Lewandowski, una mica més endavant.
2: Veurem, està pendent de renovar el Bayern. Vull dir, si no renova, home, sí que li quedaria, en segueix l'any de contracte, li queda un, o sigui, aquest dia el que ve. Veurem, a veure, també és un jugador de 33 anys, és a dir, que és un jugador brutal, és a dir, la Champions que va fer l'any passat va ser espectacular, també el Mundial. A ulls clucs signaria que vingués Harry Kane. Com a pla B
1: no està bé.
2: Home, ja seria un mercat de fitxatges ja per espectacular.
1: El divendres parlàvem amb el Martí Pere Arnau, com que dijous va sortir tot el tema Rodri i això, amb les informacions que van avançar la Marta Ramon, i el Martí Pere Arnau va dir una cosa molt interessant, sobretot tots aquells que quan veuen el nom de Rodri automàticament els hi ve al cap el nom de Marc Bernal, no? De dir, ai, i si és un fre, i si el tapa, no? I el Martí Pere Arnau deia... I si no? I si al contrari? És a dir, és Marc Bernal, que no oblidem que té 19 anys encara, sí, sí, que molts ja el veurien de titular, però té 19 anys encara. El que fa és créixer al costat de Rodri.
2: Segur. Jo crec que sí. Que em feia gràcia també Marc Bernal l'altre dia parlant, després del partit de contra l'Udinese i el Nottingham Forest, parlant dels joves. Els joves s'estan adaptant molt bé.
1: Ja, ja.
2: Que vaig pensar, ostres, té 19 anys, no, l'Anno.
1: Tu t'has vist, oi?
2: Però no, Marc Bernal és una realitat de futbolista, però que és un projecte futbolista que té molt bona pinta, evidentment, i que jo crec que segur que li suma tenir Rodri al costat, perquè tot el que pot aprendre I també perquè Marc Bernal, les categories inferiors del Barça, no ha jugat en la posició de Rodri, ha jugat una miqueta més avançat. Mm-hmm. De fet, és un nano que ha tingut una gran capacitat golejadora a les categories inferiors. L'any passat va marcar 5 gols amb el Barça.

0: Barça, i jo crec que té també per explotar aquesta, perquè el veiem molt físicament com gros, com no lent, però com una miqueta Busquets, i llavors ens fa pensar que és un jugador de mig centre defensiu. Pot jugar de mig centre defensiu, que ho ha fet molt bé, però jo crec que una miqueta més endavant també pot fer-ho. I d'aquesta manera complementar-se amb Rodri. És que el tros del fitxatge de Rodri, quan es consumeixi, vaja, quan es pugui anunciar, es pugui, vaja, parlar com a fets, és espectacular pel Barça, sí, perquè et fa sumar i et fa pujar la mitja de l'equip d'una manera espectacular. I cada temporada és molt llarga, és a dir, que hi haurà temps per Rodri, però també segur que hi haurà temps per Bernals.
1: L'accés de talent suma, fa pujar el nivell, joves aprendran, veterania al costat d'un equip tan jove amb futbolistes que a més tenen credibilitat, que venen amb el gent competitiu, que són guanyadors, que són respectats, crec que per aquesta plantilla tan jove aquestes inspiracions estan bé, i el que deia, que al final un jugador que pot anar tot arreu, pilota d'or, campió del món, que ho ha guanyat tot també a Anglaterra, s'estimi més aquest projecte que econòmicament, no, pot ser menys atractiu, perquè sap que ell, a més Rodri, ja sap el que és tenir un entrenador que no li aporta massa, com és Simeone. Jo crec que en aquest cas això ha tingut també molt a veure Hansi Flick, aquesta generació de futbolistes. Al final, també com a estímul, jugar amb Lamine Yamal és com fa 15 anys anar-te'n a jugar amb Messi, no? Que saps que és algú que marcarà un abans i un després, i jo no ho veig com que resta, perquè al final l'oportunitat pels de casa la tindran, hi ha molts partits, i Bernal tindrà temps de demostrar les seves virtuts, i el que farà Rodri és pujar el nivell.
0: I Flick sempre enfatitza la importància dels entrenaments. Ell sempre ho diu de, no, quan recupera un jugador, me recordo la temporada passada de Rafinha, que va estar molt lesionat, com hem dit, doncs quan va tornar diu, ostres, és molt important tenir-lo als entrenaments, no? Perquè és un jugador que, home, doncs amb aquest tipus de joc, quan entrenes, et fa pujar el nivell de l'entrenament i l'exigència, i també doncs, fa que els nous tinguin un mirall on mirar-se per millorar, no? I afegir un jugador com Rodri, doncs en una dinàmica d'un equip, un tio que és el capità de la selecció espanyola, que és acaba de guanyar la pilota d'or del Mundial de Futbol, doncs és un jugador que evidentment t'aporta moltíssim, i que els joves aprendran, vaja, i serà una referència i un pilar en aquest vestidor, segur.
2: Paper de De Jong?
0: De Jong, és que...
3: M'agrada molt el silenci que heu fet,
0: sí,
3: tots dos, a més.
0: Sí, m'ho he hagut de comptar jo uns segons. Què vols que et digui? Jo és un jugador que mai ha estat sant de la meva devoció, i jo quan vaig veure el que va passar a final de temporada passada, la poca implicació que va tenir amb l'equip, perquè es va estar reservant pel Mundial, i veus a Fermín, que s'ha perdut un Mundial de Futbol, la possibilitat de guanyar un Mundial de Futbol, perquè Fermín hagués jugat amb aquesta selecció espanyola i hagués tingut un paper important i hagués guanyat el Mundial en la selecció espanyola, i veus que se'l va perdre precisament per la implicació que va tenir, per no esborrar-se, per jugar tots els partits, fins i tot quan la Lliga està decidida, doncs al seu nivell, que és el 100%, i donant-ho tot, doncs penses, home, doncs la massa salarial que ocupa aquest jugador, les 7 temporades que ha passat al club i la rellevància que ha tingut, que és més aviat poca en el joc del Barça, que vols que et digui, jo hem vist què ha passat amb Ter Stegen, hem vist què ha passat amb Araujo, què ha passat amb Ferran Torres, no sé, jo crec que el futur del Barça, de De Jong al Barça, no, més amb Rodri, no l'acabo de veure massa clar.
1: Sí, i també aquí s'obre un debat, que és el de la capitania, que pot ser una cosa secundària, sí. Però jo crec que és important també, no? A part de que Araujo marxa, que és un dels capitans, crec que qui és capità, ja sé que hi ha els codis de vestuari i tot, però crec que qui sigui capità, qui entri com a nou, i no sé quin paper tindrà Frenkie perquè no ha exercit de capità, sí que és veritat que em consta que internament sí que el respecten els companys, però en els moments claus, quan s'ha hagut d'estar allà a jugar-se les garrofes o a escollir, no ha exercit de capità i de portes cap a fora, tampoc no sé si és massa bon portaveu. Crec que en la nova capitania, com decideixi Flick, però que hauria de ser algú de la casa, del planter, que també tingui la responsabilitat aquesta amb els joves de guiar, i no sé, penso en un Eric García, un Olmo, un futbolista així que realment senti els colors, perquè Frenkie no ho ha demostrat massa.
2: Rafinha, potser?
0: Sí, va, Rafinha va fer de capità a la fa un parell de temporades, amb l'inici de Flick, i va ser quan ens va sorprendre a tots, perquè recordeu que Rafinha està les dues primeres temporades amb el Barça en ser un punt erràtiques, jugador que no acabaves de veure ben bé cap on anava. En Flick va tocar la tecla i a més va arrencar la temporada com a capità perquè De Jong estava lesionat, Araujo també estava lesionat, Ter Stegen també es va lesionar i va haver de fer un pas endavant en un Barça que era molt de joves, que ara el Barça és una certesa, però en aquell moment era molt d'incògnites. I jo crec que Rafinha en aquell moment es va guanyar el vestidor, jo crec que es va guanyar l'afició com a capità del Barça, però vaja, venen més noms, Eric García pot ser capità del Barça, Pedri pot ser capità, és a dir que n'hi ha uns quants.
2: Pedri també deia la temporada passada que Flick li havia dit que també fes un pas endavant amb aquest lideratge dins del vestidor.
0: És molt jove Pedri, però absolutament.
2: És el líder i tothom li fa cas i allò que destaquem moltes vegades quan ell diu calma, i llavors l'equip va una mica al ritme del que marca ell, però que Flick li va dir també fes un pas endavant al vestidor.
0: Sí, sí, vaja, és que són nanos molt joves, Pedri ara farà 24 anys.
2: Clar, és
0: que... Però
2: fa 20 anys que juga al Barça,
0: va jugar
2: amb
0: Messi. Recordem que Pedri va jugar amb Messi. Van coincidir una temporada. Però, clar, fa molt. O sigui, és prepandèmia, pràcticament, o pandèmic, no, Pedri, quan va arribar al Barça.
2: Sí.
0: Però sí, sí, evidentment que segur que és un jugador que farà un pas endavant. I a veure com acaba de lligar amb Rodri, perquè és veritat que aquest Mundial no han acabat de funcionar els dos junts. Uh-huh. Espero que fos més cosa de l'estat de físic de Pedri com va arribar trillat de tota la temporada i que potser De La Fuente no se'n va acabar de sortir, però en tot cas que vaja, si poden combinar bé Pedri i Rodri, més Olmo, aquí tens un mig del camp per aspirar tot.
2: I acabem amb el mercat, sempre té, ara ho hem repassat, moltes alegries, però també alguns moments més durs o tristeses, alguns comiats d'aquests una mica més dolorosos, tot i que no és un comiat per sempre ni molt menys, pel tema Marc Casado.
0: Ah, sí. Sí.
2: Que sap més greu.
0: Pensava que és Araujo, dic, home, sí, sap greu, però... No, Casado sí, sap greu. És que, bueno, és que estem parlant, que quants noms hem dit del mig del camp? Que no hem parlat ni de Gavi,
2: no, clar.
0: Aquí has d'afegir també Fermín, el que puja per baix, que també pinta molt bé, hi ha Brahim Fariñas, hi ha molts... El Barça, Orient Goren, Tunkara, que són joves encara molt joves, però que aquesta pretemporada han començat a treure el nas. Casado és un d'aquells jugadors que, jo crec, vaja, és un molt bon futbolista, va tenir un tram fa un parell de temporades, precisament com explicàvem això a l'inici, quan De Jong no hi era, doncs espectacular, jugant molt bé al costat de Bernal al principi, que va ser quan es va lesionar el Bernal, el 0-4 al Bernabéu va fer un partidàs,
2: el 4-1 del Bayern,
0: el Bayern de Múnich també hi era, no sé, jo crec que és un jugador que a mi m'agrada molt, perquè aquest intangible que jo crec que com un club com el Barça ha de tenir sempre present, no?, aquesta connexió amb l'afició. Però és veritat també que és que no hi ha lloc, que necessites fer calés, i el futbol professional és així. I és una pena, però és un jugador que evidentment que és estimadíssim per tot el que t'aporta d'intangible a un club com el Barça.
1: Sí, és una llàstima, sap greu, però per això que parlàvem, dels futbolistes que sentin els colors, que puguin representar l'escut, ell seria segurament el millor exemple, però no ha acabat d'encaixar l'última temporada, no ha pogut acabar de demostrar el seu talent, i al final el futbol també és així, és llei de vida, i segur que pot trobar un bon equip on encaixi i fer-ho molt bé.
2: Són les 11:22. Moltes gràcies, Jolís García.
0: A tu.
2: Moltes gràcies, Gemma Soler.
1: Gràcies.
2: Recordem que aquest diumenge...
0: Que sabia que m'has de fer
2: amistós.
0: Ara, això, sí, correcte.
2: Espera, que... Però vaig buscar-ho.
0: No. Amistós sí. A quarts de 5 de la tarda.
2: L'amistós, quarts de 5 de la tarda. Diumenge, eh?
0: Contra el Basilea. Sí, diumenge, aquest amistós que s'han tret de la màniga perquè sabia que de jugar a Tànger el dia 15, però en tot el conflicte que hi ha amb el Marroc, doncs no... El Barça considera que era millor no disputar-lo. L'Espanyol a les 7 de la tarda, una estona després. És a dir, quedem al Barça, ens hi posem amb l'Espanyol llevant. I a la vegada també el Girona Leganés. És a dir, tarda distreta que tindrem a RAC1, al Barça, l'Espanyol, i també seguirem al Girona.
2: I insistim, aquest apassionant a la vez Getafe,
0: que no el farem
2: per RAC1. Pel motiu que sigui, no ho farem per RAC1. I...
0: Espera't, i dilluns l'Sporting Sabadell. Sí, aquest sí que el seguirem per RAC1 si s'estrena a segona, el Sabadell.
2: Home, a més s'estrena en un gran clàssic d'anar al Molinón.
0: Sí, senyor. Bon estadi, bona plaça per arrencar...
2: I ha acabat la pretemporada molt bé, el Sabadell.
0: Sí. Veurem a veure quin és el paper. Tant de bo pugui consolidar a segona o fins i tot, escolta, És molt complicada la Hypermotion, molt divertida quan no la pateixes, sí, quan te la mires com a espectador. Totalment. És divertidíssima, però una lliga complicadíssima, molt llarga i en fi, molt exigent. A veure com li va el Sabadell i el Girona, que esperem que puguem tornar a veure la primera l'any que ve.
2: Totalment. Gràcies, Lluís.
0: A tu.
2: Gràcies,
0: Lluís.
2: Una abraçada, Gemma.
1: Adéu. Merci.
2: 2 minuts i mig i tornem.
4: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
5: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
6: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
9: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
10: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
9: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
11: Perdona, tindries lloc per dos?
12: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
11: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
16: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
15: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure.
17: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: 11 i 27. Després de la tabarra que estem donant des dels mitjans de comunicació, crec que no hi ha cap català que no sàpiga que demà passat hi haurà un eclipsi total de sol. I si hi ha algú que se n'hagi assabentat ara, que s'ho faci mirar. Però això no sempre ha estat així. Durant molts anys, aquests fenòmens agafaven les persones totalment desprevingudes i no sabien com donar-li una explicació racional a allò que estaven veient. Avui en dia ja entenem el motiu astronòmic darrere d'aquest espectacle, però no fa tants anys que la ciència els va saber explicar. Això ens ha deixat moltíssimes anècdotes històriques sonades que avui ens les pot explicar una eminència dels eclipsis d'aquest país, que és l'Eduard Massana. Ell és investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, de UBIEC, que és l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, i està especialment involucrat en l'eclipsi que ha de venir aquest dimecres. Eduard Massana, bon dia i moltes gràcies.
18: Bon dia.
2: Bon dia.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ara d'aquí una estona li preguntaré pel projecte Solaris, que ens l'expliqui bé, sobretot perquè crec que el que hi ha darrere és intentar saber, no, com afecten els eclipsis als humans, però abans deixem fer una trajectòria una mica com des del passat, des de les civilitzacions més antigues, perquè la pregunta que ens ha sorgit una mica a tots és, a la redacció, parlant de que faríem aquest tema, és fins a quin punt quedaven meravellades les antigues civilitzacions amb els eclipsis.
18: Bé, potser hem de començar per fa 2.500 anys a Babilònia, quan els caldeus, després d'observar molts eclipsis, es van adonar que els eclipsis no succeïen aleatòriament en el temps, sinó que hi havia un cert patró, que això els va permetre per primer cop poder predir quan hi havia un eclipsi.
2: Val.
18: El que van veure és que si hi ha un eclipsi, 18 anys i 10 dies més tard torna a haver un altre. Mm. Però compte, no estem dient que només hi hagi un eclipsi cada 18 anys. El que estem dient és que, per exemple, passat demà, 12 d'agost del 2026, tindrem un eclipsi de sol. Doncs bé, 18 anys i 10 dies després estaríem parlant aproximadament del 23 d'agost del 2044 i hi haurà un altre eclipsi de sol. I 18 anys i 10 dies després hi haurà un altre. És a dir, que tenim una sèrie de diversos eclipsis separats entre ells 18 anys i 10 dies. És el que s'anomena el cicle de Saros. Però compte, perquè l'any vinent també tenim un eclipsi total. En aquest cas serà el 2 d'agost. Doncs bé, 18 anys i 10 dies després del 2 d'agost del 2027 tornarem a tenir un eclipsi. En aquest cas, el 12 d'agost del 2045. Per tant, d'aquestes sèries en tenim moltes evolucionant en paral·lel i és el que ens permet, d'una manera senzilla, fins i tot sense conèixer exactament què és el que està passant, però per aquest patró ens permet, i en particular ja va fer-ho possible fa 2.500 anys, previ aquests eclipsis.
2: Clar. Això els babilònics, ja se'n van adonar. Devia haver-hi un babilònic que va estar allà comptant dia a dia.
18: Bé, no? Per haver d'observar durant molts anys, perquè, clar, vull dir, per trobar els patrons pues, no és suficient observar un any, dos anys, sinó que és al llarg de, suposadament, pues, desenes d'anys, segles, fins i tot, on es van observar aquests patrons.
2: Senyor Massana, hi ha una relació també entre Cristòfor Colom i els eclipsis, oi?
18: Sí, això és una anècdota. Aquí ens hem de situar l'any 1504, en concret en el quart viatge que Colom fa cap a Amèrica, i sembla ser que allà va tenir un problema, els vaixells es li van fer malbé, es va quedar sense aigua, es va quedar sense menjar i depenia dels aliments que els hi proporcionaven els indígenes. En particular, estava varat, estava atrapat al nord de Jamaica. I bé, en un moment donat va haver uns certs conflictes entre els homes de Colom i els indígenes, i els indígenes es van fartar d'aquesta situació i van decidir pues, que no subministraven més aliments. La qual cosa per Colom pues, era un problema. No? Ah. Aleshores, Colom es va donar compte, consultant les taules astronòmiques que portava, que pocs dies després, en concret el 29 de febrer, es produïa un eclipsi total de lluna. Aleshores, va aprofitar aquest fet per impressionar els indígenes i dir-los que si no els continuaven subministrant aigua, aliments, etc., faria que el seu déu, el déu cristià, que estava molt enfadat pel comportament dels indígenes, faria que la lluna desaparegués, es tornés d'un color vermellós sang, i bé, evidentment, aquest eclipsi va passar, els indígenes van quedar tan impressionats que van anar cap a Colom, li van pregar que demanés al seu déu que la lluna tornés al seu estat normal, cosa que, evidentment, va passar a les poques hores, I d'aquesta manera Colom va aconseguir que els indígenes continuessin subministrant aquests aliments.
2: Digue-li tot.
18: Digue-li tot tu, però també s'ha de dir que, com acostuma a passar amb aquestes coses, és possible que aquesta història s'acabés exagerant una mica.
2: Ja,
18: és veritat que Colom sabia que aquest eclipsi passaria, que possiblement els indígenes no, però els indígenes tampoc eren incults, no? També havien vist altres eclipsis. Ja. I bé, ja sabem que en aquests temes històrics sempre es tendeix a enlentir les figures importants, no? Però també com a dada curiosa, de fet, aquest és una mica l'argument que després es fa servir a Tintín en el Temple del Sol.
2: Ah, clar. Tot,
18: la història també és molt similar.
2: És cert, senyor Massana, que els eclipsis han servit també per desmentir la Bíblia?
18: Bé, tant com desmentir, aquí sí que hi ha un fet, i és que a la Bíblia es parla que durant la crucifixió es va fer fos durant 3 hores. Es parla, no?, que el dia es va tornar nit durant unes hores. Però com ara mateix som capaços de saber qualsevol eclipsi que va succeir al passat i des d'on es va veure, no s'ha identificat cap eclipsi que coincideixi amb el temps i amb l'espai amb la crucifixió. O sigui, que en aquest sentit, possiblement la interpretació de la Bíblia s'hauria de fer en un altre sentit i no en el sentit de que hi hagués un eclipsi de sol just en aquell moment.
2: Hi ha una persona clau en el coneixement d'aquests fenòmens, que és un científic que realment el coneixem més pel nom d'un cometa que per l'eclipsi, no?, que és el Edmund Halley.
18: Uh-huh. Edmund Halley. Edmund Halley, quin paper té en els eclipsis? Doncs va ser el primer astrònom que va fer un mapa amb molt detall des d'on es veuria un eclipsi. Mm. Amb el cicle de Saros que hem parlat abans, podem saber que hi ha un eclipsi de sol, però no podem saber des d'on es veu. Per saber des d'on es veu ens cal conèixer molt bé com es mou la lluna, com es mou el sol, etc. No? Aleshores, gràcies a que Newton, pocs anys abans, ja havia formulat les lleis físiques, doncs, que governen el moviment dels cossos, sí. Halley, estem parlant de l'any 1715, és capaç de fer els càlculs i publicar un mapa de com es veurà un eclipsi, concretament a la zona de Londres, al sud d'Anglaterra, i és un mapa que es pot trobar per internet amb una precisió no podem dir tan elevada com la que tenim actualment, però sí, comparable, i és el primer cop que ja només dius que tal dia hi haurà un eclipsi, sinó que dius que hi haurà un eclipsi i es veurà des de tal lloc.
2: És a dir, aquestes aplicacions que ens estem baixant tots aquests dies per saber exactament si des del punt on som ho podem veure, això ja Halley ja ho va fer en el seu moment.
18: Sí, li va costar una mica més perquè eren càlculs molt a mà, però diguem-ne doncs que sí, que és el primer cop a la història en què ja som capaços de dir des d'aquest poble veurem un eclipsi total, des d'aquest altre poble no. Mm-hmm.
2: Fa 121 anys, 1905, que va tenir lloc l'últim eclipsi total de sol a Catalunya. Aquell episodi com es va viure?
18: Bé, és a dir que en aquella època ja sabia que hi hauria un eclipsi, des d'on es veuria, quines característiques tindria, però continuava sent, com és actualment, un aconteixement que passa molt de tant en tant. Aleshores, curiosament, va ser un eclipsi que es va veure quasi des dels mateixos llocs des dels que es veurà el de passat demà. Es va veure, per exemple, des de la zona de Castella, Burgos, Sòria, es va veure des de Tortosa, es va veure des de Castelló, des de Palma. Aleshores, en concret, a l'Observatori del Ebre, a Tortosa, s'havia fundat l'any anterior, el 1904, uh-huh. I va ser un dels centres on es van concentrar més expedicions científiques. Pensem que en aquella època, i de fet actualment també, Molta gent es desplaçava per veure els eclipsis. Sí que és veritat que en aquella època era bàsicament expedicions científiques. Avui en dia tothom, sigui aficionat o no, pues, pot anar a veure'l. No? En aquella època, bàsicament, eren expedicions científiques. Van venir expedicions dels Estats Units, Alemanya, Anglaterra, França, etc., que es van distribuir per tot arreu. No? A Tortosa, per exemple, va haver una expedició dels Estats Units, però va haver gent a Castelló, Sòria, Vinaròs, Burgos, etc. Uh-huh. I com a coses curioses, pues, aquest eclipsi va passar el 30 d'agost, passat al migdia, i es comenta que aquest dia coincideix amb Sant Fèlix, que són les festes a Vilafranca del Penedès, i s'explica, jo no ho he conegut, diguem-ne, de primera mà, però diuen que la diada castellera de Sant Fèlix es va aturar per l'eclipsi, no? Perquè es va enganxar just en aquell moment i van parar, no? Obviamente s'estaven quedant les fosques.
19: Sí, no, també, pot, per exemple, no pot ser que hi hagi una història també vinculada amb la diada castellera de Sant Fèlix i els eclipsis. Això no pot ser.
18: Doncs sembla ser que sí, sembla ser que sí. Jo no la coneixia de primera mà, però me l'han fet conèixer i sembla ser que sí.
19: I a Barcelona?
18: A Barcelona va ser com el de passat demà. No es va veure com a total, va ser també un eclipsi parcial. Clar. Evidentment, les possibilitats de moure's en aquella època pues, eren bastant més complicades, però sí que molta gent es va desplaçar cap als llocs elevats, en concret cap al Tibidabo, per poder observar de la millor manera possible.
2: Mm-hmm. Senyor Massana, hem parlat de com s'ha avançat en el coneixement sobre els eclipsis al llarg de la història, amb aquestes anècdotes que vostè ha anat explicant, i si bé és cert que en sabem ara ja moltes coses, però hi ha un aspecte encara, no sé si estarà d'acord amb mi o no, potser poc investigat o menys investigat que altres aspectes, que és com afecta els humans. I precisament això és el que vol canviar aquest projecte que es diu Projecte Solaris. Ens pot explicar una mica en què consisteix i què és aquest projecte?
18: Sí, el Projecte Solaris queda englobat en la iniciativa Catalunya Mira el Cel, que és aquesta iniciativa del Departament de Recerca i Universitat que... Sí. Diguem-ne, juntat totes aquestes iniciatives i juntament amb l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, el que pretén és mesurar o detectar com l'eclipsi influeix en les nostres, diguem-ne, constants biomètriques o fisiològiques, no? Com ens altera la freqüència cardíaca, per exemple. Per què pot passar? Pues pot passar per un tema de les emocions. No? Durant un eclipsi estem en un entorn doncs que no hem viscut mai. No? Tothom ha vist el sol, però poca gent ha vist el sol durant un eclipsi. La lluminositat, veure la corona solar, tot això provoca unes emocions que pretenem detectar en els voluntaris que participin en el projecte. Com ho farem, això? Pues a través d'aquests dispositius, rellotges intel·ligents, que molta gent ara porta, que mesuren freqüència cardíaca, freqüència respiratòria, etc. Hem creat unes aplicacions que la gent se les pot descarregar des de la plana eclipsicatalunya.cat, les instal·len en el seu mòbil i automàticament les dades dels seus rellotges intel·ligents ens arribaran al servidor nostre i a partir d'aquí, quan tinguem totes les dades, s'analitzaran per veure si es detecta algun canvi en aquests paràmetres degut a que doncs això, no? Estem visquent un moment molt especial. Doncs, si ho permets, nosaltres ho comparem amb si fessis aquest experiment al Camp Nou, per exemple, quan el Barça marca un gol, doncs possiblement hi hauria una alteració de la freqüència cardíaca, no? dels que són allà, doncs això és una mica el que volem detectar.
19: I pot participar tothom qui vulgui baixant-se aquest aplicatiu, que ara és eclipsicatalunya.cat, des d'eclipsicatalunya.cat, baixar-se un aplicatiu, i tothom que tingui un rellotge intel·ligent, i pot ser voluntari del projecte?
18: Efectivament, sí, sí. Tan sols cal entrar en aquesta web, en eclipsicatalunya.cat, i allà, a l'apartat de les notícies, surten els enllaços per descarregar-se aquest aplicatiu, i a partir d'aquí, doncs, el voluntari ja no ha de fer cap altra cosa. Pot veure l'eclipsi tranquil·lament, no s'ha de preocupar d'estar pendent de si el rellotge ha de fer tal o ha de fer qual, pot viure i disfrutar-ho, i amb això n'hi ha prou. I també el que cal dir és que les dades són totalment anònimes, és a dir, que no hi ha cap problema de privacitat. I bé, des d'aquí pues, demanem a tothom que vulgui participar-hi, doncs, que s'animi.
19: He de dir que queden 2 dies, 7 hores, 45 minuts i 40 segons per l'eclipsi. 39, 38, 37, 36. Perquè ara he entrat a la web del eclipsicatalunya.cat i aquest compte enrere, sí. Si no ho sabíeu, 2 dies, 7 hores, 45 minuts i ara 20 segons queda per l'eclipsi. Adorme Sana, moltíssimes gràcies i a gaudir-ho molt.
18: Moltíssimes gràcies.
19: Són 11:45, una pausa, l'última ja, i Bàrbara Ferrer, per arribar al migdia. Un segon.
20: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som 1. RAC1.
21: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
22: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
23: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
24: No, que no és gens bo per la pell, nena.
25: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
26: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
27: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
28: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
29: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
30: Bon estiu.
20: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1 milió. RAC1.
31: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
32: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
31: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
32: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
31: Hi ha gent i el Pere Mas.
20: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
32: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
20: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som 1 milió.
33: Que hem acabat l'escola
34: i tenim més temps lliure.
35: Ara que podem fer el que volem,
36: mullarem els pares amb la pistola d'aigua
37: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
38: I escoltarem els contes de RAC1.
39: A la piscina!
40: Al cotxe!
41: O a l'hora de la migdiada!
42: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
43: I, oh!
44: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
45: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
46: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
20: RAC1 Podcast.
47: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
20: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
19: 13 minuts i al migdia.
48: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
19: I ara us volem parlar d'una de les grans apostes del cinema català d'aquest estiu. Es diu Mala Bèstia, acaba d'arribar als cinemes i ho fa, a més, amb un reconeixement important sota el braç, perquè acaba de guanyar el Premi a Millor Pel·lícula Nacional a l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Mala Bèstia és el primer llargmetratge de la directora Bàrbara Ferrer. Però ni de bon tros és el seu primer projecte. La Bàrbara és també un d'aquests noms que s'amaguen rere alguns dels grans èxits de la música dels últims anys, com el videoclip Fucking Monument de Rosalia, i també és la guanyadora d'un Gaudí per un curtmetratge que es diu La Última Virgen. Bàrbara Ferrer, bon dia i moltes gràcies.
49: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
19: I enhorabona, abans que res.
0: Gràcies, aquí estic. De tant celebrar m'he quedat sense veu. No,
19: ah, broma, sí? Això no va dir.
0: No, home, no. No, al final és que els avions, amunt i avall, em deixen així sense veu als aires. Però bueno, aquí estem.
19: Contenta pel reconeixement, imagino que sí, no? En quin moment t'arriba?
0: Doncs sí, molt contenta, la veritat. En un moment on bueno, s'estrenava la pel·lícula als cinemes el 31 de juliol, sí. I va ser com molt bonic, perquè tancar-ho com a l'Atlàntida amb aquest reconeixement va ser prou xulo, com molt màgic que fos com tot alhora.
19: Què tal està anant la rebuda de Mala Bèstia ara aquests, crec, 10 dies que fa que ja està al cinema?
0: Doncs jo penso que molt bé, vull dir, hi ha una mica de tot. És una pel·lícula que penso que hi entres molt i t'agrada molt o et pot semblar una mica xocant, depèn amb quines expectatives vagis a veure-la, però jo estic molt contenta perquè penso que la gent que entra en el viatge té una experiència molt bonica que m'ha anat compartint.
19: Hi ha una pregunta que ens agrada molt fer aquí al Món RQ quan algú té algun nou projecte, que és preguntar-li de què va.
0: De què va? Doncs mira, Mala Bèstia a mi m'agrada com explicar-la, que és com una fàbula, com un conte d'una noia que es diu Atenea, que ella viu com en un centre d'acollida i té molta por a créixer, perquè per ella créixer vol dir desaparèixer, no? Perquè té aquesta gran il·lusió de crear i formar i d'estar una família, no? Llavors, quan finalment és acollida, descobreix que potser el seu lloc no és permanent i que l'amor d'aquella família potser no és incondicional del tot. Uh-huh. Llavors és com que farà tot el possible per poder pertanyar-hi per sempre. Uh-huh.
19: Quan has dit Atenea, automàticament m'ha vingut l'Odissea al cap, ara que tenim aquí tanta Odissea ara amb la Nola. Però poc té a veure amb l'Atenea de l'Odissea de Nola, l'Atenea de Mala Bèstia.
0: Poc té a veure, la veritat. Comparteixen aquest nom que té tanta força, però sí, són personatges prou diferents.
19: Hi ha un punt autobiogràfic en el naixement de la història? És tot ficció?
0: És curiós perquè és tot ficció. Jo quan vaig començar a escriure aquesta pel·lícula pensava que poc tenia a veure amb mi, no? Perquè jo no tinc el mateix context que la protagonista, ni he fet com, bueno, ni tinc el, bueno, sí, això, el mateix context. Però sí que és veritat que a mesura que he anat com fent la pel·lícula, entenent-la i sobretot un cop acabada, que la revisites i dius, vale, quina pel·lícula he fet, no?, del que he estat parlant, em dono compte de que, òbviament, té molt autobiogràfic en quant a l'emoció, no?, en quant a aquest viatge, en quant a aquesta transformació, en quant a les ferides compartides amb ella. Llavors, és com molt bonic perquè és com que la pel·lícula m'ha ajudat com a connectar amb aquesta nena ferida que hi havia dins meu, no?, per observar-la i com per transformar-la una mica.
19: Hi ha un tema que travessa Mala Bèstia i que també era molt present en el teu curt de l'Última Virgen, que era aquest curt que et va valer un Gaudí, que seria la descoberta de la sexualitat femenina durant l'adolescència.
0: Sí, exacte. M'agrada molt com explorar l'adolescència, la sexualitat en l'adolescència, sobretot en quan estava una mica troncada, no?, en el sentit que en l'Última Virgen és com que hi havia molt la pressió, no?, com per encaixar en aquest grup d'amigues, de perdre la virginitat, no?, de tenir aquest despertar sexual, potser d'una manera més prematura el que li sortia a la protagonista. I en el cas de Mala Bèstia m'interessava molt com també observar aquest despertar sexual en un context on també és molt limitant, no?, perquè tenir aquest despertar sexual d'alguna manera et porta a fer-te adulta, no?, i com l'Atenea rebutja aquesta cosa de créixer, de fer-se adulta, em semblava com molt interessant veure com això li afectava en el despertar sexual, no?, que ella també va com bloquejant per no fer el pas de, vale, doncs potser ara ja soc molt més adulta perquè tinc aquesta mirada més, bueno, aquest despertar més sexual dins meu. Llavors m'interessava molt com observar i explorar quan la sexualitat no es pot dur a terme d'una manera lliure i senzilla.
19: Passa molt això de no acabar d'entendre què et passa? No sé si crec que és un... Potser, per tal com està construïda la societat, és més un tema de les noies que dels nois.
0: Jo penso que sí, vull dir, crec que al final les noies també tenim com una mirada externa més present en nosaltres, no? Quan el cos ens comença a canviar i ens comencen a mirar, és com que ja automàticament ja et poden visualitzar, no? Com a dona que està interessada ja en algú molt, bueno, sí, en aquest despertar sexual. I crec que els homes potser no és com tan evident, no?, com aquest canvi físic. Llavors crec que, òbviament, crec que en les dones hi ha molta més influència en com reps i com t'afecta això, no? Perquè potser de cara a l'exterior t'estan mirant amb aquesta mirada més de desig o el que sigui, perquè ja, bueno, doncs el teu cos canvia, però tu interiorment pots no estar en aquest, bueno, en aquest pas de sentir-te preparada i amb ganes del despertar sexual. Mm.
19: Has dit que Mala Bèstia és una faula. Quan érem petits, ens explicaven contes per protegir-nos, en certa manera, de la por. Tu fas... No sé si estàs d'acord, Bàrbara, gairebé el contrari.
0: El contrari, no?
19: Utilitzes els contes per acostar-nos-hi.
0: Sí, la veritat que sí. Però crec que hi ha també molts contes, no?, que són com contes infantils, que te'ls llegeixen o els escoltes quan ets petit, petita, i una vegada creixes, no?, també descobreixes el significat real, i potser no és tan bonic i tan idíl·lic com sabes que era en la infància, no? Llavors a mi m'agrada molt aquesta cosa de que a través dels contes és com una mica també un portal d'apropar-te a les teves ombres i de revisitar certes parts teves obscures, i crec que sí, segurament dec fer el contrari, com una mica també allunyar-me d'aquesta cosa de que en la infantesa tot sempre és com la superprotecció, de que tot és brillant, de que tot és perfecte, perquè crec que, bueno, sí, que les parts fosques i les pors també sempre són molt presents en nosaltres des de petits.
19: Fa uns dies comentàvem amb la Zoé Ribaudí, redactora del Món RAC1, que va anar a veure la pel·lícula, i ella deia que sí, clarament és una d'aquestes pel·lícules que entra com molt bé pels ulls, no? Aquesta part de la fotografia. No sé com l'heu treballat, aquesta part, i quin paper ha jugat en Lucas Casanovas, que és el director de fotografia. Mm.
0: Sí, no, la veritat que sí, és increïble visualment. El que segur que surten del cine dient és que és increïble com visualment, i que també sonorament és increïble, mm-hmm, i això ja és com una cosa que em sembla com molt bonic, perquè al final per mi fer una pel·lícula és com compartir amb els altres departaments i que puguin brillar i fer la seva feina d'aquesta manera, doncs em sembla preciós, no?, que el cinema tingui aquest regal. I la manera de treballar al final amb el Lucas, portem molts anys treballant junts, portem com 10, 11 anys, llavors és com molt fàcil que el Lucas entengui la meva ment, que es pugui posar dins meu, del meu cap, i que pugui com convertir en imatges com emocions que potser són molt difícils, no?, d'explicar en paraules, i crec que el fet de que ens haguem acompanyat durant tants anys és com molt bonic, perquè és molt fàcil que es pugui traduir tot això que hi ha en el meu cap, que a vegades no sé quina forma té, no?, però entre tots ho baixem i surt aquest imaginari.
19: Fent un cop d'ull, Bàrbara, a la teva trajectòria, jo crec que no es pot obviar aquest moment. Vas dirigir el videoclip de Fucking Money Man. Clar, això ara ja fa anys, però era la primera cançó de Rosalía en català en aquell moment. Com veu acabar treballant plegades?
0: Doncs és que la veritat, amb la Rosalía ens vam com començar a escriure durant, bueno, fa molts anys, és a dir, quan ella estava amb el projecte de Los Angeles amb el Raúl Regí, i res, i la veritat va començar com per allà el contacte d'una manera molt, no ho sé, com molt casual, no? Ens vam escriure per Instagram, ens vam conèixer, i llavors doncs vam anar fent com diferents projectes, i aquest projecte va arribar d'aquesta manera, bueno, inesperada, però alhora com hi havia com aquest contacte entre nosaltres.
19: Mm. Clar, aquest videoclip ha quedat gravat en l'imaginari col·lectiu, la Rosalía vestida de rosa, aquell plató de concurs de televisió, aquella estètica, no?, del precio justo. Com vas aconseguir una cosa així?
0: Saps, va ser xulíssim, perquè jo mai havia fet un videoclip d'aquesta manera, i va ser molt guai perquè vam crear el programa sencer, i el rodatge va ser com la realització d'aquest programa en directe. Llavors va ser com molt xulo, perquè teníem les diferents càmeres, teníem el públic, la meitat del públic eren familiars i amics, llavors fa com prou gràcia perquè surt el meu avi i el meu pare per allà, que sempre estan en el vídeo, i és com prou divertit. Llavors el rodatge va ser molt xulo per això, perquè precisament no vam fer com un rodatge de videoclip com normalment es fa, sinó que vam com fer tot el programa. Jo estava com dient-li al presentador tot el que havia de dir pel pinganillo. Va ser bastant, una experiència molt xula, sí, la veritat.
19: Escolta, i aquell telèfon que apareixia sobre imprès, aquell número de telèfon, què?
0: Es podia trucar, eh? Es podia trucar. Sí. Vam obrir la línia aquella telefònica i es podia deixar com un missatge o alguna cosa així. Era divertit.
19: Mira, és que ara he rebut un missatge de la Zoé que diu: "I he trucat i me l'ha agafat un senyor random."
0: Ah, sí?
19: O sigui, pot ser que ara hi hagi un senyor que hagi agafat aquell telèfon.
0: Ostres, doncs això pot ser, mare meva, pobre home. Espero que no segueixin trucant molt.
19: Clar, que li hagi caigut a les mans aquell número de telèfon uns anys després del videoclip. Mare meva.
0: Doncs podria ser perfectament.
19: Però sí que és veritat que en aquell moment, no?, saltava aquell contestador amb la veu de la Rosalía.
0: Exacte, sí.
19: I, Bàrbara, per acabar, també has dirigit videoclips per altres artistes, com la Maya? Totes dones. És casualitat o buscat?
0: Ostres, doncs és veritat, és que no m'havia pensat. I sí, sí, doncs totes dones, bueno, suposo que els camins et van portant cap allà on també t'hi sents més còmoda, i com que crec que és molt bonic poder crear com totes juntes, perquè quan fas un videoclip, per molt que jo estigui posant la meva mirada, és un treball conjunt d'entendre l'artista, escoltar-la, entrar en el seu imaginari, i penso que, òbviament, els imaginaris d'aquestes artistes em poden ressonar moltíssim, i crec que és molt bonic poder-ho fer en conjunt. Mm.
19: I, Bàrbara, ara què? Algun projecte entre mans o no? Que es pugui dir.
0: Bueno,
19: de moment, bueno, aquesta pregunta és tan de mala llet, perquè fa 10 dies que has tret una pel·lícula i ara has de gaudir de l'èxit.
0: Ja, exacte,
19: no?
0: És com de... No, i que, clar, és com tant el procés d'una primera pel·lícula, o jo almenys l'he viscut amb una intensitat molt, molt forta, és com a dir, entre que he revisitat com això, la meva nena ferida de dintre, hi ha hagut com una transformació molt forta, no?, a dintre meu. Llavors és com que, bueno, necessito un temps de pair, de tornar-me a trobar amb mi mateixa ara mateix, amb aquesta nova Bàrbara, i veure cap a on em porta això a nivell de ficció. Sí que és veritat que sí que segueixo treballant pues, en videoclips, publicitat i demés, que mm-hmm. això són projectes pues, més curtets, però a nivell de ficció encara poc a poquet.
19: Bàrbara Ferrer, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies, i a continuar tan bé i amb tants èxits com fins ara.
0: Moltíssimes gràcies, un plaer.
19: Pràcticament són les 12 ja, per tant, nosaltres, amb aquesta conversa que hem tingut amb la Bàrbara Ferrer i aquesta pel·lícula, que és una de les grans apostes del cinema català aquest estiu, aquesta pel·lícula que es diu Mala Bèstia, ho anem deixant aquí. Tornarem demà a les 7 en punt del matí. Quedarà un dia menys per l'eclipsi. No sé si ho sabíeu, però hi ha un eclipsi dimecres, eh? Gràcies per la confiança. Porteu-vos bé o no, feu el que vulgueu. Adéu, adéu.
20: Notícies. Violeta Martos.
1: Bon dia, són les 12. El govern espanyol es prepara davant l'amenaça d'una altra arribada massiva de persones a Ceuta. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat els permisos els dies de festa per tots els militars desplegats a la ciutat autònoma. Ho avança la SER, que ha tingut accés a una comunicació dirigida a tots els caps de les unitats desplegades a la ciutat. La notificació explica que els permisos es cancel·len fins a nou avís i que només hi haurà excepcions per casos excepcionals i justificats. Encara sobre la crisi migratòria a Ceuta, un dels capítols que s'ha obert dies després de l'arribada massiva de persones és la reubicació dels menors que encara continuen a la ciutat. A casa nostra, Junts demana que se n'exclogui Catalunya perquè diuen no es pot garantir l'assistència dels joves en un sistema sobretensionat. N'ha parlat aquest matí la portaveu del grup a Madrid, Míriam Nogueras, al 3CAT.
2: Sembla molt irresponsable que el president de Catalunya posi per davant els interessos del PSOE i els interessos de Pedro Sánchez per davant dels interessos de Catalunya. Porta 2 anys governant i tenim uns serveis públics més tensionats que mai. Mai a la vida havien arribat tan pocs recursos. A Madrid estem fent la feina que hauria de fer el govern de Catalunya. Si a Catalunya estem absolutament tensionats, el que hem de fer és política.
1: Nogueras també ha assegurat que al govern espanyol se li ha anat de les mans el control de la immigració. Precisament en la mateixa direcció s'han alineat avui Itàlia i Dinamarca. Els dos països han publicat un comunicat molt dur en què asseguren que Europa ha de lluitar contra la immigració descontrolada i demanen augmentar les deportacions. Les primeres ministres dels dos països, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen, culpabilitzen els migrants de l'augment de delictes i per això demanen apostar pels centres de deportació. De totes maneres, Meloni i Frederiksen no s'aturen només en la lluita contra els que asseguren que són immigrants il·legals, també denuncien els migrants que viuen legalment al continent, però segons elles intenten imposar estils de vida allunyats dels valors comuns. Tots ells, asseguren, les primeres ministres posen en perill els valors i el patrimoni cultural i cristià d'Europa. A casa nostra, la picabaralla entre Itàlia i Espanya afecta els controls que es fan als avions que aterren a l'aeroport del Prat. La policia espanyola ha incrementat aquesta revisió sobre els vols que arriben d'Itàlia. Dissabte va intervenir 2 vols i ahir n'acaben de fer públiques fa pocs minuts les dades, en va controlar 3 provinents de Roma, Milà i Florència. N'han parlat alguns passatgers als micròfons de RAC1.
3: Absolutamente ninguno. Todo como antes, igual. Llegamos hasta antes, 10 minutos antes.
4: Nada de nada. Sabíamos que había algún control diferente, algo se había mudado, pero aquí no encontramos nada de diferente.
5: A l'entrar aquí a l'aeroport hi havia uns policies que ens han demanat els DNIs, però he de dir que parlava en català amb la meva filla i ens ha deixat passar. Cap problema i ha sigut tot molt ràpid.
1: Doncs bé, més enllà de la tensió entre Itàlia i Espanya, les últimes hores el govern de Giorgia Meloni també ha rebut l'hostilitat d'Alemanya, que ha endurit la política migratòria i ha reactivat la norma de Dublín, que dicta que els migrants que han de gestionar el país per on accedeixen a Europa. D'aquesta manera, Friedrich Merz, el canceller alemany, ha reprès les devolucions a Itàlia dels sol·licitants d'asil. Meloni va suspendre l'acollida dels migrants que arribaven a les seves costes el 2022 i el pacte de Dublín havia quedat en l'aire al desembre, quan tots dos països van acordar començar de zero i perdonar els casos anteriors. Ara, però, la propera convocatòria electoral pressiona el canceller alemany, que ha decidit fer marxa enrere i endurir de nou les deportacions de migrants. Els primers trasllats a Itàlia haurien de començar el 19 d'agost. I encara en plana internacional, a Rússia almenys 13 persones haurien mort aquesta matinada en un bombardeig ucraïnès. L'atac també hauria ferit unes 40 persones. És l'atac més mortal des de l'inici del conflicte, el 2022, i ha passat a Nizhny-Kamsk, una ciutat a l'interior de Rússia, que és a uns 1.000 quilòmetres a l'est de Moscou, propera a Kazan. Allà hi ha una gran refineria de petroli que segurament era l'objectiu de l'atac. I ara els esports. Amb Roger Jofre.
6: El Barça ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Ha estat la primera presa de contacte d'Anthony Gordon amb Hansi Flick, a l'espera que s'incorporin la resta d'internacionals espanyols dimecres i Koundé demà. Roni i Casadó, que no van anar al triangular a Udine, avui sí que s'han exercitat amb l'equip. A l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez ha passat les proves mèdiques en un centre fora de la ciutat esportiva. De fet, finalment el davanter no es veurà amb el Cholo Simeone fins dimecres, ja que el tècnic matalasser no ha tornat amb tota la plantilla de Seúl i ha donat dos dies de descans a l'equip. Encara en futbol, les confederacions d'Europa, Àsia i Amèrica del Nord, Central i el Carib, UEFA, AFC i CONCACAF, han fet pública una carta adreçada a tota la família del futbol. Les tres confederacions demanen més unió i, sobretot, més transparència a la FIFA, després de l'intent fallit de crear una filial per comercialitzar el Mundial. La carta publicada aquest dilluns està signada pels presidents i secretaris generals de les tres confederacions. I aquest matí ha començat l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, amb 18 catalans que intentaran aconseguir medalla i també el Campionat Europeu de Natació.
1: I el que fa el temps, a aquesta hora s'escapen alguns ruixats i gotellades a Ponent i al sud del país, però passen ràpid i deixen poca aigua. A la tarda aquests xàfecs quedaran més concentrats al Pirineu i Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida, i descarregaran amb més ganes. Mentrestant, a la resta del país es mantindrà el domini del sol i la calor tornarà a ser molt intensa, especialment a les comarques de Girona. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies RACU.cat i d'aquí una hora al Punt de la Una.
7: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
9: Especial 50 anys.
10: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
11: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
10: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
11: Avui, per exemple, recordarem el Salvadoret de Calvajocu trucant per telèfon al seu cosí Pascal, el pescador.
10: Un cosí l'estevet de Caltremall, sí. Lo pescador, sí senyor. Estos sí que estan fotuts, eh? Bé que los pagesos, eh?
11: Sí, bueno, déu-n'hi-do els pescadors, també.
10: Escolta, Frank, sí, ja portem alguns segons de programa i encara no n'has dit res de la meva pel·lícula.
11: Sí, també sentirem en Marc Antoni Mateu, sí. Plan una pel·lícula sobre el servei de Rodalies.
10: Efectivament.
11: Una pel·lícula que vam titular Tren nocturn a Tortosa.
10: Tren nocturn a Tortosa.
11: Un èxit de crítica i sobretot de públic.
10: Sempre amb el sarcasme per bandera, Frank. Sí. Per això et va deixar la merda dit.
11: Deixi'm en pa.
10: Bé, per això i perquè ets un imbècil.
11: Una cosa, avui deixeu-me a mi també parlar de tren.
10: Parlin.
11: Que jo vaig ser usuari premium de Rodalies, eh?
10: Ah, va ser?
11: Sí.
10: Ja no va amb Rodalies?
11: No, ara, quan vull que m'humiliïn, vaig a la masmorra del placer directament, eh?
10: En fi, tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà a la història.
11: Però us farà companyia. La soledat a les andanes.
19: Què? Ahir, els metges de la Vall d'Hebron sí. Van explicar que el president de la Generalitat està millor,
10: sí.
19: Ja tenen el diagnòstic, Illa té osteomielitis púbica.
10: Total, que té pubàlgia.
19: No té pubàlgia.
10: Com els jugadors de futbol.
19: No té pubàlgia, no és exactament pubàlgia.
10: Sí, home, sí.
19: Osteo... Què?
10: No, jo diria que sí, sí que ho deu ser, perquè Salvador Illa és el Lamine Yamal de la política.
12: Sí, bueno, no, sí, per edat, segurament. No és pubalgia com la que pugui tenir o com la que tenia en Lamine Yamal.
10: Te diré una cosa, tots sabem què causa la pubalgia, no?
12: No, calleu tots. Què? No, el president té una infecció als ossos del pubis provocada per un bacteri. Ja
10: ha picat un bitxo.
12: No, que no, és una infecció i sembla que haurà d'estar-se a l'hospital uns 15 dies per fer rehabilitació intensiva.
19: Sí, els metges ja diuen que
10: molt bé la Vall d'Hebron, l'emperina allà ingressada, home, i escolta'm, fent la recuperació, la rehabilitació, molt bé, eh?
12: Aprofiten qualsevol cosa per parlar de vosaltres, o sigui...
10: Bueno, escolta'm, és que parleu de coses que, jo tinc connexió directa amb l'actualitat.
12: La connexió directa és la seva veïna que un dia va passar per la Vall d'Hebron.
10: Bueno, escolta,
19: i per què va fer rehabilitació? Perquè és un centre bastant especialitzat en rehabilitació.
10: A la Munyeca.
19: Al Canell, eh?
10: Tenia problemes a la Munyeca.
12: Sí, al Canell, al Canell.
10: Bueno, però sí, quan no podia fer l'allioli, per exemple, agafar la mà de morter, és que no podia. T'ho pots creure?
12: Sí, de tota manera tenia problemes al Canell, eh? Això, tinguem-ho...
10: El Canell?
12: Deixa-ho estar.
19: El que diuen els metges és que ell haurà d'anar en compte, perquè aquesta rehabilitació, doncs, això, com deia, trigarà uns dies, i haurà d'anar en compte a l'hora de fer exercicis que impliquin, per exemple, impacte, perquè precisament, com que té la pelvis afectada...
10: Però això vol dir que Salvador Illa no podrà fer la mitja marató?
19: No ho sé.
10: Home, la gent que corre, que diuen, compte com corres, o... perquè això és impacte,
12: i a determinades edats...
10: Cada cop que trepitges...
12: Crec que no ha de ser la preocupació màxima ara del president, no és...
19: Ni del país, segurament.
10: Si no pot ser la mitja marató, podria fer un quart de marató?
12: Miri, no ho sé.
10: Podeu preguntar això?
12: Sí, ara ho preguntarem, si està per córrer un quart de marató.
10: Salvador Illa,

0: No, bueno, i un gimnàs no cal, ja vaig jo pel carrer.
1: Però ja corria
0: abans. A córrer, per aquí, per la Diagonal.
1: Sí, home,
0: eh?
1: Sí. Crec.
0: Un aire pur, que corre, la gent, veus la gent corrent, amb els pulmons que es van obrint,
1: A 18 línies
0: d'autobús. Tota la merda dels cotxes i dels autobusos, tot a dintre. Molt bé, és molt sa.
1: Amb ganes de vida, sí, gent corrent per la Diagonal.
0: Sí, bueno. I claro, el vostre cos ja no és el que era, això és el que li ha passat al president.
1: Insisteixo que el que té Illa és una infecció bacteriana que no té res a veure amb tot això que
0: explica. Això el que ha de fer el president Illa és deixar de córrer i fer exercicis de força.
1: Ara vostè...
0: Això és el que es porta ara entre la gent que us feu grans.
1: Ah, sí?
0: És el que millor va,
1: Exercicis de força?
0: Sí.
1: Què és això?
0: Tenir unes peses al costat del sofà.
1: Ah, lo típic, sí.
0: I mentre amb una mà l'home aguanta la llauna de cervesa,
1: sí,
0: amb l'altra doncs, va fent bíceps.
1: Ah, mira.
0: I va fent tríceps, també, i quàdriceps,
1: sí.
0: I quíntuplex, i tot el que hi hagi.
1: I tot ben assegut.
2: És veritat que últimament només veiem articles a tot arreu dient que exercici de força és el que... i coses d'aquestes calistèniques...
1: Sí, sí, això és el teu algoritme, penso,
2: No és el meu algoritme, és on diu La Vanguardia, però... Oh, escolta,
3: és
2: l'algoritme
3: del conte.
1: És l'algoritme de tothom.
0: No, no, però s'ha de fer força, s'ha de fer força. El múscul ha de tenir força.
1: Sí, clar, perquè si
0: no... Li has de donar proteïna.
1: És un ectoplasma, sí.
0: Vull dir, llentia.
1: Llentia, què?
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Llentia, carn.
1: Peix. Proteïna.
0: Ara no et miro tu, no, Èlia?
1: Sí.
0: Perquè tu sé que per la proteïna menges coses d'aquelles de Porexpan, que tenen noms impossibles.
1: No, noms impossibles.
4: Vitamines,
1: i em suplemento. I em suplemento.
0: Hi ha el seitan i totes aquestes coses que diuen.
1: I el pollastre, aquell que no és pollastre, hi ha tot de coses perquè al final...
0: Que no ho són. Bueno, la qüestió. Us parlo de la Conchitín, voleu saber...
1: Els exercicis de força.
0: Perquè aquí la
1: Conchitín
0: estava molt fofa.
2: I ha fet exercicis de força,
0: És que no feia exercici la Conchitín.
1: No.
0: Fixa't si feia poc exercici, que per anar als baixos on viu, agafava l'ascensor.
1: Ja, i
0: tu te creus que al final li vaig cridar l'atenció de dir, escolta'm, tu no vas pagar la derrama quan van posar l'ascensor aquí.
1: Clar, i la...
0: Bueno, ja em va dir, home, la derrama no l'ha pagat ningú, que això l'has pagat tu tot.
1: Clar,
0: perquè jo sóc la propietària.
1: Clar.
0: Estic totes de lloguer, però bueno, ja em circulava.
1: I és un baixos o un entresol? Perquè si és un baixos...
0: No, és baixos, és baixos.
1: I què fa? Entra a l'ascensor i surt a l'ascensor i ja sóc aquí.
0: Sí.
1: I només gasta la llum de dins una mica quan entra i
0: surt. Fixa't, és que és absurd.
1: Sí, no, ja.
0: És absurd, ja li diem. Però bueno, sempre ha sigut molt mandrós a la Conchitín, i el físio li va dir, diu, escolta, has de fer exercicis de força. I escolta, s'està posant en forma, Va començar fent uns squats.
1: Sí.
0: I ara ja es posa una cinta al cap i és capaç d'arrossegar el fort cadet del seu marit.
1: Sí.
0: Uns 200 metres, Amb el marit dintre del cotxe.
1: Hòstia.
0: Mentre llegeix el Mundo Deportivo.
1: El marit.
0: Sí.
1: Jo me l'imagino com la dona més forta del món, bueno, no? Aquell programa que...
0: Era
1: només arrossegant coses inversemblants, també.
2: L'autobús.
1: Rodes de tractor.
0: Bueno, el que es
1: pugui. Amb la boca d'una mossegada. D'una queixalada, i això ho fa la Conchitín.
0: Escolta, és que això de la força s'ha d'entrenar no només els nenes. Això no és d'homes,
1: El què?
0: Que s'ha d'entrenar la força,
1: Sí,
0: home. La força s'ha de fer exercicis.
2: Es veu que va bé per tot.
0: Per tot.
2: Per l'Alzheimer, pel Parkinson...
0: Mira, et parlaré de l'Amperín.
1: I per trobar aparcament.
0: T'he parlat de la Conchitín?
1: Sí.
0: Doncs ara et parlaré de l'Amperín.
1: Aviam, què...
0: L'Amperín ha començat a fer exercicis també de força.
1: Sí.
0: Que li van dir, diu, escolta'm, has de treballar el sòl pèlvic.
1: El sòl, sí, és interessant en homes i en dones.
0: Allò d'apretar molt fort fins que se't musculo la part de baix de la guardiola, no?
1: Sí, ja va.
0: I ara, fixa't tu, L'Amperín té tanta força que pot trencar nous amb la floreta.
1: Però què diu?
0: Ojo,
1: Bueno, un moment.
0: Ahir va fer un pa de pessic amb nous.
1: Sí.
0: Boníssim.
1: No,
0: no li hem preguntat
1: d'on
0: surten les anous, perquè totes ho sabem. No, ningú li diu res, perquè sents pel cel obert, sents a certa hora, quan fa els exercicis, vas sentint crec. Sembla un esquirol.
2: El que sí que saben és d'on ve el pessic, no?
1: Sí. Bueno, gràcies per aquesta història de superació de tota la comunitat de l'Anell. Canviem de tema, sisplau. Avui fa un any que Donald Trump va tornar a ser president dels Estats Units. És la segona part de Donald Trump. Si la primera us va apassionar, la segona està sent...
0: Un any només?
1: Sí.
0: Aquest tio ja ha fet pràcticament tot el que se pot fer de president, no?
1: I tant.
0: Dels Estats Units.
3: El temps passa molt ràpid quan tu passes bé. Hòstia
0: santa, tu. I encara en queden 3 o 4?
1: Sí, però abans ja n'havia fet 4.
0: 3. Són 4 anys allà, també.
2: Són 4 anys,
0: però... Ah, però això, també, això serà fantàstic.
1: No descarto que ara, en un moment donat, no sé com...
3: Ja no es facin més eleccions als Estats Units. Podria passar.
0: Perquè estan parlant de que provocarà la Tercera Guerra Mundial. Hòstia, amb 3 anys més?
1: Sí, home.
0: Li donarà per la cinquena o la sisena,
1: En un any, doncs això, en un any de segona legislatura, ha tret a l'exèrcit als carrers dels Estats Units. Hi ha 3 hasta contra els immigrants. Ha dit que farà un resort de luxe a Gaza. Ha detingut Nicolás Maduro per acabar donant continuïtat al govern de Venezuela, a canvi, sembla que de petroli.
3: Ja no se'n parla, de Venezuela.
1: No,
2: ja fa molts dies, perquè fa 3 dies.
3: Van segrestar el Maduro, el van disfressar de dijòquei i amb una...

0: Des de sol i un xàndal, sí, i escolta'm, allà ara es veu que seran adonats de que treure petroli d'allà...
1: Sí, no és el més fàcil del món.
0: Bueno, i el petroli que hi ha, pues, de fet, és de baratijo.
2: Sí, el govern dels Estats Units, de fet, està apretant molt fort totes les petrolieres perquè vagin allà a treure petroli...
0: I no volen.
2: I no volen perquè és massa car.
0: S'ha de gastar massa calés. Sí, sí.
1: Doncs a tot això li hem d'afegir aquesta mena d'intenció de Donald Trump de fer-se amb Groenlàndia. D'acord? Tot això, de comprar Groenlàndia o d'envair Groenlàndia, o de conquerir...
0: Si tu vols envair, és que me feu gràcia, sí. No? És que Donald Trump envairà Groenlàndia... Però si això és... Tu agafes un avió... O un helicòptero. Sí, no sé si volen allà els avions.
1: Perquè no hauríem de volar.
0: Agafes un helicòptero, sí. Que et deixi allà enmig, sí. De la capital de Groenlàndia, no. I dius, tot això... Sí. És meu. Sí, bueno. Vas amb una pistola d'aquestes d'aigua?
1: Sí, l'aigua congelada.
0: I ja està, però si són tres gats. Tres gats i quatre pingüinos. Bueno, també ho podries conquerir tu?
1: Jo?
0: Fixa't.
1: Jo per quin interès tinc?
0: No cal ser Ronald Trump i tenir un exèrcit de no sé què. Però, qualsevol mindundi pot anar allà i dir tot això és meu, vinga.
1: Això diu vostè perquè en principi això, tot i que Groenlàndia, si no m'equivoco, té dret a autodeterminar-se, pertany encara al regne de Dinamarca.
3: Que ho van fer una mica així, també. Sí, per arribar i van dir això és nostre.
1: Això és nostre, sí, bueno, que quan hi ha molt de fred... Escolta, sí, el món funciona una mica per la força. Ja sé que no us agrada, però funciona així. Sí, com sigui, ha de dir alguna cosa més?
0: No, res,
1: calli la boca. Veus com funciona amb la força?
0: M'agrada. L'última... Aquest tipus de censura m'agrada.
2: L'última de Donald Trump és que li ha dit a Emmanuel Macron que posaran uns aranzels del 200% al xampany francès si el fan prenyar.
1: Molt bé. Voleu dir que tot això està... Tot això no sembla molt improvisat? De dir, bueno, fotrem un 200% al xampany.
2: Sempre fa el mateix, que és quan està a l'avió presidencial, surt, treu el cap per una portitxela... Ara faré que el xampany tingui uns aranzels del 200%.
0: Vaig a comprar Moët Chandon, Sí. Si una botella que valgui 100 euros de Moët Chandon, sí. Ara em valdrà 200?
1: No, crec que no funciona així.
2: No és exactament així.
1: Si viu vostè a Wisconsin, probablement, no ho sé, però crec que no funciona així.
2: No, de fet, ha de mirar quants impostos es paga per aquesta ampolla de xampany i això ho ha de duplicar.
0: O sigui, 200% vol dir que si jo compro 100 ampolles de xampany francès, me'n cobraran 200?
1: No, vostè...
0: És això, el 200%?
1: Això, si no m'equivoco, de retruc, qui ho acaba pagant són els habitants...
2: Els nord-americans, que el que faran serà de beure xampany, que és el que fan ara cada dia per esmorzar, no sé, com que li digui.
1: Voleu dir... La meva hipòtesi és que en Donald Trump té uns daus amb unes paraules clau. Sí. En un dau posa aranzels, a l'altra invasió, a l'altra aliat...
0: No, són cares, a les cares.
2: Sí, les cares, clar.
1: Exacte, sí.
0: Només té un dau amb sis cares, no?
1: Sí.
0: O potser en té un d'aquests de 12 cares de jugar rol.
1: A rol, podria ser. Bueno, no el veig gaire rolero. Bueno, sigui com sigui. En un dau hi té invasió, aranzels, aliat, amenaça nuclear, i en té un altre dau, ara sí, amb noms de països. França, Venezuela, Dinamarca, Groenlàndia, i els tira... I diu, mira, ha sortit Invasió França. Els propers 3 mesos serà això.
0: Home, és un joc divertit.
2: Sí, és divertit, però jo crec que és una mica més planificat. Sí, home,
1: però una mica més, eh?
2: No gaire més, però una mica de més.
0: Jo no veig... És que jo no veig l'hora ja, que s'acabi el programa.
1: Sí, per...
0: Bueno, és que estic preocupadíssima. Això és que heu dit que no es podrà comprar xampany.
1: Ja, bueno, que no es pot comprar francès. Ningú ha dit que no es pugui comprar. Hem dit que...
0: Sabeu com tenim el Lambrusco?
1: Com tenim? Però depèn...
0: És la nostra última esperança.
1: A un euro.
0: El Lambrusco ben fresquet, ara que entraria.
3: A un euro i et regalen una xocolatina.
1: No
0: ho
1: sé.
0: I el blanc pescador?
1: Bueno, escolti...
0: Oh!
1: A veure...
0: Res m'agrada més que em convidin a sopar i arribi el Maitre. I m'hi pregunti... Escolti...
1: Montsiel.
0: Què prendran, vi? Sí.
2: Li porto la carta de vins?
0: No cal. Jo ja ho sé, que sóc sommelier, també. Porti'm un blanc.
1: Sí,
0: un... Fresquet.
1: Qualsevol blanc?
0: No. Blanc pescador.
2: I li fan catar el...
0: No, tastar. Bueno, el tastes i, bueno, és igual, vull dir. Sí. Jo li faig omplir la copa, per tastar.
1: Per omplir-se a dalt de tot.
0: Fins a dalt, sí.
1: I si no li agrades...
0: Bueno, si no, vull dir, escupo, l'escup. Pots escupir, sí.
1: No, però això ho fan els sommeliers, entenc que ho fan forma part... Allò que en una mena de cassoleta o en una mena de galladeta...
2: És per no anar bevent el vi, perquè si no, al final acabes tenint un problema.
0: No sé, jo ja et dic, a mi és que el cava, per exemple, una copeta de cava...
1: Sí. No li agrada el cava? Bueno, depèn de...
0: No sé si us passa, però a mi em fa una mica de cides.
1: Bueno, depèn, ho torno a dir, depèn del cava.
2: I a més ara...
0: Una copeta de vi blanquet d'aquest que té un punt
4: d'agulla.
2: Sí.
4: Una miqueta de gas?
2: No, gas no, és agulla.
4: Escolta, sóc feliç.
1: Sí.
4: De vegades és hora d'esmorzar i penso, vinga, va, un dia és un dia, Angelina.
1: Sí, hòstia.
4: I escolta, m'entra bé la copeta,
1: sí,
4: eh?
1: Sí, un dimarts, qualsevol.
4: Bueno, dos quarts de vuit del matí?
1: Bueno, canviem de tema i, si sembla, parlem ara de rics i de riquesa.
4: Bueno, més aviat de superrics, sí, perquè els més rics del planeta, endevineu, sí, ho són cada cop més.
2: Sí, sí, sorpresa, sembla, sí, anava a dir, no sembla notícia, però el que en tot cas ja són xifres de l'any passat. Ho explica l'ONG Intermon Oxfam, que cada any fa un informe sobre...
4: Què, de parlar de rics?
2: Sí.
4: L'ONG Oxfam, que és de pobres.
2: Precisament parla de pobres, va parlar de rics, però no parla de pobres.
4: Quina incongruència és aquesta?
2: Mira, es donen unes quantes xifres. Només a Espanya hi ha 33 persones que tenen tants diners com el 40% de la població.
4: De la població mundial?
2: No, de la població espanyola.
4: Ah, no.
5: Això és un exercici de matemàtiques molt hardcore. Sí. Hi ha 33 persones a Espanya que tenen tants diners com el 40% de la població sumada.
2: És a dir, que hi ha 33 persones que tenen més diners que 19 milions de persones. Aquestes 33 persones guanyen 77 milions d'euros al dia.
4: Bueno, escolta'm, 77 milions d'euros, sí, però a repartir entre 33, eh?
3: Hisenda.
4: Home, no, pues està bé, Hisenda.
1: S'enduen un 1% o alguna
4: cosa. Sí, és que tenen la residència fiscal aquí.
2: Normalment ho tenen repartidet, aquesta gent. En general, al món, els mil milionaris han pràcticament doblat la seva riquesa en els darrers 5 anys.
1: O sigui, ja n'hi ha prou, què tal, bon dia?
4: Ja n'hi ha prou, Nani Fornells, ja n'hi ha prou, això et diria jo també.
1: Ja n'hi ha prou. Què? Ja n'hi ha prou de tanta rancúnia cap a la gent que té més diners que vosaltres.
4: No és rancúnia.
1: Mira, vosaltres veu escollir la democràcia i veu escollir ser pobres per poder quedar bé davant dels vostres enemics.
4: La gent no, la gent no escull ser pobre.
1: Potser no, però us encanta. Hi ha un moment que dius, bueno, doncs ja m'acostumaré, no? Ja m'acostumaré a anar amb aquest anorac durant 4 o 5 anys i el que sigui. Us encanta explicar que veniu de barris obrers, tot i que no heu vist una fàbrica en la vostra puta vida.
4: O sigui,
1: no, jo treballo de community manager per una empresa de béns, però en realitat vinc del Bronx de Sant Cugat del Vallès.
4: Va,
1: no?
4: Nani,
1: és una història de superació.
4: Va.
1: Res us agrada més que dir que al vostre institut hi havia gent molt sospitosa. Mira, al vostre institut el més perillós que hi havia era el professor d'educació física.
4: Sempre
1: han
4: estat sospitosos.
1: Que el van enganxar amb una càmera.
4: Sempre han estat sospitosos. No em negaràs que al món les desigualtats augmenten, van a l'alça.
1: Des d'on agafes l'històric, des d'on l'agafes? Perquè si és la mitjana o fins i tot del segle XIX, això que estàs dient picaria el crustó el professor Salai Martín, eh? Vull dir que les desigualtats van en augment. Bueno, a l'edat mitja el món era equilibrat i tothom tenia un castell. Mira, voleu saber si sou pobres? És fàcil.
4: Com ho podem saber?
1: Casa vostra té passadís?
4: Sí.
1: Ets pobre.
4: Passadís és de pobres.
1: El passadís és una carretera dins de casa per si mai has de convertir una habitació en una nova vivenda, no? De dir, per si has d'enganyar algú més. Tu has vist mai un palau amb un passadís? O sigui, no, una habitació porta a l'altra i ja està.
4: Tu vas obrint portes, no?
1: I en totes les habitacions pots fer caca sense que et vegi ningú.
4: Bueno,
1: si no, és una suite. Bueno, és la meva vida.
4: Moltíssimes gràcies.
1: No demanaré perdó per ser ric, eh?
4: Moltíssimes gràcies, Nani.
1: Si donar les gràcies sí que és de pobre, no? Sempre esperes alguna cosa més a canvi.
4: No, gent educada.
1: L'educació és una mena de... és un lubricant de gent pobra.
4: Que avui a la competència també parlarem de ciència. A Àustria han descobert la primera vaca que ha après a fer servir eines.
5: Sí, la vaca Victòria.
4: Sí. Exacte, es diu Victòria, la vaca, sí.
5: Victòria, quin nom més maco per una vaca que ha après a fer servir eines.
4: Ahir en parlava el Basté.
5: Sí.
4: Bueno,
5: sí.
4: I a ell se li escapava el riure, eh?
2: I a la tarda ho explicava el Clapés.
4: És una vaca que ha après a gratar-se l'esquena utilitzant el pal d'una escombra.
5: Molt bé, que no s'equivoqui.
4: Ella agafa l'escombra amb la boca, gira el cap i es va gratant, ben a gust. No s'havia vist mai.
5: No.
4: Es veu que només ho feien els ximpanzés, però...
5: Sí, però la vaca... Aquest és el primer pas, perquè les vaques són persones molt intel·ligents.
4: Les vaques no són persones. Si són vaques, no són persones.
5: Algunes sí, eh? Hi ha moltes coses que no sabem.
2: Victòria sí, eh?
5: Victòria sí. És Victòria Secret. Sí, perquè ha après a gratar-se l'esquena.
2: El seu secret era gratar-se l'esquena.
5: Sí, hi ha moltes coses que no saps de les vaques. Sabies que les vaques són grans nedadores?
4: Ah, sí?
5: Que els agrada molt l'aigua i que saben nedar. O sigui, són
4: però comparat amb qui?
5: Doncs amb mi, jo no sé nedar, per exemple.
4: Bueno, clar, sí.
5: Amb tothom, comparat amb tothom. No van als Jocs Olímpics, no perquè no sàpiguen nedar, sinó perquè els costa molt posar-se el casquet de bany, perquè les banyes es trenquen, es tripen el casquet, has de fer dos forats, vale?
4: Sí, sí, sí.
5: Les vaques tenen una visió, això ho heu de saber, les vaques tenen una visió aproximada de 360 graus, eh?
4: Sí?
5: O sigui, poden estar fent un gin tònic i vigilar el cotxe al mateix temps, eh? Això hi ha molts pijos que no fan, eh?
4: Ja.
5: I se'ls induen al cotxe.
4: Ja està? No. Ja prou, ja, de la notícia de la vaca Victòria?
6: Pintura, escultura, marqueteria.
7: RAC1 presenta...
8: La ràdio del segle XXI.
9: I de dretes...
10: Òscar Andreu.
9: I d'esquerra...
10: Òscar Dalmau.
9: Jo sóc d'extrem centre.
11: I si no tenim ingressos, ho sé, pobre.
7: La competència.
1: Especial... 50 anys.
12: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
13: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
14: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
15: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
20: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
21: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
22: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
21: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
23: Tornen els electrodeis del Corte Inglés. Fins al 19 d'agost tens fins a un 20% de descompte en una selecció d'electrònica de les millors marques.
24: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony i moltes marques més.
23: Mòbils, portàtils, televisors...
24: Fins al 19 d'agost, Electrodays al Corte Inglés. I Hypercor, aprofita-ho.
23: Consulta'n les condicions, les marques i els models que hi participen al Corte Inglés Ponés.
25: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
26: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
25: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
26: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
25: Important, en un refugi climàtic natural.
26: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
27: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
28: Ui, quin fred que m'ha agafat.
29: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
28: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
30: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
33: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
32: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
34: Mary Short.
35: Acabeu d'escoltar
7: La competència.
9: Especial 50 anys. Hem de parlar de la P7, que continua tallada a Martorell i ho continuarà estant, com a mínim, fins dissabte.
5: Com a mínim. Tot és relatiu, tot és progressiu. És un miracle que aquest país encara existeixi, perquè no funciona res.
9: Ah, no, escolta, no, sí, no t'acceleris ara.
5: I tant que ens hem d'accelerar. Saps què vol dir per a un català ser espanyol? Haver d'esperar. És pitjor que fer cinema. No, és que fer
9: esperar,
5: cinema. Esperar tota l'estona. Esperar l'andana d'una estació de Renfe. Esperar dins del cotxe en un embús a l'autopista. Esperar a la sala d'espera d'un ambulatori. Espanya ens roba el temps, eh? I ni tan sols pots aspirar a ser un espanyol de primera, perquè ell sempre, per ell sempre seràs de segona i seràs espanyol imperfecto. Entens? Només pots aspirar a que consideren de dir, a que haga un poco de bondat i ja està.
9: S'entès,
5: no, jo crec que no s'entès. El que vol dir és que quan siguem independents, els catalans no haurem de fer mai cua. Avançarem per la vida com si a tot arreu estiguéssim apuntats en una llista. Aquest braçalet que et posen a Port Aventura per pujar a Pajaro Loco.
9: A tot arreu.
5: A tot arreu sense fer cua. Això és la independència.
0: Parlant d'aquest tall de la P7, el Ministeri Espanyol de Transports, els Mossos i Trànsit visitaran demà el tram afectat per buscar una solució.
5: Molt bé. I faran una fotografia també com aquests o què?
9: Escolta'm, diu que s'ho miraran demà dissabte, eh?
5: Demà dissabte
9: s'ho miraran. Tot això del tall de la P7 ja fot dos o tres dies que va.
5: Ara ja no...
9: Escolta'm, ens ho mirarem, això.
5: Ja s'ho mirarem.
9: Ens ho mirarem dissabte.
0: I la solució ja seria dilluns, però suposo.
9: Home, perdona. Estem parlant del Ministeri Espanyol de Transports, Mossos i Trànsit, eh? Funcionariat, eh? Funcionariat
0: extrem.
9: Que els fots treballar un dissabte, eh?
5: Home, els Mossos treballen dissabte i diumenge, si m'ho pregunta.
9: Bueno, et diré que entre setmana hi ha més Mossos, eh? Cap de setmana, de buscar Mossos, n'hi ha menys, eh?
0: Vostè va buscar Mossos com qui va caçar bolets?
9: És un hobby, que
5: té. Doncs vagi en compte, perquè això és terrorisme. Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum. Hola,
9: no? No, res, bon jo dia. Només trobo que s'ho agafen amb calma, això, d'anar a revisar dissabte. No? Mira que jo en sé d'agafar-me les coses amb calma.
5: Sí, home, i tant.
9: Soc el rei de procrastinar, jo, eh?
5: Ah, sí?
9: I, home, l'altre dia el meu cap, que va ser dimarts.
5: Sí.
9: Dimarts em va dir, diu, Conrad.
5: No.
9: No.
5: No, no, no em van dir.
9: No em van dir res.
5: No.
1: Tiri.
5: Teu Conrad.
9: M'esteu fent senyals, hòstia santa.
5: Sí, però
9: pensava que era publicitat.
5: Sí, no, home, no, que ha de ser publicitat. No, us preocupeu.
9: Dimarts.
5: Això és racó, quan hem posat publicitat aquí, eh?
9: Escolta, dimarts.
5: Sí.
9: Em diu el meu cap, diu, com m'entregaràs aquell informe que et vaig demanar la setmana passada? Jo li vaig dir, escolti, no pateixi, senyor Rovirosa, que això no li portarà cap problema. Total, que ahir senyor Rovirosa es va jubilar.
5: Molt bé.
9: I ja està.
5: I ja està el
9: problema resolt.
5: Home, sí, però... Una cosa, però quan diu l'altre dia, què vol dir?
9: Va, t'ho dir, dimarts.
5: Dimarts, molt bé.
9: Del mes d'octubre. De 1998.
5: Ah, o sigui, estava esperant...
9: He esperat 27 anys d'acabar l'informe que el senyor Rovirosa em va encarregar. Tu em diràs, i l'informe, Conrad?
5: Sí.
9: Jo et diré, ni puta idea.
5: Molt bé.
9: Porto 27 anys mirant la pantalla de l'ordinador... i la pantalla està apagada.
5: Ah, però què espera? Encendre-la amb el poder de la ment? O
9: bueno,
5: com
9: escolta, ja sabeu el que dic jo sempre. Sí. A mi m'agrada molt la meva feina.
5: Sí?
9: El que no m'agrada és treballar.
5: Però una cosa... Perdoni,
9: crec que en som molts, aquí.
2: Sí. Perdoni una cosa, senyor Consum, llavors, si té la pantalla apagada, això vol dir que estratègicament vostè s'ha situat a l'oficina...
9: No, jo vaig contra... Jo
2: contra paret, eh?
9: Contra paret, sí.
2: No pot tenir ningú darrere.
9: L'ordinador sempre contra paret.
5: Perquè no sàpiguen què estàs
9: fent. La pantalla sempre contra la paret. Sí.
5: Bueno, aquest tall de l'AP7 s'assuma, ja ho sabeu, a les afectacions de Rodalies, que avui, en teoria, tornaven a la normalitat. Una normalitat relativa que, com sabeu, no és normalitat. Vale, mira, paraules clau, en teoria, normalitat.
9: Sí.
5: Alerta, perquè ara ja ve l'ensarronada.
0: Sí, perquè en aquest cas, normalitat vol dir, per exemple, que l'R1 funciona per via única perquè Adif ha de fer unes actuacions a la via.
9: Va, escolta'm, no dramatitzem, home, que
5: per
9: sempre
5: feu
9: igual amb la
5: que...
9: Renfe, home, amb la Renfe. Sempre feu igual, va, que només és una via. No. A l'R1, va. No,
0: i a l'R4...
9: Però una via pot circular-hi un tren.
5: Sí, això és així. Només un d'anada, eh?
9: Va, igual ja tornarà.
5: No, ja.
9: Això és la màgia dels trens, no, oi? Un tren que va...
0: És com si fos
9: un
0: cremallera, no?
9: Clar, un tren que va, després torna.
5: No li diguis tren, digue-li cremallera. Ja sé que no és el sistema, però...
0: El tema és que no és només l'R1, perquè a l'R4, entre Terrassa i Manresa, hi circula un tren per hora i sentit.
9: No, escolta'm, un tren per hora. És que, clar, si t'organitzes, l'agafes, segur. Escolta, no critiqueu tant la Renfe. Us molesta que... Us molesta la E final. La red espanyola. De trenes de Renfe, de ferrocarril, les espanyoles. Les dues es us molesten.
5: Surt a Espanya dues vegades? No.
9: Sí, no, perquè la RE... Si fos Red Nacional de Ferrocarriles Espanyoles, seria Renfe. Renfe. Llavors, per no dir Renfe, que semblarien tots els periodistes i tota la gent que treballa a la Renfe, semblarien una mica, doncs, que els hi falta un bull. Doncs van dir, escolta'm, doncs farem la R...
5: Sí.
9: Del principi, que porti una E també de red.
0: Clar.
5: Yeah. Bueno,
9: hauria de ser Renfe, no?
5: Eh?
9: Però no, la D final de red no la posem. Posem només una R i una E. Llavors la RE del principi és de red.
0: Vale.
9: Xarxa.
5: Quanta gent és de l'Ordre Desconnectat?
9: La N de Nacional.
5: Sí, això passa
9: la F de Ferrocarriles.
5: Per si no havia quedat clar que en espanyol posen el Nacional. No passa una mica com el DNI, que hi ha 73 referències al reino, a la bandera, a
3: Espanya...
9: Que no ho fotrien els independentistes del DNI català, allò que foten la bandera de la quatribarrada de fondo.
5: Eh?
9: Una estelada a la contracoberta. No sé com se diu.
5: Jimmy Jam a la foto.
9: No, és que...
5: Tothom amb la foto de Jimmy Jam.
0: En tot cas, estàvem repassant les afectacions de Rodalies.
9: Escolta, que només a la R1 i a la R4, bueno, ja està, doncs digueu clar.
0: A l'R4 també, entre Sant Vicenç de Calders i Martorell, es manté el servei alternatiu per carretera, no hi ha trens.
9: Bueno, escolta'm.
2: Però més, doncs, fins a Martorell, fantàstic també, però, perdó, perquè hi ha la peseta allà, de Martorell.
0: Correcte.
5: Que... Bueno, doncs al final, gent caminant pel voral.
9: Entre Sant Vicenç de Calders i Martorell, diu?
5: Sí.
9: Es manté el servei alternatiu per carretera.
5: Sí, exacte.
9: La gent feliç?
5: Home, sí.
9: Home, per carretera funciona millor l'internet del mòbil que dins
5: d'un
9: tren.
5: Sí, no, clar, clar.
9: Dins d'un tren vas mirant el mòbil i de cop i volta se't talla el wifi perquè hi ha túnels, el 5G no va.
5: Sí.
9: Alegrem-nos-en, perquè els viatgers podran enviar WhatsApp si canvien els trens per autobusos.
0: Sí. Llavors tenim a l'R4, que està sense servei entre l'Hospitalet de Llobregat...
9: L'R3, perdó,
0: està sense servei...
9: Com es nota que agafa Rodalies, eh?
0: No, i que no sé els números. L'R3 està sense servei entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga, i això serà fins al maig.
9: Ah, no, escoltem, però de l'Hospitalet...
5: Han aprofitat una mica, aquí.
0: Ah, això ja ho estava, això ja no funcionava abans.
9: Escolta'm, agafem el mapa. Sí. Agafem Google Maps.
5: Sí, aviam. Ara, per què vol agafar Google Maps?
9: L'Hospitalet a la Garriga, escolta'm.
5: L'Hospitalet a la Garriga.
9: Posa l'Hospitalet cerca a Google Maps.
5: L'Hospitalet, no de l'infant, eh? L'Hospitalet de Llobregat, sí.
9: Llobregat. Val,
5: fins a la Garriga, que això a peu... no sé,
9: ara no sé com es
5: fa. A
9: itineraris.
0: 9 hores i 49 minuts a peu.
2: Ja l'he fet jo.
5: 9 hores, i en tren, que són 12 hores?
0: En tren, 1 hora i 2 minuts.
9: Escolta'm.
5: No és alta velocitat.
9: A l'Hospitalet de la Garriga és un trosset. I pots anar fent autostop, si no va el tren.
5: Però com has d'anar...
9: Que així coneixes gent nova. Hola, senyora, com està?
5: Sí.
9: Com es diu, vostè? Jo em dic Miquel Sirici.
5: Ja.
9: De què treballa? Et va portant.
5: Em va portant i acaben una denúncia als Mossos. Bueno,
0: I a més, tota la R7 està sense servei, també fins al maig. De fet, aquesta no funciona des de principis de novembre.
9: Ja està, ja n'hi ha prou.
5: Ja està,
9: prou de fixar-nos només el que no funciona, home. Així no anem enlloc.
5: Home, no,
9: fixem-nos en tot el que va bé.
5: A veure...
9: Fixem-nos en tot el que va bé.
5: Però és que això no funciona així. Els trens han de funcionar tots, han d'anar puntuals, la freqüència ha de ser bona, han d'arribar a la seva destinació, a la mesura possible. És el mínim perquè un país funcioni, que la gent pugui anar a treballar, que la gent pugui anar a estudiar,
0: tot
5: que la gent
0: cosa...
5: pugui anar a veure la seva mare que està malalta a Gavà.
0: Una cosa, Òscar Andreu.
5: Què?
0: Escolta'm, mira'm els ulls. Tu.
5: Eh?
0: Tu. Quan dic tu...
5: Jo.
0: Me refereixo a tu. No,
5: sí.
0: No a mi, si no diria jo.
5: Ho entes pel context,
0: vale?
5: Eh? Sí, sí, sí.
0: Tu...
5: Jo.
0: Ets com jo? Sí, jo sóc com tu.
5: No.
0: Si tu ets com jo,
5: sí.
0: Jo sóc com tu. Pregunto.
5: No. Sí. No sé quina és la pregunta, però la resposta és no.
0: No és cap pregunta, eh? És una afirmació.
5: Sí, i sobretot...
0: Tu ets com jo.
5: No.
0: Siguem honestos.
5: No em toqui. A
0: tu no agafes un tren des que vivies a Terrassa
5: sí.
0: I anaves a la universitat a Barcelona.
5: Ja.
0: D'això quants anys fot?
5: Pues mirin...
0: 46 anys.
5: I ja funcionaven regular els
0: 54.
5: Trens. Sí, no.
0: Tu fas com jo. Tu agafes el cotxe per anar tot arreu. Tu agafes el cotxe per anar a comprar castanyes.
5: A veure, crec que s'està equivocant d'Òscar. Això per començar...
0: A mi no m'hi foteu aquí, eh?
5: No, ja. Jo no sóc qui va comprar castanyes.
0: Jo tampoc. Jo està tancat ara, ja.
5: No, ja. Has abaixat la finestreta del cotxe i ho has comprovat, no?
0: Escolta, el que jo dic sempre. Primer, veieu que s'està negant.
5: No, que estic negant.
0: Està negant-me.
5: Eh?
0: Primer t'ignoren. Després se n'enriuen. Després t'ataquen. I finalment et donen la raó.
5: Sí.
0: I et diuen que ets molt millor i que si et presentessis, doncs et votarien a les eleccions.
5: Crec que no així la frase.
0: Sí, home, sí.
5: Manel, sisplau.
0: Parlant del caos que hi ha hagut aquests dies a Rodalies, la patronal de petites i mitjanes empreses, la PIMEC, diu que cada dia sense Rodalies són 9 milions de pèrdues per les empreses catalanes.
9: Fixa't!
5: Sí.
9: PIMEC!
5: Sí.
0: No, va.
5: No.
9: PIMEC no és Renfe, eh?
5: No, és una...
9: PIMEC.
5: No,
9: fixa't, és que és tot.
5: Espanyol, no.
9: Sí. PIMEC,
5: què vol dir?
9: Petites.
5: Petites, sí.
9: I.
0: Clar.
9: M, sí. Mitjanes,
5: mitjana.
9: Petites i mitjanes. Sí. E, empreses,
5: sí.
9: C, catalanes.
5: Sí,
0: sí.
9: De Catalunya. Fixa't, eh?
0: No hi ha l'eina de nacional aquí.
9: No? No, per això m'agrada.
5: Clar, si no fossin de Catalunya, si fossin petites i mitjanes empreses de...
9: D'on?
5: D'Espanya, per exemple.
9: Pequeñas y medianas empresas.
5: D'Espanya.
9: Pues llavors serien dues P's,
5: sí.
9: Pequeñas.
5: Eh?
0: Bueno, clar, perquè és plural.
9: Sí.
0: Clar.
5: I dues M's. I dues S.
0: Dues M's.
9: Pequeñas y...
1: Qui posi ara la ràdio?
9: Sembla un beatbox. Ei, tu! Què vas? M'agrada molt el rap.
5: Molt bé, més dades, si és que tenim, si no anem a publicitat.
0: Bueno, havia dit aquesta de Rodalies, de moment, que diu la PIMEC que cada dia que no funciona Rodalies, les empreses perden 9 milions.
5: A mi m'agradaria saber com ho calculen, això. Crec que es llepen el dit índex, el posen així apuntant cap al cel...
0: Diuen 9 milions.
5: Depèn de com ho fem. Mira, això són com els milions que se suposa que ens deixa la Copa Amèrica, o el Mobile World Congress, o el Tour de França, o la Vuelta a Espanya... Això s'ho inventen tot.
0: Sí.
5: I la Fórmula 1. I després tots els mitjans van darrere, donen per bones aquestes xifres, perquè perquè no tenen gent cobrant per verificar tot això.
0: Toma pel cul. Això ho ha calculat la PIMEC.
5: Bueno, sí. Bueno, una cosa, vosaltres sou periodistes o sou portaveus de la patronal?
0: Ni una cosa ni l'altra.
5: Això vol dir que sou portaveus de la...
0: No, avi!
5: Vols veure com apunto cap al cel sense mans?
0: Va, avi, no. va! I parlem d'aquest estudi que comentàvem abans, en aquest cas un estudi de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, que alerta que el 80% dels usuaris de Rodalies...
3: Si tu veus el logotip...
0: Horrible.
3: Sí. Fixa't, que frícola ve baixa, eh?
5: Sí, sí,
3: això no
5: sí,
3: ho feia gairebé cap català, eh?
5: No, no, vostè frica bastant.
0: Sembla ben bé el presentador del Gran Dictat.
5: Universitat Rovira i Virgili. Doncs què diuen?
0: La Universitat Rovira i Virgili alerta que el 80%...
3: Has de fricar la ve baixa, eh?
0: No penso fricar la ve baixa.
3: Virgili.
0: No, només si ets un Lluís Llach. Alerten que el 80% dels usuaris de Rodalies presenten problemes físics i emocionals.
5: Em sembla poc, eh?
0: Sí.
5: Sort que el que provoca problemes físics i emocionals només són els trens, perquè imagina que també fos l'accés a l'habitatge, o els preus de l'aigua, el gas, la llum, o un mercat laboral completament precaritzat, la inestabilitat mundial, la possibilitat de guerres, viure en una comunitat autònoma, però gràcies a Déu tot això va molt bé. Imagina't si visquéssim en un país on no funciona res d'això. Imagina't com estaria...
0: Cada dia...
5: Vols veure com el meu tren arriba a l'hora?
3: Va!
5: Prou.
3: Hola, Frank.
5: Home, no.
3: Com estàs?
5: El que faltava.
3: Brivall.
5: Marc Antoni Mateu.
0: Fixa't com frico la B baixa.
5: No
0: pas la B alta de l'inici.
5: No, ja.
0: Brivall.
5: Brivall.
0: Com estàs, Brivall?
5: Friqui, friqui. Marc Antoni Mateu, bon dia i bona hora. Doblador de cinema professional.
0: Molt professional.
5: Ahà. Bon dia.
0: Bon dia, Frank. Estàs preparat?
5: Bon.
0: Has fet la bossa amb provisions? Has agafat desodorant, una muda, una llanterna, un paquet de piles, un transistor i una bossa de ganxites?
5: Perquè ho... Com?
0: Ja t'ho vaig dir, Frank. Avui viatjarem en tren.
5: No és veritat, no m'ha dit res, tot just me n'acabo d'assabentar.
0: No em duguis la contrària, Frank.
5: No vull pujar.
0: Aquest bony que tinc a la butxaca no és perquè estigui content de veure't. Saps què és? Bueno. Vols saber realment què és això, Frank?
5: Calmis una mica.
0: És una pistola, Frank.
5: Val, sí.
0: És un revòlver.
5: Doncs sí,
0: és un revòlfer.
5: Sí.
0: Mai saps quan el necessitaràs en un viatge en tren, en rodalies, com el que farem ara. Bé, no és ben bé rodalies.
5: No.
0: És mitja distància.
5: Hòstia.
0: Un trajecte en tren des de Tortosa... Hòstia santa! Fins a Barcelona.
5: Tortosa, Barcelona, mitja distància...
0: Agafarem un tren de l'R16.
5: Sí. Comença la pel·lícula.
0: Vaja, Frank.
5: Sí.
0: Quin dia més maco que fa a Tortosa.
5: Sí.
0: No sembla Tortosa.
5: A veure, no falti.
0: Sí. Sents com canten els ocellets aquí a l'andana?
5: Hi ha una ànec que l'andana.
0: Doncs ja no canten.
5: El que...
0: T'has de llegir aquí.
5: Sí. El que no sento és el tren arribant a l'estació. Hauria d'haver arribat fa 20 minuts, Frank.
0: Frank, ets tu, eh? Ai... Mare de Déu, senyor. Aquestes alçades, no?
3: Para aquí.
5: Perdona. Torneu-hi, perquè no...
0: Tornem aquí.
5: Sí?
0: Val, presa dos. El que no sento és el tren arribant...
5: El que no sento és el tren arribant a l'estació. Amic, hauria d'haver arribat fa 20 minuts.
0: Ai, Frank. Oh, pobre innocent, Frank.
5: Sí, sóc jo.
0: Els trens de Renfe són com les actualitzacions de Windows.
5: Eh?
0: Mai saps quan arribaran.
5: Ah, no exageris. No pot ser tan greu.
0: Guaita!
5: Ei, ja arriba el tren!
0: No et precipitis, Frank. Mai és tan fàcil, això.
5: No?
0: Fixa't en el panell d'informació. Què hi posa?
5: Doncs primer és un monitor de tub dels anys 90, aviam.
0: Però què hi posa, llegeix?
5: Tren cap a Barcelona, andana 2.
0: Molt bé. I ara mira't els peus.
5: Sí.
0: En quina andana som ara mateix, Frank?
5: Els meus peus no ho diuen.
0: No. En quina andana som ara mateix, Frank?
5: Andana 1. Merda!
0: Hem de canviar d'andana. Ràpid, corre! I el tren arrenca en 30 segons. Déu meu, no arribarem. Mou el cul, Frank! Com es nota que vius a Barcelona.
5: Eh?
0: Els barcelonins, quan perdeu el metro, sabeu que n'arriba un altre al cap de 5 minuts.
5: Bueno, va, dies.
0: Però a Tortosa...
5: Sí.
0: A Tortosa ens ho juguem tot. L'únic tren que passa.
5: Va.
0: Si és que passa, Frank! Cap cigrany!
5: Un moment, no cal que m'insulti, ja l'entenc, si jo...
0: Va, sí. Que ja ho tenim!
5: Sí.
0: Corre!
5: Sí.
0: Entra!
5: Sí.
0: I seu!
5: Sí.
0: Mitja hora més tard.
5: Una cosa, no entenc per què hem hagut de córrer. Fa mitja hora que hem pujat i les portes del tren continuen obertes. Encara no hem arrencat de gent fumant, que no sap si fuma dins o fora.
0: És el monstre final, Frank.
5: Eh?
0: Saps quan seus al tren? Si és que trobes lloc per seure.
5: Sí.
0: Però mai saps quan arrencarà. T'agrada aquest joc?
5: Però una cosa, a aquest ritme, quan arribarem a Barcelona?
0: Haurem de tirar la pel·lícula una miqueta endavant.
9: un any més tard. Per fi, Frank! Si ja arribem a Barcelona!
4: Hòstia.
9: Per cert, aquest bebè que acaba de vomitar dins del vagó és teu?
4: Sí, és la màgia de Rodalies. Durant tota l'estona que hem trigat per fer el trajecte Tortosa-Barcelona m'ha donat temps a flirtejar amb una passagera... Perdona.
9: Passagera?
4: Sí. Sí, és la màgia de Rodalies. Durant tota l'estona que hem trigat per fer el trajecte Tortosa-Barcelona m'ha donat temps a flirtejar amb una passatgera, a copular amb ella... I
9: heu tingut un bebè?
4: Sí.
9: I la teva parella ha passat tot l'embaràs durant el trajecte Tortosa-Barcelona?
4: Sí, ara tenim una nena preciosa. Es diu Rodalies.
9: I així és com en Frank va construir una vida aprofitant un trajecte Tortosa-Barcelona a la R16. Ah, i ara en Frank... ja és calb del tot.
4: Però el tren ha arribat o...
9: Rodalies. Where amazing happens.
6: Diumenge, pollastaràs.
8: A RAC1.
10: Quina gana que
8: tinc. Estàs escoltant la competència.
11: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
8: RAC1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
12: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet... o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: RAC 1.
14: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
15: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
16: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
17: No, que no és gens bo per la pell, nena.
18: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
19: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
20: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
22: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
35: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
36: Bon estiu.
37: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
38: Intuïtiva i renovada.
39: Comença l'hora de disfrutar.
40: No se retire, por favor.
41: Buenos días, licenciado.
42: Radio Latina Internacional.
41: Hay un problema ahí.
8: Amb els Oscars. Estàs escoltant la competència.
6: Especial 50 anys, carnusos.
4: Els pescadors del país fan vaga.
9: Urlanxo, hòstia, sí. Jo tinc la sensació que cada dia hi ha un gremi diferent que fa vaga, eh?
4: Bueno, això és perquè les vagues són una de les eines més eficaces per aconseguir drets laborals nous o per conservar els que ja tenim, perquè si no...
9: Perdona, no sabia que estava parlant amb el noi del sucre.
4: Sí, bueno...
9: Disculpa.
4: El noi del sucre moreno.
9: Bueno, fins i tot jo m'he sorprès d'aquest referèndum.
4: Eh?
9: Que tingui jo aquest referèndum.
4: Que vostè tingui el referèndum. Exacte.
9: Però escolta'm, endavant amb la vaga, eh? Escolta'm, això... les vagues, vull dir, ningú ho ha aconseguit res demanant-ho per favor, no? Mira els pagesos la setmana passada.
4: Sí, bé, van sortir i...
9: La qüestió és cremar pneumàtics.
4: Sí, bueno, però de tota manera els pagesos van sortir i no se'ls ha respectat.
2: Sí, van sortir, van parlar amb el govern català, que els van dir, i els farem cas, i dissabte
9: aquest fi de setmana,
2: Ursula von der Leyen...
9: circulava pel Berguedà, vaig punxar un pneumàtic.
4: Ah, sí?
9: Dissabte per la tarda.
4: Sí?
9: Fantàstic moment per punxar un pneumàtic, per trobar un mecànic per allà obert un dissabte a la tarda.
4: Sí?
9: Finalment vam localitzar-ne un, ja estava a casa, quan estava de festa, però ens va dir... Us deixo un pneumàtic fora del meu taller.
4: A la porta.
9: Passeu a recollir-lo. Bueno, és un pneumàtic usat, però bueno, per canviar la roda i arribar a Barcelona, pues, li servirà, senyor Josep Cabestany.
2: Només faltava que el llancés per la carretera i ja veurà com arriba el pneumàtic.
4: Enganxi-la en moviment.
9: Així ho vaig fer. Sí. I, hòstia, però que et sobra aquest pneumàtic i tal. Diu, sí, dels pocs que em sobren, perquè tota la resta... els hi vaig donar als pagesos perquè els cremessin. Me van fer un favor a mi,
4: sí, ja.
9: I jo els hi vaig fer un favor a ells.
4: Aquesta se'n diu solidaritat entre els treballadors.
9: Fixa't, això és reciclar el cautxo.
4: Sí. Bueno,
0: on érem?
4: Això, estàvem parlant de que vostè és imbècil, li havia de dir jo per aquí.
9: No, res, escolta, jo només vull dir que, escolta'm, aquesta gent que fa vaga, sí. Si no voleu treballar, si teniu un os a l'esquena...
0: No és que no vulguin treballar, volen treballar i volen treballar en condicions.
9: Que vagin al parc a donar menjar als coloms, però que no ens perjudiquin els que cada matí hem d'aixecar aquest país.
4: Sí.
9: Que, per cert, és Espanya, eh? Veig que en aquest programa no es diu gaire. Per no dir gens.
4: Eh?
9: He de sortir jo per dir-ho.
4: És un programa centrat, és un programa que diríem les coses que passen, sí, que passen a Catalunya i que passen al món.
9: Claro.
4: A vostè se suposa... En què l'afecta una vaga de pescadors a vostè?
9: Bueno, tu no et posis nerviós, perquè ja veig que ja comences a...
4: És que no sé d'on vas.
9: A quequejar.
4: Eh?
9: A quequejar.
4: Sí, començo a quequejar.
9: La gent que repeteix que quequeja.
4: Sí.
9: Que ve d'aquí.
4: Però si quequejo és perquè no...
9: Ja saps que tu i jo, en el fons, mal que et pesi, estem d'acord.
4: No.
9: Si és que estem d'acord.
4: No, és que no estem d'acord.
9: No, si és que estem d'acord.
4: Amb alguna cosa estarem
9: d'acord. Tu que vas avui amb un jersei de color groc.
4: Sí.
9: Groc laci.
4: Laci, què vol dir?
9: Laci, doncs, d'independentistes nazis, d'aquests.
4: Sí.
9: Potser podem discrepar.
4: Això ho diu algú que defensa un país on els nazis encara no han perdut, com diu vostè, els nazis. No, que és l'únic país on continua la vida.
0: Hi ha una cosa estranya, que vostè diguessin que els nazis, els franquistes, els feixistes els defensa, però després si són feixistes independentistes, no.
9: No, claro que no.
4: Pesa més el fet que sí.
9: L'independentisme sí que és feixisme, però feixisme del dolent.
4: És com el colesterol. Vostè troba que el nazisme sí...
9: N'hi ha del bo i del dolent, del colesterol de tota la vida. Feu-vos una analítica, ja veureu.
4: Sí. De tota manera, vostè m'està dient que jo vaig a groc. Efectivament, avui vaig a groc, però vostè...
9: Escolta'm.
4: Què?
9: Lo meu és ocre. No és color groc, l'àfic.
4: Perdoni.
9: Escolta, tu i jo potser podem discrepar en la lletra petita. Mm-hmm. Però el que són els temes grans,
4: sí,
9: són els temes importants.
4: Aviam, molt de parell.
9: Són els temes que s'escriuen en mallúscules. Estem d'acord? En mallúscula,
4: sí.
9: Dame una M.
4: Eh?
9: Dame una A.
4: Sí, però no cal...
9: Dame una L.
4: No, però és que...
9: Dame una U.
4: En català no és mallúscula.
9: Mallúscula.
4: És que, bueno... Expliquem la notícia, si la podem explicar. Noelia, els pescadors, eh?
1: Sí, els pescadors tornen a fer vaga per denunciar l'increment de la burocràcia de la nova normativa de la Comissió Europea.
9: Va, vinga.
4: I ja tenim aquí el Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum. No només és vostè seguidor de l'Espanyol, de fet ja ha sortit una mica per parlar... No,
9: per posar els punts sobre les is.
4: Ha vingut per parlar de la derrota del Barça, no pas de la de l'Espanyol, però bueno, ja en parlarem en un altre moment, perquè vostè ara ve en condició, doncs, això, de persona que treballa a l'Agència Catalana de Consum. Hola de nou.
9: Vaig molt ràpid, que dilluns hi tinc unes lleganyes que me'n podria fer una truita de 6 ous.
4: Oh, quin fàstic!
9: Sí.
4: Quina imatge tan desagradable.
9: Sí. No, és que he sentit que els pescadors es queixen de la burocràcia, de que han de fer massa paperassa.
4: Bueno, clar,
9: Doncs tot el meu suport.
4: Sí.
9: Tot aviat hi ha prou de burocràcia.
4: Sí.
9: O com en dic jo, burrocràcia.
4: Ja.
9: No sé si ho he entès, aquest...
4: Sí, l'he entès perquè té més anys que...
9: Vivim enterrats en paperassa.
4: Sí.
9: Avui en dia calen permisos per tot.
4: Sí.
9: L'altre dia, la setmana passada, em veu un pobre diable aquí a l'Agència Catalana de Consum.
4: Sí.
9: Un d'aquells que ja els veus venir.
4: Sí.
9: Dius, mira'l, un esquena dret.
4: Un esquena dret, sí.
9: I em diu, miri, vinc a posar una queixa a Consum. I jo li dic, miri, em sap greu, però necessitaré el permís A32/8 ser trencada.
4: Mm-hmm. Ser trencada.
9: Que és el formulari imprescindible per posar una queixa a l'Agència Catalana de Consum.
4: Mm-hmm.
9: I ell que em diu, i d'on el puc treure, aquest permís?
4: Mm-hmm.
9: I jo li dic, doncs me l'ha de sol·licitar a mi.
4: Déu-n'hi-do.
9: I ell em diu, d'acord, doncs li sol·licito.
4: Mm-hmm.
9: I saps què li vaig dir jo?
4: No.
9: Li vaig dir, però per obtenir aquest permís... s'ha de portar el volant.
4: Uh-huh.
9: I això s'ha de fer online.
4: Hòstia,
9: no li puc fer jo.
4: Yeah.
9: Això ha d'entrar vostè a l'ordinador, des de casa seva, i, o sigui, que millor que torni demà.
4: Sí.
9: A veure si hi ha sort. I escolta'm, el consumidor, cap a casa.
4: Ja. Però aleshores és vostè qui fa que hi hagi molta burocràcia.
9: Mira, nano.
4: O participa d'aquesta mena d'engranatge de la burocràcia.
9: Però... Nano, jo no faig les normes, eh?
4: No, ja, però...
9: Ja està, les normes estan fetes, s'han de complir.
4: Molt bé.
9: I ara deixeu-me en pau.
3: Molt bé.
5: I no vingueu.
3: I no vingueu.
5: Avui no vingueu.
3: No, avui no vingueu.
5: És un
3: avui...
5: consell de l'Agència Catalana de Consum, pràcticament sempre el vot de costat.
3: Molt bé, deies, Noeli.
1: Aquesta nova normativa de la Comissió Europea obliga les barques a pesar i registrar tot el que pesquin abans de tornar a port, i els pescadors catalans diuen que això no és assumible per ells i que no s'ajusta a la seva realitat.
5: Va, doncs a mi m'encanta fer servir la bàscula.
3: Sí, home, però si has de sortir a pescar amb la merda de la bàscula tota l'estona...
5: M'ho passo teta.
3: El super,
5: al supermercat, quan vaig al súper, que sí, no vull dir marques, però sempre vaig al bon preu.
3: Sí, val, ara ja no
5: dic... Bueno, menys a la, quan compro la xocolata d'Ubai, que vaig al Mercadona.
3: Sí, sí, val, sí. Doncs
5: pues
3: sí,
5: escolta'm, jo mateixa m'apeso la fruita i la verdura.
3: Ah.
5: I de vegades...
3: Sí, molt bé.
5: Bueno, faig una mica de trampa.
3: No, però què dius, que fa?
5: Que faig una mica de trampa.
3: No, no, sí, no, ja l'he entès, però què vol dir que fa trampa?
5: Doncs, pues, per exemple, agafo kiwis, sí, que a mi m'encanten, nenes, en dejú, eh? Mm. Mig kiwi. En dejú, acabades de llevar. Escolta, sí, jo vaig com un rellotge, no sé vosaltres. Ara podríem, bueno, fer...
3: No, cal fer una enquesta sobre el trànsit intestinal del públic.
5: Fer allò teràpia, sí, de grup.
3: No, cal.
5: Escolta'm, jo
3: no,
5: un kiwi,
3: cal.
5: Mig kiwi,
3: sí,
5: i escolta'm, amb la cullereta, el vas repassant.
3: Pam, sí.
5: La pell no, eh?
3: No, la pell no, perquè...
5: La pell, eh?
3: Sí, no, sí que vas... Vale. No cal ni mig kiwi.
5: Doncs pues jo agafo kiwis, que a mi m'encanten,
3: sí,
5: i si n'agafo tres... Peso dos.
3: Però
5: què vull dir? Primer em peso dos,
3: és...
5: després em peso dos
3: això
5: més.
3: Això no es pot fer. O sigui, no, no,
5: si veig que es dispara molt el preu del no, kiwi, doncs dic, escolta'm, a veure on està el número, sí, del kiwi...
3: Però això...
5: Pum. Ai! Zanahoria.
3: Com que zanahoria? El bon preu que posen pastanaca.
5: Bueno, posen un dibuix.
3: Sí,
5: bueno, és un dibuix.
3: Sí, però té un número.
5: Llavors, doncs, pues, bueno, mira.
3: Alguna vegada ens havia explicat...
5: Agafo
3: també...
5: kiwis a preu de pastanaca.
3: Ens havia explicat alguna vegada que,
5: preu, eh?
3: que a l'hora de pesar la fruita el que feia era com aguantar la bossa perquè pesés una miqueta menys, cosa que s'ha de tenir, sí, un pols, vaja, de
5: no, persona... No, pues el tinc, que... el tinc.
3: Això, això ho va intentar... No, desactivar alarmes, eh? Ai, alarmes, això, bombes, vull dir.
7: Això ho va intentar una vegada un d'allà de la llar Sant Jordi, que jo hi anava, eh? Intentava agafar molta cura la bossa, sí, i mantenir-la que toqués la superfície...
5: La bossa de la fruita, eh?
7: La bossa de la fruita, la superfície de la bàscula, però que no fos el pes real.
5: Uh-huh.
7: I, bueno, es veu que es va enviar un missatge a tota Catalunya que va començar a sonar. Saps quan et pixes en una piscina i surten el cercle vermell?
5: Diuen, sí, jo no ho
7: doncs
5: he vist
7: diuen,
5: mai.
7: Doncs diuen també que quan fas això s'envien un missatge d'alerta,
5: sí,
7: a tots els mòbils del barri. I aleshores saben que ets la persona. Tanmateix, també em van explicar...
5: No, escolti, ja...
7: Que això va passar... Una persona va pesar kiwis verds,
5: sí, sí,
7: els va marcar i eren golden.
3: Ah, ah, això, clar, els bons, clar, eh?
7: Els golden, el golden
3: valen 18 vegades més.
7: I s'estan fent ja, actualment, s'estan fent joies.
5: És kiwi,
3: kiwi gold.
5: És kiwi gold, eh?
3: Golden són les pomes.
7: El que sigui. Tant me'l fot, amiga.
5: Un home que va comprar, eh? Posi'm kiwi golden, eh? I pomes gold, eh? Bueno. Mare de Déu, senyor.
3: Era amb els peixos.
5: De dos homes no en fem un, eh?
3: No, bueno, de què parlàvem? Parlàvem dels pescadors que fan vaca.
1: Sí, i d'aquesta normativa europea que també obliga les barques a enviar un preavís 4 hores abans de tornar a port, i els pescadors catalans diuen que aquesta mesura no té cap sentit per ells perquè moltes de les flotes pesquen uns 30 minuts del moll.
10: Però jo trobo que està bé avisar quan tornaràs, no? De...
5: Però què dius? En
10: encara por, que sigui per tirar l'arròs, no? De... Lo que vols dir és que jo, si tingués xurri, també l'avisaria, en plan, me quedo una estona més aquí al bar amb els amigatxos fent unes birres, no et preocupis per mi, xavala. Això és el que se'n diu responsabilitat afectiva i noves masculinitats, oi, Noelia?
1: O ser un pringat, també.
5: Segons Satanàs.
10: Vale, vale.
5: Satanàs bombero,
3: hòstia. Un moment.
5: Qui t'us va parir, cony?
3: Aviam, un moment.
5: Carnusos.
3: Sí.
5: Bocalatges.
3: Sí.
5: Castellans.
3: Salvador Rente, que el baixó, que bon dia. Bones,
5: bon dia, diu, te fotré una estrasolà i que te vestiré de bombero, tu també.
3: Què volia? O sigui...
5: Vos d'entrar, eh?
3: Sí.
5: Voldria que vinguésseu amb mi a treballar el tros.
3: Home,
5: i que fos un maití.
3: No.
5: Si se'ls traurien les tonteries, hòstia, però com que no vindreu, lo que voldria és trucar, bueno, cridar per telèfono.
3: Sí.
5: A mon cosí, l'Isidret de Caltremall, que ell és pescador.
3: Ah, sí, vol trucar el seu cosí pescador, l'Isidret de Caltremall.
5: Exacte.
3: Tenim preparada la trucada?
5: Ell va néixer, sí, al meu poble, allí a Vilanova de la Franja,
3: sí,
5: però se'n van a viure a la Ràpita.
3: És un migrant.
5: Pescador, eh?
3: És un migrant, no? És...
5: Com?
3: No,
5: lo que, no, és mon cosí.
3: Sí, no, ja.
5: Cosí, mon cosí germà.
3: Sí, val, d'acord. Bueno, eh?
5: Truquem al Isidret de Caltremall, per favor.
3: Truquem.
5: A veure si despenja, perquè este...
11: Soc l'Isidret de Caltremall. Si m'unfles los pebrots, sí, te fotré un cop de mall.
3: Ah.
11: Qui demane?
5: Home, Isidret, que sóc lo Salvadoret, de Calva Joco, ton cosí. Com estàs, moniato?
11: Salvadoret!
5: Sí!
11: Estic molt bé, jo.
5: Vale.
11: Jo que tu, això segur, que l'últim cop que te vaig veure foties molt mala cara.
5: Què dius? Guiu.
11: Pareixies un gat quan lo fots a la banyera.
7: Però no, què fer?
11: En fi, què vols?
5: Com te passes, Isidret? Va, que mos hi molta gent. Isidret, te crido per telèfon per preguntar per la vaga de pescadors. Tu també ne fas de vaga o què?
11: Clar, com vols que no ne faiga? Si mos estan ofegant en la paperassa i en la burocràcia, yeah, que som pescadors, naltres.
5: Ja, ja, ja.
11: Si jo hagués volgut ser oficinista, m'hauria anat a Barcelona a treballar al districte 22 arroba est,
7: sí,
11: a armosar abocado toast, sí, en semilles de chia,
5: yeah,
11: i cafè d'especialitat en un got de bambú, com feu valtres, tros de carnuso.
5: Què collons feu valtres? Jo treballo al tros, estic a Vilanova de la Franja, que sóc pagès, jo ja ho saps, collons.
11: Però ara tampoc m'expliques la teua vida, que ja tinc prou mal de cap.
5: Home,
11: mira, un altre motiu per fer vaga, eh?
5: Sí.
11: És que mos volen obligar a avisar 4 hores antes de tornar a port.
5: Sí, senyor.
11: Sí. Jo sé quan surto al mar, però no quan ompliré la xarxa ni quan tornaré.
7: Clar.
11: Realment, los polítics són mig tomborinosos.
5: Ja.
11: I que se pensen que nosaltres tirem la canya i ja ne traiem les llaunes d'atún.
5: Ja.
11: Aneulats.
5: Totalment d'acord, Isidret.
11: Mira, Salvadoret, ja saps que me xoque molt parlar amb tu,
5: sí,
11: perquè me sento més intel·ligent.
5: Home.
7: Sí.
11: Però justament ara tinc una urgència.
5: Què?
11: Però... Caig d'anar al lavabo.
5: No, què passa?
11: A traure la barca de port.
7: Oh.
11: Ja m'entens.
5: Però què collons?
11: Sí. Haig d'anar a descargar lo camió.
5: Va, vale, ja crec...
11: Tens o no? Sí. Haig d'anar a gronxar la garrafa.
7: Sí,
5: ja,
7: home,
5: sí.
11: A cagar, vamos.
5: Sí. Hòstia santa, mos ha pinjat a la boca.
7: Sí. Bueno, mentre sigui...
5: No sé què haurà volgut dir-li, si de ta voltes és un poquet críptic.
7: Sí, no,
5: posi,
7: però a l'hora de cagar no, ja li dic jo.
12: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
13: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
12: Noelia Carnetzi,
13: Manel Vidal,
12: Àlex Arbiol,
13: Òscar Andreu
12: i Òscar Dalmau.
13: Feu bon daix.

0: Violeta Martos.
1: Bon dia, és la una. El PP confirma que participarà a la reunió de dijous que el govern espanyol ha convocat per tractar el repartiment dels menors a Ceuta amb totes les comunitats autònomes. Ho ha assegurat des de Barcelona el vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars, Elías Bendodo. Més detalls, Eudald Puig.
2: El vicesecretari de Política Autonòmica, Daniel Bendodo, ha criticat la gestió de la crisi migratòria i ha lamentat que Sánchez no doni explicacions al Congrés. Tot plegat davant les portes d'una reunió per abordar la situació a Ceuta, en la que el vicesecretari de Política Territorial ha afirmat que hi assistirà.
3: Nosotros estamos dispuestos a asistir, porque creo que bueno escucharon que estamos totalmente en contra de las propuestas del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar, y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente.
2: També ha enfatitzat les crisis de seguretat i habitatge que destaca són els dos grans problemes del govern espanyol. Ha recordat els casos de justícia que envolten els socialistes i ha exigit a Sánchez que convoqui eleccions.
1: I quan molts ja estan en ple compte enrere per l'eclipsi, Salut avisa que de les conseqüències que té observar el fenomen sense protecció. El departament alerta d'un possible augment de lesions oculars i per això ha reforçat els serveis d'urgències, d'oftalmologia i diversos centres sanitaris i recorda que l'eclipsi només es pot mirar a ull nu quan el sol quedi completament tapat per la lluna en l'anomenada fase de totalitat. Això durarà entre 18 segons i 1 minut en 32 segons, depenent de la zona. Durant la resta del fenomen, cal fer servir ulleres amb filtre solar, no serveixen articles sense homologar. El departament també recorda que no es poden utilitzar ulleres de sol convencionals, radiografies, vidres o aparells com càmeres o prismàtics. Salut també desaconsella reutilitzar ulleres que es van comprar per altres eclipsis com el del 2005 o el del 2015. I avui, que torna a ser un dia complicat pels usuaris de Renfe, a aquesta hora un robatori de coure a l'estació de Bellvitge al Gornal provoca endarreriments a les línies R2, R2 Nord, R2 Sud i R15. Precisament avui, que La Vanguardia avançava que la xarxa de Rodalies es comet un robatori de coure cada dia. De gener al juny n'hi ha hagut 152 i abans que acabi l'any es podria assolir una xifra sense precedents. Si es continua aquest ritme, es podria arribar al desembre amb més de 300 robatoris. Més enllà dels problemes amb el robatori de coure, avui s'ha reprès el servei de l'R4 i l'R8, el tram des de Martorell fins a Rubí i Molins de Rei. I en plena de successos, la policia espanyola ha detingut un home a Barcelona que venia cites prèvies per tràmits d'estrangeria. El detingut feia a veure que era el responsable d'una gestoria per tramitar cites de renovació d'autorització de residència. L'home enviava confirmacions de cites falsificades i llavors exigia un pagament de 67 euros. Sovint, fins i tot fingia no haver rebut els diners i les víctimes havien de fer un altre ingrés. La policia l'acusa de delictes d'estafa i falsedat documental. I ara els esports. Amb Roger Jofre.
4: En clau Barça, Roni Bardaggi s'ha lesionat durant l'entrenament matinal de l'equip i ha abandonat la ciutat esportiva abans d'hora. L'extrem suec ara pendent de les proves. I en el Barça femení, la jugadora del primer equip, Quica Nazaret, té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra. El club calcula que estarà unes 4 setmanes de baixa, tot i que el temps de recuperació dependrà de com evolucioni. Més coses, Julián Álvarez ha passat les proves mèdiques en un centre fora de la ciutat esportiva de l'Atlètic. De fet, finalment el davanter no es veurà amb el Cholo Simeone fins dimecres, quan l'equip torna als entrenaments. I també s'han reincorporat de les vacances Aymeric Laporte, Nico Williams, Unai Simón amb l'Atlètic Club i Mikel Oyarzabal amb la Real Societat. Encara en futbol, la UEFA, l'AFC i la CONCACAF han fet pública una carta signada pels presidents i secretaris generals de les tres confederacions on demanen més unió i, sobretot, més transparència a la FIFA. I en atletisme, aquest matí ha començat l'europeu de Birmingham amb 18 catalans. Ara mateix, Jaime Guerra està disputant la fase de classificació del salt de longitud i Sara Gallego la primera ronda dels 400 metres tanca.
1: I pel que fa al temps, aquesta hora s'escapen alguns ruixats i gotellades a Ponent i al sud del país, però passen ràpid i deixen poca aigua. A la tarda, aquests xàfecs quedaran més concentrats al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida, i descarregaran amb més ganes. Mentrestant, a la resta del país es mantindrà el domini del sol i la calor tornarà a ser molt intensa, especialment a les comarques de Girona. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, el 14:15, amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
5: Escolta, ja esteu en aquell punt de les vacances, els que les tingui, els que tinguin la sort de tenir-ne, eh? Perquè això, les vacances també acaba sent una sort. Ha passat de ser dret a ser una sort, que això també podríem parlar, per aquí a Navarra. Però esteu en aquest punt de les vacances que no sabeu quin dia és de la setmana? T'imagines?
6: Sí.
5: Nosaltres sabem perfectament quin dia és de la setmana. Hem vingut a recordar-t'ho. És dilluns. I avui és un dilluns important perquè vindrà el Ferran Utzet, entre altres, de Lluís Càceres, de Lluís Maria... Bueno, vindran, estan gravats, però bueno, vindran, els invocarem. Però Ferran Utzet, que és aquesta persona que Joel Fortuny no sabia qui era.
7: Seguim?
5: Seguim amb què? Amb el programa? O amb tot
6: no
5: plegat?
6: Saber qui és.
5: Sí. Segue...
7: No,
5: pues escolta,
7: no
5: tu.
7: De mirar-me, estic de vacances.
5: Doncs Ferran Utzet, escolta el programa d'avui.
7: Aquest any he retingut massa informació al meu cervell i no... Bueno, hi ha...
6: Vols dir que és això?
7: Hi ha buits... que no recordo.
5: Doncs venim a omplir-los. Ferran Utzet, avui tindreu l'oportunitat de saber qui és Ferran Utzet. No t'ho perdis.
7: Et demano disculpes, Ferran.
5: No, però ara ho sabràs. Ho sabràs qui és Ferran Utzet i l'admiraràs. A més a més, Ferran Utzet, hem de dir que... això perquè és ràdio, però va venir i va fer l'entrevista amb pilota picada. Va ser genial.
7: Home,
5: perquè
7: això me'n recordaria, eh?
5: No, no, que
6: bueno,
5: estàs...
6: Bueno, a veure, tens lapsos de memòria lapsos, més grans, eh?
5: Ah, és veritat, Joel, que perdona, això vas parlant, perdona, perquè ens vas explicar la setmana passada que no recordes la primera vegada que vas fer l'amor.
7: Amb una dona sí, amb un home no.
5: Tu vas perdre la virginitat amb un home o amb una dona?
7: Amb una dona.
5: I amb la senyora... Però llavors sí que la recorda, la virginitat, quan la vas perdre
7: sí,
5: amb la
7: bueno,
5: senyora.
7: Sí, amb la senyora sí.
5: I ella recorda, encara som amics?
7: Sí, sí, es va fer lesbiana, imagina't.
6: Hòstia.
5: Hòstia, a veure, com? Bueno, tu, en sé, de debò?
7: Sí. Ho havia fet tan malament...
5: No, home, no, però això no. Com ha de ser malament? No, malament no. Però és que, clar, ho estàveu provant, la gent. Clar, la
7: provar. I els dones ens han tornat homosexuals.
5: Ho vas provar moltes vegades més i no riguis.
6: S'estava
5: escollonant. I va ser immediat? Va ser acabar el polvo i dir, soc lesbiana, i tu no podies ser americat, imagina't? Que pràctic.
7: Pràcticament, eh?
5: Pràcticament. Sí, sí. I seguiu ser amics?
7: No sé qui és i...
5: Podria venir, a la temporada vinent, podria venir a veure. La senyora que va perdre la virginitat, Joel Fortuny, que s'ha fet bullera. T'imagina't? I pot ser l'inversa, que de sobte tornis... Vull dir que la millor era bisexual.
7: Pot ser, sí, sí.
5: I tu no ets bisexual, Joel? No t'has plantejat?
7: No, pobra dona, que ara hagi de fotre's amb mi al llit.
6: Per què?
7: Perquè em portaria un trauma.
5: No, va, per què?
7: Home, perquè sí.
5: Ai, mira, Joel, escolta, de veritat. Bueno, visca la bisexualitat sempre. Mira, anem a escoltar el programa d'avui, per favor, eh? Joel, estàs sent el protagonista, de les entradetes aquestes. Ja t'ho dic, eh? Ets molt amè, Joel, ets molt amè.
7: Tu, una cosa, és molt heavy, això, i m'estic marejant. No fa molt
5: vale, ara parlarem d'aquest tema. Vinga, endavant. Lluís Maria Tudó, bravo.
8: Gràcies.
5: Bravo. Bueno, resulta que tu, Lluís Maria... bueno, ja ho sabeu, eh? Traductor catedràtic de l'emèrit de la Pompeu Fabra, escriptor, crític literari, traductor, sobretot de francesos. Francesos, per exemple, que Balzac, segur, no?
8: Flaubert,
5: sobretot Flaubert, eh?
8: Sí, el meu cim és la Madame Bovary.
5: Madame Bovary, sí, és que és increïble. Dèiem que un senyor que és increïble. Quina vergonya, després d'aquest... aquest senyor que ha traduït a Flaubert, bueno. Resulta que tu, l'any 1994, publiques El joc del mentider, que és la teva segona novel·la. Perquè la primera va ser Els plaers ficticis, sí, que vas fer el 91, amb 41 tacos. Vas posar...
8: Vaig començar
5: una
8: a
5: promesa.
8: Publicar molt,
5: clar,
8: tard.
5: Molt tard.
8: Escriure des de petitet.
5: Des de petit, bueno. Llavors, el cas és que després de 32 anys, m'agradaria saber exactament quina és la raó per la qual reediteu El joc del mentider.
8: Això li hauries de preguntar a l'editor. Jo, va ser una sorpresa...
5: Pues que passi l'editor, per favor, posa't aquí al micro, si no us sap greu. A veure, posa't aquí i que...
9: No, que parli Lluís Maria.
5: Sí, però bueno, Bernat Reu, un aplaudiment també. Ah, que no hem dit que això està editat a l'Abreu.
8: És que jo no sé per què...
5: Perquè tu rebis una trucatura, aquest el coneixies? El Bernat Reu el coneixies o no? Bernat, què tal estàs?
9: Hola, molt bona el que sigui, migdia.
5: Digues, Lluís Maria.
8: Jo tenia referències d'ell a través d'un amic comú, que és el Jordi Ibáñez, professor també de la Pompeu com jo, i escriptor i novel·lista, excel·lent, i que, bueno, em va parlar d'aquest noi. I aquest noi, doncs, no sé si ell o el seu company editorial, el Marc Romera, em va dir que volia recuperar llibres meus.
5: I van trucar o van quedar, o vau quedar a fer un cafè, o com va la cosa?
8: Les dues coses.
5: I llavors, tu per què? El joc del mentider? Perquè, clar, tu quina edat tens? Perquè jo l'havia llegit, el joc del mentider.
9: No, jo no el coneixia. No havia nascut jo l'any 95.
5: Vale, no cal que ens ho refreguis a la cara ara, però bueno...
9: Clar, la cosa és que en Lluís Maria Tudó va traduir a l'Abreu un llibre molt breu, que és Records d'agotisme de Stendhal.
5: Val.
9: I arran d'aquí van haver-hi un seguit de converses i li vam dir...

0: Ja, això de la va dir, clar, perquè després de 32 anys...
1: M'he quedat meravellat.
0: De tu mateix, o sigui, anava tant, ja.
2: És una cosa molt rara.
0: En tu o en general?
1: No ho sé, no vull generalitzar. Jo, quan rellegeixo llibres meus, la majoria de vegades em fan vergonya. I aquest, però que bé, que maco, que ben escrit, que ben organitzat... Que...
3: No has tocat res de res de res?
1: Sí, home. Sí.
0: Aquí has tocat? Has tocat.
1: He tocat, primer. Hi havia, en aquella època, això era permissible, i ara, ara no. La misogínia, una certa lleugera misogínia.
0: Sí, sí, sí.
1: Eliminada.
0: Sí, perquè aquí personatges femenins... Except, o sigui, queden
1: una ridícula, horrorosa
0: ridícula, i després hi ha una professora universitària que
1: és
0: també
1: aquesta,
0: però, ja, però hi ha la Lola, no? Hi ha una amiga d'ell.
1: Ah, sí, aquesta és simpàtica,
0: aquesta és simpàtica. Aquesta. Però hi ha una tal Engràcia Brutons,
1: que aquesta és una caricatura despietada d'una professora existent a la universitat.
0: Ara parlarem d'això, perquè jo crec que aquí ja a tu repasses, fas una repassada general a gent que tu coneixies o que vas conèixer de l'època, etcètera, etcètera, no?
1: Sí.
0: Però llavors, vas, has corregit la misogínia, cosa que t'agraï moltíssim.
1: I després hi havia potser un excés de caricatura del de llenguatge aquell estructuralista. Si dic telquerià, no sé si m'entendreu.
0: Si dius què?
1: Telquerià.
0: Una... De Tekel.
1: No, d'una revista dels anys 70-80 francesa que es deia Telquel.
0: Telquel.
1: Que era molt sofisticada, molt difícil d'entendre.
4: A veure, algú coneix la revista Telquel o no? Senyora,
1: no,
4: vostè.
1: Ningú. Bueno.
4: La merda de la pública, hòstia. No sé per què. És increïble, una revista estructuralista francesa dels anys 70. No la coneix vostè, senyora? Posa el llibre que és la senyora allà, exactament.
1: Cosa que demostra...
4: Vergonya.
1: Cosa que demostra que he fet bé d'eliminar-ho.
4: Eliminar-ho perquè... Oh. Què, senyora Telquel, què?
5: No la conozco.
4: ¿No la conoce? ¿Y l'estructuralisme? A veure, d'aquí davant, vostè.
5: Jo la revista no la conec, no. I l'altra poca cosa tampoc.
1: Eren altres temps.
4: Eren estructuralistes, no.
1: I a més jo era profe d'universitat.
0: Bueno, és que ara parlem d'aquest tema, però jo, en canvi, em fa moltíssima gràcia tota la part aquesta, quan parlen dels personatges sobre la universitat. Senyora, perdoni, vostè l'estructuralisme no el coneix, però de polles com va? Oh. Perquè, llibre, perquè de
5: estret no contesti, estructuralisme... No contesti.
4: Sí, senyora, contesti.
5: No, no contesti.
6: Vaig servida, mira.
5: Oh, aquí està. Vaig servida.
6: En la muestra un puntón.
4: Ara m'està sedant la senyora al seu marit i fa, no, no, jo passo de...
0: Bueno, a veure, perquè la polles no trenes ni una.
1: És una estructura.
0: És una estructura, és una estructura.
1: Això ho diria Jack Lacan tranquil·lament.
0: Bueno, perdona, llavors, has tret el... Has tret misogínia, has tret...
1: Telquerisme.
0: Telquerisme, estructuralisme, i però ja.
1: I prou.
0: I prou.
1: Hi ha algunes faltes, alguns errors, en què alguns han quedat encara, que els haurem de...
0: Desburgar.
1: Desburgar.
0: Molt bé. Llavors, una cosa, el, explica'ns una mica, l'estructura de la novel·la són tres actes i un...
1: com en diu? Epíleg.
0: Un epíleg. Són tres amics, bueno, tres persones que es troben, que es fan amics i que després es dissolen, diguéssim. Seria una mica bueno, tres joves, tres adults.
1: A l'estiu se separen i s'escriuen cartes.
0: Sí, que és el segon acte.
1: I a la tardor es tornen a reunir i tornen a... Fan com una mena de concurs, ara qui la fa més grossa,
0: sí.
1: En una època que se'n feien de molt grosses. I ells, doncs, bueno... Fan...
0: Tu dones fe d'aquesta època? És a dir...
1: Oh, i tant.
0: Perquè la novel·la passa el 1977...
1: Jo tenia dir, 27 anys.
0: 27 anys, estava, que meravella.
1: Estava a la flor de la vida. Sí, jo vaig passar una època, vaig estar casat amb una senyora, tinc dos fills, cinc nets, va estar molt bé, però jo era gay. I
0: sí, sí?
1: Quan vaig esperar que el meu fill petit tingués prou anys, em vaig separar i vaig començar la meva vida.
0: A quina hora et vas separar? Ai, a quina hora?
4: A les 5 i quart de la tarda em vaig fer maricón. No, a quina edat?
1: 25, 26 anys.
0: Per tant, ja, o sigui, a partir
1: de... I va coincidir amb la mort de Franco.
0: Ja, o sigui, tots...
1: Amb la separació.
0: Però tu als 25 anys ja tenies dona i tres fills, o quants dius que has dit?
1: Jo tinc una filla amb la qual em porto 19 anys i un fill, 21.
0: Mare
1: jo tinc
0: Déu.
1: Una vida molt rara, molt rara.
0: Però és boníssim. Bueno, una cosa que també és sorprenent, perquè en el llibre, clar, tu deus haver tingut moltes vides i deus tenir capacitat per viure moltes coses alhora, perquè el llibre és una... És, ara diré aquella merda, que no la volia dir, però la diré com una cosa de nines russes, o sigui, hi ha quantitat d'històries, vas i vens, hi ha la novel·la aquesta particular, m'encanta, que
1: una, dic... Una comparació, com es diré més, és com les mil i una nits.
0: És com les mil i una nits.
3: Home,
0: molt millor, molt millor.
3: Ha sortit guanyant amb la comparació.
0: Ha sortit guanyant amb la comparació. Però és veritat, eh? És un llibre que és genial perquè passen moltíssimes coses, a més de moltíssimes maneres, diguéssim.
1: Vaig necessitar un fitxer, a l'època de les fitxes de paper,
0: Sí.
1: Res d'informàtica, per

0: recordar-me de tots, dels noms, de les actituds, de les habilitats, de les...
1: És increïble, una quantitat, un catàleg de personatges que van passant, exacte.
0: Perquè la primera novel·la, els espais ficticis, era molt senzilla en aquest aspecte, i llavors vaig pensar, la segona ha de ser tot el contrari.
2: Perdona, la primera novel·la l'escrius quan ets casat amb dona o ja...
1: És del 91. Sí, home,
0: sí, home,
1: ja estava super... Ja...
0: Super separat.
1: I super separat. I la teva dona, quan li vas dir tot això... Ara, perdona, això no té res a veure amb el llibre, però és clar, comprendràs que estem intrigadíssim. Després de tres fills junts, la teva dona li dius, ara me'n vaig, me'n vaig al Montrose i ja no penso sortir allà, ara parlem de què és el Montrose.
0: No, això va ser abans. Va ser... Mira, si deixes un llibre que es diu El mal francès,
1: sí, sí,
0: ho veuràs molt bé.
1: Allà el mal francès, ah, exacte, tu ets el del mal francès.
0: Jo soc el mal
1: francès. Ah, clar, clar, clar.
0: Aquest mateix. Jo estava, diguéssim, la meva no estava embarassada,
1: sí,
0: i jo estava a França en un col·legi estudiant i de cop, doncs, llegint André Gide, vaig dir hòstia, jo també sóc com ell. I
1: sí, però t'he preguntat això, però quan li dius amb ella?
0: Li, pues, bueno, això ja és íntim.
1: Hem de llegir-me el francès, eh?
0: No me'n recordo molt bé el que em va dir, però molt bé.
1: Però ho veu portar bé, diguéssim.
0: Molt bé.
2: Que bé, que bé.
1: Això t'anava a dir.
0: Va ser una etapa estupenda de la meva vida i tenim dos fills estupendos i cinc nets.
1: I cinc nets, mare de Déu, eh?
0: Ella és escriptora, també és poeta.
1: Hauríem de fer amb tu una sèrie... Hauria... Que a més, tu vas traduir per TV3 moltes pel·lícules i sèries.
0: Gràcies, d'això em vaig amoblar la casa.
1: Exacte. Aquest senyor ha estat el traductor de moltes coses de TV3, però hauríem de fer amb tu una sèrie. Vale. Ho hauries de fet, tu, Rer, aquest editor, ha de fer un guió, perquè ara TV3 fa una sèrie raríssima, però això ens interessaria molt. Bueno, ara un moment. A la novel·la, aquests personatges que són llibertins o ho intenten, diguéssim, bueno, jo crec que ho acaben aconseguint, diguéssim, no?
0: Jo penso que sí.
1: No, home,
0: però
1: ells
0: sí. Acaben...
1: desmanegats.
0: Decepcionats.
1: Acaben decepcionats. Per això el llibertinatge...
0: És el que passa.
2: Cansa, no?
1: És explotador. És el que no pots més.
0: És el que tiene, que al final dius... Prou, per favor,
1: no pots més. Però la novel·la passa a Barcelona, bueno, també després hi ha un moment que passa a Atenes, a la Conca de Barberà, em sembla que és, o on és?
0: A l'Alcamp,
1: perdona, sí. Però bàsicament a Barcelona, i clar, fa molta gràcia perquè recorres una Barcelona que és als finals dels 70, principis dels 80, i això és genial, és la gran novel·la, allò que diuen, vinga, un altre tòpic, les nines russes, i ara una de les grans novel·les de Barcelona.
0: Sí, sí, sí. Per exemple, una cosa que és molt, m'agrada molt, i em sembla que no s'ha apreciat prou...
1: Bueno, a veure, digue-m'ho, potser sí que ho he apreciat, jo. No parlis per
0: no,
1: tots.
0: No, digues. Prefereixo la societat civil catalana.
1: Ah, val, gràcies.
0: No a tu. Hi ha una escena molt llarga i molt maca que passa al primer míting de la CNT i la FAI,
1: sí,
0: després de la mort de Franco.
1: Sí, sí.
0: I això...
1: I hi ha també una altra festa que es munta un pollastre increïble al pis de l'Ocanya, clarament, que no ho dius, però allò
0: no
1: deu ser l'Ocanya.
0: No ho dic, perquè no sé si en aquell moment era viu o mort, però no li volia demanar permís.
1: Clar, clar, clar,
0: era complicat.
1: Però allò és evident que hi va ser en aquesta festa.
0: Home, i tant.
1: Després hi ha el Celeste, amb música de l'Elèctrica d'Arma, que sonava. El Montrose, que després va ser Quartier, la meva època era Quartier. El Montrose va convertir en Quartier.
0: D'això ja no ho sé.
1: El Tahití, El Ciervo, mireu les primeres pel·lícules porno, guys, ideal. El Gula 2, El Bocaccio, que, bueno, estava... encara s'aguantava, no?
0: El Bocaccio estava estupendo, perquè al pis de dalt hi havia l'Agoix Divin. Per abrejar. I el pis de baix era gai.
1: Era gai total, eh?
0: I sí, era sí, fantàstic,
1: sí. I allà que baixàvem.
2: I lèsbic també? Lèsbic també?
1: Les lèsbiques n'eren
2: no tant, eh?
1: No,
3: n'eren tan pijas. Estàvem
1: ara pintades. On estàveu?
0: A la plaça Cardona.
1: A la plaça Cardona. Tu te'n recordes el Bertut, més jove?
3: Jo al Bocaccio, ja, no hi vaig posar els peus.
1: I a la plaça Cardona? Que tu sàpigues no, que et sàpigues no.
0: No saps,
3: jo anava al Daniels, que també era un dels clàssics, com més...
1: Però això és una mica més cap aquí, perquè això estem parlant dels anys 80, eh?
3: No, el Daniels estava obert.
0: Jo soc molt vell, jo vaig deixar l'any 50.
1: Bueno, però estàs molt bé. Escolta, que és el Bocaccio... Flash, perquè havien estat tot el rato jalant. I després el cafè de l'Òpera, que jo m'he fixat que aquí a Barcelona... Bueno, s'escriu el cafè de l'Òpera, però diem el cafè de l'Òpera. Tu saps si una persona és de Barcelona? Perquè diem, no fem l'apòstrof. El cafè de l'Òpera, és veritat.
0: I el Liceu.
1: I el Liceu. I a Liceu també apareix tota l'estona. Bueno, apareix tot Barcelona.
0: Hi ha una obertura fantàstica sobre el Liceu, que al sortir les senyores s'amaguen les joies.
1: Ah, sí, això era al principi.
0: Els anarquistes els hi tiren ous podrits. I això és veritat, jo hi era, això.
1: Clar, tu havies estat també crític d'òpera i de teatre i de literatura per l'avantguàrdia molts anys, eh? Això que consigui, aquest senyor és que és increïble. Una cosa, el llibre es publica, ho he dit, l'any 92...
0: No ho sé, no me'n recordo.
1: Sí, sí, sí. 94, perdó, 94. Que és aquella època que també es publicaven aquí a Espanya l'Edmund White, el David Leavitt, el Leavitt, l'Alan Hollingshead, l'Eduardo Mendicuti, és a dir, hi havia una moda d'autors gais escrivint sobre literatura gai, però que és la primera vegada que veiem que no hi havia tortura, diguéssim, en el relat. És a dir, que era aquí la gent era maricons, follaven com a maricons, i aquí i els hi passaven coses més enllà...
0: Em vaig proposar escriure un llibre on la homosexualitat no fos un problema, no fos un conflicte. I aquests senyors, doncs, bueno, són gais, ho saben, follen...
1: Molt, follen molt.
0: Follen molt, tant com poden.
1: Tant com poden.
0: I no es fan un problema de... Això és una miqueta utòpic, perquè la realitat, doncs, no és tan així. Però sí que és una miqueta així. Jo puc dir que, potser per l'època, per l'entorn social, per la meva cara dura innata...
1: Innata.
0: Jo no he tingut mai...
1: Saps què m'ha recordat a mi aquell llibre? T'ho juro, llegint-lo... rellegint-lo ara, perquè clar, després de 32 anys, A Sexo en Nova York, oh, més bèstia, sí, més divertit.
2: És Barcelona,
1: en lloc de Nova York, i en lloc d'aquestes tres ties, que al cap i la fi de Sexo en Nova York són totes maricones, o sigui, està escrit per un gai seguríssim, doncs és aquest, nois, parlant de sexe, després hi ha tota la derivada guarra, que a mi m'encanta també, t'he de dir, però guarra vull dir de llibertina, però és nois, gais parlant de sexe i d'aventures gais, del que faran, del que no faran, de si surten, de si entren, del que m'he perd, de la ressaca que tinc, etcètera, etcètera. Ho trobo genial.
0: Sí, sí, sí. Jo vaig proposar-me això. No sé si tots aquests autors que he citat, alguns són molt bons, però en tots l'homosexualitat és un problema.
1: És
0: un conflicte.
1: Que el David...
0: El David també.
1: Sí, les grues, és veritat, sí.
0: El seu pare, que no l'estima...
1: És veritat, no l'estima el seu pare, sí.
0: I en aquesta novel·la no hi ha ningú que no estimin aquests nois. Hi ha... Bueno... No, viuen molt tranquils i fan...
1: També una mena com d'un paral·lelisme entre el final de la mort de Franco, diguéssim, sí, aquell espant, i l'operatura i l'experimentació, sí, i el que seria aquells anys que tu vas viure també, no? Diguéssim, això també es reflexa perfectament a la novel·la.
0: Sí. Va ser una miqueta una edat d'or a Barcelona, i pels gais i pels no gais. Va ser una època estupenda.
1: I una cosa que m'ha interessat també molt del llibre és la forma de lligar. Hi ha un moment que hi ha una fenomenologia al lligar, que és clar, ara la gent es lliga amb xarxes socials i tal, i no ens recordàvem que entraves a un lloc, et mirava un, ara no et mirava, ara el seguies, ara no sé quantos, ara t'equivocaves, ara lligaves amb dos, ara el que passava, això és genial.
0: Tot això amb la informàtica i amb internet es va acabar.
1: Es va acabar.
0: Ara s'intercanvien fitxes tals anys, activa o passiva, o peluda o no peluda, pam.
3: És un catàleg de carn.
1: És un catàleg de carn. Però allò era molt més divertit.
0: Molt més.
1: Molt més, no? No
0: molt més ric, molt més polièdric, molt més dramàtic, molt més. Fantàstic.
1: Molt fantàstic. Hi ha aquesta cosa també, que tu parlaves al principi, de la... jo crec que hi ha una crítica... Bueno, una crítica, o fas... et diverteixes explicant l'ambient universitari d'aquella època que tu has conegut també, diguéssim.
0: Molt bé.
1: Hi ha un personatge que es diu Sebastià Nadal, que el deixes fi, aquesta talent Gràcia Brutoms, que és veritat que la millor hi ha la cosa de la misoginia, però bueno, ara si ho has polit, queda dintre d'aquesta crítica a la Universitat, sí, de l'Institució Democràtica. Aquesta Gràcia Brutoms l'hem coneguda tots claríssimament. I llavors hi ha tota aquesta... Hi era l'època de la teoria literària, que això que venia... Teories que venien de París... revolucions epistemològiques... el Tauser, Lacan, Chomsky...
2: no m'estranya que busqués...
1: Cristeva... I això fos una repassada, això que és boníssim, també.
0: Sí, però això allò era terrible i era molt abstrus i en molts aspectes... Però el que ha vingut després és pitjor.
1: En quin sentit?
0: Perquè és no res.
1: Però en aquest moment tot això ens interessava.
0: La teoria del gènere, que és bastant trista i bastant poc rica, o si no, això del postcolonialisme...
1: Ja t'entenc.
0: Que, bueno, no ho entenc, això. Només et volia explicar que...
1: Bueno, podem entrar-hi, perquè jo sí que estic a favor de la teoria del gènere, i m'interessa moltíssim, i el postcolonialisme em sembla, i l'anticolonialisme em sembla fonamentals, t'he de dir,
0: A ti pa siempre.
1: Home, i tant, pa mi pa siempre i pa tots, i l'anticolonialisme pa tu pa siempre, però el del gènere no t'interessa.
0: No gaire, la veritat.
1: T'interessava més això, l'epistemologia?
0: Jo, això del gènere fluid, de les...
1: Home, perquè nosaltres ens ha agafat, joder, Lluís Maria, ens ha agafat tard, però la fluidesa... Ara imagina't tu, la fluidesa, la qüestió queer, que la qüestió queer també l'havíeu controlat, que diguéssim, és una cosa, però imagina't que ens enxampa la cosa fluida. Jo la pena que tinc que m'he fet gran i la cosa fluida se m'ha escapat, com el seu propi nom indica, entre les mans fluidament.
0: No. Es folla més amb les categories fixes que amb la... Que amb la... Ah. Home, clar...
1: Aquest és un gran debat. Perdó, tu trobes que es folla més amb les categories fixes que amb la qüestió fluida, per què?
0: Jo t'ho puc assegurar.
1: Aquí em comences a convèncer.
0: Aquesta gent que...
1: Llavors em tranquil·litzo,
0: Sí, home, clar.
1: A veure, com és?
0: Pues que coneix algú que diu, bueno, jo m'agrada tal cosa, m'agrada tal altra, a tu t'agrada la simètrica, doncs anem a dormir junts i ja està, no?
1: Sí, i altres que amb el fluid no.
0: No, perquè jo no soy, però és aquests que surten a first date que no se sap...
1: Sí, això també és una mica... Sí, ja t'entenc.
0: Què fan aquesta gent al llit?
1: Ja.
0: Ja no ho veig clar.
1: Va, bueno, algú, com?
2: El ridícul. Tampoc és això.
3: Però què no veieu vosaltres què fan els seus llits?
0: No ho sabeu.
2: Bueno, no, però sí que està clar que la generació Z no es folla tant. Això és estadística.
1: O sigui, es folla més.
2: Que els hi fa mandra.
1: Ha follat més el Lluís Maria Tudó que Dulceida?
2: Això no ho sé, però...
4: Més joves.
2: Que els fa mandra,
4: Però la cosa és la construcció social del gènere, és a dir, són persones que no tenen per què exercir aquesta masculinitat.
0: Bueno,
4: siguin...
0: No, prefereixo no entrar. El que et volia explicar és que a la universitat, quan va sortir el llibre, es van reunir els professors i van estar considerant la possibilitat d'escriure un document pels diaris o pels mitjans de comunicació dient que el senyor Tudó
1: no podia estar donava
0: una imatge
1: classes
0: molt negativa no de la universitat, de la Facultat de Lletres.
1: Que tu trobes que...
0: I per sort va sortir algú amb prou enteniment per dir, deixem-ho i que farem el ridícul aquest.
1: La literatura sempre ha tingut aquesta part provocadora i ha aconseguit provocar la institució, perquè jo recordo que Isaac i els dubtes, si no llegim malament, havia de ser, era un llibre d'encàrrec, que havia, era un nano que sortia de l'armari i totes les problemàtiques, aquí sí que hi havia problemàtica perquè era un llibre d'encàrrec, però que havia de ser un llibre de lectura obligatori als instituts i ens hagués anat molt bé i et van dir que ni parlar-ne.
0: I saps per què?
1: Per què?
0: Perquè donava una imatge massa poc conflictiva de l'homosexualitat. Era, sí, un noi que volia sortir, que sortia d'arriba, però els seus pares deien, ai, que bé, quina il·lusió.
1: Ja t'entenc. I la gent va dir, no va entregar.
0: Ha d'haver-hi drama i llàgrimes, i si pot haver-hi un suïcidi, doncs...
2: I la persona, la professora real amb la qual et vas basar per fer la Brutons...
1: La tenim al telèfon.
2: Se'n va assabentar, va dir...
1: No, però és un personatge que és que n'hi deu haver més
2: d'aquests. Clar, és un conglomerat, no?
1: És un conglomerat. Bueno, el joc del mantell diguem.
0: No, que pobreta meva, quan no va donar mai, mira, cap dels personatges que sortien retratats de la universitat, mai cap em va donar mostres d'haver-se sentit...
1: A la millor no el van llegir, eh?
0: Que, sí.
1: Perquè si estaven llegint estructuralisme...
0: Em consta que sí, però van tenir el bon gust, l'elegància de dir, ai, no, jo no m'hi havia retratat.
1: Fantàstic,
0: el que sí que es va enfadar és que hi ha una història que m'agrada molt, aquella història que passa en un mas al camp
1: d'un nano que...
0: Un tiet que se va a Barcelona i torna amb un cosí que ningú coneix.
1: I amb les dents fetes, després torna i es fa les dents i es fa la... Sí.
0: Doncs aquesta història està basada en una història real.
1: Sí, ja t'entenc. I aquest sí que es va...
0: El noi que em va explicar això es va enfadar molt, perquè ho havia... Ell m'ho va explicar...
1: El que passa és que a un periodista i un escriptor se li poden explicar res. Perquè ho has explicat
0: En
1: algun moment?
2: No haver-ho dit.
1: Escolta, la gent.
0: Molt de compte, perquè...
1: Molt de compte. Lluís Maria Tudó ha reedit 32 anys després El joc del mentider, dit per ell mateix, que hauríeu posat la franja. Me l'he llegit, m'he tornat a llegir, i és boníssim.
0: Boníssim.
1: En dono fe. Corregido y aumentado, podríem dir. És un llibre divertit, un llibre guarro, és un llibre interessant, és un llibre que és un gran retrat de la Barcelona de finals dels 70 i principis dels 80. Jorge Ralde, quan d'aquest senyor, Jorge Rade, l'editor, quan et va traduir per anagrama els plets ficticis, et va dir que eres el Prus català. Doncs escolta, paraula de Déu, us lluem, senyor.
3: Bravo.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Amb tots vostès, senyores i senyors, Neus Café. Tu ets de la progressia pia? O de...
3: Refresquem una mica l'ambient.
6: Però...
7: Que entri la progressia pia.
6: Que entri la progressia pia. Venga.
3: Jo sóc progressia impia. No crec, no sóc creient.
7: Bueno, Alfonso Villalón que se n'ha anat,
6: Ah, sí, exacte. No tenim... Clar, estem parlant d'Alfonso Villalón a l'esquena d'Alfonso Villalón.
3: No, no, perquè això queda molt gravat. I
6: la cançó està molt bé, està molt bé, la cançó.
3: Mm-hmm, molt bé.
7: Ha aguantat molt,
6: ara, ara, no. Ara em sap greu que se n'hagi anat, perquè... Clar. Ara segur que haver-li dit, què li haguessis dit? Home, pobra.
3: Escolta, ara...
7: No, no has respost la pregunta, que era que, quina és l'alternativa.
6: La, quina és l'alternativa? Quina és l'alternativa, exacte?
7: Bueno, ja la trobarem.
3: Doncs...
6: Bueno, l'alternativa és l'antifeixisme, no?
7: Bueno, i que ens diguin que, no, que és el que no pot
6: fer. Mama, no podem parar del forn de la ramaderia. Jo tinc aquí. Jo tinc l'alternativa, sí. Digue'm, a veure.
3: Jo, és que la meva alternativa és foc.
6: És foc.
3: Foc. Estem cremant coses.
7: Em sembla que la d'ell també,
6: No, foc mai, nosaltres som pacifistes.
3: Exacte. Exacte.
6: Perquè som woke.
3: Escolta una cosa.
6: Les woke, mirem les xiques Gilmore, a casa.
3: Clar. Esclar.
7: Home, la, però aniria una mica de... Una mica de foc aniria una mica... Una mica foc, però sense que passi res.
6: Foc tranquil·les, que ja us el col·locarà a l'altra dreta, ja dispararà.
3: Mm-hmm.
6: Ja veuràs. Per favor.
3: Jo porto un bastó al cotxe.
6: A veure, bueno, Neus Café, de què vols parlar avui?
3: Escolta una cosa, vols que fem una prova a la gent més jove?
6: Això, va, a la gent més jove. Però
3: voleu que fem una prova?
6: Si no, ja... Aquell, mira, el xaval aquell. Les altres calleu, eh? Molt bé.
3: Vinga.
6: Mira, l'Eder. Eder?
3: Jo sí et dic. Eder. Jo sí et dic.
6: Espera un moment. Va, com et dius?
8: Joan.
6: Joan, tens avui el dia de lliure elecció, no sé, no sé quantos, no? T'ha hagut d'arrossegar la teva mare aquí. Has vingut lliurement o has vingut...
8: He vingut lliurement.
6: Fantàstic. Quina edat tens?
8: 15.
6: Quin any vas néixer, doncs?
8: 2010.
3: Ideal.
6: Llavors, a veure, també em pots dir mamà, si vols. El, a veure, ara la Neus Cáceres et farà una pregunta i tu has de respondre. Els del voltant i ta mare, callades com t'ho dic, eh? A veure...
7: Sense piu.
6: Jo... Moment! Sense música, sense res. Fes aquesta pregunta, para. Un, dos, ara.
3: Jo si et dic manà...
8: No sé.
6: Espera, tornem, intentem-ho. Pensa una mica. Quietes totes. Què ho ves, ho sap, això? Tu, que aixequi la mà, qui ho sàpiga.
3: Aquestes, les de davant.
6: Si us diem... Però no digueu... El dels ulls, els cegos, ho saben... Què més? Vostè, tu també, guapa, o no? Les teves filles?
3: Les teves filles.
6: Si diem manà...
3: Manà.
6: El de la gorra, el gorra, també. Vale, tornem-hi, a veure, tu, com et deies, estimat, que no recordo que tingueu...
8: Joan.
6: Joan, tornem-hi, val. Si et diem...
3: Manà.
6: Tu què dius? Dies alguna cosa?
8: Hola.
3: Bueno. Tens la
6: de... A veure...
7: Aquestes noies, a veure aquestes noies.
6: Aquestes noies d'aquí. La del bolso. Ah, no, que tu... És la gran o la petita, tu? A veure, si et diem manà...
7: Tuturu tut.
6: Bueno, perdona.
7: No, a veure, un moment. Com ho has fet? Tuturu tutu.
6: Bueno, ara sí.
9: Manà. Manà. Manà.
6: Vale, ara a veure un moment. Joan, torna. Eider, et recomanaria que no, que no t'asseguis massa. Quan duren les pràctiques?
7: Fins al juny.
6: Això quants mesos són? Bueno, doncs fins d'aquí al juny no t'asseguis massa. Seria la primera lliçó de periodisme que nosaltres donaríem aquí, que podem donar. A veure, Joan, això, aquesta música tu aquest remet. Vinga.
9: Manà. Manà.
6: Et sona d'alguna cosa?
8: Sí.
6: De què?
8: De ballar.
7: De la vida, no?
3: Fisca.
6: Com de ballar? A on
8: festa.
6: Ballar? Festa, ballar... Però no et... Però, bueno, d'acord, deixem-ho estar, perquè... Efectivament... A veure, Neus, que et vols parlar avui de Muppet Show, que celebra 50! Bravo! Joan, mira, vine, posa't aquí la taula perquè aquest xaval que té ara...
3: Que jo t'explicaré.
6: Que t'explicarem, aquí et farem un Muppet Show's Playing.
3: En què vam fer això, nosaltres?
6: A veure, això de què va?
3: Mira, El Muppet Show era una sèrie americana de guinyols. Creats pel Jim Henson, que es va estrenar el 5 de setembre del 1976.
6: Toma ja.
3: Jo tenia 11 anys.
6: Jo 2.
3: Tu 2. Tu no
6: Joan
3: hi eres.
6: Res.
7: D'acord. Jo tampoc, eh?
3: I tu
6: tampoc.
3: I que al llarg de 120 episodis, amb 5 temporades, val, ens explicava les aventures d'un grup de personatges que cada dia havien... Bueno, era un programa setmanal que t'ensenyaven és tot el merder que hi havia per fer en un teatre un espectacle de vodevil. Val? Llavors, per què va tenir tant èxit aquesta sèrie? Doncs, a part de que va significar un nou paradigma en els programes infantils, perquè era una manera diferent d'aproximar-se a les criatures, no tan condescendent, a part, hi van participar-hi molts famosos. Penseu que eren celebrities de primer nivell. Situeu-vos a l'any 1976, que va durar del 1976 fins a l'any 1981. Va participar gent del nivell del Rudolf Nureyev, de la Diana Ross, la Rita Moreno...
6: Et sona en Joan algun d'aquests?
8: No sé gaire. De països estrangers no sé gaire.
3: Bueno, el Roger Moore...
6: Bueno, m'ha dit que de països estrangers no sé gaire, perquè el Joan porta una samarreta, una suadora, que diu, sí, sóc català, i a partir d'aquí és l'última independentista que queda a Catalunya, eh?
3: Exacte.
6: L'independentisme està... Tens més amics independentistes?
8: No.
6: No? Jo no queda... Només quedes tu, però si tu... El teu entorn no són independentistes?
8: Sí.
6: Sí, ho són. Són independentistes.
7: Però no em coneix
6: més. Bueno, més o menys. Bueno, llavors, escolta una cosa, això és Muppet Shows...
7: Però això és el de Barri Sèsam.
6: Aquí és la meva pregunta que jo li he fet a ella. Perdona un moment, però el Muppet Show de què anava? O sigui, quina estructura tenia? Què passava el de Muppet Show?
3: El Muppet Show...
6: Que també ho tenim confós aquí.
7: Exacte. Hi ha uns personatges van anar al Barri Sèsam.
6: Ara l'explicarà, però clar, jo pensava que era tot un...
3: De Muppet Show era, no sé si us en recordeu, la caràtula era les seves lletres i de la O sortia la rana Kermit, que en castellà, perquè a Catalunya no van comprar els drets.
6: Jo t'entenc.
3: Era la rana Gustavo. Presentava un espectacle de varietats, però el que t'ensenyava, que era el més divertit, era tot el caos i drama del backstage que hi havia a darrere de les...
6: Sí. Era com un espectacle de Hollywood.
3: Era un espectacle de Hollywood de varietats en què cada personatge, doncs, un era el de les llums, l'altre el presentador...
6: Sí. Hi havia aquells del palco, també,
3: els
6: no?
3: Els del palco, que eren el Stanley i el Waldorf, que eren els que criticaven sempre. Després hi havia la cerdita Peggy, que era la Miss Peggy, que estava enamorada de la granota.
6: Clar.
3: Llavors, es va fer molt famós, a part, perquè, jo us dic, o sigui, era una manera diferent de fer programes infantils, molt més desenfadats, menys condescendent. Llavors, aquest programa va durar poquets anys, però va tenir tant d'èxit i va suposar una revolució pels programes infantils que després hi havia un programa, que és el que tothom recorda...
7: Tots, no?
3: No és que copiés, o sigui, eren programes paral·lels en el temps. O sigui, el Barrio Sésamo, que és a Sesame Street, era un programa que ja es feia i que quan va acabar The Muppet Show, al cap d'uns anys, els productors de Sesame Street, que estaven formats, penseu que era un programa infantil molt ben fet, amb sociòlegs, psicòlegs, pedagogs... Van recomanar...
10: El brócoli es muy bueno para la salud.
3: Vamos a contar la canción de las dos
10: mariquitas. Hola, niños, no hay que pegar a tu amigo mariquita que tiene pluma en el patio, no la tienes que hacer bullying.
11: Claro que sí, no hay que hacerlo.
3: Exacto. Els van contractar...
10: ¡Oh, qué te pasa! ¿Qué eres? No, soy una niña negra, ¿qué pasa? ¡Ah, también eres Norteamérica, hay niña negra! Y pues sí.
6: Aquest tipus de coses,
3: pues
6: no?
3: Pues tu riu, pues sí, el Jim...
12: Era un puto programa woc! Era progressia pia! Això és el que era Barrio Sésamo!
3: Exacte, així estem totes, antifeixistes.
12: Ara, el que passarà ara, quan arribin aquests de Vox, aquest feixista, tot això, anirà tota la merda, tot aquest programa de Barrio Sésamo.
13: Hola. ¿Quieres jugar conmigo?
14: Pues no, estoy...
12: Ja canja el maricón, digam-ho clar ja.
3: La parella gay.
12: Home, què carai.
3: Exacte.
12: I punto, tant d'una volta, tant d'una volta.
3: Tant d'una volta.
12: A veure, i el petito era un vibrador. Era tan consolador, vibrava.
6: Perdona, digues.
3: Exacte.
6: És a dir, un moment, perdona, llavors, per resumir, teníem el Muppet Shows, era una cosa...
3: Era un espectacle.
6: El Barri Sèsam era una altra.
7: Un moment, la granota estava als dos, no?
6: Exacte, perquè va passar...
3: Perquè quan va acabar...
6: És que el Barri Sèsam eren persones de carn i ossos, eh?
3: I encara el fan.
7: I no, hi havia ninos i persones.
6: Hi havia ninos. Però hi havia ninos des del principi.
3: A on?
6: Sí. Al Darry César.
3: Sí, bueno. Bueno,
6: al principi va fer...
3: Com a personatge així principal...
15: El reportero Gustavo. Hoy os hablo desde el estudio del famoso compositor,
3: però
15: cantante,
3: Barrio
15: músico, Sésamo. Señor, don Música. Sí,
6: és però que aquí Spinetti era la versió castellana, eh?
3: Exacte. Clar,
4: l'espanyola. Sí, l'espanyola.
3: Exacte. Sí.
7: Que, no, que feia una mica més de pena.
3: Que era una mica
6: de pena, quan tu ja perquè ja hi havia crisi d'habitatge. En aquell...
7: Sí,
6: en
7: vaig veure
6: aquell...
7: Don Pimpon.
6: I Don Pimpon era raríssim.
7: Chema, jo soy Chema.
6: Chema, soy Chema. Los niños de este barrio quieren ya jugar con Chema. Soy Chema. No se'n recordeu? No.
7: El nostre primer crash, jo
6: el
7: crec.
6: El nostre primer crash, és veritat, Chema, que era panader.
3: Doncs
6: vale, llavors, teníem Muppet Show i Barry Sesam, llavors van contractar el creador de Muppet Show i algun dels personatges van anar a treballar
3: i
6: a tal.
3: Inventar
6: perquè eren autònoms, clarament, els muñecos, i havien de treballar moltíssim per tirar endavant amb la seva economia.
7: Però també hi ha els Muppet petitets.
6: Fraggle Rock. Vamos a jugar.
7: Això no.
6: Porque ya verás. Debes Fraggle Rock.
7: No, els pequeñecos. Que
6: los pequeñecos.
4: No, los diminutos.
6: No.
4: Això són los diminutos.
6: Quina que ells.
7: Pues els Muppets petits.
6: És veritat, és veritat. Quan hem petits. Perquè se van anar allargant i allargant. Perdona,
4: n'ha pujat.
6: Què?
3: Per
6: el diumenge a la tarda
3: ho feien això, pels col·leccionistes,
6: què?
3: Tota la quisca d'aquells anys, que ho sapigueu.
6: Tota la quisca d'aquells anys.
3: Minutets del Fraggle, caríssims. Tot lo de Sesam Street, caríssim.
6: Vale. Perdona, llavors, tot això ho estem fent perquè fa 50 anys.
3: Fa 50 anys.
6: I ara Disney Plus ha estrenat el passat dia 4 de febrer un nou episodi de Muppet Show amb Sabrina Carpenter.
3: Amb la Sabrina Carpenter. Jo em vaig emocionar pensant que tornaven a fer Muppet Show
6: i no. De totes maneres, això de la Muppet Show i tota aquesta panda, estan, aquesta panda de woks, estan tots a Disney Plus, des del principi. M'ho miraré, perquè en el fons aquí ens van colar Spinette.
7: Sí.
6: Que era una cosa una mica que ara ho penses i dius, mare
4: de
6: Déu.
4: Jo no ho he revisat, però recordo bé.
6: Raríssim, que això ho veia l'altre dia algú, no? Que Spinette és l'únic animal...
3: I que
6: era
3: l'Emma, com era aquella gran actriu?
6: Emma Cohen.
3: L'Emma Cohen.
6: Emma Cohen està molt bé.
3: Una gran esquerrana.
6: Una esquerrana, clar. Però una cosa, que Spinette, no ho diuen, sempre hi ha algun còmic que fa stand-up d'aquests, que posa Spinette és l'única persona que anava despullat i es vestia per anar-se'n a dormir, perquè és veritat que es posava... És un xiste. Bueno, un moment, acabarem, gràcies, estimadíssima Neus Càceres, és que 50 anys de Muppet Show a Disney Plus es va estrenar el 4 de febrer.
7: Que Disney Plus no és gaire woke.
3: De convidada la...
6: No és gaire woke, o sigui, tranquils. Però anem a cantar una... Anem a acabar amb una cançó de Rita Moreno, l'actriu de Rita Moreno, a Fever, que canta en aquest especial... De, no,
3: amb
6: no,
3: l'animal que anem és el de la bateria.
6: Això. Però això és... De, és, és això és...
4: És històric, històric.
6: És històric, eh? No sé parlar ja. Això és... Que vagi bé. Ara tornem.
16: Vostè primer, amb Marc Giró.
17: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoku.
18: Mordoku!
19: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
20: Me quiso morir.
19: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
21: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
22: ¡Valorado!
21: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
22: 100% asegurado.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: ¿Deixes una tovallola?
24: Sí, fa servir la que vulguis. Són el moble auxiliar de joc amb el moble de lavabo suspès, el que hi ha al costat de l'inodor japonès, just davant de la dutxa amb lleixes d'obra retroil·luminades i aixetes encastades.
25: Quan estàs orgullós del teu bany nou, es nota. Reforma el teu bany amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
26: 5, 6, 7, 8.
22: ¡Valorado!
21: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
22: en España.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
1: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
0: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta. I és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure. Hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Y en Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas. Soluciones de aislamiento, calefacción, climatización, energías renovables y dispositivos inteligentes para controlar tu consumo. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
18: RAC 1. Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
23: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
27: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
28: No, que no és gens bo per la pell, nena.
18: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
29: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
30: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
18: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
29: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
31: Bon estiu.
32: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
6: Avui parlem de Plàper Roig. Bueno, això avui parlem gràcies al Ferran Utzet, que és director de teatre de Maturti i Llibreter a Jàssera. Què tal estàs?
33: Molt bé.
6: Ara ja ets quantitat de coses, eh? Pues, que sobre, llibreter.
33: Crec que ara ja freno, eh?
6: No. Bueno, nosaltres ens estimem molt. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Una altra superjefada, Laura Roig, que a més faràs de Montserrat Roig. O sigui, que és increïble, no?
34: Sí.
6: Increïble. No. Una actriu que coneixem perquè havia de formar part del Cor Difigent i el Teatre Nacional, la meva Valeria Sau i el Pere Arcuillué. Ho vam passar bomba el dia que veu venir.
34: Però no seràs família, que diu Roig de cognom. Ja, no. Ah. Sí, el país és petit, eh? Llavors, si busquéssim una mica enrere, doncs potser trobaríem, però de moment, que jo sàpiga, no.
6: I després tenim Jordi Coromina, un actor com una casa de pagès, mai millor dit, i com un mas, que tal, mai millor dit, que farà. Llavors, a veure, anem a pams. Ferran, com apareix la idea d'aquesta obra de teatre que es diu Plàper Roig i què es recrea? Perquè es recrea una entrevista que li va fer la Montserrat Roig a l'Albert Plana, va dir jo, no?
34: Josep Pla.
6: Quin any, com, a la revista Destino, en quines circumstàncies?
33: Sí, bé, doncs, el projecte neix arran del Jordi Coromina, que és un actor amb qui he treballat moltes vegades i ens tenim molt, i tenim molta complicitat, que ell va proposar de fer un espectacle al voltant del Josep Pla. I llavors, bueno, jo vaig començar a documentar-me una mica, a veure com podíem fer-ho, i em donava la sensació que presentar només el Josep Pla era molt complicat per dos motius. Primer, perquè jo no en sóc expert, ja d'una banda, i després perquè és una figura que xoca molt amb la mirada que tenim de la vida actualment, no? Total. Era un senyor, doncs, clarament masclista, amb unes mirades sobre la societat molt pròpies i molt personals, però que jo necessitava un contrapunt que d'alguna manera no semblés que estàvem celebrant aquests posicionaments, doncs, controvertits i més aviat conservadors. No?
6: Per tant, Jordi, la idea és teva.
35: Sí, jo
6: he preguntat amb ell i ha contestat amb tot el morro, sí, diguéssim, el tio.
35: Perquè
6: la idea és teva.
35: Perquè ho ha fet extraordinàriament bé.
6: Ho sabem, però sí. Per què t'interessava tu, Pla?
35: Perquè a mi sempre m'ha agradat molt el Pla. M'ha agradat molt, l'he llegit. He fet també, doncs, afortunadament, l'audiollibre del Quadern Gris, etcètera, etcètera, no? Aleshores tenia ganes de posar en solfa el seu llenguatge, perquè a mi encara em fa riure, em fa rumiar i dono dues voltes. I llavors el Ferran crec que va tenir aquesta gran idea de superposició, de que hi hagués un contrast, no?, d'algunes persones, que en aquest cas ens va perfecte, que és la Montserrat Roig, amb idees, amb pensaments diferents, no?
6: Laura, l'obra, explica'ns una mica de què va. Tu fas de Montserrat Roig, l'escriptora,
34: sí,
6: que en aquell moment treballava de periodista per Destino, no?
34: Sí, el 72. I...
6: L'any 1972, eh?
34: Sí, i llavors me'n vaig amb Vergés, que era la dita de Destino, pugem a Llofriu a fer una entrevista en pla, que al final acabem passant, bueno, van acabar passant el dia junts, van anar a dinar, van passar tot el dia, i és una mica... vaig a parlar del Ferran perquè ha fet la dramatúrgia, però crec que el Ferran ha fet molt bona dramatúrgia perquè a partir de l'article de Destino que va publicar ella...
6: Que es pot llegir,
34: que es pot llegir, ara, sí, sí,
6: sí, jo me'l vaig llegir. Sí, jo l'he llegit aquest matí, l'he tornat a repassar.
34: I a partir de l'estructura que utilitza la Montserrat en l'article, el Ferran l'ha posat en escena, no? Uh-huh. I llavors hi ha com... L'article és molt xulo perquè pots identificar diferents parts i per on ella passa, i l'obra, diguéssim, la posada en escena d'aquesta entrevista... És una mica això, com que passem per on passa l'entrevista, a partir també de, no sé, entrevistes al Pla, al Quadre Gris...
6: Si t'has documentat, Ferran,
34: sí, sí, hem fet un procés,
6: eh?
34: Això...
6: Perquè l'entrevista, i l'obra de suposo també, que no l'hem vista, perquè s'estrena, on hem dit on s'estrena? És...
35: A la Fàbrica.
6: A la Fàbrica,
34: aquest dimecres.
6: Aquest dimecres a la Fàbrica.
35: Del Ferró, al barri del Ferró.
6: Fantàstic.
33: Sí. Teatre de la Fàbrica, sí. És un teatre molt bonic, no?
6: Molt
33: acaba
6: bonic, exacte.
33: Sí, sí, sí.
6: A l'entrevista del Capital Fino deixa ser un petit viatge que fa Montserrat Roig al costat del Pla, no? Com si acosta, ella literalment diu, tinc pavor. Està escrit, sí, en castellà, perquè en aquell moment no es podia, sí, sí, escriure en català, mm, i ella això també és una cosa que en algun moment de l'entrevista diu, quina llàstima, o m'inquieta, per dir-ho fi, sí, que, no, que hagi de traduir aquest català tan increïble,
33: sí,
6: i tan certer que té el Josep Pla, m'inquieta, sí, sí, i em molesta, en el fons, mm, no pot dir que la molesta, perquè en aquell moment no es podia dir,
33: clar, clar.
6: Però diu que té pavor, mm, comença l'entrevista dient que té pavor de trobar-se amb el Pla.
33: És una entrevista que és...
6: És una noia que tenia 24
34: anys. 24 anys.
33: Clar, és una entrevista que quan la vam trobar, bueno, jo vaig pensar, hòstia, ha de ser això, perquè és extraordinàriament rica en com comença i el viatge que proposa, no? Perquè és una noia de 25 anys, que és mare soltera, que ha militat el PSUC, ha guanyat un premi de contes, ja, ha guanyat el Premi Víctor Català, és absolutament líder del moviment feminista a Catalunya.
6: És increïble que fos tan jove, eh?
33: Sí, sí, als 25 anys. I se'n va trobar amb un senyor, doncs, que era conservador, monàrquic, antirepublicà, misògin, masclista, i a més, especialment amargat, no? Vull dir, molt ressentit amb el futur i amb el que podia donar la vida.
34: De 75 anys.
33: 75 anys. I llavors, l'entrevista... que a més no està escrit en el format de pregunta-resposta, sinó que és una crònica del dia que van passar junts,
6: clar,
33: narra com, tot i aquesta recança inicial que tenen tots dos, expressada de diferents formes, i en el cas de la Montserrat, des de la certa intimidació per la figura, i des del cas del Pla, per l'agressivitat verbal, perquè...
34: Per exemple, una frase que li diu només començar...
33: L'entrevista aquesta és famosa perquè això no ho va escriure l'entrevista.
6: No ho va escriure, però no apareix a l'entrevista, sinó que és...
33: Ho va dir
6: la
33: Pilar Aymerich, que era la fotògrafa.
6: Sí.
33: Doncs ella li va dir...
6: La Pilar Aymerich és la que fa les fotografies d'aquesta entrevista, perquè el Pla no volia que l'entrevistessin, i gràcies a la Pilar Aymerich,
33: sí, sí,
6: que
33: sí,
6: va tenir un geni i una forma,
33: sí,
6: d'escapolir-se,
33: sí,
6: li acaben fent un retrat increïble al Macilà, no, de la Pilar Aymerich. Ho ha explicat en aquest mateix programa,
33: sí,
6: i des d'aquí una abraçada,
33: sí, sí,
6: absoluta
33: el programa,
6: a la Pilar.
33: Sí, sí, l'hem de veure també,
6: clar,
33: el seu estudi. I llavors, doncs, el cas és que ella li va dir, la Montserrat li va dir, mira, jo és que estic molt lesionada que ens hagi concedit aquesta entrevista perquè només estic començant, però jo també escric. Clar, la Montserrat era una dona del seu temps, vull dir que estem aquí, era molt moderna, anava guapíssima amb el cabell tallat a la carçon, amb xupa de cuero, amb minifaldilla,
6: uh-huh,
33: i ella es veu que li va fer una repassada, la mira i li va dir, però...
35: Amb aquestes cames que té no cal que escrigui vostè.
6: Així mateix li va dir. Així mateix li va dir. Però ella, Josep, ara va dir Josep Pla, escolta, això és una economia que fa de Josep Pla, ella, al final... Quan jo aniré a veure l'obra de teatre, perquè al final el Josep... Però a mi el problema és que em cau bé a passar de tot, diguéssim.
35: Clar.
6: Per la sobra, i bé, si el trobo... jo crec que és entranyable, el personatge.
35: Clar.
6: I acaba... Quan acabes de llegir l'entrevista, es van caure bé.
35: Sí.
6: Haguessin pogut ser amics perfectament.
35: Sí.
6: De fet, no? Explica una
35: és
6: mica això.
35: Això és
6: perquè...
35: interessant, no? De quan tenim pensaments oposats o diferències. Al final, també és un tema de feina. Jo t'estic escoltant a tu, si jo sóc periodista i tal, m'interessa com ho fas tu, encara que tingui una opinió, una manera de fer diferent.
6: Uh-huh.
35: Al final, els adjectius, li explica, l'important d'escriure són els adjectius.
6: No passar-se amb els adjectius.
35: Però si tu el trobes, si trobes l'encertat, ja te'n pots anar a menjar una truita, clar, oi?
6: Clar.
35: I esclar, això és una mira... O sigui, no, l'ofici també t'empeny. Per això també el va descobrir. Per això va parlar amb ell.
6: Després, parla de literatura... A l'entrevista, no sé si la veritat passa, parla de literatura, perquè li pregunta, escolta, vostè està al dia de literatura i tal, i parla d'en Moix, parla d'en Porcer. El Moix, per exemple, el d'en Terenci Moix en parla prou bé, a l'entrevista.
35: Sí.
34: O sigui, eren amics amb la Montserrat, o si no... Bueno, no sé... Érem bastant amics, crec. Sí. I ell li diu com... Sí, és divertit. I la Montserrat s'escandalitza en plan... No era divertit, és boníssim el Terenci. A més, va ser el primer que va guanyar el premi de Josep Pla.
35: Clar.
34: I és aquesta relació amb la joventut que té Pla, que... No sé si...
35: Sí, el trobo divertit. Sí. Sí.
33: Clar, és que realment aquí està una mica la gràcia de l'obra, no? Que és en el... Més enllà, més que fer una tesi sobre Plaque... No és gens la intenció, ni sobre la Montserrat Roig...
6: Bueno, i ara llibres, i ara l'última biografia de Pla és increïble, i és perfecte, i són grans llibres, clar.
33: La idea és una mica treballar la direcció del que fa aquest programa, no? Que és combatre també la ignorància i el feixisme i intentar sembrar llavors perquè no es donin aquests missatges lamentables, no? Que llegia l'Abraham, que fa una tristor total, i és... La importància de conversar i la importància de la cultura, però no la cultura com una cosa que s'ha de quedar a les biblioteques o a les òperes, sinó la cultura com allò que ens pot unir i ens pot connectar per deixar
34: de ser ignorants. Per entendre'ns, no?
35: De fet, fa una definició extraordinària de la cultura, no? Perquè moltes vegades no sabem el que... Quan ens pregunten què és la cultura, moltes vegades no sabem què respondre, no? I ell diu que és un estat d'esperit determinat, una tolerància, una comprensió, una hospitalitat.
6: Clar, clar.
35: Això és una meravella.
33: Una meravella.
35: No? Sí, poder dir això? No?
6: I tant, sí, i tant. Sí, sí. L'obra, jo crec que l'anirem a veure absolutíssimament, s'estrena aquest dimecres a la sala... És que no tinc
34: la
6: que
34: sortir...
6: La Fàbrica, que això està...
34: A Sarrià Sant Gervasi.
6: Sí, sí, a la plaça de fet...
35: El barri del Farró és un barri que jo no coneix... És a sota el Putxet, sí, o sigui, sí, entre les Ceps i Valmes.
6: Exacte. S'estrena, que després l'estrenó al teatre, no l'estrenó...
33: És el tercer muntatge.
6: És el tercer muntatge. Molt recomanable.
34: Des d'aquest dimecres fins al 29 de març.
6: Efectivament, al teatre... Ara, mira, ho he trobat. És que no tenia ni les ulleres, ni el guió,
35: ni res. Perdó, els diumenges fem funció a les 12 del migdia.
6: Ah, que és vermut, això. Això està molt bé. Vas a veure el teatre... És molt llarga? És molt...
34: Una hora.
6: Una hora! Una hora! No cal més! Zas! No cal més. No cal més. Bueno, escolta una cosa, doncs aneu-hi. Pla per Roig, de l'11 de març al 29 de març, al Teatre La Fàbrica, aquí, és
34: el
6: Farró. Farà si aquell moment, no sé si apareix a l'obra, que Pla diu que defensa els pagesos, de fet, que les novel·les només es poden fer sobre tres temes, sobre els pagesos, sobre els comerciants i sobre els burgesos. I que diu que els burgesos pues, seria el de menys perquè ell és la que li falta per fer de novel·la, perquè diu que són uns paràsits en general, els burgesos són uns paràsits en general. Això ha dit per Josep Pla, eh?
33: És de la carta.
35: Sí. Jo crec que no, els burgesos diu que ho han creat tot Europa. El que passa que diu que sempre tenen aquella por, no?, a que l'encarregat els hi posi la fàbrica.
6: Els hi foti la fàbrica, exactament.
33: Vam anar a visitar
6: l'estiu. Estic fora de temps, eh?
33: Ah,
3: vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
32: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
8: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
32: Escolta'ns al cotxe
8: amb l'aplicació connectada a Android Auto
32: i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
8: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
6: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial. Estan trucant de, vamos, de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè, clar,
34: home,
6: és que és una cosa increïble. Premis a Dojo, aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja, monumental. Joel, trobes que sí o no?
10: Sí, sí.
6: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
10: No, està empanat, perdó.
34: No estaves escoltant res del que deia, Joel, ni favor, el Marc, ni has escoltat res del programa.
6: Del programa, de veritat.
32: Vostè, doncs, primer, Joel, o sigui, el Ramon Giró.
11: Bon dia, són les dues. Recte final en els preparatius per rebre l'allau de visitants per l'eclipsi.
12: Unes 10, 15.000 persones, com a molt. Hem previst aquest escenari, però estem en contacte amb Interior. Ells ja tenen previst que si en un moment donat nosaltres tenim tots els pàrquings plens, que llavors ells puguin desviar. Els que aneu cap a Prades, doncs aneu cap a Lleida.
11: És l'alcaldessa de Prades, Lídia Vargas. El moviment per l'arribada de visitants que volen veure l'eclipsi ja es nota molt al sud del país, que serà un dels epicentres d'aquest fenomen històric. Alhora també es posen en marxa els dispositius de seguretat. Des d'avui avui mateix els agents rurals han reforçat la vigilància als espais naturals, molts dels quals estaran tancats per l'elevat risc d'incendi.
32: 14:15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
11: I en preparació per l'eclipsi de dimecres, també molts avisos per part de Salut, que insisteix que mirar directament al sol sense protecció pot provocar danys irreversibles a la vista. Per això aquests dies l'objecte més buscat són les ulleres homologades, que ja s'han esgotat a moltes òptiques. N'explicarem alguns exemples. A Ceuta, Defensa s'activa davant les amenaces d'una nova entrada massiva de persones. Dissabte que ve, l'exèrcit ha donat l'ordre que els militars destinats a la ciutat autònoma tornin de vacances a partir de dijous. Els agents de la Guàrdia Civil tampoc podran tenir permisos. I una dada per al desgavell de Rodalies. La xarxa ferroviària té cada dia un robatori de coure. És la dada de la primera meitat de l'any que ha avançat a La Vanguardia i que constata també que Catalunya és la zona de l'Estat on hi ha més robatoris. 4 de cada 10. L'últim, avui mateix. Gemma Montero, bon dia.
13: Bon dia.
11: El Barça masculí comença la setmana amb una lesió.
13: Roni Bardagi s'ha lesionat durant l'entrenament matinal de l'equip, ha abandonat la ciutat esportiva abans d'hora. L'extrem suec ara està pendent encara de proves mèdiques. I una lesió també al Barça femení. Quique Nazaret, que té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra. El club calcula que serà un mes de baixa. Lesions a banda, Julián Álvarez ha passat a les proves mèdiques en un centre fora de la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid. De fet, finalment el davanter no es veurà amb el Cholo Simeone fins dimecres, quan l'equip torni als entrenaments. Encara en futbol, tres confederacions han fet pública una carta signada per presidents i secretaris generals on demanen més unió i sobretot més transparència a la FIFA. I en atletisme, aquest matí han començat els europeus de Birmingham amb 18 catalans. Jaime Guerra, de fet, s'ha classificat ja per la final del salt de llargada.
11: I l'últim titular pel temps, perquè aquesta tarda no farà net i tornarà a ploure en algunes comarques. Martí Oliveres, bon dia.
14: Bon dia, sí. Com ha anat passant durant el matí, tindrem aquests ruixats encara de manera irregular, inconexos, però més probables a Ponent i al sud, i també al Pirineu més occidental. Serà aquí a la banda del Pirineu de Lleida on pot anar plovent més i fins i tot alguna tempesta pot descarregar amb ganes. Però cap al tard també, vespre i nit, primeres hores de la nit, una franja de pluja pot escombrar el Camp de Tarragona i puntualment altres punts del centre i del nord del país. En tots els casos, pluges que han de viatjar ràpid, però que localment sí que poden deixar una mica més d'aigua. De cara als propers dies es manté sens dubte la calor intensa amb aquesta sensació d'aixafogor molt marcada i pendent sobretot de dimecres, el dia de l'eclipsi a Catalunya, que ens podria portar alguns núvols i alguns ruixats de tarda al Pirineu i al Prepirineu.
11: Són les 2:03, comencem.
32: 14:15.
11: Catalunya accelera la preparació per l'eclipsi quan falten poc més de 48 hores per aquest fenomen històric. La zona on serà total ja té pràcticament enllestit tot el que cal per l'arribada de milers de persones. L'objectiu és que tothom pugui gaudir d'aquest esdeveniment únic sense provocar el col·lapse ni malmetre l'entorn. Una de les principals preocupacions dels municipis és que la gent vagi als espais naturals en un moment d'alt risc d'incendi. Per això, els agents rurals han desplegat ja avui mateix un dispositiu especial de 150 efectius per reforçar la vigilància, especialment al massís dels Ports i la Serra del Montsant, que estaran tancats des de demà a les 9 de la nit fins a dijous a les 8 del matí per ordre del govern. A més, també hi ha pobles que barraran pel seu compte el pas als boscos del seu entorn. És el cas dels municipis del Segrià, que prohibiran accedir al Montmaneu i les zones forestals del sud de la comarca. L'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, admet que no paren de rebre peticions per venir a veure l'eclipsi.
0: Estem saturats de trucades que rebem als ajuntaments per accedir i veure l'eclipse des de tots els llocs dels nostres termes. Segur que estarà activat el pla Alfa 3 amb un risc elevat d'incendi, però que es pot activar el pla Alfa 4, que és un risc ja extrem.
11: Un altre dels punts on l'eclipsi serà total és Prades, al Baix Camp. És un dels millors llocs per observar el fenomen i l'Ajuntament té previst que dimecres hi vagin 10.000 persones. Això en un poble amb encara no un miler de veïns empadronats, que a l'agost, ja això és habitual, multiplica la població. El Parc Astronòmic ja ha rebut avui part dels participants en el Festival de l'Eclipsi, que dura 3 dies i fa temps que va esgotar totes les places. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
1: Hola, bon dia, Aurora. Sí, el cartell de complet a tots els allotjaments de Prades i el Festival de l'Eclipsi també amb totes les places ja venudes. Un fenomen astronòmic que ha tret fins a Prades aficionats a l'astronomia de tot el món, de tot Catalunya i també d'altres punts de l'Estat. Molts curiosos i alguns també amb molta experiència. Tots expectants i amb la il·lusió de viure una experiència única aprofitant la qualitat del cel de les muntanyes de Prades. Iván Sánchez Mota, de Toledo, Noemí León, astrofotògrafa de Girona i Nicolás Capati, argentí, que viu a Ámsterdam.
2: Lo tengo ya desde hace años en la cabeza, hace a lo mejor 2 años, cuando me enteré que en 2026 iba a haber un eclipse.
5: Al final es algo que volem capturar sí o sí, estem tots nerviosos, perquè clar, també és la primera vegada que jo i que molts farem un eclipse total.
9: Y muy entusiasmado de toda esta movida, ¿no? De ver cómo tanta gente reunida por esto, la verdad que es muy bonito.
1: L'Ajuntament de Prades fa més d'un any que treballa la logística de l'eclipsi, amb un espai per observar-lo preparat per encabir a uns quants milers de persones. Lídia Vargas, la seva alcaldessa, també a RAC1.
10: Fa molta il·lusió que siguem un referent, no?, a nivell mundial, perquè aquí a les xerrades ara, vull dir, doncs ja hi ha gent de molt nivell i que venen d'Estats Units. Això sí que et fa il·lusió, sé que ve gent del Japó, que venen d'arreu del món, no?, i dius, ostres, clar, és el meu poble i que fa uns anys no ho sabíem.
1: Mirant el cel també de reull, Aurora, perquè els núvols no espatllin el que ha de ser un dia per la història.
11: I preparant-se també per mirar aquest eclipsi amb seguretat, Salut recorda que mirar directament al sol pot provocar danys irreversibles a la vista, només és segur quan la lluna tapa del tot el sol. Si no, les radiacions poden fer que apareguin taques al camp visual, que la visió es torni borrosa o directament perdre-la. Per això recorden que és clau o bé utilitzar ulleres homologades o bé mirar-lo indirectament, Joel Penya.
15: La retina no té receptors del dolor i, per tant, els ulls no fan mal quan es mira el sol directament. En el cas de l'eclipsi, la pupil·la més s'adapta gradualment a la llum mentre la lluna va tapant el sol. Són senyals que poden provocar una sensació de falta de seguretat, de falsa seguretat. Per això, Salut recorda la importància de fer servir ulleres homologades. Cal verificar que estiguin bé abans d'utilitzar-les i, en cas de tenir-ne d'altres eclipsis parcials, com és el cas del 2005 o el 2015, directament comprar-ne de noves. La necessitat de dur-les no només se centra a les comarques on serà total, a la resta de Catalunya també són necessàries per mirar el sol perquè l'eclipsi serà parcial i els efectes nocius són els mateixos. A més, Salut recorda que encara que sigui al vespre, en molts casos farà una calorada de por i per això recomana hidratar-se i buscar l'ombra.
11: Salut destaca la importància que les ulleres siguin homologades i és que precisament avui arreu de l'Estat han retirat 6 models diferents que no ho eren i que per tant podien provocar danys oculars. Aquest recordatori del departament arriba quan a Barcelona les ulleres estan pràcticament esgotades. Aquests últims dies, les òptiques i les farmàcies han rebut un allau de trucades i visites demanant-ne, però la resposta és sempre la mateixa a tot arreu. No en queden.
15: Aquest matí, a diverses òptiques de Barcelona, la situació era la mateixa. Cada 5 minuts entrava o trucava algun client demanant per les ulleres. Alguns marxaven amb les mans buides resignats i d'altres tenen la intenció de continuar provant sort. N'han parlat a RAC1.
16: com posen tanta por de que si mires te pots quedar sec, doncs he anat directament aquí perquè som vinc normalment i llavors m'han dit que estan esgotades.
17: A tres quioscos d'aquests de la 11 i no n'hi havia. I després a dues farmàcies i tampoc, i aquí a l'òptica també les tenen agotades.
15: Els propietaris d'òptiques han dit també a RAC1 que o bé fa setmanes que van esgotar l'estoc o que els ha arribat a última hora i ha volat. Tot i això, no paren de rebre demandes. Ho ha explicat Isabel Domingo d'Òptiques Universitàries.
18: No ens queden ulleres, estan esgotades. El divendres ens van arribar les 100 últimes i en una hora i mitja ja les vam esgotar. És un continu, que no paren d'entrar clients i de trucar-nos per a veure si en tenim, però no queda res.
15: Pel que fa a les farmàcies, encara que algunes directament no en venien, asseguren que des de divendres que ha sigut un no parar de peticions per aconseguir ulleres.
11: Per cert que l'eclipsi també es podrà seguir per YouTube. El govern retransmetrà el fenomen des de l'Observatori de l'Ebre, que és al mig de la franja on l'eclipsi serà total. L'altre focus d'atenció continua sent Ceuta. El Ministeri de Defensa es posa en guàrdia per les amenaces d'una altra possible entrada massiva aquest mateix dissabte. L'exèrcit ha ordenat que tots els militars que estan destinats a la ciutat autònoma tornin de les vacances a partir de dijous. Només es permetran excepcions si estan prou justificades. Amb això, l'exèrcit espanyol reforça la seva resposta davant la possibilitat que es repeteixi l'entrada massiva de finals de juliol. Tot plegat, mentre veus de la Moncloa, comencen a admetre que Ceuta encara no ha recuperat la normalitat. Corresponsal de RAC1 Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
19: Bon dia. La Guàrdia Civil tampoc donarà més vacances i permisos als agents del cos a Ceuta mentre es mantingui la crisi. Encara hi ha milers de persones als carrers de la ciutat i la xifra de menors registrats al sistema d'acollida és d'uns 1.400, però el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que avui ha visitat la ciutat, ha deixat clar que n'hi haurà més, tenint en compte la situació que respira a Ceuta. Torres ha estat una de les primeres veus del govern espanyol que ha reconegut que encara no hi ha normalitat

0: La Moncloa manté que els titulars de Defensa, Exteriors, Interior i Presidència donaran les explicacions al Congrés i a finals d'agost.
1: Mentrestant, la reubicació dels menors que són a Ceuta amenaça de convertir-se en una esquerda entre PP i Vox. Avui els populars han confirmat que els seus consellers assistiran a la reunió que la ministra Cira Rego, ministra de Joventut i Infància, ha convocat per dijous. Es tracta d'una esmena a la posició de tres comunitats que on governen amb Vox i que ja han advertit que plantaran la ministra. Són Extremadura, Castella i Lleó i l'Aragó. A totes tres, la conselleria que s'ocupa dels menors està en mans del partit d'extrema dreta, Eudald Puig.
2: Els populars ara diuen que hi aniran perquè s'ha de poder parlar de tot encara que no comparteixin les propostes que planteja la Moncloa, almenys així serà a les que governen en solitari. Ho ha confirmat aquest matí el vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, que ha demanat al govern que negociï amb el Marroc per retornar els menors no acompanyats.
3: Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
2: Bendodo també creu que Sánchez és incapaç d'arreglar la crisi interna a Ceuta i qualifica el xoc diplomàtic amb Itàlia d'un error de manual. També ha recordat els casos de justícia que envolten els socialistes i ha exigit a Sánchez que convoqui eleccions.
1: A tot això, Junts insisteix que Catalunya quedi exclosa de la reubicació de menors. La portaveu a Madrid, Míriam Nogueres, assegura que la Generalitat ja n'acull molts més de la capacitat que té. Per això demana que s'apliqui el repartiment que van pactar l'any passat amb el govern espanyol, llavors per la crisi a les Canàries.
4: Tenim a sobre la taula un reial decret que ja està aprovat i negociat amb Junts per Catalunya, que és aquesta distribució molt més equitativa. Per tant, no cal negociar res, la feina ja està feta. Nosaltres apostem per seguir com fins ara, i és que Catalunya quedi exclosa. Per qualsevol cosa que vulgui fer el govern espanyol, no necessita els vots de Junts per Catalunya, per tant, si el que vol fer és una altra cosa i seguir tensionant Catalunya, no tindrà els vots de Junts.
1: Nogueres n'ha parlat al 3CAT Info. Mentrestant, en àmbit internacional i sobre la crisi migratòria, Dinamarca i Itàlia continuen endurint el discurs contra la immigració irregular després d'aquesta crisi a Ceuta. Les primeres ministres, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen, han publicat un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada a Europa. A la carta, totes dues dirigents reclamen crear centres de repatriació en tercers països. També exigeixen més respecte a les lleis i als valors europeus, diuen, com havia per garantir la seguretat. Doncs aquest nou posicionament arriba mentre Espanya i Itàlia continuen amb el conflicte diplomàtic pels controls fronterers imposats després de la crisi. Tots dos països encara mantenen els controls aleatoris als passatgers que arriben als seus aeroports. Arreu de l'Estat estan en vigor des de dissabte. En dos dies, fins ahir al vespre, van revisar passatgers d'una quinzena de vols. Tres d'aquests havien aterrat a Barcelona. Ara bé, tenint en compte el total de vols que arriben d'Itàlia, la mesura a l'aeroport del Prat gairebé no es nota. De fet, la gran majoria dels passatgers no han passat cap control fora del normal. Des de l'aeroport del Prat, Mariona Martínez, bon dia.
5: Bon dia. Avui a l'aeroport del Prat l'ambient és de total normalitat. Els passatgers surten sense problemes i alguns vols fins i tot han aterrat abans del previst. Hi ha molt poques persones que hagin viscut més controls dels habituals. Durant les primeres hores del matí, la policia espanyola només ha revisat els documents d'identitat dels passatgers d'un vol de Palerm. Ara bé, la gran majoria de passatgers italians ens han explicat que, tot i que els preocupaven els controls, no s'han trobat gaires traves per desembarcar. Ho han explicat a RAC1.
6: Absolutamente ninguno. Todo como antes, igual. Llegamos hasta antes, 10 minutos antes.
7: Nada de nada. Sabíamos que había alguna control diferente, algo se había mudado, pero aquí no encontramos nada de diferente.
8: A l'entrar aquí a l'aeroport hi havia uns policies que ens han demanat els DNIs, però he de dir que parlava en català amb la meva filla i ens ha deixat passar. Cap problema i ha sigut tot molt ràpid.
5: Avui han d'arribar a Barcelona una 60ena de vols procedents d'Itàlia, però la policia espanyola decideix de forma aleatòria i molt esporàdica si controla els passatgers.
1: Precisament, també a l'aeroport, avui s'han cancel·lat una vintena de vols per la vaga dels treballadors de Ground Force. Ja és el setè dia que s'aturen i, de moment, l'empresa no ha fet cap gest per seure a negociar. Durant aquest temps s'han cancel·lat més d'un centenar de vols, centenars més han sortit amb retard i 1.500 maletes s'han quedat a terra. Com que la vaga és indefinida, encara, doncs, podria durar uns quants dies. Minut i mig i dels avions anem als trens.
9: No gastis el teu val escolar a qualsevol lloc. A Servei Estació val més, perquè amb nosaltres tens un 15% de descompte extra per completar la tornada a l'escola.
10: Motxilles, carmanyoles, llibretes, colors, estoig, manualitats i també mobiliari i accessoris per al teu espai d'estudi o de treball.

0: I amb aquesta calorassa, si bescanvies el teu val escolar, et convidem a un gelat a High Cream, la gelateria de l'entrada.
1: Servei Estació. El curs comença aquí.
0: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
2: I doncs?
0: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
3: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com
4: RAC 1.
5: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
6: Estadella, una cosa, en sèrio em divindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
5: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
6: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
5: Hi ha gent i el Pere Mas.
7: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
6: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
7: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
4: RAC 1. Tots som un milió.
3: RAC 1. Tots som 1.
8: A la xarxa de Rodalies hi ha un robatori de coure cada dia. Segons publica La Vanguardia, de gener a juny ja n'hi ha hagut 152 i abans que acabi l'any es podria arribar a xifres sense precedents. Aquest ritme al desembre en podrien ser més de 300, el triple que fa dos anys i 10 cops més que el 2020. De fet, Catalunya és la regió de l'Estat on es comenten més robatoris i amb molta diferència. Aquí se'n concentren 4 de cada 10. Darrere d'aquest repunt hi ha el preu del coure que s'ha enfilat els últims anys, a Eulàlia Carrascal.
9: Sí, aquestes dades no recullen els robatoris que hi ha hagut aquest juliol i agost que han estat pràcticament cada dia. No cal anar més enllà. L'últim ha estat aquest matí a l'estació de Bellvitge-Gornal i els trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R15 circulen amb retards. Molts robatoris es concentren a les zones on hi ha obres de desdoblament de les vies, però també a la R3, que és un dels punts negres. La setmana passada hi va haver un robatori que va obligar a tallar la via entre la Garriga i Puigcerdà. O també hi ha molts furts a la línia que connecta Lleida i Tarragona. Des de mitjans de juliol, la circulació està tallada entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons. L'any amb més robatoris va ser el passat, amb 184. Només 30 més que en els 6 primers mesos del 2026. Per això, aquest any es podrien assolir les xifres més altes fins ara. Els robatoris, durant els primers 6 mesos, ja han arribat al màxim dels últims 8 anys.
8: I per cert que avui s'ha reprès la circulació dels trens de l'R4 i l'R8 després d'una setmana. L'R4 estava tallada per obres entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei i la R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí Can Vallhonrat. Els ajuntaments i les entitats en contra del Plater demanen al govern que no tiri pel dret sense escoltar-los. Exigeixen que canviïn de dalt a baix el pla per reincorporar-hi les renovables i reclamen que es posi el fre als projectes nous. Asseguren que el pla s'assalta la llei en desenes de punts. Ona Pardo.
10: Sí, han comptat que el pla incompleix 44 punts de la legislació catalana, espanyola i europea. Per això demanen que el Plater es retiri de totes i que s'aturin tots els projectes per construir macrocentrals d'energies renovables. Ho ha explicat una de les membres de la xarxa catalana per a una transició energètica justa, Montserrat Corberó.
11: Són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé. Fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
10: De fet, asseguren que s'han presentat moltes més al·legacions de les que diu el govern. La xarxa en compta unes 11.800 i asseguren que encara falta afegir-hi les que han fet els ajuntaments, els consells comarcals o les entitats. I recorden que és el projecte que n'ha rebut més de tota la història de la Generalitat. Tot plegat perquè creuen que la planificació no està ben feta i acabaria trinxant el territori.
8: I aquesta setmana també arriben canvis importants que afecten els envasos. Dimecres es posen en marxa les primeres mesures de la nova normativa europea que busca reduir el volum d'envasos i residus. Entre altres, caldrà que tots els recipients de plàstic tinguin productes reciclats i hauran de reduir els productes químics que porten. Eudald Martínez.
12: El reglament va entrar en vigor al febrer de l'any passat, però no és fins aquest dimecres que es posen en marxa les primeres mesures. Tot i això, l'aplicació de la normativa serà gradual fins al 2040. Els primers canvis del reglament es notaran sobretot a les empreses i els fabricants fabricants, a partir de dimecres tots els envasos hauran de tenir un alt percentatge de productes reciclats. També es limita la quantitat de químics que poden posar els envasos, per exemple, per fer-los més resistents a l'aigua. Un dels canvis que arribarà l'any que ve afectarà el menjar per emportar. Els establiments on venen aquest tipus de menjar hauran de permetre que els clients portin el recipient de casa i tampoc no podran cobrar més ni posar menys producte que amb l'envàs oficial de l'establiment. El reglament també estableix que a mitjà termini caldrà incorporar sistemes de retorn d'envasos a supermercats, restaurants o botigues. L'objectiu de la normativa és unificar criteris de reciclatge a tota Europa i reduir així el volum d'envasos que generen.
8: I la policia espanyola desmantella una organització que explotava dones sexualment i a 6 víctimes a qui obligaven a acceptar totes les pràctiques sexuals i estar disponibles les 24 hores del dia.
12: La investigació va començar arran del testimoni d'una dona que l'organització va captar a Colòmbia. Un home es va guanyar la seva confiança i li va proposar treballar com a encarregada d'una casa de cites a Espanya. Li va prometre un sou mensual de 6.000 euros i va gestionar tot el viatge quan la víctima va arribar a Espanya, però la van obligar a prostituir-se. En un principi ella s'hi va negar, però els acusats l'obligaven a pagar 4.000 euros per les despeses del viatge. Sense recursos econòmics i en una situació administrativa irregular, la víctima va acabar acceptant la imposició de la xarxa criminal i va exercir la prostitució. Els agents han detingut 3 persones a Castelldefels i una més a Reus.
8: I no van surt amb una arma de foc ara a l'Hospitalet de Llobregat, on una discussió al mig del carrer ha acabat a trets. Un home ha disparat diverses vegades a l'aire, ha fugit i ara els Mossos el busquen.
12: Va passar ahir el vespre al carrer del Molí. Els veïns van trucar a emergències en sentir els trets just després que l'home es discutís amb una dona. No hi va haver ferits i quan la policia va arribar s'hi va trobar 6 beines de bala a terra. De moment els agents han identificat una persona que s'amagava en un local de la zona, però la investigació continua oberta i encara no hi ha cap detingut.
8: I l'Ajuntament de Montblanc a la Conca de Barberà demana posar remei al col·lapse de trànsit que genera el municipi durant els caps de setmana. Lamenten que molts divendres i diumenges es generen cues quilomètriques als afores de la localitat i molts conductors es desvien per dins el nucli urbà. Fins i tot han demanat a Google Maps que deixi de recomanar els vehicles que passin per dins del municipi.
12: El punt conflictiu és la rotonda que uneix l'N240 a la P2 i la C14. Les cues es generen sobretot els divendres en sentit Tarragona i els diumenges en sentit Lleida. Quan això passa, molts conductors intenten evitar les retencions desviant-se per dins de Montblanc, que no pot assumir el volum de trànsit i també el col·lapse. L'alcalde Marc Vinya explica que estan en converses amb Google Maps perquè deixi de recomanar aquesta alternativa, però diu que si cal, es plantegen posar restriccions per entrar al municipi. N'ha parlat al Monarracú.
2: Hem de mirar si tindríem prous efectius en policia local, perquè nosaltres som un municipi que no som massa grans, som 7.600 habitants. Per tant, se'ns fa difícil amb els propis recursos de policia local fer segons quines actuacions. I amb Mossos d'Esquadra alguna vegada n'han parlat, però de moment no hem optat per aquesta mesura, però tot això està sobre la taula, que ha arribat el moment, doncs s'hauria de valorar activar-ho efectivament.
12: L'alcalde de Montblanc admet que la solució definitiva no arribarà fins que s'acabi la connexió de la C-27 amb la P2. És una obra que depèn del govern espanyol i que per ara no té terminis definits.
8: I el pàrquing per accedir al Parc Nacional d'Aigüestortes des d'Espot obrirà parcialment demà a les 8 del matí. Això després de l'esllavissada que hi va haver dissabte i que n'ha deixat una part de l'aparcament inaccessible. Mentrestant, els visitants hauran d'aparcar en altres zones habilitades o bé anar-hi amb transport públic o a peu, Júlia Ballbé.
13: El temporal de dissabte va deixar el pàrquing del Prat de Pierro totalment tancat, tot i ser l'època de màxima afluència turística. Només va afectar 4 vehicles que hi havia aparcat sense causar danys personals. El tècnic d'ús públic del Parc Nacional d'Aigüestortes, Xavier Llimiñana, recomana estar alerta, tot i que la situació ha millorat. Ho ha dit a RAC1.
14: L'únic que demanem és que extremin la prudència, perquè ara a l'estiu doncs, hi ha tempestes d'aquestes que poden ser molt intenses i llavors, doncs, sobretot aquest dia, el dia diguéssim del desprendiment, ja hi havia un avís del CECAT al respecte i llavors doncs, tenir-ho clar i ser curosos. I sobretot, doncs, si hi ha avisos d'aquests activats, millor deixar les activitats per un altre dia.
13: La normalitat total de l'aparcament encara no té data prevista, però la tasca de neteja continua activa per posar-hi remei com més aviat millor. A més, l'equip del parc està revisant tota la zona afectada per l'esllavissada per prevenir més conseqüències.
8: I el Banc dels Aliments repartirà aquest agost prop d'un milió de quilos de menjar a Barcelona. Tot i això, l'entitat alerta que cada any reben menys donacions i demanen ajuda a la ciutadania. De fet, després d'un boom de solidaritat durant la pandèmia, han notat una davallada en les donacions durant els últims anys. Víctor Massip.
15: Les prop de 300 entitats amb qui col·labora el banc rebran una tona d'aliments que després repartiran a les famílies. La directora general del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, alerta que que durant l'estiu la FAM no fa vacances i calen més donacions.
16: Molta gent, justament, que es beneficia i que es beneficien de la feina que fan els bancs són persones que no viuran les vacances i, per tant, que ells segueixen tenint aquesta necessitat, aquesta dependència.
15: Malgrat que la necessitat creix, lo menjar que l'entitat reparteix baixa. L'any passat, lo Banc dels Aliments va repartir 3.000 quilos menys que l'anterior. Segons Alerta Viladomiu, l'onada de solidaritat i d'ajudes europees que hi va haver durant i després del Covid ha perdut força.
16: Va haver un pic, clarament, d'entrada d'aliments i, per tant, de sortida d'aliments. Per tant, el període de Covid no és gaire representatiu.
15: Per això remarquen que és molt important la col·laboració de la ciutadania i demanen que, abans d'anar-se'n de vacances, qui vulgui pot donar aliments o diners a través del seu web.
8: I el govern crearà una companyia nacional de teatre. Fa uns dies ja va anunciar que en faria també una de dansa. Per fer-ho realitat, tindrà el suport del Teatre Nacional de Catalunya i del Mercat de les Flors, Bàrbara Padilla.
17: La Generalitat vol impulsar la producció teatral i per això crearà una companyia nacional de teatre, de la mateixa manera que també en crearà una de dansa. La intenció és fomentar la formació de ballarins, actors i artistes. Ho explica a l'escena la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
18: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho. S'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant.
17: Segons la consellera, el TNC podria acollir les dues companyies, tot i que creu que també caldria parlar amb el Mercat de les Flors, que és, en paraules d'Hernández, la casa de la dansa.
8: La pel·lícula Mala Bèstia es converteix en l'aposta del cinema català per aquest estiu.
19: Ell va començar per dalt.
8: Acaba de guanyar el premi a millor pel·lícula de l'Estat a l'Atlàntic de Mallorca Film Fest i ja es pot veure als cinemes. És el primer llargmetratge de la directora Bàrbara Ferrer que està al darrere del videoclip Fucking Moniment de Rosalía i també del curt L'última Virgen, pel qual es va endur el premi Gaudí. Avui ha passat pel món a RAC1 i ha celebrat el guardó.
20: Una pel·lícula que penso que hi entres molt i t'agrada molt o pots com, o et pot semblar una mica xocant, depèn amb quines expectatives vagis a veure-la. Però jo estic molt contenta perquè penso que la gent que entra en el viatge té una experiència molt bonica que m'ha anat compartint.
8: La pel·lícula explica la història d'una noia que surt d'un centre d'acollida i comença a viure amb una família. La producció també aborda el concepte de despertar sexual en l'adolescència. I moment d'obrir l'agenda de concerts perquè aquesta nit la banda basca Euskal Barrok Ensemble inaugura el festival Jordi Savall. Serà a les 10 de la nit al Santuari de la Serra i participarà l'actor Jordi Buixaderas. El concert es titula El Cano, la primera vuelta al mundo. Aquesta nit, el festival Sons del Món reviu a una llegenda del rock a la Ciutadella de Roses. I want to break free. God Save the Queen, considerada la millor banda tribut dels britànics i actuarà just quan ahir mateix es commemorava el 40è aniversari de l'últim concert de Queen amb Freddie Mercury. Abans, a l'Espai Village, pujarà a l'escenari I Want You Back, un homenatge a Michael Jackson. I a Sant Feliu de Guíxols, avui és el torn de Siloé. El grup de Valladolid fa parada al Festival Portaferrada, on compartirà escenari amb Repion i Èxtasis. I de la Costa Brava a la Costa Daurada, perquè avui Ana Torroja és la protagonista del Festival de Música de Cambrils. L'ex-cantant de Mecano repassarà al Parc del Pinaret tots els èxits de la seva carrera i estrenarà l'àlbum Se ha acabado el show. I Rosario portarà la seva energia i combustible a Sitges. El festival Terra Mar acull aquesta nit l'artista guanyadora de 2 Grammys i la pianista catalana Emma Stratton tocarà al Palau de la Música. I interpretarà peces de Prokofiev, Schumann i Liszt. I pel que fa al temps, Martí Oliveres, aquesta tarda els xàfecs quedaran més concentrats al Pirineu.
21: Sí, sobretot a la banda de Lleida, cap al Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, també l'Alt Urgell, el Principat d'Andorra, alguns xàfecs que poden ser puntualment forts i anar acompanyats de tempesta. I també cap al tard, a últimes hores del dia, pot ploure entre les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada, la zona del Camp de Tarragona, amb alguns xàfecs que avançarien després cap a Ponent, la Catalunya Central. En general, poca aigua, però sí que puntualment doncs, pot descarregar amb una mica més de ganes. El que no canvia és l'ambient xafogós, molt marcada aquesta sensació de xafogó arran de mar, i de nou calor intensa a l'interior que ens ha d'acompanyar tota la setmana.
0: 14:15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
8: I arriben dies intensos al Barça, especialment als despatxos.
1: Aquesta ha de ser la setmana clau per molts fronts oberts als despatxos blaugranes, la possible oferta per Ferran per part del PSG, la sortida en forma de cessió de Araujo al Liverpool, l'arribada de Rodri, i què passa amb Julián Álvarez, que avui ha passat revisió mèdica a Madrid, i una lesió, la de Rooney Bardaghi, de qui estem pendents per saber què li ha passat a l'entrenament d'avui.
0: A RAC1, 14:15.

0: Comença una setmana important al Barça, important i moguda pel que fa al mercat de fitxatges, amb molts noms propis, com el de Julián Álvarez, Ferran Torres o Araujo. I parlem de seguida del que sabem de Rooney Bardaggi. Àlex Fintanel, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Gemma.
0: El club treballa per resoldre tots aquests casos el més aviat possible.
1: El primer moviment apunta a ser el de Ronald Araujo. El futbolista ja ha passat la revisió mèdica i Barça i Liverpool ja estan intercanviant documents. El club espera poder fer oficial la sessió al conjunt red al llarg del dia d'avui. Pel que fa a Julián Álvarez, el davanter ha passat aquest matí proves mèdiques, una prova d'esforç, fora de la ciutat esportiva de Majadahonda, en un centre hospitalari de Madrid, juntament amb Llorente i Baena. L'Atlético ha tornat aquest matí de Seúl sense Simeone, que ha donat dos dies lliures a la plantilla i, per tant, la trobada entre el Xolo i Julián no es produiria fins dimecres. Aquest darrer moviment no ha fet variar les postures de Barça i Julián, és a dir, les dues parts segueixen pensant el mateix. En qualsevol cas, el club no esperarà fins al final de mercat perquè Flick vol un davanter golejador. Deco, això sí, té un pla B per si finalment no es pot concretar aquesta operació. A més, el director esportiu del Barça també treballa en la carpeta de Ferran Torres. PSG i Barça estan en contacte des de les darreres hores, però de moment des del Barça confirmen a RAC1 que encara no han rebut cap oferta oficial pel davanter. Des de França apunten que aquesta primera proposta arribarà en les pròximes hores i el club espera treure com a mínim uns 50 milions d'euros d'aquest traspàs. Ferran, que ja ho té tot acordat amb el PSG, vol evitar incorporar-se al Barça el proper dimecres.
0: Doncs carpetes obertes a la taula de Deco pel que fa al Barça i als despatxos, però a banda d'aquests moviments de mercat, Àlex, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments.
1: Sí, ho ha fet després d'un dia de descans. Aquest dilluns s'ha produït el primer contacte entre Flick i Gordon. L'anglès, juntament amb Eric i Joan Garcia, van avançar a diumenge la seva tornada als entrenaments, però avui han treballat amb el grup del filial. Només s'han exercitat Hamza Álvaro Cortés i els porters Iker Rodríguez i Iaco, mentre que Marc Asador, que no va viatjar a Udine, també ha participat de l'entrenament. La mala notícia la protagonitzada Rooney Bardaggi. L'extrem suec no ha pogut completar la sessió preparatòria, s'ha fet mal en el tram final i ha marxat, ens explicaven, amb cara de preocupació. El club està a l'espera de proves complementàries per confirmar la base exacta d'una lesió que podria ser greu i que, per tant, podria alterar els plans del Barça en el mercat.
0: Bé, doncs veurem què passa amb Bardaggi. Estem pendents del resultat d'aquestes proves mèdiques i que ens arribi la confirmació del que pugui ser aquesta lesió que s'ha fet avui a l'entrenament d'avui. Falten, però, encara, Àlex, 6 jugadors per arribar.
1: Sí, Flick el recuperarà en dos dies. Demà s'espera a Koundé i dimecres a Lamine, Cubarsí, Pedri i Olmo. El club també espera a Ferran Torres, això sí, pendent de resoldre la seva sortida al Paris Saint-Germain. D'aquesta manera, a partir de dimecres, Flick ja tindrà a tots els seus futbolistes disponibles.
0: Gràcies, Àlex. Això pel que fa al Barça masculí. També us hem d'explicar una lesió, en aquest cas el Barça femení. Aquest dilluns hem sabut que Quica Nazaret s'ha fet una lesió de la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra. El temps estimat de recuperació, ara mateix és de 4 setmanes, ben bé un mes, segons ha explicat el club, depenent de l'evolució, òbviament, de la jugadora, però de moment sembla que es perdria l'inici d'aquesta Lliga F. Quica Nazaret, doncs, amb aquesta lesió que s'ha fet a les últimes hores. I José Mourinho ha rebut ja alguns dels internacionals que han començat a passar les revisions mèdiques amb el seu equip, amb el Real Madrid, entre ells un dels nous fitxatges i campió del món, és Marc Cucurella. Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Gemma. Sí, el lateral català que ja s'ha incorporat avui en el seu primer dia a les ordres de José Mourinho, a més de Cucurella, també han tornat a la feina els francesos Konaté i Mbappé després de la seva participació al Mundial. Tots tres han passat les proves mèdiques i després s'han exercitat a la gespa de Valdebebas. Només queden per reincorporar-se Tchouaméni i Jude Bellingham, que ho haurien de fer aquest dimecres, segons apunten des de Madrid. Tot plegat, mentre els blancs continuen preparant el seu inici de Lliga. Recordem que s'estrenaran a l'RCD Stadium davant l'Espanyol el dissabte 22 d'agost. Abans, però, encara disputaran dos amistosos, tots dos contra equips que han pujat a la primera divisió dels seus respectius països. El repassem, Gemma. El primer, aquest dimecres, davant el Deportivo de la Coruña, en la celebració del trofeu Teresa Herrera, que jugarà a Riazor, i l'últim compromís de pretemporada pels de Mourinho serà el dia 16 davant el Schalke 04 alemany, que, com comentaven, torna a la Bundesliga després de 3 cursos a la segona divisió.
0: I el Madrid, que serà present en aquest Teresa Herrera, un dels clàssics, torneig històric de l'estiu sempre. I avui hem sabut també, Joan, quins són els dorsals dels nous fitxatges del Madrid.
2: Sí, els ha publicat el Real Madrid, el repassem. Konaté amb el 16, Cucurella amb el 17, Carlos Espí amb el 19, Bernardo Silva amb el 20, Dumfries amb el 24 i Diomandé amb el 25. I per cert, Gemma, encara podem fer un últim apunt en clau madridista, perquè tant Dani Carvajal com Joselu s'estan exercitant a les Roces, a les instal·lacions de la Federació Espanyola de Futbol. Recordem, tots dos encara sense equip, a l'espera de resoldre el seu futur.
0: Sí, aquesta és la setmana d'inici de la Lliga de Primera Divisió, també ho és de segona, per tant és la setmana en què el Girona torna a la segona divisió i debuta també el Sabadell. Un Sabadell, un equip arlequinat que va tancar la pretemporada. Nil Piera, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ahir, amb una victòria còmoda davant l'Olot.
3: Sí, els arlequinats van imposar-se per 0-3 amb Miguelete com a principal protagonista. L'atacant andalús va fer 2 gols, un de penal i l'altre de cap, i va repartir una assistència que va ser la del gol de Joel Pregó per arrodonir una tarda estel·lar. Amb aquest triomf, els sabadellencs abaixen la persiana una pretemporada en què només han perdut un partit, que va ser el dia del seu debut davant al Castelló. En acabar l'amistós, el porter arlequinat José Ortega va passar pels micròfons del Tudiràs, on es va mostrar molt satisfet per l'evolució de l'equip aquesta pretemporada.
4: Fem un balanç bo perquè hem anat creixent, no? I sí que és veritat que el primer partit el vam perdre, però bueno, conforme anaven passant els dies i les setmanes, l'equip també arribava gent nova, que faltava a l'equip que s'aneix encaixant, i la veritat que l'equip ha donat molt bones sensacions.
3: Ara els de Ferran Costa ja se centren a preparar el seu retorn a la categoria de plata. Serà d'aquí una setmana al Molinón davant l'Sporting de Gijón. Ara bé, els arlequinats encara hauran d'esperar fins a la tercera jornada per tornar a la nova Creu Alta, ja que les obres de reacondicionament de l'estadi a la normativa de segona ho impedeixen. Ortega va reconèixer les seves ganes de compartir amb l'afició el retorn a la categoria.
4: Sí que és veritat que tenim ganes, no?, de tornar i de trepitjar la nova gespa i bueno, els vestuaris tot estan canviant, i la veritat que amb ganes, no?, d'estrenar la nova Creu Alta, de que la gent torni a l'estadi, que gaudeixi de la categoria.
3: Tot plegat el dia que el club arlequinat ha anunciat que ha arribat ja a la xifra de 8.000 socis de cara a aquesta nova campanya.
0: Com dius, Nil, de moment recordem que el Centre d'Esport Sabadell no pot acollir partits a casa. Està adaptant la nova Creu Alta a les exigències de la Federació Espanyola per poder jugar a segona divisió, i això no és fàcil, comporta doncs un munt d'obres a fer. Ara mateix tot està en l'aire i el primer que s'enllestirà, i això serà aquesta setmana, seran els vestidors. La pròxima setmana ja podríem dir que estan acondicionats tant el local com el visitant. El més complicat de tot plegat és el drenatge del camp i el canvi de la gespa. Ja era una actuació que feia temps que era urgent a la nova Creu Alta, i ara, òbviament, doncs és obligada. Els diners provenen del gairebé 1,5 milions d'euros que l'Ajuntament va donar al club per fer millores i tapar els forats que es necessitaven en el moment, i entre aquests canvis doncs s'han d'ampliar els vestidors local i adaptar el visitant, fer una sala pels entrenadors, també una sala per l'àrbitre i pel director del partit de Lliga. També és cert que si el club es manté a segona, el segon any a la categoria, el Centre d'Esport Sabadell ja tindria accés al fons de CBC que va aportar la Lliga i que serveix obligatòriament per fer en bona part inversions en infraestructures. Seran l'últim detall perquè la pilota comenci a rodar el dia 29 d'agost, el partit contra l'Almeria a les 5 de la tarda. Aquell dia serà l'estrena, amb tot enllestit ja, de la nova Creu Alta a segona després d'11 anys.

0: continuem parlant d'històrics i del futbol de casa nostra, perquè l'Europa es va proclamar ahir campió del torneig d'històrics. Roger Jofre, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, els graciencs van golejar 2-5 al Badalona en un partit en què la diferència de dues categories entre els equips es va notar en tot moment. De fet, l'Europa va deixar la final molt ben encarrilada abans del descans. Marc Anglès va obrir la llauna amb un xut des de fora l'àrea i al minut 20 Flavio va fer el segon després d'una gran acció individual. Abans del descans, un altre xut de Marc Anglès, desviat per un defensor, va acabar significant el 0-3. A la represa, el Badalona va reaccionar amb força i en només 10 minuts va tornar a entrar en el partit. Pepe Bonilla va aprofitar una errada de l'Europa per fer l'1-3 al minut 55 i 3 minuts més tard, Joaco, de penal, va marcar el 2-3. En el tram final, Càlid va sentenciar el partit amb un doblet i va establir el definitiu 2-5. Al Tu diràs de RAC1 van parlar amb el jugador graciec Marcel Esgró, que va reconèixer que les sensacions després del torneig són positives.
2: Hi estan havent molts canvis, molts jugadors nous, però crec que la gent que està arribant s'està adaptant molt bé, els jugadors també del filial també, i crec que també estan demostrant el nivell que tenen. Per tant, crec que és molt positiva de moment la valoració fins ara i molt emocionats amb el que ve.
1: Tot i això, el defensa també va admetre que s'ha de ser realista i que l'objectiu principal de l'equip per aquesta pròxima temporada ha de ser la salvació.
0: No deixem encara el futbol. Xavi Morlans, bon dia.
3: Bon dia, Gemma.
0: Avui també tenim nous moviments de mercat, més enllà del Barça.
3: Thiago Almada ja és a l'Argentina per firmar el seu contracte amb River Plate. L'Atlètic de Madrid va confirmar aquest cap de setmana que havia arribat a un acord amb el club argentí pel traspàs del futbolista a canvi de 20 milions d'euros. Aquesta xifra converteix Almada no tan sols en el fitxatge més car de la història del club argentí, sinó en el més elevat de la història d'aquest futbol argentí. El Cádiz reforça el lateral esquerre amb l'arribada de Cristian Gutiérrez. El futbolista arriba cedit fins al final de temporada des de Las Palmas i amb 25 anys acumula ja 126 partits a segona divisió, després d'haver jugat també a Màlaga i Eibar. I el migcampista Idrissa Gana Gueye marxa direcció a l'Aràbia Saudita després d'acabar la seva vinculació amb l'Everton, després de gairebé 20 anys jugant a Europa en clubs com PSG, Aston Villa o el mateix Everton. En dues etapes diferents, el senegalès fitxa per l'Al Diriyah, conjunt acabat d'ascendir a la Saudi Pro League.
0: Les confederacions d'Europa, Àsia i Centroamèrica, a més del Carib, han elevat conjuntament la pressió sobre la direcció de la FIFA. Recordeu el fracàs del seu projecte per crear una filial destinada a comercialitzar part del negoci de la Copa del Món. Les tres confederacions han publicat una carta oberta adreçada a la família del futbol en què reclamen unitat, transparència i que la FIFA doni la cara. El document el signen els presidents i secretaris generals d'aquestes tres organitzacions. Sostenen que el problema no resideix únicament en la dimensió econòmica de l'operació d'haver volgut privatitzar una part del Mundial, sinó en la manera com va ser dissenyada i traslladada a les 211 federacions membres. Creuen que presentar una proposta d'aquest abast amb un calendari molt reduït i sense una consulta suficient no es pot atribuir simplement a un error operatiu. A més, les organitzacions consideren que el procediment dissenyar-lo per limitar el temps disponible per analitzar-ne les conseqüències i sotmetre el projecte a un bon escrutini. La carta acusa la FIFA d'haver deteriorat la confiança de les institucions que ha de representar. El lideratge al futbol, diuen, no és un bé que es posseeixi, no és una font de poder independent. Les confederacions critiquen, a més, la reunió de la direcció de la FIFA, que va celebrar la setmana passada al Marroc. Allà hi van estar presents només una part dels membres del seu comitè de gestió. Creuen que convocar a l'estranger un grup seleccionat de dirigents, en lloc de reunir el comitè complet i abordar la crisi des de la seu central a Zúric, reforça els dubtes sobre el funcionament d'aquesta governança de la FIFA i concretament apunten, òbviament, a Gianni Infantino. Pràcticament 3:15. Repassem ara altres titulars del futbol.
4: Nico Williams, Unai Simón i Aymeric Laporte, els tres campions de l'Athletic Club, s'han reincorporat als entrenaments del conjunt basc. Per part de la Reial Societat, també ha tornat avui a la feina el seu capità Mikel Oyarzabal. I una petita correcció respecte al Reial Madrid. Abans sí, hem explicat que tant Tchouaméni com Bellingham s'havien de reincorporar encara. Doncs el francès ja s'ha reincorporat avui, junt amb Konaté i Mbappé. L'últim en fer-ho serà Jude Bellingham al llarg d'aquesta setmana. També d'aquest matí a la Lliga Espanyola, Osasuna ha presentat el seu últim fitxatge, Jonathan Dubasin i l'alabès Nicolás Valentini. Precisament parlant de l'Alavés i de la Lliga, ja s'ha resolt el misteri d'on es jugarà el Rayo Vallecano Alavés del proper 20 d'agost. Mm. El partit es disputarà a Butarque, a l'estadi del Leganés. I d'aquesta matinada destaca un nou gol de Robert Lewandowski amb els Chicago Fire, que han guanyat per 3-1 a Santos Laguna a la Leagues Cup nord-americana. I segons apunta Sky Sports, el fundador d'Amazon, Jeff Bezos, voldria comprar gairebé un terç de la propietat del Liverpool.
0: Avui ha començat ja l'Europeu d'Atletisme, es fa a Birmingham, amb 18 catalans que miraran d'aconseguir una medalla, Nil. De moment, Jaime Guerra ja és a la final de salt de llargada.
3: Sí, l'atleta de Sant Boi ha estat el primer a estrenar-se a Anglaterra després de disputar la classificació per aquesta final de salt de llargada. Guerra ha passat el tall amb la quarta millor marca de la seva sèrie i la sisena del global després de saltar 8 metres i 12 centímetres. Ho ha fet tot plegat en només dos salts, ja que veient-se classificat s'ha volgut estalviar el tercer i últim intent. Juntament amb Guerra s'han classificat per la final el cubà nacionalitzat espanyol Lester Cubay i l'alacantí Eusebio Cáceres, que ha saltat fins als 8:24 per acabar quart. Tots tres buscaran sumar una medalla a la final de demà al vespre. I més enllà dels atletes catalans, el corredor del Barça, Pablo Sánchez Valladares, no s'ha pogut classificar per les semifinals dels 800 metres lliures. L'atleta madrileny ha estat cinquè a la seva sèrie amb un temps d'un minut, 47 segons i 96 centèsimes, que l'han deixat molt lluny de passar el tall. Sánchez Valladares ha reconegut que els últims metres se li han fet molt llargs.
5: Bueno, ha sido un poquillo una carrera perra, como decimos, y he sabido tener paciencia. Creo que ha sido una carrera en la que me he colocado muy bien, he sabido esperar el momento. Simplemente, pues bueno, a falta de 200, me ha faltado esa marchita de más. No sé bien el porqué todavía. He luchado la última recta, pero esta gente al final es muy, muy buena y bueno, ya está, es lo que hay.
3: Qui sí que ha pogut avançar a la següent ronda a la mateixa prova han estat els corredors espanyols David Barroso i Mohamed Atawi, aquest últim amb el segon millor temps. A la sessió d'aquesta tarda tindrem competint dues catalanes més. La gabanenca Laura Redondo serà l'encarregada d'obrir la sessió quan passin 10 minuts de les 7, disputant la classificació de llançament de martell, i tot seguit serà el torn de l'Erato Pagès. La vilanovina nascuda a Lesotho buscarà fer-se un lloc a les semifinals dels 100 metres tanques.
0: I l'altre campionat europeu que també tenim en marxa és el de natació, avui ja amb les proves clàssiques, i un home en concret a seguir, Luca Hug. Joan.
4: Sí, després de la gran actuació de la catalana Iris Tió a l'Europeu de Natació Artística, ara és el torn de l'Europeu de Natació, que també se celebrarà a París des d'avui i fins al diumenge 16. Com deia Gemma, hem d'estar pendents del català Luca Hug, el de Sant Pere de Ribes, amb només 18 anys, participa en el seu primer campionat d'Europa absolut, després de deixar enrere ja la categoria de júnior. Està inscrit als 50 i 100 metres lliures i a relleus. Això diu sobre el seu objectiu en aquest europeu.
6: Pues como objetivo así principal, diría más bien a nivel individual, pues entrar a alguna final, por ejemplo en el 100 libres, que me encantaría nadar con los buenos, por ejemplo con el Popovici, David Popovici, así que me encantaría nadar en la misma piscina y en la misma prueba que él, a ver lo que podría hacer.
4: Més enllà de Luca Hug, que participarà demà en aquests 100 metres lliures, destaca el nom del barceloní Nil Cadavall, nedador del Sant Andreu, que està inscrit en les tres distàncies de braça, 50, 100 i 200 metres, i també a 200 metres estils. Avui ha competit als 100 metres braça, acabant en 23ena posició. Així ha valorat positivament la seva actuació a la prova d'avui.
7: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
4: Aquest matí en total s'han disputat fins a 8 proves i més enllà de Nil Cadavall també destaquem la mallorquina Estella Tonraz, que s'ha classificat a semifinals dels 200 esquena femenins. La representació catalana la completen Isaac Fernández del Club Natació Terrassa i els nedadors del Sant Andreu, Adrián Santos, Ian Florencio, Ainhoa Campabadal, Irene Círcoles i Nayara Sobreviela. Cada dia, com dèiem, fins al diumenge es disputaran diferents proves repartides en dues franges horàries a 9:45 del matí i a 7:15 de la tarda.
0: Ahir vam viure el final del Tour de França femení amb Demi Vollering com a guanyadora de l'edició, però abans ens hem d'aturar, Nil, a parlar del paper de Paula Blasi, perquè la d'Esplugues va acabar cinquena en la seva estrena en aquesta ronda francesa.
8: Blasi va tancar el seu debut al Tour amb una gran segona plaça a la darrera etapa, on va imposar-se l'esprint a la resta del grup perseguidor, un resultat que li va permetre escalar dues places a la general i segellar el seu primer Tour amb una cinquena plaça molt meritòria, ja que va haver de treballar com a gregària de Lisa Longo durant tota la cursa. Blasi es va mostrar molt satisfet amb aquest top 5, tot i que va reconèixer que va ser inesperat per ella. Són declaracions a TV3.
9: Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer pòdium l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació setena, dos minuts del top 5, diu, és igual, vés a pel podi d'Elisa, i ara, les coses poden canviar.
8: La catalana va acabar la seva primera gran bucle amb molt bones sensacions, però amb l'espineta de no haver aconseguit el mallot blanc de millor jove. Va ser segona en aquesta classificació, quedant-se a 1 minut i 3 segons de l'alemanya Antonia Niedermayer. Tot i això, la d'Esplugues es va mostrar molt ambiciosa de cara al futur, assegurant que el seu objectiu l'any vinent ha de ser anar pel groc.
9: Al final jo venia aquest any a agafar experiència per quan em toqui ser líder, si arribo a ser-ho, pues saber una mica com afrontar-ho, no? I ja et dic, tinc un any per davant que el meu objectiu l'any que ve serà el groc.
8: L'altra catalana que va travessar la línia de meta a Nissa va ser Mireia Benito. La de Llorenç del Penedès va ser 42ena a la general després de treballar per la seva líder de files, Kim Lecourt. Un cop acabi la temporada, Benito s'acomiadarà del seu equip, al Sudal, i posarà rumb al Movistar Team, un dels conjunts que més ha sonat com a possible destí de Paula Blasi en cas que deixi l'UAE. Això deia Benito a TV3 sobre la possibilitat de compartir equip amb ella.
10: Per mi seria un plaer poder formar part del mateix equip amb ella. Crec que ens entendrem molt bé a nivell de feina i de rols. Ens podem compenetrar perfectament. Així que espero que sí, espero que passi en algun dia pròxim.
8: Blasi afronta una setmana decisiva pel seu futur. Encara li queda un any de contracte amb l'UAE i ara mateix té tres opcions sobre la taula: continuar el conjunt emiratí o buscar una sortida a Lidl Trek o Movistar per convertir-se en primera espasa. Després de la seva explosió al Tour, la seva sortida sembla cada cop més propera, tot i que haurà d'assumir una clàusula de rescissió de 100.000 euros.
0: I tornem a Demi Vollering. Nil, la neerlandesa es va exhibir i va guanyar el segon Tour de la seva vida.
8: Vollering va sentenciar la seva victòria a la general amb un triomf d'etapa en què va trencar la seva màxima rival pel groc, Kasia Niewiadoma. La neerlandesa va entrar d'aquesta manera a la història del Tour femení en ser la primera dona en guanyar més d'un Tour des que va començar l'era moderna fa només 5 edicions. El mallot de la muntanya va ser per la també neerlandesa Puk Peeters, mentre que la regularitat va guanyar-la Lorena Wibbs, també dels Països Baixos.
0: En tenis hi haurà doble presència espanyola avui en els quarts de final del Masters 1000 de Canadà. Xavi.
3: Després de les victòries aconseguides aquest cap de setmana, Rafa Hoddar i Dani Mérida jugaran durant la matinada d'avui els seus respectius partits de quarts de final del Masters 1000 de Canadà. El primer a fer-ho serà Hoddar, que s'enfrontarà amb el francès Arthur Fields en un duel que obrirà aquesta ronda del torneig i que té previst el seu inici per les 12 de la nit. El d'avui suposarà el tercer partit entre Hoddar i Fields, amb, de moment, una victòria per cada un. De tan sols 19 anys, Rafa Hoddar ocupa ja el número 13 del rànquing ATP, on ha aconseguit escalar 11 posicions en les dues últimes setmanes. Mérida, en canvi, jugarà el partit que tanca els quarts de final i ho farà contra el tenista estatunidenc Lerner Tin. D'aquest, de moment, és el millor torneig en la carrera de Mérida, ja que mai havia aconseguit arribar fins a vuitens de final d'un Master 1000 i ara ja es troba a quarts. I ahir es va conèixer també que Yannick Sinner no participarà en el Masters 1000 de Cincinnati. L'actual número 1 del món va compartir en les seves xarxes socials un missatge on explicava que després de consultar amb els seus metges i equip havia decidit no participar en el torneig per culpa de les molèsties que arrossega en el genoll. Cal recordar que l'últim partit oficial de Sinner va ser la final de Wimbledon.
0: Parlem ara de motor i de Marc Márquez, que ha fet un pas enrere en la lluita pel Mundial de MotoGP aquest cap de setmana al Silverstone. Arribava a la Gran Bretanya a 18 punts del liderat i en surt a 40. Quim Salvador, bon dia.
11: Bon dia, venia d'encadenar tres victòries seguides abans de l'aturada estiuenca, avala Tom Breno i Sachsenring, però el traçat anglès ha frenat en sec la seva progressió. No ve a l'esprint dissabte i setè ahir la cursa. Marc Márquez només ha sumat 10 punts aquest cap de setmana a Silverstone i ara és a 40 del líder, que continua sent Jorge Martín, que va guanyar l'esprint i va quedar segon a la cursa. El cerverí resignat llançava ahir aquest missatge en clau de campionat al micròfon de DAZN.
12: Conclusión, pues la misma que vengo repitiendo. O sea, tenemos que mejorar si queremos luchar por el campeonato. Nos hemos encontrado en esta situación por un regalo de los rivales, pero tenemos que ser más constantes en los circuitos que nos cuesta e intentar aprovechar los que nos sentimos fuertes. Aquí nos ha costado, pero penalizamos demasiado.
11: El millor català i millor pilot de Ducati a la cita anglesa ha estat el seu germà, Àlex Márquez. Quarta, sprint i cursa, i ahir quedant-se a les portes del podi.
13: Siempre que demuestras un nivel así alto, ya cuando volvimos de la lesión en Asia hicimos buena carrera, en Alemania todo el fin de semana, aquí otra vez hemos estado delante, reconforta y da energía. Es verdad que el hombro derecho aún no acaba de funcionar como querría y tengo bastantes dolores, pero bueno, cada vez damos un pasito hacia adelante y esto me da sobre todo mucha confianza.
11: El guanyador del Gran Premi va ser Raúl Fernández, que va celebrar la renovació amb l'equip Trackhouse, anunciada la setmana passada, amb la primera victòria d'enguany en diumenge. I també ha brillat en un cap de setmana que ha estat un festival d'Aprilia Marco Bezzecchi, que reapareixia després de trencar-se la clavícula avui fa exactament un mes a Sachsenring i que ha pujat al podi tercer tant dissabte com diumenge. Ara Bezzecchi és segon al campionat a 31 punts del seu company del box oficial d'Aprilia, Jorge Martín. La pròxima cita del Mundial de MotoGP, el Gran Premi de l'Aragó, del 28 al 30 d'agost al Motorland.
0: I abans de fer una pausa, us hem d'explicar un altre punt de motor sobre Àlex Palou, el pilot del Chip Ganassi, que va guanyar ahir el Gran Premi de Portland de la IndyCar i, quan falten 5 curses per al final d'aquest campionat, és cada vegada més a prop de coronar-se com a campió per quart any consecutiu. Palou va sortir de la segona plaça a Portland, però va acabar per davant de l'amo de la pole, el suec Felix Rosenqvist, del Meyer-Shank Racing, i també de Will Power, de l'equip d'Andretti, per celebrar la sisena victòria de la temporada i també la 25a de la seva carrera a l'IndyCar. Quatre minuts i seran les 3. Fem una pausa i ens actualitzem.
14: 5, 6, 7, 8. Valorado.
15: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
14: en España.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Ràdio en directe.
17: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
17: RAC més 1.
16: Notícies.
17: Podcast. Contingut exclusiu.
16: Escolta.
17: Navega.
16: Descarrega.
17: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
16: Fàcil, còmoda.
17: Intuïtiva.
16: I renovada.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
19: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
18: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Verisure. Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
21: Tornen els Electro Days del Corte Inglés. Fins al 19 d'agost tens fins a un 20% de descompte en una selecció d'electrònica de les millors marques.
22: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony i moltes marques més.
21: Mòbils, portàtils, televisors...
22: Fins al 19 d'agost, Electro Days al Corte Inglés. I Hypercor, aprofita-ho.
21: Consulta les condicions, les marques i els models que hi participen al Corte Inglés Ponès.
17: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
23: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
1: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
2: Al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al Versió Estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
5: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
23: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
24: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
23: Calli, dona, no exageri.
1: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC1. El món recull el Versió Estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC1. Tots som un milió.
25: Notícies.
26: Contingut exclusiu.
25: Ràdio en directe.
26: RAC1.
25: Podcast.
26: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més.

0: Les 3, actualitzem la informació pendents dels preparatius per l'eclipsi de dimecres. Al sud del país s'hi espera l'arribada de milers de persones i una de les principals preocupacions és garantir la seguretat als espais naturals on hi ha alt risc d'incendi. Per això, avui els agents rurals han desplegat un dispositiu especial de 150 efectius per reforçar la vigilància. També hi ha mesures especials a Ceuta, on el Ministeri de Defensa ha cancel·lat els permisos dels militars destinats a la ciutat davant la previsió de més entrades massives de migrants. Tot plegat mentre la crisi migratòria posa en evidència la línia més dura d'alguns països. Avui Itàlia i Dinamarca han fet un comunicat conjunt per vincular la immigració, diuen, descontrolada amb la delinqüència i demanar la creació de centres de deportació a tercers països. Tot plegat, per cert, que avui fins avui al migdia la policia espanyola ha controlat 18 vols que han aterrat a l'aeroport del Prat des d'Itàlia i han identificat 552 passatgers d'altres països. En aquests controls a l'aeroport barceloní hi han participat 29 agents. Al Prat és on s'han fet més dispositius d'aquesta mena des de dissabte al matí. En total, a tot l'estat, la policia ha revisat 58 vols i ha identificat més d'un miler de passatgers. Els controls aleatoris es mantenen des de dissabte en aquesta crisi diplomàtica entre Espanya i Itàlia. I el Barça espera poder tancar la cessió de Ronald Araujo.
1: És el primer moviment que podria resoldre el Barça. El futbolista ja ha passat la revisió mèdica i Barça i Liverpool estan intercanviant els documents. El club espera poder fer oficial la cessió al llarg del dia d'avui. D'altra banda, Rooney Bardaghi s'ha lesionat durant l'entrenament matinal de l'equip. L'extrem suec està pendent de les proves mèdiques. També s'ha lesionat, en aquest cas, el Barça femení, Quique Nazaret. Té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra i el club calcula que serà baixa durant un mes. I en atletisme, Jaime Guerra s'ha classificat per la final del salt de llargada a l'europeu de Birmingham, que ha començat aquest matí. La cita compta amb 18 catalans.
0: I acabem amb el temps. Martí Oliveres, tant aquesta tarda com demà, repetiran el xàfec, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona.
2: Sí, la situació no acabarà de fer net i com ha passat aquest matí anirem tenint ruixat sobretot a l'interior i al Pirineu, però també de cara a la tarda vespre, més aviat cap al tard, poden arribar alguns xàfecs localment forts entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona i després avançar cap al nord, cap a l'altiplà central, a Catalunya central, fins i tot al Pirineu. En qualsevol cas, haurien de viatjar ràpid, poca aigua deixaran, però sí que puntualment doncs, algun xàfec pot ser una mica més intens i anar acompanyat fins i tot de calamar-se. El que no canvia és aquesta sensació de xafogor molt pesada arran de mar que ens ha d'acompanyar de fet tota la setmana i també la calor serà més intensa els propers dies amb màximes que puntualment arribaran als 40 graus als punts més càlids de l'interior.
0: Doncs fins aquí tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins i també al No ho sé amb la Montse Martí.
1: I el tu diràs amb Miquel Agut.
0: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb els taloners del versió RAC1.

0: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
1: Això és normal, home.
2: Ho passo de conya.
3: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som
5: els taloners!
4: Guillem Estadella, què tal? Guapo, com estàs?
6: Bona tarda, Marvà. La quarta setmana d'estiu aquí plegats, tancats en aquest xiringuito, eh?
4: Com es nota que ho estàs contant com si estessis en una presó, marcant els dies en una paret, eh?
6: No, tampoc és que sigui una presó, però el temps que estem aquí fent el programa és temps que estem perdent de no ser a la platja, a la piscina, fent excursions.
4: És la típica cosa que dius, jo pagaria per treballar, ara, doncs a l'estiu jo pagaria no. El doble per treballar.
6: O el triple, que em paguin. No, això, però no ens... això ho estem fent gratis.
4: Això ho estem dic, fent per la cara, que ho sàpiga l'audiència.
6: Sí,
4: eh?
6: Sí, sí, això quan diuen no, l'estiu, que bé, quina bona feina, sí. Això és gratis.
4: Això és gratis.
6: No se'ns ha pagat res per estar aquí aquest estiu.
4: No, però també és veritat que treballem ja, menys.
6: Però tu conta una cosa.
4: Digues.
6: Si contem tot el poc que ens paguen
4: sí.
6: Durant la temporada regular i no ens paguen això, ens surt encara molt més barat a la temporada regular.
4: Ah, clar, perquè clar. Ho hem de descomptar de la temporada,
6: clar,
4: perquè això
6: clar,
4: ho estem
6: clar,
4: fent
6: clar,
4: de
6: clar.
4: Més.
6: Vull dir que, per tant, bàsicament estem venint a treballar gairebé gratis cada dia.
4: Perquè ara estava pensant... Tu no tindràs un representant. No? Potser ens aniria bé tenir un manager que digui no, jo vaig a parlar als despatxos per vosaltres.
6: Jo crec que el nostre manager hauria de ser Toni Clapés, però és que a Toni Clapés també li cal un manager, crec.
4: Ah.
6: Eh?
4: Sí, és com un bucle infinit.
6: Sí, és un bucle.
4: Bicycle. No, sí. Sortim d'aquest bucle perquè avui és dia 10 d'agost, dilluns.
6: Sí.
4: I avui el que hem de fer és el refregit aquest de xiringuito, el dilluns...
6: Entra molt bé.
4: Entra millor perquè sí. L'oli no ve del cap de Samoni. Hem canviat l'oli del cap de Samoni.
6: Però diré una cosa, que aquesta setmana és setmana gran, eh?
4: Per
6: aquest
4: què?
6: Dimecres tenim l'eclipsi aquest que et portem durant tota la torre.
4: Ostres.
6: De l'eclipsi que no sé què. Oh.
4: Tu el passaràs al Priorat, m'han dit, eh?
6: Sí.
4: M'ho ha dit un company de la casa.
6: Qui t'ho ha dit?
4: Home, el que està al Priorat, el Toni Lladó.
6: Ah, sí, seré per la festa major de Poboleda.
4: Estaré una estadella per l'eclipsi.
6: Sí. Tu l'endemà, però dormiré a casa a Poboleda el dia d'abans.
4: Ah, molt bé.
6: Home, així veuré l'eclipsi.
4: Tu passaràs de locos.
6: Sí, veuré l'eclipsi i els ous del Toni Lladó.
4: Hòstia, espero... Bueno, que no t'eclipsi el sol també.
6: Per això t'ho dic,
4: Vinga, va, que mengem una mica refregit aquí a Can Talonès.
6: Ara.
4: Amb aquests plats combinats. Avui no sé què passa, que tot són bones notícies. Disminueix un 0,6 la delinqüència a Sabadell.
7: Bravo! Visca Sabadell!
4: Un 0,6!
6: Moltíssim el tema, eh?
4: Però és que qualsevol bona notícia en aquest programa l'hem de celebrar.
6: Com ha de ser!
7: Home, clar que sí! És que les dades les ha fet públiques ni més ni menys que el Ministeri d'Interior. I són molt clares. Mireu, el 2024 es van registrar 10.702 denúncies a Sabadell. I, en canvi, el 2025, només 10.635. En total, 67 denúncies de diferència. Un
6: èxit! Jo no vull tallar el rotllo, però... Sí, jo no veig sobretot en matemàtiques, eh? Jo ho aviso.
4: Mm.
6: Però el percentatge és sobre 100, no?
4: Sí.
6: Clar, entenc que 0,6 del 100% és igual a una puta merda.
4: Sí, però, no? és menys.
7: Bueno, noi, a veure, una cosa.
6: Què?
7: Una cosa. Noi, no recordeu el Capitán Siam?
6: Sí.
7: Els petits canvis seran poderosos.
4: Totalment, Alba, estic molt d'acord amb
7: ara.
4: Tu.
7: Ara.
4: S'ha de ser optimista ara. Amb aquesta notícia. Per tant, si és una gran notícia, toca celebrar-ho com cal. I he trucat a Sabadell avui.
6: Ah, molt bé.
4: Mira. A més, crec que tots deuen estar celebrant-ho al carrer ben atents perquè aquí comença un reportatge de felicitació a peu de furt sense violència. Ja sabeu com funcionen aquests reportatges d'investigació. Jo agafo la gabardina oficial, és la d'investigació, començo a buscar números a Google Maps, a l'atzar, i he vist una botiga que és una sastreria de Sabadell.
6: Molt bé.
4: Dic, com un comerciant està en contacte doncs, amb el carrer, amb els comerciants, amb els altres clients. Es diu sastreria i ell es diu Julián.
7: Molt bé.
4: Sastreria Julián.
7: Molt bé.
4: Bueno, aquest senyor és un crac, eh?
7: Mm-hmm.
4: Ara, no sé si està d'acord amb el 0,6%.
8: Julián Abrados.
4: Hola, bon dia. Truco de la ràdio, que estic fent una enquesta, que es veu que ha baixat la delinqüència a Sabadell un 0,6.
8: Però aviam, això representa que feu una enquesta als comerços.
4: Sí, bueno, per Sabadell, sí.
8: Que ha baixat la delinqüència a Sabadell.
4: Sí.
8: Això, ha baixat la delinqüència.
4: Ho diu el diari de Sabadell, un 0,6.
8: El diari Sabadell diu que ha baixat un 0,6.
4: Sí.
8: Suposo que l'han tingut en compte les denúncies que no he posat, perquè si no, segur que hagués pujat.
4: Però que li han robat a vostè?
8: Sí, collons, fa una setmana.
4: Què diu?
8: Sí, hòstia, i tant, dins de la botiga.
4: Què diu?
8: Tal qual, eh? Dins de la botiga i a l'ordinador, veig unes passes sobre la porta, pam, fiquen una mà, agafen una jaqueta de firma. Oh. Jo dic, bueno, deu ser un client una mica, em fa una broma. No, no, collons, si veig que el tio va caminant. Hòstia, vaig darrere d'ell i l'enganxo.
4: No va caldre ni trucar a la poli, vostè ja el va agafar.
8: Sí, sí, hòstia, llàstima que... Em va faltar temps, saps? Per estampar-li allà contra el vidre.
7: Uau!
6: Mare meva, aquest tio que treballa amb roba... Quin desastre, eh?
7: Bueno, i valorem el lladre, no? Quina tranquil·litat, d'obre la porta, agafar la jaqueta, marxar a peu...
4: No, i el tio l'enxampa ell mateix i ho soluciona. És un crac, el Julián, i a més, ell creu que aquest percentatge que parlàvem del 0,6, en realitat és un altre percentatge.
8: Jo havia posat un 0,8. Això és mentir. Això, bueno, no ho sé qui ho diu, però jo no. Diuen que sastre de dia i desastre de noche.
4: Bueno, però vostè està lluitant a que baixi la delinqüència si diu que va enxampar el lladre.
8: Home, i tant que jo actuo perquè baixa la delinqüència. El que passa és que no em deixen fer, tu. M'estaria barallant tot el dia amb la gent.
4: Amb el que el va agafar, què li va fer?
8: Res, un clatellot. Res, no tenia temps per més. M'estaven esperant a dalt, tu. Tampoc era moment d'arribar amb les mans brutes. Saps què vull dir? Havia de prendre mides amb teixits molt delicats. No, amb teixits molt delicats, imagina't, tu.
4: És un cachondo, que té molt bon humor.
8: No, cachondo no, com vols que m'ho prengui? Vull dir, pots veure la gent? Tu veus al carrer i la gent va encara de diarrea, va com estressada.
6: Va diarrea?
8: Va nerviosa, xiulant al matí, hòstia, amb el pitu. Hòstia, entren ja i no diuen ni bon dia ni bona tarda. Com vols que m'ho prengui?
6: Jo tinc la sensació que aquest home és molt amic de Joan Poquí i que junts esmorzen, eh?
4: S'entendrien. Mireu, buscant més gent per Sabadell, he buscat un número d'un freelance. I amiga, aquest noi es diu Arnau i l'he trucat.
1: Hola, bona.
4: Hola, bona, truco de la ràdio. Enhorabona, que ha baixat la delinqüència un 0,6 aquí a Sabadell.
1: No he notat res. Jo estic com sempre a Sabadell. És bastant tranquil. Excepte que fa uns anys aquí al meu carrer van apunyalar un i va morir.
4: Què és? Hòstia, aviam, això no crec que estigui registrat amb aquest 0,6 menys.
1: Al centre Sabadell, quan és cap de setmana i la gent veu més del compte, pues sí, se veu una mica una bronca, un crit.
4: Escolta, a què et dedica, si es pot saber, eh?
1: Em dedico a la fotografia.
4: Ah, ets fotògraf?
1: Oh, fotògraf.

0: Filmin's, Kendall, Canon i el Nikon. Molta pasta porten els fotògrafs.
1: És caríssim i tampoc val tant la pena.
0: Mireu, hi ha comerços, i aquí acabo la meva investigació, que creuen que aquest tant per cent del 0,6 és menys, he de dir que molt poc menys, i aquí he de dir que també us he de demostrar que part de la meva investigació a vegades és costosa perquè la comunicació no és fluida. Però això sí, parlant la gent s'entén.
2: Mm-hmm.
0: Hola, bones, truco de la ràdio. Enhorabona, que ha baixat la delinqüència un 0,6 aquí a Sabadell.
2: Com?
0: Que truco de la ràdio, de RAC1.
2: RAC1?
0: Sí, de la ràdio.
2: Ràdio?
0: Sí.
2: Espera.
3: Hola.
0: Hola, bon dia.
3: Sí, bon dia.
0: Bon dia, perdona que la molesti. Truco de RAC1 de la ràdio, em dic Marc.
3: Com? Hola.
0: Que truco de la ràdio, que llamo de la ràdio.
3: Truco de ràdio? De què?
0: De RAC1, de una ràdio, de la ràdio de Barcelona.
3: Ah, usted llamando de la radio de la Barcelona.
0: Bueno, preguntando a la gente porque hemos visto una noticia de que ha bajado la delincuencia.
3: Sí, sí, sí, nosotros vives ahí.
0: Vale, pero ¿ha bajado la delincuencia en Sabadell o no?
3: Bueno, sí.
0: ¿Un 0,6? ¿Te parece bien, más
3: sí,
0: o menos?
3: 0,5.
0: Ah, 0,5.
3: Sí.
0: Vale, perfecto. Pues es menos que 0,6.
3: Vale.
0: Una abrazada. Adeu-siau.
3: Adiós, adiós.
1: Per què li parlaves amb accent basc?
0: No ho sé, no sé, perquè el meu castellà no és molt fluid. Però m'ha fet gràcia que ella, que viu a Sabadell, mm-hmm, no és un 0,6, sinó la seva percepció és un 0,5.
4: L'acabaven de robar, segur.
0: Sí. Home, entre aquell que l'havien assassinat i l'altre que li han robat, jo crec que
4: això pujar
0: no va per bon camí. Mireu, per mi, després d'aquesta experiència amb els sabadellencs, per mi la delinqüència no és el tema principal. Jo em quedo amb aquest aprenentatge.
5: Desastre de dia i desastre de noche.
6: Els taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.
0: Mira, encara tenim l'Arnau París aquí amb el Cuchileto, que encara no ha marxat de l'estudi, quan en 9 minuts arribarem a les 4 de la tarda. Arnau, queda't.
4: Està molt bé aquí.
0: Sí, queda't perquè volem arribar a la recta final del programa parlant d'aquesta entrevista que està comentant tothom, que li ha fet el youtuber Luzu, el Leo Messi. No et veig molt
4: futbolero, tu. No conec ni un ni l'altre.
0: No pateixis perquè...
4: Messi sí que és broma, home.
0: Sí, però no pateixis perquè aquí al programa tenim una periodista esportiva de capçalera, que és la nostra Alba Segarra, que ens ho explicarà tot.
6: Amb Alba Segarra, la coqueta de llum dels esports.
0: Aviam, Alba, tu t'has visionat tota aquesta entrevista de Leo Messi amb aquest youtuber, amb en Luzu.
1: Bueno, ens ho hem partit amb l'Oriol.
0: L'Oriol Llopart.
1: Perquè els accessos fan mal. L'Oriol Llopart no està estudiant en pràctiques. Però jo us he de dir que avui he fet un intensiu de Messi.
4: Ai, i
1: què? Tot increïble.
4: Sí.
1: Clar, entenc que us ha sapigut greu que marxés. Aquest tio era molt guai.
4: Bueno, no parlava gaire, eh? Jo crec que és el moment més parlar, eh?
1: Però quan lo poc que parle...
4: Sí.
1: Molt interessant.
4: Sí.
1: Una coseta bonica.
4: Ai.
1: Una cosa... Bueno, li diuen la pulga, el Messias, Dios... I ho entenc, que li diguin així, perquè...
0: Parlava tan català com el Gaudí de Reus d'ara, eh?
4: Exacte.
1: Quina fantasia de persona, ai, per favor. Us he de dir que... Però hem començat una mica malament. Perquè
4: per
1: a mi, com ha anat aquesta tasca al matí, he pensat, calla, deixa'm mirar una mica per sobre què ha passat.
4: Clar.
1: I el primer que he vist és com responeia el petit Leo Messi, petit en sentit literal i figurat en aquest cas. Bueno,
4: no, no siguis faltona.
1: Però què ho dic jo, que faig metro i mig, cony, entre nosaltres mos ho podem dir.
4: Per tant, però seria més alt que tu, Messi? Quan me deixes tu?
1: Jo un 54, perquè no vull abusar d'alçada.
4: Altura, Messi. Anem a veure.
1: El tamany no importa. A part, s'han vist... També m'he informat d'altres coses.
4: Perdona.
1: Hi ha un rumor que...
0: 1,68 o així, eh?
4: Messi té... Fa 1,70 clavat i de minga deu fer bastant, eh, també.
1: No, mira.
4: Es diu que té un bon trencot, eh?
1: Oriol Llopart, estudiant en pràctiques, m'ha dit...
4: Per què l'ha vist?
1: No, m'ha dit... Perquè no sabia res del Messi aquest matí. I m'ha dit, Albert, tu saps què? Tu saps que té una... Bueno, que cal ser fort. La pota del mig la té grossa.
4: Sí, l'estudiant en pràctiques t'ha vingut a dir això, tu.
0: Hem de sempre acabar parlant de tites.
1: Ara sí, perquè
0: sempre
1: és important, perquè és del Leo Messi. Ah. Ja veuràs. I llavors, hem posat a Google.
0: Sempre tenim les tites a la boca.
1: Prepara un pito. De pit, no del que hem posat, exacte. Hem posat a Google. Leo Messi...
0: Pito.
1: Això. I, noi... No, però no se li veu fora, se li veu amb el pantaló corrent.
0: Ai, Salva.
1: Però... Que pot fer mal amb algú.
4: Però un moment, tu...
1: Com se deia que t'invent que es portat Arnau París?
4: Alba.
7: Cuchilleto.
1: Un cuchilleto.
4: No, una cosa, Alba, tu la teva jornada laboral...

0: l'has dedicat a mirar-li el penis a Leo Messi.
1: A l'edifici Grup Godó, efectivament. Bueno, entre altres coses, com per exemple... Escolta, el primer tall que us porto, que és que li han preguntat, Leo, què veus tu? I mira què has respost.
2: ¿Qué te gusta tomar así para picarte un poquito?
3: No, me gusta el vino, tomo así, vino, si no es la misma siempre, vino y spray, ¿viste? Para
2: el spray, ¿no? Toda la vida. O,
3: sí, para...
2: Te mismo, ¿eh?
3: Para que pegue rápido.
2: Vino y
3: espere,
2: para que pegue rápido, es la mejor frase,
3: que
2: va a quedar en la historia.
3: Vino y espere,
4: para
3: que pegue rápido.
4: Nada,
3: aparte vino, calor, falsa.
4: Para que pegue
1: no.
4: Rápido, ¿eh?
1: Mira que jo abans d'aquest tall ja havia vist lo del paquet. Estava contenta. A mi, aquí, m'ha caigut el món a sobre. Però Leo Messi va arribar amb 11 anys, que podríem dir que és més català que la moreneta, aquest home, i agafa el vi... Catalunya, recordem, terra de vins. Tu, Arnau, pots confirmar això?
4: I tant, i tant.
1: El vi no està passant per un bon moment, aquestes festes, no, l'estan atacant per totes bandes. I va i s'hi fot Sprite. Quan tothom sap que el vi...
4: Coca-Cola.
1: No, gaseosa.
4: Gaseosa. Gaseosa. Si és dolent, sí.
1: Si has de posar alguna cosa que sigui gaseosa. Sprite, colonitzant els nostres...
5: El vi era dolent, el vi era dolent.
1: Bueno, el vi segurament era dolent, no com ell, al terreny de joc. Sabeu que Messi va destacar, entre d'altres coses, per ser una màquina al camp.
5: Home...
1: Bueno, corria com una gazela, fotia uns gols increïbles. N'he vist i tot de gols,
4: Em fa gràcia perquè l'està descobrint ara, Messi.
1: Sí, aquesta veu, que va fer un gol amb el cap que els va donar una Champions. I per ell es diu que és
5: el... A la final del 2009 contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Imagina't a l'estadi olímpic de Roma.
1: Imagina't si se n'aprèn de coses en aquesta feina. Doncs hi ha un lloc on Leo Messi té prohibit jugar a futbol.
5: Ai.
2: I vos estás con la pelota en el día, salcando acá al entrenamiento en tu casa, tipo, estás con una pelota bajo el pie.
3: En casa muchos no nos dejan.
2: ¿Cómo no lo
3: dejan? Sí, adentro de la casa.
2: No, ¿Antonella?
3: Sí. Pero...
2: No.
3: ¿Cómo no nos dejan? Tengo 8 kilos con los huevos.
2: No, pero no te puede decir pará con la pelota, es la que pagó todo esto, le tenés que decir vos.
1: Bueno, ja ho sentiu, l'Antonella, que és la dona del Messi, que estan junts des dels... Hosti, estan junts no. Es coneixen des dels 6 anys
4: sí?
1: I és la dona de la seva vida. Un dia us podem fer un especial només aquesta relació. Li té prohibit jugar dins de casa.
4: Home.
1: Però no crec que Leo Messi volgués jugar tampoc dins de casa. Perquè una de les coses que he descobert avui que us porto és que Lionel Messi...
5: Lionel, que
1: és nord-americà.
5: Lionel Messi.
1: És la Mary Kondo...
5: La Mary Kondo.
4: Porta això de dir noms que no saps com es diuen? Entra't una mica o llegeix el guió, collons.
1: És que hi posa això. La Mary Kondo. Com es diu?
4: Mary Kondo.
5: Mary Kondo.
1: Bueno, Mary pels amics, nens. La Mary Kondo del futbol. Mireu què és el que l'obsessiona amb ell.
3: No, l'ordre, no, l'ordre... Jo per això sempre fui obsessionado del l'ordre.
2: Ah, sí?
3: És mal, la canvié jo a ella.
2: Ah, sos más ordenado vos que ella?
3: Ahora no, ahora ella... Estamos al mismo nivel, más o menos, pero al principio... Al principio sí, ella era un desastre y yo todo siempre fui muy...
2: ¿Pero para orden cuánto? ¿Tipo las ropitas por todo, color, todo? Sí.
4: Ah, ¿en serio?
3: Sí, sí. Sí, dejarme la ropa para ir a entrenar o...
2: El día previo ahí.
3: Claro.
2: Ah.
3: Sí, las cosas de fútbol, todo, tener todo... Bueno. No me gusta que me toque las cosas, ¿sí? Tengo que saber dónde está cada cosa.
2: Ah, o sea, obsesivo posta.
3: Sí, sí, sí.
5: No m'imaginava més així, eh?
1: No, no, ell és un obsessionat de l'ordre. Explica que no només és l'ordre a casa, sinó també l'ordre a la seva vida. O sigui, que si li canvies un plan amb ell el desestructures molt, que és una persona que necessita tindre-ho tot molt controlat. Mireu, entre d'altres coses, us recomano molt que escolteu aquesta entrevista, de veritat. M'ha semblat increïble. Hem estat 45 minuts allà perfectes.
5: Treballant.
1: Treballant, increïble. Però el que més m'ha agradat és que ell explica que està que no utilitza el WhatsApp, que no utilitza el ChatGPT, que li encantaria conèixer Rosalia. Però a mi el que més m'ha fascinat i amb el que em quedo avui, que m'agradaria fer aquest petit homenatge, ara que he conegut a Messi, és com respon ell a la pregunta de ets conscient que ets un referent?
3: Siempre fui yo mismo y con los valores que aprendí, tanto en mi casa con mi viejo, como en el Barcelona, el cual me educaron, me hicieron crecer como jugador y como persona sobre todo. Yo crecí de esa manera, pero desde Argentina, desde mi casa, no porque me fui a Europa de chico y porque viví en Barcelona, que ayudó y... Pero ya desde mi casa, el respeto, el trabajo, la humildad. Mi viejo laburaba todo el día, se iba a la madrugada y no volvía hasta el otro día de la noche. Yo prácticamente no lo veía y cuando llegaba, lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido. y yo veía todo el sacrificio que hacía él para que nosotros nunca nos falte de nada.
1: Visca Lionel, visca el Messi.
6: I la Mari Kondo.
7: Alba Sagarra, moltes gràcies.
6: Anunciants, ara us toca a vosaltres. Foteu molta pastarrufa, que aquests tres s'han de guanyar molt bé la vida, que fan molt bona ràdio. Vinga, la publi!
7: Que llueva dinero.
8: A les 3, abans del clapés, els taloners.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
10: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
9: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: Torna la revista Solomoto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
13: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
14: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
13: A RAC1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
14: Al món a RAC1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
15: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
16: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
17: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
16: Calli, dona, no exageri.
13: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un milió.
18: Atenció a tots els banyistes. Els informem que la bandera d'avui del programa és bandera verda.
19: Hello to everybody banyist. Today the program is green bander.
20: Green flag.
19: Green flag.
20: Aviam si aprenem anglès,
19: eh? Yes.
13: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic.

0: vas començar una entrevista fent karaoke. Ah,
1: Catalan Graffiti.
2: Catalan Graffiti. Catalan Graffiti. Catalan Graffiti.
3: Esta, pues tira la música y nos vamos.
1: Venga, vamos,
0: anem. Vinga, què dura el disc, més o menys? Que podem anar fent una canya i tot, eh? El deixem sonant tota l'estona. Escolteu, això que sona de fons és el més nou, el més recent de Sidoni, la banda barcelonina que ha publicat el seu nou disc, Catalan Graffiti, i com bé deia ara mateix el Marc, el Jess i l'Àxel, doncs això, Catalan Graffiti és el nom del títol d'aquest àlbum, íntegrament en català. Nosaltres ens hem anat fent els xulos aquests dies, dient que som amics del Sidoni, després d'aquella mítica entrevista, aquella visita que vam tenir a l'estudi, que va ser molt divertida, i avui no hi podíem faltar, així que rebem amb un fortíssim aplaudiment a Marc Ros, Jess Serna i Àxel Pi, el Melcior i Gaspar i Baltasar del Pop. Sidoni,
1: boníssima, bravo, quina presentació. Tal amic no pot ser de Sidoni, quan?
4: Això és molt sexy, sí. Per teva. Dius Sidoni, amb l'accent a la I.
0: Sí, però perquè ara amb el canvi d'idioma es diu Sidoni.
4: Vale. Ja has dit a Jess Serna, quan és Senra.
5: Senra.
4: Senra.
6: Senra. Un nom italià. Apa el culo, Marc.
7: Amb el bonic que és Senra.
0: Es diu Catalan Graffiti.
4: Sí, i estem als talonets.
5: A mi em passa igual, eh?
4: I estem als talonets. Aquest programa es diu talonets.
5: Jo tinc l'oreja de Van Gogh, i és Van Gogh. Cadascú té les seves dèries.
4: Ah, clar. Que és com la cançó de Loquillo. No hables del futuro. Jo tendria Naves del futuro. No hables del futuro.
6: Sí, jo també. Naves del futuro. Naves del futuro.
5: A mi em va passar amb Estopa, lo del Deep Papel, sobre el loro.
0: En el loro Deep Purple.
5: En el loro Deep Purple. No sabia que era el loro Deep Purple. Ah, era en el loro Deep Purple.
0: Ah, clar, clar. Sí, sí, sí, jo pensava que deia en el loro d'un pàrquing.
5: Bueno, els porros.
0: Escolteu, esteu de promoció, que us veiem a tot arreu. A mi em fa gràcia perquè els mitjans estem destacant molt què és en català, però deixeu-me destacar que és un molt bon disc, més enllà de la llengua. Mira, és un discasso.
8: Sí, sí. Estava en aquest punt el que realment sí, no? Ens fa molt de gust reivindicar això, perquè és veritat que és lògic que haguem de parlar del canvi. Ens agrada molt fer-ho, a més, el canvi d'idioma, em refereixo. Però, de sobte, ens hem vist com amb forces de dir, ostres, també és molt guai que parlem de les cançons, perquè realment estem molt orgullosos i perquè, a més, sembla que estan agradant. Sembla, no? Ens estan
5: dient. Sí, sí. Què el vau treure, dijous?
4: Sí, no,
5: divendres. Sí, mira, aquest cap de setmana he fet molt cotxe i he anat en bucle amb Catalan Graffiti.
4: Olé,
5: i t'ho dic en sèrio, que ha sigut com buà.
4: Va bé per conduir?
5: Va molt bé. Depèn si és Radar Trump perquè t'acceleres. Vaig anar per la C-17 i vaig dir, cuidao, no et flipis. No, sí, amb Beatles, sí. Beatles, dic,
7: cuidao!
5: Frena.
8: Em va fer molta il·lusió veure el teu...
5: Clar, ho vaig penjar stories, sí. És que justament agafava el cotxe i vaig dir, vaig a fotre'm el...
8: Sí, em va fer molta il·lusió.
4: Que bon. Escolta, carinyos, vosaltres teniu parella? És que ara, igual estem... perquè ens preguntem en aquesta cançó que està sonant. Sí. Podríeu sortir amb algú que no li agries als Beatles?
0: Jo crec que ja no ens liaríem.
4: Clar, exacte.
0: Crec que arribaria un punt...
4: Ja no arribaries allà, no?
0: No ens liaríem.
5: Què és pitjor, Bala, que fumi o que no li agradin els Beatles?
0: Uf, és molt bon dilema perquè suporto conec, cap de les clar. Dues.
4: Ah, sí, eh?
0: Ostres, potser el fumar,
8: les dues són fortes, eh?
5: Ara és quan li estic fent l'entrevista a un del programa.
4: M'interessa molt.
0: Però us heu trobat amb alguna d'allò? Ostres, és la persona de la meva vida. Llàstima que no li agradin els Beatles.
4: Home, a mi em va passar una cita.
0: Ho dius?
4: Sí, que li vaig dir, mira, estàvem parlant de música, després de sopar, li vaig dir, que adoro els Beatles. I ella em va dir, mira, ho sento molt, però no m'agraden.
5: Què dius?
4: No, d'això. Diu, el meu Beatle favorit és Yoko Ono. Que em sembla un insult.
5: Hola!
4: Un insult.
5: Et dic una cosa, ja només per dir, bueno, ja he vingut fins aquí, almenys mando con Kiki, dic que sí, no?
4: Ni de conya, em porto aquesta persona.
5: No.
4: M'enllito amb aquesta persona.
5: Ho dic per seva, de dir, bueno, clar, vaig a quedar bé, no? Una miqueta.
4: Ja, aquell dia, no? Sí, doncs no.
9: Jo vaig ser... Serà una primícia, eh? Jo vaig ser una època...
0: Exclusiva.
9: I això és fort, eh? Jo vaig ser una època que... odiava els Beatles. El meu germà, sí, això és veritat, el meu germà estava tot el dia, els Beatles són els pillors, els Beatles han inventat tot, els Beatles no sé què, jo vaig dir, pues a mi no m'agraden els Beatles.
8: Aquestes coses de l'adolescència.
0: Tots hem tingut mals moments.
9: Exacte, va arribar Revolver a casa i vaig dir, hòstia, sí que m'agraden els Beatles. M'agraden molt, soc molt fan dels Beatles.
8: Hi ha una cosa que has dit, Marc, que és interessant, és que et penses que segurament no arribaries a... ja no conèixer-la, sinó a estar a punt de besar-la, no? Sí. I això és el que ens fa pensar que... A vegades les persones les coneixem perquè tenim moltes coses en comú. Òbviament, pot passar que t'enamoris d'algú, no creus, els Beatles, i l'amor continuï. Però també fa pensar que aquella persona que no té la sensibilitat per agradar-li els Beatles, és difícil que puguis connectar i que puguis, i puguis romantitzar una història, oi?
4: Sí, jo puc entendre moltes coses i conviure amb moltes persones, però que no li agraden els Beatles, no!
1: No, perquè, a més...
9: No, a més estàs és fora.
1: Que si acabes convivint, hi haurà un punt de la relació sempre. Que els Beatles estaran pel mig.
4: Sí, exacte.
1: Estaran un dia, un dissabte al matí, netejant la casa, doncs sonaran els Beatles. Si no t'agraden, aquesta vida en comú no la pots
4: fer. No la podem fer.
1: Escolteu, és que a micro tancat heu dit que us agrada molt parlar de Rosalia.
4: Sí.
1: I he dit, doncs va, traiem Rosalia.
5: No la teníem feta la pregunta,
1: No la teníem feta.
4: Però ara els oients estaran pensant, un altre cop?
1: Una Rosalia.
4: És que Rosalia, un altre cop. No se'n parla prou de la Rosalia.
1: És o Rosalia o Casgrasses o Sidoni.
5: O el Camp Nou.
1: O Sidoni.
8: Bueno, salvar les distàncies.
4: Jo, Casgrasses, ens encanta també parlar d'ells.
1: És que la gent s'està flipant molt de...
4: És que l'altre dia ens han fotut un berenjeral perquè ens han dit que no ens agrada la Ludwig van. Quina puta mentida.
9: Això és mentida, ens encanta la Ludwig van.
5: Fot-li rebre.
4: Posa una cançó de la Ludwig mentre dic això.
5: M'encanta.
4: Clar.
1: Pobre Lujas, que ara està buscant...
4: Sidoni, Marc Axeligés estima molt a la Ludwig van. I quedi clar. Són molt fans.
9: Aquest és el titular, ens encanten.
5: Qui va dir que no us agradava?
4: No, un comentari que es va...
5: Un comentari?
4: Un clip d'aquests d'internet que... Bueno, que...
5: de comunicació.
4: Un mitjà de comunicació, però no direm el nom.
8: Sí, a vegades passa que...
1: Això també em prega.
9: Aquesta eco que surt aquí...
4: Pots posar autotune?
8: Em poso seriós, però perquè és veritat, perquè són coses que realment ens afecten quan amb tota la il·lusió...
5: Espera, que la Lujas és el millor tècnic del món.
1: Ara li pot posar qualsevol tipus d'efecte.
4: Se continua.
8: Sí? Val, d'acord. Doncs, a veure, nosaltres encara...
1: Ara hem d'intentar seguir com si l'entrevista fos seriosa.
10: És important.
4: Increïble.
1: O sigui, sisplau, digues, és boníssim.
10: Vull explicar, perquè també...
1: Sí, estem amb tu.
10: Nosaltres ens preocupem molt perquè les entrevistes... no puc continuar. Per nosaltres les entrevistes són molt serioses, evidentment, i ens emociona fer-les bé i ens il·lusiona realment. Val, d'acord.
8: Si en una entrevista en la que no parem de citar i parlar bé d'una banda com la Ludwig van constantment...
1: Sembles el segrestador de la Ludwig van, ara mateix, eh?
8: No, perquè... Hòstia, és que és impossible que s'agrada.
10: No, mira, ja està. Si en una entrevista, com ens ha passat amb moltes altres, no parem de citar la Ludwig perquè és una banda que ens encanta. I de sobte, en un moment en què es parla de la sexualitat sobre un escenari, sobre la importància de pretendre que la gent, quan el públic, no?, et desitgi i se't vulgui follar, això com a metàfora pel que fa a la història del rock, i els referents que hem pogut tenir. I de sobte se'ns pregunta si creiem que la Ludwig són tan sexis com la Rolling Stone, com els Rolling Stones o com Bowie, i diem que no ho són tant, i això...
1: Ho retalles.
10: I després d'aquest comentari... és més difícil, Però saps què vull dir?
1: Va, traiem-li pobra.
8: Has aguantat horrible. Bueno, conclou, no? Si després d'una entrevista en què passa tot això i simplement l'única cosa que es fas i que n'has parlat tant d'aquesta banda que tant ens agrada, dius, home, sexis no ho són sota el nostre punt de vista, un escenari, i quan fas un muntatge, el que fas és quedar-te amb això...
1: Qui ho ha fet, això?
8: Saps, no cal dir-ho.
9: Digues el nom. Saps
8: el que estàs buscant quan fas aquest muntatge. Saps que estàs volent confrontar una banda amb l'altra, que està molt lluny de la nostra voluntat. Per tant, creiem que això és lleig, que això no ha de passar. Sisplau, mitjans de comunicació, eviteu fer aquests muntatges per pretendre tenir més comentaris en un post. No és just.
0: Totalment.
4: No és just.
5: Ara, bravo.
4: Molt bé,
0: i a més que si us heu de fotre d'hòsties, ells són molt més.
4: Exacte.
0: No tireu bif. Tornant a la Rosalia, que deia que tothom s'està flipant molt. Ai, que canten moltes llengües. Vosaltres ja heu publicat en 3 llengües diferents.
4: I tant.
0: I discos sencers.
4: I tant.
0: I ara que no vinguin a... Lo deien de confrontar, ara estic fotent aquí jo. Però, ostres, que jo què sé, que ara és un nou camí i, carai, que heu passat per més etapes, també. Vull dir que això és xulo.
4: Sí, però no hem cantat amb mare, pet, tio.
0: No, però en 3 llengües no ho pot dir tothom.
4: No, és veritat. A més, tenim al calaix un parell de cançons. Te'n deixes una francès, perquè... Bonjour, tristesse, tu ne me fais pas peur. Això és un estribillo de... Una cançó de Sidoni. I tenim una cançó al calaix en italià.
5: En
4: italià? Sí. Un dia us la portarem.
5: Home, sisplau.
4: Tenia un bon riff. La recordeu, aquesta cançó?
9: Ah, jo no me'n recordo d'aquesta cançó. Quina és?
0: Italian Graffiti.
4: Italian Graffiti. L'altre dia ens van proposar de fer una versió espanyola del català de Graffiti, això us ho dic en sèrio. A una assignatura de discos ens van dir, per què no feu un Spanish Graffiti i en lloc d'una albergínia que surti un toro, tio?
5: Buf. Ui.
9: Ojo. Quina bona idea.
0: Perquè, clar, ara vindrà la promo també a Madrid en català. Això us preocupa o no?
4: Sí, la setmana que ve... No, aquesta setmana, que coi, anem a Madrid. Anem a Madrid i anem a entrevistar-vos a mitjans molt madrilenys, molt castizos.
5: Bueno, si torneu vius, ja ens direu coses.
4: Sí, jo crec que sí. Jo crec que ens ho passarem molt bé.
8: Home, ja més que...
4: Sí, i ens tractaran molt bé, jo crec.
8: Sí, mira, tenim la sort de sentir-nos molt estimats amb tots els mitjans d'aquí catalans, però també sempre ens han cuidat molt bé els mitjans de... a Madrid. Sempre. I això no ens podem queixar. No seria just, tampoc, que ens queixéssim en aquest sentit.
0: No, home, no, i que són bona gent, també.
8: Home, ja, no.
0: A vegades també allà els arriba el que volen i aquí a vegades també.
4: Sí.
0: Escolteu, que aquesta cançó us he de dir que ha fet plorar a Guillem Estadella, eh?
4: Que bona vella.
5: Aquest disc, no sé, perquè, jo perquè sóc un friqui vostre, però m'ha recordat una mica, té un punt d'essència sidoní, no sé, m'ha un bon rotllo, que no dic que no hi hagi, per exemple, en el penúltim disc, però, ostres, m'ha transportat molt a hòstia, estàs aquí, ostres, a Me Llamo Ava, vull dir, un tema molt guai.
0: Clar, en aquest cas, que parla, bueno, no vull fer spoiler, perquè és que realment és una història que on hi ha un gir al final, tampoc, no sé si es pot explicar o...
5: Ah, no, que la gent es pot... Vull dir...
0: Sí. Aviam, és una narrativa, vull dir, jo no la vull aixafar.
8: Sí, ja t'entenc.
4: Sí, resulta que el que fa de fotògraf...
0: Que ho faci ell, jo no vull...
11: Amenaça el spoiler.
4: El fotògraf d'aquesta boda resulta que és l'ex de la núvia. Llavors passen coses.
0: Ja ho deixem aquí.
4: També perquè ell és burro i es pren una sèrie de substàncies. Tampoc sí. Quina idea, també. Eh?
5: Estan passant dues coses.
0: Que fa les fotos en analògic, que també...
4: Dius,
0: ostres, si n'has de fer 500 en analògic en una boda, et sortirà cara, broma. Escolteu, jo també... Perdona, digues.
5: No, que jo em miro una mica per parlar de l'entrevista. D'aquí 2 anys fareu 30 anys sobre els escenaris.
4: Sí.
8: Número rodó, eh?
5: Jo per això dic, hi ha alguna cosa preparadeta, hi ha alguna cosa que...
4: Però quina pressa teniu?
5: Quina pressa
8: teniu? Portem una setmana que se'ns està reduint el número.
5: No sé quan tornareu.
8: 27, gairebé 27, vosaltres.
4: Ens agafem amb això. 27, eh?
8: Exacte.
4: 27, no?
5: Teniu la crisi dels 30?
4: Una mica tal. Sí.
5: Pot ser?
4: Ui, sí, jo l'he passat als 50 com a persona humana meva.
0: Sí?
4: Sí, ui, als 50, sí.
0: Ostres.
4: Sí.
5: Sí, ni 30 ni 40 tornant directament
4: quan
5: als 50.
4: Quan vam venir aquí jo en tenia 50. Cert, correcte?
5: Ostres,
4: quan teníem 50 l'accedió.
0: Pot ser,
4: sí,
0: perquè farà un any. No?
4: Fa un any.
5: No tant. No,
4: igual no tant.
0: O mig any.
5: Jo crec que va ser abril-maig que veu venir.
8: Sí, estaríem 300 complerts. 50.
4: Ah, vale. Sí, doncs ja han passat coses, tio. I no sé, sí.
0: Han passat coses?
4: Han passat
5: coses. Que tenim
0: un tema. Ho dic perquè hi ha un tema.
4: El tema?
0: Que va, home, sí, el tema que es va tractar aquí i que pels oients que no recordin aquella entrevista hem recuperat el moment.
4: Jo crec que no follo des de fa com un any o així. Potser una mica més.
0: Ah, molt bé.
4: Sí.
5: Ah, bueno, molt bé.
0: No, però està tranquil. No,
4: estic molt tranquil i molt feliç. Potser més que mai. A veure, m'estorbo. Em faig. I a més, no utilitzo pornografia.
12: Molt bé. Ah, molt ben fet.
4: Ho faig imaginations.
5: Ah, molt bé.
8: Això, tu entres. Sí.
4: Qui pinces? No, has de demanar permís, eh? Escolteu.
0: No, és molt interessant.
4: Quan us feu pelles amb algú, heu de demanar permís.
5: Com?
4: Mentalment, heu de demanar permís a la persona amb qui penseu, o persones a qui penseu.
5: Sí. La cara que acaba de posar ara, no et reconeixen, la que t'hi de veu?
4: Ho vaig dir tot, eh?
5: Sí.
4: Ho vaig dir tot.
5: Sí.
9: Ja, esperar el moment palles, eh? Sí. Estava esperant el moment palles. Sí.
0: Clar, llavors, has dit que han canviat moltes coses des de l'última entrevista. Volem actualitzar marcadors.
4: Segueixo demanant permís per masturbar-me i pensar en una persona o les persones. Crec que això s'ha de fer.
9: Però has follat, ja?
4: No he follat, llavors ja serien 2 anys... Hòstia, no, no. O any i mig, segons. O any sí. i mig.
9: Uau, molt bé.
4: I què més hem dit? Què més hem dit? Què més he dit, perdó? Lo de la no pornografia.
9: Pornografia.
4: Re, pornografia no.
5: Per tant, la teva vida segueix igual a nivell sexual des de fa...
4: Sí, sí.
5: Molt bé.
4: Exactament, sí, sí.
1: La pornografia és la discografia dels Beatles. Ah.
5: Molt bona.
8: M'interessa saber si...
4: El celibat és la discografia dels Beatles.
8: M'interessa saber si també segueixes afirmant o puges en aquest sentit, sí. Pel que fa a dir, estic millor que mai. Com estàs ara?
4: Estic normalet.
8: Hòstia.
1: Sí. Ni pom-pom-pom, ni pam-pam-pam.
4: Però tu ets l'entrevistador?
1: No, però ho està fent molt bé.
5: L'Àxel l'hem de fitxar.
8: Soc el teu amic. Sí, sí. I aleshores em preocupa que estigui bé.
4: Et fa psicòleg, a l'Àxel li ho fa molt bé, que em crida molt. No, estic normalet, però no té res a veure amb la meva vida sexual, eh?
8: Però ara feia una mica de referència també al que està passant, al que ens està passant.
4: Mira, després de l'estiu estava bastant de bajón, molt cansat, més haver trist tot, però amb la sortida del disc m'he vingut a
8: dalt. Jo també.
4: Sí, sí, sí. I a més estic com excitat, cuidado.
1: Ojo, hòstia.
4: Sí.
1: Cuidado, que l'Albergínia aquella no tingui alguna connotació.
4: Sí, exacte.
1: Se vienen cosites,
4: pot ser, pot ser que sigui l'Albergínia.
1: Per cert, és així. Enhorabona pel disc i enhorabona per la portada, que és molt xula.
4: Ah, que sí.
1: Té com una entre Velvet Underground i La Trinca. No sé, sí. És com un univers nou.
4: És una
1: nou.
4: Mescla que explica molt bé el que hi ha en el disc, que és una mica que hi ha de tot, que hi ha els Cure, que hi ha els Smiths, hi ha els Beatles, hi ha els Kings, els Who, que això està de tota la vida, però també hi ha una catalanitat, que és l'Albergínia, i el rock català, que abans parlàvem, que nosaltres sí. Vam estar en aquell famós concert de Pets, Sau, Sopa de Cabra i Sant Traït al Palau Sant Jordi, quan vosaltres,
1: no.
4: Estimats, no havíeu ni nascut.
1: No érem ni una palla.
4: Molt bé.
5: No espermatozou al vàter.
8: Era una idea.
4: I estareu a Oques Grasses introduint el tema així una mica gratuïtament.
5: Sí. M'agrada ja... perquè fa l'entrevista.
1: Jo no he aconseguit entrades. No.
8: Nosaltres estem fent campanya per ser com vosaltres. Els...
5: Què dius?
1: No.
4: Taloners.
5: Doques Grasses.
8: Nosaltres estem fent campanya, els d'arreu.
4: Nosaltres voldríem ser
8: taloners. I no ens cansarem, eh?
4: És primícia, això. Tenim música de primícia.
8: Nosaltres ho volem.
4: Un llampec de primícia.
8: I això és així. Ajudeu-nos en aquest objectiu.
1: Crec...
8: D'acord.
1: Que hem d'acabar l'entrevista dient els tres, amb la veu distorsionada,
4: sí.
1: Volem ser els taloners. Vale. Doques Grasses, ara. I amb això ja marxem a publicitat.
4: Vinga, vinga. Vinga. A més, és soler... O sigui, és qualitat garantida, perquè els Stones van quedar molt contents de nosaltres.
1: És veritat
4: que... Que sent talonejar el Metropolitano, a Madrid, 40.000 persones.
1: Perdona, Mick Jagger i Montoro estan allà, eh?
5: S'estan venent.
1: Frontmans, eh? Vull dir,
5: s'estan venent molt bé, eh?
4: Sí.
1: Vinga,
4: sí. Sé que no valen taloners, però ho demanarem igualment.
5: Bueno, si no les afores, quatre micros, un altaveu i ja està.
8: Bé, a la porta. Insistirem, insistirem.
4: Oques Grasses.
8: Acabarem... Perdona, parlant de vendres, que ens queden per vendre 75 entrades pel concert. 75 entrades...
5: 75?
8: Pel concert del 27 de febrer a la Sala Apolo, sala del nostre cor.
5: Vale.
1: Això ja és un
8: és molt important.
5: Entrades a Cruïlla d'hivern?
8: Sí, senyor.
4: Molt bé.
1: Perfecte.
5: Hombre,
1: molt bé.
5: No tengo quitado.
1: Senyor. Acabem amb aquesta petició del Sidoní, a Oques Grasses, amb la veu distorsionada i a publicitat, eh? Vinga, va, que ho estan pactant entre ells.
12: Ara.
1: Sí, sí, el Xavi ja us ho fa.
12: Sí. Els Sidonís volem ser els taloners d'Oques Grasses.
13: Taloners a publicitat! Yes!
14: RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
15: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
16: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
15: Fruita i verdura de casa nostra, selecció nada i boníssima a Plus Fresc.
14: RAC 1.
17: Pel que fa aquesta setmana, avui ha estat el dia de més calor, eh?
18: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
19: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
20: Tot Catalunya està amb el ritme, hem dit, però sobretot a Ponent i a Catalunya...
21: Aquest estiu de 8 a 9,
22: com que senyora,
21: no ho sé, amb Montse Martí.
17: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
23: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.

0: moment ideal per començar a fer teràpia de grup. I ho farem amb la Mar Puga. Mar, bona tarda.
1: Home, bona tarda. Com esteu? La meva teràpia de grup és venir aquí sempre amb vosaltres.
2: Això li dius a tots.
1: No, cada cop que sempre em dius que li dic a tots. Però és que... no és veritat.
0: Perdona.
1: No, aquest curs de teràpia no l'havia fet servir mai, amb ningú.
0: És molt important explicar què ens passa
1: molt.
0: Per veure que no som els únics a qui ens passa
1: molt.
0: I que a vegades només el sol fet de compartir-ho ja ajuda una miqueta.
1: Ara. Nosaltres, jo vull que això sigui un espai segur, que la gent estigui, que esteu com a casa, no? Que estem entre amics. Per tant, gràcies a tots els que heu enviat notes de veu al 680-707060. Torno a dir el número perquè
2: ara
1: seguiu enviant.
2: Ara se'm fa estrany perquè l'hem dit d'una altra manera i saps?
1: 680-70-70-60.
3: Ara.
1: Si algú confonia el 6 i el 7.
3: Sí.
1: El cas és que començarem per la primera nota de veu que ens l'envia una oient que
0: o sigui
1: comenta...
0: Que ja hem rebut notes de veu?
1: Que sí que hem rebut.
3: Calla, que mos escolta gent i tot.
0: No, no. Quina il·lusió.
1: I a més notes bones, alguna? Bueno, totes són bones, però hi ha alguna que tela. Com aquesta primera, que ens l'envia una oient que comenta estar preocupada per un tema bastant íntim, i diu així.
4: A veure si em pots ajudar. La meva consulta és la següent. Des de fa una temporada, amb el meu marit, cada vegada que fem l'amor, li he agafat l'obsessió de llepar-me l'aixella. A mi és una cosa que no m'agrada gens, però em fa cosa dir-li que no m'agrada. Jo sempre he anat amb molt desodorant i molt depilada, però últimament, a més, em trobo que m'està dient que no cal que em depili, que també li agrada una aixella una mica peluda... No sé què en penses. Moltes gràcies.
1: M'encanta com s'obren, eh?
0: Hem començat forts, eh?
1: Començat bastant forts. O sigui, que tenim uns oients bastant guais. Un home que vol llepar pèl, no?, d'alguna manera, de l'aixella. Obrim un meló bastant interessant, que és fins on hem d'arribar per fer feliç a la nostra parella.
0: Mira, està ben plantejat, sí.
1: No?
0: Sí,
1: més o menys. L'amor, clar, és adaptar-se o és posar límits? El cas és que jo us diré que no tot s'ha de fer per amor. O sigui, jo crec que hi ha uns límits, si a tu una cosa no t'està agradant, el tema és comunicar-se.
3: Hi ha una paraula que es diu consentiment, no? Vull dir.
1: Exacte, el no és no.
0: Però i no passa... només consentiment, també desig.
2: Clar, però a mi em passa una cosa, si em llepa l'aixella... Vull dir, a mi em fan pessigolles l'aixella, vull dir...
1: Bueno, però hi ha gent que li agrada. Hi ha fetitxes, digues.
3: No, no, jo aquí no hi entro, eh? Sempre que sigui amb consentiment, el desig ha de tindre consentiment.
0: Sí, vale, després.
3: Perquè després,
1: aquí
3: abans...
1: Aquí el tema és, si a ella no li agrada, li ha de dir al seu marit. I si el seu marit està RQR, doncs buscar una solució o alguna manera entre els dos.
3: Ella ha venut la seva aixella com una cosa extra, diu, jo la porto depilada, que felicitats, és la teva aixella, porta-la
1: com
3: vulguis.
1: Sí, com vulguis.
3: I amb desodorant. Jo sí he de llepar una... A mi si ara se'm planteja llepar una aixella, jo li diria, treu-te el desodorant, perquè mal que mal no llepo químic, no?
1: És veritat.
3: Aixella neta i natural.
2: Sí.
3: Vull dir que consell... Per si segueixen aquesta pràctica, que es tregui el químic. No,
0: és que potser gent... el que li agrada a ell és llepar químic i llepar suor, potser. És que
3: llavors
0: no
3: jo l'MDMA, vull dir...
2: Jo només... Perdoneu, faig una... Diguéssim que em trec de l'equació, jo només penso que la primera nota de veu que hem rebut és això, vull dir, els oients que tenim, eh?
1: Home, és que és la que més m'ha agradat, també, eh?
0: Sí, hi ha una senyora escoltant els taloners dient, ah, mira...
1: I també, sabeu què fa aquesta teràpia de grup? Que hi ha gent que segur que potser pensa, mira, m'agrada llepar aixelles i em sento... Soc rara. Vale. Doncs no, escolta, hi ha gent de tot i no
3: es
1: passa res.
3: Es podríem posar en contacte.
1: Hi ha gent que li agrada llepar la suor, per exemple, i per això potser el desodorant és un impediment. El cas és, la meva conclusió d'aquest àudio, és que si en una parella sana, un no és un problema, no és tan sana. Per tant, el no també és una forma de cuidar-se. No et forcis.
2: Molt bé.
1: Seguirem amb la següent nota...
2: Estic acollonit, eh?
1: De veu, aviam cap on va això, eh? Venga,
3: imagina't veure per un foradet lo que fa la gent a casa seva, és terrible.
0: Tu les filtres, Mar, o les llences així a lo loco?
1: Home, les filtro. Jo he estat triant una mica les més potents, que m'han agradat més a mi, i penso que potser algú d'aquí d'aquest estudi pot sentir identificat.
3: Pot ser.
1: Perquè aquí no jutgem, escoltem.
2: No.
1: Següent nota de veu, que també és d'una noia, i parla d'un tema delicat i potser una mica incòmode. Escoltem-la.
5: Bon dia. Em passa que m'han canviat el ginecòleg, jo he portat tota la vida amunt, m'han canviat amb un altre, i és que m'encanta. Quan és m'encanta vol dir que em poso supernerviosa cada cop que vaig, és que em posa molt catxonda. I a més noto com que hi ha aquella connexió, però no tinc clar si és cosa meva, si és veritat, si no. Necessito consell perquè és en plan... He pensat si tot deixar-ho, perquè és que hi ha aquella part que ho passo bé malament. Però realment el tio és que és molt bo com a tal. I no sé què fer, no sé si t'hi diríeu, no li diríeu. Moltes gràcies.
1: Atenció.
2: Estic en xoc ara mateix.
1: Clar, home, jo us porto notes de veu bones.
3: Sí, però això només vaig amb ties, jo, al ginecòleg. Perquè sí. Un cop em passa amb un físio, jo vaig passar prou malament.
1: Jo sempre he tingut homes de ginecòleg. Clar, però també et pot agradar la ginecòloga, et pot passar el mateix.
3: En el meu cas no, perquè per més que m'hi esforci no acabo de traspassar la barrera aquesta. Però és xungo quan t'agrada un professional, eh?
1: Home, no, clar, aquí la pregunta és què passa quan t'atrau algú en un context com aquest, en un context completament professional, en aquest cas, no? Que és el teu metge, és el teu ginecòleg, i que hi ha una cosa que es nota, no?
2: Clar, perquè, jo clar, no he anat al ginecòleg, no puc opinar.
1: Oh. Clar, però si tu vas al uròleg, en el teu cas...
2: Bueno, encara no hi anar, però aniria,
1: i t'atrau... I tens una erecció,
2: el problema està que el tinc d'esquenes, clar, saps? Vull dir que m'entenc el ginecòleg, no? Hi ha una cosa
3: però
2: més de cara.
3: Però t'agrada. El ginecòleg hi ha una postura molt...
2: Que és molt...
3: Molt complicada.
2: Sí.
3: Perquè hauríem de pensar d'una altra manera aquella cadira mecànica que ens posen, elèctrica, perquè et posen en una cadira que t'aixequen les cames com si fossis al Circo du Soleil, saps? I et dobleguen allà al mig, perquè suposo que els hi facilita la feina amb ells.
0: Home, però clar.
3: Per tu és un moment d'aquells de dir ara mateix és l'estat més vulnerable on em puc trobar. Llavors, si a l'altra banda hi ha una persona que t'agrade, home, jo no m'ho puc
1: imaginar. Tu estàs allà, oberta de potes, parlant clar, amb el teu ginecòleg, que diguéssim té el cap on vindria a ser el teu, no?
3: Bueno, perquè ho ha de veure amb els ulls, clar.
1: I clar, ell nota i palpa que tu estàs humida, en aquest cas.
0: Hòstia. Hi havia moltes capes en aquest missatge, però el que m'ha semblat entendre, més enllà de que se sentia treta pel ginecòleg, ha dit que era un bon professional.
1: Clar, aquí està el problema.
0: Cosa que el feia dir, ostres, segueixo o no?
1: Aquí està el problema.
0: Si és un bon professional, aguanta't, i ja està. No sé.
1: Diré que no, aquesta noia que no se senti tampoc com estranya, no? Perquè és més habitual del que sembla sentir atraccions en contextos doncs, així, un metge, no? Una mica un rol. Si et posa nerviosa fins al punt que t'afecta la consulta, clar, si això t'ha d'afectar el que seria cada vegada que hi vas, doncs potser planteja't un canvi. Ara, també us diré, li diré a ella, si creus que l'atracció és mútua, com has comentat, digue-li!
0: Clar,
1: la vida és una, la vida és ara, qui sap? Si a la propera consulta, tu li dius al ginecòleg, mira, escolta...
2: És que et surti gratis.
1: O sigui, vaig més sortida que el pal que em poses.
2: Això.
1: Escolta, potser se'n porta una alegria, aquella consulta, Guillem.
3: No, tu li pots
1: dir, no
3: aquesta humitat no és el dia a dia, només és quan...
1: Clar,
3: quan estàs
1: no
3: tu
1: és
3: prop.
1: Que tingui un problema, és que quan et veig.
3: I que li digui amb la postura aquesta de pollastre a les que et posen quan et fan les proves al ginecòleg, perquè si ell li diu que sí en aquest context... Nena, això té futur.
0: Ell ja no té sorpreses, ell.
1: I que no és de pedra, ell potser també sent alguna atracció. Per tant, endavant amb el ginecòleg, esperem si passa alguna cosa que ens expliqui. Anirem amb la següent nota de veu, que ens l'envia una altra noia.
2: Totes és dels temes sexuals? Vull dir,
1: doncs,
2: no hi ha cap ullent que digui, mira, no sé, vull invertir en...
1: No, hi ha també d'àmbits laborals, d'exparelles, hi ha una mica de tot.
3: Diu, vull invertir. Segurament, si volen invertir, ens ho preguntaran a nosaltres, segur.
2: No sé, podem fer donar consells.
1: Va, home, és que les potents s'han de posar. La següent nota de veu l'envia una noia. No és sexual, però sí que es troba en una situació una mica complicada.
6: Ai. Bon dia. Marc, necessito un dels teus consells. Crec que m'agrada molt el millor amic del meu ex. És més, és que crec que jo també li agrado. Saps? Quan estàs amb algú i notes aquella connexió tan especial, saps? Quan us mireu, quan parleu, quan estàs tontejant, que ja ho saps, doncs estem així. En principi no hauria de passar res, no? Perquè els dos estem solters i podem fer el que vulguis. Però la meva pregunta és ètic enrotllar-se amb el millor amic del teu ex? Quan prescriu, no? Quan deixo de ser la seva ex i em veuen com una noia normal i corrent?
0: Molt interessant aquesta pregunta.
1: Jo, molt interessant perquè molt interessant. Aquí no li ha passat. Segur que li ha passat a molta gent i la gent no s'atreveix moltes vegades a dir-ho. Perquè, clar, hi ha codis no escrits de l'amor. Que un codi no escrit de l'amor és, doncs, poder-te enamorar de l'ex. Del teu amic, del millor amic del teu ex. Però què passa si hi ha una química real? O sigui, què passa si tu tens una exparella i de sobte t'enamores, doncs, del seu meu amic?
0: I resulta que és el teu ginecòleg,
1: també.
3: Imagina't. I que et vol lepar l'orell. Lepar.
1: Imagina't si lepar diguem tot, no? Jo, el que vull dir avui és que aquests codis...
3: Sí,
1: és que sou. Aquests codis no són unes lleis universals.
2: No, clar,
1: o sigui, vinc a dir, si t'agrada, escolta, tu no ho controles.
2: Clar, jo crec que el tema d'ex és com els iogurts, que diu, tenen una data de caducitat, però mai caduquen realment un iogurt. Per tant, un ex saps, jo crec que no, és un tema que no s'ha de tocar. No? Ho has de gestionar molt bé.
1: És el passat, ja està passat.
3: Jo el que crec és que al final tu no controles el que et passa. Tant de bo poguéssim controlar-ho tot, però per sort no podem controlar quins atrau, quins agrada. Llavors, aquí hi ha un punt de deixar de culpabilitzar la gent per sentir el que sent i començar a responsabilitzar-nos. Si jo de cop em sento atreta per un amic de la meva parella, doncs el que puc fer és ser honesta amb tothom, començant per jo. L'única cosa que penjaria jo del revés a la persona pels collons a la plaça del poble és la mentida.
1: Molt
0: bravo,
1: bé.
0: Bravo.
1: La conclusió una mica a tots els àudios és la mateixa, que és que ens comuniquem.
0: Espectacular, Marco. Va, moltes gràcies.
2: Ole, guapa!
1: No, gràcies als oients.
0: Ara, ara, clar. Home, i gràcies a tu per gestionar també el tema dels trucats. Ja ho sabeu, eh? Cada 15 dies podeu enviar una nota de veu breu al 680 70 70 60 i fer les vostres consultes amb la Mar Puga. Estava pensant que no tenim nom per la secció. A partir d'avui es pot dir el Pugatori.
1: El Pugatori!
0: Oh! Ja
1: m'agrada molt que es confessi la gent.
7: Els taloners del versió RAC 1.

0: Jo de tant en tant penso això del purgatori, això és una cosa que hauríem d'exportar-ho potser a la tele, eh?
1: Sí. No sé, ara per què?
0: Sí, perquè ara venia escoltant el purgatori i la Mar Puga té molta... Com diuen els del flamenc, té duende.
1: Sí, sí, sí. A mi el que m'agrada molt més, qui també té duende, són els Sidoní, eh?
0: Déu meu, perdona, Sidoní. Perdona.
1: Oh. Els he vist tant, m'encanten.
0: Són tan macos.
1: Sí, són... Sí, sí. Resulta que han sigut gent que ha viscut molt fortament la nit i que ja van de tornada de tot, eh?
0: Sí, sí, i que han picat molta pedra per ser un son, eh? Que ningú els ha regalat res.
1: Sí, home!
0: Ningú els ha regalat res.
1: Totalment. Haurien d'estar més a top, el Sidoní, eh? Des d'aquí una passada de tota la colla.
0: Que haurien d'estar més a top.
1: Vull dir que els haurien de reconèixer molt més, el Sidoní, com a nostres, eh?
0: Home, ja reconeixen. No paren, eh?
1: Sí. No, però dic que els tenim una miqueta com oblidats, crec jo, la gent de... La gent normal...
0: Sí, no, la gent de peu.
1: No pensa en Sidoní com un grup referent. I crec que l'hem de tenir més present, a Sidoní.
0: Bueno, els estàs reivindicant.
1: Sí, els reivindico sempre, el Sidoní.
0: Jo he de dir que jo els veig molt considerats. Home, tenen una carrera envejable, discos, sí, un
1: però
0: repertori...
1: Però tot el que pivota aquí la gent, no, anem a veure Oques Grasses, no, anem a veure Figaflaues. No, doncs hem d'anar a veure, i tant de bo veure tots els festivals de música en català, el Sidoní.
0: No, i ho està empatant molt,
1: per
0: eh?
1: Això,
0: el disc aquest de Catalan Graffiti està en molts festivals.
1: Per això.
0: Des d'aquí, una abraçada al Marc, a l'Àxel...
1: I al Gés.
0: I al Gés.
1: És que no,
0: he deixat la pausa.
1: Vaya pilingó.
0: He deixat la pausa per tu, per si li volies dir
1: sí,
0: tu.
1: No, no.
0: Bueno, escolteu, hem de marxar.
1: Que compartim fisio, eh?
0: Que compartiu
1: fisio? El Sidoní i Servidón amb el mateix fisioterapeuta.
0: Ah, sí?
1: Amb el Rubén. El Rubén de Calafell.
0: I van allà a Calafell?
1: Van allà fins a Calafell. De fet, aprofiten el dia, perquè són rockstar, aprofiten el dia per anar de tapes i tal. El Rubén aquell dia diu, hòstia, tinc visita d'un del Sidoní. Tanca tot el dia la clínica perquè l'emborratxen.
0: Què m'estàs dient?
1: El que sents, el que sents.
0: I van els tres junts.
1: Van tornant-se, clar, si van els tres junts, aquell dia el Rubén mor.
0: Ui, amb aquelles cametes que tenen els tres.
1: Es trenca, perquè el Rubén, mira que tu, jo som, sí, som el gordo i el mig gordo.
0: A mi em...
1: I el Rubén, que és un tap, manega allò.
0: És bo el Rubén, eh?
1: És molt bo el Rubén, des d'aquí una abraçada, al Centre Mèdic Calafell.
0: Clar que sí, aquesta publicitat.
1: Gratuïta, home, ens arregla l'esquena, collons.
0: Va, posa música, que hem de marxar.
1: Vinga, va, Raül, Prohibida.
0: Home.
1: Buah.

0: centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Nota que ja han passat l'equador, que no queda força per res, que no hi ha ganes de res, està tothom aquí fet una piltrafa. I el Brusca, bona tarda, com estàs?
2: Hola.
1: Descobriré qui ha posat el termostat a 26, que ho sàpigues, eh? Ah, exacte, gràcies, espera. Aquí ha hagut un sabotatge. Ui. Cony, què passarà?
2: Ens han apagat els llums.
1: No, millor, a veure, sí, oh. Ah, no, sí, sí. Sí, una cosa, ja que estem amb això, un dia hem de jugar amb aquests botonets que tens, estic parlant amb la Lívia, que és una de les nostres productores, que fa canviar tot, i canvien els llums del LED i tal, i...
2: Podem posar una llum vermella, per exemple?
1: Un dia que estiguem avorrits, però en el programa, i parlem amb el convidat, o amb qui estigui aquí fent la cosa, i li canviem els colors, i li canviem el darrere, que pot sortir un altre nom. Bueno, posa RAC1, no sé què pot posar, però ens entretenim amb això. Et sembla correcte, estimada Yael?
2: Molt.
1: Bueno, com estàs? Anat bé el cap de setmana?
2: Doncs molt bé, la veritat és que...
1: No has hagut de fer una massacre de formigues, com he hagut de fer jo a casa.
2: Què ha passat amb formigues a casa teva?
1: Bueno, no res, estàs fent una mica de tot a casa, una mica de... Com es diu això? Ja em sortirà de bricolatge.
2: Has fet bricolatge?
1: Una porta d'un armari a la cuina, que no sé quants anys fa, que no acaba d'allò, vaig comprar una
3: formigues. Hola, amigos, y bienvenidos a Bricomania.
1: No, és veritat.
3: Hoy os haremos unos trucos facilísimos para ahuyentar las hormigas de la cocina.
1: Ah, bueno, no, parlem de les hormigues.
3: Fácil, sencillo, y para toda la familia.
1: Les hormigues soc jo, que soc burro.
3: Lo primero, limpiar la encimera y no ser un guarro.
1: No, no és això, no. Va ser un bon tros de fuet, o de llamonissa, però bona, de ric, que la vaig deixar per allà a sobre, embolicada, que s'ha de ser burro, i va resistir dos o tres dies fins que el... No sé com ho saben, els formigues, com descobreixen que hi ha d'allò.
3: Per l'olor.
2: Clar, pues sí, però, si és fuet del barato...
1: Però des de l'altra punta de l'edifici, vés a saber on.
2: Clar, però si és fuet del barato, segur que no haguessin vingut.
1: No sé, però van fer una d'allò, i llavors un camí de formigues, llavors tens aquell pot...
3: És per a llevar-se-lo a Pablo Motos.
1: No, perquè... Ah, vale, perfecte, gràcies. I llavors agafes, com es diu això, el Bloom, o com es digui, i és, no sé què hi ha allà dins, però és una cosa que...
2: Miraculosa, no?
1: No, miraculosa, sí, però després s'han de retirar els cadàvers. I, a més, com que és una zona de menjar, evidentment això és tòxic, i llavors has de tornar a netejar tot el que hi ha per allà, que no tingui restes de l'esprai.
2: Bueno, ha estat distret, aquest cap de setmana.
1: Sí, ha estat molt entretingut. També...
2: Sí. Jo he fet una truita de patates. I...
1: Bueno, això no em sembla...
2: Per mi va ser, de veritat.
1: És la primera que feies a la vida?
2: No.
1: Com la vas girar?
2: No, la primera no, n'he fet diverses.
1: Com la vas girar?
2: Amb un plat.
1: I quanta gent la va menjar, aquesta truita?
2: Jo sola. És que em vaig fer una truita de patates per mi. Estava sola a la nit i vaig pensar, no necessito a la meva parella per fer...
1: Què feies sola a casa, sense la teva parella?
2: Estava mirant el Barça amb uns amics.
1: Ah, clar, perquè dissabte hi havia el triangular.
2: Sí, partit apassionant.
1: Molt bé, sí, veig, però si tu no estàs en culer.
2: Jo el vaig mirar, també, però des de casa.
1: Bueno, doncs, aclarit aquest tema de la truita...
2: Xerrameca feta.
1: No tornarem a treure temes relacionats amb la teva parella, que es van comentar el dia del doctor Estivill, m'agradaria recordar-ho. Per cert, no ha passat desapercebuda l'entrevista a l'Estivill, eh? Allò dels nens i tota aquesta cosa...
2: Ah, sí, ui.
1: Però vaja, deixem totes aquestes mogudes del cap de setmana, perquè avui, et diré la veritat, estimada, dilluns 10 d'agost de 2026, després de Crist... Venint en cotxe cap aquí aquest matí a la ràdio, m'he donat que no hi ha ningú al carrer.
2: Ah, uf.
1: O sigui, era com un diumenge. Tothom de vacances, almenys a la ciutat de Barcelona.
2: Sembla The Walking Dead.
1: És la setmana dels desgraciats. Només treballem els que som uns desgraciats. I he anat a comprar aquí l'esmorzar com cada dia. Tampoc hi havia ningú a la cua. Ha sigut una cosa...
4: Dramàtica. Okay, hello, això és genial, no? O sigui, no, tot el green flag, hello. O sigui, si no hi havia ningú a les tendes, però no. Ara no m'he de trobar hashtags pobres com no. Vosaltres, no. No? Quan vaig a comprar la Louis Vuitton.
1: Bueno, Coco, primera, no ens diguis pobres, això d'entrada.
4: Vale, bueno, pues
1: aquí,
4: menys adinerats.
1: Tots treballem menys tu, val?
4: Mira, perdona, però a mi no em fa falta treballar. No, aquest matí he anat amb el Range Rover a tornar unes botes de pell al Massimo Putti i no hi havia de ser ningú baixant cap a Barcelona, saps?
1: Sí, jo tampoc m'he trobat ningú a la carretera. Uà, vull dir que estem igual, ja ho estava dient.
4: Uà, carretera, o sigui, what the fuck? Jo he vingut amb l'helicòpter Range Rover també del meu sugar daddy, he aparcat aquí al mig de la plaça Francesc Macià.
1: Doncs
4: quatre intermitents per ser a
1: cap. Ves en compte que en multin i tal dia farà una.
4: Selfie!
1: Apa, a reveure.
3: Ladronis, ladronis! Ladroni! Ladroni!
1: Oh, wait, què és això?
3: Ladroni, ladroni! Oh,
5: para, para. Ladroni,
3: ladroni! Ladroni,
1: ladroni! Què és això que sona?
3: Todo el mundo. Está de vacaciones, mi cago en Déu.
1: Silencio, calla.
3: No hay nadie en la ciudad, todos suben a la montaña a tocar los collons.
1: Però en aquest moment, calma, no hay montaña. Però què és aquesta música que sona?
3: Está lleno de alemanes, Thor, cago en Déu. Se suben al balcón de Cala Cinquenta y saltan al río. ¿Cómo pilla alguno? Cojo un palo y le rompo las costillas.
1: Però què és això? Que estem al circo, aquí al Gran Circo. Però això no és la música de Thor, que aquí ha de sonar la música de Thor.
3: Vienen los alemanes sí, y cada espera, noche se Lázaro, beben 200 Lázaro, carajillos, Lázaro. 500 carajillos.
1: Però no veus
3: a
1: que
3: mí
1: això...
3: me quieren matar, no, però... me quieren arruinar de tanto beber. Va, si bé, me quieren calma. Matar, sí. Que venga la televisión, que me lleven a la silla però de corriente.
1: Moment. Algú li importa tres pitos que està sonant la música de circo? Rara.
3: Ladrones, ladrones.
2: Ladrones de sintonia.
3: Ens han robat la música.
2: Jo diria que Lázaro sempre vens amb aquesta música, perquè tu ets així una mica estrambòtic.
3: Ladroni!
1: És aquesta sempre, no és veritat.
3: El jugador
6: no, no, no m'interessa.
3: Jo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
7: Jo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
1: Bueno, deixem-ho aquí, de moment. És que és molt ruïnós, eh? Almenys heu fet calés al bar aquest cap de setmana, amb tot això.
3: Me da igual los calés. Me da igual la gente que viene a almorzar, la panceta... I la cansalada,
1: bueno,
3: xupant tothom, un huevo.
1: La gent que ve a fer turisme a Thor, a Lázaro, tothom sap que no venen precisament a fer turisme cultural, diguem-ne, eh?
3: Menos, venen a beber-se los carajillos.
1: No, no,
3: és igual. Ja era hora.
1: I ara què?
8: Per fi ho hem aconseguit.
1: Sí.
8: Per al musulmà.
1: Sí.
8: Antipernils.
1: Sí.
8: Amic de les xancletes barates.
1: Va, no comencem.
8: Per fi hem acabat amb el califat socialista.
1: Però, en primera, no hi ha hagut califat socialista, i segona, què vol dir que hem acabat? No entenc res.
8: Home, Pere Mas, s'han tancat fronteres, sí. No? Per això no hi ha ningú al carrer.
1: No, home, no hi ha ningú al carrer perquè la gent està de vacances, no és que hagin tancat fronteres, no tens aquesta idea.
8: Com sempre, Pere l'Aiatolà donant notícies socialistes, sí? Islamistes.
2: Bah.
8: Això sembla ser Talunya. Visca Ripoll!
2: De veritat.
8: Ai, mira, quins estornuts, ell també està malalt.
1: Sí, no, no, efectivament, aquí morirà algú abans que siguin les 8, que és l'hora d'acabar el programa. En fi, senyor Riols, bon dia, bon vent i barca nova. I...
8: un plaer.
9: Dada Jové.
3: Bona tarda, Pere. Segurament ho heu notat, però demà que és dimarts estic molt emocionat.
1: No, sí, sempre estàs emocionat. Traspues energia, eh? Sembla que hagis dinat i begut Monster a base de Beto.
3: És que avui tenim una dada espectacular i és que hem descobert que Rodalies acumula el 40% dels robatoris de coure de tot l'estat.
1: Sí, però això què té a veure amb el tema del futbol, diguem-ne?
3: Molt fàcil. Aquests robatoris els he perpetrat jo.
2: Com?
1: No. Au, va. Què dius?
3: Home...
1: Però, en quin sentit?
7: Ladrones, ladrones. Són la colla de ladrones.
1: Però, no té sentit. Per què hauries estat robant coure? Tan malament pagant esports?
3: Sí, però això és un tema per un altre dia. Robo i ven coure per finançar el Lleida esportiu.
1: Bueno,
3: i amb el que sobra me'n vaig de vacances a una cascada.
1: De veritat, una cascada?
7: Si no,
1: ha tornat de la cascada o no? És que...
2: No.
1: No?
2: S'ha quedat allà.
1: Que caudeixi. Home, no crec que porti 15 dies sota la mateixa cascada, pobre tio. Però bueno, tot això...
3: Ja m'agradaria estar en la cascada 15 dies.
1: Molt bé. Gràcies, Oriol Jové.
3: Querido.
1: Esperem que vinguis aquí un dia d'aquests més intensament. Que no pas això, eh? Gràcies. Ui, ara sí que ja hem begut oli. Deixa sonar. Fot ginya, això, eh? Aviam. Puja. Oh, bé.
4: perestroika más.
1: Què passa? Ja comencem.
4: Has mirat rellotge?
1: Sí, avui és dilluns. Mira, les rellotges són les 4.
4: Efectivament. Sí. I què més?
1: Doncs que avui és dilluns, 10 d'agost, i falten...
4: T'ho diré jo.
1: Sí, què?
4: 52 hores, 50 minuts, 48 segons
1: veure,
4: pel
1: si
4: cataciclisme final.
1: No, cataclisme final, no.
4: Vés-te acomiadant, ha estat un plaer conèixer-nos.
1: Sí que hem de dir una cosa, que després d'aguantar la xapa tot l'estiu, bé, 3 setmanes, que són les que portem, ha arribat l'hora de la veritat. És la setmana de l'eclipsi. Si aquesta senyora porta 3 setmanes dient que desapareixerem com a espècie i el planeta es morirà i tot aquest rotllo, i podria ser veritat. O en tot cas, si és veritat...
2: Podria ser veritat.
1: Però ho sabrem, doctora Olivia Làctia. Bueno, de fet, no ens va bé morir, perquè tenim un programa especial.
4: Mai arriba un bon moment, la mort.
1: Però...
4: On anireu?
1: Sí.
4: Anireu prop de mar?
1: Doncs no, anem a Roquetes, a prop de Tortosa, a l'Observatori de l'Ebre. Què passa? Què li fa tant?
4: Gràcies a Déu.
1: Gràcies a Déu, què?
4: Això, ja on aneu? Gràcies a Déu. Perquè animals marítims, igual que hi ha ell, estan embogint a causa d'eclipsi.
1: Però què vol dir la idea?
2: Sóc un animal marítim. Sóc una sirena.
4: Una sardina.
1: Una sardina. En fi, no veig... Bueno, la Iel sí que està una mica, sempre una mica dispersa, però poca cosa més. No sé per què surten això els animals, ara.
4: Doncs aquest cap de setmana... Què?

0: problema. Bueno,
1: vostè vindrà a Roquetes?
2: Home, i tant.
3: Hòstia, tu,
4: I tant sortiràs? Tu, l'eclipsi, el superaràs?
2: Per suposat que no, Claret.
1: No, ah, val. O sigui, moria tothom començant per la professora Làctia.
2: Tu estaràs mort dimecres, jo també.
1: A veure, ella es queda aquí als estudis i, no, i la professora Làctia ve amb nosaltres a Roquetes.
2: Efectivament.
1: Que si desapareixem tots...
2: S'ha d'acompanyar tothom fins a la mort, Pere.
1: Vinga, doncs vinga, gràcies.
2: I tu compte, que no morris abans, que t'acabo de veure agafant un bombó de calaix.
1: Sí, això també és veritat. Va, fora, moltes gràcies i fins demà, fins demà, professora Làctia. O si torna a aparèixer en altres moments del programa, endavant, senyora Làctia, i molt bé, i gràcies perquè...
5: Uf. Què? ¿Podéis bajar un poco la música? Mi querido socialista técnico de sonido, qué dolor de cabeza.
1: Com? Pedro Sánchez, dolor de cabeza. ¿Qué le pasa? No, ¿qué le pasa?
5: Tengo una resaca increíble.
1: ¿Resaca?
5: Este fin de semana fue la fiesta del paso de Ecuador, de la legislatura de Salvadorilla.
1: ¿Es verdad? Sí, sí, aparte dos años. Sí, sí, muy bien.
5: ¿Esto de aquí, con la cara de Bart Simpson, es un ibuprofeno? No. ¿Y a él?
1: De verdad. No agafi cosas de sobre la taula. No agafi cosas de sobre la taula. Jo no sabia, però que el president Illa era com de la festa, però està celebrant el pas de l'Equador amb vostè.
5: ¿Estás de broma?
1: Ah.
5: Para celebrarlo preparó acelgas para todos y patata cocida, y cuando le tiré un poco de aceite y sal, dijo, venga, que es un día especial.
1: Que un...
6: Ay, por favor. Es que
1: bueno, això sí que ja m'encaixa més amb la fama que té l'estimat president Illa, que per cert...
6: Què?
5: Cuidado.
1: Tindrem molt a prop el dia de l'eclipsi, professora Lívia.
6: Ay,
1: jo crec que estarà allà amb nosaltres, però allà dalt, eh?
2: Que guai, Serra morria amb el president.
1: No, que no moria ningú. Hi haurà més gent del govern, hi haurà molta gent. Hi haurà l'alcalde de per allà, hi haurà científics... Hi haurà el primer astronauta espanyol per allà rondant.
5: Pedro Duque.
1: Sí, efectivament, molt bé. I més gent, més gent. I alguns parlaran nosaltres. No puc explicar més, és un misteri el que farem dimecres. Però serà de 4 a 9, perquè l'eclipsi s'acaba a dos quarts de... Bueno, l'eclipsi, el moment àlgid, és a dos quarts de 9. Per tant, seria del gènere tonto plegar a les 8. Ens quedarem fins a les 9 fent això de l'eclipsi, si sobrevivim.
2: 8:31, tots morts.
1: Molt bé. Quin dia hem d'estar tots morts?
2: No, a les 8:31.
1: A les 8:31, perfecte. Doncs mira, l'última mitja hora que posin música des d'aquí al estudi. Ah, no, que també estaran morts. En fi, senyor Sánchez, aleshores, si van menjar bledes, com explicàvem, amb oli i sal, que li va tirar el president, per què té ressaca? O sigui, no acabo de quadrar, no acaba de...
5: Bueno, me bebí una botella de agua para la plancha.
1: Com?
5: Para poder ir de ahí en ambulancia. Una de mis jugadas del manual de supervivencia.
1: No. No, és que no veig quina relació té tot això, però vaja.
5: Bueno, sobretot perquè us vau acompanyar a l'hospital.
1: Sí, però una cosa, sobretot, no s'ha de beure aigua destil·lada, crec. Vaja, millor que no.
6: No, tampoc, millor que no. No ho facin.
5: Tampoc bueno, serveix. Amb gelo i una rodaja de limón.
1: Però encara que es presenti el Saladell a casa, vull dir que no cal allò. A veure, jo t'haig de dir que l'aigua destil·lada, en principi, és insulsa, però no és tòxica.
5: Sí. Bueno,
6: a veure, depèn de les quantitats que em prenguis. Això és tot, depèn de les quantitats.
1: Home, si prens 100.000 litres i te'ls foten un embut o una sala de tortures, segur que la palmes.
6: Això la palmes, sí. Però això et dic que la toxicitat també ve determinada
1: que no
6: la quantitat
1: que... No és tòxica, el que no té són sals minerals. Ja està, no té res, és aigua i prou, és H2O. Tu que anaves
6: sense
1: per química...
6: Sense sals minerals,
1: sí.
6: Clar. Però jo el que estic dient és que depèn de la quantitat, la toxicitat ve també determinada...
1: Que no té
6: determinada.
1: Toxicitat.
6: Sí, però o sigui, quan parlem de toxicitat...
4: Fa veu d'experta i tot.
6: Ve determinada... Sí, perquè això com a experta, jo soc la companya de la doctora Sánchez.
2: De pràctiques.
1: Bueno, deixem-ho aquí. Sí. En tot cas, si estiguessis un any, o un mes, o una setmana, o molt de temps bevent aigua sense sals minerals, llavors sí que hi ha un problema.
6: Sí, en aquest cas.
1: Per l'absència dels sals minerals, però no perquè sigui tòxica. Ho has entès, Claret?
4: M'he perdut una mica, però...
1: No escoltava una merda, el tio. Un laboratori de metamfetapina.
4: Això m'agrada.
1: Vale, professor Sánchez, moltes gràcies i que vagi molt bé, president.
5: Vinga.
1: Vinga, què?
5: Que me voy.
6: Ai.
1: Doncs adéu. Apa, le messia amb audio, si vos plaît. A veure, amb audio demà, aquesta hora ja estarà anant cap allà, però hi haurà arribat, no? Sí, perquè el Sergi deu fer la reunió... que s'acaba la una i poc. Oh, ves que ens estigui escoltant des de la carretera, eh?
4: Sí.
1: Amudio, que ens està escoltant sempre. On ens sentiràs demà, Rajan, de tu? Bueno, Rajan no. En realitat, tots volem aprendre molt i busquem el seu exemple. El seu exemple equilibrat, el seu mestratge... Vaja, és el moment d'escoltar una selecció de l'habitual classe magistral de periodisme que ens ofereix cada dia de 7 a 12. I a mi se'n fa curt. Hauria de començar a les 5 i acabar a la 1. Sergi Amudio. El far que ens il·lumina entre la boira de l'actualitat i de la fake news. L'espigó que ens protegeix de la desinformació, ja t'ho deia. La vacuna contra el desconeixement. Us ha quedat clar, no? Tot el que és aquest senyor. Avui, lliçó de precisió a l'hora de transmetre la informació.
7: Perquè ara he entrat a la web del eclipsicatalunya.cat i aquest compte enrere, sí. Si no ho sabíeu.

0: 2 hores, 7 minuts, 45... Ai, 7... Hora... Un segon. Dos dies. 7 hores, 45 minuts i ara 20 segons. Queda per la cuixa.
1: No m'ha quedat clar.
2: A veure, un moment. Aguantes quina hora era la cosa?
3: No, no. Pues sí. A mi m'ha quedado bastante claro, mira usted.
2: No, ja no soltava vostè.
4: Primer
2: símptoma
4: de mort és confusió.
2: Tornem-ho a posar.
0: Perquè ara he entrat a la web del eclipsicatalunya.cat i aquest compte enrere, sí. Si no ho sabíeu, 2 hores, 7 minuts, 45... Ai, 7... Hora... Un segon. Dos dies, 7 hores, 45 minuts i ara 20 segons.
2: O sigui,
0: queda per la cuixa.
2: Si no sabem dir l'hora, com vols que diguin bé les notícies? Que és la seva funció.
3: Yo lo he entendido. No, sí. Quiere que le diga.
2: Vale, molt bé. Vostè ho ha entès? Tinc informació d'última hora sobre Ambudio. Demà ens estarà escoltant des del cotxe.
5: Ah.
2: Perquè marxa a les 3 de la tarda. Acaba enviant WhatsApp. Veus com ens escolta sempre? Sí, sí. A les 3 marxen amb la Paula Lafuente.
1: Sí.
2: De xarxes.
1: Sí.
2: El Martí Oliveres.
1: Val.
5: El del temps.
2: Martí. I la Zoé Ribaudí.
5: La Zoé Ribaudí, sí, redactora.
1: De...
5: Sí.
1: Anuienca.
2: Molt maco.
6: I el Nil Ferrer no va...
1: El Nil
2: sí, sí.
1: També.
2: Baixa pel seu compte a la tarda, no sé quan. Baixa tot.
6: Perquè venen uns núvols per baix que però, poden...
2: Calla. Calla, que tant... Com es diu això? Tant d'eclipsi, tanta mandanga i no foti mal dia el dijous. Dimecres.
3: M'he oblidat de la meva
2: pastida.
3: Doncs
2: quedem aquí comentant la jugada. És que realment està a gust, aquí.
5: Estem molt a gust. El que passa és que hem d'avançar i hem de passar al millor moment.
2: El millor. Mou el bombo. Té molt de gust un cafè. Que em falta el tremp d'un cafè, crec, eh? No miris així.
1: A veure, el bombo?
2: M'ha semblat que em picava l'ullet i tot. A veure, el bombo, n'hi ha tots els telèfons al meu mòbil. I...
5: Persona molt adequada, home, eh? Aquesta això, setmana aquí, molt sol·licitada, no, aquesta
2: aquí
5: persona.
2: Aquí hi ha tongo claríssim. Sí, això no
1: és
2: pot ser...
1: És que la Yael...
2: Home, ja el bombo nena, fa... Aquí hi ha tongo. Què has fet?
1: Fa una mica el que vol, eh?
5: Sí.
2: Sort que m'ensenya la bola, perquè si no em pensaria que hi ha màfia aquí.
5: Va, truca.
2: Bueno, és que he parlat amb ella i truco des del meu mòbil, val? A veure si ens l'agafa... Ai! Sí, vale, no.
5: Tothom la reconeixerà.
2: Sí, és veritat que si no la reconeix ningú... Això segueix ballant, eh, aquest micro? Hem de portar uns tornavisos. Iep!
7: Sí!
2: Hola!
7: Hola!
2: Què, la reconeixeu o no? És que només dient hola... Saps qui sóc, no? Bueno, clar que sóc perquè t'estic trucant des del meu mòbil.
3: La jefa.
2: Calli.
3: La jefa.
7: Ets el Pere, home. Estàs en directe, tu.
2: Home, clar que estic en directe. La gent t'està sentint per la ràdio, eh? Que tinc el telèfon aquí enganxat al micro.
7: Què dius?
2: Sí, clar. Que la...
5: Sisplau, Mònica Usant!
2: Hola. Aquí, Mònica, ja et dic jo que el tongo, la Yael ha fet alguna trampa, perquè ja és casualitat que avui t'hagi vist i apareguis tu per aquí el bombo. Com estàs?
7: Sí, molt bé, i vosaltres?
2: Bueno, estem fent el programa aquí, com cada dia de 4 a 8, això és el que té. Menys dimecres.
7: Home, esteu fresquets aquí, no?
2: Sí, això sí que ho tenim. Bueno, i tu?
5: Oh, Mònica, espera't. De l'1 al 10, com de nerviós has vist el Pere per l'eclipsi?
1: Ara.
7: A veure, l'he vist menys nerviós del que m'esperava. Posaria un 8.
2: No, menys nerviós no. Digues la veritat.
1: 8 sobre 10.
2: No, nerviós m'has vist 0, m'has vist una altra cosa.
7: Una altra cosa, quina?
2: Fins als pebrots. Fins als pebrots el tema, sí o no?
1: Home, però...
2: No, home,
1: però mira, però...
7: No pots dir això.
2: Això, home, és veritat.
7: Serà un dia fantàstic.
2: Però tu, és veritat o no que hem tingut aquesta conversa? I m'has dit, home, com estàs així, Pere? Ja que expliquem les coses, expliquem-les bé.
5: Però... No, perdona, ara... I ara que la Mònica està dient que serà un dia fantàstic, Mònica, per tota aquesta gent que diu que està fins als nassos de l'eclipsi...
2: No, jo no estic fins a l'eclipsi.
5: No dic per
2: la preparació del programa
5: especial. Ho dic per altra gent que pensa que això és una pamama, això de l'eclipsi. Què els hi diries?
7: A veure, que si els núvols em respecten...
2: Ai!
7: Crec que serà espectacular. És a dir, que és una experiència que és molt difícil de veure a la vida i que jo crec que no n'hi ha cap altra comparable. Per tant, els que ho visquin diran, ostres, sí, valia la pena. Valia la pena.
5: Bravo!
2: Molt bé.
1: Mònica.
2: Hola, un moment.
1: Cal. Ha tornat de vacances.
2: Això, sense comptar... No del tot. Ha aparegut i ha desaparegut. No del tot. Ha vingut a manar una mica, que és el que fa, que és la cap de meteorologia.
7: A manar no.
2: Home, sí.
7: No,
2: ajudar a organitzar. Bueno, però en qualitat de cap... Però has vingut perquè ets el cap de meteorologia, no? Vull dir, és el que mana.
7: Sí. Bueno, no hauria vingut.
2: Escolta'm, la gent que farà, aplaudirà, plorarà, al moment que es posi totes les fosques, morirà, com diu la professora Làctia?
7: A veure, jo crec que aplaudir potser aplaudeixen un cop acabi.
2: Sí.
7: És a dir, al moment de la totalitat...
2: Que callin, millor.
4: Clar, un cop, perquè no dona temps a més.
7: Potser emocionada, potser dient... Oh,
2: ah, com quan el Castell de Focs de Festa Major, no? Que la gent va fent... Oh.
7: Sí, però l'aplaudiment vindrà quan un cop es comenci a destapar una altra vegada.
2: Ah, molt bé.
8: Com bé saps, tenim una experta en eclipsis, que és la professora Olivia Làctia, que té la tesi que s'apagarà el sol i no tornarà a sortir, moriríem tots i desapareixem com a espècie. Tu, com a, ets, com a física que ets, si no m'equivoco, tens alguna cosa a dir sobre el particular?
7: Home, jo crec que això no passarà. Val. I si passés, doncs encantada d'haver-vos conegut. Ah, molt
8: bé. Ara, tampoc ho descarta.
4: Ha estat un plaer.
8: Molt bé. Ah, molt bé. I tu, estàs nerviosa o com de 0 a 10, com estàs de nerviosa?
7: Jo estic nerviosa pels núvols. Sempre
8: què?
7: Estic nerviosa pel temps, perquè si hi ha núvols, doncs no. La gent quedarà molt decepcionada i diran, veieu com no era per tant, no,
8: però,
7: no era per tant.
8: Però un moment. O sigui, on sigui eclipsi total, es farà fosc igualment, es farà fosc. O sigui, potser no veiem tan bé la cosa, però es farà de nit. Sí o no?
7: Clar, serà fosc durant uns segons, o depèn del lloc, més d'un minut, bé. Però no serà l'espectacularitat de veure el disc solar tapat i de veure tota aquesta progressió que hi ha, de que veus doncs, com es va tapant a poc, com de sobte queda tot cobert i com es torna a destapar. Serà més fer-se fosc i tornar-se a obrir. El que passa és que, per exemple, moments de totalitat, tu pots tenir, per exemple, estrelles al cel que puguis veure i si el cel està tapat, això no ho tindràs.
8: Vaja,
7: no? Bueno. Per tant, perd bastant l'espectacularitat.
8: Bueno, doncs però... que la gent ho agafi després del YouTube, que ho faran per TV3 i també ho farà aquests de la NASA, s'aniran no sé on de...
5: No, però que ens escoltin a nosaltres.
8: Bueno, no, evidentment.
5: Que nosaltres tant estigui núvol com no.
8: Aviam si escoltem. He dit després...
5: Serà brutal.
8: Si no ho veuen, que ho vegin per la tele després.
4: El que veuran serà la llum al final del túnel.
8: Molt bé, no, la llum al final del túnel no. És que prou d'amenaçar i prou d'espantar. Doncs escolta'm, estarem en contacte el dimecres, tindrem ocasió de parlar, estimada Lady Núvolets.
5: I digue-li que les vegades que has posat la seva cançó.
8: Quina cançó?
5: Quina?
0: La cançó de l'estiu.
5: La de Superestrella.
8: Ah, sí, espera't, que te la posem.
5: No,
8: sí, home, sí, sí.
5: Mònica,
8: home,
0: no cal, no cal, no cal, avui no cal.
8: Vale, l'hem posat alguna vegada. Pues,
4: no.
8: Bueno, ara és que no ho sent ella, perquè no té retorn. No, té un telèfon aquí enganxat
5: al micròfon. Però, Mònica, 3 o 4 vegades.
8: Sí. L'hem posat unes quantes vegades, eh? Cantant Superestrella. Ho fas molt bé, eh?
7: Ostres. Moltes gràcies per la mentida.
8: Molt bé. Molt bé. Disfruta de l'eclipsi i ens parlem... Ah, i una cosa.
7: Ui, digue'm.
8: No facin fotos a l'eclipsi amb el mòbil. Mirin l'eclipsi, ok?
7: Clar.
8: Que això no és un concert xorres on pots fer 1000 vídeos i fotos i tu perds tot. Això és una cosa que passa una vegada a la vida. Mira-la per l'ull, amb les ulleres i tot el rotllo, i el mòbil i la foto ja la penjaran als diaris, val?
7: Ja la farà algú altre i la compartiu.
8: Molt bé. Gràcies, estimada. Un aplaudiment brutal per la Mònica Osart. Un sol. Bueno, 5 minuts hem estat, eh?
5: És que, I és el moment... És que amb la Mònica Osart...
8: Ara la teva cançó,
5: sempre,
8: clar, sí.
5: Deixa'm dir que amb la Mònica Osart sempre és una delícia parlar amb ella i arriba el moment de la meva cançó.
8: La cançó brusca.
5: La cançó brusca. I aprofitant que avui és Sant Llorenç, felicitats a tots. Escoltem...
8: Mira, posem el Llorenç Rovires, que és amic meu.
5: Doncs,
8: i el Llorenç Ruiz, fill del Quimi Ruiz, que també és amic meu.
5: Doncs, a més, escoltem El petit de Calaril.
8: Vale.

0: cauen les estrelles, que és el que passa ara pels voltants de Sant Llorenç.
1: Per què són això?
0: És el moment en què podem observar més Perseids, que són aquests meteors.
1: Les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Les llàgrimes de Sant Llorenç, efectivament.
1: Que no són estrelles, eh?
0: No, són meteors.
1: Trossets.
0: Oh, sí, trossets.
1: Sí, sí, són trossets. Que, per cert, avui, com que Sant Llorenç, jo crec que fa una missa de la Mola, Mata de Pere. Fan dues l'any, la de Missa al Gall i una altra que és més o menys per Sant Llorenç. Jo crec que la deuen fer avui, no?
0: No hi faltarem.
1: Doncs, home, tampoc, no ho sé. S'ha de pujar a peu, eh? I no hi ha restaurant, que van tancar. Que els il·luminats de la Diputació van tenir la brillant idea de tancar el restaurant. Un aplaudiment per aquesta gran tasca que van fer. Vale. No, no, era un aplaudiment de conya, eh? I hem acabat?
0: Sí, no, però res,
1: un
0: que
1: geni,
0: sàpigues...
1: Eh? El tio que va decidir tancar el restaurant de la Mola, un geni.
2: És molt indignat.
1: Com un geni.
0: No, i un geni també qui va...
1: no és del Vallès, és de Granollers. Ho dic jo.
0: És que no està interessant.
2: Bueno, és del Vallès, no, Granollers?
1: De Granollers.
0: Sí, però és Vallès...
3: Oriental.
1: No, de per allà, és d'un lloc raro, que no saben què és la
3: Mola. De Canovelles.
1: Però aquest en despatx i va decidir tancar.
0: Mira, passem de les llàgrimes de Sant Llorenç al somriure de la
1: Filomena. Sí, home, un aplaudiment pel del Guarnido.
4: Guarnido, però no passa res. Bueno, Guarnido, poc.
1: Vols que parlem del restaurant de la Mola? És que m'he començat a encendre'm el tema i...
4: Sí, se'n tenis molt afectat. Home, anava sovint, entenc, no?
1: Sí, sí.
4: És de bon menjar, el Pere.
1: No hi anava gaire sovint, però era una alegria quan arribaves a dalt.
4: Som-hi, recordeu la pudor que feia la
1: mania cuina, del dia. Què vens a parlar?
4: De pudors.
1: De restaurant de la... Ah, de pudors.
4: De pudors. Sí, avui, concretament, una persona que no ocupa espai, ocupa volum i deixa empremta.
1: Eh?
4: Empremta olfactiva.
1: Carai.
4: Parlem de la gent que fa pudor. Com fa uns dies la nostra cuina.
5: De què mireu a mi?
1: No, et mirem a tu.
2: Mireu,
1: no,
2: va per... Home, no.
1: No, va per tu, tranquil.
3: Te huele.
1: No, silenci.
3: El aliento a ajo.
1: Vinga, va, continuï.
4: Som-hi. La seva xella té cobertura 5G.
3: El aliento a ajo.
1: Però...
4: Home, no crec, en raspallar les dents aquí. El pitjor és que ell no ho sap. El seu nas fa anys que va dimitir.
1: Mm.
4: El més espectacular és que aquesta persona pot estar en dos llocs a l'hora. I m'explico.
1: Yeah.
4: Surt de l'ascensor al segon pis, però la seva essència continua pujant fins al setè pis.
1: Ai, fàstic.
4: No, compte, i sempre apareix amb l'excusa. No, és que els odorants porten químics. Sí, i el sabó també, per això funcionen.
1: Bueno.
4: Hòstia, és que la higiene moderna... No és una conspiració de les farmacèutiques.
2: Noel, vas tu ben encoloniat.
4: Vaig amb perfum per protegir-me. És l'eina per protegir-me d'aquests guarros.
1: Bueno, calma.
4: Escolta, profeta de la farum. Sí, si el fas participar de la teva olor, és un projecte compartit. I jo no m'he apuntat en aquest crowdfunding.
5: Del que mireu a mi.
3: Literal.
0: Ningú et mira, Abel.
5: Heu vist que he pujat de la Mola amb la meva pàgina?
0: Sí, et vaig veure. I vaig veure que et vas despullar completament, que vaig pensar, ostres, és interessant.
2: És algo habitual, ja, no?
0: Sí, però a dalt d'una muntanya...
5: Perquè li faltava el pal a la bandera.
0: Bé, Pere Mas, et sembla si portem altres coses?
1: Jo estic esperant que parà de dir tonteries.
4: Està amb el mòbil i no s'ha acomiadat ni del becari.
3: Està buscant l'olifant de l'Abel.
1: No, estic esperant que calleu per poder fer el concurs de Sons del Món, que més. Presenta notes perquè ja no és de Sons del Món. Ja no és de Sons del Món.
0: El concurs que comencem amb aquesta setmana és per al concurs per l'acústica de Figueres.
1: Home, un aplaudiment per
0: l'acústica de Figueres. Vista Dalí.
1: Un dels festivals, sí. Mira, ja... Bueno, ja... És que l'escenari està molt a prop de l'hotel on anava el Dalí, que no surt el nom.
3: Surrealista.
1: Bueno, hi ha un hotel allà al costat i es diu...
0: El buscarem.
1: Sí, i és on anava el Dalí, més o menys.
0: Bueno.
1: O hi anava.
0: Doncs al Versió Estiu sempre estem regalant premis per als nostres oients cada setmana.
1: Això.
0: I torna al festival de música més multitudinari del país per acomiadar l'estiu. Del 27 al 30 d'agost arriba l'acústica de Figueres, amb més de 40 concerts, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. A més, una de les bandes més importants de la història del rock català, Sopa de Cabra, celebrarà els seus 40 anys de trajectòria.
1: I què poden guanyar els nostres oients?
0: Quan doncs... Poden guanyar una estada a Figueres, una nit d'hotel amb esmorzar inclòs per a dues persones qualsevol dia del festival, que recordem és del 27 al 30 d'agost, així que no s'ho pensin, que participin.
1: Doncs no, i algú dirà, no, i les entrades? No, és que les entrades són de franc. Vull dir que el que val la pena aquí és tenir allotjament, dormir bé, jala bé...
0: La nit d'hotelet, l'esmorzaret...
1: I l'acompanyant te'l portes tu. Te'l busques tu i te'l portes tu. Nosaltres no ens hi ficarem, ni te n'anarem a
5: DNI. Que cabeu duda.
0: Ja m'ordena què vulguin.
1: Comencem. Va, tu, i per guanyar aquest superpremi, què han de fer per participar els nostres oients, estimats?
0: Doncs la dinàmica és molt fàcil, és semblant a la que hem estat fent fins ara. Tothom que vulgui participar i guanyar aquesta nit d'hotel i viure els concerts de primera fila, hauran d'enviar-nos un acudit al WhatsApp del Versió Estiu, al 680 70 70 60. Cada dia escoltarem 3, i d'aquests 3 escollirem el finalista del dia. El divendres escoltarem els 3 acudits finalistes i llavors escollirem el guanyador que s'endú aquesta nit d'hotel per gaudir de l'acústica de Figueres.
1: I tot i això, els oients també poden anar als concerts, dir que no cal que guanyin el premi per presentar-se a l'acústica de Figueres, que és una maniobra, vaja, que... Molt
0: sí,
1: bé,
0: és, eh? És això que deia, espera, que els concerts de l'acústica de Figueres són amb l'entrada lliure, però l'aforament és limitat, així que si voleu anar, que no vadin barrer, i per la resta, que tenen tota la informació disponible a festivalacústica.cat.
1: Molt bé, doncs ja poden començar. Ara és el moment, eh?
0: 6, ara és el moment 0, 7, que 0. Comenceu a enviar ja els vostres acudits.
1: Estàs en calent i és el moment d'explicar els acudits. Per cert,
6: el de l'eclipse.
1: Escolta, Déu Nostre Senyor ens escolta, Iel.
3: Sí?
1: Perquè acabo de rebre dues fotos de la missa que s'està fent a la Mola, que s'ha fet aquest matí.
3: Oh!
1: O sigui, és un grup de WhatsApp que es diu Poble Matadepera, bon rotllo, que és on hi ha mig poble allà posat. I mira, aquí t'ensenyo, aquí hi ha el mossèn.
3: Ah, mira, molt ben vestit de color vermell, bueno, tons sí, blancs a darrere també.
1: I al darrere hi ha Sant Llorenç, que l'estan portant. Ah, si el, no sé si està dins no, o...
3: És que el Sant Llorenç, sí. El que li, sabeu com el van matar, no? El van fer la parrilla, eh?
1: Sí, sí, martiri de collons.
3: És un martiri, i clar, llavors les llàgrimes, no?, sí. Que va expulsar aquell dia, per això li diem aquests dies
5: xup,
3: les llàgrimes.
5: Xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup.
1: Jo crec que, perdona, que aquest Sant Llorenç, jo diria, ara em mataran i em foten fora del poble, que deu ser baix a l'església de Sant Joan, o la dels Rourets, ara, ai, la de Can Poble, perdó, ja és igual, ja massa m'entès, i que el deuen pujar, o sigui...
5: En processó.
1: Sí, sí, en processó, clar.
3: Doncs...
1: Home, si no, què fot allà? Jo no crec que estigui dalt, ara, bueno, és igual. I això no deu ser un lloc que es diu Llorenç d'alguna cosa, per exemple, Sant Llorenç de Morunys, també deuen fer alguna cosa, no? Els llocs que jo en sé. Sí.
3: Que ens ho digui algun oient, si vol, al 680-70-70-60.
1: Que ens ho comuniquin al WhatsApp. Molt bé, aclarit tot el tema de les llàgrimes de Sant Llorenç, diu que hem cantat el Virolai de cara a Montserrat. Doncs gaire que bé, tu, ah, ja mira. Estem tots beneïts, però no temps. Les notícies de l'ajur o no parles d'ajur, les notícies de l'ajur?
3: Sí, vous plaît.
5: Ah, oui.
1: Pues allons enfants, monsieur Claret, allez-y. Queda aquesta rialla amb delay, amb els retardats, eh? Què t'agafa? Va, que són 2:45 de la tarda, és un moment molt agradable perquè és el moment de sentir la gruixuda veu del Jordi Claret, que és el nostre esbirro d'informatius. Bona tarda de nou.
7: Hola, bona tarda.
1: Bueno, és que clar, aquest és el tema, eh? O sigui, des d'avui fins demà, no sé què passa, una cosa molt gruixuda, el tema és l'eclipsi. L'eclipsi solar complet, que ja el tenim a tocar, és un fenomen únic que es podrà veure des de tot el nostre país, però que en el seu màxim esplendor la cosa completa serà des del sud i també des de la zona del Ponent, també. Nosaltres serem allà, a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, per explicar-vos-ho dimecres amb un programa especial farcit de continguts de 4 a 9 de la tarda.
7: Sí, només falten dos dies, una mica més de dos dies per aquest eclipsi, les zones catalanes on es podrà veure el fenomen de forma total, ja pràcticament ho tenen tot enllestit per l'arribada de milers de persones. L'objectiu és que tothom pugui gaudir d'aquest esdeveniment únic sense provocar el col·lapse ni malmetre l'entorn. Un dels principals riscos és que es mourà molta gent en diferents espais naturals en un moment de molt perill d'incendi. Per això els agents rurals han desplegat avui mateix un dispositiu especial de 150 efectius extres per reforçar la vigilància, especialment al massís dels Ports i a la Serra de Montsant, que estaran tancats demà des de les 9 de la nit i fins dijous a les 8. A més, també hi ha pobles que barraran pel seu compte el pas als boscos del seu entorn. A les muntanyes de Prades, avui ha arrencat el Festival de l'Eclipsi, 4 jornades amb tallers, xerrades, espectacles i d'altres activitats.
1: No s'hi posen per res, aquests, eh?
7: Amb l'astronomia, no, no. 4 dies sencer, avui arrenca aquest festival.
1: Alguna rave d'aquelles, però...
3: Anys a aprofitar-ho,
1: sense alcohol ni drogues.
7: De fet, fa dies que els allotjaments en aquesta zona ja han penjat el cartell de complet i alguns dels aficionats ja hi són. Ja són a llocs on l'Ivan de Toledo, la Noemí de Girona i el Nicolás d'Argentina.
8: Lo tengo ya desde hace años en la cabeza, hace a lo mejor dos años, cuando me enteré que en 2026 iba a haber un eclipse.
9: Al final es algo que volem capturar sí o sí, estem tots nerviosos, perquè clar, també és la primera vegada que jo i que molts farem un eclipse total.
10: Y muy entusiasmado de toda esta movida, ¿no? De ver cómo de tanta gente reunida por esto, la verdad que es muy bonito.
7: Cal recordar el dispositiu que va dissenyar el govern per garantir la seguretat i la mobilitat el dia de l'eclipsi. Dimecres hi haurà 900 agents dels Mossos repartits pel territori. Trànsit preveu que es compliqui la circulació, sobretot a l'AP7. Per això recomanen agafar vies alternatives, depenent del destí, com l'A2 i l'Eix per anar a Ponent, l'AP2 per anar cap a Valls o cap a Prades, i l'A7 o la Nacional 340 per arribar al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre.
1: Bé, per si encara no s'havia dit prou vegades, que la gent tingui clar que l'eclipsi comença a 8:15, tot i que el moment culminant és a 9:15, i atenció, que no es pot mirar directament, en cap moment, res d'invents, res de radiografies, res d'ulleres de sol. S'ha de buscar particularment les famoses ulleres homologades.
7: Sí, que només es podria veure amb els ulls directament, Pere, quan la lluna tapi completament el sol. Si es fa durant la resta de l'eclipsi, les conseqüències per la vista poden ser irreversibles, des de veure borrós fins directament quedar-nos secs. Per això, Salut recorda la importància de fer servir aquestes ulleres homologades a tot arreu, tant si es veu l'eclipsi des de les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre o Ponent, com si es veu des de qualsevol altre lloc. De fet, per a molts llocs com a Barcelona, aquestes ulleres estan pràcticament esgotades. Mm. Aquests últims dies, les òptiques i les farmàcies han rebut una allau de trucades i visites demanant-ne, però la resposta és la mateixa a tot arreu, que no n'hi han. N'ha parlat a RAC1, Isabel Domingo, d'Òptiques Universitàries, i l'Adrià Cerezo, de la farmàcia Ros de Olano de Gràcia.
6: No ens queden ulleres, estan esgotades. El divendres ens van arribar les 100 últimes i en una hora i mitja ja les vam esgotar. És un continu, que no paren d'entrar clients i de trucar-nos per a veure si en tenim, però no queda res.
11: Sí, el tema de les ulleres d'eclipsi està complicat. Hem d'anar amb bastanta previsió, però tot i així hem fet curs com a la majoria de llocs. Ens venen de tot arreu dient que no en troben i que no saben on aconseguir-ne, òptiques, farmàcies, i no sabem si en tornarem a tenir.
7: Avui, fins i tot, alguns clients, sense anar a ultimíssima hora, perquè queden més de dos dies, s'han quedat sense ulleres. També n'hem parlat amb alguns d'ells.
12: Com posen tanta por de que si mires te pots quedar sec, doncs he anat directament aquí perquè són vinc normalment i llavors m'han dit que estan esgotades.
13: A tres quioscos d'aquests de la 11 i no n'hi havien. I després a dues farmàcies i tampoc, i aquí a l'òptica també les tenen agotades. Bueno, ja tinc uns vidres d'aquests que estan d'allò, però bueno, està trencat, però bueno, un trosset per cada ull.
14: Em porto just unes a la butxaca que estic venguent per Wallapop amb el codi Olivia,
1: no,
14: 50% de descompte.
1: Aquesta senyora que diu, ens han posat tanta por al cos, que faci una cosa, ara d'aquí una estona a les 8, o quarts de 8, que es posi mirant el sol durant 10 minuts a veure què li passa. Bueno, no, que no ho faci, evidentment, eh?
7: O que escolti ara l'entrevista que farem.
1: O que escolti l'entrevista. Realment és molt flipant el que està generant l'eclipsi a mesura que s'acosta el dia, i no serà que fa dies que no estem avisant, eh? Nosaltres amb la professora Olivia Làctia, des de fa dies... Sí, però...
14: Bueno, ho fitxeu ara l'oferta.
1: No, tranquil. No, però vostè no intenti vendre-ho les ulleres aquí, ni fotre negoci.
14: 5 euros, 5 euros, ulleres!
1: Ni crear alarma, prou hi ha d'aquesta història. Ben ningú sap on fins on arribarà la bogeria. O sigui, és una incertesa perquè és una cosa que no ha passat mai i no sabem què passarà a les carreteres. Hi ha molta gent que no està prou preparada per preparar el fenomen. Per això volem saludar aquesta hora a un dels referents de la divulgació científica que ens ajudarà a resoldre tots els dubtes. Parlem del Joan Anton Català. Senyor Català, bona tarda, com estàs?
15: Hola, molt bé, i vosaltres?
1: Bé, aquí emocionat. Suposo que tu també estàs superemocionat amb el tema, no?
15: Molt. A més, ara ja tinc les papallones a l'estómac, perquè ja és que ho tenim aquí, perquè fa... Clar, home, fa, mira, un any i mig que donem conferències, que ho expliquem i tal, i ara dius, ostres, és dimecres, això ja és aquí.
1: Sí, sí. Des d'on ho veuràs tu?
15: Bueno, jo estaré treballant amb TV3, estarem a la platja del Trabucador, la banya del Trabucador.
1: Molt bé, que allà, diguéssim, tindreu bona visibilitat, perquè, clar, no hi ha muntanyes al voltant ni res de tot això.
15: Clar, si no tenim núvols, allà la visió pot ser espectacular.
1: Ah,
15: això
1: són
15: els dits creuats, clar.
1: No parles dels núvols, que tinc aquí el del temps, que ara li preguntarem, i comencem a estar una mica collonits. A veure...
15: Bueno, no, hem de ser positius.
1: Per un marciano que no hagi engegat la ràdio les últimes 3 setmanes i no sàpiga que hi ha un eclipsi, que els consells bàsics que donaries a algú que acabi de baixar de l'hort, diguem-ne.
15: Bueno, mira, si em permeteu, la primera és una falca publicitària del meu llibre, que és l'eclipsi del segle.
1: Bueno, que ja ens has colat l'especial de TV3, ara...
15: Ja t'ho he colat, ja t'ho he colat. A veure, és l'única guia que jo crec que hi ha de l'eclipsi, estic segur, en català, val? D'entrada, allà està tota la informació, però mira, coses importants a tenir en compte. Planificació. Que ningú esperi que aquell dia podrà agafar el cotxe a primera hora del matí i anar des de la zona metropolitana de Barcelona cap a Tarragona, cap al sud, i que arribarà bé... i sense cues, és que es preveu un col·lapse a les carreteres. Per tant, la precaució és anar-hi abans, als llocs on volem anar, arribar-hi amb temps suficient. Aquesta és la primera precaució. Segona precaució és la que heu comentat, i tornem a comentar, del tema de les ulleres. Mira, ara aquest senyor que sortia, al tall de veu, que deia, no n'he pogut aconseguir, però tinc uns vidres, i el d'un diu, i en tinc una mica trencat, sisplau. És que és la millor recepta per quedar-se sense vista. És a dir, res de vidres fumats, res de radiografies. Si s'han esgotat les ulleres, doncs busquem-les per internet a veure si les podem trobar, però no ens juguem la vista, que és el que els oftalmòlegs ens estan avisant, per una cosa com aquesta. Per tant, l'hem de gaudir molt, però amb precaució i amb responsabilitat. I el tercer consell és que hem de saber que això és un regal de la natura, és un espectacle que és únic. Tothom qui hem vist eclipsis totals de sol hem quedat enganxats i és un moment molt emocionant i l'hem de gaudir amb la seva màxima expressió. És molt exultant des del punt de vista de les emocions que et desperta i, per tant, també és una celebració col·lectiva. És una celebració d'aquests 100
16: formen part d'alguna cosa més que tu, no? De l'univers, de la natura, i d'aquí venen les llàgrimes als ulls, i d'aquí ve que t'abracis a les persones que tens al costat, i d'aquí ve, i aquí sí que hi ha estudis, que després dels eclipsis total de sol dels Estats Units, del 2017 i 2024, va augmentar la proporció de gent que es va apuntar a projectes de caràcter social. Perquè et sents tan afortunat d'haver pogut viure una cosa d'aquestes que necessites retornar, no?, a la natura, a la humanitat, a l'univers, aquest favor.
1: Clar, és que, Ramon, hi ha gent que pensa, aquests de la ràdio estan exagerant, els de la tele també, estan fotent la xapa tota l'estona amb això, però és que ningú, llevat dels caçadors d'eclipsis, que ja ho han viscut alguna vegada, ningú pot comparar amb cap altre esdeveniment que hagi viscut abans a la vida. Perquè,
16: no,
1: o sigui,
16: no, a veure,
1: tu pots
16: no,
1: veure una final bueno, de Champions, jo... pots veure un naixement... Pots veure, no sé, unes situacions molt emotives i molt bèsties, perquè més o menys les ha viscut molta gent al teu voltant. Però això, llevat d'un caçador d'eclipsis, és una sensació que no te la pots imaginar.
16: Bueno, jo et diria, Pere, sí que la natura ens regala coses, ara has dit, el naixement d'un fill. Jo penso que això és insuperable, sincerament, eh? Insuperable. Però, si parlem d'espectacles...
1: Això n'hi ha molts cada dia, i molta gent ho veu. És una cosa que... És...
16: Home, no, ja, no... Ja, però ho recordaràs tota la vida, aquell dia que vas veure sortir el caparronet, no?, del teu sí. fill o del teu fill. Però, bueno, al cel sí. Al cel no hi ha res que s'hi pugui comparar, ni les aurores boreals, per molt boniques que són. Mira, nosaltres vam anar amb la família a veure l'eclipsi solar del 2017 als Estats Units i ho recordarem tota la vida. Tota la vida recordes aquell moment i les expressions que dius, les vam enregistrar. De fet, i això li dic a la gent, escolteu, en lloc d'agafar el mòbil i mirar l'eclipsi a través del mòbil, que és una bestiesa, a més, el mòbil necessita també unes ulleres, i perdrem segons, que són efímers, d'aquesta totalitat, barallant-nos amb enfocar el mòbil, perquè al final no ens surti una foto ridículament petita. Agafem els mòbils, fem foto de família, això sí, i deixem enregistrant la veu, i deixem-lo allà enregistrant la veu. I quan ja haguem tornat a l'eclipsi i mirem a casa i comentem, escoltem allò que va enregistrar el mòbil, i veurem, escoltarem el que vàrem dir, el que va dir la gent que estava al costat, i ens farem creus de les expressions que vàrem dir, no? I això ho recordarem tota la vida. Recordem que el nostre cervell, els records, els genera combinant diferents coses. I això és un espectacle visual, també sensorial, perquè notarem la baixada de la temperatura a la pell, i també sonor, perquè escoltarem això, la veu de la gent cridant, sobretot es fa el silenci quan arriba la part total, però després és un moment exultant quan el sol torna, quan la llum torna, és quan la gent crida i ens tornem una mica bojos, i tot això és el que farà que aquest record sigui inesborrable.
1: Molt bé, doncs màxima prudència per la gent. Recordatori de les fases, hi haurà aquesta hora prèvia abans de l'eclipsi total o pràcticament total per qui no estigui a la zona de cobertura, que aniran veient, diguéssim, com una mena de lluna creixent menguant, però amb el sol, al revés, no? Diguéssim que
16: sí.
1: Aniran veient això.
16: Sí. És la lluna que es va, és el disfos, recordem que és el disfos de la lluna que es va menjar en el sol, la menjada començarà per la dreta del sol i es anirà menjant a poc, anirà ocultant, i això començarà als 19:35 i anirà vora una hora, el que ara deies, vora una hora fins més o menys 9:15 del vespre, que allà és quan, si t'has situat en un lloc de totalitat, això vol dir el sud, comarques del sud o terres de Lleida també, el que veurem és que la lluna ha ocultat del tot el sol. Aquest és l'únic moment en què ens podem treure, amb molta precaució, ens podem treure les ulleres i mirar directament el sol eclipsat amb la corona solar i els estels que hauran sortit al cel. Això durarà molt poc, en funció del lloc on et trobis, 30 segons a Lleida, un minut a la ciutat de Tarragona, un minut i 37 segons a les Terres de l'Ebre, per tant és molt poc, no podem tampoc deixar les ulleres molt lluny perquè ens les haurem de tornar a posar
1: mà,
16: de seguida.
1: Les ulleres a la mà.
16: Correcte, exactament, quan es torna a fer de dia ens les tornem a posar. Això és 9:15 del vespre.
1: Queda clar, i ens apuntem al teu consell. En lloc de fer el tonto intentant fer una foto amb el mòbil que quedarà com un xurro, i després ens circularan de molt bones, de grans fotògrafs que estaran atents a això, enregistrar l'àudio del que està passant amb la família, o fins i tot si tens la manera de trincar la càmera, que t'estigui filmant a tu la teva reacció, d'allà posada amb una mena de trípode o una cosa, amb la imatge, que vegis un moment als últims 5 minuts com reacciona la família, i ja està. I
16: exacte,
1: un record,
16: jo penso que és molt bona
1: i
16: idea.
1: La
3: I ens agafem
1: foto.
3: De les mans també, no?, per exemple.
1: Ens hem d'agafar de les mans?
3: O no?
17: Ha dit abraçar-nos, ell.
3: Això, abraçar-nos.
1: Bueno, ja...
16: Sí, ens abraçarem, ens abraçarem.
1: Ens abraçarem.
16: Aquí es crea... Bueno, es crearan parelles noves. Espero que
1: Espera, espera.
16: Es crearan parelles noves.
3: A veure.
18: Exclusiu.
3: Un moment.
1: No, calma.
3: Explica'ns això. Home, que jo estaré treballant amb tu.
1: Bueno, pues mira, ja... Escolta, com si fos un martiri. Bueno, ens ha quedat molt clar. Aquella nit hi haurà activitat. Moltes gràcies.
16: Sí, adeu, de res, algú, a vosaltres.
1: A part de les llàgrimes de Sant Llorenç, algú veurà les estrelles aquella nit. Ens ha quedat molt clar.
19: Que cabe duda, no?
1: Molt, sí, moltes gràcies, Joan Anton. Bona eclipsi.
16: Adéu,
1: que vagi molt bé. Bueno, ens ha quedat clar, no?, tot com ha d'anar. I si no, ja sabeu que tenim el nostre superprograma especial a partir de les 4 des de Roquetes. I ja està. I allà estarem fent-lo... Sí, que l'estarem fent, clar.
20: Sí, sí. O sigui, hello! Feu un programa tot
17: tot junts i no m'heu dit res. Hashtag FOMO, hashtag blockets.
1: Bueno, és que ja apuntaven que tu vindries, Coco.
17: Però,
1: que no.
17: a veure, boomer, si no m'envies un DM, com vols que sàpiga que aneu tots junts a veure'l? No. On volies que anés si les meves friends estan totes a Formentera?
1: Sí, pesadetes totes elles, eh? Vostè està convidada, Coco. Vull dir que
17: ai, no, ai, gràcies, amor. TKM, Pere. Pensava que jo no... Que ja no m'ho anaves a dir,
1: saps? Estàs tan apijada que no saps el que dius, eh?
17: O sigui, XD, saps? O sigui, pensava que passaria l'eclipsi jo sola, o que és pitjor amb la meva família, saps?
1: Porto dies homologades, d'acord?
17: Sí, ara li compraré algú.
1: Vinga, va, fins dimecres.
18: La luna.
1: La luna què?
18: És un dron.
1: Un dron?
18: Per espiar-nos.
1: No, la luna és un satèl·lit. Què coi, un dron? Miguel Bosé.
18: No.
1: A veure, no és un dron. Vostè què en pensa, l'eclipsi? Ho veurà o no ho veurà?
18: No.
1: No què?
18: No.
1: No què?
18: No.
1: Vale, no.
18: La gente tiene que mirar eclipsi.
1: No lo tiene que mirar.
18: Es un plan del Estado.
1: No, no.
18: Y las ópticas para vendernos gafas.
1: Que no.
18: Cuando,
1: no se inventa.
18: Y además... Cuando estemos mirando hacia arriba, aprovecharán para vacunarnos.
1: No, vacunarnos.
18: Que no estemos cuenta.
1: Va, gràcies, senyor Bosé.
18: En Reolit.
1: Prou.
18: Reolit.
1: Per cert, que tinguem en compte l'accessibilitat d'aquest esdeveniment, que més enllà de Catalunya es podrà veure en molts llocs de la península i d'altres països del món. Avui hem sabut que la NASA ha llogat un poble sencer de Burgos, que està deshabitat, no pensis que han fotut fora la gent, per fer una retransmissió planetària de l'eclipsi.
19: Sí, es diu Villalibado i en aquests dies acollirà una trentena de científics de l'Agència Espacial Nord-Americana. Estan muntant els seus telescopis i tot l'equipament per poder mostrar aquest fenomen meteorològic, sobretot als Estats Units, amb aquest streaming. Preveuen que només a través de la senyal de la NASA el seguiran en directe unes 10 milions de persones. Segons també llegim a La Vanguardia, han triat aquest poble perquè està dins de la franja de l'eclipsi total, perquè té també un horitzó clar i també unes bones infraestructures de comunicacions. Els científics de la NASA, per cert, també estudiaran l'impacte de l'eclipsi en els éssers vius, com en els animals. Per cert, que des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, on serem nosaltres, on farem aquest programa especial, el govern també farà una retransmissió en directe d'aquest fenomen.
1: Ah, sí? Fem la competència nosaltres?
19: En vídeo.
1: En vídeo, doncs...
19: És diferent.
1: Els hi tallarem l'internet.
19: No, home, no, en vídeo i en ràdio.
1: Home, si no, també un programa especial que la gent posi RAC1, no? Aquesta cosa del govern, ja em diràs tu, no? És una notícia força curiosa.
20: Pues vaya. Jo que pensava que tu eres un mamarracho, Pere Mas, però esto de la NASA... La verdad es que es la mayor mamarrachada que he escuchado en mi vida.
1: No, és una mamarrachada. No pensava estar... Bueno, no sé. Sí que és una mica estrany llogar un poble sencer, però vaja, no és una mamarrachada, tampoc.
20: Perdona, pero ¿serás excéntrico con estas gafas que me llevas? Alquilar un pueblo es tirar dinero.
1: ¿Cómo tirar dinero?
20: Mira, con Planifica Madrid yo ya he comprado 2 pueblos en Burgos y 4 en la Anoia.
1: A com? A la noia?
19: A la noia, la me...
1: Però un moment.
19: Quins pobles?
20: La noia?
1: No sé si és bona idea. No, no, és igual.
20: Allà ell.
1: No és una gran idea reconèixer malversació de fons comprant coses en directe des de la ràdio, eh?
20: A ver, hijo de fruta.
1: Ai.
20: Coco loco. Cara de litchi.
1: Brou.
20: ¿Tengo cara de independentista?
1: No.
20: Responde. ¿Tengo cara de socialista?
1: No,
20: pues,
1: no, tampoc.
20: Pues tú crees que me va a afectar una investigación por malversación?
1: No, si no ets associat a INDEP, efectivament hi ha menys números de pillar als jutjats. Bueno, moltes gràcies i es pot ventilar. Bueno, a veure, tu, prou de tabarra de l'eclipsi o no?
21: Saps que hem rebut el primer correu d'un oient dient que està fins als nassos que parlem de l'eclipsi?
19: Bueno, és normal.
1: Com es diu? Oient, tranquil·la que ja acabem.
21: Sí, queda poquet. La Gemma diu, quina pallissa esteu donant amb l'eclipsi, matí, tarda i nit, porteu no sé quants dies parlant del mateix. És que se m'han tret les ganes de veure'l.
1: No, dona, no, Gemma. No, pregunta-li on el veurà. No, home, no, Gemma.
19: Cristina.
1: Doncs mira, encara no sabem si el veurà o no, perquè depèn del temps que faci allà on hagueu de ser. Nil Ferrés,
19: bona tarda.
1: Atenció, és el moment més esperat del dia. Es podrà veure l'eclipsi o hi haurà boira baixa? Hi haurà núvols? Plourà?
21: Ui.
1: Nevarà el dia de l'eclipsi?
20: Nevarà.
1: Hi haurà molta, com es diu això, contaminació i no es podrà veure bé... El sol, que recordem, estarà ponent-se, estarà molt inclinat ja.
19: Ai, ai.
1: El Nil Ferrés té la resposta, però serà després de la publicitat.
22: Versió estiu, amb Pere Mas.
23: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
24: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
23: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure.
25: Torna la revista Solo Moto.
0: amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit Moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil Moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
2: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten...
4: L'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
2: A RAC 1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
4: Al món a RAC 1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
5: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
1: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
8: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
1: Calli, dona, no exageri.
2: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El món a RAC 1 i el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un milió.
22: Versió estiu amb Pere Mas.
1: Nou minuts i seran les 5 de la tarda. Versió estiu, seguim endavant. Hem promès la veritat revelada sobre el temps que farà dimecres. Nil Ferrés, un dels homes del temps de RAC 1. Com estàs?
25: Bona tarda.
1: T'hem aplaudit abans, per tant et donem per aplaudit. Vinga, dos dies queden.
25: Què? Exacte. Doncs mira...
1: Què, la pregunta és què? Diguem-ne, no cal preguntar gran cosa. No?
25: Exacte. A hores d'ara, els models que tenim meteorològics són models de resolució mitjana, per tant ja podem començar a intuir forces coses. Primer de tot, els punts més complicats a hores d'ara, amb models en mà per l'observació aquell dia de l'eclipsi, poden ser el Pirineu, Prepirineu i punts de l'interior del nord-est, perquè seran en aquests punts on es poden desenvolupar nuvolades de tarda que puguin donar lloc a alguns xàfecs, tempestes. Ai. I per tant caldrà-ho seguir. Tot i així, els punts d'observació amb condicions meteorològiques més òptimes se situaran sobretot a Ponent i també al sud de Catalunya. Mm-hmm. Sobretot a Ponent. És a dir, Pla de Lleida, tota la zona del Segrià... Tot i així, cal estar pendents perquè en aquella zona l'eclipsi durarà al voltant dels 32 segons. A Lleida, 32 segons. Mm-hmm. Això la totalitat. A Tortosa, en canvi, que és al sud de Catalunya, durarà al voltant d'un minut i 31 segons, per tant durarà més temps, però tindrem més incertesa meteorològica. Home, per què? Doncs perquè en aquest punt, precisament en aquesta època de l'any, és força comú que a les hores del vespre es creïn núvols baixos costaners. I per tant això ho haurem d'acabar d'afinar, sobretot al llarg del dia de demà i fins i tot el mateix dia de l'eclipsi.
1: Per tant, millor per la gent que va a les Terres de Ponent, sí, o que està a les Terres de Ponent, i una mica més just cap al sud. Però pitjor cap al Pirineu. Una mica.
25: Exacte.
1: De moment estem així.
25: Exacte. A més a més...
1: Ui, que ens amaga informació aquest tio, eh? Aquest tio no ens ho vol dir clarament. És com un metge que no t'acaba de dir clarament les coses.
25: No, a més, al sud, el que és Terres de l'Ebre, haurem d'estar molt pendents també de diversos nuvolades que puguin créixer al sector del sistema ibèric, perquè ens podríem fer la guitza només a nivell d'observació, perquè recordem que el sol estarà al voltant dels 5, entre 4 i 5 graus elevat de l'horitzó, per tant, estarà molt baix, i qualsevol enclusa que es desenvolupés d'un núvol de tempesta, doncs ens el podria tapar des de la nostra perspectiva.
1: Bueno.
25: Per tant, caldrà esperar demà i sobretot el dia de l'eclipsi, mirant el satèl·lit Meteosat, observar exactament a on es desenvolupen aquestes nuvolades per exactament acabar de concretar els punts de millor observació.
26: Tiana.
1: No, Tiana, deixa-la.
26: Flipa el cim.
1: Bueno, i breument, la previsió del temps per la resta dels humans i per la resta de coses i en les properes hores, per entendre'ns, que jo crec que aquest matí crec que ha sigut el Martí, que ha dit que féssim el paraigües, potser.
25: Exacte, al llarg de la tarda podem tenir xàfecs i tempestes, sobretot el que seria Alt Pirineu, Prepirineu Occidental, també sectors de les Terres de l'Ebre, i és que aquests ruixats poden anar acompanyats altre cop de tempesta i localment de calamar-se o pedra, per tant, precaució en aquest sentit. De cara a la nit també, una mica de precaució al prelitoral, litoral tarragoní, també es poden desenvolupar ruixats localment intensos. De cara a demà, doncs, seguirem amb temps força estable durant el matí. A la tarda, alguns ruixats més al Pirineu, Prepirineu, sobretot oriental, i és que els propers dies les temperatures continuen a l'alça. De fet, continuarem parlant de valors entre 5 i 6 graus per sobre del que tocaria per l'època, per tant, calor, com és habitual al mes d'agost, però més incrementada.
1: Això no és problema. El que hem d'arreglar és el de la visibilitat de cara a dimecres. Tens 24 hores per fer-ho, d'acord? Moltes gràcies.
25: Gràcies a vosaltres.
1: Va, que vinc de qüestió. Deixem l'eclipsi... Anem a Ceuta. Allà l'exèrcit espanyol s'està preparant per blindar la frontera davant l'amenaça d'una nova entrada en massa d'immigrants. Podria ser dissabte.
19: El Ministeri de Defensa ha donat l'ordre a tots els militars que estan destinats a la ciutat autònoma de que tornin de les vacances a partir de dijous. A més, la Guàrdia Civil tampoc donarà més vacances i permisos als agents del cos mentre segueixi la crisi. Avui encara hi ha milers de persones malvivint pels carrers de Ceuta i la xifra de menors registrats al sistema d'acollida s'eleva fins als 1.400. Avui el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha deixat clar que encara no es pot parlar de normalitat.
6: Una situació de llegada exterior a través de migrantes de una població semejante a la que hay en Ceuta, esa normalidad, porque la mayoría regresó, sí se alcanzó. La normalidad de las calles, el poder tener Ceuta como era Ceuta antes, es lo que tenemos que lograr. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo.
19: Sobre el repartiment de menors, avui el PP ha confirmat que els seus consellers assistiran a la reunió que la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha convocat per dijous. Un moviment que xoca amb la decisió dels consellers de Vox, que governen de bracet amb els populars Extremadura, Castella i Lleó i l'Aragó, i que ja han dit que plantaran a la ministra els del PP, però ara estan oberts a parlar, tot i que el seu vicesecretari de Política Autonòmica, Elias Bendodo, ha demanat retornar al Marroc als menors no acompanyats.
7: Nosotros siempre cumplimos la ley, y lo vamos a seguir cumpliendo. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
19: A casa nostra, Junts insisteix que Catalunya ha de quedar fora de la reubicació de menors. La formació alega que aquí ja s'ha sobrepassat la capacitat d'acollida i per això reclama que s'apliqui el repartiment que van pactar l'any passat amb el govern espanyol, llavors, per la crisi a les Canàries.
1: I mentrestant, continuen xocant opinions a Europa sobre quina política migratòria s'ha d'imposar. Vaja, xocant opinions i un sidral bastant notable entre els països.
19: Sí, Dinamarca i Itàlia continuen endurint el seu discurs contra la immigració irregular després d'aquesta crisi a Ceuta. Les primeres ministres, Georgia Meloni i Met Fredrikstuen, han publicat un comunicat conjunt en què rebutgen la immigració descontrolada a Europa. Una carta en què totes dues dirigents reclamen crear centres de repatriació en tercers països i també exigeixen més respecte a les lleis i als valors europeus com la via per garantir la seguretat.
1: Com és sabut, Itàlia i Espanya viuen moments de tensió diplomàtica amb el rerefons de la crisi dels immigrants. Vaja, que hi ha un cau muntat entre els dos països bastant notable. Vaja, ja se sap.
9: Més socialista, Pere, la situació és intolerable.
1: Sí.
9: Es momento de tomar cartas en el asunto.
1: Sí.
9: Por eso llevaré a cabo el pack de medidas para normalizar la situación con Italia.
1: Claro.
9: El pack más progresista sí, sí. del mundo.
1: Ya saben que es el gobierno más progresista y el pack más progresista, pero a mí no me digas socialista.
10: Ya siempre ha sido el PSC. No,
9: veo que a ti también te han metido en el Pegasus,
1: no,
9: en el móvil.
1: Aquí ni Pegasus ni mandangas. Es el Marc Espejo, nuestra técnica son jetas. En fin, el seu clot, el seu, ¿cómo se dice eso? Grupo de mesures, el paquete de mesures para contraatacar a Italia.
9: ¿Queréis saber qué lleva mi paquete?
1: Se va, no, ya prou de
9: ya él, sí, ¿quieres
1: no.
9: ver mi
1: paquete? No, no volem veure tu paquete.
9: Pues España ha tenido bastante y va a responder. De ahora en adelante, todas las pizzas producidas en España van a tener piña como ingrediente principal.
1: Això sí que és una escalada de tensió i no altra.
9: Es más, si nos están escuchando algún italiano, acabo de romper los espaguetis por la mitad antes de tirarlos a la olla. I voy a hacer la carbonara con nata.
1: Que ens bombardejaran, prou, vull dir que no prou d'aquestes coses, en fi.
9: Vamos a prohibir la ropa apretada y conducir mal.
1: Val, molt bé, algun estereotip més o deixem aquí ja...
9: Pero ahora vamos a hacer que se cumpla.
1: Molt bé, molt bé, perfecte. Doncs ja està, ho podem deixar aquí o vol dir alguna cosa més?
9: El último, quedará terminantemente prohibido ser un seductor.
1: Vaja, sí.
9: Aunque esto no tiene nada que ver con Italia, sino porque es... apropiación cultural de mi persona.
21: Por favor.
9: ¿Sabéis qué es lo que no cabe por el agujero de la
1: no,
9: piña?
1: No, ya está. Muchas gracias.
9: ¿Ya él?
1: Perro, prou, ya está. Fora, gracias. Muchas gracias. Prenem nota. Adéu. Va, que hem d'actualitzar una notícia coneguda fa no gaire estona. És el terratrèmol d'última hora que ha sacsejat el centre de Colòmbia. És un terratrèmol de magnitud 7,4 i que, de moment, d'acord amb les primeres xifres, ja ha provocat 18 morts. S'ha sentit o s'ha notat aquest terratrèmol a diferents ciutats com Cali, Quibdó, Pereira, i també s'ha percebut una mica al Panamà i l'Equador. Recordem, de moment hi ha 18 morts per aquest terratrèmol.
19: Sí, precisament aquesta xifra, Pere, dels 18 morts l'ha donat l'alcalde de Pereira, una ciutat de Colòmbia situada al centre del país. És Mauricio Salazar, que ha confirmat a mitjans locals que de moment hi ha aquesta xifra de 18 morts. Un sisme, un terratrèmol que s'ha produït poc després de 7:45 del matí, hora local, és a dir, 3:15 de la tarda, hora catalana. L'epicentre s'ha registrat a la localitat de San José de Palmar, situat a la costa del Pacífic. Una profunditat d'uns 96 quilòmetres, segons ha informat el Servei Geològic de Colòmbia. Aquest terratrèmol s'ha notat també, com bé deies, en ciutats grans com Bogotà, la capital, Cali i també Manzanares. De fet, a la capital s'han evacuat centenars de persones que han hagut de sortir de casa seva per aquest risc d'esfondrament. La ciutat de Quibdó, la capital del departament de Chocó, situada a la costa del Pacífic, és una de les zones també més afectades. Encara no se sap aquí si hi ha víctimes, tot i que sí que hi hauria diverses persones ferides i edificis derrumbats. També s'han registrat danys en infraestructures com a l'aeroport de Matecaña.
1: A veure, una xifra que us dono ara quan són les 5, de seguida acabem i passarem als esports i als companys informatius. A veure si us la creieu. A la xarxa de Rodalies hi ha, de mitjana, gairebé un robatori de coure cada dia.
21: No pot ser.
1: Què, ningú li ha sorprès, oi? No,
19: doncs sí, doncs és veritat. Segons detalla La Vanguardia, des de gener fins al juny d'aquest any ja hi ha hagut 152 robatoris. Aquest ritme, el desembre, en podrien ser més de 300, el triple que ara fa 2 anys i 10 cops més que el 2020. De fet, Catalunya és la regió de l'Estat on es cometen més robatoris i hi ha molta diferència. Aquí se'n concentren 4 de cada 10. Darrere d'aquest repunt hi ha el preu del coure que s'ha enfilat en els últims anys. No cal anar més enllà. L'últim robatori ha estat aquest matí a l'estació de Bellvitge-Gornal. Els robatoris s'acostumen a concentrar les zones on hi ha obres de desdoblament de les vies, però també a l'R3, un dels punts negres de la xarxa.
1: Per cert, que avui és el 7è dia consecutiu de vaga a l'aeroport del Prat dels treballadors de Ground Force.
19: Una aturada indefinida que en una setmana ja ha obligat a cancel·lar 130 vols. Com ja m'ha anat explicant, el personal de Ground Force està de vaga per reclamar millores laborals. Són els que gestionen l'equipatge i l'embarcament d'aerolínies com Lufthansa, Etihad, Air France o KLM. Per avui ja s'han cancel·lat una 20ena de vols i Aena recomana anar a l'aeroport amb temps perquè es preveuen més cues de l'habitual.
1: Però ja ha arribat el Guillem Ramon Salvat, que està aquí fora assegut.
19: Sí.
1: El senyor dels assassins, el sang i fetge, però si no toca actuar encara, si primer va la convidada, que està allà al darrere. A ben aigua, veig des d'aquí. Com es diu? Algú sap?
21: Disculpa?
1: Una que no escolta.
21: No, jo...
1: Algú més que estigui fent-se la manicura.
19: Jo estava pendent.
21: No.
19: Què passa?
21: No, digues. És que no, estem en moltes coses. Ja saps
1: estimada.
21: Que...
1: No. La nostra convidada d'avui és una dona molt estimada. Però abans us vull presentar unes sigles que són Plater, P-L-A-T-R, que seran font de conflictes i de xou bastantes vegades. Avui, bueno, ara no he romput, ja veureu per què. Perquè, vaja, perquè ajuntaments i entitats han presentat un front comú contra els megaparcs renovables. Això seria el punt de partida.
19: Sí, de nou s'han reunit els organismes més afectats per reclamar canvis urgents al Plater i protegir el territori. De fet, detallen que l'actual pla incompleix 44 punts de la legislació catalana, espanyola i europea. Ho ha explicat una de les membres de la xarxa catalana per una transició energètica justa, la Montserrat Corberó.
3: Són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé. Fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
19: Asseguren que s'han presentat moltes més al·legacions de les que diu el govern. La xarxa en compta unes 11.800 i creuen que encara en falta afegir, per exemple, les que han fet els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats. Recorden que el projecte n'ha rebut més de... És el projecte que n'ha rebut més de tota la història de la Generalitat.
1: Bueno, hi ha un bon rotllo amb aquest tema, que flipes. Veurem què passa amb aquestes 10.500, 11.800, 12.000 al·legacions que ha rebut el Plater. Durant els propers dies veurem com la Generalitat gestiona aquesta gran quantitat de paperassa que està en contra d'aquesta idea. Per tant, estarem...
10: Bona tarda, gironins fanàtics del cul de la lleona.
1: Va, prou.
10: 12.000 al·legacions no són tantes, es poden gestionar de manera eficient i pràctica.
1: Consellera Paneque, molt bona tarda. Com pensen gestionar 12.000 al·legacions? S'ha de tenir en compte que són 12.000 per un sol projecte, el Plater aquest.
10: Sí, doncs, miri, podem llegir algunes queixes en directe. Sí. Agafo una aleatòria, mira, aquesta
1: curiós. Molt bé, aviam. I
10: Núria
1: què diu?
10: De Figueres ens diu: quan penseu pujar els sous als professors i reduir la càrrega burocràtica?
1: Vaja.
10: Ai, va, veja, espera, que s'ha colat una queixa de, professors, la poso aquí al calaix del Departament d'Educació.
1: Bona nit. Està triturant una al·legació dels professors?
20: No, no, ah, no pas, no pas.
1: Hi ha més al·legacions, a veure què
20: sí,
1: diuen.
20: Mira, n'agafo una altra. Jordi de Mataró comenta... penseu arreglar algun dia el servei de la RRU de Rodalies?
1: Buf.
20: Aquesta també s'ha colat, eh? Deixem sí, que la posi a l'arxiu del Departament de Territori.
1: Però un moment, vostè més és la consellera de Territori, l'està triturant també aquesta queixa.
20: És un moment, però... un moment, Pere, que sí, crec que he trobat una al·legació del plater.
1: Impersonal.
20: Ara sí, eh? Lluïsa de Cunit ens diu... Tonta, qui ho llegeix? Ai, mira, aquesta l'enviaré directament al despatx
1: prou,
20: en Salvador,
1: va,
20: eh?
1: Va, prou d'aquest color. En fi, aviam un moment. S'ha donat que no ha regat, no ha solucionat res, cap al·legació del plater... I tots són queixes pel mal estat dels serveis a Catalunya, que és un xuc, tot.
20: Pere, no es preocupi, no, no, i no deixi'ns gestionar els professionals. Sí. Com ha vist, el sistema funciona a la perfecció.
21: Segur.
1: Vale, perfecte. Gràcies, consellera Paneque. Més que el govern de tothom, és el govern de la trituradora, em fa l'efecte, eh? Va, els esports, el moment més esperat del dia, no?
11: I tant, sempre.
1: Exacte.
11: Exacte.
1: El Martí dels esports.
11: Martí dels esports.
1: Martí Coma.
21: Martí Puig Coma.
1: Collons, noi, és que ho he dit al revés, el que em pensava que era, i ho he dit
21: ja,
1: malament.
21: Ja.
1: Sí. M'ho haig apuntat. O m'ho apunteu o no ho puc dir bé. Ja està. Perquè, bueno, és igual. Martí Coma Puig.
21: Martí Puig.
11: Puig Coma.
1: Bueno, això, és igual. Però no és igual. Martí, el nostre home del temps afegit, el far radiofònic dels esports.
11: Exacte.
1: Avui de què parlarem?
11: Doncs
1: avui
11: mira,
1: és un dia com que estem a l'espera, l'espera, l'espera, sí, l'espera, l'espera, però no acaba de cantar.
11: Tenim quatre noms sobre la taula.
1: Cuida'l.
11: Cap és oficial encara. Vinga. Un és Ferran Torres, que és el més recent d'avui.
1: Sí.
11: Julián Álvarez també, que avui ha tornat als entrenaments.
1: Sí.
11: Araujo i Rodri són els quatre noms que parlarem avui.
1: A veure què passa. Amb qui ho parlarem, això?
11: Doncs avui ho parlarem amb un que es diu David Factura Broc.
1: No, no es diu Factura. Però si va venir a robar el dissabte, el Broc.
11: Va venir
1: ai,
11: dissabte.
1: Va venir?
11: Para, no, para.
1: No, aquest tio està...
11: Li, ja, torne avui.
1: Ja li posen un
11: llit
1: aquí.
11: T'ha agradat el joc de paraules?
1: Sí, sí, home. Va, sí. El joc de paraules no. Només ha consistit en posar una paraula entre el nom i el cognom, eh? El joc de paraules és una altra cosa.
11: I també tindrem l'Àngel Pérez, que vindrà de la planta 5.
1: Molt bé, sí. Oh, sí, l'Àngel sí, Pérez del Mundo de Deportivo. I l'enquesta del dia. I així ens anem ja al butlletí amb aquesta il·lusió que ens fa.
11: Doncs mira, ja que tenim tants noms sobre la taula, hem preguntat quin moviment del mercat us fa més il·lusió. I tenim quatre opcions. La cessió d'Araujo al Liverpool, el traspàs de Ferran Torres, l'arribada de Rodri o la compra de Julián Álvarez.
1: Uf. Doncs la gent ja pot començar a votar i els resultats els dirà la Iel amb aquella il·lusió i alegria que li fa
21: sí,
1: sempre aquesta situació. Sí, ho ha dit convençuda. Gràcies, Martí.
11: Perfecte.
1: Fins a les 7, sí, dos minuts abans, dos minuts després. Vols un butlletí de les 5 i 7?
11: Sí, i tant.
1: Fa il·lusió?
11: I sempre em fa il·lusió.
1: Doncs fot-hi la sintonia. A veure, tenim el Joan Ortiz, d'Informatius, aquí el saludo molt cordialment. Bona tarda, Joan.
12: Què tal, Pere Mas? Bona tarda. I també tens el Nil Piera, que t'està escoltant,
1: sí,
12: i a punt amb els esports.
1: Nil Piera, els esports, que és el que va anar l'altre dia a cobrir un partit.
13: Vam efectivament, el del, el del Girona.
1: Sàpigues que vaig preguntar qui eres, em vas dir no sé qui, vaig dir vale, avui he anat a saludar, oi, vaig saludar un pàjaro que està a esports, i dic, ets el Nil Piera, i diu, no, no soc jo. Però tenia el cabell arrissat com tu. Vull dir que hi ha un tio que es fa passar per tu, o potser em vaig confondre.
12: I que és un pàjaro.
1: Bueno, exacte. A veure, esports és el mínim que es pot dir de la gent d'esports, eh? I, bueno, que avui hi ha el Joan Lluís García per aquí rondant.
11: Vigila.
21: Un altre pàjaro.
1: Sí, no, aquest sí que és un bon pàjaro. És el... bueno, és igual. Nois, va, que a més el tema, justament ara, no és el tema el que encapçala el butlletí, no és per fer broma, per tant, recetegem una mica.
21: Va.
1: 5 i 8 minuts, encapçalem el butlletí d'aquesta hora amb un nou ofegament mortal a les platges. Hi ha hagut 18 des que va començar la temporada de bany a mitjans de juny. Endavant, Joan.
12: Es tracta d'un home de 83 anys i de nacionalitat francesa, es banyava a Roses i l'avís al 112 s'ha rebut a un quart de 12 del migdia per alertar que hi havia una persona inconscient dins l'aigua. Els serveis de socorrisme l'han tret i portat cap a la sorra per reanimar-lo, però les quatre dotacions del sistema d'emergències mèdiques que hi han anat després no han pogut fer res per salvar-li la vida. Per cert que en aquell moment a la platja hi havia bandera verda. I com heu dit fa uns minuts, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat Colòmbia a 8:15 del matí hora local. Les xifres parlen de moment de 18 morts. A alguns mitjans en parlen ja de 22. L'epicentre ha estat a l'oest del país, concretament al departament del Chocó, però els efectes s'han deixat sentir a bona part del territori, també a països veïns com Equador, Panamà i Venezuela. El govern encara no ha fet un comunicat oficial amb un primer balanç dels danys, però sí que ha dit que es tracta d'un terratrèmol més important, que es tracta del terratrèmol més important a Colòmbia en els darrers 10 anys. A més, el president del país, Abelardo de la Espriella, que tot just prenia possessió del càrrec la setmana passada, ha anunciat que anirà a Pereira, una de les ciutats més afectades, i que activarà un comitè d'emergència per fer front a la crisi. També s'han documentat danys importants a ciutats com Quibdó, Cali, Buenaventura o Manizales. I l'actualitat també passa, com sabeu, per Ceuta. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha reclamat activar un centre d'internament per estrangers per garantir les necessitats vitals dels migrants fins que se'ls pugui expulsar. Vives vol tenir aquestes persones confinades, ha utilitzat aquesta paraula, i ha reclamat més mitjans humans i econòmics a departaments com Estrangeria i Justícia, la Fiscalia o la Policia per agilitzar les expulsions. Ho ha dit després de reunir-se amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. A més, ha demanat que aquestes mesures es prenguin amb caràcter d'urgència i ha vaticinat què s'aconseguirà si es posa en marxa aquest centre d'internament.
14: Pues se conseguirá que las necesidades vitales las tengan cubiertas, se conseguirá que no estén en nuestras calles y se conseguirá que se puedan tramitar con mayor agilidad y facilidad los expedientes de expulsión.
12: Vives també ha demanat un increment substancial de la policia i una presència més gran de l'exèrcit al carrer i a les infraestructures crítiques i estratègiques fins que tot plegat, ha dit, torni a la normalitat. I ja ho hem avançat aquest matí a RAC1, les ulleres per veure l'eclipsi estan esgotades. Doncs bé, els experts ara reiteren que no s'han de fer invents per mirar el moment en què la Lluna tapi el Sol. Ho ha recordat fa uns minuts el Versió Estiu, el divulgador científic Joan Anton Català.
15: És la millor recepta per quedar-se sense vista, és a dir, res de vidres fumats, res de radiografies. Si s'han esgotat les ulleres, doncs busquem-les per internet a veure si les podem trobar, però no ens juguem la vista, que és el que els oftalmòlegs ens estan avisant, per una cosa com aquesta.
12: També ha insistit en deixar el mòbil de banda i gaudir del moment. I ara temps pels esports amb el Nil Piera.
16: El Barça ha rebutjat la primera oferta del PSG per Ferran Torres. Els francesos han enviat una proposta inicial de 40 milions d'euros fixos que el club blaugrana considera insuficient, ja que espera treure mínim 50. Tot i aquesta primera negativa, les tres parts estan interessades en accelerar l'operació i tancar-la abans del dimecres per evitar que Ferran s'incorpori als entrenaments amb el Barça. D'altra banda, Roni Bardagis s'ha lesionat de gravetat al genoll dret en l'entrenament d'aquest matí. El club està a l'espera de saber amb exactitud el diagnòstic de la lesió i el tractament a seguir per emetre un comunicat que es preveu que es faci demà. Tot i això, des del Barça existeix pessimisme amb els pronòstics de la lesió. I una altra lesió l'hem tingut avui, en aquest cas el Barça femení, la davantera portuguesa.

0: A la nit, tampoc es descarta algun ruixat intens a punts del litoral i prelitoral tarragoní.
1: RAC 1. No gastis el teu val escolar a qualsevol lloc. A Servei Estació val més, perquè amb nosaltres tens un 15% de descompte extra per completar la tornada a l'escola.
2: Motxilles, carmanyoles, llibretes, colors, estoig, manualitats i també mobiliari i accessoris per al teu espai d'estudi o de treball.
1: I amb aquesta calorassa, si bescanvies el teu val escolar, et convidem a un gelat a High Cream, la gelateria de l'entrada.
2: Servei Estació, el curs comença aquí.
3: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Versió estiu amb Pere Mas.

0: A veure, aviam, què està passant amb el mòbil? Sí, sí, està obert el micròfon, eh?
1: Estàvem
0: Magda, aviam, aclarim en antena el problema del micròfon.
1: Estava posant l'avió aquest que surt.
0: El mode avió. Què és un iPhone?
1: Que no sona.
0: I si truquen l'agafes, eh? Vull dir que no... Aquí estem en família, no tenim inconvenient.
1: Va, ara, som una família, ja m'ho he dit.
0: Ja el tens silenciat o no?
1: I posat a l'avió.
0: Ah, molt bé, mode avió. I a més hi ha hagut un que ha dit que m'ajudi aquest noi tan simpàtic que hi ha fora. Llavors jo he pensat, no hi ha tants nois a fora. I simpàtic
2: ni
0: tampoc
2: simpàtic.
0: Especialment. Exacte. Hi ha qui? Guillem, aixeca
2: Ramos...
0: el cap. Guillem Ramos Salvat.
1: Sí.
0: És aquest? No ens
1: el que tu has parlat.
0: Sí,
1: no,
0: aquest.
1: Sí, doncs, sí, sí, que era ell. Clar, és que aquest, no el veig ara.
0: Aquest és un cas una mica estrany, ja te l'explico jo. Perquè és el responsable del CASO, el CASO digital, el que penja el Nacional, que ens va fer la crònica de successos, encara li falta una hora per actuar. I s'ha presentat una hora abans.
1: Però home, jo he sentit per què.
0: Ha dit que
1: hi ha tanta calor a fora que ha vingut aquí... Ai, potser es pot dir, però és bastant normal, això.
2: Sí. Home,
1: o sigui, he sentit que tenia tanta calor que he vingut aquí i he pensat almenys tindré l'aire condicionat.
2: Refugi climàtic.
0: Bueno, ja sabeu qui és, no? La nostra convidada... La grandiosa, grandíssima, enorme, magnífica, excelsa, mega rifolenco, Magda Oraní! Té una veu que la coneixes a l'instant, sí o no?
1: Bueno, potser a vegades la gent em coneix per la veu, sí que és veritat, però vaja.
0: Bueno, benvinguda al Versió Estiu. Ja hem aclarit tot el tema del mòbil, ja el tenim endreçat. Ella es presenta molt mona, ella, amb La Vanguardia, com ha de ser. Bueno, perquè aquest edifici fem un diari, també.
2: No, i tant.
0: Dos diaris, La Vanguardia i El Mundo Deportivo. Bueno, doncs gràcies per venir. Et presento la família, l'Alba Castellví, que és
2: bona
0: la
2: tarda.
0: Que ha preparat el qüestionari. L'Alba, bueno, ai, l'Alba, la Iael, bueno, pobreta, sí. Està aquí, que ja està a les últimes, perquè avui té un dia d'espessor.
2: Com tots.
0: Perquè, com tots, és que és dilluns, és un dilluns que el tenim mal portat, i a més dimecres hem d'anar a fer un programa especial a Roquetes, pel tema de l'eclipsi, i estem molt entretinguts. Bé, i òbviament els mapes que estan aquí, que no es pot dir el nom. O sigui, ja està dit, estan aquí amb el seu aspecte característic. A veure, Alba,
2: sí.
0: Tu has estat indagant a la vida i miracles, que són molts.
2: Exacte, són molts.
0: Que són, bueno, una llarga vida i ha fet molta cosa. Hi ha gent que ha fet una vida tan llarga com ella, però no ha fet tantes coses. Però és que ella ho ha fet pràcticament tot. Sí o no?
1: Em va tocar viure uns anys.
0: Sí, també has viscut uns anys.
1: Que vosaltres sou tots una miqueta.

0: també joves i no els veu viure. Sí. I clar, s'havien de fer moltes coses.
1: Efectivament.
0: I les vam fer, millor sí, sí. o pitjor, però les vam fer.
2: Però ara podrem aprendre.
0: Exacte.
2: No les vam viure, però en podem aprendre.
1: Ho podrem repassar. Bueno, diuen que per no repetir els mateixos errors, però tal com està el pati, clar. Fa l'efecte que ningú se'n recorda dels errors comès. Però bueno, ja, aquí, a veure, aquí estem de cachondeo en general, però hi haurà algun moment que ens haurem de posar una mica seriosos. Que
0: sí, bueno, quan el franquisme i tot això, sí, no sé si hi havia errors, brometa. Segur que n'hi havia, sí. Però clar, la lluita era difícil. Clar, no tothom ho va viure igual. Clar, jo, el fet de ser advocada, em vaig implicar en seguida la defensa de presos polítics i tot això, clar. I bueno, horrible, horrible, no voldria tornar a reviure, veure la tortura cada dia assistir a pena de mort. Bueno, són coses que ara no ens podem imaginar.
1: No, i que més que les has escrit...
0: Que els cops poden anar malament, d'acord, però el que era la dictadura, per sort, bueno, una democràcia que... amb totes les mancances que vulguin, però és una democràcia, i clar.
1: És que ja ens estem perdent, eh? No, per culpa meva, per culpa meva, perquè tot aquests joves que no, que ja fan enquestes a vegades que surt un 20 o un 30%, no els molestaria viure amb dictadura, no entenen la més mínima idea del que representa, si no, no
3: ho
1: diuen.
3: No saben el que diuen.
0: Pues per això vaig fer un llibre, perquè jo els hi vaig contestar, no, havíem fet una enquesta i vaig dir, xavals, ho dieu perquè no l'heu viscut?
3: Clar.
0: Perquè, clar, pensar que s'està millor en dictadura que en democràcia és que és de bojos, no?
1: Sí.
0: Però cada vegada va augmentant això una mica.
1: A no ser que siguin els que tenen les armes.
0: Més els nois que les noies, diguem-ho,
1: sí.
0: Que ara...
1: Ja hi arribarem aquí. Ja de moment fem una mica de salutació cordial i de preguntes...
2: Inicials.
1: Correcte.
2: Magda, escolta'm, si no t'haguéssim enredat per estar avui aquí, on series ara mateix i què estaries fent?
0: Estaria a Tossa de Mar.
3: Oh,
2: a Tossa de Mar?
0: He vingut de Tossa, que he aprofitat per fer altres coses, però he vingut, bàsicament, quan m'heu dit que volia aquest home, que m'estimo tant.
1: A veure, bueno.
0: I riem. Tu i jo riem amb coses dramàtiques,
1: Que a més, sí, a més ens trobem pels puestos i tots dos vam morir.
2: Ah, sí? És que això és molt fort,
1: Però encara no direm... Encara no, ho expliquem encara no.
0: Encara no,
1: deixem que acabi.
0: Explica-ho, va.
1: No, un altre cop no, però si jo ho explico cada any. Jo explico sempre. I em vaig morir.
0: Però ja fa més anys que tu que vaig morir, I encara m'aguanto.
2: Et guanya.
1: Sí, sí, sí. Si no, en general, ja us dic jo que ell ens enterrarà tots plegats. Sí, ja això de... Bueno, ja ho explicarem una altra hora. De moment ho deixem així.
4: Si ve de Tossa...
1: Què?
4: Bones curves.
0: Sí. Bé, ara n'hi ha menys, però sí, fent les curves. I a Tossa bé, però quan arribes cap a Lloret... Bueno, travessar Lloret avui ha sigut 3/4 d'hora, Sí. Va bé, aquí estem, no?
1: Des, però manifesto...
0: Tossa què estaria fent, no ho sé, per Tossa, o a casa.
1: Va fer la migdiada potser aquesta hora, no?
0: Sí, migdiada, exacte.
2: Acaben de fer una paella amb uns cafès de sobretaula.
0: Això, coses així. O donant menjar a tots els gats que tinc recollits de per allà.
1: Quants gats tens?
0: No, jo ara, per desgràcia, només en tinc dos perquè van morir els dos vellets.
2: Oh.
0: És el disgust més gran. Bueno, quan mor un animal de casa, això ho sap molta gent.
1: Sí, tant.
0: Ja formen part de la família. Però a part de la família estricta, hi ha els que corren, que estan tots a casa cuidats, i a l'hivern i tots els que es volen quedar allà. Amb llit i tot previst. Va, cada dia va una protectora a donar-los i menjar. Els meus viatgen amb mi, clar. Els de la família viatgen amb mi, lògicament. Però sempre tinc molts animals. Tu ja ho saps, que m'agraden molts animals.
1: I que ets molt animalista i que a Catalunya, quan es va començar a legislar, va estar molt pionera en això. I alguna cosa hi tens a veure.
0: Sí, i prohibir finalment les corrides de toros a Catalunya i tot això. Vam tenir que fer moltes coses, perquè el maltracte animal era una cosa corrent, no estava ni castigat.
1: Mm-hmm.
0: I això vam tenir que lluitar molt des del Col·legi Bogats i des d'altres llocs, i finalment ja està castigat el maltracte. Poc, va començar poc, d'acord, però almenys que sàpiguen que hi ha un...
3: Que fort, O sigui, que ho penses avui dia, que és algo corrent. No? Normal,
0: sí.
3: I clar, va haver una època que no.
0: Que no, si jugava una pilota amb un gat, un dia que em vaig recollir no, era normal, i ara està castigat. Ja et dic, jo crec que hauria d'estar més dur. Però està. I hi ha sobretot jo crec que el que ha canviat, la llei ha canviat molt, però sobretot la societat.
1: I tant.
0: Que sí, ha canviat del tot. Abans, que jo ja anava darrere d'això dels animals, que els adoro, i et prenien una mica, perquè ara és tothom, que quan la gent té un animal a casa i està malalt, pateix, llavors jo dissimulava, no és que tinc el nen malalt, i era el gos, però...
2: Oh.
0: A veure, perquè és que hi ha gent que se n'enreia, i si a sobre que estaves fotut se n'enreien...
2: No, però perquè te'ls estimes igual.
0: Ah, jo sí. Clar.
2: Això ho vas poder lluitar des de la teva posició d'advocada, però si no haguessis sigut advocada, què t'hagués agradat ser?
0: Metge.
2: Metge.
0: Ah. A mi sempre, potser amb aquestes coses que ens passen, a mi m'apassiona la medicina. Jo ara quan tinc alguna cosa, que tinc càncer, no sé què, tothom estudiant m'agradaria, sí. Si torno a néixer, que almenys no haurem d'aguantar determinades coses a tribunals, no? Com metge, però deu ser d'un metge també. Home, que veterinari ja ho vaig pensar, però jo no m'imaginava eutanasiar ni tal, i vaig dir, no, això no puc.
1: Però sí que és veritat que tant fer dret com ser metgessa, o doctor, el que sigui, té en comú de voler ajudar la gent.
0: Sí, clar, això és això.
1: Té un aire altruista, són dues professions molt semblants en aquest sentit.
0: Sí, sí, en aquest sentit sí, hi ha gent que diu diferents, no. Però llavors era difícil, a medicina no hi havia dones, quasi. A dret ja n'hi havia més, però jo em vaig, ja, per voler defensar la gent, ho has definit, no? I allà ho vaig aprendre, perquè a l'escola, quan era petita, encara bastant petita, hi havia una nena deficient, psíquicament també, i va ser la meva protegida, no? Jo l'ajudava, bueno, els seus pares ja van morir, però em tenien com si fos... I tot perquè jo li feien allò que ara en diuen bullying.
1: Sí.
0: I doncs jo la tenia protegida i tal. Ja va arribar un dia que es van passar tant de ficar-se amb ella que vaig donar una empenta, que van caure dos o tres per terra, bueno, van avisar el meu pare va venir, com sempre, a recollir a veure què no pot ser
1: què
0: això.
1: Què has fet ara? Què has fet ara, filla?
0: Bueno, quan ens trobàvem sols al cotxe em felicitava. Però aquell dia el meu pare em va fer advocada, perquè em va dir, no pot ser que per defensar la gent vagis sempre així, diu, ja podràs estudiar advocada i llavors podràs defensar tothom.
2: En paraules, no?
0: Dic, com? Si sóc advocada podré defensar tothom sense tenir que estar aquí.
1: Que n'empentes.
0: Sí, doncs jo crec que el meu pare aquell dia em va passar el que jo sabia de protegir, que no sabies que era fer una professió concreta, era molt petita, eh?
2: Clar, aquell dia vas veure, no, jo vull ser advocada.
0: Ah, clar, des d'aquell dia ho tinc claríssim, tenia 7 anys, així, des d'aquell dia ho vaig tenir claríssim.
2: Que xulo. Doncs escolta'm, ara ens hem de situar en un bar, vale? Aquesta hora, ara que passen 24 minuts de les 5, què prendries? Un cafè, una aigua, una cerveseta...
1: Un gin tònic.
0: Jo més aviat una aigua, o allò com li diuen, una clara, que no hi ha tant alcohol, una perquè una cervesa a vegades també, segons el que prens. Jo bec poc, el qual té que ser allò amb un sopar que estigui... Jo crec que sí, jo un gin tònic no. Bueno. No, perquè no m'agrada gaire, eh? Però, home, si estic jugant al Barça i fa un gol, una copa de cava...
2: Home, i tant!
1: Això no falla.
3: Només amb un gol, eh?
0: Sí. No pot, bueno, clar, una bona jugada... No pot fallar mai, això.
1: Pues el dia del 6 a 1... Sempre,
2: clar, el dia del 6 a 1...
5: Però llevarà anys sin beberse nada, senyor, perquè és el Real Madrid...
1: No, senyor Florentino Pérez.
5: Ganen los títulos, què quiere que le diga?
1: No toqui els nassos.
5: No se van a celebrar copitas, como, por ejemplo, la Copa del Rey...
1: No. Fa dos anys que
5: Madrid... Mira, que no li interessa absolutament a nadie.
1: Deixi la senyora Uranic tranquil·la.
5: I el Real Madrid pues, ha ganado 5 Copas d'Europa pues, en els últims 10 anys, que le diga.
1: No molesti.
5: Tanto al senyor Mas com a la senyora Oreo.
1: No, Oranic.
5: Oranic, o bueno, com sea.
2: Ai.
1: És el Florentino Pérez, que és un mafiós.
5: I al final, pues, què quiere que le diga?
1: Què?
5: Bueno, pues que el Real Madrid está haciendo un equipo que ha ganado todos los partidos de pretemporada.
1: Vale, pues siempre ha jugado un.
5: Y esa señora en la pretemporada, pues que se ha tomado un chupito de leche, como mucho.
1: No, que no, pues sí, la señora convidada tranquila. De veritat, eh? Va.
0: Porque el Barcelona... El Florentino es como educat en persona, que jo vaig estar a la directiva del Barça, eh?
1: Sí.
2: I en parlarem.
0: Del 6 títols.
3: Oh!
5: Cuando fue eso.
3: Has de tornar.
5: Cuando Franco era corneta, no?
1: No, això va ser l'any 2009.
0: No, era Franco, no.
1: Entre el 9 i el 10 va ser, no?
0: Va ser el 9 i el 10, exacte. Ho saps tot.
1: Home, és que això, si no ho saps, ja...
0: Sí, no, clar, és veritat. Ets mal culer, llavors. Sí.
5: Bueno, porque el Barça estuvo pagando al segundo de los árbitros de muchos años.
2: Va.
5: Y ellos que se ganan tantos partidos,
1: claro. No, és veritat. Prou.
2: Escolta, i del Barça en parlarem més endavant, eh?
1: Sí.
5: I és vostè subscriptora de l'ABC?
1: No, però aquí deixa el trànsit, no.
0: De la Vanguardia, sí, veus, ja que estem aquí.
5: Però de ser de baja.
2: Ara.
0: No, i de l'avui, des que es va signar, perquè el primer en català, però no, l'ABC no.
5: Jo m'he de baja de l'ABC perquè dicen que si estic cansat. Com he d'estar cansat?
1: Ja vindrà l'hora del temps afegit, no molesti, o quan parlem del Barça, però deixi parlar la nostra convidada, que estem a les qüestions prèvies.
0: Ell és del Madrid?
1: Home, és el president del Madrid.
0: Ell? Sí. Ah, clar.
5: Por supuesto, me hizo mi padre socio cuando yo era pequeño.
1: Vale, ya está.
5: Y del Real Madrid sigo siendo socio, pero de l'ABC, pues me he dado de baja. No.
1: Ya,
5: están sacando ahí unos artículos diciendo que estoy cansado. Pero...
1: Tengo una ampolla de agua aquí que volará para los
5: años. A ver, que hablen las niñas, que son más guapas. Que...
3: Florentines,
2: escolta'm, jo segueixo.
1: Sí,
2: abans parlàvem de l'eclipsi. D'aquí un parell de dies, el dimecres, hi ha un eclipsi. Sí. Saps des d'on el veuràs?
0: A Tossa.
2: Ah, clar.
0: Ja, mira, és que estaré allà, llavors tinc dos o tres... llocs que es miren, diuen que des de la platja, però potser una mica més amunt, cap a la Torre dels Moros. Clar, és que jo tinc casa a Tossa, de tota la vida familiar, per això.
6: Què és doncs, aquesta torre?
0: Els entesos van dient per allà, i com allà és un poble petit, surts, i d'un lloc a l'altre, doncs...
6: I clar. Per què estan envaint Tossa de Mar,
1: no,
6: els Moros?
1: No, se li diu la... Aviam, se li diu la Sílvia Oriol.
6: Acarita algú la Torre dels Moros.
1: No, la Torre dels Moros, però és una denominació tradicional d'allà. No,
0: d'allà. Es diu la Torre dels Moros dels pirates, que els hi deien moros. Em sembla que això ve de l'edat mitja o així. No, de mitja no, del segle XV, els de... que eren les torres per defensar-se el poble dels pirates. I es diu la Torre dels Moros, però no eren moros, eren pirates que potser algun era moro.
1: Sí, bé, o sigui
0: que clar, quan he dit, ho he dit amb tota naturalitat, va, on està sí. Allò? Miri, que agafi a Torres Moros i cap bueno, amunt.
1: Allà a l'eclipsi has de buscar un lloc que es vegi ponent i que no hi hagi muntanyes que tapin la posta de sol, eh?
0: Clar, sí. Clar, si per no, això, per això.
1: Ara el veuràs a mitges, perquè allà no és complet, és un eclipsi
0: no,
1: parcial.
0: Ja ho sé, jo, però estarem allà, que estàs, i ja, ja n'hem anat quedant.
6: Sí,
0: teniu
6: costat
0: les
6: ulleres
0: aquestes, ja?
1: No, les té a la casa perquè hem d'anar a treballar amb un programa especial, però...
0: Ah, falten... clar, tu faràs el programa especial.
1: Sí, faré un programa amb tota la part de l'equip, ella també tots. Vindrà, ella també. Sí, sí. Ens anem a Roquetes, que allà hi haurà el govern també, a l'Observatori de l'Ebre, i amb aquella alegria estarem fent un programa especial de les 4 fins a les 9. I si tenim ulleres, perquè si no, acabarem fregits.
0: Bueno, acabarem, no ens hi veurem gaire, ens haurem d'operar, no, però sí. No.
6: Ui,
0: no,
6: diuen
0: però no
6: que és perillós,
1: broma.
6: Eh?
1: No, no, tant. És molt perillós. No fotem brometa amb això? No ho dic per tu,
0: no, no, que, al contrari, la gent...
1: I tu i jo, que ja ens hem morir una vegada, ara no ens hem de...
0: No, per això la gent que us està sentint és sí. Bàsic recordar-li lo de les ulleres, i que no és broma.
2: No, no, és que no és
0: que
2: gent
0: pot
2: broma.
0: Venir algun mal que no té... No té...
1: Que hi ha prou desgràcies, ja, que no falta això.
2: Exacte.
1: Aviam, però això va.
2: Magda, seguim. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Poses gasolina llavors o t'esperes a posar-ne el pròxim cop que agafis el cotxe?
0: Jo intento no quedar-me sense. Mm-hmm. Perquè algunes vegades que t'has quedat sense és històric, allò allà amb missa. Per això
2: sí.
0: He intentat no. I ara fa molts anys que no m'he quedat sense. Però què faria millor carregar la nit? Perquè imagina't que te'n vas... de pressa, que t'esperen i no carregues, i et tornes a quedar sense allà enmig de la ciutat.
2: Clar, aquesta pregunta la fem per veure si els nostres convidats són previsors o són una mica més que improvisen.
0: No, jo improviso, però sóc més previsora del que semblo, perquè hi ha coses que s'han de preveure. Clar. Per venir aquí avui amb vosaltres, doncs, comptar el dia que havia baixat a Tossa per altres coses preveure, no? I en aquest sentit jo ho sóc més del que semblo, ja ho sé. I jo crec que millor la nit, perquè al matí potser surts de pressa i corrents, no te'n recordes i tornes a fer un ridícul allà.
1: Sí.
2: Clar. I no arribes on havies d'arribar.
0: Exacte, però això ja com a més greu. I a més, clar. Com no sempre agafes el cotxe, igual fa dos o tres dies i, ai, mira, que això no va. Jo, no. Amb el cotxe ja hem viscut moltes aventures, eh?
1: Ah, sí? Bueno, ojo.
0: Punxada de roba, el moment pitjor, bueno, això ha passat, ha passat.
1: Home, alguna cosa més que es pugui explicar per la ràdio?
0: No es pot explicar. Pot explicar
1: clar, és que aquest jovent, clar, ojo, aquest jovent no ho saben, això, el cotxe. Ara ja no es porta tant.
0: Però a la meva època sí que es portava lo del cotxe.
2: El què?
3: No? Quedàveu amb els ligues al cotxe, és això, no?
0: Sí, no quedàvem, venia no. L'assumpte, però sí, el cotxe es feia servir.
2: Però si la setmana... Jo l'havia fet servir, eh?
0: Sí, tu també, jo també.
3: Ah, és algo habitual. Quan però, no tens un lloc...
0: Clar, no tenies on anar.
1: Però és que antes no hi havia lloc mai, perquè no podies anar a casa dels pares com
2: clar,
1: fa el jovent,
2: clar.
1: Ni te'n podies anar a l'hotel, i havies d'anar pràcticament al cotxe...
3: Al mirador. El cotxe, no?
0: Sí, exacte. Expliquem coses que hem viscut. Sí, tant.
2: Però els joves ho segueixen fent, perquè la setmana passada es va fer viral aquest vídeo de dos joves...
1: No, però això no estigues en marxa, era diferent, eh?
2: Sí. Era un altre rotllo, no?
1: Estem parlant d'anar per cap un mirador, que, per cert, han tancat el mirador de Collserola, que puja cap a Collserola.
2: Sí.
1: No sé, l'altre hi vaig passar amb el cotxe, un que està a mig camí sí, de la carretera.
0: Sí, diu que l'han tancat perquè hi anava massa gent, no?
1: Bueno, no ho sé.
2: Tothom amb el cotxe...
0: Sí, bon, la vista és maca des d'allà.
1: La vista és una vista impressionant de Barcelona, però sembla que anava o a xingar o a drogar-se.
2: Clar.
1: I han decidit tancar.
4: O a veure jabalís.
1: No, jabalís no. Van
0: ai, pobrets, que pobret. Mira que n'han tingut que... han matat tants i estan encara amb la febre
1: no,
0: aquesta.
1: Sí, exacte, efectivament. Mm. Que sí. Tenim la gent molt rebotada perquè no es pot anar a córrer ni fer bicicleta per Collserola per culpa o conseqüència de la febre porcina.
0: No sé sí. Si no s'ha portat bé o no, jo espero. Crec que sí, però realment és dur això, aquestes... plagues, perquè n'han mort ja com 60.000 o 70.000, bueno, n'han mort i n'han matat, n'han mort uns...
1: El estan liquidant més aviat, eh?
0: Exacte.
1: Hi ha hagut algun sidral, perquè hi ha hagut vegades que els de gent rurals han fet una batuda, a Can Roca per allà a Terrassa en van fer una, que es presenten als 12 de la nit i quan s'han de disparar amb escopetes.
2: Ostres!
1: I la gent es pensa que hi ha un assassí suelto per allà, sí. Bueno, hi ha hagut el merder pertinent.
0: Maten també, sí. Això solucionar-ho tot matant, jo no ho acabo de veure. Recordeu quan la èbola, que va venir aquella de fa uns anys, no sí. Tants, i que hi havia una noia infermera que tenia el gos,
1: i
0: li van matar el gos.
1: Sí.
0: Perquè tant que si això. Volien experimentar amb el gos, deixa veure com li anava amb un gos l'enfermetat. I el doctor Trilla, el degà del president de la... Bueno, president no es diu,
1: no,
0: el degà de...
1: Però treballa aquí a l'Hospital Clínic i
0: de medicina dels millors. Sí. Va venir al Col·legi d'Advocats, que hi havia una comissió de defensa dels drets dels animals, que jo, i va dir que si passava aquí mai es mataria el gos, s'ho va carregar, i des d'aquell dia som amics amb el doctor Trilla. Però no, és un gran epidemió.
1: Va haver-hi molt merder amb aquest, cas, però no ho deu recordar.
0: No, el gos sí. Home,
1: doctor Fernando Simón, com està? Bona tarda. Bona tarda.
7: Los virus y...
1: ¿Qué?
7: Y la corba del virus.
1: Sí, però vostè parla del virus, del coronavirus, i el que està explicant la Magdoranic és de l'època. L'època hi havia Ebola, que venia d'una noia infermera, crec que era, venia de l'Àfrica.
0: Infermera.
1: O no se'n venia, i el gos havia estat en contacte i van dir, escolta, aquest gos el liquidarem per
0: ser. El van liquidar ja.
1: A veure, sí, a l'hospital
0: militar... Des del punt de vista d'investigació, sí. A veure que si el gos podia agafar-ho o no, crec... perquè no és segur, a més, no? I va ser, la noia es va... Ui,
1: es va rebotar bastant, sí.
0: Va rebotar.
7: Bueno, i a més, ella... Habíamos detectado uno...
1: No, però
7: dos
1: això
7: casos,
1: no... No, clar. Això era abans, era abans, era abans.
3: Aquest gos es deia Excalibur, eh?
0: Excalibur, mira. Exacte, l'Excalibur.
1: I això sí, va ser, crec, a l'hospital aquest, ara, on van portar els de l'antivirus.
0: A Madrid.
1: Al Gómez de Ulloa, crec recordar, sí. Que és l'hospital on hi ha totes les coses xungues i allà... Allà els porten. En fi,
0: no... Ella va fer un speech fantàstic i després diu, en públic, diu, bueno, no sé si sóc del tot objectiu perquè jo estimo molt els gossos, va dir.
1: Antoni
0: Trilla. Sí que era objectiu, clar, perquè va explicar els aspectes tècnics i tot, no? Però jo crec que és una gran persona, el doctor Trilla, també.
1: Antoni Trilla, infectòleg, epidemiòleg, no sé exactament el càrrec, però allà està al Clínic. I un culer... Però que flipes.
0: Sí, home, té totes virtuts, estima els animals...
5: Això sí que és una plaga.
1: No, calli, prou hi ha de faltar. A veure, jo et volia preguntar una cosa que encara no he aconseguit preguntar, que és quan vols que duri l'entrevista.
3: Sí.
0: Això és que el manes tu?
1: No, esperis, amb letrada, un moment, letrada.
3: És que li fa molta il·lusió al Pere fer aquesta pregunta.
1: Aquí jo sóc el, com es diu això, el seu senyoria, sóc el jutge,
0: sí.
1: I tu ets la letrada, vale?
0: Sí.
1: De la defensa, en aquest cas. A veure, letrada, quan vol? 15 minuts d'entrevista, a partir d'ara, que ja en portem uns quants parlant, 20, 25... O fins al final del programa, que són les 8 del vespre.
0: Millor 25 o 30.
1: Vinga! Oi, que mentira, eh?
5: Se queda,
1: eh? Jo posaré que se queda.
5: Que se queda, eh?
1: Sí, ja es queda.
5: Si
1: ja,
5: se queda quedar, però se queda, eh?
1: Sí, aviam, pari de
5: molestar. I que pare de llamar a les elèctriques.
1: Un moment, que m'ha desaparegut.
5: Que va llamando con acento sudamericano.
1: No, és veritat.
5: O de por ahí.
1: Sí, d'on has tret aquesta idea ara? Què és això? Bueno, Joan, no puc posar l'alarma, però ja ho mirarem.
3: Ja la posem.
1: Sí,
3: què has dit? 30, eh?
1: Poso sí, allò, m'hauria de sortir aquí i no em
3: poso,
1: surt.
3: Poso.
1: Vale, ho poses tu.
0: Però maneu vosaltres, eh?
1: Sí, no.
0: Ara... No t'agrada que et digui bé? Jo t'he vist manant a molts llocs, eh?
1: No m'has vist manant.
0: Sí, que sí, que ho sap fer millor del que diu.
1: On m'has vist manant, tu, a mi? No m'has vist manant, no t'inventis coses.
0: Oh, hi ha programa, sí, però ho fas bé, no manant, dirigint. Vull dir, diguem la paraula dirigir.
2: Apreta, apreta.
1: Ho veieu qui mana aquí, no? És ella la que està dirigint la conversa, sí o no?
2: Es pot quedar, sempre.
1: La letrada.
2: Pot venir cada dia.
1: Pots venir cada dia, perquè ha de baixar de tossa. A veure, et dic letrada, perquè justament abans, no sé si ho has mencionat tu o l'Alba, crec que has estat tu, que algú et va dir en el seu moment, quan siguis gran podràs ser advocat i defensar la gent. Sí. Això el teu pare, quan et foties pinyos amb les nenes que maltractaven aquella persona del col·le.
0: Sí.
1: Clar, tu has tingut casos gravíssims que posen a la pèl de punta, concerts de guerra, d'execucions i demés, però també has arribat a deportar temes tan detallats com qui es queda el gos després d'un divorci.
0: Sí, sí.
1: Has fet una mica de tot, tu, no?
0: Normalment la feina era qui es quedava els fills, que ara sabeu que fem custòdies compartides, quasi sempre, però ara les noves lleis han inclòs els animals de la família, que això ha sigut un avenç, perquè... I la gent discuteix. Lo trist és quan algú discuteix que no el volia cap dels dos, però en general... Gent...
1: Això passa? O sigui, que hi ha gent que separen
0: poc.
1: I donen el gos...
0: Ara ho veig poc. Abans sí, ho veig poc. I a més hi ha, a vegades, violència vicària amb el gos, que jo vull que consti a la llei nova, que no figura de moment. Perquè allò...
1: Escolta, truquem al president Illa, si vols. Truquem algú. Truquem al president
0: Illa. Saps què m'ha dit? Que em matarà el gos si no faig això. I, mare de Déu, vostè potser se n'enriurà, però jo... Dic jo, riure, el matem després nosaltres.
2: És que això és violència.
0: No, però això surt, eh? Això surt. No només els nens, que evidentment pot ser lo prioritari. I quan és un gos, va amb els nens. Quan és el gat, a la convertida. Quan és el gat, jo tinc gats també, no els agrada tant anar canviant de casa. És curiós, eh? Sí, sí, però el gos va amb els nens i... I avui dia ja no hi ha gaire problema. La compartida, ara parlant de persones, sí. Diguéssim, ha anat, ha funcionat bé i no hi ha gaires problemes, eh? Més problemes de vegades amb l'altre. És el moment una mica dur dels divorcis aquests de les criatures i tot, però bé, bé.
1: Bueno, i la pasta, que sempre hi ha la discussió de la pasta.
0: Sí,
1: eh?
0: La pasta, però la pasta no fa patir tant com unes criatures. Les criatures, cada vegada jo crec que la gent se'ns ha fet més sensata, hi ha molts més acords, i a Catalunya hi ha molts acords. Que els acords són bons, perquè... Home,
1: com és aquella frase, més val un mal acord que un bon judici.
0: Molt pleito, jo els hi dic.
1: Sí.
0: Diu, més val un acord que un pleito.
2: No.
0: Sí, sí, sí, perquè som molt joves, però ell i jo, que ens hem mort i hem ressuscitat, que és veritat. Que
2: sou savis.
1: Sí, sí, tots dos hem mort, eh? Potser
0: bueno, quan et treuen el cor, el tio va treure allò i la circulació nostra corp no tens ni cor, què? No, clar, està lligat amb uns cables, no?
1: Ja, expliquem-ho ja, perquè si no... No, que els dos ens han operat del cor i ens ha fet un bypass a tots dos en diferents edats i a diferents èpoques, però al mateix hospital, que és el de Can Roti.
0: Sí, al mateix hospital.
1: Ho he explicat mil vegades i per això faig la broma de que em vaig morir. Sí. Perquè et paren el cor, igual que amb ella. Però
0: igual,
1: ja està,
0: per això ho diem al mateix hospital, que Can Roti, per cert, i ens ho van fer bé, i de, clar, I ja ens estem. Estimàvem, però això...
2: No, home, clar, això us uneix.
0: Uneix molt aquestes coses. Sí, ressuscitats i tot.
1: Escolta, t'estava preguntant això de la teva faceta d'advocada, que has fet tota mena de coses. Tu, no et preguntarem l'edat, si vols digues-la, però no te la preguntaré jo, tot i que la sé. Eh? Vull dir que no et pensis que no...
0: Ja ho sé, que ho saps, ja ho sé. La, ja ho sé.
1: Bueno, i és un número maco.
0: Maco, pues sí,
1: no,
0: tant.
1: No sé com arribaré...
5: Estamos para hacer la comunión.
1: Perquè, exacte, sí. Efectivament, José María està aquí. Doncs encara exerceixes tu d'advocada, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Allò, perdó per la frase, moriràs con les botes puestes?
0: Sí, sí, però fer d'advocada a mi són moltes coses, molts les xerrades i la defensa, no sé, d'aquí i d'allà, però sí, jo que faig molts anys que faig família, per això em parlava de divorcis, de quan la dictadura vaig fer molt penal, perquè vaig especialitzar en presos polítics, que ja et queia tot a sobre, perquè clar, els advocats que portaven defenses polítiques al Tribunal d'Ordre Públic o als Consells de Guerra, als tribunals militars, estaven fitxats, clar. Per això tothom diu, sí, éreu sempre els mateixos, o clar, perquè no tothom s'atrevia a anar allà. Bueno, s'atrevia, atrevir-se sí, però quedar fitxats, però jo ja estava tan fitxada que
1: sí,
0: no...
1: Sí, pel fet de defensar gent, entre comentes, democràtica o sospitosa o amb un currículum una mica curiós, et convertia...
0: Home, estaves fitxat. Passa que alguns ja hi estàvem d'abans, però llavors sí que hi havia allò típic de la fitxa, no? Aquesta, ui, defensa presos polítics, va, aquí ja sabien més o menys.
1: Bueno, i aquella època eres bastant comunista, diguem-ne, que és el que feia sí. Tota la resistència...
0: Sí, deien comunista, i tant, jo no he sigut mai, però era allò, comunista, si està contra la dictadura, comunista, cosa que era una manera de menysprear l'oposició democràtica, no? Mm-hmm. Perquè n'hi havia de comunistes, naturalment, només faltaria, i en una democràcia tothom ha de ser admès, no?, en aquest sentit. Però llavors, sí, sí, havien condemnat per comunista una senyora que era, bueno, la democràcia cristiana feta, m'entens? Però sempre ells consideraven que quasi tothom...
1: Qualsevol desafecto al règim era comunista,
0: sí,
1: ja va,
0: tu. Sí, no ho deien així, però més o menys. Ja. I a mà se l'avió... Ui, a mi, mira, no t'ho he portat, la multa última que em van posar. I a más és una líder que pretende no sé què i acaba sent un peligro per la convivència pacífica de los españoles. Ja. Estic... I és una multa que quan me la van posar, que doncs jo estava a la presó perquè ens havien detingut per altres coses, i la vaig guardar. Pensava, els clients no vegin això, que pensen... I ara estic... I un dia ordenant papers em surt la multa i ara estic encantada, no l'he importat de casualitat.
1: Bueno, o sigui
0: si no tu l'haguessis llegit i se sí. Considera que és una líder no sé què, bueno, que està contra la convivència de los españoles i tot no, això.
1: Estem parlant dels anys 70, això, més
0: aviat. Estem parlant de l'any 73, per ser més exacte. Sí, sí, vaig comportes bé, exacte.
1: Home.
0: Sí, va ser aquella detenció, tu pots recordar, elles no havien quasi nascut.
1: No, no havien nascut, ni casi ni no casi.
0: L'Assemblea Catalunya, que ens van detindre, te'n sí. Recordes? Assemblea Catalunya, per la gent que no ho sap, que era una mica com un parlament clandestí, que hi havia... No era només de partits polítics, jo mateixa estava allà per abogados demòcrates, bueno, t'havies de buscar coses així, i no era de partits, però la veritat és que l'Assemblea va ser un òrgan d'oposició molt fort, molt d'intruca. I tant va créixer, i tant estava, que llavors un dia van dir prou, i van venir, clar, ja sabien on érem sempre, oh, això ha sigut com un l'han seguit, no, bueno, ja ho sabien de fa temps.
3: Però ara, amb tot això que expliques, jo avui en dia no em puc imaginar els joves fent alguna cosa així.
0: No, per això, per
3: sí,
0: això.
3: No, la gent no s'organitza, no està unida d'aquesta manera. Ja sé però... que les condicions són diferents, però, bueno, crec...
1: Però això es diu, perdona, es diu bastant i és força veritat, però també és veritat que quan hi ha, per exemple, grans desastres, com la Dana de València, els joves agafen un cotxe i se'n van ajudar. Sí, sí, va cridar l'atenció en el seu moment. Sí, ja. Sí. Sí, la gent és altruista, el pas que potser és un compromís diferent.
2: Jo crec que se segueixen organitzant, però potser menys.
0: Però
2: no ha quedat a zero.
0: Hi ha una desgràcia més, perquè jo recordo que va haver unes inundacions al Vallès, te'n recordes?
1: Sí,
0: que van morir milers de persones.
1: A Terrassa,
0: jo era molt
1: joveneta.
0: Exacte, a Terrassa. I jo em vaig organitzar allà i anava, em sembla que no...
1: Va venir el Franco. El tio, va venir...
0: Van desaparèixer moltes criatures que després es va veure que havien donat amb adopció. I van desaparèixer moltes, que això sempre acaba malament, això, les criatures, perquè trafiquen entre... El Patronato de la Protección de la Mujer, últimament potser n'heu sentit a parlar, que ja no existeix,
2: Ja.
0: però que existia en dictadura i era el pitjor del món, ara no vull allargar amb
1: la,
0: això.
1: Es deia la protecció, però poca protecció.
0: La presidenta era Carmen Polo de Franco.
2: Uf, dic,
5: bueno, allà
1: la
5: Collares.
1: La Collares, sí, sí. Que
0: un centre de tortura, de tot, i ara hi ha aquestes noies, ara ho han explicat, algun ha fet un llibre, i era però horrorós. Mm-hmm. I molt, les portaven els mateixos pares, si la filla havia quedat embarassada del nòvio, sabeu allò, la portaven al centre.
5: Ojo!
0: Ojo, sí. Que era de tortura, però pura i dura, no? I llavors, aquestes criatures allà mateix era el part. I mira, quasi sempre es morien. I no era veritat.
1: No era veritat, els donaven adopció.
0: Ah, exacte.
1: Sí, sí.
0: Ja ho ha dit ell.
2: Mare de Déu.
1: Sí, sí,
0: sí, clar, és que això no és veritat. Algun potser es devia morir, perquè a més no anaven al metge, sinó que deien que elles ja tenien... Que jo vaig anar a fer-los una entrevista. Vaig actuar periodista, abans que tinc el títol. Mm. Vaig fer periodisme, també. I va, total, que els... I allò era sinistre, eh? Eren com una ordre religiosa rara. Jo, quan vaig estar a la presó, també, no teníem la... funcionaris, teníem les cruzades. Tu ja t'ho saps, això.
1: Això ja no tant, això ja... Sabia moltes coses, però aquesta no la tinc.
0: No, home, perquè el Franco creia que moltes coses de dones, més que enviar funcionaris, millor monjas que ens menjaven el coco. Bueno,
2: vaja.
0: Home, les preses polítiques no ens van menjar cap coco. A les comuns... Bastant, eh? A les comuns, pobretes, sí, perquè en aquell moment hi havia... Eren prostitutes, gent, dones que no sabien ni llegir ni escriure, m'entens? Jo vaig aconseguir el permís, perquè a mi em van tractar bé les cruzades, perquè em coneixien molt, perquè jo anava a les presons de dones, als polítics, intentava ajudar, perquè tothom anava a les dones, no? Mm. I jo anava molt a dones, però realment em van deixar al final... No deixaven parlar amb les comuns, perquè deien que els hi menjaríem el coco. Mm. I em van deixar inclús a mi parlar i tot això i tal, i llavors jo no sabien escriure, i dictaven, i jo escrivia la carta. O sigui, elles dictaven a la família.
1: Per la família, clar. Clar, perquè no
0: en castellano, per supuesto, sí, no, el català era com, bueno, era com un acte de terrorisme, fer el català.
2: Ja, ja.
0: Però, clar, m'entens? Això s'explica perquè això són coses que avui dia no se'n podeu ni fer la idea.
2: No.
0: I que escriguis una carta a la mare, o al pare, o al germà, o al nòvio, o a l'amant, és igual el que vulguis, i tingui que ser, i que te la revisin tot, i este trozo hay que sacarlo, i l'idioma, clar. Jo recordo el meu pare, que l'últim dia que el vaig veure jo era a la presó, d'abans, perquè va morir d'un infart amb 57 anys. El dia, ara, tu de Culelles, potser no ho sabran perquè són molt joves, i ell fa veure que ho sap, no ho sé, el gol de l'holandès volador.
5: Ahí estaba Don Johan Cruyff con el Atlético de Madrid.
0: 2-1.
5: 2-1, centro de resaca en el segundo palo, y ahí llega Don Johan Cruyff para poner el gol para el Fútbol Club Barcelona.
2: 22 de desembre del 73.
5: I ahí estaba yo.
0: Sí. I a més,
5: con
0: a mi...
5: Domingo Balmaña.
0: Sí.
1: Completamente sí, sí, de acuerdo,
0: exacte,
1: José María.
0: Els dos homes ho sabien. Vosaltres sou molt joves. Però el Cruyff va fer... Sí, clar, i el meu pare allà... Et vinc a dir que ha fet el Barça, perquè això era conversa familiar.
1: Sí, clar.
0: I clar, el Barça en castellà. I jo, hola, papà, com estàs? Clar, a mi no m'importa parlar castellà amb qui m'hi hagi conegut així, però sí. Amb els meus pares, la meva germana, la meva mare, en castellà. Ai, semblava que estiguessin fent una comèdia, m'entens? I això ha passat tots els presos i familiars de preses polítiques. Qual el franquisme?
1: Escolta'm, perdona, estem parlant molt de política. Et vull preguntar, ja que ha sortit el tema del Barça, vull preguntar una mica sobre el Barça, perquè tu, com bé has recordat abans, vas estar a la junta directiva, vas ser defensora del soci. Bueno, deus tenir ganes, no?, que ja comença la temporada i tot això... O no?
0: Sí, llavors sí. Home,
1: no tens el món aquest del futbol?
0: Aquell món, sí. Ara, aquell patí que tenim als col·legis, suposo que, no sé, i el senyor del Madrid també deu tenir patins, o no?
5: No, aquí, però com vas a ser de Barcelona? Bueno. És un equip perdedor.
1: No, és un equip perdedor, igual.
5: Que tiene 3 o 4 Copes d'Europa. Nosotros tenemos 15 o 16.
2: Sí, però va. Jo t'acompanyo, jo tinc un patí amb el Barça, perquè a més la meva parella pateix moltíssim amb el Barça, sí. I, sisplau, o sigui...
0: És un culer.
2: Oh, molt culer, molt.
0: Bueno, bé, ja veig que estic rodejada de molt bona gent, eh?
1: A grans trets.
0: Però el Barça forma part de les famílies, perquè, clar, jo era l'avi, després el pare i tots, i jo, els fills, tots, i apuntar els nens el dia que neixen.
5: L'espanyol no és de català.
1: Deixa parlar. Sí que és català, l'espanyol, no cal que critiquem.
5: Jo em vaig fer soci de l'espanyol quan vaig néixer.
1: Doncs me n'alegro.
5: Abans i tot de ser del Partit Popular.
1: Vale, ja està, gràcies al Cid Albiol. Te'n recordes, per casualitat, del número del Barça?
0: El número de sòcia. Home, com va canviant cada any...
1: Sí, va baixant.
0: Per això,
1: sí.
0: Ara em sembla que ha d'estar com el 10 o 11.000.
1: 10 o 11.000.
0: Jo hagués tingut més, perquè anàvem... Abans es feia que anaves amb l'abonament de l'avi.
1: Clar.
0: Jo anava sempre amb l'abonament de l'avi i no, llavors no pensaves en tot això. Ara, sí, sí, tot és un número baix.
1: Escolta,
0: perquè...
1: a coses rares has fet pel Barça. Posa't els auriculars un segon.
0: Ah.
1: No sé si en recordes alguna d'una mica rara que has fet.
0: El Barça.
1: Sí, sí,
0: síndica del soci, sí, en vaig fer uns quantes.
1: Aquesta és més anecdòtica. Posa't els auriculars. Don Marc, si té l'amabilitat.
8: Benvinguts, estudiants de Santa Rita.
0: E força Juve.
8: Benvinguts, la ciutat de Santa Rita.
0: Grazie.
8: Nosotros siamo del Señor, todo el mundo con el Señor.
9: E con la Juve.
8: Con la Juve.
0: Ora con la Juve.
8: Benvenuts, benvenuts.
0: Benvinguts. Benvinguts.
8: Benvinguts.
0: Grazie.
8: La ciutat de Santa Rita.
1: A veure, què fas parlant italià amb un senyor que és capellà?
0: Sí, el capellà.
1: De què va aquesta història?
0: Estàvem tota l'equip del programa de l'Helena García Melero, tots.
1: Sí.
0: Perquè, bueno, i a més vam anar a demanar-li a la santa, una santa que hi ha a Itàlia amb una muntanya, que és la verge
1: dels impossibles.
2: Santa Rita. Santa Rita.
1: Els impossibles.
0: Clar, perquè volíem un impossible, perdona, i l'impossible va ser, perquè aquell gol del Sergi Roberto...
1: Sí. És el 6-1.
0: Ah, 6-1. Clar, nosaltres vam dir, bueno, estàvem allà al programa tots nerviosos, això, aquest patiment que tenim. Clar. I un encén una espelma i algú diu, algú hauríem de fer. I jo dic, anar a veure la santa. I vam anar tot l'equip. I ens ho vam passar pipa, eh? Jo des de l'adolescència que no renya tant.
2: Fèieu molta patxoca, eh, tots?
0: Bueno, ens ho vam passar, bueno, de veritat.
1: Sí, sí.
0: I, bueno, però ho vam aconseguir, perquè jo...
10: Un partit que a mi me daria vergüenza de haver ganat.
1: No, és igual, vostè està una
10: mica major. Un penalti que no era,
1: sí,
10: l'expulsió de Mascherano.
1: No, calli. Ah,
10: l'altra falta de...
1: No,
10: de Neymar,
1: si memòria,
10: un penalti inventat, el gol de Luis Suárez.
0: A mi Neymar no jugava.
10: Com que no?
0: Aquell dia no. Si Neymar no jugava.
10: És el dia dels marcó el gol.
1: És el dia dels aspersors.
10: Sergi Roberto.
1: No, és un altre dia.
0: No, és un altre dia.
10: Digo, el partido con el Paris Saint-Germain.
1: Aquell gol, per cert.
10: A mi me daria vergüenza.
0: El gol de Sergi Roberto, l'últim.
1: Però al final no va servir de res perquè ens van acabar eliminant.
0: Ens van eliminar després. Va ser aquell any.
1: Però aquest dia vas anar amb la Melero, amb el Francesc Garriga, que ara està a l'altra banda de la Diagonal. El Genís Cinca i el Tian Riba, entre altres.
0: El Genís és divertidíssim. Tots macos, macos tots. I el Tian Riba no ho vegis. Sí, ens ho hem passat pipa.
1: Altre...
0: Ara, a part d'anar a veure la santa,
1: sí,
0: que jo deia, portem-li una samarreta al Barça, que no, que no. I estava allà amb coses de la Juve, la santa, perquè la tenen com el Lenning, saps allò?
2: Ah.
0: Sí.
1: Com la Samada.
0: La Samada, i tant.
1: Sí, a part d'haver-hi una representació icònica, una figura, hi ha la santa allà de...
0: La santa, bueno, això, com, clar, com aquests... Sí, sí.
3: Com aquests dictadors que tenen...
2: Com una mòmia.
1: Bueno, com el Lenin.
0: Sí,
1: com
0: sí, a, com el Lenin, he dit, perquè aquest és el clàssic... El
1: no tenen... anat a veure el Lenin, no? I vosaltres, a Moscou? Està
0: no.
1: A Moscou, no?
0: No, però jo no l'he anat a veure.
1: El foten allà amb una nevera i el veus? Està allà encerat, diguem-ne,
0: sí, no,
1: bueno,
0: amb el samat.
3: Mausoleu de Lenin, sí.
1: Sí, sí, home, està, home, clar que està allà, Lenin.
3: A Moscou.
1: Sí, sí.
3: I a Vietnam també hi ha, tenen un dictador allà amb el samat.
0: I a Xina hi ha el del Mao.
1: Sí.
0: A la plaça aquella Tiananmen, aquella plaça que és la més gran del món, diuen, que jo hi tinc el mal record de com m'han matat en estudiants. Te'n recordes? 3 o 4.000 estudiants matats. Ara ja no ho farien,
1: sí,
0: sembla que...
1: Allò d'aquell nano davant del tanc, aquella imatge d'un noi davant d'un tanc, sí, d'un estudiant davant d'un tanc, que l'has vist mil vegades, va ser la massacre de Tiananmen, però potser va ser als anys 80 o 90. Escolta, l'altre dia m'havia assegut aquí en aquesta taula, perdó, en aquesta cadira on estàs tu asseguda, l'Helena Fort.
0: L'Helena és molt
1: advocada
0: amiga.
1: Com tu.
0: Sí, també, maca, maca. Jo m'estimo moltíssim a l'Helena perquè ens vam fer amigues. Estaven les dues a la Junta del Barça.
1: Sí.
0: I eren les dues úniques dones. Ara només està ella. O sigui que
1: no, ara n'hi tornava una altra, n'hi ha dues, diria. Si no m'equivoco, sí.
2: Amb aquesta nova n'hi haurà dues.
0: Ara sí, ara, però fins
2: sí,
0: ara està
2: sola. Fins ara era l'Helena.
0: Però l'Helena i jo ens vam fer sola. Molt amigues estant al Barça. I que ella després ho va passar malament perquè se li va morir molta gent, el marit, el pare, la mare, bueno, horrorós. Però l'Helena vam fer-ne de tots colors, que dius tu.
1: I sí,
0: sobretot vam fer una amistat que crec que la vida és importantíssima, les amistats.
2: Home, i tant. Tenir crec... amigues és...
1: Bueno, sí, nosaltres li vam preguntar si es veia de presidenta del Barça o si algun dia hi hauria alguna presidenta del Barça, i si posa els auriculars... bueno, no cal, sembla que ho sent per aquí, potser no cal.
2: No, jo li volia preguntar ja al Barça. És possible això? Una dona presidenta?
11: Jo crec que serà possible. I que hi ha molta gent que estem treballant perquè en un futur això sigui possible. I jo crec que tot això serà el Barça. Tots portem un entrenador, un president, un directiu, ho portem tot a dintre. Però hi ha coses que han de ser factibles i jo crec que no és factible actualment. Jo crec que si no és a les properes, serà segur que serà el moment. I crec que el Barça, a més, donarà exemple i serà dels primers que ho farà.
1: Com ho veus, això, tu?
0: A veure, si és veritat, ara hi ha hagut presidenta d'algun equip italià...
5: El Celta.
0: I la dona del... Us en
5: recordeu? I el Leganés.
0: Rayo Vallecano.
1: Sí, però era la dona del...
5: Maria Teresa Rivero.
1: Sí, el Jesús. Però, bueno, però estava una mica posada dit.
0: Sí, sí, sí, no en tenia ni idea, però no estava. Però jo crec que tantes coses que no hi havia dones, us n'adoneu, i en poc temps...
10: Ahí están las mujeres siempre queriendo mandar.
1: Bueno, no,
0: a les universitats eren poques. Ara, en passat de... Jo em vaig col·legiar d'advocada, i érem un 1%. Val? Això era l'any 68, o sigui que, clar, vull dir, el món quasi no estava construït. No. Llavors vam estar poques, i ara ja són més dones, com és a la justícia, a la medicina...
2: Ara són més, però queda feina per fer.
0: Home, clar.
2: I hi ha feines que encara estan molt masculinitzades.
0: Sí, però sobretot ni un pas enrere, perquè avui dia em fa més por, més que aconseguir moltes coses, que ja les tenim moltes, no anar enrere.
3: Això pot passar. O sigui, tu te n'adones que, com
0: si no
3: a dona,
0: volem
3: ara, un moment...
0: Sí, però no, pot, no els hi hem de deixar passar. Ara, si guanyen determinats eleccions, doncs podria ser alguns drets adquirits al llarg de grans lluites,
1: doncs
0: mateix,
1: mira,
0: sense parlar de dones, el matrimoni gai, l'avortament, tot això a la merda, eh? Vull
5: dir que... Gracias en parte al trabajo de gente como Luis Rubiales.
1: No, gracias al Luis Rubiales...
2: Però
1: no.
2: Ja.
1: No, però d'aquest color. Perdona, José María, està sempre amb aquestes coses. Ara que deies això, m'ho has posat a huevo, que es diu que allà, que no sé, no em surt en català.
0: Posar l'ou no es diu.
1: No, aquest... que m'has posat a treure... Bueno, en safata, molt bé, m'ho has servit en safata.
5: Dimarts.
1: M'ho estan xivant per allà dins. M'ho has servit en safata no sé quin grau de pot fa l'adveniment, com si hagués de venir el Nadal, l'adveniment del PP més Vox, d'una banda, i de l'altra, tots aquests nanos ara, que cada cop són més de dretes, més masclistes...
0: Són molt de Vox,
1: més...
0: eh?
1: I molt, nanos
0: sí.
1: joves, de 20 anys...
0: Sí, no, i de 18 i de 17, eh? Que
1: no els interessa la política...
3: Perdona, no tan jove, entre 30 i 40 anys.
0: També.
1: No sé si això...
0: Van amb la pulsareta aquella...
2: Sí. Sí.
0: Perquè un em dius que el tren, venint de l'Autònoma, dius que jo soy de Vox, i ja l'havia vist ja, perquè se'm va ser al costat... No, i venien molts, i van estar... Però em van trobar com una cosa exòtica, no en tenien. No, i és simpàtica, i nos dice...
1: Perquè... A pesar de todo, eh?
0: A pesar de todo, sí, això que no els hi vaig dir todo, perquè
1: sí,
0: ja...
1: No, todo clar, si
0: estava muy a favor de les autonomies, ja ho van trobar excessiu. I clar, si els arribes a dir que volies anar molt més enllà...
1: Home, tu encara ets indepe, suposo, no?
0: Sí. Però, i la república? I una república? I dic, sí, és tu que s'haurà de república, però normal, qualsevol país del món és que es pot ser republicà,
2: home, tant,
0: no? Vull dir, només faltaria.
2: Clar.
0: I molta gent aguanta la monarquia, però en el fons té el cor republicà, no? Perquè a l'avi li van fer... Et trobes molta gent aquí a Catalunya. El meu tiet va estar en un camp de concentració. El meu avi vas per allà, a les Terres de l'Ebre i tot això, i t'ho trobes, no? I ara se'n van oblidant. Que tenien famílies que van patir molt, eh? La gent va patir molt, home, a tot arreu, jo crec. Tant, però aquí a Catalunya, déu-n'hi-do, perquè, clar, aquí a Catalunya, com a nació, perdíem, vull dir, clar, ja, lo del català... La Barcelona, ara faig historiadora, eh? Però a Barcelona va ser la primera ciutat bombardejada directament.
1: Sí, tant.
0: Perquè abans les guerres eren al camp de batalla.
3: Clar.
0: I aquí a Barcelona va ser de les primeres bombardejades, eh? Vull dir que...
1: Escolta, estem acabant, que sí, se'ns acaba el temps... encara et diuen la Tina Turner catalana?
0: Sí, m'ho diuen algun, perquè just com m'he tallat el cabell i no el porto d'aquella manera...
1: Ara no porto
0: manera,
1: aquella tofa més
0: no,
1: de Tina Turner.
0: No, no, que se m'hi posa, no, per això. Però sí que ho diu. Això s'ho va inventar el... Com se deia? Un periodista de Catalunya Ràdio, sí, home, sí.
1: A veure,
0: i un dia em va dir, saps la Tina Turner? I jo aquell dia no sabia ni qui era Tina Turner, fa molts anys.
1: Dona, home, sí, no t'ho
0: sí, home, però entro a Catalunya Ràdio, sí, home, sí, home.
1: Qui podia ser de Catalunya Ràdio? Algun històric?
0: Sí.
1: No seria el Ramon Bernil, el segon d'aquests?
0: No, no era el Ramon.
1: No, ni el Quim Monzó,
0: era
1: colla.
0: Dels que ell, home, que té els seus fills, també és periodista, ara, no?
3: Salvador, fill... pot ser?
1: Salvador,
3: aquí he buscat...
0: Sí, Escamilla, l'Escamilla.
1: Ah, Salvador Escamilla. Ah, ui, però aquest ja ve d'abans, eh?
0: Bueno, però sí,
1: sí, però de Catalunya Ràdio aquest va estar... uf, això ja és molt llarg d'explicar.
0: Era
1: però
0: matí.
1: Ja ve d'abans, ve d'abans.
0: Sí, ve d'abans, però sí, estava fent un programa i d'entrar, mireu, entro a Tina Turner.
1: L'Escamilla, de veritat, és el...
0: Era l'Escamilla?
1: Sí, és que ja és molt fa molts anys, però el seu fill també és periodista, efectivament.
0: Sí, llavors... efectivament, però sí que fa molts anys.
1: Home, és un històric de la ràdio.
0: Fa molts anys, han passat
1: anys. I ella va posar això a la Tina Turner?
0: Sí, és ell que ho va posar.
1: M'hi hauria jugat un sopar i no hauria encertat mai.
0: No, veus? Però no sortia el nom i em sap greu, perquè a més l'estimava molt. I a més, va, que la gent ho deia, llavors ja vam riure molt.
1: Sí,
0: però va ser ell que ho va dir, a més ho va dir per ràdio. Mireu, està entrant la Tina Turner. Clar, i ho va dir ell per ràdio, saps com era?
2: I t'agrada, no? És un sobrenom xulo.
0: Home, jo crec que... Sí, home, podíem haver dit alguna altra cosa, imagina't-hi
1: tu. Perquè t'ho ha dit per la semblança física, però després amb el pas dels anys es va saber que era una tia molt empoderada.
0: Sí.
1: I que els tenia bastant ben posats, eh?
0: Sí,
1: es va trobar...
2: com la Magda.
1: Sí, sí, sí.
0: Va patir maltractes.
1: Exacte,
0: i tot. I va tenir que aguantar una cosa, que per sort ja l'hem acabada, per altres països no, que va tenir que portar el nom del marit, que era Turner. Ella, Turner, que era el maltractador. Perquè aquí, en aquest país, vam tenir més sort, que no havíem perdut els noms. Però, clar, ella ja era famosa com a Tina Turner, i llavors tenia que dir Tina no sé quan. I, per sort, ja a França encara estan, ara ja permeten que no, però molts països molt més democràtics d'aquella època que aquí... No perdien, les dones perdien el nom, que és fatal, perquè
1: sí, sí.
0: A més amb els divorcis anaves
1: dient diferent,
0: i amb els divorcis anaven canviant el nom, i qui eres tu?
1: Sí, sí. No, no.
0: Aquí no ha passat mai, ni en la dictadura.
1: I aquí
0: ni.
1: Doncs que no passi. Cognoms, i en canvi...
0: No, perquè és molt gros, et va, per identitat.
2: Sí. Sí, sí, patria d'identitat totalment.
1: L'última pregunta.
2: Escolta, mira, aquí el versió estiu ens agrada una mica també fer una mica el xafarder.
1: Ui.
2: Llavors, nosaltres volem saber... Clar, tu has conegut a tants VIPs, volem saber quina és la persona més famosa, més VIP, que tens a l'agenda del teu mòbil.
1: Ui.
0: Sí, més famosa. Clar, jo tinc molts actors, actrius, polítics, sí, que tinc molta agenda, però no ho valoro així com a VIPs, no sabria quin dir-te ni voldria dir-ho, però sí que tinc.
12: Pere Mas?
1: No, home, esclar, però no sé com tenim el telèfon.
12: El socialista
1: no,
12: Pere Mas?
1: No, és que ara no diuen que soc socialista, aquesta colla. Sí,
13: jo sempre he sigut el PSC.
0: Tinc també, perquè tinc molts amics, jo tinc amics de tot arreu, i naturalment entre els socialistes també, i alguns havien fet la lluita junts quan...
1: Sí.
0: Clar, només faltaria.
1: Escolta, t'haurem de tornar a convidar, perquè hem estat gairebé una hora i ha passat volant.
0: Ah, doncs mira...
1: I ja, no, és que és l'hora de posar les notícies de les 6, que si no...
0: Clar,
1: no, les
0: informatius, no, les hem de sentir tot el que passa al món.
1: Amb una metralladora i m'agafaran i em penjaran de...
0: Ara estem contents, però quan sentim les notícies no ho estarem tant. És no. Que passen desgràcies a tot arreu,
1: no, mira,
0: això.
1: Justament ara, justament, ja n'hem parlat abans, però hi ha hagut un terratrèmol a Colòmbia, que ara en sabrem l'última hora, que ens l'actualitzaran, i d'altres coses. Bueno, escolta, em podríem haver parlat de mil temes més.
0: I a Colòmbia que ha guanyat l'extrema dreta, vas veure com es presentava aquell ahir.
1: Ah, això, mira, jo no tenia tan controlat, veus?
0: Ah, jo sí, jo
1: està
0: sí.
1: Està més al dia ella que jo. Ja
0: no,
1: dic,
0: no.
14: Veure, sembla de presentadora i que marxi el Pere Mas.
1: Aitana, bona tarda, com estàs?
14: Bon matí.
1: Bueno, bona tarda, que són les 6.
14: Bon matí, que es posi ella de presentadora.
1: És l'Aitana, bon matí, molt bé. Doncs ja, es queda
14: ja
1: la... És periodista, per tant, la posem la Tina Turner catalana al Marc d'Oraní.
14: Sembla bé. Votacions a favor? A favor.
1: Ja està, ja ha guanyat. Ja està,
2: no m'ha aixecat la mà.
1: Apa,
14: vinga, fora, Pere.
0: Magda. El senyor del Madrid, no sé què en pensa.
1: El senyor del Madrid, que posem a presentar el programa? No ho sabem.
5: Bueno, no sé què era que le diga.
0: Quedaria horrorós, un senyor del Madrid a recuperar.
5: No, huele un poco raro.
2: No, prohibit.
3: Això no passarà mai.
5: No huele un poco raro.
1: La Núria Camps aquí fora,
0: coses,
1: no?
0: Però aquesta no.
3: Això segur que
2: no.
1: Sí, i el senyor dels assassinats segrestos i diverses
5: huele
1: coses.
5: Huele a canguelo, perquè empieza la liga.
1: Va. Va, deixem-me posar uns anuncis que hi anirem al butlletí a les 6. Moltes gràcies, bon estiu, i gràcies per haver baixat des de Tossa fins aquí. Vigila el dia.
0: Gràcies a vosaltres, tens aquí un equip fantàstic.
1: Sí, són bona gent.
0: Senyor del Madrid a part, sí, però ja, aquestes tres noies em sap que ens entendríem en seguida.
3: Sí. Sí.
0: Hi ha hagut masses temes en comú.
3: Sí.
0: I amb tu,
5: falso
0: Pere,
5: feminismo.
0: Perdona, però no, el del cor te'ns uneix
5: el
0: molt.
5: El falso feminismo.
1: Ismeas,
5: vuestro padre no es feminista.
1: No,
5: es súper feminista.
1: No.
5: Y otra cosa es el falso feminismo.
1: Bueno, es igual.
2: Va, feminista la Magda Oraní, que ha vingut aquí amb nosaltres.
5: Un piquito.
1: Va, que són les 6 i ja posen anuncis. Bueno, calma, no cal aquí, de veritat, és que
5: sí. Si fue ella la que me cogió a mí.
1: No, però no rebobinem ja aquesta història, que l'hem contat mil vegades. Poso uns petits anuncis i me'n vaig directe als companys del butlletí informatiu, que estan allà ansiosos per fer-lo amb una gran il·lusió. Magda, moltes gràcies, perdó.
0: Ui, a vosaltres.
1: Magda, moltes gràcies. Fem els pitos nets i posem aquest d'allò. Disculpa, Marc. Vinga.
15: Versió estiu, amb Pere Mas.
16: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
17: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
16: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure. Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
18: Perdona, tindries lloc per dos?
19: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
18: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
20: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som 1.
15: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Ai, avui no hi vol dir, que és aquesta música tan rara. Jo, a veure, deixem saludar si tinc aquí el Joan Ortiz. Joan Ortiz, estàs per aquí?
6: Sí, sí, sí que hi soc, sí que hi soc.
1: Molt bé, és que hi ha una mena de confusió sobre l'enllaç del boleto i bueno, espera, la tirarem bé. I el Joan Ferrer està per aquí?
6: També, també, els dos Joans.
1: Bueno, esteu disposats, eh?
6: Sí, estan disposats i a punt, Pere.
1: Perfecte, doncs tornem a posar la música des de dalt, que soni ben fort. El butlletí a les 6 i 2 minuts, no us podeu pas queixar. De moment s'ha presentat pel Joan Ortiz i el Joan Ferrer i amb la notícia de la qual ja parlàvem abans i que ha incrementat la seva magnitud negativa. De moment són 25 les persones mortes pel terratèmol de Colòmbia, que ha tingut una magnitud de 7,4 i que ha passat a 2:48 del matí, hora local.
6: Les morts registrades són a Pereira, una de les ciutats més afectades pel tremolor. L'epicentre s'ha produït a San José del Palmar, en una zona rural al departament del Chocó, que està situat a la costa pacífica del país, però també s'ha pogut sentir a la resta del territori i a països veïns com Ecuador, Venezuela i Panamà. El president del país, Abelardo de la Esprilla, s'ha dirigit a la nació amb aquestes paraules.
12: He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos.
6: La Direcció General Marítima ha remarcat que després del sisme no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica colombiana. Per cert, que un dels primers suports internacionals que ha rebut el país ha estat el dels Estats Units. El secretari d'Estat, Marco Rubio, ha dit que Washington segueix de prop la situació a Colòmbia i que estan a punt per donar suport en les tasques que el país necessiti. Mentrestant, en relació a la crisi migratòria de Ceuta, fa una estona hem sabut que el Marroc ha reclamat a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que hi ha a l'Estat. Tant els que han arribat a Ceuta fa poc com els que són en altres centres, ho ha dit el ministre de Justícia marroquí Abdelatif Ouabi. El diari Express Ouabi ha recordat que el govern espanyol és el responsable del destí d'aquests menors i de les circumstàncies de la seva presència lluny de les seves famílies. Segons recull el diari marroquí, el ministre de Justícia insta l'executiu de Pedro Sánchez a trobar una solució immediata a la situació d'aquests menors. També recorda que el millor lloc on poden ser és amb les seves famílies, a la seva terra natal. Ha afegit que el Marroc no ha estat disposat a abandonar els seus ciutadans. En clau de successos, hem de dir, els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant la primera meitat de l'any. TMB, l'empresa que gestiona el metro, ho atribueix en gran part al reforç de la seguretat i vigilància. Segons les dades de l'Ajuntament, hi ha hagut gairebé 3.000 incidents menys que durant el mateix període de l'any passat. TMB assegura que la pressió policial funciona. Ara mateix hi ha més de 800 vigilants patrullant per la xarxa i més d'11.000 càmeres repartides per trens i estacions. L'entitat assegura que això serveix tant per espantar els possibles lladres com per resoldre els casos més ràpid quan hi ha una denúncia. I l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha informat aquesta tarda la construcció d'un centre d'investigació d'energies renovables. L'objectiu és ajudar el municipi a mantenir l'activitat relacionada amb l'energia un cop es concreti el tancament de la central nuclear de Vandellòs 2. El projecte preveu enllestir la primera fase el 2028 i tindria un cost d'uns 6,7 milions d'euros finançats majoritàriament pel Fons de Transició Nuclear. El govern municipal preveu que cada any hi passin fins a 500 alumnes de cicles formatius de grau mitjà i grau superior. A part, el centre comptarà amb espais per acollir activitat investigadora. I ara tens pels esports amb Joan Ferrer.
13: Moviment al mercat del Barça. La sortida de Ferran Torres és cada cop més a prop de concretar-se. De moment, però, el Barça ha rebut una primera oferta del Paris Saint-Germain per valor de 40 milions d'euros i el club blaugrana l'ha rebutjat, ja que la considera insuficient i espera treure un mínim de 50 milions. Tot i aquesta primera negativa, els clubs tenen la intenció d'accelerar les negociacions i tancar un acord abans de dimecres. D'aquesta manera, Ferran ja no s'hauria d'incorporar als entrenaments amb el Barça. Més novetats al club blaugrana, en aquest cas males notícies. Roni Bardagi s'ha lesionat de gravetat a l'entrenament d'aquest matí. El suec, a l'espera del diagnòstic que hauria de facilitar el Barça en les properes hores, pateix una lesió al genoll dret, el mateix que es va trencar ara fa dues temporades. I una nova baixa, en aquest cas a l'equip femení, la portuguesa Kika Nazaret pateix una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra i estarà apartada dels terrenys de joc al voltant de 4 setmanes. setmanes. I en atletisme, d'aquí a una hora, participació catalana als europeus de Birmingham. Laura Redondo disputarà la classificació del llançament de martell, mentre que l'Erato Pagès la de 100 metres tanques.
6: A partir de mitja tarda podem tenir alguns xàfecs, localment amb tempesta, calamars o pedres, sobretot a l'Alt Pirineu, al Prepirineu Occidental i també a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat d'aquí a mitja hora en aquests sectors. De cara a la nit, descarregaran ruixats localment intensos a punts del litoral i prelitoral tarragoní. No es descarta que també es puguin estendre cap al litoral central, però tendiran a desaparèixer al llarg de la matinada.
22: RAC 1.
17: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
22: RAC 1.
4: El que fa aquesta setmana avui ha estat el dia de més calor, eh?
7: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
9: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
23: Tot Catalunya està amb altres d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya.
22: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
4: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
22: RAC 1. Tots som un milió.
24: RAC 1.
22: Tots som 1.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: El cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada en el moment més inoportú? Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa, des de l'app, pots veure on és la grua en temps real i, a més, si t'hi canvies, te'n milloren el preu directament. Pren nota. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe. Doncs ja està.

0: afegir tu, Marc. No facis trampa. Aquest o de Marcianos, que sona per aquí... Que a més aquesta sintonia no t'agrada, oi? El Marc Espejo és el nostre operador d'àudio, pinxadiscos, tècnic de so, muntador musical i tot en uno. Sí o no? Ets això, no? Ho he dit bé, perfecte. Ah, ara t'agrada. Que era una música... Bona tarda, Núria Camps.
1: Bona tarda.
0: Que, perdó, Camp. Que era una música que era la sintonia d'un programa que es deia Planeta Imaginari, que feien una cosa que es deia el circuit català... Aviam, parem de moure micros i fer soroll, sisplau. Si no, li feu un gestul d'allò i li dieu que tanqui. Oi? Aitana?
2: Què passa? No puc fer ASMR?
0: Sí,
2: o què? Tu el fas tot el dia?
0: ASMR, és que anem sentint això. Doncs era un programa quan només hi havia dos canals, que hi havia TV1 i TV2, i que es deia Planeta Imaginari, i tenia aquesta sintonia. Que va ser, de què va ser idea? Qui, va ser tu que la vas demanar?
1: No, per aquí crec que la van proposar.
3: Vaig ser jo.
0: Va ser Edu Mutante.
1: Bé, jo també no, tenim... no hi era.
0: Deixem que saludi el senyor La Sang i Fetge, el Guillem Ramon Salvat.
3: Què tal? Molt bé, tal.
0: El nostre assassí de capçalera. Bueno, assassí.
2: Home, no diguis així.
3: Bueno, escolta'm.
0: Mai se sap. Ell no sabem si provoca la notícia o ja a la de tant. Encara et falta per actuar, eh?
3: Sí, no.
0: Avui vens
3: aquí a aprendre.
2: Avui ve... De refugi climàtic, avui.
3: Sí, ho ha explicat la Magda.
0: Sí, és veritat, li has dit a la Magda una nit.
3: Bueno, és que estava fet en un cafè aquí baix en un bar, que en una terrassa, i era insuportable.
0: No, fa molta calor.
3: I he marxat, dic, me'n vaig cap dalt, que segur que...
0: S'està, no, això ha sigut la nova ràdio, s'està perfecta, i aquest estudi, ara que és una nevera, sí, està perfecte.
1: Tot la bufanda.
0: I qui no li agradi, que es foti un, no sé, un jersei de llana.
1: Exacte.
0: Home, és que, a veure...
2: Ja el portem.
0: Sí, sí, ja.
1: Des del segon dia que vinc preparadíssima.
0: Va, la Núria Camp, la nostra divulgadora científica de capçalera, més o menys el dilluns a aquesta hora, tot i que és l'hora de Sang i Fetge, que li toca, però vaja, avui anem una mica endarrerits. A veure, tenim un tema que em sembla que va quedar penjat de la setmana passada, eh? El tema del cos, l'aerodinàmica, els esports... Bueno, coses que estan passant amb els esports que ens han creat l'atenció. Me l'explique.
1: Hi ha suquillo aquí, amb els esports i la ciència, sembla.
0: Com? Suquillo? Home, clar que sí.
4: Xup-xup.
0: Suquillo d'aquest, sí, suquillo d'aquest.
1: Però és que estem veient com alguns esportistes intenten modificar el cos amb l'objectiu de guanyar i potser també d'estar més bons. Això ja no ho sabrem mai.
5: Bueno, sí que ve duda, no?
0: Sí, bueno, vostè, no comencem, eh? Que ja va fer l'altre dia els músculs aquests i els 40 anys. Deixem-lo tot... Bueno. Ja està, avança.
1: Coses que han passat, no? El Tour de França femení, alguns equips van sospitar del farciment d'alguns sostenidors.
0: Què em dius ara?
1: Sí, sí. O durant els Jocs Olímpics d'hivern...
0: Sí, perdona, senyoretes que es posaven més d'allò aquí als pits?
1: Exacte, relleno, de tota la vida.
2: Hi ha algun problema, Núria?
0: No, bueno, calma.
2: Amb les dones?
0: No hi ha
1: pressió
0: cap problema.
1: Estètica.
0: No, estem explicant que es posaven els pits més grossos, ara veurem per què. Que això sempre s'ha fet amb les muscleres. No es diu musclera?

0: Com dèiem, en el cas del Tour de França femení, no? Que escoltàvem aquesta cançó del Tour de França, no és un tema de mida ben bé, sinó que ens interessa tenir en compte aquesta resistència aerodinàmica. És justament amb el que juguen. És a dir, la força amb què l'aire frena una persona que avança i que depèn, entre altres, de la velocitat, la superfície que ens arriba d'aire i la forma del cos. És aquí, en aquesta forma, on entra aquest tema que hem comentat avui dels sostenidors. Penseu que en aquests esports es va a una velocitat elevadíssima. Per tant, canvis petits, que per nosaltres ens poden semblar no gens significants, en aquesta forma del cos són claus.
1: Clar.
0: Per poder fer-nos una idea, tots hem fet això d'anar al cotxe i treure la mà.
2: Sí.
0: Sí? Si posem el palmell de la mà de cara a l'aire, ens empeny moltíssim, no? Costa més mantenir-la. En canvi, si girem la mà, la posem de costat, de perfil, molt menys, és molt més fàcil. La mà és la mateixa. El que ha canviat aquí és la forma, un d'aquests factors que dèiem que pot dependre, no? Amb què talla l'aire. Per això, en una cursa contrarrellotge al Tour, per exemple, jugar amb la forma del cos per reduir la resistència de l'aire pot ser una molt bona opció. En aquest cas, aquest farciment als sostenidors no és per lluir de pit gran, sinó que podria servir per suavitzar la forma del tors d'aquestes ciclistes i dirigir millor l'aire cap a les cames, reduint aquestes turbulències que si no es formarien i acabarien afectant a les ciclistes. Què en diu la ciència de tot això?
1: Una manera d'anar més ràpid.
0: Exacte, no? Sí. Facilitar aquesta velocitat.
2: Si ser més aerodinàmics per córrer
0: aerodinàmics. La ciència ens diu que jugar amb aquestes formes pot reduir la resistència fins a un 3,6%.
2: Home,
0: ojo. Però també cal treballar molt bé les formes, o sigui, qualsevol cosa, qualsevol merdeta, no ens servirà.
1: Posar-te un mitjó no
0: servirà. No, vull dir, aquí no ens posem creatius amb qualsevol cosa, sinó que hi ha una tècnica darrere i hi ha gent que realment estudia tota aquesta aerodinàmica.
3: Para eso está el túnel de viento.
2: Exacte, sí, sí.
0: Exacte. I, evidentment, davant d'aquesta situació, la Unió Ciclista Internacional, davant d'aquestes sospites, prohibeix elements que puguin modificar artificialment la morfologia de qualsevol ciclista. Però, clar, és molt difícil. On posaríeu el límit vosaltres, no? Perquè qualsevol top esportiu ja et pot modificar també la forma del cos. Ja veurem ara un altre exemple, però posar aquests límits també des de la normativa està sent tot un repte. Anem a veure el següent cas, la següent situació.
2: Aquí estem al farciment per dalt, però també deies una punxada per fer créixer el de llances per
0: veure
2: baix, oi?
0: Jocs d'hivern, què va passar?
2: Exacte. Vaja. La musiqueta,
0: Flying Free.
1: Clar, Flying Free perquè són aquests els que salten,
0: parlarem,
1: no?
0: del salt d'esquí.
2: I de l'àcid hialurònic al penis.
0: Exacte.
2: Per què rius? Ho ha dit ella, Sintetitzo.
1: Explica'ns-ho.
0: En aquest cas, als Jocs Olímpics d'hivern, l'objectiu era un altre. En aquest cas, el que volien era mantenir-se més temps a l'aire, volant. Sí? Flying Free, però...
2: Vaja.
0: En aquest cas, la mida...
2: Ah, d'aquí la musiqueta,
0: Molt bé.
2: Em va dient, em va mirant com si fos tot tu. De Flying Free, però... Hi ha hagut una condescendència bastant notable, en aquest moment, però vaja.
0: Va, però...
2: Ho entomem amb il·lusió i amb alegria.
4: També podria ser la de...
2: Què?
4: Bola de drac.
2: Per què?
4: Volant, volant. Tra, tra!
2: És una opció. Mira-la, aquí la tenim.
0: En aquest cas...
2: La tenim el tio aquest, que aquí ve el truco de posar-se el nabo més gros.
0: En aquest cas, però la mida sí que importa. Sí que importa.
2: Cuidao.
0: Perquè aquesta pràctica de fer-se més gran al penis per haver-se injectat àcid hialurònic els permetria dur un vestit més ample, que des d'un punt de vista físic es tradueix com que proporciona més superfície sobre la qual actua l'aire.
2: Ah, llavors no és que vulguin tenir el penis més gran.
4: Segur que sí, els nois sempre jugueu a veure qui la té més grossa.
2: Sí, calma un moment, però estem
5: parlant... A mi no m'ho fa falta.
2: Estem un vali, ja ho sabem. Bueno, silenci. Estem parlant, però, de fer un salt i durant els 20, 30, 40 segons que
4: dura el salt... Salt del tigre!
2: Tanta fot tenir la més grossa. Però el que interessa, perquè és posar-te un traje més gran que faci com més efecte...
0: Clar.
2: És de volar més, té més superfície, per tant planes més.
0: Exacte.
2: Per tant, passaré més lluny. Home,
0: és que en aquest cas el que ens interessa és aconseguir més superfície. Per tant...
2: I aquí hi ha el frau, diguem-ne.
0: Exacte,
2: aquí
0: una mica el frau que costa també regular, ja veureu. Sí. Penseu que per això estem parlant de salt d'esquí, com hem dit, on el que realment importa és la mida... No, és broma. És la relació superfície i pes de l'atleta. Sí? De fet, com que pesar menys podria ser un avantatge en aquest cas, junt amb una bona superfície, això sí, la Federació Internacional d'Esquí té regulat la longitud màxima dels esquís en funció de l'índex de massa corporal.
2: Joder...
0: Per tant, si un atleta baixa moltíssim de pes per tenir avantatge...

0: També haurà de reduir la mida dels esquís per tenir menys superfície i, per tant, regular una mica aquesta mala pràctica que podria generar beneficis en la cursa, però també greus problemes de salut.
1: Ara estem parlant... No revisen la mida del penis.
0: De moment no s'ha sabut com regular.
2: Haurem d'anar a revisar paquets.
3: Bueno,
2: i tant, no.
3: Però sí que algú ha descobert que hi havia una trampa aquí amb el vestit més gran. Vull dir que...
0: Exacte. Aquí s'han d'acabar de mirar com ho regulen i on està la... el límit, perquè, clar, són zones tan íntimes que com acabes mirant-ho, no?
3: Sí, sí, no, ja treus un regle allà i vas mesurant.
4: Salta la vista.
3: Sí, no, clar, no salta la vista. Val, però això és per als salts d'esquí. Però i l'esquí normal, bueno, l'esquí alpí, l'esquí de descens...
2: Policia d'esquí, a ver ese nabo.
3: Va, per favor, de veritat.
0: És veritat que si parlem d'esquí d'alpí de descens, sí, el pes aquí sí que podria ser un diferencial important.
3: Ojo.
0: Si dos esquiadors tenen la mateixa postura, superfície, però un pesa més que l'altre, a veure, aquí la gravetat és veritat que estira tots els cossos independentment del pes, però el més pesant pot tenir un avantatge en una baixada recta perquè el pes es traduiria com una força més que en aquest cas empenyaria cap a la direcció que voldria l'esquiador, no? Cap a aquesta meta. Ara bé, hi ha molts factors a tenir en compte, realment. Aquesta situació és molt teòrica, però perquè l'esquiador de més pes pot presentar una superfície més gran o no, en funció del volum, però també s'ha de considerar altres factors, com això, com la postura, la fricció amb la neu, la força que al final ens fa frenar d'anar endavant, igual que frenem el cotxe.
3: La mida de l'esquí,
0: també. La mida de l'esquí, no? I que aquesta força que ens va enrere no serà més gran quan més pesi també l'esquiador. Per tant, aquí el pes també influirà. La trajectòria, no sempre anirem en línia recta, o la capacitat que tingui, no?, de girar i de traçar línies. Aquí estem imaginant-nos en una situació teòrica de només anar recta. En aquest cas, i a diferència del salt d'esquí, en descens, ajupir-se, reduir la superfície frontal, ficar-se en modo ou.
3: Xus, el van fer xus.
0: Ah, sí? Veus, jo no domino.
3: Se l'ha de fer xus, sí, que t'ajus com si estiguessis fent caca.
1: Sí, o com una...
3: Se l'ha de fer xus.
0: Doncs d'aquesta forma, doncs, evidentment, serà fonamental.
3: Per reduir la resistència aerodinàmica, per això només pots fer en rectes i quan vols córrer molt. I que no has de girar, va. Tal com indica el nom, en rectes no has de girar.
1: Quin esquiador aquí que tenim.
3: Home, és una dada que comentarem un altre dia.
0: Per tant, si amb salt d'esquí estàvem parlant de mantenir el cos a l'aire en una baixada d'esquí d'alpí, torna a aparèixer aquesta importància de la resistència aerodinàmica que comentàvem amb les ciclistes. És a dir, que malgrat el pes, pot ajudar-te, potser anar més ràpid cap avall, el volum, aquesta superfície contra la massa d'aire sumada a la força de fricció de la neu, fan augmentar una força que és negativa perquè és oposada a la direcció on ens volem dirigir. Mm-hmm. Ja ho veieu que moltes coses a tenir en compte, per tant.
3: Bueno... I el tema de la depilació, l'aigua, els ciclistes, els nedadors i tot això, aquí no hi ha tema, també?
0: Això és un tema, eh?
3: Ara.
0: Estem parlant només d'esports on s'ha de fer una resistència a la massa d'aire que es troben, però en esports com la natació, la resistència a fer front, en aquest cas, doncs, exacte, serà l'aigua, que és més densa que l'aire, en aquest cas. Últimament,
4: bueno,
0: també...
4: Bueno, és la teva opinió, no?
3: No, això és un fet científic, no comencem.
0: Dades. Últimament també hem vist com nedadors s'unien a la depilació, en aquest cas, però, no per un tema de pressió estètica, sinó perquè aquesta pràctica podria generar, és veritat, un benefici a l'hora de fer front a aquestes masses d'aigua, i no només per poder reduir la superfície, sinó, sobretot, més que per reduir això, la superfície, per suavitzar aquesta superfície i evitar turbulències que acaben afectant el moviment, una mica com hem dit amb les ciclistes, sí? Malgrat que aquesta pràctica sembli menys invasiva que les que hem comentat avui, no deixa de ser una forma de modificar el cos. Ja us podeu imaginar, doncs, que ha regulat totes aquestes trampes, el que dèiem, a nivell de normativa...
3: És complicat. La frontera entre una cosa i l'altra és complicada.
0: Acaba sent complicat. I les trampes, doncs, seran unes o seran altres, depèn de l'esport que acabis practicant.
3: Molt bé.
0: I el que
3: no dissimulis. És un quart i mig de 7 de la tarda, de seguida els assassins diversos, i després parlarem de com s'està escalfant a la Mediterrània, que això és un escàndol, que és més que un mar, és una banyera, un jacuzzi, una mena de sauna estranya. Però ara arriba el dia de l'eclipsi. De fet, estem a 2 dies i 1 hora perquè comenci l'eclipsi.
0: Nervis!
3: Ah, caram, molt bé. Tenim la científica o la dona divulgadora de ciència...
2: Disculpa.
3: Què passa, Olivia Làctia?
2: L'única científica professional.
3: No, ella també...
2: Soc jo!
3: No, calma, Olivia Làctia.
2: Una llàstima perquè jo també moriré com tu, Núria Caram.
3: No, aviam, a mi aquesta idea d'anar dient que morirem tots, el sol reapareixerà i s'acabarà tot.
2: Tu bé que vas fardant del dia que vas morir, perra.
3: Però vaig ressuscitar, no em vaig morir.
2: Llàstima aquesta vegada. La saga no continuarà.
3: No, sí que continuarà, però heu d'intentar guinyar el personal. A veure, què ens has de dir de l'eclipsi?
0: Número 1, estic farta d'aquests missatges pseudocientífics que aquesta senyora no para de llançar per aquesta ràdio.
2: És molt fàcil dir-ho davant d'un micròfon, aparta micròfon, indica molts ulls.
0: Veurem l'eclipsi juntes. Ja veuràs què passarà.
2: Sí, què passarà? Que jo aniré al cel i tu aniràs a l'infern.
0: Que jo moriré de l'emoció.
2: Però és una forma de morir. Jo moriré tranquil·la per haver avisat a tots aquests pobrets que no em creuen.
0: Bueno, això ja ho veurem, però ja t'aviso que això no anirà pas així. De fet, l'eclipsi...
3: I si ha de morir algú no és cosa de la científica ni de la Núria, és cosa del Guillem Ramos Albat, que és clar que és l'assassí de la taula.
0: Va, per favor.
4: Bueno, no, jo estic alerta, eh?
3: Ell no ho nega, tampoc.
2: Que la mort està més a prop del que creuen. Sí. Guillem, amic, veus,
3: Guillem?
2: Company.
4: És així.
3: Tens un micro?
0: No el veig tranquil, eh?
4: No, disculpa.
3: No morirem pas, oi, tots aquest dimecres?
4: Espero que tots alhora no, perquè em fotríeu feina, però si ho heu de fer, gradual, per favor.
1: Que així et cobrés l'estiu, no?
4: Exacte.
2: Quina és la...
4: Tinc feina fins al desembre.
2: La teva mort preferita, Guillem?
3: Bueno, va, prou.
4: Jo prefereixo que no es mori ningú.
1: Bravo.
2: Aquesta és la zona mort correcta. No,
0: prefereix això, però llavors vius d'això, eh?
4: Bueno, escolti, que heu vingut a atacar-me a mi.
3: Exacte, pobra...
5: Jo m'ho sabés si m'apunyalo la ingle, no?
3: No. I amb quina idea o finalitat? Vale.
5: Cuando no está la Pili. L'apunyalamiento de ingle, no?
0: Núria, centrem-nos. Això és un fenomen científic. Jo ho vam veure l'altre dia.
3: Sí.
0: Ens ha portat i ens ha permès fer alguns descobriments científics. I recordem-ho, també és un fenomen lúdic i de trobada. Per treure-li ferro al tema, perquè crec que està sent una mica intens tot, els eclipsis es donen aproximadament cada any, però en punts diferents de la Terra. El que fa excepcional aquest és que el podem veure des de casa nostra. És un fenomen bonic de veure, que genera interès, però que sobretot, igual que per qualsevol observació el sol que fem, necessitem protegir-nos, ja ho sabeu, el sol doncs ens pot fer molt mal a la nostra retina i per això recordem un cop més utilitzar aquestes ulleres homologades. No feu invents?
3: No.
0: Ni històries rares a casa, per favor.
2: Ja tens les teves ulleres, Núria?
3: Sí, vaja.
2: Mira. Posa la meva marca, Ascendato, ulleres.
3: Sí, és que ella té ulleres també per vendre, però no. La que les comprin a les òptiques i llocs així, val?
0: Però s'està fent molta èmfasi amb aquesta observació directa del sol i justament, doncs, per evitar també i observar de manera més segura aquest eclipsi, jo avui us vinc a explicar que hi ha la possibilitat també d'observar l'eclipsi, perdoneu, de manera indirecta.
3: Com? Ah?
0: Exacte, sí. De fet, una bona manera de passar gairebé l'hora i mitja que durarà l'eclipsi, que no és poca, en realitat, que durarà...
3: És no molta estona, sí, això no ho hem aguantat, però està allà mirant... Clar, que vas bé,
0: si vas amb la família, has d'aguantar el tiet. O l'amic pesat. Ostres, hi ha coses a fer, no? Què podem fer? L'estona que va des de que la Lluna comença a eclipsar, tapar el Sol, fins que la deixa d'eclipsar, podem fer aquesta observació. Bé, de fet, recordeu, no el veurem acabar l'eclipsi, perquè abans el Sol es pondrà.
3: Correcte.
0: Per tant, el veurem pondre's amb l'última mossegada de la Lluna, cosa que també penso que serà bonic. Durant aquestes fases parcials, on la Lluna tapi no totalment el Sol, primer de tot, si volem mirar directament, això, protegits. Però... també us animo a fer aquestes observacions indirectes durant aquesta fase de parcialitat. Les observacions indirectes es poden fer, per exemple, amb les ombres. Jugueu amb les ombres.
3: Vols dir, posar-se d'esquena al sol?
0: Mireu les ombres que està fent els arbres que teniu a prop, tota una mica la vegetació, o amb objectes, sí, o amb les mans, perquè veureu que tot plegat es corba una mica.
3: Ah?
0: Inclús si agafeu un colador, que té aquests forats ja...
3: Un colador
0: i fas ombra amb el colador.
3: Un gros, per la forma que estàs fent...
0: Exacte, sí, amb uns forats una mica...
3: Dels espaguetis,
0: Sí.
3: Em pensava que deies el petitó de...
5: El Glory Hole.
3: No, silenci.
1: Un embut?
3: No, em pensava que referia el de... Quan has de posar el... Com és això?
0: Més un filtre. Sí, més
3: tipus
0: filtre.
3: Potser tipus filtre o tipus per a la llimona... O de la...
0: D'infusió.
3: Joder. De la farina, que m'ha deixat la farina espolvoreando.
4: O pel sucre glaç.
3: Exacte.
4: Pastels.
3: Aquell típic que és més petitó, que té la mida d'una pilota de tenis.
6: A mi me gusta la sucre glaç.
3: No, vostè ja sé a qui li agrada, no cal que insisteixi en això.
0: No, doncs, si fem ombres també amb objectes com aquests, que ja tenen forats, veurem com... l'ombra es va dibuixant de l'eclipsi, i això ho podem observar tranquil·lament, no? Inclús amb els amb infants que tinguem, si ho observem també amb gent més petita, que pugui ser menys perillós, doncs aquesta és una molt bona manera d'estar també tranquils, no mirant el sol, però mirant i jugant amb aquestes ombres. En aquest cas, amb el colador, crec que és prou divertit, ja veureu, perquè es fan tot de forats amb la forma de l'eclipsi, i el podeu seguir d'aquesta manera.
3: És molt xulo, eh?
1: Molt xulo. No, ara ja m'apunto, ens endurem un... No, de veritat, ens endurem un colador.
4: I al meu poble tenien por perquè, clar, que, diu, com tindrem la canalla una hora, clar, amb les punyeteres ulleres, una mare fins i tot va dir que els hi lligaria amb cinta aislant.
1: No, clar, és que els nens no faran cas de res.
4: Ah, exacte.
5: És que en Reus van a altra velocitat.
4: Exacte.
0: Bueno, i les cervicals? Ojo, això no s'està parlant.
1: Ja, ja.
0: Però també se'ns carregarà, llavors, de mentre...
3: És que no cal estar a l'hora sencera mirant allò, que va molt lent, eh?
4: No,
0: sí, molt lent.
3: Sí. Home, clar, si trigo una hora a tapar-se el sol, després mirant de tant en tant, et poses les ulleres i la resta vas xerrant amb el del costat, que per això el tens.
1: I et vas enamorant,
3: i poses RAC1. Sí, està la Yael, que està convençut que s'enamorarà.
1: Hem parlat amb el senyor Eclipsi Anton Català.
3: Sí,
0: jo no entenc català. Senyor, eh?
1: Ah, i ens ha dit que ens enamorarem tots entre tots.
3: Va seguim, seguim. Tots entre tots, no, això té un altre nom. Això és... Hem dit això.
0: I en aquesta línia d'observació indirecta també podríem fer una cambra fosca o pinhole.
5: Maricones, maricones, això de maricones.
7: Maricones no.
5: Maricones.
3: Ha dit un quarto escuro, ha dit una cambra fosca. No és
1: que era 50 sombres de Grey,
3: no, no és
1: o què?
5: Jo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
3: Un moment. Deixi, prou. Deixi parlar.
1: Què és, què és?
0: No, no, això pot ser un taller ben xulo a fer aquests dies previs. Sí, bueno, ara ja estem
3: allà
0: on a tocar.
3: Anem també hi ha taller, eh? Hi ha de tot.
0: O el mateix dia abans de l'eclipsi, perquè sí, tindrem això moltes hores, allà col·lapsats al trànsit. Consisteix a fer dos forats en una caixa, una capsa de cartró. Un yep. forat ens permetrà deixar pas a la llum del sol.
3: No, això és una altra cosa, de veritat.
0: I a l'altre...
5: Té la Coca-Cola, Pili.
3: Bueno, però calli. Això era el principi de la càmera de fotos de tota la vida. Sí o no?
0: Això.
3: Allò de que no ho heu estudiat, això, vosaltres.
0: Què és? Deixar
3: home,
0: passar la llum?
3: Home, jo fa un forat i surt, no sé per què surt al revés. Surt el senyor cap per avall.
0: Home, mira, sí.
3: És això o no?
0: Sí, és això. És això. Home. Sí, aquí no tenim el joc de miralls, però bàsicament deixem passar la llum del sol i per un altre forat és on posarem l'ull per observar com el sol està projectant-se a l'altra banda de la caixa, sí, on hi podem posar un full blanc per facilitar aquesta observació. Això és una manera també de fer una observació molt segura del sol, en aquest cas doncs, més nítida que la primera que us he comentat, perquè allò no deixava de ser una ombra, en aquest cas el veiem de forma més nítida i és un remei doncs... prou casolà que tothom ho pot fer, qualsevol caixa, capsa de cartró, i em sembla doncs, una bona manera també d'observar l'eclipsi almenys una estona.
3: Conclusió.
2: Fer el tonto abans de morir.
3: Sí, fer les manualitats abans de morir, efectivament.
0: Sigui directament i en protecció o indirectament, si us plau, gaudiu d'aquest fenomen, una alineació del sol, la lluna i la terra que es dona de forma regular, similar al que es dona en cada lluna nova, però que de forma excepcional i com a esdeveniment històric arriba a casa nostra com a eclipsi, amb potencial cultural i emocional, sent també una oportunitat de trobada per observar el cel amb la nostra gent.
3: Us ha quedat clar?
1: Molt.
3: Doncs jo dic una cosa, mira que portem setmanes i setmanes tothom fotent la xapa amb el tema de l'eclipsi, explicant coses i a més. Però no ha estat fins avui que ha vingut la Núria Camp aquí i que ens ha dit això de mirar l'eclipsi del revés. Hola, com diu això? De forma indirecta. Per tant, un aplaudiment.
0: Indirecta. Bravo.
3: Bravo. Que els nens
1: estiguin entretinguts i que no mirin el
3: exacte.
1: Sol.
3: I fem tots aquests invents. Ho deixem aquí. Ens veiem, bueno, si vols pots quedar-te a la secció de Sangs i Fetge, però t'aviso que esquitxa aquesta secció.
0: Sí. Moltes gràcies.
3: Fins a la setmana vinent. Que et canviarem el dia, em sembla que el dilluns no pots venir, però et posem un altre dia.
0: Va.
3: Et sembla bé?
0: Perfecte.
3: Estàs preparada?
2: Tampoc podrà.
3: No, com si... No, clar, perquè...
0: Encara no vindré i dirà que no puc perquè estic morta.
3: Ah, clar, el món ja no existirà, segons la nostra...
0: No és una excusa, Olivia. No és
3: va, la musiqueta del Sang i Fetge.

0: Bueno. Ja l'hem aplaudit, no, Guillem Ramon Salvat? No cal que estiguem
1: setorres. Em dono per aplaudir.
0: Dona't per aplaudit. El tenim aquí des de fot 1 hora i 30 minuts. Gaudint de l'aire condicionat de RAC1, que te'l descomptarem del jornal.
1: Em sembla bé.
0: Estem parlant amb l'Eulàlia perquè busqui la clàusula. Què fas? Què fas? I està movent-se.
2: Espera, ningú ho està veient.
0: Ah, bueno, però estàs, és que no pares de moure't.
2: A tu et molesta.
0: No, bueno, és que és una noia...
2: Anem amb el sanguifet.
0: Que vas a fer un pipí?
2: No.
0: Ah, però ha sortit com disparada. Com... Ah, va, la foto del tuit.
1: La foto.
0: Molt bé. Va, ja, espera, que estem fent la foto del tuit. I el Martí, què vol? Què fas aquí? Ah, val. A veure, vinga, aquí estem de molta cunyeta, però torna a haver-hi tirotejos.
3: Tres tirotejos en molt poques hores.
0: Són tres que, en les últimes hores, que els comentarem. També dades d'assassinats més recents de l'any. I el nou pla de la Guàrdia Urbana contra la venda i el consum de droga a l'espai públic.
1: A més a més, té un nom molt bo.
0: Quin?
1: Pla Druïda.
0: Druïda?
1: Druïda.
0: Ah, clar, el Druïda era el senyor que feia les pòssimes de l'Astèrix. Sí,
1: sí. Albert Batlle, un poeta.
0: És un... Sí, sí, són de la broma, els de la Guàrdia Urbana a Barcelona. Bé, comencem amb els tres tirotejos, perquè això sí que és un... Bueno, anava a dir un catxondeu, no és un catxondeu, perquè no fa gens de gràcia.
1: No fa gens
0: però
1: de
0: gràcia. Però no acaba el tema amb pistola i pum, no acaba d'aturar-se,
1: No, no, no, i a més, és una cosa que en poques hores a Catalunya n'hem viscut tres. El primer va ser al Raval, divendres de matinada, un enfrontament justament a la Rambla del Raval, diguéssim, a l'epicentre, a la zona zero d'aquesta zona del centre de la capital de Catalunya. Aquest cas entre persones dominicanes, que en van poder fer dos detinguts, i persones magrebines que es barallen, sospita la policia per un tema de drogues, pel control de la droga i de no només de la droga, sinó també dels negocis relacionats amb la droga en aquesta zona de Catalunya. Es van de Barcelona. Es van registrar com a mínim 6 trets, es van trobar 4 baines a terra, 4, diguéssim, restes de trets a terra, es van poder fer dos detinguts per temptativa d'homicidi i s'està investigant què amaga. Però això va passar, com dèiem, divendres de matinada. Dissabte de matinada, un altre, ens vam despertar amb un altre tiroteig, en aquest cas a la zona de Nou Barris, i a més va ser al carrer d'Almansa, que és el mateix carrer on hi va haver fa pocs dies també un assassinat, un homicidi, en què una persona va aparèixer al mig del carrer ensangonada. La Guàrdia Urbana la va veure, es pensava en primer moment que era un accident de moto, però en aquest cas doncs, es va poder confirmar que l'havien assassinat a molt pocs metres, que era el carrer Casals. En el mateix lloc, tot i que no hi tingui relació, dissabte de matinada, dos grups s'enfronten a trets, disparen contra un vehicle, abandonen els vehicles, la policia ha pogut recuperar els vehicles i estan investigant què ha passat. En aquest cas no
0: hi ha nacionalitats ni reforç.
1: En aquest cas de Nou Barris, del carrer Almansa, no sabem què hi ha de fons. És veritat que sempre que hi ha un tiroteig... i això en parlem, si vols, després, sí. Sempre hi ha alguna cosa relacionada amb el delicte més comú a casa nostra, que és el tràfic de drogues.
0: Val, sí, no sempre hi ha un rerefons d'això. Molt bé, això va ser dissabte matinada, però encara en queda un tercer tiroteig.
1: I queda un tercer, que va ser ahir al vespre, diumenge al vespre, una discussió entre una parella va acabar... no sabem si són parella, però en tot cas era una parella, perquè eren dues persones, en aquest cas un home i una dona, amb diversos trets a l'aire al carrer del Molí, a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc cap a això, que va a quarts de vuit del vespre, quan l'home va treure una arma de foc i va disparar en plena via pública. Els Mossos d'Esquadra, amb efectius de l'Arro, van localitzar en aquest cas també 6 veïnes del calibre 22, però no van trobar cap impacte de bala ni cap persona ferida. Per això podem parlar que van ser trets a l'aire i que no van ferir a ningú.
0: És un catxondeo, que la gent vagi amb pistola pels puestos i...
1: És molt greu, és molt greu.
0: Sí, és que, o sigui, bueno, no... No. Perdona,
2: és que no... No, és que no hauria de ser així.
1: En un país normal no hauria de passar.
0: No.
1: No pot ser. És veritat que en aquests 3 incidents que estàvem ara explicant no hi ha ferits, ni el de...
0: Però no pot ser que un paio vagi amb una pistola i la que es cabreja per algú quan s'hi dispara a l'aire com si fos el John Wayne, una cosa d'aquestes.
1: Com si fóssim al Far West o en algun país d'aquests...
0: Sí, sí, això és el que vull dir.
1: No pot ser, no pot ser. Hi ha un home identificat, s'està mirant si era ell o no, perquè els testimonis diuen que era ell diu que no, s'està mirant. En tot cas, com bé dèiem, tant l'incident del Raval com l'incident de Nou Barris, com l'incident d'ahir al vespre a l'Hospitalet de Llobregat, gràcies a Déu, no hi ha ferits, però en tot cas són tirotejos, incidents amb armes de foc que passen als carrers de Catalunya. I us en porto un altre, que aquest és una mica
0: encara més
1: anterior, que és del 30 de juliol, i això va passar davant d'un bar d'aquests de catximbes, que això que hi va la gent jove a fumar xixa, em sembla que li diuen.
0: Bueno, tinc un meu que està tot el dia amb això. És tertulia d'aquest programa, no direm el nom, però...
1: I que fuma xixa.
4: Sí, don quan... Àlex Cubero.
0: No, home, no, aquest no. De, però, o sigui, no sé què van allà, i estan allà hores i hores. Sí. I bueno, hi ha el futbol de fons o alguna cosa...
4: Oriol Carrera.
1: Sempre no. Hi ha alguna cosa per veure, i en aquest cas per fumar. Doncs això va ser el 30 de juliol, com dèiem, el Crystal Long de Terrassa. És, una, és un bar així, diguéssim, freqüentat per persones sud-americanes i que, a més, fumen aquest tipus de cosa, o no sé, fumar o inhalar, ben bé no sé com es diu, però en tot cas, i aquí alerta, perquè no va ser amb una arma curta com si havia sigut en aquests tres últims incidents, sinó que els Mossos d'Esquadra han pogut saber per les bales que van trobar o pels forats, pels impactes que van trobar a la façana, que havia sigut fetes amb armes de guerra, amb una AK-47.
0: Però un moment, aviam una cosa. Estem parlant d'un lloc on la gent va fumar això, de la xixa aquesta, i apareix un tio amb un AK-47 i... Puf, allà, bueno.
1: I fa una ràfaga de trets a la façana d'aquest local, suposo que...
0: I era un senyal intimidatori o què coi era?
1: Tot apunta això. Sí, sí, que, doncs, per exemple, que el propietari no havia tornat el llibre a la biblioteca el dia que tocava...
0: No, això no seria motiu de...
1: Alguna cosa havia passat que havia en enemistat d'aquests dos grups i sí, sí, van obrir foc. Quan hi van a la policia, en aquest cas la policia municipal, la investigació, com que és un tema d'armes de foc, evidentment se l'ha quedat als Mossos d'Esquadra, però quan hi arriba la policia municipal troben una persona que portava droga i també acaba detinguda, tot i que no té relació amb el tiroteig. Per tant, en pocs dies que haguem conegut, que això és important, perquè aquests són els que ens arriben, els que coneixem. Els
0: home, s'acaba sabent, no?, més o menys.
1: Sí,
0: bueno,
1: l'únic que, clar...
0: La poli tampoc fa un comunicat.
1: Clar, la policia l'únic que fa, els Mossos d'Esquadra, comuniquen quan hi ha un incident amb armes de foc amb persona morta.
0: Ah.
1: Però si hi ha un tiroteig al mig del carrer...
0: No diuen res.
1: No diuen res. És veritat que si els hi preguntes t'expliquen tot el que et poden explicar.
0: Clar, els veïns, clar. Els
1: però
0: veïns.
1: És veritat que hi ha molts veïns, o fins i tot policies, que ens truquen i ens diuen, escolta, ha passat això a tal lloc. Aquests tres casos exactament ha sigut això. Gent que ens ha avisat que havien sentit trets o que... I doncs quan ho podem confirmar ho expliquem.
0: Molt bé.
1: Però sí, sí, en pocs dies això, aquests quatre incidents i en poques hores aquests tres que m'explicen.
0: Això vol dir que dilluns vinent, vens dilluns vinent?
1: Dilluns vinent vindré, sí.
0: Et presentaràs amb algun altre tiroteig, algun altre pàjaro, que no sé per quin motiu, doncs haurà disparat d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: I encara que no passen més desgràcies que es diuen aquests casos. A veure, ara tens comparativa... Ah, comparativa de crims i xuricetsos diversos?
1: No, jo parlo d'assassinats, si et sembla bé.
0: Sí, sí.
1: Els assassinats que ja hem tingut aquest 2026 a Catalunya, perquè les dades no acaben de ser bones del tot. En aquest, el que portem fins avui, les dades de l'Excel que tenim fins aquest dematí...
0: Cuidao, eh?
1: Si Déu vol que no hagi passat res. En el rato que som aquí, portem 35 assassinats a Catalunya. Això, si ho comparem amb les dades de l'any passat, l'any passat n'hi va haver 54 en tot el 25.
0: Clar,
1: i
0: només estem al juliol, principis d'agost.
1: Correcte. Si ho comparem amb 1 d'agost del 25, en portàvem 32.
0: Bueno.
1: Estem una mica sobre, sí, sobre la xifra de l'any passat, veurem com evoluciona. A on sí que s'han disparat és a la ciutat de Barcelona. En portem 13 assassinats, 13 homicidis en el que portem d'any, tenint en compte que en tot el 25 n'hi va haver 11.
0: Ostres.
1: Anava a dir només 11, però en tot cas un ja és molt. Ja per és tant, ja hem superat la barrera d'aquests 11 de l'any passat en data 1 d'agost i en portem 13 a la ciutat de Barcelona. La majoria són, ho veurem, per arma de foc. La segona ciutat on hi ha hagut més crims és Hospitalet de Llobregat. Al final és un tema de població, podríem dir, però en cap cas sobta que la ciutat de Barcelona haguem superat ja tots els homicidis assassinats de l'any 25 amb aquests 13 que s'han registrat
0: és
1: a la
0: molt.
1: Capital de Catalunya. És molt i preocupa, i la policia està preocupada, tot i que els líders polítics, i entenc que fins a cert punt els hi pertoca, doncs ho intenten rebaixar, però en tot cas és una dada preocupant. D'aquests 35, també és veritat que hi ha alguna dada positiva, que és que només en queden 11 per resoldre. Què vol dir? Que la majoria, quan passen, la policia
0: els
1: sap...
0: Els Mossos acaben
1: detenint, entenem resolt, quan es fa alguna detenció de persones relacionades. D'aquestes dades, 3, d'aquests 35 que dèiem, aquests assassinats a Catalunya, aquests 35 assassinats en el que portem de 2025, 3 són crims de violència masclista, n'hem tingut a Tortosa, Figueres i recentment a Barcelona. Si ho comparem amb el 25, en van ser 7 assassinats masclistes al 2025. I també tenim dos crims on són dones que han matat a les seves parelles. Això ha passat tant al Bages com també aquí a la ciutat de Barcelona. Recordeu el del Bages, que va ser aquell suposat
0: enverinament.
1: Correcte, gràcies.
0: Que això està sota investigació i ja està clar que va ser un enverinament.
1: S'està investigant, en tot cas, la suposada autora, que és una senyora que va suposadament matar...
0: No era infermera.
1: Era infermera, ara ho anava a dir, infermera, que aprofitant-se del seu accés a medicació de l'Hospital de Manresa va aconseguir uns medicaments que van complicar-li la vida fins al moment de matar-lo a la seva parella, que era bomber de la Generalitat de Catalunya. Seguint amb el tipus d'armes o la manera en què s'ha matat aquest 2026, 8 assassinats han sigut amb arma de foc. Sí. És veritat que la majoria han sigut amb arma blanca. Hem tingut aquest que dèiem, el cas del bomber del Bages, que ha sigut per enverinament, i també n'han tingut un per precipitació, és a dir, que en van llançar una persona pel balcó. Això va passar en un bloc Ocupa de Lleida. Els de les armes de foc, n'hem tingut, com dèiem, 8. Una a Badalona, que va ser en un karaoke regentat per persones xineses, en què van entrar unes persones romaneses i van acabar atrets. A l'Hospitalet de Llobregat va morir jove...
0: Van acabar atrets perquè algú li vivia allà, clar. No van allà, perquè entressin allà a cantar, diguem-ne.
1: Aquí darrere es veu que darrere d'això hi ha uns que volien extorsionar els altres pel control de la zona. Oferien com un servei de seguretat que les persones d'aquest karaoke doncs, no van acabar
0: de contractar i es va acabar
1: malament. En tenim un altre a l'Hospitalet de Llobregat on mor un jove, un noi de 20 pocs anys de dominicà. Això és un enfrontament, diuen els Mossos o la investigació, amb bandes llatines. També tenim el Poblenou assassinat a trets a la terrassa d'un bar, un membre destacat de la màfia kosovar, 2 a Zona Franca, també relacionats amb drogues, al carrer de Balmes, aquell que parlàvem la setmana passada, quan maten a trets un home just el dia que el Sant Pare havia de fer la ruta per la ciutat de Barcelona.
0: Tant. Sí, sí.
1: El 7è és el parc de la Pegaso, a Barcelona, on maten un nen de 15 anys, un menor de 15 anys, els Mossos d'Esquadra també aquí han pogut fer 2 detinguts, 2 persones que ja són a la presó, i també ho relacionen amb bandes llatines. I el 8è el vam conèixer fa pocs dies, a Lloret de Mar, un home que el maten a trets suposadament en una casa de Lloret de Mar i l'abandonen en un contenidor d'escombraries. A la majoria d'aquests, si és veritat que n'hi ha molts de resolts, molts d'aquests amb armes de foc no estan resolts. I com dèiem, dels 13 assassinats a la ciutat de Barcelona, 5 han sigut per arma de foc.
0: Sé que tens més detalls de les dades aquestes, però és que ens costa anar-nos acomiadant, o ens acosta el moment d'acomiadar-nos, i tenim el tema del Pla Druida. No sé si de les dades que aquestes vols fer un últim
1: punt... No, ja, jo ho havia explicat tot gairebé.
0: Vale, bàsicament és que s'opelen ells entre ells, diguéssim, dolents contra dolents, no?
1: Sí,
0: de moment,
1: això és una de les coses que els Mossos trets posen com una cosa positiva, en el sentit de dir no hi ha robatoris violents que acabin amb assassinats a Catalunya, com sí que passa en altres països, però és veritat, i també ho parlàvem un dia aquí, que la línia és molt fina, per tant, quan una persona obre foc al mig del carrer de Balmes, és veritat que una persona innocent, una persona innocent pot rebre trets, però bé, en tot cas ho seguirem.
0: No,
1: ho seguirem
0: pot haver-hi, ara parlem del Pla Druida aquest de les drogues a la Guàrdia Urbana, i després ja anirem cap al tema que ens ocupa al darrere, de l'escalfament
2: del mar.
0: Del mar, que serà de seguida, però hi haurà un assassinat aquí a RAC1 en els meus minuts, perquè algú ha baixat a canviar la temperatura de l'aire condicionat.
2: Jo no he tocat absolutament
0: res.
1: Fa calor.
0: Aitana, no has tocat res tu?
2: No, jo
4: Marta Torrente.
0: La Marta, però si està allà dins. Bueno, ara anem a investigar.
1: Podem mirar les empremtes dactilars de la
0: Exacte,
1: màquina.
0: Exacte, és veritat.
1: Això amb una mica de farina.
0: Tu no tens amics a la científica que puguin venir a mirar què ha canviat?
4: Jo sí que deia
1: Ho haurem de fer nosaltres mateixos. Va. Perquè si els fem venir per
0: el
1: això...
0: Pla Druida.
1: El Pla Druida. Això és una estratègia que ha activat la Guàrdia Urbana de Barcelona per intentar combatre el consum i sobretot la venda de drogues al detall a l'espai públic, a la ciutat de Barcelona. El dispositiu preveu més presència policial en punts de venda i a les finques conflictives. Sobretot fent un mapa que ens permeti, que li permeti a la policia a saber quines zones són de risc. I això, a més, també permetrà creuar dades. És a dir, quan els veïns es queixen que hi ha una cosa que no quadra, ràpidament es quadrarà amb altres dades que pugui disposar la Guàrdia Urbana per ser més efectius. El crim organitzat és qui importa la droga, qui està instal·lada a Catalunya i, a més, ho sabem amb la marihuana, però amb altres drogues, que Barcelona és un pol d'atracció pels punts de connexió, pel port, etc. Però el que acaba generant molèsties a la gent del carrer és quan hi ha aquesta sensació d'inseguretat o fins i tot quan tens gent venent droga al teu portal. I és una de les obsessions que té el tinent d'alcalde, l'Albert Batlle, per intentar erradicar-ho. És veritat que s'han fet moltes operacions i fins i tot asseguren que hi ha no queden narcopisos com coneixíem a la ciutat de Barcelona, i jo crec que encara en queden, perquè sí, a més se'n van desmuntant, i n'hi han, i a més funcionen, però han intentat doncs fer aquest dispositiu, aquest pla que es preveu a llarg termini per anar combatent una d'aquestes problemàtiques, que a més, com dèiem, és una de les coses que impacta directament amb la gent, perquè vius, convius, a més són en zones on doncs, hi ha un punt degradades, és veritat que aquests narcopisos doncs, no estan en grans edificis de la part alta de Barcelona, sinó que estan en punts més, més degradats de la ciutat de Barcelona, i això el que fa que encara es degradi més. I un dels objectius de la Guàrdia Urbana, de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra, és fer-ho. Asseguren que l'any passat van desactivar 165 punts de venda de droga, aquests que nosaltres li anomenem narcopisos, que són llocs on no només es ven droga, sinó que permet que dintre consumeixis drogues. Aquest 2006 hi han fet 90 detencions, s'han desactivat 74 punts de venda, per tant, si s'han desactivat 74, és que n'hi havia 74 per desactivar. Veurem com avança.
0: Molt bé, doncs escolta'm, si et sembla bé, et ventilem.
1: Endavant,
0: esperem només faltaria. Esperem que no s'acabi el món aquest dimecres amb motiu de l'eclipsi i que, per tant, la setmana vinent puguem tenir-te aquí a partir de dilluns.
1: Esperem que sí.
0: Amb tota la teva crònica de successos.
5: Està bé, però la secció de pel·lícules és en Pep Prieto.
0: Bueno, no, sí, va, prou. Mira, la setmana que potser et porto un parell de casos, un o dos casos.
1: Vinga.
0: Sí, frescos. No, no és que hagi de sortir amb una pistola a matar ningú.
1: No, Déu m'ho.
0: No forma part dels plans de les properes hores, però potser et porto algun detallet interessant.
1: L'escoltarem amb atenció.
0: Molt bé. Va.
1: Fins ara.
0: Al mar.

0: Bé, són 3:45 de 7 de la tarda. Acomiadem el senyor Sang i Fetge. De seguida arriba el temps afegit. Fa dies que en parlem, eh? I si us heu banyat aquests dies, que espero que us hagueu pogut banyar, perquè amb la calor que fot, doncs és l'única manera de salvar una mica el tema. Qui s'hagi banyat al mar s'haurà adonat, ja de brusca, que l'aigua està molt més calenta del que tocaria.
1: Sí, malauradament, el Mediterrani viu una onada de calor marina sense precedents. Ahir, de fet, les boies de Barcelona i Tarragona van marcar més de 30 graus i a Mallorca, a mitjans de la setmana passada, es va batre el rècord absolut a escala estatal, amb una temperatura extraordinària de 33 graus. El mar Mediterrani viu una situació inèdita que s'allarga des de finals de maig amb un valor de 28 graus. Això són gairebé 2 graus per sobre del que tocaria respecte de la mitjana del període de 1991 al 2020.
0: Bé, aquí, com sempre, passa amb això, la discussió de si hi ha el canvi climàtic, la crisi climàtica, hi ha 1.000 bronques sobre aquest particular, que si això, que si allò, però és que la realitat és aquesta. La gent es fot dins l'aigua i es troba que l'aigua està, no va dir bullint, tampoc està bullint, però amb unes temperatures...
1: Però sí que ho notes, és que és el que comentaven avui, és que és com la temperatura, sí. Diguéssim que quan tu et dutxes amb aigua una mica calenta, és que ho notes, és que no és del tot freda ni fresca.
0: Molt bé, doncs per parlar d'això, deu ser home que saludi en primer lloc a la Mara Segovia, que la tenim al telèfon, ara, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Biòloga marina, experta en taurons, que realitza part de la seva investigació a Pelagic Expeditions. No sé si ho he dit bé, o Pelagic, o com s'ha de dir.
2: L'has dit perfecte.
0: Molt bé, i biòloga marina, que no sé si ho he dit també. A veure, sí. Comencem pel començament. Això de les boies, des de quan hi són, com funcionen i de què serveixen? Bueno, per saber la temperatura, això ja t'ho dic jo. Però com funciona tot plegat?
2: Com funcionen les boies?
0: Sí.
2: N'hi ha privades, n'hi ha públiques, però n'hi ha com una xarxa de boies per totes les masses d'aigua que ens ajuden a agafar les dades, tant per a saber el que està passant al moment com per a tratar de disculpa, que no esperava això.
0: No pateixis.
2: Les podem utilitzar al moment, com a per a dir que les temperatures estan així, però també les utilitzem després, quan volem entendre què ha passat amb els animals. Uh-huh. Per exemple, n'hi ha una ratllada, que és la ratlla pelàgica, no sabem què passa amb aquesta, que n'hi ha anys que apareix un munt a la costa, n'hi ha anys que no la veuem, doncs estem tractant de, amb aquestes boies, amb les dades que agafem d'aquí, el tractar d'entendre si l'efecte ve per la temperatura o per una altra raó.
0: Perquè, evidentment, anava a preguntar si és normal que a aquestes alçades l'aigua de la mar Mediterrània estigui així de calenta, però una mica la pregunta conté la resposta. No és normal, això. Esteu molt preocupats?
2: No. A veure, el Mediterrani és un dels mars que s'escalfa més ràpid de tot el planeta, i aquest any ha estat a un extrem, perquè el 98% de la conca ha estat en una onada de calor marina. I hem arribat a punts fins a 8 graus per sobre de la mitjana, que això és una burrada. I a la nostra costa és veritat que no hem arribat a aquest pic, però sí que portem una calor anòmala, molt persistent, i que això ja no és estacional, això ja estem parlant de l'empremta del canvi climàtic.
0: Aquestes boies són unes boies que funcionen de manera més o menys automatitzada, però és que tinc al telèfon també una persona que abans que existís tota aquesta tecnologia és una de les persones molt coneguda pels meteoròlegs i per les persones que es dediquen a la qüestió del temps, és en Josep Pasqual. Bona tarda, Josep, com estàs? Hola, Josep, com
3: va? Hola,
0: molt
3: bona tarda. Molt bona tarda.
0: Molt bé. No sé si presentar-te com a pescador de l'estartit, si és la manera correcta de presentar-te.
3: Ui.
0: Bé, tenim alguna dificultat. Josep?
3: Sí?
0: Sí, deia. Sí? No sé si presentar-te com a pescador de l'estartit.
3: Observador meteorològic. I oceanogràfic, amb aquest.
0: Observador meteorològic, i tu surts amb la barca des de fa molts anys. Explica'ns el que fa molts anys que fas en relació al registre de la temperatura de l'aigua.
3: Sí, doncs sí, a començaments dels anys 70, del segle passat, doncs vaig anar a estudiar a Barcelona, darrere l'escola industrial, i jo ja era aficionat a la... perquè el meu pare i el meu avi eren pescadors, i vulgues que no, doncs, més en aquell temps que no pas ara, perquè no hi havia els models de previsió, feia falta fixar-se en el cel, fixar-se en tots el que ens indica el temps, no? I a partir d'aquí, doncs, vaig agafar aquesta afició i vaig conèixer en aquell temps el doctor Antoni Ballester. L'Antoni Ballester, doncs, juntament amb la Josefina Castellví, que no fa pas molt que va morir, sí. Doncs varen ser uns dels fundadors de la base antàrtica espanyola. No, i vaig conèixer aquest senyor i em va facilitar doncs, termòmetres d'inversió, els que hi havia a l'època, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a prendre dades de temperatura del mar a diferents fondàries. Això tinc la sèrie, la vaig començar de manera ininterrompuda, això sí, primer amb observacions setmanals i ara... el que portem de segle, doncs intento fer un parell de cops per setmana, sempre amb permís del temps, no? Mm-hmm. I, per tant, des de l'any 1974 cap aquí, doncs, tinc dades de temperatura del mar a diferents nivells.
0: Molt abans que hi haguessin aquestes boies automatitzades, sinó que tu, senzillament, pues, les vas apuntant i, a més, són públiques, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya les penja a la seva web.
3: Sí, són públiques. Bé, jo també els apenjo a la meva de web, que és meteolestartit.cat, uh-huh. I les vaig actualitzant també. Sí, són públiques perquè doncs, són d'interès, doncs ara com... doncs com comentava la companya, la biòloga, Marina, doncs segurament també els utilitza, o els sí. Biòlegs també les fan servir justament per estudiar la biologia marina, tant sigui, diguéssim, bestioles com algues o altres coses, no?
0: I tu, Josep, que fa tants anys que ho fas, això, estàs preocupat per aquest increment que s'està detectant de la temperatura del Mediterrani?
3: Bé, els que ho estem mirant, doncs, sí, realment és preocupant, perquè, per exemple, amb dades d'ahir, aquí a la zona de les Medes, teníem una temperatura de 26,4 graus, i això és 3 graus per sobre la mitjana climàtica dels anteriors 25 anys, i això és una bestialitat de més. I a més, avui, aquest dematí he anat a fer l'observació a Palamós i allà he mesurat temperatures entre 27,5 i 27,8 graus, segons si era... 3 milles de la costa o mitja milla de la costa. Mm. Per tant, unes temperatures altíssimes.
0: Mare, com pot afectar aquest increment de la temperatura a la fauna i a la flora autòctona? Això provoca, per exemple, que puguin venir espècies que es desorientin o vinguin a parar més a espais que no els hi tocaria?
2: A veure, és veritat que afecta, i per això les dades que agafa el company són superútils, les necessitem més que res. Però, primer, que el calor afecta als que no es poden fugir, com són les praderes de Posidònia, les gorgònies, els mol·luscos que estan fixes. I aquestes pateixen mortalitats massives. Uh-huh. Però també els que es mouen i de forma normal, per exemple, la tortuga careta, aquests exemples, la calor determina tant quan comencen a pondre ous com el sexe de les cries. Llavors, l'augment de temperatures ha fet que la costa mediterrània espanyola s'estigui convertint en un lloc habitual de nidificació, quan no sempre ho va ser. I d'espècies noves, clar, n'hi ha una cosa que això es diu tropicalització, que bàsicament és que l'aigua calenta permet que s'instal·lin espècies que de zones més càlides.
0: Són espècies, diguem-ne, no sé si reinvasores, però menys habituals.
2: Si venen de fora i s'estableixen, agafen el lloc d'una altra espècie, ja sí que seria una espècie invasora, però sí, d'un altre lloc que de normal no estarien aquí fins que ara la temperatura ha canviat.
0: Mare, hem dit, que entre d'altres coses, la teva presentació, que eres experta en taurons. No sé si això també pot fer que s'acostin més cap a la costa, tot aquest tema de la temperatura.
2: Que s'apropi més a la costa. Sí. A veure, la veritat és que l'aigua més freda té més nutrients i les seves preses estan més a l'aigua freda, perquè aquests taurons mengen peixos, mengen invertebrats marins, així que si això passarà, que canviarà si estan més a prop o lluny, la veritat és que lo normal seria pensar que gairebé al contrari, que l'escalfament podria allunar-los de la costa en comptes d'apropar-los.
0: Doncs
2: i seria més difícil el veure-los a prop.
0: Amb això que hem guanyat. I una cosa, suposo que has vist aquestes imatges de Marbella, d'aquest cap de setmana, d'una tonyina una mica desorientada, que semblava que perseguia un senyor i que arriba fins a la costa i que anava fotent cops amb la cua de la tonyina, una tonyina d'una dimensió d'un metre,
1: gegant,
0: més, bastant grossa. Tens res a dir sobre això? O bàsicament va per una altra banda? Té a veure amb l'escalfament o és una tonyina que està una mica... al revés i ja està.
2: La veritat és que tu l'has dit, que parecia desorientada i això és el que estava. Jo el que veig és un animal que està en mal estat, que està desorientat i que podria tindre algun problema de salut. Llavors, és molt normal que els animals que normalment estan més allun de costa, si arriben a la costa, tenen algun problema en el moment.
0: Josep,
2: llavors estem...
0: sí, perdó, digues, acaba.
2: Que hi va dir que la gent ha dit això de que com que la tonyia perseguia el banyista això, i l'únic que està clar és que no suposava cap risc per a aquest banyista ni per a la resta, més allà de tindre un animal d'aquestes proporcions donant cops de cua i en plena situació d'estrès, clar, però...
0: Josep, no sé si tu has vist aquestes imatges també d'aquesta tonyina de Marbella fotent cops de cua sobre...
3: Sí, els he vist aquest migdia, sí.
0: I t'ha creat l'atenció o què has pensat quan les has vist? Sí. Tu que alguna tonyina les has vist al mar però no fotent el loco d'aquesta manera, diguem-ne.
3: Sí, els he vist, però això que diu la companya, doncs segurament s'ha desorientat. I a vegades passa, inclús amb balenes ha passat això.
0: Deixeu-me que us pregunti una última cosa per anar acabant a tots dos. S'havia dit molt quan va haver-hi tantes plagues de meduses però aquí a les costes catalanes que això tenia a veure amb l'escalfament del mar. I ara que estem explicant que l'escalfament és més alt i que està mesurat tant per les mesures del Josep quan surt amb la barca com per les diferents boies aquestes automàtiques, no tinc la sensació que estiguem durant tantes notícies de meduses, no? Llavors no sé si és que la teoria no falla o és que per un altre motiu estan a altra banda, o és que no té res a veure amb la temperatura de l'aigua. Comencem amb tu, mare. Res a dir sobre aquest particular de les meduses?
2: A veure, en general, les meduses és veritat que funcionen amb la temperatura, però no és la temperatura. Funcionen amb les corrents marines. Uh-huh. Vol dir, el canvi de temperatura a l'aigua mou l'aigua, i depèn de la forma en la que se mouen, l'aigua on estan les meduses se mou, perquè aquests animals pareix que sí, però no tenen la capacitat de moure's llargues distàncies. Són com arrossegades per l'aigua. Llavors, no té que ser que quan hi ha més temperatura n'hi ha més meduses. És de la forma que estigui funcionant les dinàmiques de l'aigua.
0: Val.
2: No sé si m'explico.
0: Sí, perfectament. No és... Perquè val. Corria aquesta mena d'història...
2: És com carreteres que van canviant de
0: saber popular, que es deia més aigua més calenta, com que tot s'atribueix al canvi climàtic, es deia una mica això. Josep, no sé si tu n'estàs trobant més o menys quan surts amb la barca a fer les teves mesures i tens alguna percepció sobre això de les meduses.
3: Sí, bé, jo des de... A part de la temperatura, des de... darreries dels anys 80 també prenc nota de si es veuen meduses. Carai. Fins i tot les 4, sí, les 4 o 5 espècies més comunes, també apunto quina espècie es tracta. I el resultat és que el màxim que tinc observat de meduses és entre maig i juny i entre al voltant del setembre. I el centre juliol i agost, en general, la majoria d'espècies hi ha una disminució. El que passa és que juliol i agost és quan tothom se banya i, sí, clar, si n'hi ha una, la veu tothom, no? Però sí que és cert doncs que hi, ara n'hi ha una que no, n'hi ha una espècie, que ara no recordo quina, que sí que és més freqüent juliol i agost. No sé si és
0: La mare ens ho estava dient. La mare crec que estava escoltant i ens estava a punt de dir. Quina és?
2: La ou fregit. N'hi ha una
3: sí, em sembla que sí.
2: Que aquesta és habitual de l'Aldeana, que a més no fa res, no pica, no res, no...
0: Però tampoc em fa. Però vaja, si no pica... Pues
3: sí. Ara, comentant-ho dies enrere amb en Josep Maria Gili, que és expert en el tema de meduses, doncs ell atribuïa justament el centre de l'estiu d'aquest any, per exemple, que n'hi ha menys, perquè no els hi va bé aigües tan calentes.
0: Ah, caram, doncs mira... Bé, en fi...
3: Doncs... O sigui, que això quadra amb el que tinc experimentat jo, que abans de la calor forta, o les aigües més calentes, doncs és quan hi ha un màxim, i un cop ha passat aquest...
0: Ep! Clar. Hem tingut alguna petita dificultat? Encara ens... Ah, molt bé.
3: Però és cert que aquest any... Sí, aquest any pràcticament no se n'han vist. Se n'han vist poquíssimes.
0: Escolta'm, Josep, moltes gràcies. Recordem la pàgina web aquesta on poden consultar les teves mesures i notacions, sisplau.
3: Sí, és les 3 W's o allò que s'hi posa davant.
0: Sí, sí.
3: meteolestratit.cat.
0: meteolestratit.cat. Doncs molt bé, moltes gràcies, Josep Pasqual. Gràcies per aquestes mesures i per la teva feina. Adéu-siau. I també
3: gràcies a vosaltres.
0: A la mare Segovia per la seva aportació científica.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu a tots dos.
4: Ja heu escoltat els experts.
0: Quin problema hi ha?
4: Més espècies invasores.
0: No, va, vostè sempre, senyor Oriol, s'ha perdut cap a la mateixa banda. Va, parlant d'espècies invasores. Martí, penses venir o no? Ni cas. Si està allà tothom de cachondeo, el David Broc xerrant, fotent la tertúlia, l'altre que no me'n recordo qui és...
5: Us passa perquè venen tants homes
0: Pérez,
5: que no prenen en sèrio.
0: L'Àngel Pérez del Mundo Deportivo, que només ha de baixar 3 plantes, i el tio està més... Nois, que hem de fer programa aquí.
5: Però si tu has d'anar a publicitat.
0: Sí, un minut de publicitat. I comença el temps afegit. Som-hi!
6: Versió estiu, amb Pere Mas. Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat.

0: seguretat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
2: Verisure.
3: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten
4: l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ràdio.
3: A RAC 1 farem una programació especial durant tot el dia des de l'Observatori de l'Ebre.
4: Al món a RAC 1 amb Sergi Ambudio de 7 del matí a 12 del migdia i al versió estiu de 4 a 9 del vespre amb Pere Mas.
5: El dia 12 mirarem el cel per explicar-vos en directe l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya.
6: I a quarts de 9 del vespre, el moment clau, amb testimonis, analistes i els millors experts.
7: Si marxa sol, ja no tornarà a sortir mai més.
6: Calli, dona, no exageri.
3: El 12 d'agost vivim l'eclipsi a RAC 1. El món recull el versió estiu des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, al cor de les Terres de l'Ebre. RAC 1. Tots som un

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: Potser està començant la millor hora de tota la setmana.
4: Per fi.
3: O la millor hora del dia, o la millor hora del mes,
5: exacte,
3: o de l'any. Eh?
5: Ningú... La millor hora de l'any.
3: La millor hora de l'any, sí, sí.
5: Perdó,
3: tu, tu vés fent brometes que ja vas venir a robar aquí a dues mans.
5: Vaig robar dissabte i ben robat, a més.
3: Sí?
5: Sí, sí, sí, sí. Va ser un atracament perquè el partit, el triangular aquest del Barça,
4: sí,
5: va ser
4: sí, però vau parlar de menjar, de l'italià, sí, de les pizzas, sí, que crec que va ser el tema.
3: Ah, sí,
4: de
3: això ho vaig sentir.
5: Ens hem de buscar una mica la vida, eh? Perquè si no...
3: Si no hi ha temes d'aquests
5: col·laterals. És complicat,
3: bueno, sí. Aquesta veu característica dels dilluns...
6: És el David Broc, que, per cert, abans t'he presentat com el David Factura Broc.
5: M'agrada, m'agrada.
3: Factura Broc.
5: M'agrada.
3: Molt bé, doncs.
5: Però bé, veig que és el running gag, no?
6: Sí,
5: m'agrada, m'agrada, eh?
3: A veure, que vens aquí a manllevar...
5: No, però és que ara, justament, ara parlàvem amb l'Edu Mutante d'això.
3: Sí, de robar.
5: Que jo vaig venir dissabte, però ell va venir diumenge.
3: Sí, és veritat, va venir a comprar.
5: Però ell diu que no venia cobrant, cosa que no entenc.
7: Bueno, no ho sé.
3: A veure...
7: Vaig a parlar amb l'Arnau Mañé, a veure.
5: A veure, Arnau, o sigui, si l'Edu va venir, s'ha de cobrar.
3: Hi havia, bueno, està, depèn de la qualitat de... Bé, és igual. Però tu tens molt clar que com vas
7: propost...
3: Aquest tio...
5: Jo quan creu l'alarma de seguretat de baix,
3: sí, ja,
5: per
3: ja,
5: mi ja es factura.
3: Ja es comença, o sigui, a cobrar.
5: Encara que vagi al lavabo.
3: No, o sigui. Aquí, com allò de tot de venga derechos de autor menos el canto el gallo. No se t'hi mai, això? Doncs aquí tot el que es fa de venga derechos de...
5: Absolutament, absolutament.
3: Bueno, que estem molt contents que es pugui pagar la torre en piscina que té Esplugues o on sigui. El David Broc, que ja ha quedat saludat, per cert, pel Martí Puig, que no té saludat convenientment.
6: Doncs mira, avui ho has dit perfecte, Martí Puig.
3: Perquè ho he llegit, perquè si no, si tinc el paper no m'equivoco mai.
5: Et costa dir Martí Puig?
3: És que li dic Martí Coma. Perquè és Martí Puig Coma. Li dic els cognoms al revés.
4: Li costa dir qualsevol nom.
5: És veritat que el tema dels noms no el gestionem.
3: La setmana passada potser va haver-hi 25 incidents relacionats amb els noms. Digui a ell, tu que estàs aquí.
4: Sí, n'hi ha diversos, però és una cosa... O sigui,
3: no, però va ser horrorós.
5: L'encant és aquest.
4: Exacte.
3: No, li vaig dir, Catalunya Ràdio en lloc de RAC1, en un moment donat. Se'm va escapar un tros d'això. Aquest li vaig dir Arnau en lloc de Martí, que l'Arnau és el que feia l'any passat i que està al Basté, amb el Clapés.
4: Regular.
8: Sí,
3: i podria posar una quantitat d'exemples...
8: Sorra!
3: No, bueno, i l'altra tertulia que perpetrarà aquesta conversa?
6: És una persona que la vam tenir divendres connectada des de Foyos.
3: Una altra que ve a robar. Ah, no, però no estava. Però
4: no, però no. Que no va venir amb retard. Tampoc.
6: No vam venir amb retard, no. Que és l'Àngel Pérez.
9: Bona tarda.
5: Bravo!
9: I primera vegada que estem amb el David, sí, amb la llumeta vermella, perquè ens hem creuat molts cops entrant i sortint d'aquest estudi, però mai hem coincidit en directe.
5: Esteu propiciant trobades, que jo no he tingut mai,
3: que
5: em fa molta il·lusió. L'Àngel és una, perquè no havíem coincidit mai al mateix estudi.
3: Així ho vas dir la setmana passada, que vas coincidir...
5: Amb el Juli Claramunt, i amb la Laura Aparicio, sobretot. Amb la Laura ens coneixem.
3: Aquí estem fent unes barreges.
5: M'agrada que em digui.
9: A Laura tenim de vacances. Vaig estar el dijous amb ella a Sagaró, i no ho està vivint malament.
4: El que portava les ungles fetes.
3: Com?
4: La manicura.
9: No em vaig fixar, la veritat.
3: Els peus o de dalt?
4: Bueno. Jo la vaig veure sortint del centre d'ungles.
5: Ojo, d'aquí. M'interessa aquesta informació, veus? No.
9: Telèfon al·ludits, Pues segurament perquè s'haurien...
3: Perdona, però ja que ens estem començant a desviar, ara que dius que vas pillar a la Laura Aparicio. Laura, estem parlant de tu, sortint d'un centre manicura. Sí. No fa gaire, una periodista de La Razón, un mitjà d'aquests, va pillar a la fiscal general de l'Estat, o no sé qui, un càrrec públic, o un de llonses, sortint de la manicura, i ho van publicar en portada d'un diari com si fos un fet rellevant. No se'n recordeu?
4: Home, és que ho és. Les ungles sempre són prioritat.
7: Una ministra.
3: Una ministra, potser. Però una que estava al candelero, al candelabro, millor dit, que hi havia molt
5: mal... Em sona, sí.
7: Si venim aquí amb els ossos, crec.
5: Pot ser,
3: no,
5: pot ser que vagi
3: en
5: per
3: plan,
5: aquí.
3: Mira aquesta tia, encara tens per anar-se a fer les ungles, que és pobra dona. Si va...
5: Clar, enmig d'una crisi, sí, no?
4: Crec que el meu ordinador no...
7: El titular no era Espanya con los incendios y se hace la manicura.
3: No, se posa manicura ministra o manicura fiscal. Alguna, no, perquè fiscal no...
5: Incendios, manicura, no?
3: Incendio, no, jo no tinc el que fos durant l'incendio. Bueno, no? Si ho troba la Yael, però això...
5: Però l'Edu Mutante és molt fiable,
3: sí, sí, home, i el Pere Mas encara més, que és el que tracta el tema, t'has de cabrar.
5: Sí, però jo sé que has de confiar als meus diners.
4: Sí. Bé, el tema inicial...
5: Ah,
3: amb l'Edu Mutante,
5: sí, o
3: amb
5: l'Edu Mutante? L'Edu Mutante.
3: Bueno, aviam, gràcies a tots dos per venir, som molt simpàtics tots.
5: Sí.
3: I avui estem a l'espera que es produeixi una notícia durant el programa.
7: Sí.
3: Perquè se'ns ha dit que es produirà abans de les 20 hores.
6: Aquesta és la sessió de Ronald Araujo al Liverpool.
10: Creiem que me falta contundència.
3: Que, no, de moment se'n va a una altra banda, eh? Tira la línia, espero que allà li donin les instruccions amb precisió. I això es confirmarà abans d'acabar el programa?
6: Abans de les 8.
3: Ara sí. I aquí pots afirmar-ho, Martí?
6: La notícia és que abans de les 8 sigui oficial.
5: Important, important que es confirmi ja una d'aquestes operacions, eh?
3: Va.
5: Ja...
9: Això, és el que, això és el que ens sí. ha dit el Barça.
3: Ah. Àngel Pérez té més dades. Bueno,
9: no, bàsicament, el Barça el que fem els periodistes és intentar, sobretot en premsa escrita, tenint en compte que hi ha un diari que tancar
5: clar.
9: I que hi ha una urgència, intentar planificar amb temps quin tipus de continguts hi haurà, sobretot a partir d'aquesta hora, que ja comença a ser les 7 de la tarda, una hora crítica. Aleshores, hem dit això, que en principi està previst anunciar la sessió d'Araujo avui abans de les 8, i que l'altra cosa que estem pendents, que és la sortida de Jofre Torrents, ja seria més aviat que per demà.
5: Per demà.
3: Bueno, sí. Perquè tanqueu, quina hora tanqueu el diari? Es pot dir això?
9: Ara depèn del dia. Si,
3: bueno, clar, si hi ha un partit del Barça...
9: L'altre dia de la factura del sí. Broc nocturna, doncs nosaltres vam estar pràcticament... Podem apurar, eh? De fet, el Mundial s'ha arribat clar. A tancar el diari a les 2 o les 3 de la matinada, clar. Que passa que en primera edició no entren algunes coses. Normalment, si no hi ha partit del Barça, intentem que a les 10 i mitja, 11 de la nit... Tenir tot encaradet. Si surt alguna notícia d'última hora cap allà a les 12, típic programa nocturn de ràdio de les Espanyes que surt algú a donar la nota, pues es pot acabar recollint.
8: Estàs hablando del partidazo de Cope. Hoy vamos a vivir una gran noche de radio por delante.
3: No sé si...
8: Pero Lama, deja hablar a Ángel. Ángel, de uno en uno.
9: De uno en uno, Juanma.
3: Per cert, ja que estem desviant-nos, no sé... Sí, la companya que fa... Com es diu el programa de les 9 de RAC1?
5: Montse Martins.
9: Espectacular.
3: La Marina Arbós.
4: La repesca.
3: Si és conscient que la sintonia que fa servir és la del partidazo de Cope.
8: Pues mira.
3: Aquella de tara, tara, tara...
8: Però la nostra Gemma Caco.
3: Que va venir a Cruïlla. Aquest grup va venir a Cruïlla.
5: Sí, no.
3: Com es diu?
5: No sé.
8: Nostra sintonia és la de Macaco.
4: El Marc Espejo diu que li va triar ell.
3: Ah, sí?
6: Ah,
3: li va triar el Marc nostre tècnic. Saps què vull dir, no?
4: I el tècnic diu que no sabia que era d'un altre lloc.
3: Sí, sí, és un programa de...
8: Però si la nostra és personalitzada, que la canta Macaco.
3: No, la canta...
8: Però vamos a ver, vamos a hablar d'un en uno. Vamos a hablar d'un en uno. Cañete, deja hablar a Pere Mas.
4: Tornem a desviar-nos perquè ja hem trobat
9: les ungles, eh?
4: Sí, el tema de les ungles.
3: A veure, jo he dit que era la fiscal general de l'Estat. Això he dit abans, eh? Està gravat, vull dir que ho podem recuperar.
4: És Teresa Peramato.
3: I a què es dedica aquesta senyora?
6: Pere Mas.
3: I a què es dedica?
10: Pere Mato.
4: És la fiscal general de l'Estat, sí. I hi ha una foto fantàstica d'ella.
3: No, anem al titular.
4: OK Diario sorprende a la fiscal general del Estado un lunes laborable haciéndose la pedicura en uñas princesa.
5: Molt fi, Pere.
9: Molt lunes laborable, eh?
3: Un lunes, clar, ja, en plan, mira, aquesta tia en lloc de pancasta fotent-se la
10: pedicura. I van fer els ulls de poll, també.
3: I llavors, uñas...
5: Como los hermanos Brock.
4: Està ben
3: tombada. La manicura.
5: Cuando no están comiendo empanadas, están con cómics de superhéroes.
3: No,
5: és que... Em fica en el mateix grup que el meu germà i afortunadament no tenim res a veure.

0: Sí, sí.
1: Està molt bé, perquè quan el Martí m'envia els temes dels que parlarem, penso, però si no arribarem ni al segon.
2: Ah, no. Jo és que ja els miro perquè penso, no parlarem de res d'això. Sí que els miro, però no faig cas.
3: Aquí la pilota mai se sap en quina direcció va, ni d'on surt, ni qui la dispara. Aviam, algú li pot dir-li el que pari d'estar dreta?
2: Sí, no para aquí.
1: No pot parar.
2: Però ets hiperactiva, o com va?
4: No ho sé, no m'ho mires mai, perquè no fa falta.
0: Déu-n'hi-do.
1: Avancem, va. La ràdio està viva, està viva.
4: No sé per què comenta, si la gent no ho mira.
3: L'enquesta.
0: Va, anem a l'enquesta.
5: Vamos con los chucharauz.
0: Avui hem preguntat a l'audiència d'Instagram quin moviment de mercat us fa més il·lusió. Hi ha donat quatre opcions. La cessió d'Araujo, que serà oficial aviat.
1: Creen que me faltó contundència.
0: Ah, sí. El traspàs de Ferran Torres, l'arribada de Rodri i la compra de Julián Álvarez. Broc.
2: Home, per impossible, la compra de Julián Álvarez. O sigui, impossible. Per moviment complicat. El d'Araujo ja està quasi confirmat.
0: Ja el
2: de Ferran Torres sembla que també. L'arribada de Rodri, tot indica que... I, en canvi, la compra de Julián Álvarez sembla una cosa com bastant, ara mateix, improbable. Segur que l'Àngel té més informació que jo, però com a somni, com a possibilitat llunyana, com a il·lusió seria Julián, clar.
3: Julián Álvarez, i tu?
1: A mi, en l'aspecte més estrictament personal, la venda de Ferran, perquè significa que no hauré de tornar mai més a Foios.
2: No, està traumat, eh? No.
1: Per tant,
2: hi ha un trauma aquí.
1: Jo, en el moment que hagi el comunicat oficial, jo seré un home més tranquil i més feliç, perquè l'experiència no va ser traumàtica, però diguéssim que és un lloc on no m'hi tornaran a veure si no és per obligació.
2: És cert que el diari t'hauria de pagar el doble?
1: No.
3: Vols que truquem al director...
2: Truca a Santinolla i digue-li que això s'ha de pagar.
3: Truca a Santinolla. El que és que jo, mira, del Santinolla no sé per què no tinc el telèfon, crec. Espera't.
2: Cosa estranya en tu.
3: Comencem.
1: Deu ser l'únic telèfon que no tens, eh? Sí?
3: No, però...
6: No és estrany perquè es diu... Noia.
3: És una broma feminista. Bueno, en fi, i els nostres dients què han dit?
6: Això no ho enteneu.
4: Jael, Brusca, a la pregunta que deia.
3: Mar Poyato. Està de vacances, pobreta.
2: Avui el dia està sent èpic, eh?
6: Sí, no.
2: M'està agradant molt.
0: Fa els caps de setmana.
3: Tens raó.
2: Veus com li...
3: A
6: 14-15.
3: A veure.
2: Veus com li confiaria tot a l'edumutante?
1: L'alumne en pollon,
2: eh?
4: Està tot, és increïble.
3: Fa por.
4: Escolta, la pregunta, quin moviment de mercat us fa més il·lusió? Han respost 1.354
3: oients. Molt bé, estàs barada, eh?
4: L'opció menys votada... No, de fet, hi ha dues opcions menys votades amb un empat, amb un 11% dels vots, que és, per una banda, la cessió d'Araujo i la compra de Julián Álvarez.
3: Mira. Què?
2: Ja no il·lusiona,
3: doncs,
2: eh?
3: Doncs m'ha escrit abans el meu nebot, el Jan i el seu germà Aleix, que votarien aquesta. No tenen Insta, no poden votar.
4: La següent és l'arribada de Rodri amb un 37% dels vots i la segueix el traspàs de Ferran Torres amb un 42% dels vots.
2: És que hi ha molt hater, de Ferran Torres.
3: Sí. Hi ha ganes de fotre-li un passaport ben
2: fotut. I sobretot a l'últim
3: traje de
2: mig any,
3: pino, eh?
2: L'últim mig any ha estat com de sobte...
3: No, jo crec que li volen fotre un traje de pino, aquest, eh?
2: Sí, no. I el preu de què s'està parlant em sembla...
5: Vinga, para vos el programa, compañeros. Nuevo logo, nuevo programa...
3: Ja hi ha
5: una idea. Venga, pinchamos,
0: por favor,
5: bajamos micros, muteamos...
3: Calla,
5: mutea. Venga. No m'agrada...
3: No, home, català.
5: És una vergonya.
3: Què?
5: Palmero. Jo sóc culer.
3: Bueno, Josep, per què no t'agrada?
5: I català, sí. El mercat no només existeix a Can Barça. Hi ha molts altres moviments que la gent li fan... il·lusió.
3: Aviam, com quin, per exemple, Pep Pedrerol, Josep.
5: Jo sóc culer, sóc català,
3: sí, jo sé,
5: no sóc un palmero,
3: no, ja.
5: Però el fitxatge que més il·lusió em fa és el de la perla de Costa de Marfil, Diomandé.
3: Au, va.
0: Per favor.
5: El nou, Lamine Yamal. Clar que sí, Florentino ho ha tornat a fer.
3: Què ha tornat a fer?
5: Le ha pintado la cara a la porta comprando la nueva estrella mundialista i solo por 140 millones de euros. Es un chollo. No. La porta retratado, ay, ay, ay.
3: Retratado. Ves a preparar el nou programa.
5: Nuevo logo, nuevo programa.
0: Ja ho hem sentit, això.
5: Hoy en Energy, vamos.
3: Hoy no.
5: Chico de los botones, tira sintonia.
3: Com dic el chico de los botones, tranquil.
2: Ah, dilluns vinent, no? Quan comença?
1: Diumenge.
2: Ah,
1: no, el 17 dilluns.
2: Sí,
3: dilluns. Hòstia, la setmana que ve, eh?
0: Sí, 17 és dilluns.
2: Pensa, comença la lliga.
3: Sí, però comença la lliga amb sense els bons, diguem.
2: A veure. Has de començar una mica, no? Quan comença la temporada, diguem.
3: Bé, doncs ja tenim aquí la resposta dels nostres nostres oients tenim el
7: Xup-xup. Xup-xup. Xup-xup al foc.
3: Sí, aquest és a l'embudió, per si no s'ho arregla. Ah, ja ho saps tu, ja, ja ho tens controlat.
5: Estaremos con Paco García Caridad.
3: Com? I bueno, falten els tres nous fitxatges, eh?
2: Il·lusionante.
3: Josep. A veure, sí. Falten els tres nous fitxatges, eh, Josep? No vas dir que serien tres? Josep.
0: Sí. Josep. Tres nous fitxatges.
1: Josep va molt, eh?
3: Sí. Josep.
0: Trencats, trencats.
3: No,
0: i dos són germans.
3: Padre Nou, oi?
2: No ha anunciat encara, aquí s'ha
3: d'anunciar. No ha anunciat, però no. Miquel, una setmana.

0: per anunciar. Bueno, faran allò que fan...
1: Però això ho fa quan comença
0: el programa. El reveal. Sí. Faran
1: i cada dia revela un diferent.
2: Quan comença el programa, exacte.
0: Doncs...
1: I aleshores, acostuma a ser un exjugador del Madrid odiós, que sí. O sigui, el perfil sempre és el mateix.
3: Ojo con Chendo.
1: Després, un del Barça. Però que és poc del Barça, perquè els que té del Barça acostumen a ser poc del Barça. O,
0: bueno,
1: o defensen estrany.
0: No, home, però del
1: sí,
0: Barça.
1: Sí, sí, sí, t'ho dic jo.
0: El Barça, aviam, repassem-ho, ja que estem...
1: No, sí.
3: Té el Lobo Carrasco, que està bé.
0: El Lobo Carrasco, que està
3: però
0: bé.
3: Després... No, el que diu el Broc és com quan fan a la tele que intenta posar presumptament sí. un comentarista exacte. Del Barça i et posa una Mendieta.
1: Sí, sí, sí.
3: Que és en plan, aviam, per defensar el Barça,
0: bueno, aquí,
3: no em posis una Mendieta com en Buti.
0: Sí. Però posen el Fiter, posen el Quim Domènech, posen la Carme Barceló.
1: Quim Domènech ja n'hi apareix.
0: Posen, sí, perquè, oh, està, perquè està...
1: Està facturant a la font.
0: Home, aquest sí que factura, eh?
1: Aquest és el facturador.
0: Aquest és el facturador.
1: Salutacions del Quim.
0: Sí, aquest sí que en sap. Bueno, tu, el Mercato. Martí, jo estic a les teves mans. Hem dit quatre noms, hi ha quatre situacions per resoldre, no?
2: Parlem del més recent, que és Ferran Torres.
0: A veure.
2: Perquè el club ha confirmat que ha rebutjat una primera oferta de 40 milions. Sí, aquest matí.
0: Això s'ha dit, eh?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: I el club en vol mínim 50.
0: Sí.
2: I això...
0: Si te'n posen 40...
1: No, però ara en volem 50, ja.
0: Sí.
1: Ja que estem en aquesta línia.
3: Sí, ja que ens hem de tregar...
1: Sí.
3: O sigui, aviam, partim d'una base. Ferran Torres, en l'últim mes, per un gol que ha marcat, sortint de suplent d'Oyarzábal, en una pròrroga, una pilota que li cau morta, que no et dic que la marcaria qualsevol, però vull dir que no seria el gol més difícil de la vida, això ens ha suposat que hem d'aguantar...
4: Tiene la teva dificultat, eh? Una rematada fàcil.
3: Mira,
4: acabo
1: de trobar.
3: No, és que acabo d'estar amb ell, jo.
1: És que l'he trobat just venint.
0: Amb el Julio Salina.
3: Amb el Julio Salina, sí, hem fet un vol, una historieta que teníem interna.
0: Com? No, res.
5: Dissabte, què?
0: Res.
3: Estava dient que ja que hem tingut que aguantar que Ferran Torres va una mica crescudet, no?, arrel del gol, que almenys ens generi un benefici.
1: Sí,
3: i el puguem vendre per una mica més del que l'hauríem venut.
0: Però 50 ho donem per bo?
1: Sí, sí. Jo 50 sí, te'l signo ara mateix.
2: El van fitxar per 55. I, de fet, la previsió del club i també del PSG és que el fitxatge estigui tancat abans de dimecres, que és quan s'ha de reincorporar l'equip.
3: Pensa que li queda un any de contracte només.
2: Sí. De fet, Fabrizio Romano ha dit que el PSG el vol fitxar ara perquè, si no, d'aquí un any costarà més car.
0: Aquest Fabrizio, jo ja estic una mica cansat.
1: Ja estàs tip.
0: No, és molt bo, però escolta el nostre senyor. Si Fabrizio Romano diu alguna cosa, i és segur, per aquí, sempre.
2: Però la informació prèvia és de RAC1, ja l'hem comunicat a RAC1 i ja l'hem dit.
0: Molt bé.
2: I a més el club ja l'ha dit, també.
1: Però ara tots els clubs li filtren amb ell perquè, clar, l'impacte és immediat. O sigui, tu si li filtres a Fabrizio, volem signar aquest tio, o els agents dels jugadors, que també ho fan, Fabrizio t'ho publica i això es converteix en un fenomen viral.
3: Aquest home té més de 25 milions de seguidors, eh?
0: Què dius ara?
5: Caram.
3: Sí.
1: És un negoci en ell mateix, eh?
2: Sí.
0: Home, no, esperem que monetitzi tot això i que no estigui penjant.
1: T'asseguro que monetitzi.
3: Sí.
1: I treu molt rendiment.
0: Molt bé.
2: Va, és la millor opció pel club aquesta de vendre Ferran Torres al PSG o no?
1: Absolutament. I pel preu, a més, em sembla que és... Sobretot perquè si ell es decidís quedar i apurar aquest any que té, no en trauries res. I tindries el jugador un any jugant a mig gas, perquè tampoc li interessaria... I perdries un efectiu, jo crec, important, i a més una entrada de pasta que et va bé ara per fitxar. Per tant, és el moment i és un preu bastant raonable. Si són 50, eh?
3: A mi l'únic que estic d'acord amb l'operació, però sí em puc assegurar que ve algú.
1: Sí, clar.
3: És a dir, ara mateix, amb la venda de Ferran, queda coix l'atac del Barça, perquè pràcticament, ara no tinc la xifra al cap, però entre els gols de Ferran i Lewandowski la temporada passada...
1: Eren quasi 40...
3: Sí, és més de 40.
1: Sí.
3: Clar, estàs renunciant o perdent o deixant de tenir a 40 gols de la temporada passada, que són molts gols. Aleshores, jo vull que vingui algú i jo tinc la por constant, que ja l'he transmès a la redacció per aquí per passiva, que jo ja he visualitzat com acabarà l'estiu.
1: A veure,
3: que és amb el dia 30 d'agost, amb una sessió de Rafa Leao, jugador de Mendes.
1: Però això és un malson.
3: És un malson, sí. Però recordeu-vos, quan arribi el 30-31 d'agost i estiguem a la terminal de corporatius esperant que arribi el vol privat de Mendes, amb Rafa Leao, amb una sessió, amb opció de compra d'aquí una temporada...
1: Ostres.
3: I que es vengui com que Flick és capaç de recuperar jugadors, que Rafa Leao ve a viure una segona joventut, etcètera.
1: Sí.
3: Jo això ho he somiat i és ara mateix el meu principal malson, perquè crec que passarà això.
1: Estava escrivint l'apocalipsi. Sí, Leao, però, com has dit...
3: Sí.
0: Oh, què passa, que és com el Chesney, aquest, o què?
1: No, què vols dir? No, Leao és un jugador que no faria res. O sigui, claríssim.
6: I'm not a play.
3: Oh!
2: Sí, tec. Aviam, per tant, s'han de fitxar...
1: No va jugar malament, Tech, dissabte.
2: No.
1: Escolta,
4: però jo no...
3: Sí, però que li posin una samarreta una talla més, eh? Perquè sí, fa patir, eh?
1: Es nota que...
3: Fa patir que la samarreta està una mica...
4: M'agraden els seus ulls. Sí.
2: Va, es necessiten dos davanters, no?
5: M'agraden els seus ulls.
1: Home, un segur.
2: Un,
1: sí.
2: Un segur, però ja l'estàs mirant.
1: I el segon te'l pots inventar a partir de les opcions que tens, com a possibles nou a la plantilla, però un l'has de tenir. I a més ha de ser un que endoï. O sigui, has de tenir un tio que et garanteixi 20 gols, 25 gols per temporada. És que si no, et quedes sense ramat, sense pólvora, no?
2: Hamza, com a segon, no serviria.
1: És massa jove. O sigui, jo crec que el pots anar utilitzant, però la responsabilitat d'allà de pujar-lo al primer equip ara, si és un xaval molt jove i que encara no ha jugat a aquest nivell. O sigui, ja em sembla bé tenir-lo com a opció de, en alguns minuts, alguns partits, provar-lo, però no donar-li la responsabilitat ara de ser un segon atacant del Barça.
3: Té més màrqueting que una altra cosa, Hamza, ara. És a dir, és un jugador que ha jugat al Mundial, és egipci, allà a Egipte estan bojos per tenir un xaval al Barça, i llavors és un nano que, si es digués d'un altre nom o fos d'un altre origen, no tan mediàtic, no estaríem potser parlant tant, i jo crec que és un nano que hauríem de deixar una mica fora del foco, tranquil, que es vagi coent... I ja arriba el temps de veure'l.
2: Ferran Torres tindrà minuts al PSG, perquè, clar, jo no sé si ell va amb la predisposició de ser titular.
1: No, diuen que Barcola se'n va a Anglaterra.
3: Sí, en teoria, no? En teoria el venen.
1: El PSG ja perd a un possible davanter de renom, que a més era jugava de suplent habitualment, i Ferran Torres podria ocupar, per mi, millor Barcola que Ferran Torres, però en fi.
3: Sí, jo si em fas escollir, sí. Hi ha la curiositat que es retrobarà amb el seu exgendre. Ferran Torres a París, perquè Luis Enrique, recordem que era...
1: Les relacions, sabem com estan?
3: Clar, va, no sé...
1: Ens interessa,
0: S'ha posat sobtadament interessat.
1: De sobte, tu estaves al teu món.
3: Sí, s'ha incorporat,
1: T'has incorporat a la cadira i t'ha canviat la cara. I em sembla bé, eh? Són els temes que ens agraden.
3: No es tracta d'entrar, d'invadir el terreny de Laura Fa, però jo crec que el tema Ferran i la filla Luis Enrique, jo no sé si va acabar gaire bé, no?
6: No. Home, jo crec que si va ser ella que ho va deixar, que per segons la IA
0: la IA m'entén,
6: va ser la Sira Martínez,
1: val?
2: Sí.
6: Jo crec que les coses no és com correcte, vull dir, el pringat entre cometes en Ferran Torres,
3: no és el cas que ell li fotés una putada amb ella i per tant el pare estigui enfadat.
6: Sí. Jo entenc, però clar.
1: Clar, però potser ja el va deixar perquè no va veure alguna cosa que no va agradar. Això també passa. I aleshores el Luis Enrique...
0: Mentre la filla no li hagués explicat al pare que va anar malament, si alguna cosa va anar malament...
3: En tot cas, si el vol fitxar, és perquè tan malament no estarà.
1: No, evident.
2: Perquè si no ja no proposaria, diguem.
1: I perquè amb ell a la selecció va tenir molt bon feeling a nivell esportiu.
3: Sí.
0: Ja s'ho trobarà.
1: Jugava i
0: tenia gols. Ja veurem si fa gols o no fa gols.
2: Ferran Torres, PSG, bona operació. Clar, perquè també, si Ferran s'hagués quedat al Barça, amb les declaracions que va fer, com ho hagués rebut això l'afició i el públic?
1: L'afició no l'hagués agradat, però...
2: I amb ell? No sé si era conscient del que venia a sobre.
1: Bueno, suposo que quan fas aquestes declaracions tu ja tens molt al cap, no?, que marxes. És a dir, la tornada no és el mateix venir del Mundial, havent sigut el protagonista i sense fer cap tipus de declaració, que... el que passa amb la gorra, amb la pulsera, amb la celebració, després amb les declaracions, clar, jo crec que ell les declaracions ja les fa conscient de que ha de marxar, i a partir d'aquí és molt més lògic.
2: És conscient ell de tot el que diu.
1: Jo crec que sí, i fins i tot els agents potser van, no?, empènyer-lo una mica a fer aquest tipus de declaracions per ja deixar clar, molt clar, que ell marxaria.
3: A mi, al marge del tema extraesportiu, que estic d'acord, a mi una cosa que em preocupa, o que em preocuparia si hagués seguit, és que, abans ho deia una mica en broma, no?, que s'ha vingut molt amunt amb el gol i tal, però és cert que ara Ferran té una popularitat, es creu, i potser es creu amb un nivell futbolístic molt superior del que realment té, i això, a nivell de gestió de vestidor, et pot generar un problema durant la temporada, perquè Ferran no és un titular, no ho serà si es queda, i per tant, tenir un tio a la banqueta que es creu que hauria de ser el titular perquè realment es creu que és el bo, pot ser un problema a nivell
1: cares,
3: de gestió.
1: No?
3: Correcte.
1: Situacions que generen incomoditat.
0: Doncs esperem que aquests del PSG, que els hi sobra la pasta...
1: Sí, 50 que lius pel PSG, és com per tu un sopar, Pere, quan surts a sopar fora.
0: Efectivament. Doncs ja anirem actualitzant les negociacions.
7: Vamos, carajo, vamos.
0: Què passa? A veure.
7: Que bueno. Deixa que et doni un petonet, Pere. Ven acá.
0: Com, per què?
7: Acosta't. Però si me l'has donat tu a mi, boludo, no, te lo iba a dar jo.
0: Efectes d'oients que me l'has donat tu.
7: Ai, que bueno, pues, per fi ens traiem...
0: Què li passa, Sor Lucía?
7: Pues nada, que per fi ens el traiem de sobre, che. Les meves pregàries han estat escoltades.
0: Ah, sí?
7: Torno a creure en Déu nostre senyor.
0: Caram, és una frase forta, sí, venint d'una monja.
7: Sí, viste, és que estava atravessant una petita crisi de fe. Diguem que fins ara Déu en feia costing. Vaig rezar perquè Argentina guanyés el Mundial i res.
0: No, no va haver-hi.
7: Pel dret a decidir de Catalunya i més aviat el contrari.
0: Tampoc, bueno.
7: I bueno.
0: Potser hauria de començar a resar per causes amb més números de guanyar, no?
7: Home, amb això del Ferran ja confio en tot. Fins i tot estic rezant perquè acabin les obres del Camp Nou.
0: Bueno, això sobre el Camp Nou...
7: Por todos los asados, sisplau, que acabin ja, sisplau.
0: Ja
7: haurem a venir. Por todos los asados de pollo.
0: Un altre no. Vinga.
2: Mira, parlant d'argentins.
0: Ojo.
2: Julián Álvarez. Perquè avui ha passat la revisió mèdica fora de la ciutat esportiva de Majadahonda i ho ha fet amb Llorente i Baena.
0: Per tant, s'ha presentat. Home,
2: amb Llorente. S'ha presentat, sí que ja és un pas.
0: És que és el millor de cada casa, eh? Sí o no?
2: Sí.
0: Aguanta'm el Covata, de veritat.
2: Però aquí la data clau està en dimecres, perquè és quan s'han de trobar el Xolo i Julián. Llavors, amb aquest darrer moviment, no ha fet variar les postures de Barça i Julián. Com creieu que acabarà això?
1: Ostres, difícil. O està tot orquestrat i és una obra de teatre que s'han planificat per entre tots i acaba sortint, o a mi em sembla bastant improbable que acabi sortint de l'Atlètic de Madrid.
0: Però el futbol...
1: Per anar al Barça, eh?
0: El futbol sí. N'ha vist moltes vegades viratges de 180 graus, de coses que semblaven impossible i que s'han acabat quadrant.
1: Jo et dic que potser tot és una pantomima, que es diu, i aquí hi ha hagut una performance de tots per quedar bé davant de la seva afició uns, per quedar bé davant de qui sigui dels altres, i al final acaba. Però jo la sensació que tinc és que aquí no hi ha sortida, que si l'Atlètic de Madrid diu que no el ven al Barça, no el ven.
2: La reunió important és la de dimecres.
3: Sí, havia de ser a la tornada de... O sigui, Julián es reincorporava avui, s'havia de trobar amb Simeone, però Simeone s'ha anat a Eivissa.
0: Com? Perquè... Ah, o sigui, no sé... Aviam, qui és aquest cachondeo?
3: Aviam, l'Atlètic ha estat
1: a... Perquè venien d'una gira.
3: L'Atlètic de Madrid ha estat a Corea.
0: Sí.
3: I tornaven avui.
0: Sí.
3: I avui tornaven, llavors avui i demà tenien festa. Llavors el que ha fet Simeone, quan han aterrat a Madrid, entenc, no sé, no crec que hagin anat directament de Seul a Eivissa, però quan han aterrat a Madrid, en comptes d'anar a l'autocar i anar cap a la ciutat deportiva de Majadahonda, que és on està l'Atlètic de Madrid, el tio ha canviat de la terminal de l'aeropuerto Suárez i s'ha anat a Eivissa amb la seva dona.
0: Molt bé.
3: Fins dimecres.
0: Bueno, molt bé, no, molt malament, però vaja, llavors per això no s'han trobat.
3: Clar,
0: no
3: s'han trobat. No. Llavors,
1: no, però si té festa, clar, pot fer el que vulgui.
3: Sí, però és una mica lleig, és una mica lleig. O sigui, si té festa pot fer el que vulgui, però si tu com a entrenador fas tornar els teus jugadors, els del Mundial avui, i els fas tornar a la feina avui, que arribin.
2: Que ell no hi sigui.
1: I el que estigui a Eivissa, sí, no?
3: Escolta'm, doncs, vale, aleshores, han de parlar, en el Barça entenen que aquesta conversa de Julián amb Simeone, Simeone és un tio amb molta ascendència a l'Atlètic de Madrid, amb molt poder, pot fer desencallar una mica.
0: Però va perdre tot, la temporada passada.
3: Sí, no.
0: Va venir al Barça molta gilipollada, però sí. Pam, pam, pam, pam, tot a
3: terra. Sí, bueno, i va guanyar el Barça robant, vull dir, tampoc...
0: Ja està, ja ha quedat dit.
1: Les dues eliminatòries.
3: Les dues, sí, perquè es parla d'una, però són les dues.
0: La expulsió que hi ha al Cobercí, que encara...
3: Bueno, és que això passa... Mira, és que...
0: S'està calentant.
3: No, és que ara la UEFA... Però és que fixa't una cosa. Igual que va passar amb el famós penalti de Julián Álvarez amb el Madrid, quan va afavorir el Madrid, automàticament després van canviar la norma.
1: Exacte.
3: I amb el canvi de norma hauria perjudicat el Madrid si hi hagués sigut la norma vigent. Ara la UEFA està recomanant... La UEFA està recomanant que el penal que no li van pitar a l'Atlético de Madrid per mans de Pubill, recordem que saca el porter, Pubill la para, i hi ha un malentès i tal, ara la UEFA està dient que a partir d'ara, sí que és penal.
1: Sí, sí.
3: Aleshores,
2: això ja ha passat,
3: sempre a toro passado. Clar. Però bueno, tornant a Julián Álvarez, està complicat, perquè com deia el Broc, que l'Atlètic surti de la seva postura, és complicat perquè han fet tantes coses tan contundents que els deixaria tan malament si rectifiquen, que és complicat. Dit això, a mi m'agrada insistir sempre que ni Gilmarín, ni Cerezo, ni Simeone tenen res a dir, perquè l'Atlètic de Madrid és propietat d'un fons d'inversió que es diu Apollo, que són els amos del Cotarro, i que hi ha un senyor que té un ordinador i un Excel que mira números, i que si senyor, surten els números... Sí.
0: Doncs que actuï aquest senyor.
1: No, si ell surt dient vull marxar, i aleshores Gilmarín sí que li queda l'opció
0: de dir... Ja ho va dir.
1: No em queda una altra opció que vendre perquè aquest jugador no vol estar aquí. Jo crec que és l'única manera de que surti d'aquí.
2: Aquesta setmana s'hauria de tancar el tema allà i canvia de xip.
1: No es tancarà.
3: No.
2: És a dir, la conversa no és definitiva.
3: No,
2: hi haurà més capítols.
3: No. Això serà un colabrot.
1: Jo crec que això fins a l'última setmana, eh?
6: Cada estiu hi ha un nom, és molt pesat, això.
1: Sí, però també els mitjans...
6: Sí, no, hem de...
1: Al final és un... No?
0: Si hem de fer bullir l'olla, ja ens va bé.
1: Sí. I pensa que el Barça a la Lliga comença d'aquí dues setmanes. Aleshores, imagina't, fins que comenci la Lliga, el temps que tenim per moure històries de Mercato.
2: De fet, la qüestió és que el club no esperarà fins al final de mercat per tancar aquest tema i Deco, això ho hem avançat avui a RAC1, té un pla B per si finalment no es pot concretar aquesta operació.
0: Yep.
2: El nom no el tenim encara, però...
0: No serà el xurro aquest que ens vol col·locar a Mendes?
3: No.
2: Avui, a la tarda, el Desmarque ha dit que l'alternativa és Lautaro Martínez.
1: Sí, ara s'ha filtrat aquest nom, no?
2: No sé si el veieu factible, hi ha més noms darrere...
3: Suplent a la final del Mundial amb Argentina, no? Vale.
2: O potser hi ha algun tapat de Deco que no sabem.
1: Ostres,
3: jo crec que complicat. Jo crec que té un tapat.
4: Sí, no? Eixa noche el Chiringuito, Damián, tiene toda la información.
3: Toda, eh?
0: Doncs esperem al Chiringuito. No, però sí que és veritat que... Podem
1: però Damián López, no?
0: O sigui, és molt fàcil rajar d'en Deco, però sí que ha anat demostrant que tic, aquest el Flash Gordon per sorpresa. Sí, sí, no? Acabem d'agafar aquest que no sé quantos.
2: Araujo molt ràpid, també.
0: Araujo
3: el Visigo, ara, el Visigo i... també el va fitxar.
0: Exacte, i el Rodríguez ha sigut una plantofada, però sí. A dues mans a la cara del meringuisme.
1: Jo vull pensar que tens pla B i pla C, fins i tot.
0: Val.
1: És a dir, que tu tens pensat molt clar si falla l'opció tenir... Ara, a mi Lautaro m'il·lusiona bastant menys.
3: Que... Menys, molt poc.
1: O sigui, no és un jugador que ara mateix em desperti especial...
2: Per tant, Lautaro no és la millor opció.
1: Ostres, no ho sé. Jo crec que no. Per de cara a l'afició, és un jugador que no desperta tanta...
2: I havia sonat abans pel Barça, també.
1: Sí, és un d'aquells noms que sempre sonen.
4: Vamos, carajo, pa'lante, va. Dame dos sprints! Dame dos sprints, vamos.
0: Calma.
1: No estàs a Eivissa?
0: No estava a Eivissa, exacte. No em fotré a córrer per aquí a l'estona.
4: Vos no querés entrenar tampoco como Julián, que ahora está entrenando solo.
0: Com? Per què està entrenando solo?
4: No lo sé, Solete. Hemos preparado un plan especial de pretemporada que uno quiere entrenar con el equipo.
0: Com que no? Aviam, quin pla li heu preparat?
4: Hoy tocaban prácticas de tiro con metralleta, entrenamiento de defensa personal con navaja oxidada y perfeccionamiento de patadas voladoras para ir preparando la táctica de la liga.
0: No m'estranya que el Julián no volia participar encara.
4: Nosotros solo le hemos dicho una cosa. Disculpate y ponete a trabajar. Va. Tú también te lo podrías aplicar, tobogán de piojo. Vamos.
0: Atenció. Gràcies, que vagi bé. I Julián, que vingui. Sí. Un
4: moment. Partido.
0: Que tenim última hora.
6: Sí.
0: Que veig aquí tot Déu movent els braços.
1: Sí.
0: I és pel tema que tocava comentar ara, justament.
2: Doncs mira, ens ha anat...
0: Un moment, música última hora. Posa alguna cosa.
1: Ara. Fort.
2: Com la mella llit, això, Nas, perquè és el tema que tocava ara.
0: Quin era el tema que tocava ara?
2: Ronald Araujo ja és nou jugador del Liverpool.
0: Hombre!
2: Marxa cedit.
0: Julio, quin és el font?
3: És un comunicat oficial del Barça, molt llarg i desenvolupat, que diu el Barça i el Liverpool han acordat la cessió de Ronald Araujo fins al 30 de juny del 27.
0: I no diu qui paga...
3: Molta sort, Ronald.
4: Gràcies a Dios.
0: Ah, sí? Dios ha intervenido, segur.
4: Estamos con, rezándole a la Virgen del Clean Sheet.
0: Com?
4: Levanto la mano, corremos hacia atrás. En Liverpool, espero que corrijan el error.
0: No, l'error...
4: Porque en Barcelona nadie me entendía. Los compañeros andaban hacia atrás.
0: Potser era un problema de l'idioma.
4: Yo iba hacia adelante.
0: Sí. I el fuera de juego quedava como quedava. Va. Llavors...
4: Llevo un rosario en el calzón y le pediré lo mejor para el Barça menos cuando encontremos nuestro camino en Champions.
0: Vale, no hi ha problema, en Champions. Però una cosa...
2: Marxa cedit, el jugador.
0: L'Àngel ha fet...
4: Eso hay que decir.
0: Espera't, l'Àngel ha fet com un comentari que no t'ha apuntat a Snilo.
1: No!
0: Com vol dir, un comunicat escuet. Llavors aquí hi havia un subtext i un punyal. Aleshores desenvolupa'l i tingues el valor torero de dir-ho a la cara.
1: No, aquesta ironia, no?
3: No, bàsicament que m'ha semblat massa, no sé, fer un comunicat amb una frase.
1: És un teletip, no?
3: Clar, vull dir, no sé...
2: I és capità del club, també.
3: Adorna-lo una mica, no? En plan, Ronald Araujo va arribar al Barça l'any 2000 tal...
1: Moltes gràcies.
3: Ja sabeu, estat capità. Després d'una...
6: Deuen tenir l'oficial de vacances.
4: Ja sabes quién es ahora capitán.
0: No,
4: ara voy a poner a todos más rectos.
2: Ara ets tu, Frenki.
0: Perquè, aviam, el capità primer era el de Llonses.
2: L'Alemanya
0: aquest, que ens l'hem ventilat, no, ja?
1: El de Llonses.
0: Pagant-li tota la pasta.
4: Què en ve dient, l'Ajax?
1: Estem fent fora tots els capitans. El següent és Frenki.
0: El segon capità és l'Araujo. Vinga, adiós. Au, ja en tenim un menys.
3: Tenim
0: I ara el següent a la
3: el següent
0: llista...
3: és Frenki.
1: Frenki.
0: Hombre!
2: Que el tenim lesionat.
0: O sigui...
1: És com una llista negra.
0: És Agatha Christie, això.
1: Sí,
0: o sigui,
1: exacte.
0: Els jugadors no han pirat...
1: Exacte. Ah. O sigui, Frenki ara sap que és el següent.
3: Ara, després de Frenki venen Rafinha i Pedri, eh?
1: Sí,
0: bueno,
1: clar.
0: No, aquests se queden.
3: Sí.
0: Bé, aleshores...
1: Ara ha d'haver-hi renovació de
0: sobre
1: capitans,
0: aquest tema,
1: no?
0: Clar, la notícia ja estaven pendents que es produís, per tant, es confirma.
2: Si això és una temporada, Mundo Deportivo diu que hi ha una opció de compra de 55 milions.
3: Correcte.
1: Sí.
2: Creieu que acabarà marxant
0: del Barça? Home, arribes a dir que és incorrecte, David, i llavors baixa aquí l'amic. Sí.
1: No, jo, de veritat, espero que li vagi bé, no només perquè
2: farà un bon any
1: pugui ser una compra de cara al futur de Liverpool i al Barça l'interessi, sinó perquè crec que és un jugador que amb un altre equip potser sí que troba el seu lloc i a la Premier segurament li va millor. Uh-huh. I que me n'alegraria especialment perquè és un jugador que al Barça ell ho ha donat tot, la cosa que no ha trobat el seu...
0: I ho ha passat malament i
1: sí,
0: ha tingut
1: no
0: ha
1: encaixat
0: suport
1: amb el sistema de Flick.
4: Però gràcies a Dios encaminamos un nuevo camino, un nuevo destino.
0: Vale.
4: Y ahí estaremos. Vale. ¡Vamos, nueva era!
0: Vale, perfecte, nueva era.
1: No, però hi ha jugadors que t'alegres més si els va millor quan marxen, sí. que altres. I sí. a mi Araujo em faria especial il·lusió sí. que li anés bé. O sigui, no...
0: En canvi, el Ferran Torres, que li vagi el pitjor
1: possible.
0: Ferran
1: Torres, per exemple, sí, sí, i a més, sí. com va el PSG, que és un equip odiós, també, doncs aleshores tot és una mica... Menys Luis Enrique, compte. Que és una cosa que també, aquesta dualitat...
0: Sí.
1: Un equip odiós amb un entrenador que
0: ens estimem i que és del Barça. Sí.
3: A mi, no, a mi em passa.
1: És increïble.
3: I jo em decanto per Luis Enrique.
1: Sí,
3: és a dir,
1: sí, no, sempre guanya Luis Enrique.
3: O sigui, odio el PSG, estimo molt Luis Enrique, sí, sí. per tant, prefereixo que guanyi el PSG perquè està Luis Enrique.
1: Absolutament.
3: Claríssimament.
2: Aquest moviment us l'esperava o no? Perquè, clar, això va sortir divendres d'última hora, sí, avui s'ha fet oficial...
0: Perdó, és un altre, com sí. diu aquest senyor? És una altra
3: decoada.
0: Sí o no? Sí. Ningú s'ho esperava. Sí, sí. Divendres estava tothom tranquil, carregant el cotxe per anar a la platja, i va, i pum, i Araujo cap a casa.
1: Bueno. Araujo sí que s'havia parlat altres temporades que podia sortir, que el podien vendre...
2: Aquest any, no?
1: I aquesta temporada que semblava que, no? que començava com de zero.
0: Tio, les mata callando, eh?
3: Aquí, per mi, el mèrit d'aquesta operació
0: sí.
3: és que el Liverpool es fa càrrec de la totalitat
1: sí,
3: de la fitxa.
1: Exacte.
3: Que era lo complicat. És a dir, tu, cedir Araujo, trobar-li un equip és relativament fàcil, perquè és un jugador amb cartell, sí. però Araujo és una de les fitxes més altes,
1: car,
3: que de rebot això generarà un estalvi de fair play important al Barça,
0: sí.
3: i lo difícil de l'operació, i per mi el mèrit de Deco, és haver sí. aconseguit colar-li.
1: Sí,
3: que algun equip et pagui la totalitat de la fitxa d'Araujo, cosa que no passa amb Ter Stegen, que ningú vol pagar.
1: No hi ha manera.
0: El Ter Stegen és una presa de pèl i una estafa.
1: Sí, però encara li queden 2 anys més.
0: Un any i mig, no?
2: Fins al 21.
0: Sí, sí, sí. Aquests tios paguen un milió i mig pagant de tota la fitxa.
1: Sí, és fer.
0: I no sé què van fer amb els impostos, que no s'aclarien els impostos i també...
1: Que no volia pagar res. Tot havia de pagar o al Barça o al...
0: Això és una definició d'estafa, eh? Diguem-ne...
1: No, a veure, jo des del punt de vista de Ter Stegen...
3: Bueno, no, clar, ni un pero.
1: Comiable, o sigui...
3: Ell t'ha signat.
1: Admiració màxima.
3: Ni un euro.
2: Admiració que ja ha jugat, eh?
0: Per tant, clar, de lladre a lladre... O sigui,
1: no, clar, però està parlant d'una èlit.
0: Ell roba millor...
1: Ell és un lladre de millor pelo.
0: Ell és la teva filosofia.
1: Ell és un lladre de top.
4: Ell l'únic que ha fet això és el cantador Lluís Carraco.
6: No, cantador no.
1: Efectivament.
6: Té una cançó, però no és cantador.
1: És un hit, és un hit.
0: No, està molt bé la cançó, Lluís Carraco.
3: Però si va dir que li encarregaran ja 5 o 6 més, no? Que ho faran...
1: No, però sí. és que compte que d'aquí estarà trincant el que no està escrit.
0: Ara, depèn de si sona molt o poc, trincarà.
6: Com era, lo de vull ser el teu regal? O...
1: No. Si ell figura en com a autor...
0: Com a autor...
1: Cada cop que sona la cançó... Clinc.
3: Caixa cobri.
0: Bueno, llavors...
4: Podríamos hablar con Leiva para que le produjera la canción.
0: Podem ventilar... El tema
2: sí,
0: Araujo, no?
2: Abans fem la pregunta a Álvaro Cortés, perquè va dir que ell volia seguir el club
1: sí.
2: i que no volia jugar al filial. Ara té lloc al primer equip?
1: Hòstia, jo crec que és dels jugadors que hem vist d'aquesta pretemporada, dels que més m'ha agradat.
0: Més o menys, perdona?
1: Més.
0: Ah.
1: O sigui, crec que és un jugador que, evidentment, ara, ficar-lo de donar-li la responsabilitat de ser jugador central del Barça amb pes específic a l'equip, em semblaria una mica... atrevit, però crec que dels joves que hem vist, per perfil i per posició també, crec que és un dels que té opcions a quedar-se primer equip. No sé, després potser Flick no ho veu, però a mi em sembla que té fusta.
3: Quedar-se sí, però hem de fitxar un central a l'esquerra. És molt important, perquè si tu vols guanyar la Champions,
1: necessites
3: un jugador... Si no pots anar amb tot el respecte i amb tot el carinyo... Jo visualitzo, per mi és molt, molt clarificant, el partit entre el Bayern i el PSG
1: sí.
3: de la temporada passada, que van quedar,
1: quedar
3: 5-4 o 5-5,
2: sí,
3: o no me'n recordo,
2: 5-4,
3: que anaven com avions, que tots des de casa estàvem veient el partit i dèiem, sort que el Barça no està jugant aquest partit, perquè qualsevol dels dos ens destrossava. Llavors, si tu vols competir en un partit com aquell, en unes semifinals de la Champions, i guanyar-lo, tu has de fitxar un central esquerrà que acompanyi a Cubarsí. No tens ara mateix, per mi, ningú a la plantilla... Gerard Martín, quan ha jugat, ho ha fet molt bé, però és un jugador que és jove, que li falta molta experiència, i en partits de Champions com aquest necessites futbolistes curtits, futbolistes que hagin jugat molts partits d'aquest tipus i futbolistes de primer nivell. Per a mi, llavors, és una de les posicions que està una mica coja i que s'hauria de fitxar.
4: Bé, bueno, yo estoy en el paro, ¿no?
0: Sí, no.
4: Y en ese aspecto juego con las tres piernas,
0: no,
4: así que...
0: No,
4: tendría diversificación, ¿no?, de posiciones.
0: Tens 40 anys.
4: En cualquier... parte del campo, ¿no?
0: Claro, ya está, ya queda claro.
4: En ese aspecto.
0: Sí, en ese aspecto...
4: La Pili estoy... siempre me dice, Sergio...
0: ¿Qué dio la Pili?
3: ¿Qué te dice la Pili, Sergio?
1: Que cabe duda, que no? Que cabe duda.
0: Mira, es que el propi Sergio li ve la risa. A més, mira, jo l'altre, el nen...
4: Passa igual per l'izquierda que per la derecha.
3: Respeta, eh?
0: I aquell també es dedica a imitar, no? Si entre tots no en fotem un... Per què no presenta el concurs d'imitadors del Via Lliure?
3: Pues, jo va això no...
6: Exacte.
1: Sí? Ah, això és pel que factura... Bueno, no factura, no?
0: I vosaltres que no esteu veient...
4: Crec que Mañé no s'ha...
1: No, a veure, Arnau, sisplau. Que algú li faci la missa.
0: I vosaltres que no esteu veient... Luis Font, que jo fa estona que estic veient un locomia explicant que el seu hermano, l'heu de locomia, amb aquests moviments que fotien els vanos, i tot allò que el senyor...
1: Però ara per què hi ha un revival locomia?
0: No sé, tot el dia estem amb això. Mira, el tio està aquí, que també mira els anys han passat, sí, pel pàjaro, han passat els anys.
1: No, balla molt bé. Es va estrenar la minissèrie aquella de Movistar.
0: Però fa temps, fa un any.
1: Sí, clar, fa un parell d'anys d'això.
0: Sí, sí, que hi surt el Barberó, crec recordar.
1: Sí.
0: Com ho saps, tu, això?
1: Jo la vaig veure, la sèrie. Em va encantar.
0: A mi el Barberó... Ah, no, però una pel·lícula... No, el Barberó em va dir, mira-la, que està molt bé. Però no he tingut ocasió.
1: No l'has vist?
4: És que està el documental de 4 capítols i la pel·lícula.
1: No, el documental, el documental. No, la minissèrie documental.
0: Bueno, ara ens falta això el Locomia. A veure...
4: I Luis Font entró cuando los echaron... Y metieron a 4 meapilas.
0: Vinga, que no sabem d'on sortien. Escolta una cosa, no sé si els jugadors del Barça estan pillant aquesta història que s'està produint de 10 negritos, que és la llista de capitans que van caient, sí. van caient.
1: Ja. Frenkie, si fos una mica, sí. Ho veuria, eh?
4: Va ser capitán i voy a levantar Champions, és que criticais Frenkie.
0: Ara, justament, ara el problema és qui serà capità, perquè ara s'ha de fer la votació i ja n'hi ha dos que han desaparegut.
1: No, per tant, la plantilla.
4: Pregunta, compañeros, no. ¿Quién es el que más ojos tienen para ellos?
0: Ja ho, això ja ho veurem quan hi hagi la votació i si encara estàs al camp.
4: Mira.
0: Si encara ets al... Calla. Encara estàs al
4: Barça. Tu no eres capitán i de l'escalera.
0: No, però una cosa. No, jo vaig ser una vegada president de l'escala i és una cosa a evitar.
4: I no has vuelto a ser.
1: No has repetit.
0: No, no sé com m'ho he fotut, però fot 20 segons anys que visc allà, només som 12.
1: Ha renunciat.
0: No sé com m'ho he fotut per no repetir. Ho he anat esquivant. Però una cosa, si no hi ha manera de saber qui serà el proper capità, jo crec que la manera de discernir-ho és preguntant a la intel·ligència artificial i al ChatGPT, que va com una merda, però potser surt alguna resposta. Algun dia ha d'encertar.
5: Bona tarda, Pere. Vols seguir amb la teva anterior cerca? És normal que la meva soa faci olor a Doritos?
0: No, ja no he preguntat aquesta manera de coses. El que volem saber és, quan ara que marxa l'Araujo i Dion el tenim lesionat, qui farà de capità al Barça?
5: Molt senzill, Pere. Segons les meves fonts aconseguides a 1000 anuncios, el nou capità del Barça serà el senyor de la parada de Frankfurt del Camp Nou.
0: No serà això. No ho crec.
5: Tens raó, Petre. Gràcies per ajudar-me a millorar. Ara sí, després d'haver consultat les meves fonts, he descobert que serà el repartidor de Globo de Joan Laporta.
0: Ja, no, aquest se li ha reduït la feina, diria jo.
1: Sí, no?
0: A veure, aquesta merda d'intel·ligència de ChatGPT, serà Pedri?
5: No, però també serà un nen. De moment tot apunta en Martí Puig, com sempre que digui que no al cap de les obres del Camp Nou. Paga ChatGPT Premium per continuar.
0: Bueno, fem una cosa. Martí i companyia.
2: Sí, deixem donar una notícia abans.
0: Ostres! Quina notícia.
2: No, perquè Marta Marramon m'ha dit que Lautaro no és opció.
4: Marramon.
5: Marta Marramon, què?
2: Marta Marramon.
4: L'estreix.
2: Lautaro no és opció i això ho ha consultat al Barça. Per tant, Lautaro no és una opció.
0: Doncs si ho diu la Marta Ramon, això a mi.
1: Bona notícia, que ens dona la Marta.
0: Sí, no, la veritat. Però pregunta-li, Marta, ja que estàs aquí, això vol dir que ens està escoltant. Aquest xurro que ens volen col·locar, com es diu?
2: Rafa Leao.
0: El portuguès.
1: Però això és un malson que ha visualitzat l'Àngel.
2: Sí, això ara mateix
1: no
2: existeix. L'opció no existeix.
1: És una opció que es courà quan no hi ha
2: Ramon. Correcte.
0: A veure, d'aquest tio raro, que és dalt del... Com es diu aquest?
2: Del Mendes.
0: Bueno, és que tenim...
4: De la Juve.
0: El facturador... I el representant dels facturadors. O sigui, el lladre i el superlladre.
1: Però és
0: i Mendes...
1: Ens ha
0: colant coses que aquí... O sigui, el vostre és un joc de nens, eh?
1: Home, a veure, és que ja t'he dit. Sí. Hi ha trincadors...
0: No, això és una trincada, però de majúscula. A veure, tenim alguna coseta del Barça, encara que falta algun nom de l'entrenament i tal, però tenim una mica de Mourinho.
1: Home, sí. La sèrie, important, no?
0: Us deixo... Fem una cosa. Us dono un minut o dos de reflexió. Poso uns anuncis perquè pugueu reflexionar. A veure, tria la teva aventura, d'acord? Primer la publicitat, sisplau, senyor Espejo.
8: Versió estiu, amb Pere Mas.
9: Turró Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
10: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
11: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
10: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
12: Torna la revista Solomoto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
9: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió estiu.

0: Som-hi.
1: Sí, som-hi. Què tal el viatge pels estudis de RAC1? Com anava l'excursió? A 10 minuts per acabar, com anava l'excursió per la ràdio?
0: Estaven amb metlles i no he pensat que hi hauria tan poca publicitat, que era realment un minut per pensar.
1: Estàs queixant de la contestació que hi ha a la casa?
2: Disculpe, el problema és que m'he comido una almendra justo antes.
1: La menció.
0: Tinc una cosa molt important a comentar.
1: Home, aquesta és l'evento.
0: El 12 d'agost arriba un dels esdeveniments més esperats dels darrers anys i a RAC1, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, hi serem per explicar-vos-ho. Farem una programació especial durant tot el dia, des de l'Observatori de l'Ebre. De 7 del matí a 12 del migdia, al Món a RAC1 amb Sergi Ambudio, i una mica més tard, versió estiu, de 4 a 9 del vespre, amb Pere Mas. Tot plegat per explicar-vos en directe i des del cor de les Terres de l'Ebre l'esdeveniment astronòmic més important dels últims 120 anys a Catalunya. No us ho perdeu.
1: Què?
3: De 4 a 9,
0: eh? És increïble, sí, clar, però si portem uns dies...
4: Acabareu abans.
1: Sí, perquè el programa... a veure...
3: Si això, toquen... això és una hora més?
0: Són moltes hores. Sí.
1: Però no, es trinca el mateix, eh?
3: Es trinca el mateix, és el que estava pensant.
1: En el meu cas, es trinca el
5: mateix. Jo crec que el bloc ha vist de 4 a 9, ha vist una hora més i ha vist la possibilitat. Ha vist la possibilitat de...
3: És un viatge llarg que no compensa.
1: Si agafes el cotxe, és un viatge, sí.
6: Els ulls han brillat.
1: No podràs ni pagar la benzina. Va, què hem promès? Bueno, escolta, passa la ràdio, eh? Però, evidentment, tirem fins a les 9 perquè l'eclipsi és a 2:15.
3: Jo a tu t'he de dir que jo sóc fan del programa, ja un altre cop. T'ho he dit una vegada.
1: Doncs avui hem triat la música. Avui hem estat amb el muntador musical i operador de so,
0: tècnic,
1: i tècnic de so i pinxa discos. Sí. Eh? Marc Espejo, allà, el senyor de la cadena d'allà a l'altra banda.
3: Marc Mirror.
1: No? Exacte. Hem estat triant músiques pel moment i hem triat una música xulíssima. No la posem, oi? La música dels 3 minuts de l'eclipsi.
3: Just. O sigui, el que sonarà, no?
1: Sí. Que,
0: és que
1: no,
0: xulo.
1: Que més...
7: Pero qué música, no hay enviados especiales para narrar el evento en diferentes puntos calientes de la jornada quincera.
5: ¿A quién mandarás, José María? ¿A quién mandarás?
7: En el helicóptero, ya en Brusca.
1: No, calla, aviam. La Yeli serà, però...
7: ¡Ahí está!
1: Ha passat una cosa màgica. Jo l'he dit. Vaig sentir aquesta música en aquesta situació i en aquest context. Crec que aniria molt bé pels 3 minuts moments al que s'apaga el sol, diguem-ne. Sí. Ell l'ha buscat, tic-tic-tic-tic, a l'ordinador, l'ha trobat, bueno, l'han trobat, ha trobat l'original, perquè forma part d'un acte o esdeveniment, no vull dir més.
7: Lo comia.
1: No. Ho ha trobat i li ha agradat.
6: I
1: li ha agradat a la primera. Sí o no? És veritat, això?
4: Música de funeral.
3: No, podria ser hit de Lluís Carrasco, eh?
1: Sí. No, que cabrons.
5: Tinc un regal.
0: Bueno, tu. No, mira, jo sóc real, no el teu regal.
1: Com?
6: Sí, és veritat.
3: Sí. No, vosaltres us esteu enfotent de Lluís Carrasco i trincarà amb aquesta cançó.
1: No, estàs enfotent d'en tu.
3: Trincarà amb aquesta cançó.
7: Benidorm Fest!
1: Mira, podria passar, però és, bueno, és en francès i en català. Però,
3: sí.
1: Podem parlar de...
8: Bueno, a mí se me dan bien los dos.
1: Del...
8: Porque estuve jugando allí.
1: Sí, del José Mourinho. Podem parlar d'aquest senyor?
6: Sí, va. Perquè demà dimarts...
1: Un altre trincador, aquest sí que trinca, també.
6: Sí, ja veurem. Perquè demà dimarts, 11 d'agost, s'estrena el nou documental de Mourinho. El documental es diu Special One...
8: Deixi
6: parlar. A la plataforma Netflix.
8: Mourinho.
1: Sí. Silenci.
6: Avui hem pogut conèixer nous detalls amb dos nous avançaments i un d'ells és sobre els seus títols i sobretot els anys que porta guanyant. Així ho explicava Mourinho.
1: No guanya res.
9: I started winning in 2003.
10: Vaig començar guanyant el 2003 i el meu últim títol és el 2022, així que porto 20 anys guanyant. Aquest és el motiu pel qual vull explicar la meva història. Vosaltres no feu un documental a una persona que no ha guanyat res. Jo no estaria aquí i penso que sóc especial. El més especial és algú d'Anglaterra que m'ha vingut a buscar a mi per fer això.
8: ¿Quién es este doblador?
6: ¿El coneixes?
8: Oye, ¿vos que me han puesto?
0: Escolta.
8: Pues si pareces un flojo.
0: ¿Qué dius? És el guionista Pablo Puyalto d'aquí.
8: ¿Por qué?
1: Deixa parlar.
8: ¿Por qué?
1: ¿Por qué
6: més coses? Perquè també ha explicat que va poder ser entrenador del Manchester United quan va deixar el Madrid i ha dit que el club blanc és el millor club del món.
0: Ahí
1: va. Yeah.
9: When I say Real Madrid is the biggest club in the world.
10: Quan dic que el Real Madrid és el millor club del món, he de dir que el Manchester United és molt tancat. Però una cosa és l'amor al futbol i l'altra és l'amor a un club concret. Crec que això és molt més gratificant que l'amor al futbol.
9: I think this is more powerful than love for football.
0: Perdó, jo no ho he entès. Què és més gran, el Madrid o el... O sigui, qui li agrada més?
6: És a dir, el que diu és que és més gran el Madrid que qualsevol cosa que barreja relacionada amb futbol, diguem, no?
3: Però demà podria dir un altre equip, eh?
1: Sí, home.
3: Mourinho, sí, clar.
7: en fi... Pues jo crec que Pep Guardiola no lleva el futbol en el corazón.
1: Bé, no, moment.
6: Però, un moment, que tenim una cosa molt important.
7: Jo tengo casi 10 años más que Guardiola.
1: És que no pots començar això si no ha donat el peu, aquest senyor.
6: Sí, perquè el més important és que...
7: Mi peu...
6: Mourinho...
1: No, és que aquest ha de dir una cosa que no surt a l'àudio.
6: Mourinho també ha parlat sobre Guardiola. I ha dit que alguns no necessiten un any sabàtic. Per mi això és ser un dèbil. Això ho sabrem demà.
7: Tu sé que eres un dèbil. A mi me daría vergüenza de hacer un programa como el que estás haciendo.
6: Per què?
7: Porque Pep Guardiola... No, y Martí Puc no tiene fútbol en el corazón.
1: Mourinho, ¿qué vols, sisplau?
7: Yo tengo casi 10 años más que Guardiola y sigo entrenando. No necesito años sabáticos. Los años sabáticos son para débiles. Es un vago.
1: Bueno, a vostè el van fotent fora d'un dels llocs i el Guardiola no li ha passat, que jo sàpiga.
7: Però ¿sabes cuánto he cobrado en finiquitos?
1: Calla, que porta 20
7: anys entrenant. Más de 100 millones. ¿Cuánto has cobrado tú en finiquitos?
1: El Guardiola, a vostè està canviant cada 2 anys d'equip i ell no li passa això, eh?
7: ¿Quién? No sé de qué me hablas ahora, Pito Más. ¿Qué? ¿Cómo es este? ¿Quieres que te meta el dedo en el ojo?
1: No.
7: Igual que le meto el puño directamente, así que vamos antes.
1: Si es por nivel, no fotrem fora, ¿eh?
7: Guardiola, ¿cuántos documentales tiene? Yo tengo uno en Netflix.
1: Bueno.
7: Espero que lo veáis mañana. Bueno. Guardiola no tiene un documental.
1: Fem una cosa.
7: Ni en YouTube.
1: Deixem-lo en pau.
7: Es muy malo.
1: Abans, mira, abans de rajar del Mourinho, i d'aquest documental que s'estrena demà, us poso un tall, el Mourinho ha dit... que era el millor club del món.
3: Sí.
1: Doncs avui ha sortit en Cucurella i diu que és el millor club d'Europa, el Madrid. Escolteu-lo.
3: Maca.
11: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy, muy bonito y muy importante.
1: Bueno, ja ha afegit que li feia un tiro jugar al Santiago Bernabéu com a local. Vaja, que sembla que sigui del Madrid de tot el...
7: Porque Cucurella ha nacido para jugar en el Real Madrid.
5: Cucurella.
3: Les noches mágicas.
1: La pregunta és...
6: Quan estava,
1: no hi ha pregunta concreta ni sobre el Mourinho...
7: És el espíritu de Juanito, hecho pelo.
1: No hi ha pregunta concreta sobre el Juanito... Ai, sobre el Cucurella.
3: Millor, sobre el Juanito millor.
5: Sí, Juanito no està per...
1: És regeu. Ja està.
3: No, és que què ha de dir? O sigui, ara ell forma part del Madrid i ha de vendre... És que tampoc sé si ha estat sempre del Madrid o no.
1: Però no era del Barça, aquest senyor.
0: No sé, però llavors per què va fer un anunci d'Estrella d'Am? És que jo que no entenc.
3: No, però vull dir que quan una acaba un club, això ho hem vist mil vegades, doncs acaba...
5: Però va començar l'Espanyol, no?
3: Sí.
5: Ah, vale.
3: Això, vull dir...
1: Hòstia, avui...
0: Mira, heu documentat aquest del Mourinho?
3: Sí.
1: Angelito...
3: A mi Mourinho m'interessa molt.
1: Ah, bueno, llavors què? Veuràs el documental, comentaris...
3: Tot i que ara veig un Mourinho de perfil més...
6: Més baix. Que s'ha fet gran, s'ha fet gran.
3: I no és aquell Mourinho...
5: Se'ns ha fet gran, el Mou se'ns ha fet gran.
6: No hi ha el Guardiola, tampoc.
3: A mi el Mourinho de fa uns anys és el que m'agrada a mi. Cal deixar veient-lo, clar.
1: O sigui, descartes que el Mourinho que veiem aquesta temporada serà el del porquè i de... És culpa a les armes...
3: No sé, jo l'estic veient a la pretemporada, l'estic veient...
5: La cabra tira al monte. En algun moment o altre, li sortirà. Però està dèbil.
1: És un tio tòxic, que va ser molt tòxic quan va haver-hi tota la disputa Barça-Madrid. Va afectar la convivència de la selecció espanyola. Es volia un Cristo de nassos, parlant clar.
3: Però és que això fa... Quan fa?
5: No, que li va fotre el dit a l'ull a Tito Vilanova.
1: Li va fotre el dit a l'ull a Vilanova. Mai s'ha disculpat d'això. I és el que tècnicament es coneix com una rata.
5: Sí. Tal qual.
1: Llavors,
3: però jo el que dic és que la rata d'ara...
1: Tu creus que no serà una rata?
3: És una rata per mi apagadota. O sigui, i l'estic veient a la temporada i el veig com...
6: Però
3: és gran.
6: Al moment que trepitgi el Camp Nou, no li canviarà això?
3: Depèn de com vagi la temporada.
1: O que comenci la competició, comenci a no jugar a res, comenci a anar malament les coses...
3: Dos derrotes seguides...
1: Li falta un migcampista que construeixi joc i per
7: tant... ¿Sabéis lo que os digo?
1: Què?
7: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
1: Això vas dir. Sí. Mira, que porti llum a la foscor la Montse Martí, hola, estimada.
12: Hola, com esteu?
1: Com estàs? Tens alguna cosa a dir sobre el Mourinho? Va, raja, raja.
12: A veure com arriba, no? A veure com arriba aquesta temporada.
1: Sí. Bueno, de moment, demà ens mirarem el documental.
7: Montse Martínez, otra periodista, pues, que ha nacido para el Real Madrid.
1: No, va, no ha nacido para el Real Madrid, de veritat, eh?
7: Y desde pequeñita.
1: Àngel, Pérez, que vagi pel món deportiu.
5: Una abraçada,
1: cuida't
5: com sempre.
1: Fins la setmana vinent. Broc, a punt de trincar.
3: Ja està.
1: La setmana vinent. Ja està, hem acabat.
3: Sí, jo he acabat,
1: Acabem, demà tornem a les 4. Deixem el Montse Martí i tota l'actualitat del 9C. Estigueu atents. Adéu-siau.
13: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
12: Són les 8, bon vespre.
14: No ho sé, amb Montse Martí.
12: Benvinguts al No ho sé. Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja Colòmbia i deixa més de 80 morts, segons el recompte oficial a aquesta hora. L'epicentre ha estat a San José del Palmar i s'han suspès les operacions a aquesta hora en 7 aeroports del país. No es reprendrà l'activitat fins que s'hagin revisat les infraestructures. De seguida anem cap allà amb el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina. Avui, que queden 2 dies per l'eclipsi, el govern ja té activat el dispositiu especial pel dia 12. Des d'avui, els agents rurals han reforçat la vigilància arreu del país i Prades, al Baix Camp, ja ho té tot a punt per ser un dels punts de referència aquell dia per viure l'eclipsi. L'Ajuntament té previst per dimecres que hi vagin 10.000 persones, això en un poble que no arriba a 1.000 de veïns empadronats. És dilluns, 10 d'agost de 2026. Avui la paraula del dia, de la setmana i potser de l'any és...
15: Eclipsi.
12: Un eclipsi és el joc d'ombres més gran de l'univers. Passa quan un astre es col·loca davant d'un altre i en tapa totalment o parcialment la llum. La paraula ve del grec eclipsis, que vol dir desaparició, i d'aquí en surt també el sentit figurat. Una persona o una notícia eclipsa una altra quan li pren protagonisme. Durant segles, els eclipsis es van considerar gairebé màgia. No és estrany, tenen el do de fer que en un dia es faci 2 cops de nit. Comencem.

0: La xifra de morts al terratrèmol de Colòmbia s'enfila ja fins més de 80 persones, segons l'últim recompte oficial. La meitat de les víctimes es concentren a la ciutat de Pereira, una de les més poblades de la zona. El sisme esfondrà també nombrosos edificis i infraestructures i hi ha persones atrapades entre la runa. El terratrèmol amb epicentre al departament del Chocó s'ha sentit també a Bogotà, a Medellín i a Cali, així com altres països com Venezuela, l'Equador, Panamà i també el Brasil. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha convocat un comitè d'emergència per valorar-ne els danys.
1: He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos.
0: El terratrèmol ha passat a les 7:34, hora local, a 12:45 del migdia, hora catalana. Per tant, ha enxampat molta gent a casa o anant a treballar. Corresponsal de RAC1 Amèrica Llatina, Pau Ramírez, bon vespre.
2: Bon vespre. El terratrèmol s'ha produït aquest dilluns al matí amb epicentre a prop del municipi de San José del Palmar, al departament del Chocó, a la costa del Pacífic colombià i a una profunditat d'uns 96 quilòmetres. La zona més afectada és l'anomenat Eix Cafeter. A Pereira, una de les principals ciutats d'aquesta regió, han mort almenys 40 persones, mentre que a la veïna Manizales se n'han confirmat 3 més. A la zona del Valle del Cauca hi ha hagut almenys 27 morts i al departament de Chocó, 4. A Cali, la tercera ciutat més gran de Colòmbia, els equips d'emergència treballen en almenys 25 estructures que s'han esfondrat. Diverses persones continuen atrapades sota la runa i els equips de rescat ja n'han pogut treure algunes en vida. El terratrèmol també ha provocat evacuacions a la capital Bogotà i danys en diverses localitats. Les autoritats han suspès temporalment els vols en 6 aeroports del país i s'han registrat diverses rèpliques. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha anunciat que viatjarà a la zona de l'Eix Cafeter per avaluar els danys i coordinar la resposta a l'emergència.
0: Gràcies, Pau Ramírez, per aquesta última hora des de l'Amèrica Llatina. Les 8:04, comença el dispositiu especial per l'eclipsi del dimecres. Avui mateix els agents rurals han desplegat 150 efectius addicionals per reforçar la vigilància als espais naturals. El col·lapse i la sobreocupació de les zones forestals són precisament una de les preocupacions del govern. Per això demà, a les 9 del vespre, tancaran els accessos al massís dels Ports i la Serra del Montsant. A més, hi ha més municipis del sud del Segrià que han decidit barrar els accessos als boscos del seu entorn per evitar riscos. Els preocupa especialment l'espai del Montmàneu. L'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, assegura que cada dia rep un munt de trucades de persones que volen anar al poble.
3: Estem saturats de trucades que rebem als ajuntaments per accedir i veure l'eclipse des de tots els llocs dels nostres termes. Segur que estarà activat el pla Alfa 3 amb un risc elevat d'incendi, però que es pot activar el pla Alfa 4, que és un risc ja extrem.
0: On ja s'ha començat a notar falera també per l'eclipsi a Prades, que és un dels millors punts per observar el fenomen. L'expectació generada per l'eclipsi ha fet que part dels que hi viuen des de la franja de la totalitat a Tarragona o les Terres de l'Ebre ja hagin avançat avui el seu desplaçament. És el cas de Prades, a la muntanya de l'interior de Tarragona, on ja hi ha milers de persones esperant aquest municipi que, com dèiem, és un dels punts on s'observarà millor el fenomen. S'hi ha passejat l'Esteve Giral.
4: Sí, de fet, l'Ajuntament de Prades ha previst un màxim de 10.000 persones el dia de l'eclipsi en un poble amb encara no un miler de veïns empadronats. El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades ja ha rebut avui a part dels participants al Festival de l'Eclipsi, que dura 4 dies i ha esgotat totes les places. Hi ha aficionats de l'astronomia de tot el món, de tot Catalunya i també d'altres punts de l'Estat. Ivan Sánchez Mota, de Toledo, Noemí León, astrofotògrafa de Girona, i Nicolás Capati, argentí que viu a Amsterdam.
5: Lo tengo ya desde hace años en la cabeza, hace a lo mejor 2 años.
6: Al final es algo que volem capturar sí o sí, estem tots nerviosos, perquè clar, també és la primera vegada que jo i que molts farem un eclipsi total.
7: Y muy entusiasmado de toda esta movida, ¿no? De ver cómo de tanta gente reunida por esto, la verdad que es muy bonito.
4: Lídia Vargas, l'alcaldessa de Prades, destaca a RAC1 el que suposa pel poble ser una referència per observar l'eclipsi.
8: Fa molta il·lusió que sigui un, siguem un referent, no?, a nivell mundial.
4: El poble ha tallat tots els accessos a la zona boscosa per concentrar tothom al nucli urbà i els espais preparats per seguir l'eclipsi, allunyant-los així del bosc per l'elevar risc d'incendi forestal.
0: Les 8 i 7, per parlar d'aquest reforç d'agents rurals que dèiem els propers dies, tenim a aquesta hora al telèfon l'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur. Bon vespre i moltes gràcies.
9: Hola, molt bon vespre.
0: Ara ho dèiem, s'està reforçant ja des d'avui la vigilància als espais naturals. De quina manera ho esteu fent i en quina zona s'està reforçant més?
9: Bé, nosaltres l'objectiu és mirar que l'observació d'aquest fenomen pues es faci amb la màxima seguretat per les persones i també amb el màxim respecte pels espais naturals. Nosaltres hem mobilitzat a prop de 150 agents rurals que reforçaran la vigilància durant les hores de màxima afluència, especialment als espais protegits i aquells indrets on es preveu una major afluència de visitants. Concretament, pues, tindrem un dispositiu especial al Parc Natural del Delta de l'Ebre, molt específicament a la punta de la Banya per controlar els accessos d'aquesta zona, als ports de Tortosa, on també tenim fins a 8 ubicacions on preveiem que pugui haver molta afluència de persones i on s'han establert unes restriccions de la circulació motoritzada per l'accés a aquest massís. I així també a Tarragona, a la zona del Montsant, al parc del Montsant, on també tindrem un desplegament de vigilància per assegurar pues, que es conservin els valors naturals d'aquest espai i també pues, la preservació del risc d'incendis forestals per mirar d'evitar riscos innecessaris.
0: Què és el que més us preocupa d'aquella tarda, vespre, nit de l'eclipsi?
9: Hi ha una preocupació generalitzada per la mobilitat. Hem de comptar que hi haurà un nombre molt important de persones que faran desplaçaments cap a aquestes zones on es creu que l'observació sigui del 100% de l'eclipsi, de la totalitat de l'eclipsi. Per tant, aquesta és una primera preocupació, que és la mobilitat. La segona és evitar la massificació amb aquests espais naturals de protecció especial on, per la seva ubicació, hi ha llocs privilegiats per poder veure aquest fenomen, com pot ser el Delta de l'Ebre. I després també pues, en general a la resta del territori pues, aquests punts alts on es comptarà amb unes vistes privilegiades d'aquest fenomen pues, mirar de mantenir pues, l'ordre i la sensibilització i la informació als ciutadans perquè tinguin un ús responsable del medi per evitar qualsevol perill d'incendi que es pugui produir i qualsevol conducta susceptible de generar risc per a les persones o bé pels espais naturals protegits.
0: I això què ens hem d'imaginar? Que estareu a les entrades dels accessos d'algunes de les muntanyes on preveieu més que hi vagi més gent i fareu controls allà? Fareu campanyes informatives a peu de muntanya, diríem?
9: Sí, hi ha una primera fase que nosaltres ja hem començat a partir d'avui que incrementarem durant demà i demà passat. Que és informativa, de consells a la ciutadania. Nosaltres tindrem presència als accessos a tots a aquests espais, tant de dia com de nit. Per això ens hem coordinat tant amb Mossos d'Esquadra com amb els voluntaris de protecció civil, amb les agrupacions de defensa forestals, els ajuntaments i els gestors d'aquest espai per mirar de donar la màxima informació als ciutadans, de protegir les zones que s'han preservat, d'aconsellar als visitants que vagin a les zones que tant des del Govern de la Generalitat com part dels ajuntaments s'han habilitat perquè es pugui fer un avistament de forma segura, on hi hagi també aparcaments habilitats a tal efecte. I per suposat, mentre també tenir una vigilància per terra com per aire com marítima, per mirar d'evitar pues, les males pràctiques, no? Que hi hagi persones pues, que puguin tenir comportaments irresponsables, que són molt poques, perquè afortunadament la major part dels ciutadans tenen una especial sensibilitat també per la cura del medi natural i per la prevenció dels incendis forestals, però hem d'estar alerta precisament perquè aquestes poques persones que encara tenen actituds irresponsables puguin estar detectades, puguin ser controlades i, per tant, els puguem fer apartar d'aquestes zones i d'aquestes actituds irresponsables.
0: Encara queden un parell de dies, però ara mateix quina previsió teniu de cara a dimecres pel que fa a risc d'incendi? Sobretot a les zones on hi haurà més gent.
9: No, en principi no tindrem un risc d'incendi molt superior al que estem tenint aquests últims dies. Tenim temperatures pues, més altes del que és habitual, però també tenim els últims dies una humitat relativa més alta de la que hem tingut de setmanes enrere i en principi no preveiem que tinguem un risc extrem d'incendis en lloc del territori. Sí que tenim un risc d'incendis molt alt, però que arribi a ser extrem i que motivi l'activació d'algun tancament addicional, ara mateix no es preveu.
0: Preveieu que molts decideixin, dels que pugen a la muntanya, quedar-s'hi a dormir i si això ho recomaneu fer-ho?
9: No, recomanar fer acampada de cap manera. Les persones, en principi, abans de fer el viatge, de desplaçar-se a aquestes zones, han de tenir prevista la tornada o bé el lloc on podran pernoctar. En cap cas es podrà acampar fora de les zones habilitades a tal efecte per part dels ajuntaments. I la recomanació, per suposat, és tenir prevista tant l'anada com una tornada progressiva, respectant en tot moment els consells dels equips d'emergència i dels cossos de seguretat per mirar que aquesta tornada sigui segura. En cas que es quedin a dormir, com he dit, si és acampant, a les zones acampades habilitades, o si no, amb establiments hostalers que hi hagi a la zona.
0: Estaran tancats els accessos al massís dels Ports i la Serra del Montsant. No sé si a les properes hores es podria decidir també tancar alguna altra part o zona.

0: tindrem una vigilància. En el cas de Collserola, doncs, com ja sabem des dels últims mesos, des que es va declarar el brot de la peste porcina africana, doncs, no es permet l'accés al medi natural, per tant, mantindrem la mateixa vigilància que estem tenint durant tota aquests últims mesos sobre la zona. I a banda d'això, doncs, tindrem una vigilància especial doncs, per a Massissur, on sabem que pot haver un nombre important de visitants també per la seva ubicació privilegiada, que pot ser Montserrat, com pot ser el Cap de Creus o pot ser el Montgrí, que són massissos que donen una perspectiva, una bona visibilitat del fenomen i que tenen uns elements de protecció que cal preservar.
1: Molt bé, Josep Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals. Bon vespre i moltes gràcies de nou per ser aquest vespre a RAC1.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I l'altre protagonista el dia de l'eclipsi seran les ulleres de sol homologades. A Barcelona estan pràcticament exaurides, tant a òptiques com a farmàcies. Han rebut els darrers dies una allau de clients que han anat a última hora i han hagut de marxar amb les mans buides. Ho ha comprovat en Joel Penya.
2: Els darrers dies a les òptiques de Barcelona hi ha una imatge que es repeteix cada 5 minuts. Algú truca o entra demanant per les ulleres i la resposta sempre és no en queden. Isabel Domingo, d'Òptiques Universitàries, explica a RAC1 que des de divendres el degoteig de peticions és constant.
3: No ens queden ulleres, estan esgotades. El divendres ens van arribar les 100 últimes i en una hora i mitja ja les vam esgotar. És un continu que no paren d'entrar clients i de trucar-nos per a veure si en tenim, però no queda res.
2: Pel que fa als clients, s'ho prenen amb resignació. A RAC1 admeten que ho entenen perquè van a última hora.
4: Com posen tanta por de que si mires te pots quedar sec, doncs he anat directament aquí perquè som vinc normalment i llavors m'han dit que estan esgotades.
5: A tres quioscos d'aquests de la 11 i no n'hi havien. I després a dues farmàcies i tampoc, i aquí a l'òptica també les tenen agotades.
2: La imatge repeteix a les farmàcies, tot i que n'hi ha que fins i tot ni en venen ni n'han venut mai.
1: I mentrestant, el Departament de Salut recorda que sense aquestes ulleres no es podrà mirar l'eclipsi, ni el parcial ni el total. L'únic moment que es podran treure les ulleres és el moment en què el sol estigui completament tapat per la lluna, però serà molt poca estona i de seguida que es vegi un raig de llum caldrà tornar-se-les a posar. Oblidar-se de les ulleres pot causar danys irreversibles a la vista, Joel.
2: Mirar directament l'eclipsi pot provocar taques al camp visual, vista borrosa o directament pèrdua de visió. A més, com que la retina no té receptors de dolor, els ulls no fan mal quan es mira el sol directament i això pot provocar una falsa sensació de seguretat. Per evitar efectes secundaris greus i permanents, cal mirar l'eclipsi amb ulleres homologades. Abans de fer-les servir, és important mirar que el filtre solar estigui bé i les ulleres també, sense esquerdes. A més, el govern recomana que si algú en té d'altres eclipsis parcials, com els del 2005 i el 2015, el millor és comprar-ne unes de noves. Més enllà de les ulleres, Salut també recorda que encara que sigui al vespre, dimecres farà molta calor, per això també recomanen hidratar-se bé i buscar l'ombra en espera del fenomen.
1: Un altre mal de cap, un cop passi l'eclipsi, serà tornar a casa. Pels habitants de l'àrea metropolitana, Renfe posarà un tren addicional després de l'eclipsi que anirà de Tortosa a Barcelona. Sortirà a tocar de les 10 de la nit i arribarà a l'estació de França gairebé a la 1 de la matinada. I si algú decideix quedar-se a casa, també tindrà opcions per veure'l en directe. El govern farà una retransmissió des de l'Observatori de l'Ebre, que es podrà seguir per YouTube. La NASA també emetrà l'eclipsi en directe, però en aquest cas des d'un poble abandonat de Burgos. Es tracta de Villalibado, on una trentena de científics han instal·lat telescopis i oferiran senyal per a televisions i agències de notícies internacionals. A més, faran una missió en directe que podran seguir fins a 10 milions de persones de manera simultània. L'altra gran pregunta d'aquests dies és si els núvols faran la guitza o no durant la tarda de l'eclipsi. Nil Ferrés, bon vespre.
6: Bon vespre.
1: A quines zones de Catalunya pinta ara mateix que es podrà veure bé, en quines no?
6: Doncs mira, ara amb models meteorològics de resolució mitjana en mà, podem dir que els punts d'observació amb condicions meteorològiques a hores d'ara més optimistes són el que serien punts de Ponent i també del sud de Catalunya, però amb matisos. Recordem que a Ponent, per exemple, a Lleida, la totalitat durarà 32 segons i, en canvi, al sud durarà al voltant d'un minut 31 segons. Per tant, si volem anar a Ponent, sí, és cert que les condicions meteorològiques poden ser més òptimes, però al sud cal tenir més precaució perquè podem tenir alguns núvols baixos costaners possibles, i normalment ja al voltant d'aquesta època de l'any, i també es podrien desenvolupar algunes nuvolades al que és la serralada ibèrica, sobretot al sector de Terol, que és on aquestes nuvolades ens podrien tapar una mica el camp de visió durant l'estona de l'eclipsi. Recordem que el sol en aquell moment estarà a una elevació d'entre

0: 4 i 5 graus per sobre de l'horitzó. Per tant, caldrà estar pendents, sobretot del satèl·lit Meteosat aquell mateix dia, per veure si es desenvolupen més o menys aquestes nuvolades a la serralada ibèrica. Pel que fa a les temperatures a l'hora de l'eclipsi, ens mourem entre els 28-31 graus a punts propers de la costa i, com més ens avancem cap a punts interiors de Ponent, doncs la temperatura augmenta i ens mourem al voltant dels 30-35 graus, per tant, calor aquell dia de l'eclipsi també.
1: Avui hi ha hagut alguna tempesta en algun lloc?
0: Tempestes no, però sí que ja tenim algun ruixat actiu, sobretot el que és Terres de l'Ebre, també a punts de l'Alt Pirineu, i és que al llarg de les properes hores poden seguir aquests ruixats i xàfecs a l'Alt Pirineu, Prepirineu Occidental també, i Terres de l'Ebre. Són ruixats que poden ser localment intensos i fins i tot de cara a la nit matinada en podem tenir algun també al prelitoral litoral tarragoní que caldrà anar seguint.
1: Gràcies, Nil. Fins després.
0: Gràcies a vosaltres.
1: El Ministeri de Defensa es posa en guàrdia per les amenaces d'una nova entrada massiva a Ceuta aquest dissabte 15 d'agost. L'exèrcit ha cridat a files els militars destinats a la ciutat que estaven de vacances, les acabaran abans, només es faran excepcions si estan prou justificades. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras.
2: La Guàrdia Civil tampoc donarà més vacances i permisos als agents del cos a Ceuta mentre duri la crisi. Encara hi ha milers de persones als carrers de la ciutat i hi ha uns 1.400 menors registrats al sistema d'acollida. Però el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, creu que n'hi haurà més tenint en compte la situació que es viu a Ceuta. Torres ha estat una de les primeres veus del govern espanyol que ha reconegut que encara no hi ha normalitat als carrers de la ciutat autònoma.
3: Una situació de llegada exterior a través de migrantes, de una población semejante a la que hay en Ceuta, esa normalidad, porque la mayoría regresó, sí se alcanzó. Ahora, la normalidad de las calles, el poder tener Ceuta como era Ceuta antes, es lo que tenemos que lograr. Y en ese sentido, vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo.
2: El govern espanyol ha insistit al president del Senat que els ministres no compareixeran a la cambra aquesta setmana. La Moncloa manté que els titulars de Defensa, Exteriors, Interior i Presidència donaran les explicacions al Congrés a finals d'agost.
1: Abans, aquest dijous, hi ha la reunió que ha convocat el govern espanyol per parlar de la reubicació dels menors a Ceuta. Les comunitats on governa el Partit Popular en solitari seran. En canvi, però, les que ho fan amb Vox, el partit d'extrema dreta ja ha dit que no hi assistirà. Això és Extremadura, Castella i Lleó i l'Aragó. Eudald Puig.
4: Els populars diuen que s'asseuran a la taula per respecte, però no perquè comparteixin les propostes de la Moncloa. Ho ha assegurat el vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars, Elías Bendodó, que ha assenyalat que el que hauria de fer Sánchez és negociar directament amb el Marroc pel retorn de migrants no acompanyats.
5: Nosotros estamos dispuestos a asistir, porque creo que bueno, escucharon que estamos totalmente en contra de las propuestas del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar. I això sí estem dispostos a fer-lo.
4: A més, Bendodo creu que Sánchez ha comès un error de manual xocant diplomàticament amb Itàlia i creu que és incapaç de posar remei a la crisi a Ceuta. El dirigent dels populars ha aprofitat per recordar les crisis judicials que envolten l'entorn familiar del president espanyol i l'ha apressat a convocar eleccions.
1: I a tot això, el govern espanyol manté activats els controls a les fronteres pels italians que viatgen a l'estat. És la resposta a la decisió d'Itàlia de suspendre temporalment l'espai Schengen. La mesura es va implantar dissabte i en dos dies s'han fet controls als passatgers de tres vols que van arribar a l'aeroport de Barcelona. Arreu de l'estat s'han inspeccionat els passatgers en una quinzena de vols. A RAC1, alguns dels passatgers italians que han aterrat a l'aeroport de Barcelona explicaven que havien fet el trajecte amb normalitat.
6: Absolutamente ninguno. Todo como antes, igual. Llegamos hasta antes, 10 minutos antes.
7: Nada de nada. Sabíamos que había alguna control diferente, algo se había mudado, pero aquí no encontramos nada de diferente.
8: A l'entrar aquí a l'aeroport hi havia uns policies que ens han demanat els DNIs, però he de dir que parlava en català amb la meva filla i ens ha deixat passar. Cap problema i ha sigut tot molt ràpid.
1: I en aquest conflicte diplomàtic entre Espanya i Itàlia, la presidenta de la Comunitat de Madrid s'ha posat al costat del govern italià. La presidenta madrilenya es compadeix, diu, dels italians que han de passar controls als aeroports, però en canvi no ha criticat la mesura de l'executiu de Giorgia Meloni.
9: El desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras. Lamento, por otro lado, el trato que se le está dando a los italianos. Yo desde luego que sepan que no compartimos las políticas de este gobierno y muchísimo menos el decidir que nos aíslan de las primeras potencias del mundo, empezando por las potencias hermanas.
1: A les últimes hores hem sabut, per cert, que un jutjat de Madrid ja investiga la compra del famós àtic de luxe al barri de Chamberí que va fer el govern de la Comunitat de Madrid. La Fiscalia ha enviat tota la documentació al jutjat, que ja havia obert una investigació paral·lela. S'han presentat com a mínim 5 denúncies. Tornem a Madrid, Adrià.
2: Sí, el cas de l'àtic de luxe de Chamberí ja està en mans de la justícia. El jutjat d'instrucció número 8 de Madrid ha començat a investigar. La Fiscalia Provincial de Madrid havia rebut les últimes setmanes 4 denúncies. 3 de particulars i una del PSOE. Totes apuntaven a possibles irregularitats com prevaricació o malversació de fons públics. D'altra banda, el partit d'extrema dreta Justitia Europa va portar el cas directament als jutjats. I aquesta denúncia és la que ha donat peu a la investigació judicial que ara hi ha en marxa. Per evitar duplicar la feina, la Fiscalia ha arxivat les seves diligències i ha enviat tota la documentació que tenia a la jutgessa. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà d'aclarir si és només una operació immobiliària controvertida o si hi ha indicis de delicte.
10: No ho sé, amb Montse Martí.
1: De camí a 8:45 del vespre, l'últim any s'han disparat els robatoris de coure a la xarxa de Rodalies. Segons publica La Vanguardia, de gener a juny hi ha hagut 152 furts, gairebé els mateixos que durant tot l'any passat. Això equival a pràcticament un robatori cada dia. Tot plegat fa preveure que aquest any es podrien batre rècords i arribar als 300 robatoris al desembre. Serien 10 cops més dels que hi va haver el 2020. Joan Ortiz.
11: Els robatoris del primer semestre d'aquest any han arribat al nivell més alt dels últims 8 anys. El motiu principal és que el preu del coure ha augmentat moltíssim i per això cada vegada hi ha més grups que es dediquen a robar-lo. De fet, Catalunya és la regió de l'Estat on més furts hi ha. Concentren 4 de cada 10 robatoris d'aquest material a l'Estat. Algunes de les línies més castigades són l'R3 o la que va de Lleida a Tarragona. Ara bé, cada dia hi ha algun robatori d'aquest tipus. Sense anar més lluny, aquest matí han robat cable de l'estació de Bellvitge-Gornal i els trens de les línies R2, l'R2 Nord, l'R1... L'R15 han circulat amb retards.
1: Un home de 83 anys ha mort ofegat aquest matí a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. Aquestes són 18 ja, les persones que han perdut la vida a les platges des que va començar la temporada de bany.
11: L'avís ha saltat poc després de les 11 del matí, quan algú ha vist l'home que surava inconscient a l'aigua. Els socorristes de la platja l'han tret de seguida cap a la sorra i han intentat reanimar-lo. Quan han arribat, els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Des que va començar la temporada de bany a mitjans de juny, hi ha hagut 18 víctimes a les platges. L'any passat, la campanya va tancar amb una vintena de morts.
1: Els equips de neteja treballen a contrarrellotge al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per reobrir l'aparcament principal d'Espot, al Pallars Sobirà. Aquest cap de setmana una tempesta forta l'ha deixat ple de fang, pedres i arbres arrencats. Ara mateix els visitants només poden pujar fins al parc caminant o amb taxi.
11: La tempesta va caure dissabte i l'esllavissada va deixar atrapats 4 cotxes, tot i que no hi va haver cap ferit. Ara mateix les màquines treballen a fons per retirar tot el fang. El tècnic del Parc Nacional, Xavier Llimiñanya, avança que esperen recuperar la meitat de la capacitat aviat.
12: El 50% entre avui i demà i a plena activitat ja veieu aquí que hi ha quantitat de terra, vull dir que per treure això estarem uns dies, sí.
11: Amb un centenar de places recuperades, el parc espera tornar a la normalitat en un dels punts més visitats del Pirineu en la setmana de l'any amb més turistes.
1: Aquest agost, el Banc dels Aliments repartirà prop d'un milió de quilos de menjar a Barcelona, tot i que pot semblar molt, l'entitat alerta que cada any reben menys donacions. Després del boom de solidaritat que hi va haver durant la pandèmia, la quantitat d'aliments que reben ha anat caient, sobretot durant l'estiu, i ara demanen ajuda als ciutadans. Víctor Massip.
13: Mentre la necessitat de moltes famílies creix, el menjar que entra als magatzems va a la baixa. L'any passat, el Banc dels Aliments va repartir 3.000 tones menys que l'anterior. L'entitat reconeix que l'onada d'ajudes europees i de solidaritat que va esclatar amb el Covid s'ha anat desinflant. Per intentar capgirar la situació, la directora general del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, demana que, abans d'anar-se'n de vacances, qui pugui doni un cop de mà. Pot ser donant aliments o diners a través del seu web.
14: Si hi ha donacions econòmiques ens permeten seguir comprant i comprar producte bàsic, la llet, l'oli, la proteïna, el pollastre, els ous, i si hi ha donacions d'aliments, doncs nosaltres ens permet enfrontar el setembre amb molta més dignitat.
13: Tot aquest menjar arribarà a les prop de 300 entitats que col·laboren amb l'Obanc perquè el puguin repartir a les famílies que més ho necessiten.
1: Ajuntament i entitats en contra del Pla Ter demanen que es torni a refer des del principi, denuncien que el pla per incorporar les energies renovables se salta la llei en desenes de punts. A més, amenacen d'anar per la via judicial si el govern tira pel dret i l'aprova. Ona Pardo.
15: Els grups que estan en contra del Pla Ter coincideixen en dues peticions. Per una banda, refer el pla del tot, i per l'altra, aturar els grans projectes de renovables. Ho ha explicat una de les membres de la Xarxa Catalana per una transició energètica justa, Montserrat Corberó.
16: Són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta, i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé.
15: Afegeixen que el pla se salta la llei en 44 punts i demanen que se'ls tingui en compte per fer-lo de nou. Són declaracions del president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Tarés, i l'alcalde de Viladasens, Xavier Sánchez.
17: Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
18: En cap moment hem participat ni se'ns ha consultat en l'elaboració d'aquest decret. Els municipis mereixem respecte i aquest respecte comença per dir clarament que així no.
15: A més, asseguren que han presentat moltes més al·legacions de les que diu el govern, que en comptabilitza unes 12.000.
1: Aquesta setmana també arriben canvis importants pels fabricants d'envasos. Dimecres entren en vigor diverses mesures d'una nova normativa europea que busca incrementar el reciclatge i la reutilització i deixar del tot els plàstics d'un sol ús. En té els detalls Eduard Martínez.
19: Les mesures que recull el nou reglament s'aniran posant en marxa gradualment fins al 2040. Les primeres, les que tindran efecte des d'aquest mateix dimecres, afecten sobretot els productors. A partir d'ara, tots els envasos hauran de tenir un alt percentatge d'elements reciclats i també es limita la quantitat de químics que podran portar, per exemple, per fer-los més resistents a l'aigua. Hi ha altres canvis que trigaran encara, però una mica més a entrar en vigor. A partir de l'any que ve, per exemple, els establiments de menjar per emportar-se hauran d'acceptar que els clients portin els seus recipients. I el 2030 quedaran prohibits els envasos monodosi d'un sol ús, com sobrets de ketchup als restaurants o els pots de sabó als hotels. La normativa també recull que els països hauran d'aplicar a curt termini els sistemes de retorn d'envasos a supermercats, restaurants o botigues.
1: Gràcies, Eudald. Les 8:31 i encara us expliquem que la plataforma Disney Plus incorporarà una trentena de pel·lícules doblades en català. Algunes són clàssics com Mary Poppins. També hi haurà Moulin Rouge. O la mítica Sol a casa. També s'afegiran al catàleg de Disney Plus a les pel·lícules El sisè sentit i El diable es vesteix de Prada. La intenció del Departament de Política Lingüística de la Generalitat és fomentar el català des del sofà de casa. Bàrbara Padilla.
20: Disney Plus amplia el catàleg de pel·lícules doblades en català amb totes aquestes produccions i també Netflix amb una trentena de títols més, com Barbie.
21: És el millor dia de la nostra vida.
22: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir, igual que demà, tots els dies per sempre més. Sí!
20: Elvis, La Lliga de la Justícia o Wonder Woman 1984. Amb aquestes incorporacions, totes de gèneres i èpoques diverses, el Departament de Política Lingüística de la Generalitat incrementa l'oferta audiovisual en català als serveis de streaming, com ja va fer a les plataformes HBO Max i Filmin. L'objectiu és fomentar la llengua catalana a l'àmbit de l'entreteniment.
23: La Barbie, el món real.
1: Moment ara sí per repassar l'actualitat esportiva. Pau Bombardó, bon vespre.
24: Bon vespre.
1: El Barça ha fet oficial fa pocs minuts la cessió d'Araujo al Liverpool.
24: Sí, era una sortida esperada i després d'enllestir els últims documents ja és oficial. L'operació s'ha tancat en forma de cessió fins a final de temporada i una opció de compra de 55 milions d'euros. A més, el Liverpool es farà càrrec de la totalitat de la fitxa del jugador. En declaracions als mitjans del club anglès, l'uruguaià ha reconegut que necessitava sortir del Barça per fer un pas endavant a la seva carrera.
25: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
24: A banda d'Araujo, també s'esperava tancant els pròxims dies la sortida de Roni Bardaggi, però el jugador s'ha lesionat el genoll avui a l'entrenament i tot apunta que podria tractar-se d'una lesió greu. El club està a l'espera de proves per confirmar l'abast exacte d'una lesió que podria alterar els plans del Barça en el mercat.
1: Una altra de les carpetes pendents en l'operació sortida és la de Ferran. En quin punt està ara mateix?
24: Doncs PSG i Barça estan en contacte i el club blaugrana ja ha rebut la primera oferta del club parisenc pel jugador, d'uns 40 milions d'euros. Una oferta que el Barça ha rebutjat. Ferran, que ja ho té tot acordat amb el PSG, vol evitar incorporar-se a la disciplina blaugrana dimecres, el dia en què hauria de tornar de les vacances.
1: També en clau Barça, Quique Nazaret s'ha lesionat i estarà 4 setmanes de baixa.
24: Segons ha comunicat el club, la jugadora s'ha lesionat la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra. Com deies, s'estima que el temps de baixa sigui d'aproximadament 4 setmanes, però la seva reincorporació dependrà de l'evolució clínica i funcional.
1: I encara en futbol, però als despatxos continua el serial entre la UEFA i Infantino, avui amb un nou comunicat contra el president de la FIFA.
24: I també s'hi han sumat les confederacions d'Àsia i Nord, Centroamèrica i Carib. Tot plegat després del fracàs del projecte per crear una filial destinada a comercialitzar part del negoci de la Copa del Món. Les tres confederacions han publicat una carta oberta adreçada a la família del futbol en què reclamen unitat, transparència i que donin la cara. La carta acusa la FIFA d'haver deteriorat la confiança de les institucions que hauria de representar. Val a dir que els vots per fer fora el president de la FIFA, Gianni Infantino, són individuals de cada federació nacional, amb un total de 211. Però amb aquest comunicat d'oposició conjunt ja serien 136 els vots en contra, 30 més sobre la majoria absoluta. Per tant, Infantino, que queda ara en una posició molt vulnerable.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Pau.
24: Adéu, bona nit.
1: Són les 8:36, tanquem aquesta primera part del 9C que hem fet l'equip d'informatius, Marina González a la producció i Oriol Monfort al control tècnic amb la vinyeta.

0: Avui el periodista i còmic Sergi Mo desconfia d'Elon Musk.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Fa uns dies la Montse Martí em va explicar que havia avançat un Tesla amb una enganxina en anglès que deia: vaig comprar aquest cotxe abans que Elon Musk es tornés boig. I aquella mateixa setmana Elon Musk publicava una entrevista a The Economist que donava força arguments a aquesta enganxina. Això és el que va dir la bèstia. Bàsicament, venia a dir que en 5 anys la IA superarà tota intel·ligència humana i que en 10 anys treballar serà opcional. Així, a la lleugera. Diu que els diners deixaran de ser importants i arribarà una època d'abundància espectacular. Jo crec que aquesta última part només se l'estava dient a ell mateix, en plan: ai, perdó, és que estava pensant en veu alta. Elon Musk parla així al meu cap, vale? Ni cas, no em feu ni cas. Però a mi l'entrevista m'ha deixat un dubte. Elon Musk ens està vaticinant el futur o ens està fent un avançament del seu pla de negoci? Perquè és una de les poques persones del planeta amb prou diners per convertir les seves opinions en realitat. Per què les grans profecies sobre el futur sempre les fan precisament persones que tenen interessos econòmics perquè aquell futur existeixi? Una mica sospitós, no? I després hi ha una altra cosa que em flipa. Són sempre els ultra-rics els que expliquen que en el futur els diners deixaran de ser importants. En el cas d'Elon Musk, que és, recordem, el primer trilionari de la història de la humanitat, suposo que diu que deixaran de ser importants perquè els tindrà tots ell. Tots els diners, xavalla inclosa. I el que ja em sembla gairebé insultant és que ens ho ven com si fos una utopia la cosa. Un futur on no tindràs feina, no cobraràs un sou i els robots faran millor que tu qualsevol cosa. I jo ara he d'anar a dormir content i sense ansietat. No ho sé, jo crec que hem arribat a un punt de poca vergonya on l'apocalipsi se'ns presenta ja directament amb patrocinadors.

0: RAC1.
1: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
2: Escolta, navega, descarrega, informa't.
0: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC1. No ho sé, amb Montse Martí.
3: I com cada dilluns acabarem el 9C amb la Clara Caraltó i el Paraules d'Amor. Avui recuperem el que va explicar sobre la relació entre l'amor i el futbol a la literatura.

0: avui després de... Abans ho he contat perquè dic, de veritat, que gairebé fa un mes que no estem fent el Paraules d'Amor.
1: Exactament,
0: és que el
1: futbol, així.
0: Tres setmanes ben bé, o quatre, no?
1: Sí, sí, em sembla que quatre, eh?
0: Quatre setmanes. Ai, Clara Caraltó, què tal? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit. M'estreno a la planta 3.
0: Sí, sí.
1: Clar, clar. Primer dia.
0: I com et sents?
1: Bé, molt bé.
0: Les percepcions.
1: Sí, bones percepcions.
0: No sé com ho hem fet, hem anat iguals així amb samarreta blava avui, eh? I amb el Pep també, amb el Pep Tormos. Què ens portes per inaugurar secció a la planta 3?
1: Home, l'últim dia, fa molts dies, vam dir que estaríem molts dies sense veure'ns perquè hi havia futbol, i jo vaig dir, hem de dedicar una secció als amors futbolístics.
0: Oh.
1: I això és el que farem avui, parlar del futbol com a objecte d'amor en si mateix i també de com se l'ha mirat la literatura.
0: Mm.
1: Ets futbolera, tu, Mireia?
0: Haig de ser franca, no. Però és veritat que si hi ha una tele o una ràdio a prop meu, entro ràpidament a la batalla. I no tinc dubtes i puc patir molt.
1: Jo no soc gens, t'he de dir. Convés que amb una persona que ho és molt...
0: I llavors, no et contagia?
1: No, a vegades et contagien els nervis i les ganes, a mi no gaire, però t'he de dir que he acabat veient que és patir menys, però també és gaudir menys. O sigui, és com aquesta gent que no li agrada el formatge o no li agrada el vi negre, no? És com una porteta de possibilitat de gaudir que no l'obres. Exacte, és com no... Llavors, escolta'm, avui parlarem això, d'amors futbolístics. Tu, me'n recordo que l'últim dia vas dir, home, i tant, si fins i tot hi ha més embarassos amb segons quines víctimes, grans victòries. Clar, és així. O sigui, pensa que el 2009, quan el Barça va guanyar la Champions i va completar el triplet, alguns hospitals catalans van reportar un cert augment, al cap de 9 mesos...
0: En abril, maig, és a dir, quan es guanyava tot, sí, doncs posa-li, clar, has de comptar 9 mesos més.
1: Sí, sí. Es veu que va ser lleuger i no va ser uniforme a tot el territori, però això va passar. Clar, com vols que no estigui relacionat amb l'amor, no? És un fet, és una obvietat, els grans aficionats estan de molt mal humor quan perd el seu equip, estan cares llargues, amargor de viure, pessimisme, i en canvi estan molt contents quan guanyen, no? De fet, quan ho vam dir, Mireia, això dels amors futbolístics, no és que ens flipéssim, eh? Vull dir que la ciència els ha relacionat, l'amor i el futbol, i ha dit, no?, que estableixes un vincle amb el teu equip que s'assembla al de l'amor, no? Per exemple, el rebuig categòric a la idea de canviar d'equip.
0: Sí, sí.
1: Eufòria, fidelitat incondicional, no? Tu potser tindràs uns quants nòvios, uns quants marits al llarg de la teva vida, però potser no deixaràs de ser del Barça.
0: És que és veritat, algú que hagi canviat no existeix, no?
1: No, bueno, no crec que no gaire,
0: molt poc.
1: I també una relació amorosa tradicional, perquè aquesta relació amorosa no accepta ni poliamors ni parelles obertes. Tu no pots anar pel món dient, no, soc del Barça, del Sevilla i de l'Espanyol. Et diran, no ets de fiar, no? Aclareix-te. El que passa és que és veritat que és una relació una mica com un amor tòxic o com un amor no correspost. Estimes molt un equip que et fa patir, promeses de futur, va, segur que...
0: Vinga, va, l'esperança. Que
1: sempre hi ha l'esperança.
0: Hi ha la llum d'aquest any, sí, aquesta vegada sí.
1: Aquesta vegada, va... Sí, sí. I encara et diré més relacionat amb el futbol. Això ho explicava l'Antoni Bassas, que després apareixerà per aquí, no? Ell deia, no? Sabem que la tradició futbolística ha estat majoritàriament masculina, l'espai social de l'estadi és un espai masculí, està canviant una mica, però tradicionalment ha estat així. És el lloc on anaven aquests homes, aquests senyors, que mai, o que gairebé mai, expressaven gaire el que sentien. Doncs un gol inesperat del seu equip servia per enderrocar aquest mur, per dir-li al seu fill que se l'estimaven i fins i tot per abraçar-lo. Saps què et vull dir? Aquesta cosa de l'excusa per poder mostrar afecte, per obrir-te.
0: Clar. I sí, que queda bé, llavors.
1: Ah, perquè sí, està justificat. És que el futbol a vegades ho justifica tot i ho explica tot. També t'ho diré a l'altra banda. A cases on, per exemple, no s'insulta mai, o als bars del poble, que normalment no insultes, escolta, justificadíssim, cago en l'hòstia de Déu, collons burros que no corren aquests. L'APM ens n'ha deixat com... És veritat, o sigui, tot s'hi val pel futbol, eh? Mostres d'amor i insults al rival.
0: És curiós que, a més, quedi bé, no? És a dir, en aquest context, quasi bé si no ho fas, si ets educat, llavors ja no va bé.
1: Has de fer alguna cosa, no? Per celebrar, has de tocar-te, has d'abraçar-te. Sí, sí. Doncs va, comencem amb la literatura. Ens anem ara a un manga japonès. Ens anem a la infància.

0: Oliver i Benji,
1: clàssic,
0: cartografia clàssic. Sentimental per molts amants del futbol. T'he de confessar que a mi m'avorrien molt aquests dibuixos.
1: No,
0: els esports de pilota a mi ja no m'agradaven, Oliver i Benji no m'agradava, però és veritat que per grans amants del futbol, Oliver i Benji era... no se'ls podien perdre, no? Això és un manga japonès, després es van fer els dibuixos que van veure molts per la tele. Es veu que Neymar, Messi, Mbappé, aquests van confessar que han confessat a vegades que havien vist fins i tot abans d'entrenar, i això el creador del manga els va inspirar. Es veu que el va fer molt feliç. Coses d'Oliver i Benji interessants. Per exemple, el títol. El títol ja és una petita timada garrulada de la traducció espanyola. Mira, en realitat es deia Capità Tsubasa en japonès, val? No es deia Oliver en japonès, però és que clar, de cop dius, qui era Benji? Benji era un personatge que era el pur té d'un dels equips rivals de l'Oliver, però és que apareixien només els primers capítols. O sigui, jo crec que el traductor va mirar els primers capítols i van dir, Oliver i Benji, vinga, ja està. Acaba desapareixent, o sigui, s'acaba diluint aquest personatge i acaba marxant a Alemanya. O sigui, no, desapareix.
1: No té cap sentit.
0: A cap lloc del món, Benji va tenir tanta importància com aquí, que tenia el títol i la cançó Oliver i Benji. Més coses. Això s'ha comentat bastant. La dimensió del camp de l'Oliver i Benji... S'ha comentat molt. Tu el veies com de fora i semblava normal el terreny de joc, tenia les, com les mides convencionals, però resulta que creuar-lo de punta a punta li costava 2, 3, 4 capítols fins que no acabava la jugada a l'altra banda. Es veu que hi havia un físic fan de la sèrie, del manga, un físic japonès que va intentar fer uns càlculs, val? Llavors, la velocitat a la qual pot córrer un nen de 10 o 11 anys, els capítols, els minuts que es passava corrent fins a arribar, val? I llavors va arribar a la conclusió que el camp d'Oliver Benji feia exactament 18 quilòmetres. És a dir, una porteria estava aquí, a l'edifici de Recol, al bell mig de la Diagonal, i l'altra estava a Molins de Rei, per entendre'ns, saps? Llicències, desproporcions per donar-li una mica d'atenció narrativa. Una altra cosa que jo no sabia, es veu que hi va haver veus molt crítiques amb Oliver i Benji, perquè deien que no era un gaire bon exemple pels nens, val? Que dius, ens hem de posar amb tot. Bé, resulta que aquest equip, no, liderat per aquesta barreja de Son Goku, Pelé i Maradona, no acceptava perdre, o sigui, perdre no era una opció, i això portava a llocs com poc exemplars, no? El seu amor i la seva devoció pel futbol. Hi havia un personatge que es deia Julian Ross, que tenia tots els problemes del cor que et puguis imaginar, val? I més els que es van afegint els capi... El metge li deia, no pots trepitjar la gespa. Què feia ell? Cada partit el jugava. O sigui, aquí no hi havia ni pares patint ni serveis socials. O sigui, investigant res, saps què vull dir? Endavant amb el personatge que diu, si t'has de morir, potser no cal que juguis, no? Clar, això era un manga de Yoshi Takahashi de l'any 81, que es va estar publicant durant 43 anys, fins al 2024. Es veu que ell, aquest dibuixant i creador de còmics, es va aficionar molt al Mundial del 78, es va inspirar en Mario Kempes, i ell va dir, ostres, jo vull que el Japó, que tenia molta més tirada del béisbol, també també coneguin, també s'aficionin al futbol. I així va ser, evidentment, el Futbol Club Barcelona també va ser inspiració i l'Oliver va acabar fitxant pel Futbol Club Barcelona, val? Jo no sé si tu coneixes, Mireia, la llegenda urbana sobre el Doraemon.
1: Ui, a veure...
0: Aquesta llegenda urbana que diu, no, el Nobita al final està en coma...
1: No, a veure...
0: No la coneixes. Hi ha una llegenda urbana que diu això, que al final tot és un somni del Nobita. Doncs, Oliver i Benji també té una llegenda urbana. Es veu que el primer capítol, i això és cert, i en el manga també, la presentació de personatge de l'Oliver és que està a punt de tenir un accident, però com que sempre va amb la pilota li fa com d'aire, que llavors un camió que l'està a punt de xafar no l'atropella. Llavors, diu la llegenda urbana que en realitat aquest primer capítol no hauria anat així, sinó que ell hauria mort, que aquest camió sí que l'hauria atropellat, i que en realitat ell hauria passat tota la seva infància amb les cames amputades a l'hospital, i que tots els capítols d'Oliver i Benji són en realitat
1: imaginacions
0: i somnis d'aquest nen, que em sembla un gir dramàtic, o sigui, tan terrible, saps? Són llegendes urbanes que la gent fa córrer. Aquesta del Doraemon jo ho vaig estar buscant i realment és una llegenda urbana, així que aquesta també. Venga, seguim.
2: El fútbol ahora está condenado, o parece condenado, a jugar por el deber de ganar. Todo lo mejor y lo peor de la condición humana está en la cancha.
0: Aquest era Eduardo Galeano, que deia, sí, todo lo mejor y lo peor de la condición humana está en la cancha. Ens anem anat del Japó a l'Uruguai. Vale, Eduardo Galeano,
1: canvia.
0: Periodista, escriptor, assagista, un gran aficionat del futbol, i té un llibre superbonic, superdivertit, fins i tot per gent que no li agrada gens ni mica el futbol, que es diu El futbol a sol i sombra, que és de l'any 95, no? Que és un homenatge al futbol, i també explica ell, no, que és un intent en certs punts de denunciar les estructures de poder d'un dels negocis més lucratius narratius del món. Ell explicava, diu a la contracoberta del llibre, que escrivint aquest llibre el que volia fer és, amb les mans i amb les paraules, el que no podia fer amb les cames. Diu que ell sempre havia volgut ser futbolista, però era molt dolent, no? Diu, jo només era bo somiant, no? Dormint, no? De fet, ell diu, és que a més jo jugava a futbol i quan veia una bona jugada de l'equip rival me n'anava allà a felicitar-los, cosa que el futbol modern
1: està bé,
0: jo,
1: està bé mira.
0: El futbol modern no t'ho permet. Llavors, té títols bonics, per exemple, són capitulets molt petitets, el futbol, el estadio, el hincha, el gol, el árbitro, valen molt la pena, eh? Per exemple, jo ara et posaré un gol mític.
3: La regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol!
0: Gol a l'últim minut de l'Iniesta quan es va classificar el Barça per la Champions. Ens diu Galeano que el gol és l'orgasmo del futbol. El gol, aunque sea un golecito, que no era el cas, resulta sempre gol i posa no sé quantes os en la garganta de los relatores de ràdio. I la multitud delira i el estadio se olvida que és de cemento i se desprende de la tierra i se va a l'aire. Ho explica tot així,
1: sí, molt
0: literari. O, per exemple, de l'estadio, no? Diu, ¿ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba. Parece en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie.
1: Sin nadie. Oh, m'agrada
0: sí,
1: molt.
0: Sí.
1: M'agrada molt, sí.
0: Ho explica molt, molt bé. Ella en va parlar molt en els seus contes, en els seus textos, no? I bueno, va posar en evidència una relació que molts intel·lectuals i esportistes negaven, no? Que era el futbol i la literatura.
4: Els mitjans tenen un paper molt més gran encara del que pensem. És a dir, ho dic perquè de vegades es diu xarxes, tal, i tot, i sembla que tot sigui eteri. No, els partits que veiem i els que no veiem, el que ens expliquen a un telenotícies vespre i el que no ens expliquen, marca molt encara, per marcar un imaginari. També hem de pensar que hi ha molts més esports que històricament han estat practicats per dones i que se'ls ha fet poc cas perquè el relat estava comandat i està comandat pels homes, no? I per un seguit d'interessos de poder patriarcals.
0: 100%. Aquesta era l'Anna Vallbona. Clar, parlava de l'esport femení, no només del futbol femení. És veritat que en els últims anys, no, s'ha parlat del creixement del futbol femení, grans assistències als estadis, més cobertura mediàtica, més reconeixement per les jugadores, però el relat professional, les narratives professionals, segueixen sent eminentment masculines. Llavors, ella, el 2022, publica un llibre que es diu Elles competeixen, que és molt interessant perquè entrevista a 22 persones, dones, del món de l'esport, i una mica com viuen, com afronten la seva passió, la seva devoció i la seva dedicació a l'esport. I clar, és interessant, no? Perquè hi ha un moment que el llibre es planteja si en el moment que el futbol femení avanci cap a un esport de masses, o l'esport femení en general avanci cap a un esport de masses, acabarà imitant, saps, les formes masculines.
1: És un bon debat, aquest.
0: És un bon debat.
1: Hauria de ser que no.
0: Hauria de ser que no, però hi ha tot un imaginari al voltant de l'esport de masses, no? El que això que dèiem, les coces, els insults. És fàcil.
1: Però perquè ho associem, sí, el que hem vist, però s'ha de crear alguna cosa nova, no?
0: Jo estic totalment d'acord amb tu, de fet ella, aquest llibre té 3 anys, s'ho plantejava com un dubte, que no? com anirà això, com passarà. Després també hi ha un moment que m'ha fet gràcia, perquè diu que l'esport femení és una mica com escriure en català, és un acte de resistència, no? És a dir, et fots aquí que ningú diu, en plan, ho he de fer perquè és el que realment vull fer. És molt interessant aquest llibre de l'Anna Vallbona, i a més té 2 epílegs interessants de l'Alexia Putellas i de la Gemma Mengual. Vull dir que és molt, molt, molt interessant i és una bona unió també de futbol i de literatura.

0: l'himne del Barça.
1: Sí,
0: clàssic,
1: però és que tu el sents... A veure, sí. Independentment de tant si ets del Barça com que no, és la sensació aquesta de germanor immediata. Mm-hmm. No estàs sol.
0: No estàs sol.
1: Formes part del col·lectiu i, per tant, ets més feliç.
0: Exacte, és així.
1: Que, sí?
0: Però tu t'has imaginat mai, Mireia, perquè m'hem passat a vegades, m'hi he pensat en el futbol o quan vas a un concert, la sensació de milers de persones aclamant-te, cridant que ets el millor, abraçant el seu fill que no l'abracen mai gràcies al fet que tu has marcat un gol. És fortíssim, no?
1: Hi
0: havia aquesta frase del Mascherano que deia que bo poder ser 5 segons Messi per poder sentir el que sentia, no? Per poder sentir això, aquest poder tan absolut.
1: Això està molt bé, però quina por, eh?
0: Ah, molt, quina por que això se te'n vagi completament de les
1: clar,
0: mans.
1: Clar.
0: Ja, deu ser... Però poder tastar
1: no,
0: un moment, tastar
1: 5 segons
0: glòria,
1: i
0: no? De cop i volta.
1: Sí.
0: Això ho dic perquè el 2018 el Jordi Puntí publicava un llibre que es deia Tot Messi, que era un llibre d'amor a Messi, no? Amb un 10 a la portada. I, clar, ara estem a l'era i a Emilia Mal, però és evident que Messi va fer molt feliç els culers durant molt de temps, i el que va voler fer el Jordi Puntí amb aquest llibre, deia, és arrodonir i prolongar aquesta felicitat, no? De fet, ell deia que el que volia era posar en paraules, aconseguir la bellesa de les paraules, la bellesa del joc de Messi. Saps? Llavors, té un
1: títol... Dificilíssim, per cert.
0: Dificilíssim. El llibre està molt bé, però és veritat que... Veus una jugada de Messi, fins i tot, pels que no són futbolers. Títols com Un nen, El tovalló de paper, Penals, Tatuatges, i així en petits capítols t'ho va explicant, no? Aprofito per citar uns versos del poema que Narcís Comadira li dedica a Pep Guardiola, que és Oda a Pep Guardiola. Mira, sí, la poesia i el futbol, la literatura i el futbol no es troben. Li diu... Salut, germà dels poltres, de paulla de tro, per tu, la catifa de gespa renada, es torna un univers de planetes que giren al teu voltant. Tu, talses i renilles, i amb ulls punyents escrutes l'horitzó bramador.
2: Y como el tema deportivo para mí era un hobby y era una, casi una diversión, pues me convenía tratarlo a través de un supuesto personaje que se llamaba Luis David.
0: Sentíem el Manuel Vázquez Montalbán, un dels nostres grans intel·lectuals, dels pensadors que defensava que el futbol no era només l'opi del poble, que tenia també un valor social i un valor cultural. Gran culell, deia que tota la seva agenda vital anava marcada pels partits del Barça. I ell té una novel·la que es diu El delantero centro fue asesinado al atardecer, de l'any 88, que és molt divertida, en què el seu investigador, Pepe Carballo, investiga les amenaces de mort que està rebent un nou fitxatge, una estrella, Jack Mortimer, que acaba de fitxar pel Barça. Llavors ella arriba a les instal·lacions i li diuen, t'has de fer passar per un psicòleg, perquè si no aquí no pots entrar i no pots investigar res. Llavors ell comença a fer preguntes, investiga i acaba veient que hi ha doncs tot una trama a darrere d'aquestes amenaces, no? Després també en té un altre de llibre que es diu Futbol i política, que reflexionen com el futbol també ha estat utilitzat i percebut no només com un espectacle esportiu, sinó com un vehicle de poder i d'ideologia.
1: Mira, abans en parlàvem a l'inici de la tertúlia també, que ha vingut l'Aleix Pariser per parlar precisament de les eleccions del Barça i fèiem també aquest vincle amb els tertulians aquí al programa.

0: aquest gir de guió, això.
1: Ah, sí, el xa-xa-xa. Sí. Ara hi anem, perquè, escolta, abans que Galeano, abans que Puntí, abans que l'Anna Vallbona, abans que el Vázquez Montalbán, hi va haver una persona que ja va relacionar el futbol i la cultura, que va començar a tractar la pilota com es mereixia, i era Pier Paolo Pasolini. Sí, aquesta gran icona del segle XX, aquest senyor italià, escriptor, director de cine, mite, que en va parlar sempre, i que, a més, el va jugar pràcticament tota la seva vida. Hi ha un munt d'imatges d'ell jugant a futbol, si les busqueu són interessants. Ell deia que el futbol li servia per entendre la gent. I, de fet, té una frase molt bonica.
0: No, ho compro bastant, eh?
1: Home, total. És que... sí. I té una frase molt bonica a Pasolini, que diu que els italians van a la guerra com si anessin al futbol, i van al futbol com si anessin a la guerra. És una manera d'analitzar, no? Llavors, el partit més famós que va jugar Pasolini va ser contra Bernardo Bertolucci.
0: Oh.
1: Val? Aquesta és una anècdota que m'ha fet molta gràcia trobar-la. Va ser el derbi del cinema, perquè es van enfrontar dues maneres de fer cine i de fer cultura des de l'esquerra. Es veu que tots dos estaven a Parma rodant pel·lícules, un estava rodant Saló, l'altre estava rodant Novecento, i estaven una miqueta discutits, estaven una mica distanciats, val?
0: Una miqueta.
1: Perquè es veu que Pasolini li havia criticat l'última pel·lícula a Bertolucci, i llavors estaven una miqueta enfadats. Una amiga comuna va dir, saps què farem? Muntem un partit de futbol que els agrada a tots dos, i així, escolta, que es
0: recolzin. Llimem diferències.
1: Exacte. I van dir que sí, vinga, farem aquest partit de futbol. Però clar, aquí ja cada un s'ho va vendre una mica a la seva manera. Llavors, per exemple, es veu que l'equip de Pasolini anaven amb la samarreta del Bologna, però els altres van agafar la costurera de la pel·lícula i els va fer ja unes samarretes amb uns dibuixos psicodèlics, perquè van dir que així distraurien el rival. Anaven a fons. Llavors, es veu que a última hora Bertolucci va dir que ell no podia jugar, que li feia mal a la cama. Però és que es veu que el tio havia agafat jugadors del Parma, els hi havia pagat perquè anessin a jugar a aquest partit de costellada. Es veu que entre ells hi havia Carlo Ancelotti. Sí, sí, sí. Evidentment, tu qui diries que va guanyar? No, l'equip de Bertolucci, el que havia pagat. Mira si s'ho prenien seriosament, eh? Que dius, escolta...
0: No cal, tot això, no?
1: No ho sé, tu, en amistats... ja està, deia Pasolini que el futbol és l'última representació sagrada de la nostra època.
0: Tanquem aquí el 9C, bona nit!

0: Són les 9 de la nit. Actualitzem a aquesta hora la informació. Joan Ortiz, bona nit.
1: Bona nit.
0: La xifra de morts pel terratrèmol de Colòmbia s'enfila a 111 i hi ha un centenar més de ferits.
1: El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, diu que el sisme ha deixat destrosses en almenys 5 departaments del país i que ara la prioritat és buscar gent sota la runa per trobar supervivents.
2: El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros.
1: A Cali, una de les ciutats més castigades, els equips d'emergència han rescatat 38 persones d'entre la runa. El terratrèmol també ha afectat hospitals, el subministrament elèctric i les comunicacions. A més, hi ha problemes importants de mobilitat. 18 carreteres estan afectades, 6 aeroports han quedat fora de servei i un altre té danys a la pista i les terminals. El govern colombià ha declarat el terratrèmol com a desastre nacional i manté desplegats els equips de rescat.
0: I els agents rurals demanen a la gent que vagi a veure l'eclipsi dimecres en zones de muntanya, que no acampi en zones no permeses.
1: En una entrevista al 9C de RAC1 fa una estona, l'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, ha dit que és important programar amb temps l'anada i la tornada.
3: Sí, hi ha una primera fase que nosaltres ja hem començat a partir d'avui, que incrementarem durant demà i demà passat, que és informativa, de consells a la ciutadania. Nosaltres tindrem presència als accessos a tots aquests espais, tant de dia com de nit, per mirar de donar la màxima informació als ciutadans, de protegir les zones que s'han preservat.
1: Demà a aquesta hora es tancaran els accessos al massís dels Ports i a la Serra de Montsant. Els agents rurals no preveuen tancar cap altre parc natural. També reforçaran la vigilància en llocs i espais on la gent podria anar a veure l'eclipsi, com ara Collserola, que està tancat des de fa mesos pel brot de pesta porcina.
0: Nil Ferrés, quin temps farà demà?
4: Doncs demà al matí començarem amb un temps força estable, amb uns núvols alts que s'aniran desplaçant de nord a sud, també alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre, amb unes temperatures que al migdia rondaran els 36-37 graus al Pla de Lleida, també al voltant dels 34-35 a l'interior, i una xafogó que persistirà a la costa. De cara a la tarda es desenvoluparan nuvolades al Pirineu, Prepirineu, que poden donar lloc a alguns ruixats, xàfecs dispersos, desplaçant-se de cara al vespre puntualment cap a punts de l'interior. Poden ser localment intensos, sobretot a punts del Berguedà, Ripollès, Lluçanès i també la Garrotxa.
0: Gràcies, Nil. Bona nit.
4: Bona nit.
0: I als esports, Miquel Agut, bona nit.
5: Bona nit, Montse Martí.
0: Què fareu, el tu diràs?
5: Doncs avui actualitzarem l'estat de la situació a Can Barça amb una única oficialitat. Ronald Araujo s'ha dit una temporada al Liverpool. És una cosa que ja fa dies que en parlem, però que s'ha fet oficial avui. Fa dies que parlem també de Ferran i de Rodri, però no s'ha fet oficial res, però acabarà Rodri a Barcelona i Ferran a París. L'únic és qüestió de temps. I d'altra banda, farem un cop d'ull als europeus d'atletisme i als de natació, que estan en marxa i amb presència catalana diversa, ja al tram final del programa, avui que farem tertúlia amb el Fernando Polo, l'Àlex Dalmas i el Marc Marvà.
0: Gràcies, Agut.
5: A disposar.
0: Són les 9:04. Nosaltres, els del 9C, ho deixem aquí. Tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit.

0: Viviu l'estiu a RAC1. Tots som estiu. La repesca amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, aquest programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem les primeres nits fores de casa, per què ens costa tant dormir, una entrevista amb Rosa Voladeres i la història de 5 reines que van canviar el món. Però comencem amb un tema que toca a tothom. Ara que molts de vosaltres esteu de vacances, segur que us ha passat allò de que sou en un hotel o en un apartament i la primera nit us costa dormir-hi bé. Ja pot ser bo el matalàs, ja pot ser còmode a l'hotel, que no dorms com a casa. Doncs bé, es veu que això té un nom i es diu efecte primera nit. En aquesta conversa que van tenir al Versió RAC1 amb l'Anna Dan, catedràtica de psicobiologia i membre de l'Institut de Neurociències de la UB, descobrim per què a vegades ens costa dormir bé fora de casa.

0: Clar, si vols anar a dormir en un lloc que no és casa teva i poses aquesta música de fons, segurament...
1: M'agrada, eh? M'agrada, m'agrada.
0: Però segurament que no podràs...
1: No dormiràs.
0: No podràs dormir. Bé, aquesta és la història, o si més no, aquesta és la qüestió que tractarem els propers minuts.
1: Basada en fets reals, eh?
0: Relacionada amb les primeres nits que passem fora de casa perquè... En principi, no dormim com hauríem de dormir, tot i que a vegades arribem a segons quins llocs, alguna casa d'algun amic, alguns hotels, que veus aquell llit i dius...
1: Aquest és el fenomen.
0: Aquell llit és igual. És comodíssim, és millor que el de casa.
1: Quan no dorms, aquest és el fenomen. És a dir, estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir, i la primera nit, hosti, aquell llit, això serà espectacular.
0: Calor.
1: I no dorms.
0: El llençol que cau. No, és que
2: és la primera nit.
1: Llum. Coixí.
0: Hi ha llum.
3: L'orientació, que és diferent de casa
1: teva. La Marta està amb l'orientació.
0: Com es diu allò?
3: Sí,
0: el cobrellit que molesta.
3: La funda nòrdica.
0: La funda nòrdica, que si vas cap als països nòrdics, la funda nòrdica la posen radicalment diferent a com la posem nosaltres.
3: I és individual, allà.
0: Perquè allà se la posen...
3: Cadascú té la seva funda nòrdica.
0: I a mi sembla que vaig als països del nord, o sigui, sempre em cau la funda nòrdica, te passes mitja nit la vas a buscar.
3: Perquè no és de matrimoni.
1: Però és que és totalment contradictori, perquè és un temps que hauria de ser de descans i de tranquil·litat. Doncs tinc una bona notícia pels que us passa, pels que ens passa.
3: A veure.
1: Que és
0: un somnífer?
1: No. Que està diagnosticat. Es diu efecte de la primera nit. Efecte de la primera nit, i avui s'ha conegut un estudi que explica per què passa. Aquest efecte de la primera nit el pateixen moltes persones, no tothom, i la primera reflexió l'hauríem de fer a partir de l'enquesta que hem penjat, Marta. Us hem preguntat si vosaltres també el patiu.
3: I hem donat tres opcions. La pregunta és, dormiu bé la primera nit?
1: No.
3: Les tres opcions són sí, no, dormo com un tronc.
1: Sí. Hi ha gent que també.
3: No, em costa dormir.
1: Sí.
3: O depèn molt del llit.
1: Compte amb aquesta última, també.
3: Molt repartida avui l'enquesta. L'opció que més guanya aquesta hora, més de 400 vots, és... No dormo bé la primera nit, em costa. Això ho ha respost un 35,8%.
0: És que no dorms bé.
1: On vagis,
3: jo he
1: votat
3: aquesta opció, també.
0: Jo també.
3: La segona més votada és que depèn molt del llit, amb un 33,7%.
0: No dorms bé.
3: I després hi ha, atenció, un 30,4% que diuen que dormen com un tronc.
0: No.
1: Fa anys que s'estudia aquesta mena d'impossibilitat de poder dormir bé la primera nit, que són fora de casa... Però avui hem conegut les conclusions d'un estudi de la Universitat de Nagoya, al Japó, que ja s'ha publicat en diverses revistes científiques i que van més enllà d'allò que diu la gent, que això és un lloc nou. No dorms perquè això és un lloc nou. Doncs no. En parlem amb l'Anna Adán, que és catedràtica de psicobiologia i membre de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona. Anna, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Ets afectada del síndrome de la primera nit?
4: Doncs mira, en sóc afectada, depèn. No sempre. I mira, què voldria dir? Aquest estudi que s'ha publicat està molt ben fet i és un pas científic, però deixeu-me dir una cosa. No s'han canviat persones de llit, s'han canviat rates de gàbies.
1: L'explicació traslladada als humans de per què patim aquest efecte de la primera nit seria que som com molt semblants als animals i hi ha alguna cosa en nosaltres que diu compte perquè no és el teu lloc habitual. O sigui, et pot passar alguna cosa perquè no estàs a casa.
4: Et pot passar, sí. Sí que et pot passar i sens dubte, perquè, escolta, tot el que fem, sentim i vivim, doncs en el fons està subjacent processos químics i de transmissió de neurones i en el nostre sistema nerviós.
1: Quina seria la teva explicació de per què no dormim aquesta primera nit?
4: La meva explicació és evidentment el que estem en un lloc nou o diferent del nostre habitual. I en aquest lloc nou i diferent del nostre habitual hi tenim, doncs, escolta, des de la temperatura, i podem tenir diferències de temperatura, d'il·luminació, de sorolls, el matalàs i el coixí, que poden ser més còmodes que el que tens a casa, que no, l'orientació del llit, tota una sèrie de senyals que t'entren gairebé a nivell perceptiu, i que fan doncs, que no t'adormis i que pot ser que estiguem amb aquesta neurotensina que tot això ens l'activi. I li hem d'afegir moltes altres coses. Què hem fet abans? Hem fet un viatge agotador, estressant, perquè és que ens hem creuat Espanya de Catalunya fins al sud i no diguem ara ja el més estressant que pot ser, que dius, és que estic cansadíssim i hauré de dormir. No, no, és que a vegades si t'has cansat molt, no dorms bé, estàs com hiperactivat. Me n'he anat i, escolta, un lloc nou. He quedat per sopar, després de sopar hem anat a fer unes copes.
0: Sí.
4: Es poden estar sumant factors que t'interfereixin o que dificultin el dormir.
1: A mi el que m'agradaria que m'expliquessis és un dels que has mencionat, que a més és molt interessant, perquè ho dèiem a la redacció. Home, travesses mig món, estàs cansadíssim o agafes fins i tot un tren de mal humor, intentes dormir i no dorms. O sigui, el cansament pot arribar a fer com l'efecte contrari, el nerviosisme, i que no dormis?
3: Et passes de voltes, no?
1: Això va així?
4: Sí, va així. Sí, això pot anar així. I pot anar així fins i tot a nivell d'estat d'ànim. Que mira, una estratègia en situacions de depressió, problemàtiques, els inicis que tenim, que encara el tractament no funciona, és la privació de son. I la falta de son millora l'estat d'ànim. I no dormir, l'estar molt actiu i el molt cansat, a més, sobretot, és l'activitat, fixa't, l'activitat m'estimula. Lo d'anar a fer gimnàsia al vespre, que ja sé que ho fa molta gent.
1: Sí, ho fem tots.
4: Per què? Bueno, tots no, però bueno. No, n'hi ha que matinen a les 6 del matí,
1: sí,
4: o a les 5
1: també,
4: per anar-hi al matí. Bueno, doncs estan fent-ho millor ells que no pas els del vespre.
1: Ah, sí?
4: Perquè el cansar-me a prop de dormir, el que fa, d'alguna manera, és un senyal al cos de que encara estem en activitat, encara estem funcionant i no toca dormir encara.
1: No, però a veure, la meva lògica és, jo canso el meu cos perquè quan arribo a casa em menjo una sopa d'all i ja caic al llit sense mesura. No.
4: Bueno, i pot ser, pot ser que passi. Pot ser que et passi això, la sopa d'all. Però si tu l'activitat l'allargues molt a prop de dormir, això no t'està facilitant que t'adormis. D'alguna manera, les activitats properes, escolta, 2 horetes abans d'anar-te'n a dormir han de ser ja d'apaivagament, de menjar frugalment, fixa't, no sopem, no fem aquell sopar, perquè tot això m'està perjudicant el conciliar la son. I sobretot amb el que li costa conciliar-la.
1: Abans estaves parlant, has fet tota una llista de coses que poden influir. La claror, el llit, el matalàs, l'orientació, els coixins... De tot això, quin pot suposar el canvi més important pel nostre cos? Que el nostre cos digui, compte, que jo aquí no hi estic bé del tot.
4: Mira, jo diria que el que està acostumat a dormir en foscor, que és l'ideal, hem jo. De dormir en foscor...
1: Ah, veus?
4: A la que vegi una escletxa de llum per allà amb aquelles cortines.
1: Sí. Jo he penjat tovalloles a les finestres, He penjat tovalloles. Jo vull viure en un búnquer. No vull que em toqui res de llum. Digues.
4: No. I fas bé, Fas bé. O sigui, realment hauríem de dormir amb foscor absoluta. És un dels estímuls ambientals que t'ajuden més a conciliar la son. Però, bueno, després escolta la temperatura. Per exemple, la temperatura ambiental també, vulguis o no, t'ajuda. Tu tens canvis de la teva temperatura corporal quan concilies la son.
1: Sí.
4: Vas traient la temperatura central i la vas alliberant. Que, si us fixeu, a peus i mans freds.
1: Sí.
4: Que et queixes, bueno, no, doncs t'adorms quan els peus i les mans els tens calentons.
1: És veritat.
4: Quan estàs expulsant temperatura cap a la perifèria del cos. Bueno, doncs la temperatura també t'està ajudant. Escolta, aquests estius que ara darrerament tenim, amb aquestes nits que ja les categoritzen terriblement, costa molt més dur.

0: que siguin viscoelàstics.
1: Escolta, parlant de dormir i la gent que arriba i a la primera nit no pot dormir, hi ha gent que es medica. O sigui, jo crec que ara la població crec que és més fàcil comptar els que no prenen pastilles per dormir que no pas els que en prenen. Però, a veure, clar, molt recomanable no deu ser, no?
0: Home, medicar-se per aquest efecte de la primera nit, si hi ha hagut un jet lag i tot, doncs podries fer-ho. Però si no, és innecessari. D'alguna manera, aquesta primera nit, dius, mira, si dormo bé, i si no, què hi farem? Mm. Acumularé cansament perquè a la següent segurament dormiré bé. Mm.
1: I un altre, que és un altre que és un clàssic, i això sí que és, bueno, la gent es posa molt nerviosa amb aquest tema, que és la melatonina. Què?
0: Bueno, es posen nerviosos, sí, darrerament hi ha hagut aquesta notícia d'un estudi que era bastant criticable metodològicament, de que podia generar problemes cardiovasculars. La melatonina és molt recomanable, però se n'està fent abús, que no genera dependència, però se n'està fent un ús exagerat. La melatonina ha d'estar supervisada mèdicament amb els casos que sigui necessari i a l'edat que calgui. Li cal més aviat a gent gran. Pel jet lag, que t'he dit, si fas un canvi de zona horària, que llavors aquí que hi sumes, ja ni llit, ni temperatura, ni... No, estàs sumant, que és que quan tu vols dormir no toca, i quan toca dormir tu ja no tens ganes. Mm. Aquests canvis de 4, 5, 6 hores. Doncs amb això és el primer fàrmac, o la primera opció, juntament amb intentar adaptar-te a les noves condicions ben ràpid, és el millor que pots fer. Prendre melatonina perquè t'ajuda a dormir i t'ajuda a sincronitzar-te.
1: Però jo, Anna, veig gent, això que és el mal dels nostres dies, que se les fum com si fossin gominoles. Van amb la capseta i, escolta, sí, abans de dormir...
2: N'hi han de gominola.
1: Bueno,
2: gominoles.
1: Però tu deies, bueno, compta amb l'abús.
0: Sí, n'hi han de gominola. Va,
1: llavors, sí. L'abús, què? O sigui, l'abús de melatonina, mira, què provoca?
0: Quan jo parlo d'abús, t'estic parlant de prendre-ho innecessàriament.
1: Mm. Oh, és que ja també deuen ser aquests casos.
0: Mira, una cosa... Sí. La sort és que aquestes gominoles i que tots aquests productes, perquè són majoritàriament productes a parafarmàcia,
1: sí,
0: tenen tan poca melatonina que t'ajuden a dormir mínimament només. I que s'hauria de fer llavors ja ús de productes de melatonina de més quantitat. I per tant, escolta, aquestes gominoles s'està fent molt abús també amb nens petits perquè dormin. Els que els hi calgui, si el pediatre ho recepta, endavant, donem-lo i donem-lo el que calgui a qui li calgui, però amb recomanació i supervisió mèdica.
1: Tu vols dir que hi ha pares que estan enxufant la melatonina? Sí.
0: Sí. Sí, sí, malauradament sí. Malauradament sí. I dius, són unes edats que, no sé, que hi hagi altres circumstàncies que ho facin necessari, la melatonina es té. Ja, la canalla petita ja la tenen, estan organitzant tota la seva expressió rítmica i, noi, n'hi ha que s'organitzen més ràpid i altres que no. I els que no s'organitzen ràpid donen la llauna als pares, això és ben cert. Però és així. És igual que els bolquers. Mm. Hem de treure bolquers, ara tot ràpid, ràpid. Dius, pues hi ha nanos que controlen més ràpid i altres que no. I s'ha de tenir paciència. Sí, això és un fet, Els pares, jo li he donat... En fi, jo amb això tinc la meva idea i és que la llàstima és que, bueno, doncs, tenim aquests productes naturals que bueno, no hi ha control en absolut, però que tenen dosis baixíssimes de melatonina.
1: Bueno, la sort és que si són dosis baixes, sí, doncs mira, és com un carmelet, sí, per dir-ho així,
0: sí,
1: entre moltes cometes.
0: Això que dieu, que si se'n prenen diversos, llavors al final ja es fa la dosi.
1: Mm, exacte. Doncs, escolta'm, sí, sí. Bueno, paciència, no. Jo em tancaré en el búnquer a la primera nit de dormir de fora i intentaré dormir. Bueno, l'enquesta ha canviat respecte al que hem dit del principi,
3: veure,
1: Marta?
3: No. Continuo guanyant per una miqueta el no dormo bé la primera nit, em costa. Mm. Amb un 36,8% dels vots.
1: Doncs, Anna, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Bueno. Vinga, a vosaltres.
1: Adéu-siau, bona tarda. Adéu.
4: Dos minuts i tornem.
5: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u. RAC1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
1: A Edu Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
0: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
1: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
0: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
2: I la plaça del Blat ara mateix està rebentada de gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
3: Els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, els desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
4: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi a peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic. Ves-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
5: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
6: Ring, ring, ring.
7: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
8: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
7: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring. Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
9: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
8: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
7: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
7: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem-hi, punto, ja està.
0: RAC1. Tots som un milió.
10: Atenció, perquè així sona la repesca.
11: A aquesta hora recuperem una entrevista que ens va robar el cor. És una conversa entre el Xavi Bundó i la Rosa Voladeres que es va emetre per Nadal. Ens hem de traslladar al gener d'aquest any i és una entrevista en què ella, a qui van adoptar al néixer, explica com es va retrobar amb el seu germà biològic. Tot plegat va arrencar quan vorejava els 40 anys i mirant un documental sobre nens robats se li va desbloquejar la necessitat de posar-se en contacte amb la seva mare biològica. A dia d'avui, Rosa Voladeres encara està immersa en aquest procés de recerca dels seus orígens i té molts interrogants oberts.

0: Vinga, encara estem en època de ressaca nadalenca. Venim de setmanes on s'han concentrat moltes trobades familiars, moltes. Potser fins i tot un punt massa. I en alguns casos, part damunt de les nostres possibilitats, i això vol dir que ara ens deu una mica de baixada. Però és veritat que, en qualsevol cas, acabem de sortir d'una època de l'any en què, indefectiblement, se'ns posa al davant la foto de què és la nostra família, de per què ens asseiem a una taula amb aquest i amb l'altre, els que hi són, els que no hi són, els que hi eren, els que ja no hi són, no? Com els que apareixen de nou, no? I com s'estructura. I és relativament fàcil que ens fem preguntes. Ara al Via Lliure parlarem amb una persona que això de les preguntes s'ho va fer ja amb una certa edat, al voltant de la seva família, de qui era ella, d'on tenia els seus orígens també, i ha acabat transformant una part també de les èpoques de Nadal amb una nova tradició que ha afegit a través d'una part de la seva família que fins que no va ser una mica més gran desconeixia. Estem parlant de la Rosa Voladeres. Què tal, com estàs, Rosa? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Actriu
1: bon
0: ben coneguda de casa nostra, que a més a més aquests dies estàs treballant molt perquè esteu preparant un espectacle. Sí. Com es diu?
1: Tallar-se un peu amb una motosserra. És que hi ha el títol i es diu Vina, Vina.
0: És gore, no?
1: És un thriller, eh? És un thriller que parla de l'abús.
0: De l'abús.
1: De l'abús, de la culpa. És una meravella. Una meravella de la Bàrbara Mestanza, que és una de les creadores, per mi, més percutants que hi ha contemporània ara en aquests moments al nostre país.
0: Sí. Aquesta és una història que, de fet, no té vinculació amb el que volíem parlar amb la Rosa, però que té molt d'interès en el sector on estàs precisament tu, perquè s'han donat alguns d'aquests casos. No ha acabat d'esclatar cap bombolla gegantina de mitú a casa nostra, que podria haver passat i no ha acabat de passar. Però és aquesta idea de periodistes que destapen els abusos de directors i de polítics, no? I com això transfigura, no? Que, converteix la vida d'aquestes persones. La cultura de la cancel·lació, també, no? Aquesta idea de quan es publica certes informacions o apareixen suposades informacions, què passa amb aquelles persones i què passa amb les persones vinculades, les presumptes víctimes, no? O sí, les víctimes,
1: sí,
0: directament.
1: Sí.
0: No?
1: És complexa perquè, imagina't, o sigui, en aquesta societat, persones que potser, segons el teu punt de vista, mereixerien una cancel·lació total i que hi hagués tot un treball tal, hi ha des de grans figures polítiques, diguéssim, no?, de la nostra història, el que sigui, en tots els àmbits, no?, no la pateixen especialment, aquesta cancel·lació, i com a vegades, de cop i volta, tu et descarriles una miqueta del carril d'aquest imposat i tal, i no sé què, cuidado, no diguis, no facis tal i no sé quantos, i de cop i volta, bueno, pateixes aquí un linxament absolut, jo què sé, per posar-te un exemple, eh? És molt, molt complex tot plegat.
0: El motiu pel qual hem convidat a la Rosa Voladeres és una part més personal de la seva vida, que a mi m'ha semblat fascinant, que ja havies deixat entendre en algunes ocasions una part de la teva vida que, ara que hem parlat de la família i del Nadal, de les trobades familiars, a tu et devia canviar en algun moment determinat per decidir introduir una nova tradició dins de la teva història, no?, del Nadal, que és trobades familiars amb una família que no sabies que era família. No?
1: Exacte.
0: Perquè tu ets una persona que va ser adoptada.
1: Exacte.
0: I no vas saber-ho fins... Suposo que eres una adolescent.
1: Els meus pares, jo la veritat no recordo per qui van ser assessorats, però sí. O va ser una cosa que els va sortir de dins, però ben bé, als 7-8 anys. No, ho van fer especialment quan tocava.
0: Per tant, la part infantil de la teva vida,
1: sí.
0: Amb 7-8 anys.
1: Sí.
0: I tu recordes el moment que t'ho expliquessin què vas sentir o què vas pensar?
1: Sí, clar, va ser un moment en què hi ha alguna cosa per dins que no, ho sents, eh? Vull dir, és com un sorollet físic que fa clic...
0: No?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que totes les persones que més o menys en el tema de l'adopció o en altres temes vitals, no? Quan et passa una cosa d'aquestes que se t'ha de reestructurar alguna cosa per dins, no et notes aquest sorollet, el sents, no? De fet, somies, no? A partir d'aquell moment comences a somiar coses, no? Que tenen a veure, jo crec, en el meu cas almenys, amb sons, amb sorolls, amb imatges, tal, tot plegat, no? Hi ha com una mena de reconstrucció interna bèstia, no? Ostres, qui sóc, no?
0: Clar. Tu recordes tenir una crisi amb això, amb 7-8 anys, i dir això que m'heu construït, no?, que és aquesta vida amb uns pares biològics que m'estimo i que m'estimen, no?, i que són la meva família,
1: sí.
0: Però originalment no va ser així. I en algun moment jo d'on vinc I per què no ho he sabut fins ara? Això vas tenir aquesta crisi o no?
1: No, per què no ho he sabut fins ara? No, no, mai. Jo mai m'he preguntat això. Ni he tingut cap tipus de rancor ni amb els meus pares, mm-hmm. que m'han acompanyat en la meva vida, ni amb la meva mare biològica, que va tenir doncs, les seves raons per prendre les seves decisions superrespectables. Al contrari, sempre he sentit molt d'amor, no? No, va ser com una mena de trencament intern que fins fa pues, a la vora d'uns 12 anys no vaig decidir posar-hi fil perquè no sabia per què ho havia de fer ni com ho havia de fer. I un dia vaig trobar la raó. Saps aquesta cosa quan notes l'impuls per tirar endavant algun gest, alguna acció de reparació de tot plegat, no? I va ser quan jo estava amb la meva mare, la Maria Rosa, la meva mare. Mm. No la meva mare biològica, la Glòria, la meva mare. Doncs estava amb ella mirant un documental de TV3, meravellós, sobre l'any 72, els nens, les mares que van donar els fills en adopció o nens robats, etcètera, etcètera, i de cop i volta jo vaig veure una mare allà que s'emocionava moltíssim, no? Que deia, jo recordo que vaig donar el meu fill i tal, i feia... Ah! I s'aturava i es posava a plorar. I a mi això m'ha impactat tant, que vaig dir... Ara ja sé què haig de fer. I li vaig dir a la meva mare, mama, aquell mateix dia, en aquell mateix moment...
0: Estàvem les dues mirant la tele.
1: Estàvem totes dues mirant la tele. I li vaig dir, mira, mama, jo vull buscar la meva mare biològica i li vull enviar un missatge. I li vull dir, gràcies per la vida, mama, t'estimo, està sent meravellós. No sé si la vull conèixer. Et vull demanar permís, no? I ella em va dir, ui, tant, filla meva, tal, no sé què, només faltaria, va, tot això, el teu pare, dic, tranquil·la, jo ja t'aniré informant. Però després ja, amb el permís de la meva mare, doncs vaig començar aquest periple que, temps abans, amics, parelles, em deien, per què no vols saber, per què no? Això, si cal, que si la genètica, que si tal, dic, ai, jo què sé, dic, no, cap raó em semblava suficientment important, però de cop i volta...
0: Vas posant el cantó de l'altre.
1: Sí. L'agraïment.
0: Tu, tu d'alguna manera dius, jo no tinc cap rancúnia cap a la meva mare, no, biològica, tampoc tinc res a dir-los als meus pares que m'han criat, però si et poses en el cantó d'ella, com que no saps quins són els motius o no saps el per què, però no sap on ets tu, potser ho ha patit, no? I d'alguna manera li vols fer saber que a mi m'ha anat molt bé, que estic molt feliç, que moltes gràcies.
1: Sí, i sobretot també després de ser mare, no? Jo vaig pensar, ostres, això segurament ha sigut dolorós.
0: Clar.
1: D'una manera o altra, per la raó que sigui, no? Si amb ella li serveix, si això la repara d'alguna manera, me n'alegro, i si no, em serveix a mi perquè, mira, perquè m'ha sortit així i perquè ho haig de fer, i ja està, no? I així va començar el viatge.
0: Però ja eres gran, és a dir, estàveu mirant la tele amb la teva mare, però éreu gran.
1: Fa 12 anys, sí.
0: Fa 12 anys, i en aquell moment... Com arrenques a buscar la...
1: En aquell moment, primer de tot, passo per les monges. Hola, què tal? La monja em diu...
0: Perquè sabies que... Què sabies tu?
1: Sí, tenia una targeta. Tenia una targeta del meu pare, de les ciervas descalces, saps?
0: Les ciervas descalces?
1: De Benet i Vallosera, es diu el carrer, un carrer... Bueno, i clar, vaig anar allà, no? Hi ha una sensació molt bèstia, però quan puges les escales...
0: Perquè ja són les monges que van entregar, et van entregar tu a la
1: família
0: de l'adopció.
1: Sí, amb qui mi mare representa que va estar allà en els últims mesos i amb qui la van acompanyar doncs, a parir i aquí doncs, va entregar... a la tutela d'aquesta personeta, no? Llavors, sí. ja va fer com impressió entrar allà, no? Però llavors, bueno, hi ha molts detalls.
0: Si tu piques a la porta i demanes
1: i dic,
0: informació d'això.
1: Per la mare Alicia, i que era la que a la meva partida de naixement donava fe del meu naixement.
0: O sigui que havia assistit partida. Al
1: Exacte.
0: Teu pare d'alguna manera.
1: Sí, era el que sortia a la meva partida literal de naixement, no? I la que em va obrir, ai, madre Alicia, murió, no sé quant. Llavors, quan jo li vaig anar a preguntar, em diu, però tu estàs enfadada o no? I jo dic, no, dic jo, bueno, doncs, i llavors es va com enfadar amb el Zapatero, no? En aquella època, era l'època Zapatero. Si hubieses nacido en l'època de Zapatero, si hubiese pasado l'època de Zapatero, tu no hubieses nacido. perquè estaven amb tot aquell tema de l'avortament.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, ella
0: com intentant justificar-se abans de saber
1: sí,
0: què és
1: sí.
0: el que estaves demanant. No?
1: Sí, bueno, era, és curiós, no?, tot aquest món. Llavors, i clar, elles tenien...
0: Si deu, perdona, Rosa, si deuen trobar això que sí. deies tu, bebès robats,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: L'església ha sigut molt, molt complexa en aquest sentit, no?
1: Sí.
0: I que deuen trobar en situacions aquestes, que gent va reivindicar i a dir, bueno, vosaltres què heu fet, no?
1: I que elles van jurar que no dirien res.
0: Ja.
1: Saps? I la lleialtat, jo crec que en segons quines comunitats... dones, en aquest cas, no? O sigui, era una cosa com que elles van jurar, no? Ara sembla que hi ha una llei que diu que els fills biològics tenen dret a buscar els seus orígens, doncs t'has d'adreçar que sàpigues a la Generalitat. Ells ens hauran de preguntar i nosaltres contestarem el que tinguem, no?
0: Uau!
1: Sí, sí, sí.
0: I això vas fer, suposo, vas anar a la Generalitat.
1: Llavors allà em vaig trobar una persona meravellosa, l'Eduard, psicòleg clínica, que estava allà i em va dir, val, doncs vinga, què tens? Comencem a buscar. Ta-ta-ta-ta. I l'Eduard, doncs, va ser molt curiós perquè em va dir... si tens alguna intuïció, diu, mira, jo sóc un psicòleg a l'USO que he treballat tota la vida en una clínica i tal, des de que treballo aquí, que he viscut unes històries que d'intuïció al·lucinants. Saps què?
0: Segueix la intuïció?
1: Sí, diu, si tens alguna intuïció, digue-m'ho, perquè he vist coses increïbles i tal, no? Aleshores, jo li vaig dir, mira... ja sé que tothom vol ser de l'Empordà, però... jo crec que ho soc, saps?
0: O sigui, tu tenies la intuïció que eres
1: sí,
0: empordanesa.
1: Sí, perquè jo cada vegada vaig cap allà i tenia molta tirada d'anar cap allà fins a Portbou, fins i tot, vull dir, hi havia alguna cosa, allò, Colera, tal, o sigui, l'escala, tota aquella zona, saps? I jo era com... dic, jo crec que sóc d'Empordà. Dic, però, clar, tothom ho vol ser. Bueno,
0: però doncs... tu no tenies cap informació de si eres o no eres de l'Empordà. Senzillament et diu, segueix la teva intuïció. Dius, mira, la meva intuïció sí. és que sóc empordanesa.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: m'agrada
1: sí.
0: molt, perquè tinc una vinculació que no sé explicar.
1: No sé què em passa que quan estic allà, noto coses, però clar, jo què sé, tots notem coses, no? Tots som molt... Jo sóc molt sugestionable, a mi m'agrada molt la màgia, m'agraden molt totes aquestes coses, saps què vull dir?
0: Llavors, i què va passar?
1: Doncs que sí, doncs que resulta que sóc de l'Empordà. Sí, sí, sí.
0: O sigui, tu
1: sí.
0: vas néixer a l'Empordà... Bueno,
1: la meva mare és de Cruïlles. I ella està enterrada, sí. Sí, sí, sí.
0: I però com vas acabar localitzant-la?
1: Doncs perquè l'Eduard va fer molt bé fer la seva feina, llavors van començar a buscar, llavors van trobar un article a La Vanguardia que posava... Bueno, no sé, que van trobar moltes coses, saps? O sigui, van trobar aquesta informació.
0: La teva mare sortia en un article de La Vanguardia?
1: Bueno, surt nous articles, sí, sí, sí. El seu exmarit
0: sí.
1: es va com... volia divorciar d'ella perquè es volia tornar a casar, i llavors... allà deia que ella estava en paradero desconocido, val? I que més sortia que jo tenia un germà, no? Llavors era com, ostres, bueno, aquí va ser una de les coses que van trobar, no?
0: I llavors localitzes, a través d'aquestes pistes, localitzeu l'origen familiar
1: sí.
0: a Cruïlles, a l'Empordà,
1: sí, sí.
0: i llavors quan saps... Que, o sigui, no vas arribar a conèixer la teva mare.
1: No, no, no, no. A mi l'Eduard m'envia un mail i em adivina i jo vaig... ja tenim informació aquella nit, clar, evidentment no dorms, arribes allà i jo... Totes les possibilitats. Què pot haver passat, això? Perquè, clar, ells envien un missatge a la persona que tu li vols enviar un missatge o que vols contactar. Llavors aquesta persona evidentment té el dret a dir, mira, no...
0: Val.
1: No?
0: O sigui, fan d'intermediaris.
1: No, sí, no totes les històries tenen un final feliç en aquesta vida, com tots sabem, no? Aleshores, jo em sento afortunada perquè vaig poder saber el que havia passat, vaig poder-la localitzar, i encara que la meva mare pues, ja hagi traspassat d'alguna manera, vaig poder contactar, quan ho vaig saber, al cap d'un any i mig, amb el meu germà, i vaig tenir la sort de contactar amb una persona meravellosa. Val? Llavors...
0: Si has conegut de gran el teu germà sí. biològic.
1: Sí, llavors, clar, tot això, el meu germà doncs, també m'ha ajudat molt a conèixer qui va ser la meva mare i quina va ser la nostra història, quina és la meva genètica i epigenètica amb tot, en tot plegat. No? I, de fet, estic en això, estic encara investigant això. De fet, la visita al cementiri no l'he fet encara. Jo aquest agraïment, perquè jo vaig dir, val, la meva mare mor, val, i jo pensava, bueno, pues s'acabarà tot aquí. I llavors vaig dir, pues no, pues, li vull donar les gràcies igualment, no? Llavors li vull fer arribar això. Llavors vaig dir, bueno, doncs aniré i faré el meu agraïment i tal. I no hi he anat encara perquè
0: no has anat
1: encara,
0: a la tomba de la teva
1: no
0: mare.
1: Hi he anat perquè encara tinc encara hi ha un tros de camí que em falta per recórrer, perquè sóc lenta, com pots comprovar, fa 12 anys que vaig començar, què? Però com deia el meu pare, lenta però segura. Llavors, doncs, aquí estic. I ara m'estic plantejant, ja seriosament, intentar fer un treball i doncs transformar-ho i canalitzar-ho d'una manera artística, encara no sé en quina forma.
0: Teatre, documental, pel·lícula...
1: Sí, sí, no? Em vaig presentar les beques del cinema, m'encantaria poder saber aprendre o poder escriure alguna cosa en format audiovisual d'això, perquè és un sector que jo no he tocat i m'agradaria aprendre i m'agradaria, doncs mira, provar-ho amb això i deixar aquest document, no? D'alguna manera, a vegades també penso, ostres, potser és més fàcil posar-te a escriure i ja veuràs. Bueno, no sé, estic en aquest moment en què estic intentant trobar el temps, per tant, els diners, no? per tirar endavant un projecte que encara estic vivint i que encara estic investigant, encara està en aquest procés d'investigació.
0: Vas saber abans el nom de la teva mare o vas conèixer abans el teu germà?
1: Vaig saber el nom de la meva mare.
0: Sí, que hi ha algú que et diu en algun moment...
1: La teva mare es diu Glòria.
0: Es diu Glòria.
1: Sí.
0: I aquest moment que et diuen el nom...
1: Que bonic, penses, quin nom més bonic.
0: Jo suposo que vols saber qui era. Perquè
1: clar.
0: No la podràs conèixer perquè va morir, però clar. Vull saber qui era la Glòria.
1: Sí. Sí, sí, la Glòria era una persona meravellosa. A més, és que és increïble, perquè ella escrivia poesia... Tinc molt material, o sigui, he tingut molta sort. O sigui, jo estava dirigint en aquell moment un festival poètic que dius, home, molt bé, què passa aquí, no?
0: La intuïció que et deia aquest senyor de la Generalitat. No?
1: Sí, sí, sí, sí. I a més, una de les coses que vaig descobrir, i que per això penso que és interessant també explicar aquesta història, perquè jo crec que el que m'agradaria explicar és una història d'amor on hi ha... on es ressalten moltes lluites i on hi ha una reparació i una mena de guariment d'un llinatge, no? I d'intentar canviar un patró que segurament arrosseguem familiarment, no? Però sobretot també com una dona lliure, com va ser la meva mare en la seva època, que va estudiar de mestre d'amagat, que escrivia poesia, que es volia separar, que volia tenir la seva pròpia vida, doncs la van matxacar socialment per tot arreu. Allà va aparèixer malaltia mental, que és el que ens està passant, vamos, avui en dia a tots, però sobretot a les dones, no? Que socialment estem molt supeditades a aquest masclisme, a aquest patriarcat, no? Que ens obliga a tenir molt poc marge de maniobra, no? I de cop i volta et mous una mica d'aquí i la vida se't complica moltíssim, no? Llavors la meva mare, per molta força que tingués, per molta aventura que volgués córrer, per molts somnis que tingués, per molt lliure que se sentís, la va castigar. La vida la va... La societat la va castigar, no?
0: Estem parlant dels anys 70, clar.
1: Sí.
0: Principis dels 70?
1: Jo sóc del 72.
0: Del 72, per tant, final del franquisme.
1: Sí,
0: sí. La idea de la separació de parelles, els divorcis, etc, això era un tabú.
1: Home, eres una marrana, eres una loca, no? Bàsicament, aquests dos conceptes eren els més treballats, diguéssim, per a l'heteropatriarcat masclista.
0: Qui t'ha donat més informació és el teu germà sobre la teva mare? Clar, al conèixer-lo, suposo que has volgut preguntar-li tot, no?
1: Sí.
0: Com va ser aquesta trobada amb el teu germà?
1: Va ser superbonica. Va ser molt bonica, perquè a mi em va costar molt. Vaig estar un any i mig fins que no vaig decidir escriure-li. Em vaig fer una pàgina de Facebook, jo mai havia tingut Facebook. No sé què. Vaig estar preparant què li diré, com li diré, que no s'espanti, que no sé quantos, que no es pensi que busco alguna cosa, que tal. Aviam qui és, aviam si és un tio raro. Jo tenia una responsabilitat, no? Perquè, clar, jo tinc tres fills, una mare, una família. Dic, a veure si us foto ara aquí amb un percal, que no es mereixen, no? Jo també em sentia responsable, no? Llavors, bueno, finalment, un dia que estava a la tele, rodant la Riera en aquell moment, vaig sortir i vaig dir, no sé per què, aquell dia vaig dir, va, pum, li escric el correu. I pa, pa, pa, pa, pa, d'un tirón, li vaig escriure, mira, em dic Rosa, ta, ta, ta, la meva vida, tal, sembla que la teva mare i la mateixa són la mateixa... Ai, la teva mare i la meva són la mateixa persona... m'encantaria poder parlar amb tu, no busco res, no necessito res, estic en pau amb la meva vida, si et vingués de gust estaria molt agraïda, i si no, doncs també ho entenc i tal. I al cap de 10 minuts cling, em respon.
0: Uau, i el cor disparant 7.000.
1: El cor disparant, oi, va ser molt fort. Sí,
0: sí, i què et va dir?
1: I em va dir, ostres, Rosa, ara mateix no saps com estic. Jo sabia que tu existies, la mare m'ho havia dit. Ara mateix no et puc respondre emocionalment, no saps com estic, acabo de trucar a la meva dona, però què et sembla si ens veiem demà? I sí, sí, així me'n vaig anar cap a casa plorant. Mira, com ara que encara m'emociono, me'n vaig anar a casa plorant amb el cotxe i vaig arribar a casa a la meva família. Què et passa, jo? Us haig d'explicar qui va ser reunir la meva mare. No, aquest va ser el dia, no?, que vaig dir...
0: L'he trobat.
1: Ara ha passat això i passarà això i jo demà he quedat al Zúric a parlar amb el meu germà.
0: Al Zúric de Plaça Catalunya?
1: Sí.
0: Perquè vivia aquí.
1: Com dos? No, no, no, no.
0: Vivia a l'Empordà?
1: No, viu.
0: Ah, bueno, viu en un altre lloc.
1: Sí, d'acord. Sí, sí, sí.
0: O sigui, però en tot cas, sí, us podríeu haver creuat perfectament, no? En una ciutat com Barcelona,
1: bueno,
0: a l'entorn.
1: És que ens vam creuar, segur.
0: Segur.
1: Ens vam creuar, segur, perquè a més ell ha viscut una vida també amb la meva mare molt, molt, no sé,
0: o sigui, intensa.
1: Sí, molt intensa, una altra pel·lícula sencera de la seva vida amb la Glòria, perquè va viure a Terrassa, per exemple, durant un temps.
0: Que és la teva,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: és la teva,
1: sí,
0: ciutat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Uau.
1: Sí, sí, però
0: I, i el veure-us, vas pensar, et reconec?
1: Molt.
0: Físicament?
1: Molt.
0: Sí, eh?
1: Jo amb ell molt, i segons ell, jo, doncs, diu, que fort, ets la Glòria, no? Llavors...
0: Clar, però tu ets famosa. No t'havia vist mai?
1: Bueno, no, no havia... el meu germà no és molt de mirar els
0: sabia qui eres?
1: Jo
0: com
1: no
0: actriu?
1: Sé... A veure, la família, la meva cunyada, tota la família, crec que sí. Ell sí, ell sí, ell sí. Però ell jo crec que no, no, no, no, no, ell no la mirava.
0: Igual
1: la
0: no, no era conscient que eres una persona coneguda.
1: No, ell no mirava la sèrie, no.
0: Ostres, quina trobada, increïble. I recordes el primer que li dius, el primer que li preguntes, el primer que vols saber?
1: No sé, que jo crec que en aquell moment estàvem tots dos donant-nos espai a veure cadascú què li sortia de dir. Jo no sé si vaig preguntar gaire, crec que vaig ser cauta i vaig deixar aquell... Però bé, lo bonic de tot va ser que després d'aquesta trobada, que vam estar una estona, jo li vaig dir gràcies, no és cap compromís, no hem de seguir quedant, no... o sigui, gràcies ja només per aquesta estona, no? I tot plegat, i ell em va dir, doncs a mi m'encantaria seguir-nos coneixent i tot plegat, no? I això va ser superbonic, superbonic.
0: I de què ha sortit una tradició, que és que per Nadal us veieu?
1: Doncs sí.
0: Les famílies.
1: Ens veiem més sovint, eh?
0: I vull més sovint, però...
1: Ens veiem cada... sempre, avui ara estava parlant amb ell fa un moment, però sí, sí, sí.
0: Però d'alguna manera sents que has recuperat una part de la teva família?
1: Totalment.
0: Sí,
1: he reconstruït la meva família. O sigui, és molt fort, perquè a més va coincidir tot aquest viatge en un moment en què jo em vaig separar, quan explicaves això dels Nadals, que tothom ho passa.
0: Clar, clar.
1: Jo recordo aquell Nadal de la meva separació, clar, va ser com un catacrac, que de cop i volta doncs ja no dinarem, vale, amb aquesta família, val, doncs ara serà una altra cosa, i un Sant Esteve, un dels més feliços, t'haig de dir, també, per altra banda de la meva vida, a casa, en pijama, menjant pa amb xocolata, mirant la tele, i mi mare, nena, però que no quedem almenys tu i jo, deixa'm estar, que estic cabrejada, saps? O sigui, amb el món, estic molt bé, vale? M'estic a casa, al sofà, i bé, a la merda el Sant Esteve, saps? Allò per casa... Sí, sí, vull dir, va ser allò... Cago la puta, s'ha acabat, no? I, però mengem alguna cosa... Pam, pam, oli!
0: És el que tinc, no tinc res més, saps? Deixa'm estar.
1: Deixa'm. I sí, sí, i llavors, bueno, a partir d'aquí, clar, tothom tenia, clar, són molts anys, les seves tradicions molt, molt, molt embastades, i en el cas del meu germà, doncs ell, clar, els Reis fem això,
0: el
1: Reis
0: 25,
1: la família
0: 26,
1: de la meva cunyada, no sé què, i llavors vam dir, doncs buscarem, no anem a trencar res a ningú, ara no la liem, i llavors busquem sempre un dia dins de les festes, fora de festes.
0: No es fixa.
1: No es fixa, va. I a més cada any és diferent. El primer any ens va donar per anar a no sé on, un altre any com que no sé què, bueno, aquest any hem anat a Montserrat, saps? O sigui, anem trobant la manera.
0: Li vas arribar a preguntar perquè clar, ell sí que havia gaudit de la teva mare, no? És el teu germà gran, diguem-ne, no? 3 anys més. El per què? O sigui, com és que en el meu cas, no, em va donar en adopció i a tu et va tenir...
1: Clar, ell era molt petit, ell tenia 3 anys, per tant, aquesta informació ell no la té. Ell pot intuir i fer hipòtesis, que és el que fem, imaginar-nos coses, no? I la veritat és que és complex, perquè la Glòria era una persona tan especial i tan luminosa que es va estar movent tota la seva vida. O sigui, tenia unes parelles concretes, però després el seu cercle d'amistats tampoc no va ser una persona que ara de cop i volta jo pugui anar a buscar les seves Restrejar. Amistats tal, i que m'expliquin què va fer. O sigui, era tan absolutament lliure que hi ha coses que jo crec que només les sabia ella, no? Encara em queda un tros de camí, perquè aquestes coses són molt curioses. Resulta que la mare de la Laia Marull anava a col·le amb la meva mare. Saps?
0: No.
1: Això també és una altra coincidència d'aquestes. Jo, a la mare de la Laia...
0: Com ho he pogut saber, això?
1: Doncs mira,
0: casualitats.
1: Casualitats. És que la vida, quan comences a ficar foco a un lloc... O sigui, jo vaig anar a veure Incendios, no? Mario Gas va dirigir Incendios, gran muntatge, Laia Marull, tal, que a mi, Orígens, tot això, clar, em va tocar moltíssim, m'espero després de la funció, i li dic a la Laia, ostres, Laia, estic supertocada, i ella emocionada, felicitats, enhorabona, dic, és que just, estic en aquesta investigació, dic, i saps que la meva mare de Cruïlles, ella és de Monells, la Laia, no? Saps que la meva mare de Cruïlles i tal? I em diu, hòstia, diu, saps que la meva mare ha vingut avui a veure la funció? Anem al bar allà, i li diu, mama, diu, tu coneixies a la Glòria Agustems? Ai, doncs mira, ara just estava, fa uns dies pensava, què se n'haurà fet de la Glòria? Vam anar a col·le.
0: Bueno, i a tu et devia saltar per tot arreu, allò.
1: A mi, clar, jo vaig dir... Hola, sí, univers, gràcies.
0: Quines possibilitats hi havia d'això?
1: Quines possibilitats hi havia d'això? Doncs això va passar. I llavors, aquesta conversa, jo encara la tinc pendent amb la mare de la Laia. Per això et dic que jo encara estic en un procés...
0: Construint-ho.
1: Sí, estic en un procés d'investigació, però crec d'aquí pot sortir una història que és universal, saps? Perquè... a partir d'aquí jo crec que s'expliquen moltes coses. És com, no?, perquè es parla de, bueno, del mateix que ho parlàvem abans, no?, dels orígens, etc, tal, tot plegat de bueno, de la reparació, de com la societat, del feminisme, etc, etc. O sigui, hi ha tants temes, no?, que toquen aquesta història, que penso que podria, doncs, segurament acompanyar a algú altre també, no?
0: Clar. O sigui, Rosa, hi ha una cosa que a mi em sembla fascinant de... Moltes coses que em semblen fascinant d'aquesta història, com comprendràs, perquè gairebé em sembla de pel·lícula. Però hi ha una part que és que en la recerca de qui era la teva mare podies haver-te endut un problema, no? Haver trobat alguna cosa que no t'agradés, haver trobat una figura delicada, perquè, clar, el fet de donar en adopció una criatura als anys 70 o ara... Pot ser per circumstàncies molt diverses, no? I en algunes no agradables, no? I de cop et trobes una figura que tu ara ja la tens com a lluminosa, i de cop, ostres, això constitueix una nova part de la teva vida. Clar, no sé si has arribat a... Tu ja em deies, jo estic absolutament en pau, sempre has estat en pau. Continues estant-ho?
1: Més. Molt més. Sí, hi ha alguna cosa... que jo crec que tots les persones adoptades del món sencer tenim, i que he tingut algunes converses amb altres persones que m'han vingut, ostres, Rosa, sabia que tal, o sigui, que ahir m'han demanat, doncs, parlar algun dia o compartir, que és que les coses se't posen com molt a lloc, ja tu tens un buit. Tens un buit perquè hi ha una part de la teva història que tu no saps, i hi ha una part del qui sóc que no el tens completat, per bé, per mal, pel que sigui, no sé quina serà la història, no? Però hi ha alguna cosa que et recomposa, no? I que de cop i volta et fa sentir més segur. Perquè, bueno, tots tenim les nostres històries, no? En aquest cas, bueno, és aquesta, tots tenim les nostres ferides, les nostres històries, els nostres traumes, el que sigui, no? Doncs els adoptats tenim el trauma del naixement, de l'abandonament, de... Llavors, aquí alguna cosa se't col·loca. I jo no sé, la Glòria, jo la veig una persona molt lluminosa, evidentment tots tenim les nostres foscors, no? Però em passa una cosa molt curiosa, que qualsevol persona que li dona per opinar d'ella... Em cabrejo? Bueno, saps?
0: O sigui, de la sang no se'n pot parlar.
1: No puc suportar. O sigui, una vegada allà una veïna que deia, com que no sé què, però ves que la Glòria va fer... I jo, saps, t'ho juro, pensava que em sortien a insultar-la, eh? Allò, no, calla, cony, tu què saps? Tu què has de saber de la vida de la Glòria? Va fer el que va poder, saps? O sigui, no sé, em surt una cosa com molt, i sobretot també com de defensar-la moltíssim, no? En el seu moment, tot el que li va passar, tot el tema de la malaltia mental i tot plegat, jo, hòstia, em fa una ràbia si no es va sentir acompanyada, si s'hi va sentir molt, si s'hi va sentir poc, qui va estar allà, com no sé quantos...
0: Quina malaltia mental?
1: D'alguna manera patia algunes dissociacions i llavors a vegades en alguns moments de suposo trauma, doncs se li va partir l'ànima, val? Llavors això és el que li va passar. Llavors ella en alguns moments vivia alguna altra realitat, no? Clar. I això, aquí també vaig començar a investigar a tot aquest tema, també porto temps allò plan parlant amb metges, no, que t'expliquen, jo, però què és això, què és exactament, parlant inclús en primera persona. De fet, vaig tenir la sort de ser la pregonera d'un esdeveniment que es diu Orgull Boig, no sé si a la...
0: Sí. Sí.
1: De l'Orgull Boig, un any, i ho vaig fer molt pensant, bueno, a mi també, perquè jo, tots, no? Em sembla que és dos de cada tres, hem passat en algun moment així. Jo, quan tenia 20 i poc d'anys, vaig tenir una depressió, i molt bé, la vaig superar i tot plegat, i vés a saber el que la vida em depararà, no? Però no només perquè jo també havia sigut una de dues de cada tres, sinó també en honor a la meva mare, no? I em va fer molta il·lusió.
0: És una història, de veritat, increïble, i que estaré a l'expectativa de veure...
1: A com... veure...
0: No, només com a...
1: Sí, me'n surto, hòstia,
0: segur
1: porto 12
0: que...
1: anys. Sí, sí, vaja, no, jo crec que me'n sortiré.
0: Sí.
1: Me'n haig de sortir perquè sí, perquè mira, avui és un dia clau. Això que està passant...
0: Per què? Avui...
1: Sí, perquè jo no n'he volgut parlar molt d'això, n'he parlat molt poquet, inclús alguna vegada en alguna entrevista m'havien fet alguna pregunta i quan ja era la tercera... en algun company vostre li havia dit no, prou, i havíem hagut de tallar, no? I em sap greu, perquè en aquell moment és que em sortia, però em sortia, deia, és que no, ja sé que hem dit que sortiria algun tema d'aquests, però és que no, ara mateix no em surt, no? Però ara crec que estic en un moment de molta acceptació de tot plegat, que ja he paït moltes coses i que ja estic en un altre procés, i que és un moment que ja és un bon punt de partida, que crec que puc començar a tancar tota aquesta investigació i començar a donar forma a tot plegat, si tinc sort i trobo els partners que siguin necessaris.
0: Jo, vaja, m'encantaria veure-ho en el format que sigui, de la forma que sigui, estic convençut a més o menys que serà així. T'he d'agrair profundament la decisió de venir i explicar-ho d'aquesta manera, perquè ha estat meravellós, i vaja, insisteixo, amb unes ganes immenses de veure-ho plasmat en alguna de les teves formes, que sortosament tu tens una activitat professional que t'ho permet. Hi ha altra gent que no pot plasmar-ho, això, no? Es queda a dintre i tu la teva possibilitat és treure cap a fora.
1: I així ho podré compartir
0: no,
1: amb totes aquestes persones que potser també porten dins alguna d'aquestes coses, no? I
0: com a tu t'ho passa veient un reportatge a la televisió.
1: Exacte.
0: No? I que et va sentir identificada i et va en fi, crear aquest motor perquè acabés passant aquestes coses que han passat. Doncs la Rosa Voladeres, insistim, actriu, però que a més té aquesta història molt particular que s'ha tornat a repetir aquest Nadal, que és el retrobament, bueno, retrobament, no? El retrobament, perquè ja fa molts anys que ho feu, i a més no només us veieu a Nadal, però aquesta part de la família que fins que no em va tenir, doncs, això, 40, no va saber que existia. Ha estat un gust, de veritat, Rosa, un plaer.
1: Moltes gràcies, Xavi, i t'agraeixo moltíssim, perquè m'has fet sentir molt bé durant tota l'entrevista i és un plaer.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Ara tornem.
3: La repesca amb Marina Arbós. Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: Sol, Vacances i RAC 1.
1: RAC 1.
2: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: RAC 1. Tots som un milió.
3: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
4: Bon dia.
3: T'han fet alguna cosa? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
3: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
6: Hola, buenos días.
4: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
5: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
7: està fent gran.
6: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
8: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
1: RAC 1. Tots som un milió.
0: Amb l'aplicació de RAC 1 tens tot a cop de clic.
9: Descarrega.
0: Podcasts exclusius.
9: Streaming.
0: Doble reproductor RAC 1 i RAC més 1.
9: Contingut a la carta.
0: I escolta el que vols, quan ho vols.
9: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
10: Bona nit, són les 10, 111 morts i 87 ferits. És el balanç provisional dels danys que ha causat el terratrèmol de Colòmbia. Recordem, ha tingut una magnitud de 7,4 graus i ha sacsejat l'oest del país, encara que també ha pogut sentir-se als països veïns. Per cert, de rèpliques, se n'han comptat més de 20. De moment, es confirmen 61 edificis col·lapsats i més de 1.500 habitatges afectats. El president, Abelardo de la Espriella, ha declarat la situació de desastre natural i ha demanat unitat als ciutadans davant de la tragèdia.
11: Hoy todos los colombianos, sin distingos ideológicos ni políticos, tenemos que unirnos frente a una sola causa, que son las víctimas de este desastre natural. El gobierno nacional atenderá esta tragedia como corresponde y le vamos a dar la mano a todos los colombianos, con la ayuda de Dios.
10: Per cert, que l'ambaixada d'Espanya a Colòmbia informa que no té constància de ciutadans espanyols entre els afectats. Per la seva banda, el president Salvador Illa ha traslladat suport i solidaritat al país llatinoamericà en un missatge a X i ha assegurat que Espanya està amb Colòmbia. Demà, a les 9 del vespre, tancaran els accessos al massís dels Ports i la Serra de Montsant. El nou ser l'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, ha recordat que el parc de Collserola, a Barcelona, des d'on només es veurà l'eclipsi de manera parcial, continua tancat per la pesta porcina i està prohibit anar-hi.
12: Tots els espais protegits que tinguin un lloc on es permeti una visibilitat privilegiada del fenomen, nosaltres tindrem una vigilància. En el cas de Collserola, doncs, com ja sabem des dels últims mesos, des que es va declarar el brot de la pesta porcina africana, doncs, no es permet l'accés al medi natural, per tant, mantindrem la mateixa vigilància que estem tenint durant tota aquests últims mesos sobre la zona.
10: Pels habitants de l'àrea metropolitana, Renfe posarà un tren addicional després de l'eclipsi que anirà de Tortosa a Barcelona. Sortirà a tocar de les 10 de la nit i arribarà a l'estació de França gairebé a la 1 de la matinada. I la crisi migratòria a Ceuta, que segueix generant titulars aquesta tarda, s'ha pronunciat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, que ha reclamat activar un centre d'internament per a estrangers amb l'objectiu de poder atendre les persones migrants que tinguin les seves necessitats bàsiques cobertes i agilitzar-ne la seva expulsió. A més, ha demanat més presència policial i militar als carrers.
13: Un incremento sustancial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y también tiene que formar parte el mantenimiento de la movilización del ejército en nuestras calles, en nuestras vías públicas, en las infraestructuras críticas y estratégicas, hasta tanto se vuelva a la normalidad.
10: Per cert, que el Marroc ha reclamat a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que hi ha a l'Estat, tant els que van entrar per Ceuta el 30 de juliol com els que estan sent atesos en altres centres a la resta del país. El titular de de justícia marroquí també recorda que el millor lloc on poden ser aquests menors és amb les seves famílies, a la seva terra natal. Ha afegit que el Marroc no està disposat a abandonar els seus ciutadans. I ara temps pels esports, Martí Villegas.
7: Aquesta tarda el Barça ha fet oficial la cessió d'Araujo al Liverpool. L'operació s'ha tancat en forma de cessió fins a final de temporada i amb una opció de compra de 55 milions d'euros. A més, el Liverpool es farà càrrec de la totalitat de la fitxa del jugador. A banda d'Araujo, també s'esperava tancar en els pròxims dies la sortida de Rooney Verdagi, però a l'entrenament d'aquest matí el jugador s'ha fet mal al genoll i tot apunta que podria tractar-se d'una lesió greu. Encara en la carpeta de sortides, avui el Barça ha rebutjat la primera oferta del PSG pel fitxatge de Ferran Torres, que seria d'uns 40 milions d'euros. Un Ferran Torres que ja ho té tot acordat amb el PSG i que vol evitar incorporar-se a la disciplina blaugrana dimecres, el dia en què hauria de tornar de les vacances. I un últim apunt, també en clau Barça, el club ha comunicat que Quique Nazaret pateix una lesió a la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra. S'estima que el temps de baixa sigui d'aproximadament 4 setmanes.
10: Hores d'ara tenim actius alguns ruixats localment intensos a l'Alt Pirineu i al sud de Catalunya, que al llarg de la nit s'aniran desfent. No se'n descarta algun al litoral i prelitoral tarragoní fins a mitjanit. De cara demà al matí tindrem un temps estable amb un cel enteranyinat pels núvols alts a la meitat oest i alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. De cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que donaran lloc a alguns xàfecs dispersos que al vespre poden acabar arribant a punts de l'interior. Seran localment intensos, sobretot a les comarques del Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès i la Garrotxa.
0: Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
14: Papallaó, la repesca! I avui, a aquesta hora, descobrim la història de cinc reines que van canviar el món. I ho fem de la mà de la Cristina Morato, que ha escrit un llibre sobre això. Per això, avui recuperem l'entrevista que li va fer la Noemi Polls a la primera pedra.

0: Ella murió de una apoplejía y con un legado extraordinario. Este es un libro donde hay mucho trauma, muchas mujeres traumatizadas por una infancia terrible, una infancia de abusos, una infancia de abandono y una infancia de muchísima crueldad. Y es imposible sin estas infancias que forjan el carácter de estas mujeres que hubieran podido luego soportar los reinados que soportaron en un mundo de hombres rodeadas de intrigas y de amenazas. Y en Hollywood era lo mismo. Ninguna de ellas, ni Ava Gardner ni Rita, hubieran podido ser las que fueron y aguantar lo que aguantaron si no hubieran tenido estas infancias que forjaron su carácter.
1: Doncs us recomanem moltíssim aquest llibre, Reines de Leyendas, de Leyenda, de Cristina Morató, que és un llibre que val la pena llegir quan tingueu temps, perquè és un llibre que té molt contingut, però et demanarem, Cristina, que no deixis de treure pols i de fer d'arqueologia, com deies.
0: Jo vull ser...
1: De totes aquestes dones.
0: Jo vull ser, ja, vamos a ponerle el títol, jo vull ser la Indiana Jones de les mujeres.
1: M'encanta, m'encanta. Sí, sí, doncs mira, ja et donem aquest
0: títol directament. La Morató Indiana Jones, perquè en busca de la mujer perdida.
1: En busca de la mujer perdida, que jo crec que n'hi ha moltes encara, desgraciadament, n'hi ha moltes. Aquí hi ha molta feina per fer,
0: Cristina. Por favor, si cada vez que abres un libro te encuentras con infinidad de nombres a pie de página, eso sí. Pero si buscas bien y tienes interés, las encuentras,
1: A ver, las ailes, i tant que sí. Doncs, com dèiem, aquest llibre de Plaza i Janés que la Cristina Morató ens acaba d'explicar ara brillantment. Moltíssimes gràcies, Cristina.
0: A vosotros.
2: Ai, que maco! Així sona la repesca!
3: I cada dia, abans de marxar, abans d'acabar el programa, posem una mica de música amb aquest joc que hem anomenat Cançons Encadenades, en què la gent de la ràdio es fa recomanacions musicals. I avui, nominat pel Benet Iñigo, ens acompanya el David Valverde, que és un dels tècnics d'aquesta casa. Què tal? Bona nit, David, com estàs?
4: Molt bona nit.
3: Com va l'estiu?
4: Doncs molt bé, tranquil. Aquí a la casa sempre és tranquil l'estiu.
3: Sempre s'està bé. Sí. A veure, quina cançó ens portes?
4: Doncs mira, us porto una cançó d'un grup que és el meu grup preferit, un dels meus grups preferits, que és Izal. Izal és un grup de Madrid, tot i que el seu cantant és navarrès, i és un grup que m'agrada molt. Vaig poder ser, per sort, al seu concert de comiat del Palau Sant Jordi. És un grup que, malauradament, ja no toquen
3: junts.
4: Però que segueixo escoltant les seves cançons a Spotify, això sempre ho tindrem. I he triat una cançó que, des que vaig ser pare, pren més sentit que mai. I és una cançó que es diu Pequeña Gran Revolución.
3: I tant, no? Des de que vas ser pare, suposo que casa teva ha canviat una mica.
4: És una cançó que ara em poso i em fa plorar.
3: Oh!
4: Sí,
3: i l'havies escoltat abans,
4: sí,
3: també,
4: sí,
3: i no
4: sí,
3: et feia plorar i ha canviat el significat?
4: Correcte, sí, totalment.
3: Perquè tu, explica'm exactament què significa per tu aquesta cançó.
4: Bueno, aquesta cançó és una cançó que ja m'agradava molt abans, però després de néixer la meva filla ha sigut aquesta petita gran revolució, no? Aquella coseta que tens a casa i que et trastorna la vida, que et fa canviar radicalment la teva situació, però que t'omple d'alegria cada dia.
3: I digue'm un moment en què et recordis escoltant-la. Pot ser de la primera fase, diguéssim, de la que tu descobreixes la cançó o ara que ja ets pare?
4: Sobretot quan va néixer l'Ona, sobretot són els moments que la tenia en braços i era aquella coseta petita que feia recordar-la molt a la cançó.
3: Li has ensenyat la cançó a la teva filla?
4: Sí, li posem a casa i tant.
3: Ara falta que aprengui a cantar-la.
4: Ara falta que aprengui. De moment està amb el pot petit a tot.
3: I un moment en què no l'escoltaries mai?
4: Ostres, un moment que no l'escoltaria mai... No sé, és una cançó que sempre és bona d'escoltar. A mi m'agrada molt escoltar-la perquè sempre et porta a moments bons.
3: I acabem. A veure, qui de la ràdio has decidit nominar perquè vingui aquí a portar-nos la seva recomanació?
4: Doncs jo he nominat a l'Enric Soto.
3: Ah, un altre tècnic.
4: Company tècnic de la casa, company tècnic d'exteriors.
3: Molta endogàmia, eh?
4: Sí, sí, és que si no ho fem entre nosaltres...
3: No, no, està bé, està bé, està bé. Doncs moltes gràcies, David. Nosaltres marxem. Gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Pequeña Gran Revolución d'Izal.

sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Senyores, senyors, bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs. Continuem esperant el desenllaç de les futbol novel·les a Can Barça, perquè n'hi ha més d'una. Entenguis el neologisme futbol novel·la que acabo de treure'm de la màniga o del barret, com el fenomen habitual que aquesta època de l'any consisteix en un serial inacabable per saber si un futbolista canviarà de club. Si no hi ha un gir copernicà completament impensable, Rodri jugarà al Barça i Ferran al PSG. Però els acords no estan tancats al 100% i l'últim capítol no arriba mai. Tampoc avui. Però tranquils, que arribarà. Arribarà. Ara, per futbol novel·la, la de Julián Álvarez. Seria d'aquelles que no té final, que dura anys i panys, i, de fet, segons alguns, potser el millor seria deixar de mirar-la i buscar-ne alguna de nova enmig de l'oferta estiuenca. Fa dies que dèiem, a bombo i plateret, alguna cosa així com... Tots pendents del dia 10. És el dia que Julián torna a l'activitat amb l'Atlètic de Madrid. Tindrà una conversa decisiva amb Simeone. Doncs bé, Julián ha tornat a la feina, però Simeone no hi era, perquè s'ha autoconcedit 2 dies de descans. I el Barça, evidentment, esperança. Tot i que, vaja, esperança d'esperar-se, eh? No de tenir esperança. Tot i que també és veritat que... Segons informen els companys de Mundo Deportivo, la plantada de Simeone a Julián no ha fet cap gràcia al futbolista, que potser es planteja un final no tan rodó de la relació amb l'Atlètic de Madrid. De seguida en parlarem, anirem cap al Metropolitano per saber què és el que pensen el club i què és el que pensa el jugador. I si és veritat, que segur que sí, que s'està rumiant de canviar el plantejament i la tàctica per vestir-se de blaugrana, que és el que ell vol. El que, en cap cas... o, com diria Gaspar, baix cap concepte, podem qualificar de futbol novel·la, és l'arribada de Ronald Araujo al Liverpool. Ha estat una sèrie ràpida, d'aquelles que es ventilen en un parell o tres de dies, en un cap de setmana, un llampec, vaja, perquè Araujo ja és al Regne Unit, i avui ha fet les primeres declaracions vestit de vermell.
2: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
1: No, sí, ràpid, ja ho hem dit, que ha passat tot plegat. Ja és a Liverpool, jugarà amb el 33 i els anglesos tindran una opció de compra per 55 milions a final de temporada. Des d'aquí només ens queda dir-li good luck, Ronald.

0: L'actualitat del Barça ens deixa un últim apunt. La lesió de Roni Bardaggi a l'entrenament d'avui. No és oficial el diagnòstic, però és una lesió greu que l'obligarà a passar pel quiròfan. I no és l'única del dia en clau blaugrana. Quique Nazaret es perdrà l'arrencada de la temporada del femení per una lesió que l'allunyarà durant un mes dels terrenys de joc. Per cert, Harry Kane ampliarà el contracte amb el Bayern de Munic. Segons avança el Times, el vincle dels bavaresos amb el davanter serà fins al 2029. Té 33 anys i fins ara el contracte li quedava un any de vigència. I al Madrid falten pocs integrants per tornar a la feina. De fet, l'únic que falta és, com diuen allà, Jude Bellingham. Serà l'últim que s'incorporarà. Avui Mourinho ha conegut Konaté, Tchouaméni, Mbappé i Cucurella. I aquest últim, amb el somriure que el caracteritza, ja exerceix de madridista.
1: Hola madridistas, ya estoy aquí, muchas ganas de conoceros a todos, ha sido un gran día, el primer día y nada, esperamos trabajar duro, que sea un gran año y que podamos disfrutar todos juntos.
0: Tindrà feina, Cucurella, si ha de conèixer tots els madridistes, però vaja, ja ens entenem. Després ens sentirem més declaracions, però sabem que jugarà amb el dorsal 17. I abans de tancar el bloc futbolístic, un últim apunt. Gianni Infantino està més contra les cordes que mai. Avui, la UEFA, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, que és la confederació que agrupa el futbol de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib, s'han unit per oposar-se a Infantino. I atenció, perquè entre totes tres sumen 136 federacions, molt per sobre de la meitat que necessitaria l'encara president de la FIFA per mantenir el càrrec. En total hi ha 211 federacions, i això vol dir que Infantino n'hauria de convèncer, és una persona que en sap de persuasió, però no sé si tant, una trentena pel seu compte per mantenir les aspiracions. Molta trompeta, trobo, aquesta hora de la nit. 11:15, fem una pausa i comencem la tertúlia d'aquest dilluns 10 d'agost de 2026 amb Fernando Polo, Marc Marvà i Àlex Dalmas i amb la Laia Biurrun tocant els botons. Ja ho sabeu, com cada nit del món, benvinguts i benvingudes a la Nit Esportiva de Catalunya.
2: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
3: Ganarles el derbi es lo único que pido.
4: Volver a ser grandes.
5: Un altre sextet serà massa.
6: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
8: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: entra a l'estudi Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
1: Hola, Miquel, molt bona nit.
0: Bravo, sí, com l'altre dia. Ara serà un clàssic de l'estiu.
1: Molt bé, molt bé.
0: O sigui, ara en Quim, quan entri... Quan entri
2: a, les... a més, que fa concurs.
0: No, clar, clar.
1: Sí, sí, sí. Perquè m'aplaudeixen.
0: A jugar! Clar, ara en Quim, quan entri a l'estudi durant la temporada, si no l'aplaudeixen...
1: No, giraré cua, directament.
3: I d'on estan els aplaudiments?
1: Si no se'm rep amb un os,
0: clar,
1: la torno.
0: Perquè les dues últimes vegades que has entrat a l'estudi de RAC1 has estat injustament aplaudit. No, evidentment, aclamat hauria d'estar en Quim. Hem posat Quim aquest...
1: Sort que has rectificat, perquè si no ja estava marxant.
3: Marxat,
0: sí. Bé, sort que els talls estan carregats i ja us hauríem venut ja, però bé, en tot cas, Quim, clar, com que això de Julián és tan difícil, estem plantejant-nos alternatives i avui has demanat opinió a un dels nostres analistes de capçalera, que és l'Albert Blaia, en el que podríem dir el càsting del nou.
1: Doncs sí, i l'Albert ens proposa tres noms. Comencem.
4: Un dels noms que crec que més encaixa al Barça de Flick és el de Jorge Micautadze, que ja ha sonat. El georgià del Villarreal em sembla un perfil de davanter molt similar a Julián, salvant les distàncies. És un jugador molt agressiu per anar a l'espai, un futbolista que té bona capacitat per llegir el joc, associatiu, que sap jugar entre línies, té gol i a més pot caure a banda, que crec que és un dels requisits indispensables que necessita el futur nou del Barça. Crec que no pots anar amb un nou fix a l'àrea i per això Micautadze, que està acostumat a més al Villarreal a jugar amb una altra punta, a combinar molt, crec que és un jugador interessant. A més, ha fet bones actuacions aquesta temporada al Villarreal. Veurem si el deixarien sortir, perquè és una de les peces claus de l'equip d'Íñigo Pérez.
1: Jorge Micautadze, georgià, té 25 anys, fa 1,76 m d'alçada i aquesta temporada, en 43 partits amb el Villarreal, ha fet 16 gols i ha donat 6 assistències. És el davanter centre titular també de la selecció georgiana i de fet va tenir un paper destacat a l'Eurocopa 2024 amb 3 gols en 4 partits. Va ser un dels pitxitxis del campionat perquè n'hi va haver molts, perquè hi va haver un grapat de jugadors, ara sí. Recordo 5 o 5 i 6, entre ells hi era Dani Olmo, que havien marcat 3 gols. El club groguet el va fitxar de l'Olympique de Lió, on va fer 17 gols en 47 partits la temporada 24-25. El seu valor actual de mercat és, segons Transfer Market, de 30 milions. Pràcticament el mateix que en va pagar el Villarreal l'estiu passat en el fitxatge més car de la història
0: una
1: del
0: una quarta
1: club.
0: Part de Julián, o sigui que no...
1: I té contracte fins al 2031. De fet, ha fet només una temporada amb el Villarreal. El valor de la clàusula de rescisió no és públic, pràctica habitual del club groguet, de no dir-ho.
0: Això en el cas de Micautadze. Què més, Quim?
1: Segon nom.
4: Jo segueixo entestat amb el nom de Krupp i crec que encara que estigui lesionat, de fet, és una bona opció, un bon moment per intentar firmar-lo. Per què? Doncs perquè al final és un jugador de només 20 anys que tu estàs firmant per 7 o 8 anys i que es perdria 3-4 mesos de temporada. Tindries aquest temps d'adaptació per anar-lo entrenant, per anar-lo posant a to, i és un perfil de futbolista especial. Un jugador probablement dels fitxables que té més talent, és un jugador que té capacitat per moure's molt bé entre línies. El Bournemouth de Miraola ha jugat normalment com a segon punta, un futbolista amb moltíssima qualitat tècnica en espais reduïts per fer parets, per buscar l'última passada, per associar-se. Físicament encara està en desenvolupament, però té moltíssima qualitat i molt de talent en l'últim terç. Bon colpeig de pilota, ha marcat molt bons gols, de fet hi ha un Al City que és espectacular i és un perfil que segur que d'aquí poc sonarà també per equips grans.
1: Eli Junior Kurpi, francès de 20 anys, 1,79 m d'alçada, també té nacionalitat portuguesa, 13 gols en 35 partits la temporada passada amb el Bournemouth d'Anglaterra. 12 d'aquests 35 partits sortint des de la banqueta. No ha estat titular indiscutible per Andoni Iraola. Com ens deia l'Albert, ara està lesionat. Es va trencar el cinquè metatarsià del peu dret a finals de juliol en un entrenament de pretemporada i s'haurà d'estar de baixa en principi fins a l'octubre o al novembre. No ha fet encara el debut internacional absolut. Sent francès és potser més complicat que...
0: En atac tenen sí, un excedent increïble.
1: Tenen el que volen. Sí que és habitual a la selecció francesa sub-21. Segons Transfer Market, val 70 milions d'euros i té contracte fins al 2030. El Bournemouth en va pagar per ell el 15 milions al febrer del 25 al Lorient, club amb què va acabar la temporada i va ser campió de la segona divisió francesa i màxim golejador amb 22 gols i també millor jugador de la categoria. Com Micautadze, també porta només una temporada al club on està jugant actualment.
0: El Bournemouth, clar, 70 milions segons Transfer Market, amb el que remen en Anglaterra, doncs, vaja, els 70 segurament s'inflaran una mica. I per acabar, Quim,
1: el tercer.
4: I ja per tancar us llanço un últim nom que no ha sonat per cap gran equip, que té molt de talent, que el Jaume Molló sap que a mi m'agrada perquè comentant la Champions algun cop aquí a RAC1 l'he dit, que és el de Christian Cofané, el futbolista de Leverkusen, que l'entrena actualment Carles Martínez. No m'agradaria prendre-li un jugador del Carles, però evidentment Cofané a mi és un futbolista que crec que té totes les qualitats, tots els atributs per acabar jugant en un equip gran. És un futbolista amb recorregut, amb molta capacitat física per guanyar duels, molt de tacte. De fet, li van veure l'eliminatòria contra l'Arsenal per jugar lluny de l'àrea, per intentar combinar. És un jugador també amb bona capacitat associativa, té gol, 5 gols, 4 assistències amb 12 titularitats aquest any, va patir una lesió greu, té coses a millorar, però és una aposta més a llarg termini també.
1: Christian Cofané, camerunès de 20 anys, 1,89 m d'alçada, aquest és una torre, com passava amb el cas de Crupí, Crupí no era titular indiscutible, aquest ha començat més partits a la banqueta, 23 que de titular, 20, però, com ens explicava l'Albert Blaia, ha deixat molt bones actuacions, internacional absoluta amb el Camerun, va ser titular aquí sí als 4 partits de la seva selecció a la Copa d'Àfrica i va marcar 2 gols. El Leverkusen el va fitxar de l'Albacete l'estiu passat per una mica més de 5 milions d'euros. En mitja temporada amb el club manxec va sumar 8 gols i una assistència en 20 partits a la segona divisió espanyola. De fet, ell havia arribat al novembre a l'Albacete amb 18 anys per jugar amb el juvenil, però després de 6 gols en els 6 primers partits ja el van pujar al primer equip i el dia del debut contra el Racing de Santander va marcar el segon minut de partit. El seu valor de mercat actual és, segons Transfer Market, 40 milions i també és un jugador que porta només un any al seu actual equip.
0: Un de 25, Mikautadze, i 2 de 20, Crupi i Cofané. Són els noms que ens diu l'Albert Blaia. No sé si en teniu algun altre. I com ho veieu a nivell de perfils, l'Albert ens ha buscat perfils que tinguin mobilitat i que acompanyin l'atac, que no siguin un jugador fix, un pal de la llum allà al centre de l'atac per rematar pilotes. Vaja, vosaltres mateixos.
3: A veure, sobre els noms, a mi em sembla que tots és baixar un graó respecte a Julián. Això ho tenim clar, però arribarà un moment on el Barça haurà de fer. Per mi el que s'acosta més a Julián i no ha sortit aquí és João Pedro. A mi és el que em segueix semblant més a prop i en aquest sentit crec que el Barça tirava bé. Sobre els que ens ha comentat l'Albert, per mi jo em quedaria sense dubte amb Mikautadze. És un futbolista que a mi m'agrada molt i que crec que pot fer tots aquests condicionants que necessita el Barça. Per mi també és molt important que pugui tenir capacitat per adaptar-se a un hipotètic rol de banda, tot i que jo encara no veig a Lamine jugant per dins, però crec que algun moment arribarà i si tu fitxes a llarg termini ho has de contemplar. Hi ha més noms, sí, ha sortit el de Slani, que si no vaig errat encara no està fet, i a mi em sembla un molt bon jugador, em sembla un jugador que pot associatiu, un jugador que té envergadura, no és jugador de banda però pot caure a banda, i després per mi hi ha un gran oblidat, que en el seu dia hi havia molt hype i que ara sembla oblidat, i a mi em sembla que és un jugador que té gol i que ha portat per Flick.

0: mèdica amb el Leipzig, però no la va superar i continua sent jugador del Hoffenheim. Per tant, encara està al mercat. Esclar, quan hi ha un jugador que no fitxa per un altre club perquè no supera la revisió mèdica, entenc que aquí has de filar molt prim i saber molt bé què té, perquè si no pot ser que ensopeguis, encara que el futbolista, en teoria, tingui molt bones condicions.
1: Sí, no, de fet, el Hoffenheim va
0: fer un comunicat
1: dient que estava en perfecte estat i que seguia jugant amb ells, no? A mi el que més m'agrada, que tampoc hem tret el nom, i diria que és Julián el 10 i aquest el 9-75, és Oyarzabal. I fa moltes setmanes que ho repeteixo, però també, sobretot, hi ha un tema de l'edat. O sigui, no pots, per mi, amb Cofané o amb Krupi, tenen 20 anys. Llavors, tu estàs fitxant un jugador en el que el 15 de setembre, quan debutis a la Champions, doncs a veure com respon per primera vegada en el Camp Nou. Vull dir, hi ha certs condicionants quan un jugador arriba en el Barça, i per mi un és l'edat i l'experiència. Mikel Tadje, doncs, té una edat una mica més avançada, són 25, no? I per tant, sí. Partint que tots tenen un estil de joc bastant semblant i d'aquesta polivalència, però de tots ells, Oyarzabal està en 29 o està en 30.
0: 29.
1: 29, i vaja,
2: que passa que la Real Societat... Bé, ell no vol marxar de la Real Societat. Ell
1: I el preu ja són 70-75 milions.
0: Sí, que sé que estàs en amistat amb l'Atlètic de Bilbao, amb l'Atlètic de Madrid, i llavors si és a Donosti amb 75 milions a una setmana de tancar el mercat, potser llavors et rebien a cops de pedra, però sí, futbolísticament entenc el que dius.
1: Jo és el que crec que encaixaria més en tots els sentits, també fins i tot en un sentit de vestidor, en el que crec que Julián encaixaria molt ràpid.
2: Sí, és que tots els jugadors que entrevistava el Damià al Mundial, tots els jugadors del Barça a la selecció deien que volien que Oyarzabal vingués, o sigui que tindria les portes ben obertes.
0: De la Fuente agafaria copiar i enganxar l'11 del Barça, el col·locaria amb una samarreta vermella i ja està, i a la Lliga de les Nacions i allò on calgui.
3: Sí, jo crec que l'Albert ens ha dibuixat un escenari que potser molts no hi pensàvem i que és molt sensat, que és, potser no vindrà el gran nou que ha de substituir Lewandowski, que hom esperaria per un club com el Barça. Si no és Julián, i tal com estem explicant que estan les coses, no fa pinta que hagi de venir un futbolista consolidat, un autèntic caçagols, un killer. Llavors, crec que són perfils molt interessants els que ens ha donat l'Albert, i són futbolistes que poden funcionar. És veritat que és baixar el nivell respecte a Julián i els altres noms que parlàvem, i a mi em continuarà faltant, potser perquè sóc molt clàssic en certes coses, un rematador a la plantilla. Perquè hi ha escenaris en què et fa falta un Luke de Jong, un Larsson, que hem estat molts anys reclamant el perfil Larsson, un tio que el seu ofici sigui plantar-se al punt de penal i si té 5 minuts en té 5, si en té 10 en té 10, però rematar porteria. Que a vegades no és tan fàcil jugant doncs, com a jugar al Barça, al contraatac, amb velocitat, a l'espai, etc etc. No sé, ara diré una bestiesa, però demana-li el Chelsea per Marquiu, que no saben què fer-ne, o un futbolista d'aquest perfil, que potser no tingui tant nom, tampoc el tenia Luke de Jong, vaja. Més que Marquiu sí,
0: Sí, perquè tenia més trajectòria.
3: Però tampoc era un gran referent dels golejadors europeus, i per la feina que havia de fer va funcionar, tot i que molts li deien tronc i no sé què. Però a mi em continuarà faltant aquest perfil a la plantilla.
4: Mira, ara que ha dit això el Quim, m'ha vingut al cap un nom que no hem dit, que és Voltemade, que a mi em sembla que és un futbolista que et faria aquest rol, però...
3: L'apunto, Àlex, l'apunto.
4: No, a veure, quan et sentia parlar em venia al cap, Jo crec que aquest perfil el Barça l'ha de buscar amb Hansa, no? És a dir, és aquest jugador posicional, que encara és molt jove, però que et pot fer això. És que tot depèn cap a on vulgui evolucionar l'equip Flick, i tots els inputs que ens arriben i totes les informacions que ell va dient i que sembla que va, és cap a una línia davantera amb molt intercanvi de posició,
2: molta
4: intensitat, molta mobilitat.
2: El concepte és mobilitat.
4: Correcte, i és que el futbol modern t'està portant una mica cap aquí, no? Cap a mobilitat, però dins del mateix partit, dins de la mateixa situació, fins i tot dins de la mateixa jugada, i això és de tenir jugadors polivalents en capacitat d'anar per banda. Per tant, entenc el que diu el Quim, però crec que això ha de ser més una alternativa, i una alternativa tu la tens a dins amb Hamza, no?, potser. Jo és que sóc dels que crec, ja ho he dit al principi, per mi has d'intentar anar a buscar un primer espasa o acostar-t'hi molt, perquè l'alternativa com a nou, si arriba el Rodri, sigui a Molmo, sigui

0: amb Fermín, sigui amb Gordon, sigui amb Adeyemi, tu les tens. És a dir, jo crec que el rol Ferran...
1: Clar, tu tens les alternatives. El que et falta és...
0: Clar, és que
1: especialista.
0: Tu, el rol Ferran, perquè ens entenguem, jo crec que el tens ara ja, dins de la plantilla. Sigui el que sigui, no? Avançant aquest mitja punta més cap a davanter... O amb les dues incorporacions que tens.
2: És que a més, aquests dies ens recordaven que Ferran, en el fons, no era un nou, era un jugador...
3: El València jugava a extrem.
1: Però és que Oyarzabal...
2: Era extrem, que podia jugar pel mig.
1: Oyarzabal és el mateix cas, perquè són jugadors que, diguem-ne, que de naixement, futbolísticament parlant, al màxim nivell, són extrems, però acaben sent... perquè Oyarzabal no és tan ràpid, perquè Ferran no és tan fi, pel motiu que sigui, acaben sent... un punta, i és clar, ara mateix tu, quan te'ls imagines, els veus, en un 11 els col·loques de davanter centre. I arran del que deia l'Àlex, clar, et fa pensar que això de la mobilitat i de l'intercanvi de posicions, tornant a agafar el símil de la selecció espanyola, el recanvi o l'alternativa en els moments, diguem-ne, de desesperació és Mikel Merino, que seria el jugador que... et remataria qualsevol pilota penjada i que fa d'especialista en el joc aeri. I Voltemade el va fitxar al Newcastle per uns 70 milions l'estiu passat. No ha sortit com s'esperaven, ni de lluny, però és que, esclar, si el fitxen per 70 amb els calés d'Isaac, si vas a buscar-lo...
3: I Voltemade ha acabat jugant algun dia de mitja punta i fins i tot d'interior, vull dir que... No, però amb aquest exemple... veiem el campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, ha quedat dos vegades campió d'Europa, sense nou, que ha jugat Dembélé, i el seu substitut, que és aquesta figura de la que parla el Quim, que era Gonzalo Ramos, se l'han venut, i estan volent fitxar a Ferran Torres, i han fitxat el substitut de, a la dreta, no?, de Doué, que és Aquiluix, que és un extrem, i a l'esquerra potser es venen a Barcolà i volen portar l'extrem també de l'Àjax, i dius, i quin jugador revulsiu... No, tenen una mica en la filosofia clàssica que faria jo i faria qualsevol, però veus a l'equip de Luis Enrique o veus com ara Hansi Flick diu, no, si se'n va Lewandowski no vull un relleu d'un rematador. Aleshores penses, ostres, Déu-n'hi-do, en saben
2: bastant més que
3: nosaltres. No,
2: perquè de portes endins l'exemple del Paris Saint-Germain es posa.
3: S'agafa,
2: sí,
3: no?
2: S'agafa com a exemple de no es necessita necessàriament un nou, com tots tenim al cap que ha de ser, o que hauria de ser un nou.
0: És que el futbol va cap aquí, l'evolució. El que passa que el que sí que necessites és gol. Perquè tu, si et cauen els dos, et cauen molts gols. Llavors, tu has de buscar un perfil mòbil, estic totalment d'acord, però has de buscar... un jugador que tingui gol, perquè si no crec que el Barça aquí ho pot trobar a faltar. Clar. Per molt que generi, ho pot trobar a faltar. Mm-hmm. Per això et dic que s'ha d'acostar el més possible a un primer espasa, perquè jo crec que la plantilla del mig del camp cap a dalt, si alguna fortalesa li hem vist aquestes dues temporades de Flick, és el poder ofensiu i el que et genera, no? I que alternatives en tens, però et falta acostar-te a això.
1: 5 minuts i 11:45, fem una pausa per la publicitat i quan en tornem saludem algú que acaba de seure's a l'estudi de RAC1 i que el primer que m'ha dit és que aquí fa fred. Jo trobo que no, però amb el llenguatge sí, corporal...
2: Jo ja porto la rebequeta posada.
0: Té raó, eh?
1: No diguis res, que ho descobrirem després de la publicitat. Com si no l'haguéssim anunciat abans, però és igual. El descobrirem després de la publicitat.
3: El tapat.
4: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sextet serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
9: Torna la revista Solomoto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
10: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
11: 4.489. 04489.
10: Sèrie
11: 4004.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Una mica de The Killers a aquesta hora de la nit a RAC1. Sempre va bé escoltar els assassins perquè realment fan t'ho diràs, fan t'ho diràs.
1: The Killers, perquè la gent ens entén.
0: Ja ho he dit, The Killers. Marta Ramon, Marc Marvà, Àlex Dalmas, esteu bé? Teniu fred?
2: Home, una mica.
0: Una mica què?
3: Jo estic bé.
0: Estàs bé?
3: Bé, jo bé.
1: Jo amb la rebaqueta estic bé.
2: Perquè allà, no, allà aquell sector no toca tant.
1: La rebaqueta.
0: Hola, Fernando Polo, bona nit.
4: Bona nit.
0: El primer que m'has dit, s'han encongit d'espatlla, s'ha fregat els braços, tinc fred aquí.
4: Saps què passa? Que hi ha gent que té poca carn, que és el meu cas. I aquestes temperatures fa que, ostres, que ho patim, almenys jo.
0: Clar, no, mira, és que, a més, abans he vist el 324, no sé si és 324 o com es diu ara, o 3catinfo, no sé com es diu, perquè ja m'he perdut.
4: Perdut, sí.
0: Però és igual, ja ens entenem tots. Que
1: serà el 324 sempre.
0: Ah, exacte.
1: Bé, ja està.
0: Que a Barcelona la temperatura d'aixar fogó era de 34 graus al carrer, clar.
4: No, és brutal, si fa molta calor.
0: Estem molt millor aquí dins de 25.
4: Segur, això no hi ha dubte, però... Clar, hi ha gent que pateix de la gola, que és el meu cas, i l'aire condicionat ens deixa cau.
1: Uf, a mi també em passa.
4: Si hem d'anar a una tele o una ràdio a dir alguna cosa i el xorro d'aire ens mata, doncs és mal negoci. Hi ha gent que necessita el xorro a sobre de l'aire. I jo els veig que se li boguen els cabells, que i dic, sí, però aquesta gent, de què va? I a sobre tenen calor i estan amb un ventilador. I dic, no és el meu cas. I a mi, a la que em toca, doncs em mata. Però perdoneu l'incís
1: aquest. També ets dels que quan entra a un restaurant, quan li diuen, pot seure vostè en aquesta taula? I tu comences a calcular... D'on et ve el
5: ve
1: xorro,
5: no?
1: De l'aire?
5: No.
1: I canviar taula. Jo això ho he arribat a fer, de canviar de taula.
4: Efectivament. Soc dels que va al restaurant i quan em posen aquesta taula i tal, si en dos microsegons noto que em toca l'aire, m'aixeco i li dic, no tenia una altra taula? Ja monto el lío amb la meva dona, les meves filles... Home, però papa, que no... Que no. Tenim una altra taula? No. Doncs, o fora o adéu.
0: Clar, perquè les filles deuen dir, papa, no facis el numeret.
4: Ja, però tio, saps què passa? Que és que és mal negoci, insisteixo, és mal negoci, perquè em gastaré una pasta per acabar refredat i traient els mocs i sense veu, amb la qual segur que molta gent no coincideix amb mi, però a mi és el que em passa.
5: I a la terrassa, a 30 graus,
1: jo prefereixo el forn de la terrassa que està sota el xorro de l'aire condicionat.
4: Jo prefereixo la calor. I a mi m'encanta la calor.
1: Clar que sí, home.
4: I si me'n vaig a córrer o a caminar per qualsevol ciutat d'Europa o del món amb calor, cap problema.
0: Va, perfecte.
4: Sí, i amb el fred sóc una piltrafa humana. Això ja va a cadascú, no?
0: Però no, sí, sí.
4: Jo em puc posar 25 abrics i tinc fred. I fa calor, i home, sí, passo calor com tothom, però tiro.
0: A l'estudi de RAC1, sí, temperatura de confort,
4: ara
0: 25 graus.
4: S'ha notat que ho has tocat.
2: Aquests 25, no ho sé.
1: Que mira, però, jo crec que em trauré la rebaqueta.
4: Ah, veus?
5: Epa! Epa. És el grau,
4: S'ha notat.
1: El grau està notat.
0: Però del 24 al 25
1: ara molt millor.
0: Es trau la rebaqueta. Poses el 26 i es fot pantalons curts.
4: Miquel, ho has fet bé.
0: Perfecte.
4: Salutat.
0: No, home, jo pel vostre confort, el que sigui. Tinc
4: Gràcies.
0: Calor, però pel vostre confort, el que sigui.
4: Gràcies.
0: MundoDeportivo.com. Senyor Fernando Polo, Julián explota i avisa l'Atlético de què se plantarà.
4: Doncs sí, això ha estat l'amic Poquí, que crec que ha estat amb la Marta per allà, per aquelles terres angleses,
1: sí,
4: aquests dies.
1: Sí, entretinguts
4: i tal.
1: Hem estat, sí.
4: Clar, entretingudets i tal. I, clar, teníem el tema d'aquesta suposada trobada que volia fer Julián amb el Xolo, i que no s'ha pogut fer perquè el Xolo, quan tothom ha arribat a la ciutat esportiva, no hi era. Es veu que el tio volia anar a Eivissa, i tal com ha arribat a l'aeroport de Madrid Barajas, Adolfo Suárez, o com es digui, doncs ha dit, escolta, ja n'hi passo per allà, agafo la sombrilla, i allò, i la tovallola, i cap a Eivissa, que falta gent. I clar, l'altre pobre que ha anat a una clínica Vitas Arturo Soria de Madrid, que des de la zona pija, no, el següent, doncs, clar, s'ha trobat amb un pam de nas, perquè resulta que el tipus allà no hi era el Xolo. I com que no hi era el Xolo, doncs no ha pogut parlar amb ell. Però a més a més no és que no hi fos, és que no tenia ganes d'anar-hi, perquè a més a més ja estava amb els peus plens de sorra. Per tant...
0: Estava en remull.
4: Ha dit, bueno, el senyor Gilmarín tampoc hi era, també estava fora de vacances. Llavors què passa? Que no pot parlar amb ningú. I ell que anava amb aquella idea de la via dialogada i que volia explicar-los i recordar-los aquella promesa del mes de febrer... S'ha trobat allà, doncs, amb un pam de nas. I què ha dit? Doncs sí, s'ha escalfat, no és que ho hagi volgut fer conscientment, sinó que s'ha anat escalfant a poc a poc, i a la gent que tenia al voltant, i es veu que hi havia també algú amb poder executiu, d'aquí no es pot dir el nom, ha dit que, una frase textual, no contéis conmigo y me voy a plantar. Això el dimecres, no demà. Ell anirà demà, en teoria, ha d'anar a entrenar, perquè està citat. Però dimecres té la trobada amb el Cholo Simeone. Si aquell dia ja no pot parlar amb ell, se suposa que aquell dia complirà amb el que està... Bueno, amb el que té previst. El tio vol apurar les seves opcions de jugar al Barça, segons explica la gent que està al voltant seu. I això, evidentment, arriba al Barça. Perquè estan en contacte directe amb el seu representant, amb el seu agent. Que no oblidem que va venir a Barcelona i es va veure amb Deco, amb dos agents més, que eren López i Andibara, i diria que amb Laporta no es va arribar a veure, però va venir a l'hotel Torre Melina i va estar allà el mateix dia que arribava, o que estava a punt d'arribar, o que estaven tancant Gordon. És a dir, aquest noi sap que si vol sortir d'allà ha de muntar una tangana o dir que muntarà la tangana. Com a mínim avisar-los.
0: No contéis conmigo, me voy a plantar.
4: Des d'avui. Per què? Perquè ell volia parlar, volia explicar-los, volia recordar-los la promesa, volia dir que no era feliç allà, que no s'hi veia, que tu tens contracte i pots dir missa. Si l'Atlético no vol, no vol, però com a mínim ell volia dir-ho. I diuen recordar-los que li van fer una promesa. Si tu fas una promesa, el que has de tenir és voluntat de complir-la. Si no, no la facis. Si no, no et comprometis. Si no, no tiris el problema cap endavant, perquè el problema al final acabarà sortint. I aquest tio no ens oblidem d'una cosa, que tot i que sembli un bon jan i que sigui un tio educat, és argentí. I és el davanter de titular de la selecció argentina. És a dir, que una mica de caràcter també deu tenir. I suposo que ell veu que el tren passa ara. Perquè si el tren passa ara i l'agafes, vindràs al Barça de Flick. Si el deixes passar, vés a saber a qui tindrà Deco i a qui tindrà Flick de plan B, i si tira i funciona i fa gols...
0: S'ha acabat el bròquil.
4: És possible que s'hagi acabat. El Barça també diuen que el volen per ara o per l'hivern. És allò que la Marta va explicar fa temps, de que s'ho han de gastar ara o a l'hivern, perquè potser l'estiu que ve no poden. És més, crec que van demanar una extensió de crèdit, que una part li donen ara i una altra part li donen al novembre. Que això podria servir-te per encara també per fer alguna cosa al mercat d'hivern, si encara ho necessites. Perquè creuen que l'estiu que ve serà xungo en aquest sentit, per fer play. Perquè surts del Camp Nou i estaràs allà amb la coberta i la gent no podrà anar... I
0: has d'anar a jugar a Montjuïc.
4: A Montjuïc. I abans potser algun partit, no sabem si al Johan, que això va passar també. Llavors, aquest noi ara vol agafar aquest tren i se la vol jugar. I també perquè tinc la sensació que ell sap que el Barça li dona aquesta setmana. Perquè la setmana que ve... Aquest cap de setmana ja lliga, però el Barça no juga. Però a la següent ja juga. I a la setmana següent ja estaràs més enllà...
1: Que s'està el mercat.
4: Clar. A menys de dues setmanes de que tanqui el mercat.
0: I Simeone també ho sap, i per això se'n va dos dies.
4: Clar. Ah. Per Simeone la jugada perfecta, perquè, escolta, jo em trec del mig i allò que tu tenies preparat, jo no hi soc. No parlaràs aquí amb un holograma, amb el qual jo em trec del mig. I suposo que el Simeone, internament, dirà, escolta... Aquest lío, que ho resolgui qui li va prometre això. Si jo no hi sóc i vol parlar amb un altre per sobre meu i ho liquiden ells, doncs millor per mi, em rento les mans i ja li diran que sí o que no als altres. Ara bé, si no ha pogut parlar amb Gilmarín, aquí es trobarà dimecres, si demà no hi ha cap opció de diàleg més, serà de nou a Simeone. Ara, després Simeone li pot dir, escolta, nano, a mi...
0: No, clar.
4: Que registrin.
0: El que passa que la relació, pel que sabem, que té Julián amb Simeone és una relació, diguem-ne, que professional, però que tampoc no és de pare i fill, no? I, per tant, no és la relació més íntima que hi pugui haver, però si Julián pensava fins avui que d'alguna manera podia comptar amb Simeone, potser ara deu pensar que Simeone li ha fallat i que allà no pot comptar amb ningú.
4: Bueno, com a mínim és el teu superior directe i realment qui t'ha de demanar que vagis amb totes les pressions, que vagis a fer gols, que compleixis la seva tàctica... Tu sí que és veritat que li pots dir, escolta, jo entenc el que em demanis, però jo no estic ni moral ni anímicament preparat per seguir amb això. És que no m'ho crec, és que no em surt de dintre, és que jo no em veig aquí, i sé que tinc contracte i tal, però escolta, podem arribar a una solució? I ell diu, si ell, que és el que tindrà el problema aquí, que se'l trobarà cada partit, cada convocatòria, cada alineació, pot ajudar-me, doncs tot això que m'estalvio. Perquè és veritat que això, si Julián pren una mesura forta, que és no presentar-se a algun entren o alguna cosa així, o fer un comunicat o alguna cosa, això sí que és veritat que genera una situació a l'Atlètico de Madrid complexa, perquè això el que pot trencar és a l'afició. Pot haver una part de l'afició que digui, escolta, perdonem-lo, o una afició que digui, aquest tio l'hem de rebentar. I a cada partit anirem a rebentar-lo. I tu com a entrenador has de decidir si el poses a jugar i que el xiulin des del minut 1, amb la qual cosa t'estan xiulant la teva afició, el teu jugador referent, o no posar-lo perquè el xiularan i pot afectar l'equip. I llavors estàs tirant pedres contra la teva teulada perquè el teu millor davanter no el pots posar perquè te'l rebentaran i afectarà l'equip.
3: És que amb això que diu el Fernando hi ha una part que és...
4: Això ja és una qüestió que ha de decidir l'Atlètic.
3: Clar, però Julián també hi ha una part, Fernando, en la que jo penso, fas, entre cometes, el farol de dir, no em presento...
4: Després de complir,
3: Sí.
4: El que sabem és que ho ha dit.
3: Poso la contra.
4: Cal que ho porti a la pràctica.
3: Posem el supòsit que ho fa, d'acord? O tu tens unes que saps que, d'alguna manera, les promeses que vas demanar, no?, al febrer, en aquella reunió amb Gilmarín, i ell et va dir que, ok, tens aquest as que pot ser guanyador, o si no, t'estàs tirant al peu dels cavalls que et xiulin el primer dia en el Metropolitano, i tampoc ha de ser agradable per ell. Vull dir que si ell va tan a sac com no presentar-se en un entrenament o fer un comunicat, d'alguna manera ha de saber que té alguna carta ell per negociar pròpia, perquè si no...
0: No, clar,
6: o que va amb tot, i jo crec que Julián, si realment fa aquest pas, no se li podrà dir que no ha posat de la seva part per intentar sortir al Barça, no? Referent al que deia Fernando, jo repeteixo el que he dit abans, és que l'únic home que jo crec que pot trencar-ho tot això és Simeone. És Simeone perquè l'intenti ajudar o perquè digui, mira, esportivament, si tu no estàs disposat, doncs jo fins aquí, i per tant ara passa a ser un tema de club, i si passa a ser un tema de club, ja hi ha coses a manegar. Però està complicat igualment.
4: Passa que és complicat també, perquè és veritat que Simeone, per deixar-lo sortir, ha de tenir un recanvi,
3: clar,
4: de garanties. I cada cop queda menys temps perquè ell pugui tenir un recanvi de garanties.
6: Però Simeone està futbolista. I és, jo crec que és l'única esperança que té, perquè els altres no mouen res.
4: Sí, no, però mira, jo l'altre dia vaig fer un article que dic, se me'n va la olla, però després penso, dic...
6: Va!
4: Sí, perquè al final és clar, però...
6: Feia fred, no?
4: No, però si el Cholito Simeone va al seu pare perquè té una oferta del Manchester United que li triplica, i ell diu, escolta, jo som de l'Atlético i sóc el teu fill, però a quin donareu el triple? Home, fill meu, el triple no ho sé. Doncs, papa, em dona el triple. I a sobre seré titular, que aquí... Home, en tu jugo, però de vegades, doncs, tal. O al City. No et dic a l'United. Al City, que a més té opcions de guanyar la Champions League.
0: No, és que aquí el problema és el Barça.
4: I li demana al seu fill, a Simeone, com a entrenador seu, ell què fa? És empàtic, no és empàtic, l'ajuda, no l'ajuda...
1: És que això és superior a tot això, perquè és que el problema és que és el Barça.
4: Vale, ja, però... Bueno, jo no, ja no et dic que vingui al Barça o al Madrid, però el que dic és que al final, si l'altre li demana sortir i ell compta amb ell, què fa? El deixa sortir i no el deixa sortir? Jo el que parlo és que entre professionals s'entenen millor. I després, insisteixo, ho ha dit ell, si hi ha una promesa... Si existeix aquesta promesa, ja no et dic que l'hagi gravat amb el mòbil o amb una gravadora i surti en una roda de premsa i piqui el play...
0: Amb una

0: gabardina, una gabardina, un tiari amb dos forats i...
1: Vale. Però si te l'han fet, te l'han fet. Si te l'han fet, tu pots sortir a dir que te l'han fet i que te la va fer tal dia, en tal lloc i en tal circumstància. I pregunti-li a aquest senyor si és veritat o és mentida. Si tens això, per mi té el seu pes. Sí. Perquè si és cert i l'altre no ho pot negar, és un mentider. I si ho nega, tu també pots sortir a dir-li ets un mentider. I avui dia amb un tuit, amb un Instagram, amb un comunicat públic...
0: M'estàs dient, Fernando, que tindrem una setmana que em fota tant del Reconcant?
1: No, Miquel. Jo el que et dic és que Julián Álvarez, segons el senyor Joan Poquí, que a mi mereix tot el crèdit del món, ha dit això avui. I que això és un pas més dintre d'aquesta situació de tensió latent que hi ha. Perquè, a més, ja et dic, la setmana passada era solució dialogada. Anem a intentar-ho, anem a parlar, anem a treure la promesa, anem a parlar amb el Xolo.
2: Ara ja,
1: clar, si tu arribes allà i et trobes que no pots parlar amb ningú, dius, escolta, i insisteixo, si té la promesa, el que pots pensar és que m'estan torejant. Si no la tens, escolta, nano, jo no t'he promès res, contracte fins al 30 de juny del 2030, 495 milions de clàusula, que és el que diuen ells, que no sé si parlen de 500 o 495. Ara, si existeix la promesa, crec que, per molt que els contractes manin, el que et diuen cara a cara també té el seu pes.
3: I la promesa no és amb Simeone, pel que...
0: No, clar. Aquí és a Simeone. A Simeone ja està...
1: Perquè això és el que surt de la part de l'entorn de Julián, eh? Uh-huh. I el que arriba al Barça, que per això el Barça li dona... eines per anar fort. Tampoc és normal que tu facis una oferta i no et responguin. I primer l'Atlético va dir que era mentida que hagués arribat una oferta del Barça. I el Barça diu que el Barça va enviar l'oferta. Serà millor, serà pitjor, seran trams, serà cutre, salxitxera, serà el que vulguis. Però si tu envies una proposta, una oferta, en un mail al senyor Mateu Alemany...
0: No, i que...
1: O és que s'ha maculat una M allà, una lletra, i no ha arribat, i està a la bústia de sortida...
0: O sigui, Alemany...
1: Que n'hagués arribat un mail dient... No s'ha pogut entregar aquest e-mail. O és que els altres passen de tot.
3: Hi ha unes declaracions amb això que diu el Fernando de Laporta, crec que és en el Mundial, crec que és a Nova York, que diu, vam fer una primera oferta... I crec que la frase que fa servir és algo com va haver-hi alguns problemes en la missió...
0: Home, amb el fax del Madrid.
3: I la vam tornar a enviar. I jo crec que no és que s'haguessin equivocat d'AM, sinó que es van equivocar de mail. Potser el van enviar a Mateu Alemany i llavors no...
2: O potser la porta...
3: Van directament al no deseado.
2: Potser la porta s'estaven fotent del fet que l'Atlètic de Madrid no...
1: Van dir que li van enviar al Mateu Alemany. Sí. Va ser aquella oferta que va dir el Fabrizio Romano.
0: Sí.
1: I que tots vam recollir, vam comentar, però després surt de l'Atlètic de Madrid i diu que no ha arribat, que no se li ha fet cap oferta. I és allò que dius, escolta, és veritat o és mentida? A mi m'és igual si tal qui sigui, si és veritat, tal. I em van dir, és veritat, s'ha enviat, i s'ha enviat a l'atenció del senyor Mateu Alemany, que és, en teoria, la persona a qui se li han d'arribar aquestes coses, perquè és el professional que hi ha dintre d'aquell organigrama té aquesta potestat, que és el de rebre ofertes, vehicular-les cap a la directiva, cap a l'entrenador, valorar-les i respondre.
0: És que, al final, això... aquest problema...
1: I no oblidem que tot té latent també d'un mal rotllo de Laporta i d'Eco, amb Mateu... I les eleccions, i l'entrevista de Xavi, la resposta de Mateu... Sí. Tot és un lío.
0: No, evidentment. Hi ha ferides obertes per tot arreu.
2: Realment, si Julián Álvarez acaba arribant al Barça, serà un miracle. Sí. Perquè, ara mateix, els senyals van cap allà a la mateixa direcció. Sí.
1: Té moltes coses en contra, l'operació. Ara, ja et dic, ell ha de tenir algunes a la màniga per anar tan fort. A part del desig,
0: Uh-huh. Farem una pausa per la publicitat. En parlem amb en Fernando, tot i que havíem fet la tertúlia abans, perquè, clar, aquesta nit i aquestes paraules de Julián no contéis conmigo, me voy a plantar, que ha dirigit a gent del club en les últimes hores. L'han obligat a quedar-se al diari Mundo Deportivo una mica més del que és habitual.
1: La disculpa era aquesta, que el motiu era que tenia previst arribar una hora, però quan ha saltat això i hem hagut de retocar les pàgines, la web i les portades i articles que ja havia fets d'opinió i tal, doncs, clar, això... període estival de vacances fa que siguem menys i que haguem de multiplicar-nos.
0: Però vaja, al web i en paper, a Mundo Deportivo, ho trobareu tot explicat al detall.
1: Però per això ja he arribat tard.
0: Correcte, però cap problema. M'has fet passar calor, però a part d'això t'ho perdono tot.
1: Vols que et digui una
0: cosa? No, em diguis que ara, perquè he pujat tu.
1: M'entran entrant fogots. Deu ser parlo de Julián.
0: Quin paio. L'última, sobre això, i anem a la publicitat i després reprenem la tertúlia. Però sobre Julián, que té decidit plantar-se...
1: Què ha dit?
0: Bé, perdó, que ha dit...
1: En intern.
0: A nivell intern.
1: Potser és un farol seu, un òrdago, de dir, escolta, o em rebeu, o aquí munto la Mundial.
0: Però, en tot cas, a tu, el nas i l'experiència que et diuen que pot passar aquesta setmana, que, com ens deies, ha de ser la setmana en què això faci un canvi cap a sí o cap al no.
1: A veure, el sentit comú diu que no. El sentit comú diu que no, després de tot el que ha fet l'Atlético... I ha fet el Miguel Ángel Climarí amb les seves declaracions i el seu community manager. Al final és el club en si el que ho fa i els seus rectors, no? El mateix Simeone, crec que a Seúl també va dir, nosaltres ja ho vam parlar a través del Miguel Ángel i, i això és el que hi ha. Però el que passa que en el futbol jo he vist coses tan rares ja, tan estranyes. He vist Burofax, he vist Figo... d'un dia per l'altre amb la samarreta del Barça passar a portar la del Madrid, he vist allò de Neymar i un vicepresident del Barça dient que el 200% s'esquera,
0: sí.
1: I jo en aquest cas sempre diré això és que algú li va dir, perquè ningú s'inventa coses per cada retratada en una maroteca. No les tinc totes, el més normal és que no passi, però no les tinc totes perquè vés a saber si l'Atlético de Madrid és conscient d'aquesta promesa que li van fer, però el que vol davant de la seva afició és que hi hagi un daltabaix, una tangana, un liu, un escàndol, per dir, veus? Veieu? Què hem de fer amb això? Hem de mantenir això, una persona que està d'aquesta forma actuant contra el nostre club? Mai saps, perquè sempre hi ha les voluntats i les tàctiques i les estratègies de tothom. A vegades és una cosa el que es diu i després hi ha una altra. I el que estàs esperant és que es provoqui un moviment de l'altre per tu tenir l'excusa perfecta i dir, escolta, volíem quedar-nos-el, però amb aquest dement que tenim aquí, que ha perdut el cap i que s'ha trastornat i que està tirant pel terra el nom del nostre club. O no sé si el dia 19 juguen a l'Atlético a casa. Diria que és el 19.
2: Crec que sí.
3: El primer partit de Lliga, no?
2: Clar,
1: clar,
2: sí.
1: Clar. Si convoquen a Julián, que deien que la intenció del Xolo i el té a la convocatòria, quan diguin el seu nom a la megafonia...
0: 19, Atlètic de Madrid, Màlaga, un dimecres a les 9 de la nit.
1: Quan diguin el seu nom a la megafonia, o si surt al camp de titular, o si surt al camp de suplent... O... Quina reacció té la parròquia de l'Atlético de Madrid?
0: Ja ens ha dit el Javi Gómara, el periodista que segueix per Mundo Deportivo, sí, l'Atlético de Madrid, que haurà de demanar perdó. Haurà de demanar perdó.
1: No, el Javi també m'explica, que parla també ja avui, em diu, no, és que no sabem si muntarà la tangana. Si la munta, a l'Atlético li dirà, ok, ve estar a l'Arsenal o al PSG.
3: Clar, deixem sortir, menys el Barça. Però aquesta actitud, clar, però després... realment és al·lucinant.
1: Bueno, però també és veritat
0: que és rival directe. Tu creus que Aganzo entraria aquí o no?
4: Però Arsenal i PSG ja tenen, no?
1: Eh?
4: Però Arsenal...
1: Sí, però diu que l'oferta de l'Arsenal inclou a Gyökeres, que no sé com es diu.
0: Gyökeres,
1: el suec.
0: Sí.
1: El suec. Diners i un jugador, i el davanter. Llavors, tindrien uns diners, es traurien el problema de sobre i a sobre guanyarien un davanter. Amb la qual una cosa per l'altra, i no reforces el Barça. Però i si Julián davant d'això diu no, o Barça o res. I perpetuem la tangana al Metropolitano, o no poder fer-lo servir perquè és posar-te la teva afició en contra dels teus interessos.
0: No, és que clar, és que si això s'allarga d'aquesta manera, acabarem tots tocats del bolet.
1: Seria
0: més
1: surrealista,
0: més del que ho estem.
1: Mantenir un jugador...
0: No.
2: Jo crec que m'agafa una excedència.
3: No el convocarà, el 19, si sabés així.
0: Mira, per el 19, bueno, no, Atlètic de Madrid-Màlaga, i el 23, Atlètic de Madrid-Villarreal.
1: També a casa?
0: Dos partits a casa.
1: Seguits?
0: Sí.
1: Home, doncs...
0: Dos partits seguits a casa.
1: Estaria divertit, eh?
2: Està maco el tema.
1: Clar. Perquè una altra cosa, encara que es quedi el Barça fitxi un altre nou el dia 18, com rebran aquella gent el Julián?
3: Sí, sí, és independent, jo crec que...
1: És que això ja està...
2: És que ja ho té perdut.
1: Sí. Jo crec que això ja està mort. Molt vull dir... A veure, també el Griezmann va rebre i li va donar la volta, no? Però... Aquest no és un Atlético de pro. Aquest s'ha fartat de l'Atlético als 2 anys.
0: És el problema també de signar... Anys, eh? De signar...
1: Bueno, no, abans de 2 anys, perquè ja
3: jo
1: estava...
3: Abans.
1: Ja estava fent declaracions durant tot la temporada passada. Clar. Recordo novembre, febrer i maig i Mundial, en què va dir coses que deixava el seu futur en l'aire. És a dir, amb una temporada i escaig ja estava fins al monyo de, bueno, del que representa
0: sí,
1: jugar allà.
0: Sí, però en tot cas això s'ho podria haver pensat abans de signar per 6 anys, també, eh? Jo, perquè les coses com siguin. Al final que... signes per 6 anys i és un club que sí. No és el Barça o el Madrid, però que no ho posarà fàcil per deixar-te sortir després, que sigui a tothom menys el Barça és una altra cosa. Però que fàcil per sortir no t'ho posarà perquè, amb tots els respectes, no estàs anant al Sevilla o al València, estàs anant a l'Atlètic de Madrid.
3: Però amb això que diu el Fernando de promeses, jo crec que Julián també marxa del City en converses amb Simeone i sota sí, la, i el paraigües de certes promeses de canvi de manera de jugar, canvi de manera d'un joc molt més ofensiu... I quan arriba allà, els pocs mesos, se n'adona que les promeses també no han canviat. O sigui, no són tant com les que li havien promès. I aleshores, jo crec que la relació de Julián Atlètic de Madrid ja ve potser des del moment del fitxatge, en el que jo crec que és evident que l'Atlètic de Madrid ha canviat manera de jugar, però no tant com es deuria esperar Julián.
0: Ja veurem què és el que passa, però ens venen dies entretinguts, perquè Julián està enfadat, Simeone no l'ha rebut, s'està en remull a Eivissa, i el jugador argentí que pretén el Barça pensava que podria seure's amb l'entrenador per intentar explicar-li la seva vida i que es pogués desencallar la situació. D'aquí 6 minuts serà mitjanit, fem una pausa i continuem la tertúlia animada, el tu diràs, canviaré la temperatura de l'estudi, ja us ho dic ara, rebequeta.martaRamon, instruccions, t'aviso, no et posis a tremolar, tu diràs, tertúlia, una pausa i d'aquí 2 minuts hi tornem.
5: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
6: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
7: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
8: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
9: 20 de març de 1969.
8: I el número de la sort, el...
9: 11.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: RAC 1.
10: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
12: Escolta, descarrega.
5: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.

0: que diu Julián. I waited all summer to get to you. He estat tot l'estiu esperant-me fins que he pogut estar amb tu.
1: Què et sembla?
0: És que he estat esperant al principi de la cançó per poder-ho lligar. Perquè, escolta'm, m'ha vingut al cap Julián. Sí, això, Rebequeta, perquè ha baixat a 24 graus i ja té fred. Torna la Rebequeta.
1: No,
0: el Paulín és ell.
2: No, però et dic una cosa. Jo no sé aquí, però... A la nostra redacció és una batalla contínua.
1: Aquí també.
2: Sí, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Gent aixecant-se, dissimuladament, clic, clic, clic.
1: I crits, crits, eh?
2: I l'altre fent-se el longuis als 5 minuts, clac. Fins que algú diu, me cago en la... No, perdó, eh?
0: No,
2: està... Deixeu el puto...
1: Està reproduint el mateix que passa aquí.
2: Clar. Vol dir que és un tema que no està resolt.
0: No està resolt, no, com
2: Julián... I mira
0: Julián...
2: que posa bona voluntat,
0: sí.
2: Però...
0: Sí,
2: perquè,
0: sí.
2: Perquè també les empreses podrien dir, escolta, si us baralleu per això, que us donguin pel sac i us donin un abanico a cadascú, un vano i... o un ventilador.
3: Sí, sí, sí.
2: Però és que, saps què passa? Depèn d'on estigui la sortida, com a piqui el clatell o la closca.
3: Sí, és un expert,
2: No.
3: Però és que això deu passar a les cases de Catalunya.
0: No, sí, sí.
3: A mi em passa amb un ventilador.
0: 902...
3: El ventilador que hi cada una volta.
0: 902-477-100.
2: No?
0: Si teniu ventilador a casa o conflictes per la ventilació...
1: Catalans, com passeu les nits? Sí, o sense aire condicionat?
2: A casa meva és aire condicionat i ventilador,
3: Sí, eh?
0: O sigui, ara em ve aquí a ratejar i a casa té aire condicionat.
1: Jo he perfeccionat el tema de les corrents d'aire a casa meva. Quines finestres obrir, quines tancar, ara sí, ara el sol on és, el sol està aquí, aleshores tanca aquesta finestra.
3: Però
1: això, aquesta altra...
2: Això vol dir que ets una privilegiada, que té corrent. Perquè hi ha pisos com el meu...
1: Clar, que no n'hi ha.
2: No veus corrent... Saps quan hi ha corrent? Quan obro la porta...
0: I te'n vas a córrer.
2: No, quan obro la porta... No sé si és la porta de casa oberta. Saps? Com els pobles.
0: Els pobles passa
2: sí,
0: allò.
2: Aquí no.
0: Clar,
2: i a més que se m'escapa la gata.
0: Ah, com es diu la gata?
2: Lluna.
0: Lluna, records per la lluna.
1: La cosa és que estem descobrint avui,
3: Sí, home.
0: Sí, l'únic que hem d'acabar a 11:45 i jo crec que hauríem d'anar una mica per feina.
1: No, a 12:45, no?
0: Perdó, 12:45, sí, vaig bé.
2: No,
0: això segur, això entretinguts ho estem una estona. A veure, abans d'anar cap a Liverpool, perquè Araujo ja és red, hi ha dos casos paral·lels. Rodri i Ferran. Els dos els queda un any de contracte. El Barça en vol un, es vol desprendre de l'altre. L'oferta del Barça no convenç encara el City, però el convencerà. L'oferta del PSG no convenç el Barça, però el convencerà. Més o menys... Mira, espera, a les 12, un moment, sisplau.
1: Respectem els pitos.
2: Ara. Ah, què vols dir?
1: Home, són els pitos de les 12.
0: Els senyals horaris.
1: Els senyals horaris.
0: Respectem els senyals horaris, per favor.
1: Perdó.
0: Respectem els xiulets.
1: És que em distraiem.
0: Sí. Més o menys... Començo per tu, Fernando, que l'altre dia ja en vam mig parlar. Quantitats, fins on hauria d'arribar l'oferta de Rodri i què hauria de rebre el Barça per Ferran, més o menys, per on eren els trets?
2: Saps què passa? Que és que jo crec que el Barça s'ha de fer valdre en el cas de Ferran i entenc que el City es faci valdre en el cas de Rodri. Un ve de fer un gol a la Copa del Món. El vol... Luis Enrique, perquè si no es podia esperar un any. I si alguna cosa té el PSG són diners. Si tens el caprici de trincar-lo ara, quan el pots tenir l'any que ve acabant contracte i no paguen-li al Barça ni un euro, doncs jo crec que un mínim de 50 milions. I en el cas de Rodri, doncs... també s'ho faran valdre, perquè és un pilotador i ve de guanyar el Mundial no fent el gol, però sent... Igual que Ferran era suplent, Rodri és titularíssim. I el primer dia va estar malament contra Cabo Verde i a la que ell va començar a jugar bé, sembla que la selecció espanyola va agafar velocitat de creuer i tothom ha coincidit en que ha sigut un dels jugadors més capdals de la selecció espanyola per guanyar aquest campionat del món, amb la qual amb el caché que té, la qualitat que té, si el Barça el vol ara i no vol esperar un any, doncs a pagar. Jo crec que les operacions deuen anar més o menys. Potser una miqueta més, Rodri, perquè per mi té més caché que... Però...
0: I perquè representa més pel club del qual ve, també. Un capità, l'autor del gol de la final de la Champions, etcètera, etcètera.
4: Bé, a veure, jo crec que són dues operacions que estan condemnats a entendre's, no? En el cas de Ferran, perquè sembla que ja ha dit que vol sortir, i el cas de Rodri, perquè està en el punt que està. Crec que la setmana passada ens preguntaves aquí, jo posava exactament la xifra de 50 o més per Ferran, jo crec que 50 ja és un bon número... però crec que ara el Barça, si és hàbil, l'objectiu número 1 ha de ser que un et pagui l'altre, no? És a dir, que la sortida de Ferran et pugui pagar l'entrada de Rodri. I crec que per aquí va, no?
0: És per a dir, tant, primer Ferran a París i després Rodri a Barcelona?
4: No, primer, moltes vegades va paral·lel, no? Ho acordes a poc a poc i ho acabes fent, no? Però crec que hauria de ser l'objectiu i crec que anirà per aquí. Jo crec que el Barça estirarà la corda amb el PSG, que com diu el Fernando, doncs no li ve de 10, no? Si és que el vol ara, per anar per Rodri, per d'alguna manera quadrar-ho. Però em sembla que tenen relació tant els fitxatges com dins del camp, no? És a dir, allò que et deia abans, que jo crec que una sortida de Ferran i una entrada de Rodri fa que tu puguis moure alguns jugadors des d'una línia cap a l'altra, crec que a nivell econòmic també aniran relacionats.
0: Perquè, Marta, el PSG ofereix menys del que vol el Barça encara, eh?
1: Sí, el Paris Saint-Germain ha ofert de moment 40 milions d'euros, que és una oferta que el Barça ja ha rebutjat, ho hem explicat avui a RAC1. El Barça vol treure'n com a mínim 50 i també ho hem explicat, cap de les parts implicades vol que la negociació s'allargui, Ferran hauria d'incorporar-se dimecres, però l'objectiu és haver-ho tancat abans. Tot es vol resoldre per la via ràpida, tant el cas Ferran com formalitzar d'una vegada per totes l'arribada de Rodri.
3: És que clar, les dues situacions, hi ha un pacte entre club i jugador, o sigui, el club de destí, entre en aquest cas Rodri Barça i Ferran PSG, i en totes dues tant el Barça com el City saben que és l'últim any de contracte del seu jugador. O sigui, d'alguna manera, tots dos clubs també es volen desprendre, no? del jugador. Aleshores, si el Barça és capaç de portar Rodri pel preu que es ven a Ferran, jo crec que, o sigui, l'intercanvi, diguéssim, a pes... És increïble.
1: I després recordem que sí que hi ha vinculació entre les dues operacions, més que res per allò que ja vam explicar la setmana passada, que amb els variables pels quals es fitxa Ferran Torres en el seu dia, si el Barça ven a Ferran Torres per més de 55 milions d'euros, els 10 primers van a parar les arques del City. Que està bé recordar aquest element, que no em sembla...
2: La veritat que aquell contracte de fitxatge de Ferran, tela, eh? Tela.
3: Perquè si tenia molta lletra petita, eh?
2: No, si el renovaven havien de pagar 8 quilos per un jugador propi. Uh-huh. I ara si el venen i treuen una plusvàlua, depèn de la plusvàlua, has de pagar també.
1: Sí.
2: Allà el City va estar millor que el Barça, sembla. Uh-huh. No per res, eh? Són clàusules que s'han fet públiques, com a mínim a través dels mitjans, i que no s'han desmentit. Per tant, aquí el Barça no ho té massa bé. Jo, en aquest cas, sí que li afegeixo una variable, que és que en el moment que el Barça vengui a Ferran, hauria de tenir fitxat un davanter. I no parlo de Julián. Hauria de tenir fitxat un davanter. Perquè si no es posarà en la tessitura de que no té cap dels dos davanters centres que tenia l'any passat. I tot i que Ferran el veiem amb un peu i mig fora, i a més jo crec que ja el Barça un cop ell...
1: Però no creus que passarà això, Fernando?
2: Jo crec que sí.
1: Si es va per la via ràpida, que sembla que sí.
2: Clar, però el que vull és que el Barça... No, jo no ho sé si el té lligat. Si ho sabés, ho diríem. No? Mm-hmm. Si ho sapiguéssim.
1: Sí, ja ho hauríem explicat.
2: Clar, ja ho hauríem explicat, però com que no ho sabem, el que sí que crec és que el Barça el que ha de tenir és el 100% lligat a un futbolista, perquè en el moment que perdi a Ferran, tothom veurà que ha d'anar al mercat a fitxar perquè no té cap davanter centre. I ha perdut els gols de Lewandowski i Ferran d'una atacada. Dic
4: però
2: que
4: si
2: moment,
4: si
2: que
4: arriba Rodri...
2: Que perquè tothom visualitza que Ferran està fora, però mentre no signis el contracte de traspàs no està fora.
4: Jo, Fernando, tinc els meus dubtes amb això, eh? Jo crec que si t'arriba Rodri, tu l'alternativa a Ferran la tens coberta dins de la plantilla i igualment hauràs d'anar a per un davanter el que tu vols, però no per dos.
2: No,
4: jo crec que amb
2: Àlex,
4: Rodri...
2: Ho dic en el sentit que et veuran dèbil, perquè no tindràs cap davanter, i t'estaran esperant. Ja
3: amb diners, a sobre sabran que tens diners.
2: Clar, ja t'esperen, però a sobre et poden collar més per dir no teniu cap davanter centre, eh? Ara sí que no en teniu cap, perquè ja heu tancat lo de Ferran. Mentre jo Ferran no l'hagi tancat, sempre en un moment donat pot dir, escolta, m'ho he repensat, i em quedo amb un davanter que aquest any passat em va fer, crec que 16 gols a la Lliga, van ser?
3: Sí, 21 sí. En total.
2: I 21 en total. Sí, jo dic perquè és veritat que el Barça aquí ho estan fent molt bé a nivell de mercat, pel que sembla fins ara, I bueno, crec que hi ha satisfacció entre la gent, sobretot amb el tema Rodri, perquè molta gent no s'ho esperava i, home, és un cop perquè el Madrid el volia i vindrà aquí. Però és veritat que tu passaràs de 2 a 0. Arietes, allò, el nou. Encara que ha reconvertit, Ferran ho era i feia d'això. I en determinats fases de la temporada, Flick el passava per davant de Lewandowski. Llavors, clar...
0: Clar, com deia l'Àlex abans, no tens ni el titular ni l'alternativa. I algú hauràs de...
2: I el món del futbol ho sap. I allò és una carència i és una fragilitat. Mentre sigui, tinguis a Ferran... No, és que el vendran. Bueno, el vendran. Ja veurem si el venem. Segur que el vendrem, però encara no està venut. El moment que estigui venut, tu vas al mercat a buscar un davanter i vas amb aquella fragilitat. Per això dic que crec que el tenen.
3: I és Ferran, 21 gols, Lewandowski 20 més, i Rashford, que també ha marxat.
2: També, o sigui, va ser 14, no?
3: Per això, al voltant d'uns 55 gols.
2: Són molts gols.
0: No, clar.
2: Són molts gols.
3: L'únic que... Sí que no són els comptes de la lletera, els golejadors.
2: Bueno, també has d'afegir-li aquí els de Gordon, però... els de Dejemi...
3: Per això. A veure si tots ells...
0: I els migcampistes ofensius que puguin treure el nas per dalt, tipus Olmo, Fermín i companyia, o fins i tot els gols que feia Ronald Araujo.

0: no, mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta, hemos visto.
1: Aquest és Cucurella, no és Ronald Araujo, que sapiguem, encara Cucurella
2: el
1: que
2: farà serà... No,
1: farà vestir de blanc, de seguida l'escoltarem, Cucurella, amb el Martí Villegas, abans Ronald Araujo, avui en declaracions en la presentació amb el Liverpool.
3: Yo estoy convencido de que es una liga que potencia mis características y bueno, siempre tuve la ilusión de poder llegar a esta liga, es una gran liga con mucha competitividad y estoy ilusionado, sé que vengo una de las mejores ligas del mundo y con ganas de estar ya compitiendo.
1: És oficial, Marta, Araujo ja és del Liverpool.
4: Sí, que és on jugarà fins a final de temporada i el Liverpool es reserva una opció de compra valorada en 55 milions d'euros. El que és molt interessant per al Barça és que el sou de manera íntegra l'afronta el club anglès i, per tant, en termes de fair play, s'allibera una fitxa de les més altes del vestidor i fa espai a les noves incorporacions. Ara que estàvem parlant del nom de Rodri, doncs és interessant també en aquest sentit. Araujo buscarà refer-se com a futbolista, canviant d'aires després d'una temporada extremadament complicada, marcada per la seva expulsió al camp del Chelsea i tots els problemes de salut mental, sobretot sabent per boca de Hansi Flick que no seria titular aquesta temporada, amb la gran aposta per la parella Cubarsí-Gerard Martín a la defensa. En declaracions a la web del Liverpool, Araujo ha resumit el perquè d'aquest pas.
3: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
4: I ha descrit la rapidesa amb què s'ha produït l'operació Llampec, resolta divendres passat a la nit.
3: La verdad que fue todo muy, muy rápido, gracias a Liverpool, del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador y nada, no había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
4: Aquesta temporada a Liverpool portarà el dorsal 33, diu que és un número especial per ell perquè és el mateix amb què va debutar al Barça el 6 d'octubre del 2019 i també perquè té un significat especial per ell a nivell espiritual.
3: És un número que me gusta, es el debuté con ese número también profesionalmente, también tiene un significado para mí, es el número que usó mi Jesús los años que tuvo en esta tierra. Y sí, un significado también de fe y me gusta. No hubo dudas, le pregunté a mi familia, mis padres, y aceptaron, y mi mujer también, y tomé la decisión de usar el número 33.
1: El número 33 de Ronald Araujo, l'explicació no deixa de ser curiosa. S'entén el significat, però formalment no deixa de ser curiosa.
5: Bueno, per recuperar-se de la... O sigui, ell és molt creient.
1: No, que sí, que sí.
5: Va anar a Jerusalem,
1: sí,
5: sí. Recordeu.
4: Recordem, quan, sí,
5: per
4: sí.
5: Recuperar-se dels problemes de salut mental, fins i tot. Vull dir que segurament ell deu sentir que el va ajudar.
1: No, si no... Si no...
5: li està tornant aquest agraïment amb el número.
1: Sí, que sí, però que la forma, com ho diu... com si Jesús hagués jugat amb una samarreta d'un equip amb el 33 a l'esquena, sí, doncs no deixa de ser sorprenent pel meu gust.
6: Miquel, has fet aquí un similar, que no m'ho estic imaginant.
1: Home, és el que diu ell, literalment. Dit això, a veure, tot va molt ràpid, perquè això ens va agafar en directe, crec que era divendres, no?
7: Sí,
1: divendres a la nit. I sí, es confirma i ja el tens allà fent declaracions. Hi ha coses que s'allarguen molt, aquesta molt ràpida, i no sé si la veieu venir o no.
7: Jo no la veia venir, o almenys no de manera tan immediata, no? Però crec que és la millor sortida per ell i per al club, no? Primer de tot, Araujo crec que és un defensa... amb unes qualitats magnífiques, i això a vegades ens en oblidem, i crec que té un alt potencial. L'únic problema o l'única limitació d'Araujo és que el futbol de Flick va en direcció contrària al que són les seves característiques més fortes, no? Amb la qual cosa, això és el que explica que ha tingut dificultats, és l'arribada de Flick, bé, ja abans els teníem aquella sortida de pilota que volia Xavi, però des de l'arribada de Flick, amb la línia alta, la interpretació de cada jugada, de quan vaig endavant, quan defenso endavant, quan guanyo metres, això, tot i que ha anat millorant, li ha costat, i a vegades és veritat que a nivell numèric al Barça li faltarà algú, perquè no deixa de perdre un defensa, Però moltes vegades al futbol ens oblidem del que és més senzill. I aquí hi ha dos que hem jugat a futbol, no? Ara mateix, Araujo, és impossible que sigui aquest perfil Araujo o aquest perfil corrector o aquest jugador que et defensa molt bé l'àrea sense que tingui una base de continuïtat i de confiança. Ara mateix és impossible i en Flick no la tindrà. Per tant, tu no estàs perdent un defensa perquè si l'haguessis tingut a la plantilla segurament ja no t'ho hagués donat. Perquè per temps vital a la carrera de futbolista ell ara necessita aquestes dues coses. A Liverpool la tindrà i a més tindrà, ell ho ha dit en les declaracions, tindrà un context de Premier League que és molt més, que s'acosta molt més a les seves fortaleses, no? Amb l'anada i tornada, amb els duels, amb el que la meitat dels equips de mitja taula cap a baix, el primer objectiu és centrar pilotes a l'àrea, buscar la segona jugada, per tant, en això ell és boníssim. Crec que és la millor sortida per ell, per al club, perquè podrà incorporar algú o no, però si després acaba tornant, tornarà un defensa molt millor. I per al tema que deia la Marta, a més per al tema del límit.
1: Abans que continueu, Marta, ara que l'Àlex plantejava que el club es pugui reforçar o no per la sortida d'Araujo, de moment aquesta sortida obre la porta a fitxar un central o no?
4: De moment no tenim constància que així sigui, ja hem anat explicant que reforçar-se amb un central no ha estat entre les prioritats d'aquest mercat perquè Hansi Flick està encantat amb l'aposta que ha fet per Gerard Martín i amb com li ha sortit, i per això abans d'arrencar el mercat ja havia descartat l'opció de Bastoni, ja ho vam explicar en el seu moment aquí a RAC1. Sense Araujo la nòmina de centrals queda amb Cubarsí i Gerard Martín com a parella titular, Christensen ja recuperat i renovat per dues temporades, Eric García que apunta a tenir més protagonisme de lateral dret que no pas de central, i puja amb molta força el central del filial de 21 anys, Álvaro Cortés. Cortés ho està fent molt bé aquesta pretemporada, està deixant molt content Hansi Flick i ja va dir públicament a Anglaterra que la seva etapa al filial s'ha acabat, però que prioritza quedar-se al primer equip malgrat tenir ofertes. Cortés, en tot aquest context, té molts números de quedar-se al primer equip, però encara no li han comunicat si serà així. Almenys no a dia d'avui, no té notícies que es quedi segur 100% al primer equip. Caldrà veure com evoluciona el mercat i si hi ha alguna oportunitat d'última hora i veure quin comportament té al respecte a la direcció esportiva del Barça. En tot cas, una opció com la de Laporte, que s'havia ofert al Barça, de moment no és opció perquè l'Atlètic Club voldria uns 70 milions d'euros per ell. Per tant, o bé Cortés o bé una oportunitat de mercat que

0: futbolistes que s'han fet, que tinc la sensació que el que volia l'entrenador amb el seu model de joc i amb la direcció esportiva s'estan anant molt de la mà, i que Deco està aconseguint d'alguna manera, no? L'entrenador i la direcció esportiva es deurien asseure a principis d'estiu o quan es va acabar la temporada, i l'entrenador fa una carta als Reis i llavors el club la valora i decideix esportivament què és el que necessita o no l'entrenador, i s'està aconseguint fitxar sobre el model de joc que vol l'entrenador, i Araujo jo crec que respon sobre això. Després, quin substitut o quina peça li sumaràs? No sento que sigui la prioritat, i per això potser Álvaro Cortés et pot rendir com t'ho va fer Gerard Martín, també, no sé si al mateix nivell.
1: Què, Fernando?
2: Mira, jo primer dic que em sap greu que lo d'Araujo hagi evolucionat així, perquè diria que quan es guanya la Lliga el Barça de Xavi, Araujo era titularíssim, era un altre estil, eh? Però diria que va sonar alguna oferta del Bayern, eh? On, bueno, Flick ha estat algú al Bayern, i l'escola alemanya i del Bayern, vale? Si es fixava en Araujo...
3: Va haver-hi un hivern.
0: 70 milions, o així, fins i tot.
2: Parlava de 70 o 80 milions.
1: Sí, sí. Tenia molta...
2: No dic perquè s'hagin perdut aquells diners o perquè s'hagués de traspassar, no? Sinó perquè era un jugador que va tenir una època que semblava un central de referència a nivell, no de la Lliga Espanyola, sinó sí, a nivell internacional.
1: No, i fins i tot nivell... assecant Vinícius, Fernando. Jugava al Barça contra el Madrid i tothom deia, no, tranquils, perquè jugarà Araujo, sí, sí, que assecarà Vinícius.
2: Jo crec que aquí és veritat que Flick, pel que sigui, no ha sabut tocar la tecla amb Araujo, i Araujo no ha sabut tocar la tecla amb el sistema de Flick. Potser són mons incompatibles, però sí que crec que un jugador que ha tingut aquesta cotització, que es podien haver pagat tants diners, que va ser titular en una lliga elogiada pel rendiment defensiu del Barça, amb un altre estil, és veritat, que no pugui estar entre els centrals que puguin fer plantilla del Barça, a mi em grinyola. Em grinyola per les dues parts. És veritat que ha tingut els problemes de salut mental, que va estar molt bé que ho reconegués, perquè amagar-ho, per seguir fatal. Però també vull recordar que Araujo ha tingut una actitud molt positiva, i que quan li han dit de jugar de lateral ha jugat de lateral i no ha posat pegues, quan li han dit de jugar de davant de centre no ha posat pegues, va fer un gol...
1: Contra el Girona.
2: Va fer un gol important contra el Rayo Vallecano, que es va guanyar 1-0. És a dir, el Barça té 2 punts, que si no acaben empat, possiblement, i dos, 4, que va guanyar Araujo per guanyar aquesta Lliga, en una temporada nefasta per ell. És a dir, el van posar 20 minuts en la suposada remuntada, diria, de Copa contra l'Atlético de Madrid, que jo crec que aquí a Flix també se li va anar la castanya una mica.
0: Quan no és 3-0, no?
2: Sí. Si el teu recurs en 3-0 per fer el gol és posar Araujo davant de centre, home, crec que, a veure, ja, això ho fa un altre entrenador i li diuen que...
1: De tot.
2: Tu, de tot. Ho va fer, diria que ho va fer Ronald Koeman un dia amb Luc de Jong, que era davanter, i li van tirar la cavalleria a sobre. Però el que dic és que és un jugador que ha tingut un valor molt alt, un valor de lideratge molt alt, i pel camí entre tots no s'han pogut... no han pogut recuperar-ho, i tant de bo que recuperi. Té 55 milions d'opció de compra no obligatòria, però que pel que es mou a la Premier... No és calderilla, però vull dir que és absolutament assequible.
1: Es paguen traspassos per suplents entre clubs de Premier de 50 milions tranquil·lament.
2: Clar, llavors, si va bé i ell és feliç allà, tant de bo que acabi bé, i si no es paga, com a mínim que es recuperi com a futbolista, perquè no era tan dolent.
1: Qui no era tan dolent és el Martí Villegas. Hola, Martí, bona nit.
4: Bona nit, Miguel.
1: No, el Martí no és dolent, el Martí és boníssim.
2: Això pot ser bo.
1: És un tros de pa. Qui no era tan dolent és Marc Cucurella, perquè sé que estàvem tots desitjant sentir aquest jugador format al planter del Barça, previ pas pel de l'Espanyol, com a madridista de bressol, gairebé, i avui és l'últim, Martí, que s'ha incorporat, o un dels últims, falta Bellingham, però un dels últims que s'ha incorporat als entrenaments amb Mourinho.
4: Sí, i avui hem sentit les primeres paraules de Cucurella com a jugador blanc en declaracions a Real Madrid Televisió. El lateral de l'Ella ha deixat prou titulars en aquesta entrevista amb els mitjans del club. Ha reconegut que aterra el millor club d'Europa.
3: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con

0: mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
1: Cucurella, que lluirà el dorsal 17 al conjunt blanc, també ha explicat que no va dubtar ni un segon a l'hora de signar pel Madrid i ha parlat de les nits màgiques al Bernabéu.
0: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado, y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante.
2: Com sempre, amb Real Madrid Televisió, la música és d'ells, tot i que en aquest cas no és de l'organista de l'Almudena, sinó que és diferent. Han triat una altra música. Què, aquestes declaracions?
3: Què ha de dir, l'home? Què ha de dir? L'han fitxat, han pagat una pasta per ell, li hauran donat una bona fitxa, és un molt bon club, si hagués pogut triar, estic segur que hagués anat a un altre lloc, com per exemple el Barça, però el Barça en aquell moment la seva prioritat no era un lateral esquerre, i si això et passa el Madrid per davant i tu vols sortir d'allà a tota costa perquè Cucurella volia sortir d'allà com fos, doncs mira, és una oportunitat de mercat, que es diu. A vegades són pels clubs i a vegades són pels futbolistes, i aquí tenim dues persones que han jugat a futbol. No sé si sent molt culers o sent molts de l'equip que siguin, si se'ls presenta l'oportunitat d'anar a un Real Madrid, doncs per colors dius que no.
2: Vosaltres heu anat a algun club rival d'allà d'on fóssiu, o encara que no hi hagués clàusules de 60 milions o no?
4: No, jo no, però el Marvà tenia ofertes milionàries, llavors. No, el Sant Andreu no.
5: El Sant Andreu no té oferta del Mas o no?
4: No va haver-hi oferta, així que no es
2: Flames donar, i Ginesta, no? Sempre. Ara, Flames no, i Ginesta.
4: Bueno, sobre Cucurella, a veure, dues coses. La primera, que el que diu no ho pensa, i això ja es veu amb el to de veu i tal com ho expressa. També, com diu el Fernando, no? Doncs ho entenem. I després que jo, des de si em poso la pell de futbolista, jo entenc que hagi aprofitat aquesta oportunitat, perquè evidentment doncs, no hi havia l'interès del Barça, i el Madrid és un club que coneixem el potencial i que lluitarà per tot. És un bon fitxatge per al Madrid, i el que demostra l'arribada de Cucurella són dues coses. Una, que allà la planificació, que abans parlava el Marc, aquí van tots casats, allà va cadascú campi qui pugui, no? Perquè diguéssim que desfan una errada de la temporada passada. I després, per mi, és molt bon fitxatge, perquè li fa guanyar, li dona un pas endavant a la posició, i a més tinc la sensació que és d'aquells jugadors que el dia a dia te'l fa molt exigent, que entrena molt bé, i això al Madrid amb tot el que té a dalt i amb els jugadors que són tot el contrari, que no entrenen massa bé i tal, jo crec que li farà bé.
2: Tanca amb un Marvà, això.
6: No, a mi tinc moltes ganes de veure's la Min Cucurella, no? O sigui, ara els clàssics, jo crec que serà un duel maco, divertit, i alhora veure Cucurella en un clàssic, sabent que ell, vull dir, havia jugat en el Barça, la veritat que a mi em sorprèn, o sigui, m'impacta, eh? Avui he vist les primeres imatges d'ell entrenant amb l'escut del Madrid.
7: Fa mal.
6: I sí, la veritat és que impacta, però...
2: Vaja. Ara el tens allà a la tele. Mira, superior, veus? De la dreta, a Real Madrid Televisió. Sí, sí, sí. Surt aquell del corbatí i l'altre de la barba.
6: I no, la veritat és una imatge sorprenent, però vaja... Jo, com a
7: Ernesto
6: futbolista...
7: Valverde va preferir Juan Miranda. Never forget.
2: Sí, clar, la Maroteca sempre juga males passades. Altres vegades segurament la van encertar en la decisió.
6: Bueno, Lucas Digne, també, que va aparèixer en aquest lateral esquerre amb Luis Enrique l'acaba de fitxar pel Paris Saint-Germain.
2: Correcte.
6: També. Al final mai saps com evolucionen els futbolistes amb les edats. I mira, Cucurella, jo crec que en aquell... O sigui, va haver-hi un moment que recordo que Cucurella estava en el juvenil, que un entrenador li va recomanar no tallar-se el cabell perquè era més vistós. Vull dir que era un jugador saps? O sigui,
2: no, visible ho era.
6: Per això, vull dir, li van dir no tallis el cabell, que així crides l'atenció. Vull dir que no era un jugador que destaqués en les categories inferiors del Barça per tenir una cama esquerra prodigiosa. Ell era un jugador de força, d'actitud, de caràcter, de velocitat... i jo crec que amb els anys s'ha anat polint i és un futbolista espectacular.
3: Suposo que en aquella època també estaven tots impactats pel Jordi Alba, per la societat que feia amb el Messi. I suposo que tothom pensava, mira, si el titular el tenim aquí per no sé quants anys i aquests nanos de la Pedrera, el que diu el Marc, no destacava per ser el més tècnic. El que passa que és un jugador que ha demostrat ser molt complet i tenir una mentalitat molt potent. Perquè tu pots ser molt tècnic. Miranda ho era. Miranda era d'aquests jugadors que feia la postura fantàstica per fer la foto i deies, ostres, tu, quin toc de pilota. I amb els esquerrans, a més, a mi m'agrada més encara. Però diria que està a Itàlia, no sé on està, però...
2: Al Bologna.
7: Sí, al Bologna.
3: Ha fet carrera, està jugant al final a la primera divisió italiana, però tampoc té una obra d'allò descomunal, no? Bueno, el Barça va fitxar Digne, que fa poc sortia pel carrer vestit amb la samarreta del Madrid, abans de fitxar pel PSG. Què dius? Els caps, no sé com van, no? Però bueno.
7: ¿Qué hay en estas cabezas?
3: Clar.
2: Bé, això ja un altre dia parlarem de què hi ha dins dels caps, però no sí. Serà avui.
7: Avui hem parlat prou d'aires condicionats.
2: No, de tot el que vulgueu.
3: També dic una cosa, quina tofa que té el Cucurella, aquí l'enganxes.
7: Ara no m'esperava que diguessis això.
3: Home, és que estem fatal.
8: A l'aire condicionat.
3: Jo crec que és l'aire
2: també. Jo això, aquest problema no el tinc. Altres sí, però...
3: No, tu vas molt bé.
2: Però aquest no el tinc. Jo sé que esteu a gust aquí, amb la temperatura 24 graus.
7: Hauríem d'anar acabant, no?
2: Pot ser. Ah, sí. Ens queda alguna cosa a dir abans de marxar?
3: Jo, com que he arribat tard, a la teva disposició. No puc dir res.
7: Has de compensar els minuts de retard.
2: No passa res, Fernando. No passa res. Però, clar, ara venen repeticions i continuïtats, i clar, han d'acabar...
3: El que tu diguis.
2: Abans de 3/4 d'una, per anar bé, i són 2/4, imagina't. Marta, alguna cosa més?
7: Ràpidament, estarem atents al comunicat oficial, al comunicat mèdic oficial sobre què té Roni Bardagi. Té una lesió greu al mateix genoll que es va trencar l'abril del 2024. Encara no hi ha diagnòstic exacte ni el tractament a seguir, però tot apunta que haurà de passar pel quiròfan i tot apunta que torna a ser el mateix que ja va patir. El mateix genoll, el dret, un trencament de lligament encreuat anterior. Per tant, tots atents perquè això és, diguem que complica una mica els plans que hi havia amb ell en aquest mercat, perquè havia de sortir o bé cedit o amb un traspàs amb opció de compra, a més del cop dur que significa.
2: Que això és el més important.
7: Sí, i també destaca que ja és oficial a la web de la Lliga que Joan Garcia tindrà el dorsal 1 i Tech Chesney el 13, cosa que ja intuïen, però que ja està segellat a la Lliga.
2: I ja és oficial que s'acaba la tertúlia, perquè són 2/4 d'una, era l'hora, en teoria.
7: Tens una pressa
2: no, em salta.
3: Mira, jo volia obrir el meló del Chesney, però és igual.
2: No, la
3: temporada que ve.
2: Si obrissis el meló,
7: la temporada és llarga.
2: Si obrissis el meló del Chesney, trobaries coses interessants allà dins, jo crec, eh?
3: Aquell meló també hi ha coses.
2: Aquell meló...
7: Dona per molt.
3: Jo crec, un vape.
7: Dona per molt.
2: Sí. Jo crec que allà hi pot haver moltes coses, hi pot haver vida allà dins.
3: Fins que curiós, sí, no, mai tant.
2: I tant. Però escolta, això ja ho tocarem un altre dia, perquè són 2/4, que és l'hora que hauríem d'acabar, i encara ens queda algun tema sobre la taula. Hi ha hagut alguna notícia que la repassarem un altre dia, però encara hi ha alguna altra notícia que ens tocaria repassar aquesta nit. Gràcies, Fernando Polo, bona nit.
3: A tu, per la comprensió.
2: A vos, només faltaria. Gràcies, Marc Marvà.
8: Gràcies, Miquel Agut.
2: Gràcies, Àlex Dalmas.
4: Un plaer.
3: Que quedi clar que t'ho vaig avisar, eh?
2: Que sí.
3: Perquè, a més, els dilluns passen coses amb Julián.
2: No.
3: El dia que va parlar el Mundial, si recordeu, era...
8: Ah, era dilluns, eh?
2: No, sí. Escolta, si jo per això...
7: Ja ens havies acomiadat, eh?
2: No, tu no, encara.
7: Ah, no, encara no.
2: Encara no. Em faltaves tu. Només vull dir una cosa. Per això convoco 3 tertulians.
3: Quan
2: veu Fernando. Perquè, si no, escolta, faríem aquí unes converses del Banc Sabadell, nano, que déu-n'hi-do. Ara sí.
8: Bona nit.
7: Bona nit.
2: Marta Ramon i Gorina, bona nit. Martí Villegas, bona nit.
8: Bona nit.
2: Una pausa i ara venim.
9: Tu ho diràs, amb Miquel Agut. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant.
10: Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
11: A l'Edo Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
10: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona a segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
11: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
10: Molt pendents de la resta de la jornada a primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. RAC1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC1.
12: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets, dic sí.
13: Sí,
12: la satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
10: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
14: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fúmiga?
15: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, va començar a posar cançons de la Fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
14: I part... Hola, Xavi Rocamora. I a tu per què poses cançons de la Fúmiga?
16: Per aquesta mesura. Un mite. Aquest home que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
10: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
17: I a La Repesca els la donarem.
10: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC1. Tots som estiu.

0: diràs, amb Miquel Agut.
1: Missatge per Pau Bombardó. Hola, Pau, bona nit.
2: Què tal, bona nit?
1: Saps que ara tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil?
2: Què em dius?
1: I tant, mira, perquè ja és aquí la nova app d'Obramat. Consulta preus i estoc, agafa el mòbil, escaneixant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes per projecte per agilitar les compres i els pressupostos. T'aconsello que et descarreguis ara la nova app.
2: Sí, home.
1: 20 anys construint junts amb Bombardó i Obramat. Quan hi ha un bombardó a l'estudi, Rafa Joder no juga perquè plou, això és matemàtic, passa cada dia que entra a l'estudi i hauria d'estar jugant Rafa Joder, per això no n'hem parlat, i ens centrem en l'atletisme perquè avui han començat els europeus amb 18 catalans.
2: Sí, en aquesta primera jornada hem tingut les primeres participacions d'aquests atletes catalans. El primer ha estat Jaime Guerra, que ha fet una bona marca en salt de llargada, tan bona marca que ha estat quart a la seva sèrie i s'ha classificat per la final. També ha competit aquesta tarda a llançament de martell en categoria femenina Laura Redondo, que no ha tingut cap llançament suficientment bo per classificar-se per la final. Això és el que deia a l'acabar.
3: Es verdad que me estaba costando, estaba como un poco a traspiés y nada, el tercero sí que estaba un poquito mejor, pero claro, ya es el tercero, es una calificación y al final pues te quedas fuera y ya es como, bueno, creo que no refleja nada de cómo estoy.
2: Als 100 metres tanques femení també ha competit la catalana Lerato Pagès, que ha estat sisena a la seva sèrie i no s'ha classificat per la final.
4: Y nada, que esta carrera yo estoy muy contenta, la verdad. Ha sido una carrera pues que tenía que luchar, ya que todas las demás pues bueno, iban mejores que yo por ranking, pero también hay que aprender a ser competitiva en una carrera y eso es lo que he intentado hacer y ha sido llegar a la meta y ya me siento orgullosa.
1: Rematem amb natació, Pau?
2: Sí, perquè també tenim presència catalana en aquesta jornada de natació. Els relleus dels 200 metres lliures, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles del Sant Andreu han liderat l'equip per aconseguir una sisena plaça a la final. Als 100 metres braça, Nil Catavall s'ha quedat a només 13 centèsimes de passar el tall i classificar-se per la final.
1: Jo m'he quedat a 13 centèsimes
2: d'acabar
1: dos quarts. Gairebé. Calli. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Ens actualitzem més enllà dels esports. Hola, Júlia Manera, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Per on passa l'actualitat a aquesta hora?
5: Doncs que el terratrèmol que s'ha sacsejat aquesta tarda a Colòmbia ja ha deixat 111 morts, una vuitantena de ferits i més de 1.500 habitatges afectats. El president de Colòmbia, Abelardo de las Priella, de fet, fa només 3 dies que va començar la legislatura. Ha explicat que a aquesta hora la prioritat és el rescat de totes aquelles persones que encara són sota les runes.
6: El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros.
5: El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha informat que no hi ha constància de cap víctima espanyola i Salvador Illa, per la seva part, ha dit que està seguint de prop la situació dels catalans residents a Colòmbia. I amb el temps, aquest dimarts ens llevarem amb un temps estable i un cel una mica enterrenyat pels núvols alts a la meitat oest. Els núvols baixos també estaran presents a primeres hores de la matí a les Terres de l'Ebre i al migdia parlarem d'unes màximes al voltant dels 36 o 37 graus al Pla de Lleida i al voltant dels 35 graus a l'interior. De cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que donaran lloc a alguns xàfecs dispersos que al vespre poden arribar a punts de l'interior. Seran localment intensos, sobretot a les comarques del Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès i la Garrotxa.
1: Gràcies, Júlia. Bona nit.
5: Gràcies, bona nit.
1: Dos quarts i mig d'una, ara sí. Marxem.

0: Fins aquí el Tu diràs. Demà hi tornarem a 11:15. Veurem si en Ferran a París i Rodri a Barcelona o amb tot igual. La informació esportiva, com sempre, a tota hora, durant tot el dia, a l'antena de RAC1, començant pel món a RAC1, a partir de les 8 del matí amb l'Ambúdio i companyia. Gràcies per ser-hi i fins demà. Bona nit.
1: Tu diràs. As

0: RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. 25 anys, 25 gols. El podcast dels 25 anys del Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou i Laia Coll.
1: Gol de Messi amb el pit. Gol de Messi amb l'escut.
2: Juli París, Juli París.
3: Dominando la vaselina.
4: És lo puto crac!
5: Sí, el Bernabéu i l'Alfred Piqué!
6: Gol de Timoniet Ros a Rocafonda! Gol del descomunal de Lamine Yamal!
7: Un tovalló de paper al planter, del planter a l'Olimp, de la Masia, l'aparador de la història, de Rosario Barcelona, de Barcelona a la ciutat eterna i de la ciutat eterna a l'eternitat!
0: Capítol 6. Gemma Pell Samuel.
8: Després d'anys de penúries, de no trepitjar ni una sola final europea, el 17 de maig del 2006 el Barça es va plantar a París. Ho va fer amb aquest 11. Víctor Valdés a la porteria, Oleguer, Puyol, Rafa Márquez i Van Bronckhorst en defensa, al mig del camp Edmílson, Van Bommel i Deco, i al davant Juli, Eto'o i Ronaldinho. Iniesta va ser un dels canvis a la segona part, com també l'heroi Valetti. Xavi va quedar inèdit i Messi, amb una lesió muscular, va quedar fora de la convocatòria. El Barça de Rijkaard contra l'Arsenal d'Arsène Wenger i Thierry Henry. El partit es va posar de cara amb l'expulsió de Lehmann al 18 de la primera, però Campbell va avançar els anglesos. 1-0 al descans i passaven els minuts, i gràcies a Valdés, que aguantava l'equip, però no hi havia manera. I aleshores, poc després de les 10 de la nit...
0: Fot-li pou!
3: Iniesta per l'Arsenal, se deixa passar la pilota i tot!
8: Joan Maria Pou, què tal?
9: Hola,
8: aquest
9: hola.
8: Jo no crec que calgui que et pregunti per què aquest, perquè és evident que és un d'aquests gols dels 25 anys. Jo crec que està al top 3 o top 5.
9: Sí, pel que va significar, per la repercussió, etc, el d'Iniesta Stamford Bridge té un valor especial, però jo cada vegada em decanto més per aquest.
8: Creus que és el teu gol?
9: Normalment sempre contesto l'altre, però...
8: Però pensant-ho així, sí, fredament, creus que aquest...
9: Va ser un punt d'inflexió. Va ser un punt d'inflexió, aquest gol. I, a més, crec que és molt bonic que un dels gols més importants de la història del Barça i de la història de RAC1 sigui un gol cantat col·lectivament. Que comenci el narrador i acabi tothom cantant-lo, crec que és el Barça jugar a RAC1.
8: D'on surt aquesta cançoneta?
9: D'un documental que va fer el Víctor Pazzi per TV3 sobre la importància d'Eto'o al Camerún. I hi ha un moment que ell va visitar una població i la tonada era aquesta, amb una altra lletra. I a mi la tonada se'm va quedar al cap i, mira, em va sortir aquesta lletra.
8: La portaves preparada o no?
9: O sigui, jo aquesta lletra se m'acut conduint un dia per Barcelona, abans de les semifinals contra el Milan. Uh-huh. És a dir, jo abans de les semifinals contra el Milan ja m'havia sortit el Eto'o aquest. I recordo perfectament parlar amb la Tati i dir-li què faig si marca Eto'o contra el Milan. La tiro o me la guardo per la final? I em va dir, ella abans de saber, Eto'o al final no va marcar contra el Milan i per tant no vaig haver de triar, però em va dir, guarda-te-la per la final.
8: Tenia raó.
9: I
8: era una cançó per la final.
9: Eto'o no em va fer dubtar perquè no va marcar. Va marcar Juli Parí, i aleshores, quan va marcar Eto'o en aquell moment, vaig dir, què faig?
8: No,
9: què
8: vas,
9: faig?
8: Vas dubtar?
9: No, vaig dubtar. Sí, perquè aquestes coses, a vegades, l'oient diu, què fas? I vaig dir, sí,
8: I clar, hi ha un moment que tu vas cantant, eto, eto...
9: La primera tongada la faig sol i la segona tongada comença el Gràcia i ja s'enganxen el Basté i la resta de la gent...
8: Diu el Gràcia que li van quedar els teus dits marcats al braç de lo fort que el vas agafar de, tio, em segueixes ja o no em segueixes?
9: Mentre narro la primera part d'això, el tinc agafat pel bíceps i el vaig prement amb el... d'emoció, de dir, va, som-hi, no? I ell s'hi agafa i aleshores el Basté... comença l'estudi i s'hi agafen tots i jo crec que és que si ho arribem a preparar no queda,
8: no queda tan bé. Un dels que cantava des de l'estudi era el Jordi Basté. Jordi, què tal?
10: Bé.
9: Perdona, el gall número 1 en l'estudi de...
8: Cap d'esports del 2004 al 2007 i aquest gol sí que el vas veure perquè l'altre després en parlarem, l'altre no.
10: Aquest el vaig veure i el vaig gaudir molt perquè és clar, jo era un dels que diu, però què fa? I llavors, clar, quan dic, però què fem ara nosaltres? Clar, nosaltres no ho veiem, nosaltres sentíem. I llavors, quan veiem o quan sentim que el Gràcia s'hi abona, llavors ens hi vam abonar tots.
8: Però clar, també hi ha el punt aquest de dubtar, d'estar fent una narració sol, hem de continuar,
10: clar,
8: no?
10: Però quan veiem que s'enganxa el Gràcia, va dir, ens està donant una ordre de fota-t'hi. I llavors ens hi vam fotre tots. I hi ha un element més molt, molt, molt important d'aquí, que és que aquest jo crec que és el primer cant de RAC1 que traspassa a la ràdio. O sigui, jo crec que és un cant que es va poder sentir després al Camp Nou. Amb la qual cosa és un gol que no es queda allà, no queda només amb una gravació, sinó que és una gravació que la gent del Barça se la fa seva.
8: Exacte. L'Eto Eto va ser un punt d'inflexió a la final de París i ho va ser també per RAC1. Jordi, què va suposar aquell gol a la narració del Pou? Creus que va ser el punt d'inflexió de les transmissions? Que allà vau dir, ei, aquí estem nosaltres?
10: Jo crec que ens hi podíem imaginar que aquí estàvem nosaltres, no? Que es notava, és a dir, que es notava que estàvem nosaltres. Però és la demostració que efectivament no anàvem equivocats, és a dir, que en aquell moment te n'adones que aquell gol del Pou ja no és només nostre, sinó que és del públic. I quan una cosa traspassa... Et notes la fortalesa, notes que allò s'està fent gran o que s'ha fet ja gruixut perquè aquell cant l'afició del Barça se l'apropia i diu, no, ja no és del Pou, és de... Bueno, allò que explica el Llach moltes vegades, que quan, per exemple, l'últim concert que va donar a Verges, el penúltim no va cantar la Gallineta, i llavors quan jo li vaig preguntar per què no has cantat aquesta cançó, em va dir que aquesta cançó ja no és meva, aquesta cançó és de la gent. Doncs aquell gol ja no és del Pou. Aquell gol, en aquell moment, sí que el narra el Pou, sí que el forma part de l'estructura del que és les transmissions del Barça Juga RAC1, però ja ha traspassat l'emissora. I en aquells moments jo crec que és el primer moment que diem, hòstia, això ja és seriós.
9: I el Jordi ha dit una cosa que crec que és molt de l'esperit de RAC1 i que ell va accentuar i avui dia encara va per aquí la cosa, no? Que és aquest instint radiofònic que fa que tu en aquell moment no saps què has de fer, però ho intueixes. Mm. I de cop i volta allò es converteix en una narració col·lectiva que passa a tenir una força espectacular. Mm. I a vegades no surt bé.
10: Clar.
9: Però la vegada que surt bé,
10: clar,
9: surt molt bé.
10: Clar, perquè en aquell moment segurament si el gol hagués cantat el Joan Maria Sol, no sé què hagués passat. Potser hagués passat el mateix. Però aquella sensació de...
9: Absolutament.
10: Si afegeix un, i després els altres, pues, hòstia, canta aquest idiota del Gràcia, bueno, jo te l'ho he sentit a la paraula i no el dolent també, doncs els altres idiotes també cantarem. I llavors de cop i volta es transforma allò en una mena de catarsi col·lectiva que diem, hòstia, però què estem fent aquí? Però és igual, tu segueixes el rotllo i va.
9: És meravellós.
8: Jo l'anava cantant pel col·le, després, clar, el dia següent, era una de les instigadores d'anar cantant, clar, a l'Eto Eto com a Tita Pele.
9: Sempre que pot, treu algun comentari com per... Soc molt més jove que vosaltres.
10: Ostres, al col·le...
8: Estem repassant una història que, clar, jo tinc molt present, perquè són gols que ens han marcat la transmissió, però ens han marcat a tots els que som col·lers. Tu saps on eres aquell dia, saps on eres al Juli París, saps on eres a l'Stamford Bridge, que en parlarem... són dies que tinc molt presents, i sí, aquella època doncs faria la de que tenia. I hi ha una cosa molt curiosa, al final de París, és que, clar, per nosaltres el gol de la final és l'Eto'o, sí, però sí, realment el gol de la final va ser el que va fer Belletti.
11: Belletti, la passada de Belletti per Larsson a l'interior de l'àrea, el control de Larsson, surt de la zona de càstig per l'extrem, continua Larsson, fa la passada per Belletti, Belletti a l'interior de l'àrea, xuta Belletti, gol!
7: Belletti ha rebut la passada de Larsson a l'interior de l'àrea i ha sorprès el Múnia xutant per baix. Saint-Denis, París, 17 de maig del 2006, Belletti ha aparegut i ha marcat el segon. 35 i mig de la segona, el Barça serà campió d'Europa perquè té el millor equip, perquè té el millor entrenador, perquè té la millor afició, perquè té els millors futbolistes. Visca el Barça, visca la Champions, visca la ràdio. Gol del Barça, Belletti, Barça 2, Arsenal 1.
8: Uf, per Belletti no devies portar cap gol preparat, no, perquè era protagonista del tot inesperat d'aquella final.
9: I tu saps que el Basté no el va veure aquest
10: no.
9: gol?
8: Sí, ara anava això.
10: No vaig veure ni el Costa. Tot i que vam batre el rècord del món des de el que és la sortida d'emergència que hi ha a la ràdio i l'estudi. Perquè quan vam sentir go, brum, vam anar cap allà, perquè el Jordi Costa estava formant i jo estava molt nerviós. I llavors vam sortir junts. I llavors, si t'hi fixes, quan entres a ser una rissa d'aquestes del Costa, que t'ha de riure el Jordi, i ens vam enganxar llavors automàticament, però no, jo no vaig veure el gol, no.
8: I algú que diu Belletti, potser t'estan dient a tu que el gol l'ha fet Belletti, perquè
9: suposo,
8: no l'havies vist.
9: Sí, és el Costa, perquè jo crec que quan entra el Costa se sent un moment que fa Belletti, com sí, dient, com
8: Belletti,
9: pot ser, no?
8: Belletti,
9: perquè,
8: Belletti.
9: Evidentment, no estava previst que Belletti fos un dels golejadors.
10: En absolut.
9: No havia de ser el protagonista.
10: Ara acabo de quedar al·lucinat quan la Laia ha donat l'alineació. És a dir, l'alineació, no hi ha Messi?
9: No, estava lesionat.
10: O sigui, és que hem de posar en valor que Messi no jugava. Que no jugava Xavi.
8: No.
10: No jugava Iniesta.
9: No, Iniesta no, el posa Van Bommel en detriment
8: d'Iniesta.
9: Xavi
8: no va jugar, Xavi va estar a la banqueta i no va arribar a jugar.
10: Juga Van Bommel, efectivament. Sí, clar, l'alineació era...
9: Després treu a Iniesta, que és fonamental, i treu a Larsson, que fa les dues assistències.
10: Sí, però és una final de la Champions que el Barça guanya sense Messi.
9: Però fixa't que el convenciment, que això també a vegades en el directe ho has de fer, tot i que després et pugui passar factura, que és que encara s'havien de jugar 10 minuts de final.
8: Sí, això ho he pensat, però, se la va jugar...
9: Però la sensació a Saint-Denis contra 10 i havent remuntat era que ja estava.
8: Clar, igual que un altre factor, van jugar amb 10 gairebé tot el partit.
9: Igual que la sensació que teníem tots, i això ho comentem a la transmissió, ho recordo com si fos a Vic, és quan empata Eto'o, sabem que el Barça
10: ho
9: guanyarà.
10: Sí, totalment d'acord. Totalment
8: d'acord. Però tu, en algun moment, no ho devies veure del tot clar perquè vas sortir a fumar, perquè no podies.
10: No, un moment. Jo surto perquè estic nerviós, però és veritat que el gol d'Eto'o veus que allò, tenint en compte que la gent ha expulsat amb un al començament, que et marquen ells, que te'n vas a la mitja part perdent, dius, hòstia, a tan bon punt l'equip empati, això ho remunten. És veritat que amb el Barça mai pots pensar, i més del Barça que veníem, perquè esclar, allà comença tot, És a dir, allà comença tot. Però veníem d'unes èpoques molt funestes. Però clar, aquell moment que dius, hòstia, l'equip està bé i tal, dius, guanyaran, ara clar.
9: Però m'agraden molt aquestes intrahistòries dels gols, no? Jo en aquell moment estic cantant el gol de Belletti i jo no sé que dos integrants del Barça jugar
10: dos en argument.
9: No hi són.
10: Dos en argument
9: i que després hi apareixen. Clar, jo me n'assabento, potser no me'n vaig assabentar ni l'endemà, potser me'n vaig assabentar el cap de setmanes o mesos.
10: Sí.
8: Jo ho hagués amagat, si hagués sigut jo.
10: No, perquè era molt típic d'explicar-ho, no?, el que passava i tot plegat, sí.
8: Dieu que estàveu molt tranquils, però tots vau acabar demanant àrbitro l'hora aquell dia.
7: Senyor Hauge, l'hora! Hem arribat al 48! Belletti penja la pilota! Xiula el senyor Hauge, campió!
8: Una una cosa que es feia abans era quan el Barça guanyava, posàvem l'himne del Barça directament. Sí.
12: Jo no recordava. Jo no recordava.
8: Ho hem perdut, ja, aquesta tradició, perquè amb l'Eurolliga va sonar, amb la primera, amb la primera Lliga també, que hem recordat, Jordi, aquests dies, aquell especial Fins que surti el sol. Uah. No sé si és de les bogeries més grans que has arribat a fer mai.
10: Sí, jo
8: no?
10: Crec que allò també va marcar un punt d'inflexió, perquè era el dia que el Barça va guanyar. No, va empatar, no?, al Camp del Llevant.
9: Sí, va guanyar la Lliga.
10: I va guanyar la Lliga al Camp del Llevant, i llavors vam pactar amb la porta que vingués a l'estudi
8: quan arribés de València.
10: I van arribar a les 4 del matí i vam dir, pues aquí ho aguantem fins que surti el sol i fins a les 6 del matí. Bueno, era una mena de la consorcia judeo-maçònica que vam crear a la redacció d'Esports amb la direcció de la ràdio, de que, bueno, que escolta'm, tira, que no passa res, perquè al dia tampoc fem res més interessant que no es pogués fer. I vam dir, pues vinga, tira. I va venir aquí la porta, absolutament desbocat, perquè a més era quan encara no estava, és a dir, no era el senyor de l'americana i corbata com ara, sinó que era un descarat, i va dir, pues si aquests bojos volen, jo m'hi presento, i s'hi va presentar.
9: Jo crec que el Barça de Rijkaard, que comença a guanyar, que ella és la primera lliga, no?, de la història de RAC1, i es fa aquell programa memorable amb el Basté al capdavant de... Això, fins que surti el sol, fins que calgui, i té a veure amb aquesta conjunció del Barça comença a jugar bé a futbol, sí. Ronaldinho li canvia la cara al Barça, i nosaltres comencem a explicar-ho per molta gent, no?
10: Clar, i la Lliga del Gazpacho, te'n recordes, no? Sí. Aquell partit al camp de... a casa contra el Sevilla.
8: Contra el Sevilla,
10: és a dir, tot allò... És a dir, vam tenir una gran sort, també. Vam tenir una gran sort. És a dir, aquell Barça de Laporta, i deixa'm dir que és el Barça de Laporta en aquell moment, que fa coses tan boges com RAC1. És a dir, el Gazpacho... És una bogeria, el Gazpacho. Això del Gazpacho, si en lloc de ser un partit de futbol hagués sigut un programa de ràdio, l'hagués fet RAC1. O sigui, no vull ofendre les altres emissores, però és aquell, allò del Gazpacho de dir, però qui se li ocorreix fotre un partit a les 12 per tocar la pera? Al Barça. I llavors, clar, nosaltres érem molt feliços amb aquesta bogeria. Érem molt feliços, vam dir, hòstia, el Barça del Gazpacho és nostre. I llavors jo crec que això va ajudar molt, també, esclar.
8: I la teva mentalitat que vas portar també aquestes bogeries, aquesta ràdio desinhibida, i tu, Jordi, de fet, vas dotar de molta més coralitat la transmissió. Vas incorporar noves veus...
10: Sí, perquè aquí sí que hi havia una cosa que era el que jo sempre havia pensat, que era com es veia el futbol a casa. Que és allò típic, no?, que la mare, el pare, el germà, l'avi i tot. No? Llavors vaig pensar, hòstia, si seus aquí, i per què no crees allò? I a més, per caràcters, era tot molt similar. Perquè tu agafaves i deies, pues mira, hi ha el senyor seriós, que és el Pou, que fa de pare, de tots plegats, que és el que li posa el seny a la narració. Després teníem l'avi rondinaire, que era el Costa. Llavors tenies el Raül, que era la mare, que quan menys t'ho esperaves passava per davant de la tele i li deies, però què fas ara? Hosti,
8: ah, sí, això no ho sabia del Raül.
10: Sí, bueno, no és que passés per davant de la tele, però el Raül era d'aquells que tu... Bueno, és d'aquells que de cop i volta té una sortida que dius, hòstia, aquesta no me l'esperava, del Raül. Després hi havia el toc ell més, diguem-ho, més assenyat, més del germà, que dius, que era el Xavi Puig, i tot allò. I després hi havia el cunyat, el que era el que deia, però què diu aquest ara, que era Jordi Gràcia. Llavors, amb tot això, després hi havia la tieta, que era el Gelmà, llavors, a partir d'això, vam crear una estructura molt familiar.
8: Tu quin paper tenies aleshores?
10: Jo no sé quin paper tenia, però jo era el paper de... Bueno, jo el que estava al sofà assegut i que no em volia moure, però i el que ho passava molt malament, perquè sempre ho he passat molt malament amb el Barça, en aquella època més, perquè havies de narrar i tot plegat. Vull dir, era molt familiar, i jo crec que es va crear una història molt familiar allà, i que ens portàvem molt bé, i que era molt divertit. O sigui, realment fer els partits, jo me'n recordo que era divertidíssim.
8: Ho trobes a faltar? O ara et posaries tan nerviós
10: ara
8: que pateixo, potser no?
10: Ara pateixo més que abans. Suposo perquè abans era un tema més professional, però ara és un tema molt més personal i ho passo molt malament. O sigui, els partits de la Barça, amb vosaltres l'escolto un 70% o 30%, tanco la ràdio. Perquè no puc, perquè ara ataca l'altre, perquè no sé què, no sé, ho pateixo molt. Sí.
8: Mira, doncs un moment bonic abans d'acomiadar-vos per recordar que va ser, com el Barça va ser campió d'Europa després de 14 anys, per segona vegada, i com va ser el moment en què es va aixecar la Copa de Campions d'Europa per primera vegada aquí, a la sintonia de RAC1.
13: Ja li pengen la medalla, s'acosta cap a la Copa de les Orelles Grans, que ens la donin ja, per favor, que és nostra, li donen la Copa a Carles Puyol, l'agafa i l'ensenya a tota l'afició del Barça. És nostra! és tota nostra, dels milions i milions de seguidors del Barça que hi ha tot el món i que estan al darrere d'una entitat històrica que ha aconseguit per fi la segona Copa d'Europa de la seva història. 20 de maig del 92, Wembley, 17 de maig del 2006, Saint-Denis, París, la ciutat de la llum, i amb RAC1 en directe.
10: Això no sou conscients, perquè ella anava al col·le, però el Joan Maria és més jove que jo, però això no sou conscients, bueno, si tu, perquè ton pare t'ho haurà explicat, però això era inexplicable,
14: sí, sí.
10: I era impensable. És a dir, sempre explico que el meu pare, l'any 92, jo estava a Catalunya Ràdio i jo estava a punt de fer un programa especial. Estàvem veient el partit amb l'Àngels Barceló i o ho feia ella si el Barça no guanyava o ho feia jo si el Barça guanyava la Champions. I recordo que quan va guanyar la Champions, la primera trobada que vaig rebre del meu pare a la redacció, perquè tenia mòbil, i el meu pare em va dir: fill meu, mires això que jo no ho tornaràs a veure mai més. Mai més. I, escolta'm, estem parlant del 92 al 2006.
14: Sí, sí.
10: Van haver de passar 14 anys.
14: Totalment.
10: 14. I tu dius, hòstia, això també, això era molt gros. És a dir, no li donem la importància que segurament té, perquè era la primera i era el Riker i tal, i després va venir Messi, va venir el Pep, i va venir Luis Enrique, i va venir els segons. Hòstia, però aquesta Champions és la història pura d'un barcelonisme nou, descarat, desinhibit, que veníem de les èpoques del Núñez, que allò era, ui, ai, mare, aquí, que patir, que tot era un drama, i arriba aquí un Barça, el Barça de Laporta, el Barça del Sandro, el Barça del Ronaldinho, el Barça del Ferran Soriano, el Barça del Rijkaard, el Barça del Johan, el Barça... Hòstia, que dius, però què és això? Però què és això? I a partir de llavors és una mena de... com una autopista cap al cel, vull dir, perquè, és clar, allò vam pensar, bueno, ja està aquí, no, allò acabava de començar.
14: Venien uns anys de bogeria.
10: De bogeria.
14: I, a més, ho vam comentar en aquell moment, eh? El Barça va guanyar aquesta Copa d'Europa 14 anys després, com diu el Basté, amb aquest sentiment de no ho tornarem a veure més, remuntant, que aquesta també és una cosa que per molt barcelonista...
8: Poc barcelonista.
14: Com, clar, remuntant en una final, no?
10: Que és el que ha passat aquest últim any, sí, aquí, a la temporada 25, que dius, clar, jo vaig pecar... El dia del Barça-Madrid a l'estadi olímpic, sí. Lluís Companys, jo vaig pecar i ho estava escoltant, 0-2, i estava assegut al sofà de casa i vaig dir: alguna cosa t'està passant perquè estàs tranquil. Perquè en condicions normals, a la història del Barça, diríem, clar, ens en fotran 7.
8: Jo aquest dia, per això, encara vaig pensar: un altre cop no pot ser.
10: No,
8: sí,
10: no,
8: és
10: no.
8: A dir, no tornarem a remuntar una altra vegada, perquè veníem de Milà, que després va quedar incompleta la remuntada, sí, però ho havies capgirat. I aquell dia encara a vegades m'apareix aquesta mentalitat d'aquest cop ja no.
10: Però el que no veus és que te'n fotran 5, que és el que pensàvem tots. Exacte. Fa uns anys.
8: Fa uns anys hagués hagut gent marxant de l'estadi amb el 0-2, agafant i tirant cap a casa.
10: Home, i tant. I això no passa. Per tant, jo crec que hi ha una nova etapa.
14: Sí. Fixa't que el 2006 encara no havia nascut
8: ara
14: el Ben Amunt.
8: No havia nascut, ah, no havia nascut el Ben Amunt.
10: Què va començar?
8: Estem intentant descobrir... Perquè encara no sabem quan va començar el primer Ben Amunt.
10: Clar, perquè pot ser Lliga? Pot ser Champions?
14: Sí. Sí. A mi em sona que deu ser el 2009 a Roma, però...
10: A veure, Roma,
8: però... Ho haurem de descobrir. El que sí, Jordi... Tu vas ser l'instigador del Fot-li Pou, que aquí ja es deia Fot-li Pou. Sí. Com neix
10: el
8: això?
10: El Fot-li Pou, hi ha dues expressions que... Una és l'anaconda.
8: És teva, també?
10: Sí. L'anaconda és perquè a casa sempre deien... L'idea és que tot això ve de la herència genètica del pare. El meu pare deia: tinc un cuc aquí que avui, hòstia, el partit del Barça i tal, no sé què, no sé quant. I un dia, no sé per quins set sous, vam dir: ui, el cuc és una anaconda, això s'ha fet gran i això és una gran anaconda. I l'anaconda... I llavors el Raül s'ho va quedar molt bé, el Raül. El Raül va ser el que deia: què, tens anaconda o no tens anaconda? Hòstia, es va quedar amb l'anaconda. I el Fot-li Pou és perquè el meu pare, sempre, a córner nord, principal davanter, al Camp Nou, sempre insultava els jugadors del Barça, insultava en el sentit que s'insulta el camp del Camp Nou amb els teus, que li deia: hòstia, fot-li, hòstia, ja, burro, fot-li! I llavors el Fot-li Pou és una cosa, una expressió, a mi el verb fotre, jo és que més... M'encanta el verb fotre, perquè sembla com si estiguessis... Clar, la traducció en castellà moltes vegades seria joder, i no és això. Fot-li és dona-li fort, fes-li fort. I a mi el fot-li és que m'agrada molt, i llavors, no sé per quins set sous, començava el partit i dèiem: ah, Fot-li Pou! i així es va quedar.
8: Doncs fot-li pou per molts anys, sí, per molts anys
10: sí,
8: més.
10: Oi sí.
8: I Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui per reviure el que va ser aquest gol de tu al Comandit Apel a la final de París i els primers anys de la transmissió del Barça jugar a RAC1. És que ara he tingut una idea. Sí. Marxem cantant Eto Eto Comandit Apel.
10: Comença tu.
8: Vinga, va.
15: Eto Eto Comandit Apel. Jo m'apel Samuel, Eto, Eto.
10: Fixa't en una cosa i acabo. El canta muntó francès es nota que ha anat al Liceu.
8: No, no, i el Juli Pagui, Juli Pagui.
10: Sí, sí, no, no, si és que aquí no ens enganyarà, aquí.
15: Que vagi bé, eh?
8: Adéu.
15: Adéu.
8: Adéu.
0: 25 anys, 25 gols. RAC 1 Podcast. Aquí comença la repetició del món a RAC 1. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
16: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
17: Joan Lluís García, molt bon dia.
18: Molt bon dia.
17: Com anem?
18: I ben tornat.
17: Gràcies.
18: Això és que... Això és una cosa que a mi personalment m'agrada molt, que és quan la gent d'esports comença a tornar de les vacances, perquè vol dir que això ja ho tenim aquí.
17: La màquina comença, eh?
18: Ah, sí, tornat sí. El Joan Lluís. Aviat ja deu tornar a l'eix.
17: Sí, la setmana que ve. M'estàs enganxant, perquè si acabo d'entrar per la porta.
18: Encara no veu ni l'ordinador, el Joan Lluís ja ha vingut directe.
17: Estic parlant de memòria, diré que sí, la setmana que ve ja l'eix ja s'hi posa.
18: Pou i companyia amb el Camper.
17: Sí, el 19, allà hi serem, no tots, però pràcticament tots.
18: Molt bé.
17: I després ja, és que la Lliga comença aquest cap de setmana.
18: És que és ja.
17: Vull dir, això és ja.
18: I... amb un apassionant, crec que és un... A la vez Getafe?
17: Podria ser.
18: Sí, crec que sí, que si m'ho mirava, dos quarts de vuit. Aquest també és un tema. Una de les obsessions del Basté, també, que les grans lligues totes sí. Comencen amb el vigent campió jugant a casa contra no sé qui, això, i la Lliga Espanyola comença amb un a la vez Getafe.
17: Per fer socis, no, i per fer seguidors, perquè Tebas creu que, vaja, aquest partit el vens a la Xina i et forres.
18: Que flibes.
17: Et forres.
18: Gemma Soler, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
18: Bon dia, Gemma, com estàs?
19: Pues bé, amb ganes que comenci la Lliga, però bueno, serà com quan tornes al col·le, que la primera setmana és una mica de broma, doncs aquest any també ha tocat així.
18: Totalment. Ara ho comentàvem al final de la tertúlia. Clar, hi ha noms, i els anirem abordant un per un, que sí, Araujo, Rodri, Julián, etc. Però, clar, sembla una mica que amb el mercat de fitxatges que s'està marcant Deco, diguéssim, una mica la sensació de dir, bueno, ara comentem això, que és el que tenim sobre la taula, però vés a saber si d'aquí 3 dies podem estar parlant d'un nom que no ens haguéssim ni imaginat.
17: Totalment. Home, jo crec que els casos de Gordon, de Dejemi, d'Araujo, aquests que t'agafen, no?, que et quedes com si estàs a dutxa i et surt l'aigua freda de cop, aquests són els que ens encanten. És a dir, fitxatges tipus Julián, que portes tot l'estiu amb els colabrots aquests, cansen i no afegeixen espectacularitat al mercat d'estiu. Però veure que et lleves un dia al matí perquè has anat allà dormint aquesta hora i que Araujo el veus que hi ha amb la samarreta pràcticament del Liverpool, o que Gordon, que és un nom que aquí ja fa, és a la prehistòria del mercat de fitxatges, però aquí l'Àlex Pintanel vam ser qui ho vam avançar, sí. I recordo com va venir i em va dir, escolta, que el Barça va per aquest tio, i jo, com per aquest tio? Gordon, sí, segur, sí. I va ser, d'un dia per l'altre pràcticament que es va fer aquest fitxatge. Home, és animat, és divertit, porta molts estius que el Barça no ha pogut fer per un tema econòmic evident, i ara estem reprenent aquells mercats d'estiu que tant ens agradaven, de fitxatges sorpreses, de viatges, de reunions, d'ara hem enxampat a Deco aquí o a Deco allà, i de flipar-te una miqueta amb els partits de pretemporada per pensar a veure com jugarà aquest Barça, com deixarà de jugar, qui es quedarà a la banqueta, qui serà titular, etcètera. I a més també tot el tema de la Masia, que a mi m'encanta, eh? Sí. És a dir, jo soc molt partidari sempre d'apostar, en cas de dubte, apostar sempre per la Masia, i veus aquestes pretemporades en què han tingut tant recorregut els jugadors joves, que, com no sé, Toncara, aquesta sorpresa que és de la lateral esquerra, Jordi Pasqué, sí. que pràcticament, és que estava jugant amb els juvenils fa 2 dies,
18: Xavi Espart,
17: Xavi Espart,
18: que ja el vam veure al final de temporada.
17: I ja el vam veure. Però... I que veurem a veure quina importància té en aquesta plantilla i com pot modificar la defensa del Barça. No sé, són partits que venen molt de gust a veure, el següent aquest cap de setmana, aquest amistós contra Basilea, i ja la Lliga, que començarà d'aquí dos dies.
18: T'està agradant, Gemma, tu, de moment, el mercat que està fent el Barça?
19: Sí, m'està agradant molt. Trobo que és una situació bastant inèdita, no? Perquè, com deia el Joan Lluís, feia temps, no?, que el Barça no podia fitxar noms més o menys, no?, que arribessin, no arribessin amb una sessió o una cosa estranya. I sí que és veritat que és com inèdit, perquè que aconsegueixin fer-ho amb tot aquest secretisme, que els periodistes ens posen una mica nerviosos, però està bé, i evidentment les operacions es fan de blindades d'aquesta manera, doncs sempre seran més positives pel Barça, excepte una, que aquesta sí que retransmet, que és el col·laborat de l'estiu, que és el de Julián, que per pressionar, per exemplificar que s'està fent tot el possible per portar-lo, sí que m'està agradant, evidentment, i el que he vist, el poquet que he vist del Barça en aquests partits, també la mateixa idea de Flick, la idea de Barça, amb un equip una mica més físic, vertical, pressionant, però clar, la incògnita del nou, saber què passarà amb Ferran, és segurament l'inquietud que tenim tots els culers, i l'altra que crec que és molt positiva és que Rodri acabi triant el Barça. Ell, sabent l'interès del Madrid, però que no ho tenia clar perquè pensava que Mourinho no el volia, que esculli el Barça, crec que exemplifica molt la diferència de projecte, de bon entrenador, de bon ambient, que un jugador consolidat que se'n pot anar on vol decideix venir al Barça.
17: És que la sensació és que el Barça ha tornat a on havia de ser, no? És a dir, hem estat uns anys, ara ho dèiem, en uns mercats molt, des del punt de vista d'entrades i sortides, molt austers perquè no hi havia diners, una miqueta com en aquell lleig m'ha estat una travessia al desert de dir, ostres, que el Barça és que no, ja no és un equip sexy, és un equip on no vol venir les estrelles, no té ni un duro, té mala fama perquè no pot pagar, perquè sempre està entrampat de calés, perquè no acaba tenint una proposta de joc atractiva, i això, des que arriba Flick, canvia com un mitjó. Ja la segona temporada de Xavi, en què es guanya la Lliga, ja comença a canviar, i evidentment en Flick aquí és un punt d'inflexió absolut. El Barça ha d'apostar per els jugadors del planter, i això jo crec que ha estat bàsic i essencial perquè s'hagi sobreviscut aquests anys. Ha fet un equip que és una pinya, i la mostra és que el gruix de la secció espanyola és del Barça, i que per tant hi ha un talent brutal, i a partir d'aquí, doncs ara el que toca és fer el pas endavant, i un pas endavant és que vingui un jugador com Rodri. És a dir, que puguis permetre que vingui un jugador com Rodri, pisparli al Madrid, que sempre ha estat l'omnipresent els últims anys perquè per capacitat econòmica, aquests últims 5, 6, 7, 8 anys des de la pandèmia cap aquí està per sobre del Barça clarament, i poder seduir un jugador d'aquestes característiques, pilota d'or, encara amb 30 anys, i que et puja al nivell de la plantilla en un lloc on al principi tu et pensaves que el Barça ja no fitxaria ningú perquè va molt sobrat al mig del camp, doncs això ja denota que, ostres, aquest mercat del Barça és dels seriosos. I falta rematar-lo amb el nou, sigui Julián, o sigui un jugador, un pla B que es pugui treure del barret d'Eco, veurem qui és, però en tot cas ja ho culmines amb Julián, Rodri, Gordon, Adeyemi, vaja, és un mercat de fitxatges que no l'havíem vist en molts anys.
18: Clar, és que hi ha bastantes probabilitats de que aquest dimecres el Barça no tingui davanter.
17: Sí. Vaja, Ferran és, jo crec, vaja, clar, és evident que marxarà per totes les circumstàncies, per la situació en què està, i perquè és un jugador que és veritat que t'aporta gols, però no és el teu nou titular, i em pots treure una bona picossada. I veurem, a veure, què s'inventa Flick. Jo crec que un nou sí que és evident que has de fitxar, és evident, per mi. I després, el pla B, doncs sí, pot passar per Hamza, que és un jugador molt jove encara, i jo el veig bastant verd. I una miqueta, doncs, per Fermín, per Olmo, per Lamin, per Gordon, és a dir, que una miqueta estil PSG, que la resta davanters es posin les piles en aquest aspecte, però jo crec que un nou sí que sí o sí ha de venir.
18: Tu vols igual, Gemma?
19: Sí, absolutament. És veritat que els perfils que s'han fitxat d'extrems tenen molta mobilitat, hi ha l'opció del fals nou, hi ha opcions com ja va provar l'any passat Flick amb Rafinha per darrere, però que tampoc ha acabat de funcionar, llavors crec que seria massa arriscat, i vull pensar que amb el gran mercat que està fent Deco i el Barça i la direcció esportiva, que no cometran l'error de no reforçar amb un nou, i jo crec que també després de la sortida d'Araujo un reforç a la defensa també seria necessari.
18: Això us volia preguntar. Clar, ara amb la sortida d'Araujo, el Barça hauria de fitxar un altre central, o amb els que podríem dir, no?, els quatre que et venen ràpid al cap, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García i Christensen. Uh-huh. Com sempre, Christensen amb l'asterisc de veure si aguanta o no. Tens Álvaro Cortés. Si amb això ja n'hi ha prou, la Gemma diu que creu que cal reforç, tu, Pablo?
17: Jo prioritzaria el nou, clarament. Jo abans et comentava el tema de Xavi Espart, que per mi és important, perquè el que et fa Xavi Espart és donar una garantia al lateral dret. I això per mi implica també que Eric el puguis comptar més com a central, que aquesta temporada ha estat a mig camí de ser un central o de ser lateral, perquè com la temporada passada no va acabar d'estar del tot bé. Jo crec que amb Xavi Espart sumes un element més a la defensa, també Cancel, esperem que arribi, que no l'hem nomenat, però en teoria també ha de venir, i t'ha de falcar la posició del lateral esquerre. I d'aquesta manera, clar, de centrals acabes tenint això, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, que té, no detractors, però sí gent que potser no se l'acaba de creure, jo me'l crec 100%, la temporada passada crec que va anar a menjar més i va acabar fent una parella amb Cubarsí el segon tram de la temporada, boníssima, que pràcticament no van encaixar gols. I si aquí hi vols afegir encara un jugador més, home, doncs benvingut sigui si es pogués tancar un Laporte de la vida, però jo crec que sí, fitxes un central, i jo crec que els diners els has de posar davant. I si et sobra perquè no pots portar un davanter top amb el qual et gastis més de 100 milions d'euros i encara et queden calés, això et pots portar, doncs, perfecte, i si no amb el que tens, doncs jo crec que pots tirar per fer una molt bona temporada.
18: Ja va?
19: És que tens un defensa central pur, que és Cubarsí, la resta són invents, que està molt bé. Jo sí que em crec que Gerard Martín, i crec que han de ser la parella de centrals titulars, però després són molt i si Christensen ens ha sortit bé aquest any, el podem fer, saps, que no ho saps, és com molt condicionants. Eric García, garanties total, credibilitat, però tampoc és la seva posició natural. Em sembla que sí, clar, un Laport seria perfecte, perquè hem vist tots Cubarsí que ha pogut fer amb un central de garantia dies veterà amb experiència, igual que ho vam viure fa dues temporades amb Íñigo Martínez. Jo, si es pot, estic d'acord, que la gran prioritat ara mateix, la gran necessitat, són els gols i el nou, perquè també crec que d'aquí dos dies Ferran, pues, ja serà evident que no continuarà, però jo crec que un reforç també a la defensa i si se'ns lesiona, si es constipa algú, jo crec que sí que és necessari.
18: Aquí el tema també és qui, no?
17: Qui ens entra a la porta, es dius?
18: Clar.
17: Sí,
18: i tal com està el mercat, tal com està, que tot és a partir de, no? A idea el Dani Solsona, que és una de les seves grans obsessions, diu, no? A partir de 80 milions o 90 milions ja pots parlar amb la gent, però si no, no hi ha manera.
17: Sí, sí, no ho sé, a veure, també hi ha solucions imaginatives, no? És a dir, ara hem pogut fitxar Gordon per 80, que és una cosa que no ens podíem ni imaginar, i veurem si ve també aquest davanter centre, vaja, Julián, que seria més de 100 milions d'euros. No sé quina solució imaginativa. És evident que Laporte és el més fàcil perquè ha fet una exhibició al costat de Cubarsí al Mundial, vaja, és la parella centrals de la selecció campiona del món, però amb això ja ho tens tot dit. Però ja et dic, jo, és que la prioritat davant, perquè sense Lewandowski, sense Rashford, sense Ferran Torres, són 54 gols que perd respecte a la temporada passada i que s'han de fer. Veurem si amb aquesta solució imaginativa, amb aquest Barça coral a davant, amb aquesta mobilitat entre Gordon, Adeyemi, Rafinha, que esperem que sigui el Rafinha no de la temporada passada, que va estar molt fotut per les lesions, sinó de fa un parell de temporades, i sigui una referència en atac i també faci gols, doncs sumis aquests gols que no vas tenir a Rafinha l'any passat, que Fermín i que Olmo, que l'hem vist també com ha brillat amb la selecció espanyola, doncs també faci un pas endavant en aquest sentit des del punt de vista de marcar gols. Però vaja, el nou és per mi és impepinable, si vols.

0: Rodri, Harry Kane, Gordon... Bé, no sé, escolta, tanquem la paradeta, no?, si ve Harry Kane.
1: El somni humit de qualsevol culer, que vingui Harry Kane, que s'ha viscut, sinó que els jugadors tornen a voler. Jo crec que el que hi hagi un bon entrenador que fa pujar el nivell de tots els jugadors... Em va agradar el discurs de Hansi Flick després del partit contra l'Udinese, no?, que d'alguna manera, si li veia la recança, el greu que li sabia la sortida d'Araujo, perquè segurament és l'únic jugador que no li ha pujat el nivell o que no ha sabut ajustar les seves característiques perquè encaixés bé a l'equip, i això crec que és un atractiu, doncs, perquè els Harry Kanes, que a nivell econòmic no pots competir amb PSGs, amb Cities, fins i tot amb Madrids, que els interessi. Jo crec que Harry Kane, no sé per què, sempre tinc la intuïció que acabarà venint, però crec que serà una mica a la Lewandowski, una mica més endavant.
0: Veurem, està pendent de renovar el Bayern. Si no renova, home, sí que li quedaria, en aquest any de contracte, li queda, o sigui, aquest dia el que ve. Veurem, a veure, també és un jugador de 33 anys, és a dir, que és un jugador brutal, és a dir, la Champions que va fer l'any passat va ser espectacular, també el Mundial, a uns clubs signaria que vingués Harry Kane. Com a pla B no està malament. Home, ja seria un mercat de fitxatges ja per espectacular.
2: El divendres parlàvem amb el Martí Pere Arnau, com que dijous va sortir tot el tema Rodri i això, amb les informacions que van avançant la Marta Ramon, i el Martí Pere Arnau va dir una cosa molt interessant, sobretot tots aquells que quan veuen el nom de Rodri automàticament els hi ve al cap el nom de Marc Bernal, no? De dir, ai, i si és un fre, i si el tapa, no? I el Martí Pere Arnau deia, i si no, i si al contrari, és a dir, és Marc Bernal, que no oblidem que té 19 anys encara, que molts ja el veurien de titular, però té 19 anys encara, el que fa és créixer al costat de Rodri.
0: Segur. Jo crec que sí. Que em feia gràcia també Marc Bernal l'altre dia parlant, després del partit de contra l'Udinese i el Nottingham Forest, parlant dels joves. Els joves s'estan adaptant molt bé.
2: Ja.
0: Vaig pensar, ostres, té 19 anys, l'Anu.
2: Tu t'has vist, oi?
0: Però no, Marc Bernal és una realitat de futbolista, però crec que és un projecte futbolista que té molt bona pinta, evidentment, i que jo crec que segur que li suma tenir Rodri al costat, perquè tot el que pot aprendre, i també perquè Marc Bernal en les categories inferiors del Barça no ha jugat en la posició de Rodri, ha jugat una miqueta més avançat. Mm-hmm. De fet, és un nano que ha tingut una gran capacitat golejadora a les categories inferiors, l'any passat va marcar 5 gols amb el Barça, i jo crec que té també per explotar aquest... perquè el veiem molt físicament com gros, com... no lent, però com una miqueta Busquets, i llavors ens fa pensar que és un jugador de mig centre defensiu. Pot jugar de mig centre defensiu, que ho ha fet molt bé, però jo crec que una miqueta més endavant també pot fer-ho. I d'aquesta manera complementar-se amb Rodri. És que altres, el fitxatge de Rodri, quan es consumeixi, vaja, quan es pugui anunciar, es pugui, vaja, parlar com a fets, és espectacular pel Barça, sí, perquè et fa sumar i et fa pujar la mitja de l'equip d'una manera espectacular. I cada temporada és molt llarga, és a dir, que hi haurà temps per Rodri, però també segur que hi haurà temps per Bernals.
1: L'accés de talent suma, fa pujar el nivell, els joves aprendran, veterania al costat d'un equip tan jove, amb futbolistes que a més tenen credibilitat, que venen amb el gent competitiu, que són guanyadors, que són respectats, crec que per aquesta plantilla tan jove aquestes inspiracions estan bé, i el que deia, que al final un jugador que pot anar tot arreu, pilota d'or, campió del món, que ha guanyat tot també Anglaterra, s'estimi més aquest projecte que econòmicament, no, pot ser menys atractiu, perquè sap que ell, a més Rodri, ja sap el que és tenir un entrenador que no li aporta massa, com és Simeone. Jo crec que en aquest cas això ha tingut també molt a veure Hansi Flick, aquesta generació de futbolistes, al final també com a estímul, jugar amb Lamine Yamal és com fa 15 anys anar-te'n a jugar amb Messi, no? Que saps que és algú que marcarà un abans i un després, i jo no ho veig com que resta, perquè al final l'oportunitat pels de casa la tindran, hi ha molts partits, i Bernal tindrà temps de demostrar les seves virtuts, i el que farà Rodri és pujar el nivell.
0: I Flick sempre enfatitza la importància dels entrenaments. Ell sempre ho diu de... no, quan recupera un jugador, me recordo la temporada passada de Rafinha, que va estar molt lesionat, com hem dit, doncs quan va tornar diu, ostres, és molt important tenir-ne els entrenaments, no? Perquè és un jugador que, home, doncs amb aquest tipus de joc, quan entrenes, et fa pujar el nivell de l'entrenament i l'exigència, i també doncs, fa que els nous tinguin un mirall on mirar-se per millorar, no? I afegir un jugador com Rodri, doncs en una dinàmica d'un equip, un tio que és el capità de la selecció espanyola, que és acaba de guanyar la pilota d'or del Mundial de Futbol, doncs és un jugador que, evidentment, t'aporta moltíssim i que els joves aprendran...

0: n'aprendran, vaja, i serà una referència i un pilar en aquest vestidor, segur.
1: Paper de De Jong?
0: De Jong, és que...
2: M'agrada molt el silenci que heu fet,
0: sí,
2: tots dos, a més.
0: Sí, m'ho he hagut de comptar jo uns segons. Què vols que et digui? Jo és un jugador que mai ha estat sant de la meva devoció, i jo quan vaig veure el que va passar a final de temporada passada, la poca implicació que va tenir amb l'equip, perquè es va estar reservant pel Mundial, i veus a Fermín, que s'ha perdut un Mundial de Futbol, la possibilitat de guanyar un Mundial de Futbol, perquè Fermín hagués jugat amb aquesta selecció espanyola i hagués tingut un paper important i hagués guanyat el Mundial a la selecció espanyola, i veus que se va perdre precisament per la implicació que va tenir, per no esborrar-se, per jugar tots els partits, fins i tot quan la Lliga està decidida, doncs, al seu nivell, que és el 100%, i donant-ho tot, doncs penses, home, doncs, la massa salarial que ocupa aquest jugador, les 7 temporades que ha passat al club i la rellevància que ha tingut, que és més aviat poca en el joc del Barça, que us que digui, jo hem vist què ha passat amb Ter Stegen, hem vist què ha passat amb Araujo, què passarà amb Ferran Torres, no sé. Jo crec que el futur del Barça, de De Jong al Barça, no, més amb Rodri, no l'acabo de veure massa clar.
3: Sí, i també aquí s'obre un debat, que és el de la capitania, que pot ser una cosa secundària, sí. Però jo crec que és important també, no? A part de que Araujo marxa, que és un dels capitans, crec que qui és capità, ja sé que hi ha els codis de vestuari i tot, però crec que qui sigui capità, qui entri com a nou, i no sé quin paper tindrà Frenkie perquè no ha exercit de capità, sí que és veritat que em consta que internament sí que el respecten els companys, però en els moments claus, quan s'ha hagut d'estar allà a jugar-se les garrofes o escollir, no ha exercit de capità i de portes cap a fora, tampoc no sé si és massa bon portaveu. Crec que en la nova capitania, com decideixi Flick, però que hauria de ser algú de la casa, del planter, que també tingui la responsabilitat aquesta amb els joves de guiar, i no sé, penso en un Eric García, un Olmo, un futbolista així que realment senti els colors, perquè Frenkie no ho ha demostrat massa.
1: Rafinha, potser?
0: Sí, Rafinha va fer de capità fa un parell de temporades, amb l'inici de Flick, i va ser quan ens va sorprendre a tots, perquè recordeu que Rafinha les dues primeres temporades, sí, amb el Barça, van ser un punt erràtiques, jugador que no acabaves de veure ben bé cap on anava. En Flick va tocar la tecla, i a més va arrencar la temporada com a capità perquè De Jong estava lesionat, Araujo també estava lesionat, Ter Stegen també es va lesionar, i va haver de fer un pas endavant en un Barça que era molt de joves, que ara el Barça és una certesa, però en aquell moment era molt d'incògnites, i jo crec que Rafinha en aquell moment es va guanyar el vestidor, i jo crec que es va guanyar l'afició com a capità del Barça, però vaja, venen més noms, Eric García pot ser capità del Barça, Pedri pot ser capità, és a dir que hi ha uns quants.
4: Pedri també deia la temporada passada que Flick li havia dit que també fes un pas endavant, sí, amb aquest lideratge dins del vestidor.
0: És molt jove Pedri, però absolutament.
4: És el líder i tothom li fa cas, i allò que destaquem moltes vegades, quan ell diu calma, calma, calma, calma, i llavors l'equip va una mica al ritme del que marca ell, però que Flick li va dir també fes un pas endavant al vestidor.
0: Sí, sí, vaja, és que són nanos molt joves, Pedri ara farà 24 anys.
4: Clar, clar, és que...
0: Però sí.
4: Fa 20 anys que juga al Barça,
0: va jugar amb Messi. Recordem que Pedri va jugar amb Messi. Van coincidir una temporada. Però, clar, fa molt. O sigui, és prepandèmia, pràcticament, o pandèmic, no, Pedri, quan va arribar al Barça.
1: Sí.
0: Però sí, sí, evidentment que segur que és un jugador que farà un pas endavant. I a veure com acaba de lligar amb Rodri, perquè és veritat que aquest Mundial no han acabat de funcionar els dos junts. Uh-huh. Espero que fos més cosa de l'estat de físic de Pedri, com va arribar trillat de tota la temporada, i que potser de la Fuente no se'n va acabar de sortir. Però en tot cas, que vaja, si poden combinar bé Pedri i Rodri, uh-huh, més Olmo, aquí tens un mig del camp per aspirar tot.
4: I acabem amb el mercat, sempre té, ara ho hem repassat, moltes alegries, però també alguns moments més durs o tristeses, alguns comiats d'aquests una mica més dolorosos, tot i que no és un comiat per sempre, ni molt menys, pel tema Marc Casado.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. No? Sí.
4: Sap més greu?
0: Pensava que és Araujo, dic, home, sí, sap greu, però...
4: No,
0: Casado sí, sap greu, és que, bueno, és que estem parlant, que quants noms hem dit del mig del camp? Que no hem parlat ni de Gavi,
4: no, clar.
0: Aquí has d'afegir també Fermín, el que puja per baix, que també pinta molt bé, hi ha Brahim Fariñas, hi ha molts... El Barça, Orient Goren, Tunkara, que són joves encara molt joves, però que aquesta pretemporada han començat a treure el nas. Casado és un d'aquells jugadors que, jo crec, vaja, és un molt bon futbolista, va tenir un tram fa un parell de temporades, precisament com explicàvem això a l'inici, quan De Jong no hi era, doncs espectacular, jugant molt bé al costat de Bernal al principi, que va ser quan es va lesionar el Bernal, el 0-4 al Bernabéu va fer un partidàs,
4: el 4-1 del Bayern,
0: el Bayern de Múnich també hi era, no sé, jo crec que és un jugador que a mi m'agrada molt, per aquest intangible que crec que com un club com el Barça ha de tenir sempre present, no? Aquesta connexió amb l'afició. Però és veritat també que és que no hi ha lloc, que necessites fer calés, i el futbol professional és així. I és una pena, però és un jugador que evidentment que és estimadíssim per tot el que t'aporta d'intangible a un club com el Barça.
3: Sí, és una llàstima, sap greu, però per això que parlàvem, dels futbolistes que sentin els colors, que puguin representar l'escut, ell seria segurament el millor exemple, però no ha acabat d'encaixar l'última temporada, no ha pogut acabar de demostrar el seu talent, i al final el futbol també és així, és llei de vida, i segur que pot trobar un bon equip on encaixi i fer-ho molt bé.
4: Són les 11:22. Moltes gràcies, Joan Lluís García.
0: A tu.
4: Moltes gràcies, Gemma Soler.
3: Gràcies.
4: Recordem que aquest diumenge...
0: Ja sabia que m'has de fer
4: amistós.
0: Ara, això.
4: Sí, correcte.
0: Espera, que... No. Amistós sí. a quarts de cinc de la tarda.
4: Diumenge, eh?
0: Contra el Basilea. Sí, diumenge, aquest amistós que s'han tret de la màniga perquè sabia que de jugar a Tànger el dia 15, però en tot el conflicte que hi ha amb el Marroc, doncs no... El Barça considera que era millor no disputar-lo. L'Espanyol a les 7 de la tarda, una estona després, és a dir, ens hi posem amb l'Espanyol, llevant. I a la vegada també el Girona-Leganés. Ah. És a dir, tarda distreta que tindrem a recuma el Barça, l'Espanyol, i també seguirem al Girona.
4: I insistim en aquest apassionant a la vez Getafe,
0: que no ho farem per recu.
4: I... Res, després ja...
0: No, espera't, i dilluns l'Sporting Sabadell. Sí, aquest sí que el seguirem per mesos, si s'estrena a segona, el Sabadell.
4: Home, i a més s'estrena en un gran clàssic d'anar al Molinón.
0: Sí, senyor. Bon estadi, bona plaça per arrencar...
4: I ha acabat la pretemporada molt bé, el Sabadell.
0: Sí. Veurem a veure quin és el paper, tant de bo pugui consolidar a segona, o fins i tot, escolta, és molt complicada la Hypermotion. Molt divertida, quan no la pateixes, sí, quan te la mires com a espectador. Totalment. És divertidíssima, però una lliga complicadíssima, molt llarga, i en fi, molt exigent. A veure com li va el Sabadell i el Girona, que esperem que puguem tornar a veure la primera l'any que ve.
4: Totalment.
0: Gràcies, Lluís.
4: A tu.
0: Bé, Lluís.
4: Una abraçada, Gemma.
3: Adéu.
4: Després de la tabarra que estem donant des dels mitjans de comunicació, crec que no hi ha cap català que no sàpiga que demà passat hi haurà un eclipsi total de sol. I si hi ha algú que se n'hagi assabentat ara, que s'ho faci mirar. Però això no sempre ha estat així. Durant molts anys, aquests fenòmens agafaven les persones totalment desprevingudes i no sabien com donar-li una explicació racional a allò que estaven veient. Avui en dia ja entenem el motiu astronòmic darrere d'aquest espectacle, però no fa tants anys que la ciència els va saber explicar. Això ens ha deixat moltíssimes anècdotes històriques sonades que avui ens les pot explicar una eminència dels eclipsis d'aquest país, que és l'Eduard Massana. Ell és investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, de UBIEC, que és l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, i està especialment involucrat en l'eclipsi que ha de venir aquest dimecres. Eduard Massana, bon dia i moltes gràcies.
5: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
4: Ara d'aquí una estona li preguntaré pel projecte Solaris, que ens l'expliqui bé, sobretot perquè crec que el que hi ha darrere és intentar saber, no?, com afecten els eclipsis als humans, però abans deixem fer una trajectòria una mica com des del passat, des de les civilitzacions més antigues, perquè la pregunta que ens ha sorgit una mica a tots és, a la redacció, parlant de que faríem aquest tema, és fins a quin punt quedaven meravellades les antigues civilitzacions amb els eclipsis.
5: Bé, potser hem de començar per fa 2.500 anys a Babilònia, quan els caldeus, després d'observar molts eclipsis, es van adonar que els eclipsis no succeïen aleatòriament en el temps, sinó que hi havia un cert patró, que això els va permetre per primer cop poder predir quan hi havia un eclipsi.
4: Val.
5: El que vam veure és que si hi ha un eclipsi 18 anys i 10 dies més tard torna a haver un altre. Mm. Però compte, no estem dient que només hi hagi un eclipsi cada 18 anys. El que estem dient és que, per exemple, passat demà, 12 d'agost del 2026, tindrem un eclipsi de sol. Doncs bé, 18 anys i 10 dies després estaríem parlant aproximadament del 23 d'agost del 2044 hi haurà un altre eclipsi de sol. I 18 anys i 10 dies després hi haurà un altre. És a dir, que tenim una sèrie de diversos eclipsis separats entre ells 18 anys i 10 dies. És el que s'anomena el cicle de Saros. Però compte, perquè l'any vinent també tenim un eclipsi total, que en aquest cas serà el 2 d'agost. Doncs bé, 18 anys i 10 dies després del 2 d'agost del 2027 tornarem a tenir un eclipsi. En aquest cas, el 12 d'agost del 2045. Per tant, d'aquestes sèries en tenim moltes evolucionant en paral·lel i és el que ens permet, d'una manera senzilla, fins i tot sense conèixer exactament què és el que està passant, però per aquest patró ens permet, i en particular ja va fer-ho possible fa 2.500 anys, predir aquests eclipsis.
4: Clar. Això els babilònics, ja se'n van adonar. Devia haver-hi un babilònic que va estar allà comptant dia a dia.
5: Bé, per haver-ho observat durant molts anys, perquè clar, vull dir, per trobar els patrons pues, no és suficient observar un any, dos anys, sinó que és al llarg de, suposadament, pues, desenes d'anys, segles, fins i tot, on es van observar aquests patrons.
4: Senyor Massana, hi ha una relació també entre Cristòfor Colom i els eclipsis, oi?
5: Sí, això és una anècdota. Aquí ens hem de situar l'any 1504, en concret en el quart viatge que Colom fa cap a Amèrica, i sembla ser que allà va tenir un problema, els vaixells se li van fer malbé, es va quedar sense aigua, es va quedar sense menjar, i depenia dels aliments que els hi proporcionaven els indígenes. En particular, estava varat, estava atrapat al nord de Jamaica. I bé, en un moment donat va haver uns certs conflictes entre els homes de Colom i els indígenes es van fartar d'aquesta situació i van decidir que no subministraven més aliments, la qual cosa per Colom era un problema, no? Ah. Aleshores, Colom es va donar compte, consultant les taules astronòmiques que portava, que pocs dies després, en concret el 29 de febrer, es produïa un eclipsi total de lluna. Aleshores, va aprofitar aquest fet per impressionar els indígenes i dir-los que, si no els continuaven subministrant aigua, aliments, etc., faria que el seu déu, el déu cristià, que estava molt enfadat pel comportament dels indígenes, faria que la lluna desaparegués, es tornés d'un color vermellós sang, i bé, evidentment, aquest eclipsi va passar, els indígenes van quedar tan impressionats que van anar cap a Colom, li van pregar que demanés al seu déu que la lluna tornés al seu estat normal, cosa que, evidentment, va passar a les poques hores, i d'aquesta manera Colom va aconseguir que els indígenes continuessin subministrant aquests aliments.
4: Digue-li tot.
5: Digue-li tot tu, però també s'ha de dir que, com acostuma a passar amb aquestes coses, és possible que aquesta història s'acabés exagerant una mica.
4: Ja,
5: és veritat que Colom sabia que aquest eclipsi passaria, que possiblement els indígenes no, però els indígenes tampoc eren incults, no? També havien vist altres eclipsis. Ja. I bé, ja sabem que en aquests temes històrics sempre es tendeix a enlentir les figures importants, no? Però també com a dada curiosa, de fet, aquest és una mica l'argument que després es fa servir a Tintín en el Temple del Sol.
4: Ah, clar,
5: la història també és molt similar.
4: És cert, senyor Massana, que els eclipsis han servit també per desmentir la Bíblia?
5: Bé, tant com desmentir, aquí sí que hi ha un fet, i és que a la Bíblia es parla que durant la crucifixió es va fer fos durant 3 hores. Es parla, no? que el dia es va tornar nit durant unes hores. Però com ara mateix som capaços de saber qualsevol eclipsi que va succeir al passat i des d'on es va veure, no s'ha identificat cap eclipsi que coincideixi amb el temps i amb l'espai amb la crucifixió. És a dir, que en aquest sentit, possiblement la interpretació que de la Bíblia s'hauria de fer en un altre sentit i no en el sentit de que hi hagués un eclipsi de sol just en aquell moment.
4: Hi ha una persona clau en el coneixement d'aquests fenòmens, que és un científic que realment el coneixem més pel nom d'un cometa que per l'eclipsi, no? Que és el Edmund Halley.
5: Uh-huh. Edmund Halley. Edmund Halley, quin paper té en els eclipsis? Doncs va ser el primer astrònom que va fer un mapa amb molt detall des d'on es veuria un eclipsi. Mm. Amb el cicle de Saros que hem parlat abans, podem saber que hi ha un eclipsi de sol, però no podem saber des d'on es veu. Per saber des d'on es veu ens cal conèixer molt bé com es mou la lluna, com es mou el sol, etc. No? Aleshores, gràcies a que Newton, pocs anys abans, ja havia formulat les lleis físiques que governen el moviment dels cossos, sí. Halley, estem parlant de l'any 1715, és capaç de fer els càlculs i publicar un mapa de com es veurà un eclipsi, concretament a la zona de Londres, al sud d'Anglaterra, i és un mapa que es pot trobar per internet amb una precisió no podem dir tan elevada com la que tenim actualment, però sí, comparable, i és el primer cop que ja només dius que tal dia hi haurà un eclipsi, sinó que dius que hi haurà un eclipsi i es veurà des de tal lloc.
4: És a dir, aquestes aplicacions que ens estem baixant tots aquests dies per saber exactament si des del punt on som ho podem veure, això ja Halley ja ho va fer en el seu moment.
5: Sí, li va costar una mica més, perquè eren càlculs molt a mà, però diguem-ne que sí, que és el primer cop a la història en què ja som capaços de dir des d'aquest poble veurem un eclipsi total, des d'aquest altre poble no.
4: Mm-hmm. Fa 121 anys, 1905, que va tenir lloc l'últim eclipsi total de sol a Catalunya. Aquell episodi com es va viure?
5: Bé, és a dir que en aquella època ja sabia que hi hauria un eclipsi, des d'on es veuria, quines característiques tindria, però continuava sent, com és actualment, un aconteixement que passa molt de tant en tant. Aleshores, curiosament, va ser un eclipsi que es va veure quasi des dels mateixos llocs des dels que es veurà el de passat demà. Es va veure, per exemple, des de la zona de Castella, Burgos, Sòria, es va veure des de Tortosa, es va veure des de Castelló, des de Palma. Aleshores, en concret, a l'Observatori del Ebre, a Tortosa, s'havia fundat l'any anterior, el 1904, uh-huh. I va ser un dels centres on es van concentrar més expedicions científiques. Pensem que en aquella època, i de fet actualment també, molta gent es desplaçava per veure els eclipsis. Sí que és veritat que en aquella època era bàsicament expedicions científiques. Avui en dia tothom, sigui aficionat o no, pues, pot anar a veure'l. No? En aquella època, bàsicament, eren expedicions científiques. Van venir expedicions dels Estats Units, Alemanya, Anglaterra, França, etc., que es van distribuir per tot arreu, no? A Tortosa, per exemple, va haver una expedició dels Estats Units, però va haver gent a Castelló, Sòria, Vinaròs, Burgos, etc. Uh-huh. I com a coses curioses, pues, aquest eclipsi va passar el 30 d'agost, passat al migdia, i es comenta que aquest dia coincideix amb Sant Fèlix, que són les festes a Vilafranca del Penedès, i s'explica, jo no ho he conegut, diguem-ne, de primera mà, però diuen que la diada castellera de Sant Fèlix es va aturar per l'eclipsi, no? Perquè es va enganxar just en aquell moment i van parar, no? Obviamente s'estaven quedant les fosques.
4: Sí, no, no, pot, també, no, per exemple, no pot ser, no pot ser. que hi hagi una història també vinculada amb la Diada Castellera de Sant Fèlix i els eclipsis. Bé, això no pot ser.
5: Doncs sembla ser que sí, sembla ser que sí. Jo no la coneixia de primera mà, però me l'han fet conèixer i sembla ser que sí.
4: I a Barcelona?
5: A Barcelona va ser com el de passat demà. No es va veure com a total, va ser també un eclipsi parcial. Clar. Evidentment, les possibilitats de moure's en aquella època eren bastant més complicades, però sí que molta gent es va desplaçar cap als llocs elevats, en concret cap al Tibidabo, per poder observar de la millor manera possible.
4: Mm-hmm. Senyor Massana, hem parlat de com s'ha avançat en el coneixement sobre els eclipsis al llarg de la història amb aquestes anècdotes que vostè ha anat explicant, i si bé és cert que en sabem ara ja moltes coses, però hi ha un aspecte encara, no sé si estarà d'acord amb mi o no, potser poc investigat o menys investigat que altres aspectes, que és com afecta els humans. I precisament això és el que vol canviar aquest projecte que es diu Projecte Solaris. Ens pot explicar una mica en què consisteix i què és aquest projecte?
5: Sí, el Projecte Solaris queda englobat en la iniciativa Catalunya Mira el Cel, que és aquesta iniciativa del Departament de Recerca i Universitat que... Sí. Diguem-ne, juntat totes aquestes iniciatives i juntament amb l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, el que pretén és mesurar o detectar com l'eclipsi influeix en les nostres, diguem-ne, constants biomètriques o fisiològiques, no? Com ens altera la freqüència cardíaca, per exemple. Per què pot passar? Pues pot passar per un tema de les emocions. No? Durant un eclipsi estem en un entorn doncs que no hem viscut mai. No? Tothom ha vist el sol, però poca gent ha vist el sol durant un eclipsi. La lluminositat, veure la corona solar, tot això provoca unes emocions que pretenem detectar en els voluntaris que participin en el projecte. Com ho farem això? Pues a través d'aquests dispositius rellotges intel·ligents que molta gent ara porta, que mesuren freqüència cardíaca, freqüència respiratòria, etc. Hem creat unes aplicacions que la gent se les pot descarregar des de la plana eclipsicatalunya.cat. Les instal·len en el seu mòbil i automàticament les dades dels seus rellotges intel·ligents ens arribaran al servidor nostre i a partir d'aquí, quan tinguem totes les dades, s'analitzaran per veure si es detecta algun canvi en aquests paràmetres degut a que estem visquent un moment molt especial. Doncs si ho permets, nosaltres ho comparem amb si fessis aquest experiment al Camp Nou, per exemple, quan el Barça marca un gol, doncs possiblement hi hauria una alteració de la freqüència cardíaca, no? dels que són allà. Doncs això és una mica el que volem detectar.
4: I pot participar tothom qui vulgui baixant-se aquest aplicatiu que ara és eclipsicatalunya.cat, des d'eclipsicatalunya.cat, baixar-se una aplicació i tothom que tingui un rellotge intel·ligent i pot ser voluntari del projecte?
5: Efectivament, sí. Tan sols cal entrar en aquesta web, en eclipsicatalunya.cat, i allà, a l'apartat de les notícies, surten els enllaços per descarregar-se aquest aplicatiu, que a partir d'aquí doncs, el voluntari ja no ha de fer cap altra cosa. Pot veure l'eclipsi tranquil·lament, no s'ha de preocupar d'estar pendent de si el rellotge ha de fer tal o ha de fer qual, pot viure i disfrutar-ho, i amb això n'hi ha prou. I també el que cal dir és que les dades són totalment anònimes, és a dir, que no hi ha cap problema de privacitat. I bé, des d'aquí pues, demanem a tothom que vulgui participar-hi doncs, que s'animi.
4: He de dir que queden 2 dies, 7 hores, 45 minuts i 40 segons per l'eclipsi. 36. Perquè ara he entrat a la web del eclipsicatalunya.cat i aquest compte enrere, sí. Si no ho sabíeu, 2 dies, 7 hores, 45 minuts i ara 20 segons. Queda per la cosa. Albert Massana, moltíssimes gràcies i a gaudir-ho molt.
5: Moltíssimes gràcies.
6: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
4: I ara us volem parlar d'una de les grans apostes del cinema català d'aquest estiu. Es diu Mala Bèstia, acaba d'arribar als cinemes i ho fa, a més, amb un reconeixement important sota el braç, perquè acaba de guanyar el Premi a Millor Pel·lícula Nacional a l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Mala Bèstia és el primer llargmetratge de la directora Bàrbara Ferrer. Però ni de bon tros és el seu primer projecte. La Bàrbara és també un d'aquests noms que s'amaguen rere alguns dels grans èxits de la música dels últims anys, com el videoclip Fucking Monument de Rosalía, i també és la guanyadora d'un Gaudí per un curtmetratge que es diu La última Virgen. Bàrbara Ferrer, bon dia i moltes gràcies.
7: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
4: I enhorabona, abans més.
7: Gràcies, aquí estic. De tant celebrar m'he quedat sense veu. No,
4: ah, broma, sí? Això anava a dir.
7: No, home, no. No, al final és que els avions, amunt i avall, em deixen així sense veu els aires. Però bueno, aquí estem.
4: Contenta pel reconeixement, imagino que sí, no? En quin moment t'arriba?
7: Doncs sí, molt contenta, la veritat. En un moment on bueno, s'estrenava la pel·lícula als cinemes el 31 de juliol, sí. I va ser com molt bonic, perquè tancar-ho com a l'Atlàntida amb aquest reconeixement va ser prou xulo, com molt màgic que fos com tot alhora.
4: Què tal està anant la rebuda de Mala Bèstia ara aquests, crec, 10 dies que fa que ja està al cinema?
7: Doncs jo penso que molt bé, vull dir, hi ha una mica de tot. És una pel·lícula que penso que hi entres molt i t'agrada molt o et pot semblar una mica xocant, depèn amb quines expectatives vagis a veure-la, però jo estic molt contenta perquè penso que la gent que entra en el viatge té una experiència molt bonica que m'ha anat compartint.
4: Hi ha una pregunta que ens agrada molt fer aquí al Món RQ quan algú té algun nou projecte, que és preguntar-li de què va.
7: De què va? Doncs mira, Mala Bèstia a mi m'agrada com explicar-la, que és com una fàbula, com un conte d'una noia que es diu Atenea, que ella viu com en un centre d'acollida i té molta por a créixer, perquè per ella créixer vol dir desaparèixer, no? Perquè té aquesta gran il·lusió de crear i formar i d'estar una família, no? Llavors, quan finalment és acollida, descobreix que potser el seu lloc no és permanent i que l'amor d'aquella família potser no és incondicional del tot. Uh-huh. Llavors és com que farà tot el possible per poder pertanyar-hi per sempre. Uh-huh.
4: Quan has dit Atenea, automàticament m'ha vingut l'Odissea al cap, ara que tenim aquí tanta Odissea, ara amb la Nola. Però poc té a veure amb l'Atenea de l'Odissea de Nola, l'Atenea de Mala Bèstia.
7: Poc té a veure, la veritat. Comparteixen aquest nom que té tanta força, mm-hmm. però sí, són personatges prou diferents.
4: Hi ha un punt autobiogràfic en el naixement de la història? És tot ficció?
7: És curiós perquè és tot ficció. Jo quan vaig començar a escriure aquesta pel·lícula pensava que poc tenia a veure amb mi, no? Perquè jo no tinc el mateix context que la protagonista, ni he fet com, bueno, ni tinc el, bueno, sí, això, el mateix context. Però sí que és veritat que a mesura que he anat com fent la pel·lícula, entenent-la, i sobretot un cop acabada, que la revisites i dius, vale, quina pel·lícula he fet, no?, del que he estat parlant, em dono compte de que, òbviament, té molt autobiogràfic en quant a l'emoció, no?, en quant a aquest viatge, en quant a aquesta transformació, en quant a les ferides compartides amb ella. Llavors, és com molt bonic perquè és com que la pel·lícula m'ha ajudat com a connectar amb aquesta nena ferida que hi havia dins meu, no?, per observar-la i com per transformar-la una mica.
4: Hi ha un tema que travessa Mala Bèstia i que també era molt present en el teu curt de l'Última Virgen, que era aquest curt que et va valer un Gaudí, que seria la descoberta de la sexualitat femenina durant l'adolescència.
7: Sí, exacte. M'agrada molt com explorar l'adolescència, la sexualitat en l'adolescència, sobretot en quan estava una mica troncada, no? En el sentit que en l'Última Virgen és com que hi havia molt la pressió, no?, com per encaixar en aquest grup d'amigues, de perdre la virginitat, no?, de tenir aquest despertar sexual, potser d'una manera més prematura el que li sortia a la protagonista. I en el cas de Mala Bèstia m'interessava molt com també observar aquest despertar sexual en un context on també és molt limitant, no?, perquè tenir aquest despertar sexual d'alguna manera et porta a fer-te adulta, no?, i com la tenia rebutja aquesta cosa de créixer, de fer-se adulta, em semblava com molt interessant veure com això li afectava en el despertar sexual, no?, que ella també va com bloquejant per no fer el pas de, vale, doncs potser ara ja soc molt més adulta perquè tinc aquesta mirada més, bueno, aquest despertar més sexual dins meu. Llavors m'interessava molt com observar i explorar quan la sexualitat no es pot dur a terme d'una manera lliure i, i senzilla.
4: Passa molt això de no acabar d'entendre què et passa? No sé si crec que és un... Potser, per tal com està construïda la societat, és més un tema de les noies que dels nois.
7: Jo penso que sí, vull dir, crec que al final les noies també tenim com una mirada externa més present en nosaltres, no? Quan el cos ens comença a canviar i ens comencen a mirar, és com que ja automàticament ja et poden visualitzar, no? com a dona que està interessada ja en algú molt, bueno, sí, en aquest despertar sexual, i crec que els homes potser no és com tan evident, no? Com aquest canvi físic, llavors crec que, òbviament, crec que en les dones hi ha molta més influència en com reps i com t'afecta això, no? Perquè potser de cara a l'exterior t'estan mirant amb aquesta mirada més de desig o el que sigui, perquè ja, bueno, doncs el teu cos canvia, però tu interiorment pots no estar en aquest, bueno, en aquest pas de sentir-te preparada i amb ganes de despertar sexual. Mm.
4: Has dit que Mala Bèstia és una faula. Quan érem petits, ens explicaven contes per protegir-nos, en certa manera, de la por. Tu fas... No sé si estàs d'acord, Bàrbara, gairebé el contrari. Utilitzes els contes per acostar-nos-hi.
7: Sí, la veritat que sí. Però crec que hi ha també molts contes, no? Que són com contes infantils, que te'ls llegeixen o els escoltes quan ets petita, i una vegada creixes, no? També descobreixes el significat real, i potser no és tan bonic i tan idíl·lic com sabes que era en la infància, no? Llavors a mi m'agrada molt aquesta cosa de que a través dels contes és com una mica també un portal d'apropar-te a les teves ombres i de revisitar certes parts teves obscures, i crec que sí, segurament de fer el contrari, com una mica també allunyar-me d'aquesta cosa de que en la infantesa tot sempre és com la superprotecció, de que tot és brillant, de que tot és perfecte, perquè crec que, bueno, sí, que les parts fosques i les pors també sempre són molt presents en nosaltres des de petits.
4: Fa uns dies comentàvem amb la Zoé Ribaudí, redactora del Món RAC1, que va anar a veure la pel·lícula, i ella deia que clarament és una d'aquestes pel·lícules que entra com molt bé pels ulls, no? Aquesta part de la fotografia. No sé com l'heu treballat, aquesta part, i quin paper ha jugat en Lucas Casanovas, que és el director de fotografia.
7: Sí, no, la veritat que sí, és increïble visualment. El que segur que surten del cine dient és que és increïble com visualment, i que també sonorament és increïble, i això ja és com algo que em sembla com molt bonic, perquè al final per mi fer una pel·lícula és com compartir amb els altres departaments i que puguin brillar i fer la seva feina d'aquesta manera, doncs em sembla preciós, no?, que el cinema tingui aquest regal. I la manera de treballar, al final, amb el Lucas portem molts anys treballant junts, portem com 10, 11 anys, llavors és com molt fàcil que el Lucas entengui la meva ment, que es pugui posar dins meu, el meu cap, i que pugui com convertir en imatges com emocions que potser són molt difícils, no?, d'explicar en paraules, i crec que el fet de que ens haguem acompanyat durant tants anys és com molt bonic, perquè és molt fàcil que es pugui traduir tot això que hi ha en el meu cap, que a vegades no sé quina forma té, no?, però entre tots ho baixem i surt aquest imaginari.
4: Fent un cop d'ull, Bàrbara, a la teva trajectòria, jo crec que no es pot obviar aquest moment. Això sé que no és culpa ser milionària. Vas dirigir el videoclip de Fucking Money Man. Clar, això ara ja fa anys, però era la primera cançó de Rosalía en català en aquell moment. Com veu acabar treballant plegades?
7: Doncs és que la veritat, amb la Rosalía ens vam com començar a escriure durant, bueno, fa molts anys, és a dir, quan ella estava amb el projecte de Los Angeles amb el Raúl Refri, i res, i la veritat va començar com per allà el contacte d'una manera molt, no ho sé, com molt casual, no? Ens vam escriure per Instagram, ens vam conèixer, i llavors doncs vam anar fent com diferents projectes, i aquest projecte va arribar d'aquesta manera, bueno, inesperada, però alhora com hi havia com aquest contacte entre nosaltres.
4: Clar, aquest videoclip ha quedat gravat en l'imaginari col·lectiu, la Rosalía vestida de rosa, aquell plató de concurs de televisió, aquella estètica, no?, del precio justo. Com vas aconseguir una cosa així?
7: Se'ls va ser xulíssim, perquè jo mai havia fet un videoclip d'aquesta manera, i va ser molt guai perquè vam crear el programa sencer, i el rodatge va ser com la realització d'aquest programa en directe. Llavors va ser com molt xulo, perquè teníem les diferents càmeres, teníem el públic, la meitat del públic eren familiars i amics, llavors fa com prou gràcia perquè surt el meu avi, el meu pare per allà, que sempre estan en el vídeo, i és com prou divertit. Llavors el rodatge va ser molt xulo per això, perquè precisament no vam fer com un rodatge de videoclip com normalment es fa, sinó que vam com fer tot el programa. Jo estava com dient i el presentador tot el que havia de dir pel pinganillo. Va ser bastant, una experiència molt xula, sí, la veritat.
4: Escolta, i aquell telèfon que apareixia sobre imprès, aquell número de telèfon, què?
7: Es podia trucar, eh? Es podia trucar.
0: Sí.
7: Vam obrir la línia aquella telefònica i es podia deixar com un missatge o alguna cosa així. Era divertit.
4: Mira, és que ara he rebut un missatge de la Zoe que diu: i he trucat i me l'ha agafat un senyor random.
7: Ah, sí?
4: O sigui, pot ser que ara hi hagi un senyor que hagi agafat aquell telèfon.
7: Ostres, doncs això pot ser, mare meva, pobre home. Espero que no segueixin trucant molt.
4: Clar, que li hagi caigut a les mans aquell número de telèfon uns anys després del...
7: Ostres.
4: Del clip, mare meva.
7: Doncs podria ser perfectament.
4: Però sí que és veritat que en aquell moment, no, saltava aquell contestador amb la veu de la Rosalia.
7: Exacte, exacte, sí, sí, sí.
4: I, Bàrbara, per acabar, també has dirigit videoclips per altres artistes com la Maya? Aquí el... Totes dones. És casualitat o buscat?
7: Ostres, doncs és veritat, és que no m'havia pensat. Sí, sí. Doncs totes dones. Bueno, suposo que els camins et van portant cap allà on també t'hi sents més còmoda, i com que crec que és molt bonic poder crear com totes juntes, perquè quan fas un videoclip, per molt que jo estigui posant la meva mirada, és un treball conjunt d'entendre l'artista, escoltar-la, entrar en el seu imaginari, i penso que, òbviament, els imaginaris d'aquestes artistes em poden ressonar moltíssim, i crec que és molt bonic poder-ho fer en conjunt. Mm.
4: I, Bàrbara, ara què? Algun projecte entre mans o no? Que es pugui dir.
7: Bueno.
4: Bueno, de moment, bueno, aquesta pregunta és tan de mala llet, perquè fa 10 dies que has tret una pel·lícula i ara has de gaudir de l'èxit.
7: Ja, exacte, no? És com de... No, i que, clar, és com tant el procés d'una primera pel·lícula, o jo almenys l'he viscut amb una intensitat molt, molt forta. És com a dir, entre que he revisitat com això, la meva nena ferida de dintre, hi ha hagut com una transformació molt forta, no?, a dintre meu. Llavors és com que, bueno, necessito un temps de pair, de tornar-me a trobar amb mi mateixa ara mateix, amb aquesta nova Bàrbara, i veure cap a on em porta això a nivell de ficció. Sí que és veritat que sí que segueixo treballant, doncs, en videoclips, publicitat i demés, que mm-hmm. això són projectes, doncs, més curtets, però a nivell de ficció encara poc a poquet.
4: Bàrbara Ferrer, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, i a continuar també i amb tants èxits com fins ara.
7: Moltíssimes gràcies, un plaer. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf del canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
2: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
1: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
3: Sí?
1: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
3: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
2: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare.
1: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
1: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
4: A Edu Expósito li cau mort en por al xoc. Gol!
0: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
5: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea. Gol!
0: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
6: Repassem en aquestes seccions cases d'ànimes doncs una mica esbojarrades